0: És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la vaga de docents i també per la visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats el cap de setmana arran del bombardeig d'Israel a Beirut, al Líban. Teheran i Tel Aviv, però, avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua, mentrestant, al sud del Líban, amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns. I el judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà aquest dimarts vist per a sentència. La Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire. L'Hospital Can Ruti de Badalona aprova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. L'assaig clínic amb 10 pacients consisteix a fer una intervenció que ajudi a drenar els ganglis linfàtics. I és que un dels detonants de la malaltia és l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell, perquè amb l'edat alguns d'aquests ganglis deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, ha explicat com funciona en declaracions al Catalunya Nit.
1: Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: L'assaig va dirigit a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. Ara ja s'estan seleccionant el tercer i el quart pacients per sotmetre'ls a aquesta nova tècnica. Esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provítola, ha deixat entreveure que marxarà al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins no es podrà jugar al Palau Blaugrana i s'haurà de traslladar a Blanes. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana, Lamine Yamal, estarà a punt per al debut al Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que jugui de titular. Aquesta matinada, per cert, amistós de preparació mundialista Espanya-Perú a Mèxic a partir de les 4. I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que, d'aquesta manera, dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra del que defensava l'Associació de Futbolistes, que pretenia que comencés la Lliga una setmana més tard.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: M'he colat a cases a buscar fotografies. Oi, que abans era la fotografia de la víctima. O sigui, havies de posar la fotografia, tot. I veies la privacitat d'aquella família.
3: Va, Mercè, parla a la tele.
4: Maica Navarro, eh?
1: Maica Navarro.
5: M'encanta.
1: Periodista.
5: Misteris i la Maica Navarro.
4: Crims.
3: Ara.
4: I parlarem de sang d'aquestes.
1: I la Baldufa. La Baldufa és una de les peces de joc que m'agraden més.
5: No l'he sabut fer mai, jo, la Baldufa. Ui,
4: arriba, jefa.
6: Déu us guard.
7: I visca el

0: La Renaixença. La baldufa la van inventar els...
1: els egipcis.
0: Eh?
1: Digues els egipcis, home, ja no em ve d'aquí. Ho han inventat tots els egipcis. Ara diràs que van trobar una baldufa a la tomba de Tutankamon.
0: És que van trobar unes baldufes a la tomba... Friguera, van trobar unes baldufes a la tomba de Tutankamon.
1: Doncs fot...
0: Us ho prometo, hòstia. A la de Tutankamon i sobretot a les tombes infantils de l'antic Egipte. La baldufa ja era un joc habitual a l'època. Ara té una mica de connotació de nen pobre, al meu entendre. Veus un nen jugant a la baldufa i dius, pobret.
2: No, home, és que jugui a la baldufa que no pas que es passi tot el dia mirant el mòbil, eh?
1: Estic amb en pèl.
0: Això sí, això sí, però fa de pobre. Igual que la merda aquella, allò que diuen que és la primera joguina que va existir, que és aquell aro que el fan córrer els nens amb un pal.
2: Sí, allò també.
0: Allò què, allò?
2: Allò què?
0: Allò?
2: Allò... Anem a jugar allò i dius... És la merda.
0: Home, jo crec que va ser un mecànic que havia de moure unes llantes del taller en un altre magatzem i li va dir amb el seu fill, nen, goita, un pal?
1: Sí.
0: Vas empenyent la llanta fins a l'altre magatzem. Però és que és divertit. Ja, apreta, apreta. Bueno, no sé. La baldufa. Estàvem parlant de la baldufa, sí, que ha evolucionat molt poc, en tota la història. Les que fem servir actualment són semblants a les que utilitzaven egipcis, grecs, romans i les que van utilitzar durant tota l'edat mitjana. Hi ha petites variacions, segons els països i cultures. La baldufa catalana, per exemple, es caracteritza per tenir el barret pintat de color vermell.
1: Fixa't.
3: I l'espanyola és d'un altre color.
0: És exactament del mateix color. Però ells diuen peonza, que ho trobo horrible.
3: Ui, sí.
0: La peonza, amb lo bonic que és baldufa.
2: Ai, sí.
0: No?
2: Ai, sí.
4: És cuqui, baldufa.
0: Hòstia, peonza.
1: Home, cuqui...
0: Peonza.
4: Sí. És maco, baldufa.
1: És bonic, sí.
0: És bonic,
1: sí.
0: És bonic.
4: És bufo.
0: A Llatinoamèrica en diuen trompo, el trompo, jugar al trompo.
2: Home, sona molt quillo, el trompo.
0: Sí, que és veritat.
2: Ves que no, ves que no, el trompo, saps els quillos que van amb el cotxe que foten allò, aquells trombos que es foten com la baldufa? Sí. Que no vingui d'això, trompo,
0: Mira, seria maco que els quillos catalans, quan van a fer trompos, en diguessin anem a fer la baldufa.
2: Ah, i tant.
4: Anem allà a la zona hermètica a fer la baldufa.
0: Hem quedat allà, hòstia, que Josep Maria s'ha comprat un Seat Ibiza nou i anirem allà a l'aparcament del Bon Preu a fer la baldufa.
1: Mira. De Bon Preu, precisament?
0: Són quillos catalans.
1: Ah, bueno, clar.
2: Sí. I després farien l'intercanvi dels tiquets amb els ganivets.
0: Exacte, exacte. És maca, la baldufa.
1: Sí. Jo sempre... que
0: què?
1: Hi ha un aniversari del fill d'un meu amic o d'un nano que...
0: Sí. Sí,
1: jo li regalo una baldufa.
4: Ah, collons, Xuriguera.
1: Sí, perquè la baldufa és, bueno, no sé, és un objecte preciós.
2: Casa en tenim sis.
4: I barato, sí. I barato. El que passa que tu ets un rat, Xuri.
2: Ostres, cada aniversari dels meus fills, a casa que tenim 36 baldufes...
4: Hòstia, noi, és que clar.
0: I quan la regales, deixes jugar la criatura?
1: Bueno, els ensenyo.
0: O fas allò que fan els adults que...
1: Els ensenyo.
0: Dura més l'estona que li estàs ensenyant tu i fas anar tu la baldufa que l'estona que hi pot jugar el pobre nen.
4: Hi ha adults ben insuportables.
1: Mires a mi.
4: Perquè no, per res.
0: Hi ha que són horrors. Espera't, no tiris. Espera, que jo t'ensenyo. Mira, tira. I el nen, deixa'm jugar. No, espera, ja veuràs. Veus, tira així.
2: No ho fas bé, no ho fas bé.
0: Ves a la merda, deixa jugar el nen.
5: Jo vaig pillar una època de baldufes d'aquestes, la Medusa, la Neptuno.
0: Què?
5: A mi em regalaven una baldufa d'aquestes, la Neptuno.
0: Què diu aquesta?
1: Això jo no ho he fet mai.
3: Sí, una de plàstic, no?
0: No sé de què parles, Laia.
5: Juro que eren així ben grosses. Mira,
0: aquí el públic hi ha gent que diu que sí.
1: Bueno,
5: si tu m'haguessis...
0: A la que acabi el programa, vaig al Google i fico la Neptuno o la Medusa. A veure què surt. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, Peyu. Una periodista que ens ha explicat els casos més foscos del nostre país, que té l'agenda de contactes més confidencial i que té fonts d'informació amagades per tots els racons. Segurament seria la delinqüent perfecta perquè sap desmuntar fins i tot el crim perfecte.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Maika Navarro! Maika, què has menjat avui per esmorzar?
2: Ostres, res.
0: Res?
2: Sí, fatal.
0: Per què?
2: Doncs perquè no em dóna la vida i no m'ha donat temps de menjar res. I ja em sap greu, perquè m'agrada menjar-me un kiwi i fer-me una truita francesa, però mira, no m'ha donat temps.
0: Perquè estaves treballant, entenc, amunt i avall. Perquè quan no et veiem, perquè nosaltres estem acostumats a sentir-te a la ràdio, a llegir-te i tot això, però tu la part grossa de la jornada la dediques a moure't, a buscar informació, entenc, no? A bellugar-te.
2: Sí, a veure gent, a quedar en fons, a anar a puestos, sí, bàsicament. El redactor de successos, la periodista de successos, no ha d'estar a la redacció, no ha d'estar al carrer.
0: S'ha de moure. Clar.
2: Perquè les a tu no et venen així i et regalen les històries, les has d'anar a buscar. Uh-huh. I doncs mira, doncs, últimament doncs, això de a Montserrat hem anat molt als de successos.
3: Ja. És bonic el paisatge.
0: A posar un siri.
2: És preciós. Heu fet la ruta de la...
4: La tia, el meu fill m'ho va dir.
5: Des de Collbató, sí. Tot,
4: sí. La anem a caminar i ens quedarem a casa.
2: I l'havia... Ah, te va dir d'anar-la a fer.
4: Sí, i no.
2: I tu vas dir... Mira, no.
4: Vam anar a futbol.
2: No. No ho veig.
0: És una ruta que no s'estila fer. Pare i fill, millor no fer-la.
2: No,
0: és
2: una altra. No toca,
0: això
2: no?
0: Pot passar, que hi ha el turisme de l'assassinat, també, no? De gent que van a veure...
2: Així. Sí? Ui, espera't.
0: No pateixis.
2: Així. Però no pots imaginar. De fet, hi ha, en algunes ciutats americanes hi ha aplicacions de mòbil on tens la ruta que et donen d'assassinats cèlebres. I aleshores tu vas visitant. Aquí a Catalunya no s'ha fet encara, però sí que el que s'ha produït és anar a veure escenaris on han passat coses.
0: Bueno, el fenomen de Tor, del Carles Porta, no Tor, estaven ja farts de la gent.
2: Un moment que estaven absolutament col·lapsats. A mi el que em passa, ja, com que ja tinc una edat, el que em passa és que per exemple, ara venia cap aquí i deia Gur, m'han matat algú a Gur? T'ho juro, estava pensant i ja m'han matat algú aquí? O sigui, a Big City però a Gur?
0: Això ens passa als que ens dediquem al teatre quan vas veient cartells per la carretera i dius, aquí he actuat, aquí també.
5: Sí, jo penso en les localitats amb teatres, no? Tu m'has assassinat.
2: Sí, o vaig per Barcelona que jo em moc amb moto, perquè si no seria impossible, i és a dir de... aquí el bar Joan, aquí vam matar tres. Ui, aquesta... O ara cap al barri... Ostres, mira, aquesta... Tinc un semàfor venint com de mar cap a muntanya, a Bat de Roda, dic... I sempre és un semàfor que t'agafa en vermell, dic... Ostres, i veus, tinc la imatge d'un dels últims tiroteig a la ciutat on es va encarregar a un alemano kosovar que li van fotre 5 trets per l'esquena quan estava esmorzant amb la dona i el bebè.
0: Allà aquell semàfor,
2: Sí, i la imatge és supercolpidora perquè jo quan vaig arribar ja els cossos ja no hi eren, ja els havien retirat. No, l'havien retirat el cos d'ell perquè, a més, tot i els trets, encara va morir com 6 dies després a l'Hospital del Mar. Però tot just el cambrer els hi acabava de portar unes hamburgueses, patates fregides.
3: Gràcima.
2: I saps aquestes Coca-Coles amb molt, molt, molt de gel?
0: Ai, sí.
2: I un got molt, molt gran?
0: Sí.
2: Doncs la imatge era brutal perquè estava tot intacte, o sigui, no els hi va donar temps de res. I era com, tu encara, el gel encara no s'havia desfet, i era com, ostres... Aquest tio estava allà amb la dona...
0: Com ho explica, Perquè a mi la vida d'aquest senyor Albano Kosovar m'importa relativament poc, però et quedes enganxat,
3: Sí.
0: La cop i volta ara és... Ara
2: estava
0: què li va passar
2: aquí amagat a Barcelona. Formava part d'una família, dos sectors de dues famílies Albano Kosovars que estan enfrontades i s'estan matant per tota Europa. Yeah. Porten com 70 morts i mira, aquest li va tocar
0: jo sempre,
2: aquí a Barcelona.
0: Qui t'informa? Qui et truca? Quan passa això de l'Albano Kosovar aquest, per exemple, qui et truca? No se sap.
3: No t'ho dirà, això.
2: Molt. Ah. És que això és el...
0: Però això s'aconsegueix només amb els anys. Vull dir, quan tu comences a fer de periodista de successos...
2: Això és el... és generar confiança, molta confiança. Qui t'ho explica té el convenciment que tu ja et poden detenir, torturar, amenaçar, que mai, mai, mai, mai, sota cap concepte, revelaràs la identitat de les teves fonts. Jo sóc més fidel a les meves fonts que a les meves parelles.
0: Fixa't.
2: Amb això t'ho he dit tot.
0: I no ha coincidit mai les dues coses? Que una font s'hagi fet parella?
2: Parella no. Lío a final. Tanto la fuente...
3: El canti. El que canti tu és el canti.
2: Tanto el cántaro a la fuente, això. Però parella no. No, yeah. Què dius ara? Només faltaria. Quin cony, t'imagines?
0: A ti tinc una curiositat de... Perquè, clar, fa... Beu aigua tu mateixa.
3: I sota.
0: Sí. No sé, tenim aigua per...
3: Sí, tenim.
0: A mi em passa, i no tinc tants contactes com tu, segur, que vas actuar a un lloc i hi ha un senyor que ve, et vindré a obrir la porta, i llavors guardes en el mòbil. Senyor, cobra la porta. I tens en el contacte. Sí. Llavors tu, que fas molts de casos i tal, com guardes el... I com te'n recordes de qui són? El testimoni de no sé qui. El senyor que no sé què.
2: Sí, si són testimonis o persones vinculades amb una història, amb un succés, sempre poso doncs, alguna paraula o alguna història que el vinculi amb aquell succés concret, però les fonts importants són les que en un moment donat tenen alguna cosa que aportar-te, doncs allò, doncs... bàsicament gent que està tocant i que té accés a informació i que a més... Clar, el més important és pensar que els funcionaris, Mossos d'Esquadra, policies locals, guàrdies civils, policies nacionals, jutges, tota aquesta gent, jutges no, jutges el retiro de l'equació, però tots aquests, explicar-te, donar-te una informació d'una investigació que és secreta, per ells, si els enganxen, és un delicte.
0: Clar.
2: Ells cometen un delicte. I clar, confien en tu a canvi de res, o sigui... Jo no poso la mà al foc per ningú, però jo no he pagat mai amb una font per... O sigui, jo no he donat diners a canvi d'una informació.
0: I llavors ells per què te la donen?
2: Doncs és que és una... Tu generes una confiança i una relació que es va consolidant amb el temps i no sabria dir-te, perquè a la facultat de periodisme, quan expliquen com aconseguir fonts i com conservar-les, doncs, clar, tampoc els professors de periodisme els hi poden explicar amb detalls. Doncs té molt a veure amb com ets, la rigorositat que pots generar, el respecte que tenen. A vegades et busquen, tu els busques, i a vegades alguns doncs, mai a la vida els aconsegueixes, perquè a vegades jo no tinc per què caure bé a tothom.
0: Clar, clar.
2: Però el que sí... tenen clar, han de tenir molt clar, és que, o sigui, a mi m'han obert diligències per revelació de secrets i una magistrada m'ha exigit les meves fonts i, de fet, em va posar com a mesura cautelar deixar d'escriure durant gairebé 6 mesos el periòdico si no li revelava les fonts d'una investigació que vaig fer per un crim a Barcelona. Doncs jo li vaig dir a aquella dona, a aquella senyora, doncs ja em pot vostè detenir i portar-la al Garjola, doncs que jo no li diré qui és. Ara, això sí, vaig sortir d'allà, vaig agafar el mòbil, el vaig destruir i parlo del 2008, que el vaig destruir, tot una mica peliculero, vaig trucar a la redacció, al sumari del cas que ja estava investigant, vaig fer un taxi...
0: A la
2: trituradora. No, millor encara. Tu saps la pastisseria Escrivà?
0: Sí. Del... Yeah.
2: Doncs a l'obrador de Gran Via... Hi ha una caixa forta on guarda la recaptació. Doncs aquell sumari va estar a la caixa forta de la pastisseria de l'Escrivà durant mesos. Sí.
0: Que bo, que bo.
2: Sí, perquè vaig dir, hosti, què faig? I, ostres, i un taxi el vaig enviar cap allà. Cristian, Eva, agafeu això i guardeu-lo a la caixa forta. Ja us explicaré. I després aquell sumari, feu la xocolata.
5: Però entenc que les fonts són gent que forma part de la investigació o...
2: No, perquè a vegades no totes les històries han de ser investigacions per crims. Evidentment, ara mateix, durant aquests últims mesos, s'ha parlat molt, doncs, evidentment, d'aquesta investigació oberta per la mort d'Isaac Andic. Doncs tenir fons a investigació de Mossos, és que clar, era primordial. No. Però si et fixes, es va publicar molt poc de la investigació, molt poc. O sigui, era una investigació absolutament blindada, que coneixen molt pocs. I mira que hi ha molt bona periodista de successos en aquest país. La Rebeca Carranco, Fàtima Llambric, Andrea Villoria, Anna Ponsí, servidora, però... No vam publicar gaire. Hi havia gent que tocava el violí, perquè gent, però també després ningú sortia per desmentir-ho. Però no es va, o sigui, estava blindat, no era fàcil. Però a vegades les fonts, també pensa que hi ha fonts en el món judicial, jutges, fiscals, procuradors, gent de l'administració de la justícia. Hi ha molta gent que participa en una història.
5: I a prop dels investigats?
2: Bueno, clar, doncs depèn, a vegades determinats successos és la mateixa família de la víctima qui et busca per explicar. Sí que ha canviat una cosa. Abans, quan mataven algú, el periodista es presentava, ràpidament buscava d'alguna manera allà on vivia la víctima. Arribaves allà. Jo he arribat a rebentar bústies per aconseguir que així legal. Sí, per, no sé... una carta o un paper...
0: Quan... Sí.
2: A vegades he trobat or en aquelles correspondències, que és delictiu, però...
5: Ben il·legal tot.
2: Total.
0: Ara ja ha prescrit.
2: Ha prescrit. M'he colat a cases a buscar fotografies, perquè abans era la fotografia de la víctima. O sigui, havies de posar la fotografia, tot. I veies la privacitat d'aquella família... amb una... sense cap mena d'escrúpols. Fer això ara...
0: Delicte.
2: No és delicte, però és absolutament inhumà i no hi ha... O sigui, no es pot fer. No. O sigui, perquè el món dels successos... jo no puc parlar en nom de tothom, però la gran majoria dels que fem successos, de les que fem successos, una barbaritat com aquesta ja no la faríem, afortunadament.
0: Escolta'm, i no tens por en cap moment? Perquè segons quins crims investigues i on et fiques, ostres, a mi em dóna la sensació a vegades que dius, vols dir que ens anem de... vull dir que ens hem d'emmerdar tant aquí al mig? No has rebut amenaces mai?
2: Mm-hmm.
0: Sí.
2: Mm. Sí.
0: De quin tipus de gent?
2: De tot el pitjor que et pogués imaginar.
5: Uau.
2: Però, sí, he tingut... hi ha moments que he tingut por, sí, he tingut. Tinc pors estranyes, o sigui, no em fa por entrar... O sigui, també et dic una cosa, jo sóc de les que sempre afirmo que Catalunya és un país segur i que no hi ha cap barri on tu no puguis entrar.
0: Uh-huh.
2: O sigui, així com tu te'n vas a França, a Marsella, hi ha determinats barris del sud de les afores de Marsella on és impossible entrar, però fins i tot per la policia hi ha problemes per accedir. Aquí jo he entrat a tot allò que la gent identifica com barris conflictius. És que no vull nomenar, però jo he entrat a tots els barris. Doncs mira, te diré un que, com que ja no existeix, així no criminalitzo ningú, però te'n recordes de Can Tunis?
0: Sí.
2: Quan tu entraves a Barcelona, sorties, tenies el cementeri de Montjuïc, sortint de Barcelona, el cementeri de Montjuïc, que és molt maco,
3: sí.
2: A mà dreta, on estan els meus avis, i a l'esquerra, a tocar del port, on estan ara els contenidors, hi havia unes cases barates,
0: uh-huh.
2: Que havia allà, era un... Li deien que era el supermercat més gran d'Europa d'heroïna. Hi havia heroïna... Hi havia molt poca gent que intentava sortir d'allà, però és que era pràcticament impossible. Doncs jo vaig fer un 31 de desembre allà...
0: Cap d'any.
3: Cap d'any a celebrar...
0: A Can Tunis.
3: A Can Tunis, mira.
2: Sí, senyor. I a més...
3: Bona merda.
2: Sí. I va... Ostres, pues, fliparies, perquè amb un carre... Saps els carretons de les obres?
0: Sí.
2: El carretó per portar el formigó, el carretó de tota la vida. Doncs allà, llenya, la botifarra...
3: Ah, veus?
2: I raïm van fer el raïm, però raïm verd i negre. Que no, tampoc vaig preguntar per
3: no,
2: què, però era
3: preguntis,
2: com... Vaig dir, et diu a la gitana que sis, doncs tu tires, sis. I allà, escolta, tu foc tota la nit, a l'aire perfecte, 12 tal, els morts a prop, un trajín de clientela per aquí per allà, bé, o sigui, diferent.
0: Escolta, Mike, amb tots aquests anys de trajectòria, et veuries capaç de resoldre un crim? Fem un experiment,
2: vinga,
0: et sembla?
2: Va. Vinga,
0: anem a cometre un crim al plató de la Renaixença.
2: Mentre jo no sigui la víctima...
0: No, tu hauràs de descobrir qui ha estat, qui ha estat l'assassí.
2: Detective Navarro.
0: La Mercè...
2: Inspectora Navarro.
0: La Mercè et passa una vena perquè et tapis els ulls. Sí, mentrestant, la gent que et mira des de casa...
2: Per un dia que em maquillo, la gent que diu que no em maquillo, que no em pentino, me cago en nena.
0: Ja està, no passa res.
2: He vingut aquí maquillat...
0: Llavors, mentre tu tens els ulls tancats, es cometrà un assassinat al plató de la Renaixença. La gent no sabrà qui ha sigut, tu tampoc ho sabràs.
2: No veig res, prometo.
0: No. Ara... Comencen els moviments al plató.
6: Ei, què fas? Vens a buscar això?
7: Ai, ai.
0: Acaba de morir un dels col·laboradors. Estan passant coses, eh? I, en principi...
2: Arma blanca.
0: Arma blanca, eh?
2: Home, clar, perquè no hi ha soroll de tret.
0: Mira, eh?
2: Oh. Arma blanca.
0: Ja has, de moment Veus? Ho has encertat, eh? Jo aquí ja no hi hagués caigut, eh?
2: Senyora!
0: I encara està amb els ulls tancats,
8: sí,
0: eh?
8: Sí, sí, sí, sí.
0: Cuidado, eh? Ja pots destapar els ulls, Maica, i ara observar tots els col·laboradors.
2: Ui, perdó. A veure...
0: De moment el que veiem és que el col·laborador que ha mort és l'Àlex, que està sobre la barra.
5: No.
0: La Mercè té un ganivet a les mans... No sé si a vegades...
2: Però, escolta, arma blanca, o sigui, arma blanca, però a més amb una... O sigui, directament al cor, perquè només he sentit un...
0: Sí que és veritat.
2: Clar. O sigui, no ha estat allò... No ha hagut soroll de baralla, no ha hagut soroll de...
0: El forcejeo, que es diu.
2: El forcejeo.
0: Sí.
2: No, com es diu en català? Que després
0: el forcejeo. El forcejeo, xeig.
3: Baralla
2: insistent, baralla...
5: Jo trobo que a mi se m'ha acusat de tenir un ganivet, però a veure, jo si veig una cosa bruta sobre la meva barra...
2: Ho haig de netejar.
5: Jo treballo aquí.
0: Mira.
5: Jo ho he de netejar. A més, l'Àlex no està
0: però
5: mort.
0: Però tens un mort aquí, eh?
5: No.
2: Ep!
5: Bueno, sí, està mort.
0: Està mort, està mort.
5: Està mort.
0: L'explicació més senzilla acostuma a ser la correcta, Maica?
2: No.
0: O potser la Mercè estava en el lloc equivocat en el moment equivocat?
2: De vegades sí. De vegades sí. Mm-hmm. Sí, sí, però... A veure, és molt contundent, però...
5: És un ganivet de cuina, estic treballant, Maica.
2: Ara, també et dic una cosa, eh? O sigui, perquè de vegades el que és difícil és... claves i després tornar-lo a treure. Jo que la gent vol que sàpiga és que quan a vegades parlem de... Aquesta víctima va rebre... 8, 9, 25, 40 punyalades.
0: No és fàcil apunyalar, vols dir.
2: Bueno, sou gent de camp.
0: Sí.
2: Heu sacrificat bestiar. La matança del porc, sí. Aquesta meva de petita. O sigui, això...
0: O sigui, vols dir que l'assassí pot fer mal, fins i tot?
8: Jo ho he vist tot. I us puc dir que la Mercè no ha sigut.
5: Jo no he sigut.
2: No. La Mercè no ha estat.
8: La Mercè no ha sigut.
0: Pots fer preguntes, Maica, si vols.
2: Mira. Vale, la Mercè no ha estat. I vosaltres... O sigui, però anem a veure. Aquí ningú s'ha bellugat, perquè no ha hagut soroll de res.
0: Ah.
2: O sigui, a més, hi ha un altre element que també m'he fixat.
3: Digues.
2: Si us haguéssiu bellugat, a l'hora de recol·locar-los als cascos, jo hagués sentit aquest moviment.
0: No sentit.
2: Aquests, i no he sentit absolutament res.
5: Però és que tu portaves cascos, Maica.
8: Jo sé, jo ho he vist. Cascos. El que passa que si ho dic... Estic amenaçat de mort.
0: Ep.
8: Jo no puc dir-ho.
2: Si diu, si delates, si delates, a tu l'assassí o assassina ja t'ha amenaçat. I per què ho has vist? Què feia? Perquè
8: estava presenciant. Estava aquí, perquè estava aquí.
2: La pregunta és...
8: Jo estava mirant l'Àlex i de cop i volta dic, hòstia, però l'acaba de matar.
2: I la pregunta és, l'Àlex tenia enemics?
8: Molts.
0: L'Àlex tenia enemics.
8: Jo conto que molts.
0: No ho
1: podria
0: sé.
1: Ser.
0: Mira,
1: podria.
0: Els músics no han parlat encara.
2: L'Àlex tenia enemics?
1: Jo que puc... L'Àlex... Té molts amics.
2: Amics.
1: Potser algun enemic el té, però el que puc garantir 100% és que la Laia no ha fet absolutament res, perquè ha estat aquí tota l'estona amb
9: mi. Jo el que puc garantir és que l'Arnau estava aquí al meu costat tota l'estona.
0: Ja. Pot ser que
2: no, perquè s'estan
0: cobrint
2: entre ells. No, perquè a més és que tenen molta distància.
9: Clar.
2: Haguessin... És que... A l'assassí o assassina està a prop.
0: Sí?
2: Ha d'estar més a prop. Tampoc és que tampoc ha durat tant. O sigui, un assassinat te requereix el
5: potser
2: seu temps.
5: Potser és un assassí lleuger.
3: No. Home, jo només sé que no he vist res perquè he tancat els ulls i, si vols, m'invento tot el que ha passat.
2: De vegades ens passa això.
3: Clar.
2: Ens passa a les periodistes...
0: Gent que s'inventa.
3: Bueno, per agafar protagonisme.
2: Quan, la regla número d'or del periodista de successos és... Anar, o sigui, això del periodista davant d'ordenó, aixeca el cul i ves allà on passen les coses.
3: Clar.
2: Montserrat, la cantonada de casa, has d'anar al puesto. I el que passa és que a vegades el veí i la veïna, que no ha vist absolutament
3: aquest
2: que no coneix de res a ningú, però escolta'm, li encanta explicar-te. Ah,
9: Maca, i una cosa, els tècnics estan molt a prop de l'Àlex, eh?
0: Sí,
2: sí. Sí. El que és que jo, en la meva visió...
3: Home, un vas amb això.
9: Sí. Els tècnics estan molt a l'Àlex, eh?
2: Sí, sí. I és possible que... És possible que tingui una ferida d'arma blanca a la mà.
3: Ep!
2: Ella...
3: Blaia?
2: És possible.
0: Què és aquest drap, Blaia?
9: Ai!
2: És possible.
9: No, això és abans, com has que pogut, estava rascant Laia? La canya i... Ja.
2: És possible que la flauta hi hagués deixat de ser...
3: La flauta.
2: Perquè, clar...
9: Pausa, pausa, aturem la...
0: És una ratlla.
3: Et mataràs, Maica.
9: Si li diem flauta...
2: Jo sóc d'una generació que va... que al meu col·le... tocàvem la flauta travessera.
0: Jo també, jo no, la dolça.
2: De fet, seria cap, la dolça. I després seria capaç fins i tot de jugar a la peonza,
0: sí.
2: I de... a la baldufa i, a la, i tocar la flauta travessera. La gralla. La gralla no l'havia tocat mai.
0: No.
2: Aleshores, vull, necessito veure l'estuig de la gralla. La tens a prop?
0: És igual. No cal que
2: profund, no?
0: No cal que aprofundim tant.
9: He estat jo.
0: Ha sigut ella, ha sigut la Laia.
2: I ha amagat el ganivet a l'estuig de la gralla.
8: Home, ja.
2: Assassina.
8: Bueno,
2: és a dir, que tenim... Som un país de molt, de molt bones assassines,
0: ah, sí?
2: Amb tot el respecte les víctimes.
0: Sí.
2: Amb tot el respecte, o sigui, sempre per les víctimes, sempre.
0: Dones
2: però
0: assassines...
2: Som un país on hi ha un, el percentatge de dones assassines...
3: Bravo.
9: És més alt
3: que Catalunya. És...
0: A vegades la paritat arriba a llocs insospitats, diguéssim. Eh?
2: Aquest és un fet diferencial. Dic bé assassina? Ho estic fent bé, les
0: sí,
2: cises?
0: Sí,
2: vale. Sí. Aquest està bé. Doncs aquest aquí tenim uns índexs de... a més, les dones no acostumen a matar amb les mans, a fer servir la violència. És un assassinat molt més...
0: Pensat.
2: Sí, sofisticat.
3: Verí.
2: Verí, ofegament prèvia, amb substàncies prèviament que has dormit. Però vam tenir una, la Remedios Sánchez, la Matallalla, que aquella amb les mans, que era una cuinera que a més feia les millors croquetes de l'Eixample. Croquetes que es menjaven els policies nacionals de la comissaria del carrer Balmes. I amb les mans, una mans d'aquestes de dona de camp gran.
5: Treballadora.
2: Treballadora, allò de treballadora, doncs va assassinar doncs tres iaies a Barcelona i ara està pendent d'una última iaia a Galícia que també va assassinar amb el seu primer, amb el tercer permís penitenciari. Ui. Tu creus que passes 18 anys a la presó?
0: No ha escarmentat la senyora.
2: Re, increïble. Re. És a mi em flipa.
8: Ja és més per afició.
0: Reinserció zero.
2: Sí, però és... Però tu dius... Com és possible? T'has menjat 18 anys al taleu sense ni un permís. Fas un primer permís, un segon, i la tia fa el mateix, aconseguís allò, trobo una iaia pel carrer a Corunya, se la camela, puja a casa i l'escanya per 200 euros i que se'n va al bingo a jugar-se'ls al bingo, com feia aquí a Barcelona. Terrible, Déu terrible.
0: Déu-n'hi-do. Maica, dius que parles malament el català. El parles molt bé, eh?
2: Sí, em doneu una prova.
0: Anem a posar-lo a prova.
2: M'esforço molt, eh?
0: Anem a posar-lo a prova.
2: I practico.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Què és llemosí?
0: El llemosí és com es deia el català antigament.
2: Ah,
0: llemosí.
2: Vale.
0: Et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de minyó.
2: Jo només he vingut per la llangonissa.
0: No, no em deixa ni dir el patrocinador.
2: De vera.
0: Sí, senyora.
8: Vera.
0: La paraula és enarborar. Enarborar. Ah, enarborar. Posar alguna cosa, normalment una bandera dalt de tot d'un pal, d'una torre.
3: El meu tiet no s'aguanta els pets, però és milionari. I l'altre dia va pujar a l'Everest i un cop al cim va enarborar l'estelada.
0: Bé, enarborar, sinònim d'enfadar-se. Es diu sobretot quan algú s'enfada tant que es posa vermell i gairebé treu foc pels queixals.
8: Li vaig explicar a la meva dona que amb els calés que guardàvem per la Universitat del Nano m'havia comprat una Harley Davidson. I bueno, es va enarborar d'una manera, pensava que em mataria.
0: Ser enarborar, expressió que s'utilitza per descriure els laterals d'una carretera, els marges que hi ha normalment en dos costats.
10: La política funerària de franquistes va ser enterrar a tots els republicans enarborar de la carretera.
0: Ah, B o C?
3: Molt bona.
2: La...
0: Correcte! Yeah!
2: Com un bolla! Creieu si us dic que és un dels que més em fa il·lusió de tots els premis que he guanyat a la meva vida?
5: La llangonista.
2: Home, no, perquè, clar...
0: Escolta.
2: És que... No, perquè...
3: És la primera convidada que l'obre, eh?
8: Sí, ja ens fixa la menjarà aquí en directe.
2: No, perquè... No, perquè
0: la Mercè,
2: clar,
0: té un ganivet, que l'ha de deixar.
2: No, perquè... Bona, eh?
0: Home, i tant que sí.
2: Ja. No, perquè... Dóna'm, dóna'm.
0: Va, vinga, va. Va, tallem, ens atem molt llengonista, va, que no ho hem fet mai.
2: Però una cosa, em fa molta il·lusió, perquè, clar, jo que m'esforço molt...
5: Vigila, no et facis mal, eh?
0: No tallis, eh?
2: Jo que m'esforço molt amb el tema del català, ostres,
0: sí,
2: i digues a tothom que no m'has donat cap pista.
0: No, no, no, no.
2: Que tot
0: no
2: és real.
0: Tot és real.
2: Això, jo m'ho menjo, també.
0: El cul, sí.
2: I tant. Jo no ho pelo, la... Jo no, la,
0: oh,
8: si la... 15 minuts m'he vingut aquí fins a la mort.
3: El cul pelut.
0: Què, és bona?
5: És bona, què?
2: Boníssima, eh?
5: Ja veus que bé.
0: Vaig a tastar-la.
2: Boníssima, eh? Molt bona.
0: Hòstia, sí que és bona.
3: Em fotrà una mica de gelosa.
0: Noi, doncs...
2: Voleu?
5: Ja, no, no, per tu.
8: Guarda-la, Maica.
5: Queda-te-la per tu.
0: És per tu, queda-te-la, queda-te-la.
2: No, perquè en algun moment podeu ser les meves fonts.
3: Ah, sí?
8: Ah, això aquí hi ha xantatge.
0: S'ha de tenir tothom content.
2: En algun moment us podré trucar. Passa el guagur. A qui truco? A vosaltres.
0: Ja està.
2: Clar, sempre us recordaré que jo us vaig donar llonganissa.
0: Maica Navarro, escolta, moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
2: Posa, fins la propera.
0: Forta aplaudiment!

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui m'he permès una d'aquelles rareses que us porto de tant en tant. Això, concretament, és una interpretació de la peça Soft Revolvers de la compositora quebequesa Miriam Bleu. Una composició de l'any 2014. Per generar aquesta obra, Miriam Bleu es val de les noves tecnologies i concretament de quatre baldufes gegants. Sí, d'aproximadament 2 pams de diàmetre, que tenen tot de sensors instal·lats al seu interior. Cadascuna d'aquestes baldufes domina un element de la instrumentació que sona i, a més, si xoquen entre elles, també generen nous efectes en el desplegament del discurs musical.
2: Sí.
1: Segons la velocitat a la qual es fa rodar, la sonoritat també és diferent. Un interessant experiment que ens ensenya que les maneres de fer música i de jugar amb el so segueixen evolucionant i sorprenent-nos encara avui.
2: I tot això qui ho paga?
1: Això, el que veig, allà instituts de música i...
2: Està bé, està bé.
3: Home, i tant.
2: Sí, s'ha d'experimentar la vida.
4: Ara.
3: Posi una baldufa a la seva vida.
2: Ara, 4 en aquest cas. Escoltem a la Miriam Bleu i tornem de seguida amb una història... Uita, com sonen les baldufes. Amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la primera victòria electoral de Jordi Pujol.

0: tenim en Bruno, que és un pincher de 15 anys. Mira, i és d'en Francesc. Hòstia, veiem-lo.
1: 15 anys d'agost, ja. Déu-n'hi-do, ja.
0: Eh? Mira.
2: Vaya pincher.
3: Va ben armat.
0: Va ben armat.
4: O fred, o fa... No, sembla, és aigua, és mar.
1: És que el curiós és que si mires la diagonal li coincideix la tita amb la cua, sí, sembla que li hagin atravessat un pal del cul fins a la panxa.
0: Però té més tita que cua, també,
1: sí,
0: t'he de dir.
1: Sí, que és veritat.
0: És curiós, curiós. Ai. És de Tarragona i és un gos molt pesat perquè va tan ben armat que vol muntar totes les gosses.
1: Mira. Mira.
0: Un dia va menjar verí de rata, però pobret. El van salvar perquè ho van veure i li van provocar el vòmit.
3: Perillós, això és perillós, no ho feu, eh?
1: No.
0: El què?
3: De menjar verí de rates.
0: Ah, pensaves de provocar.
3: Perquè encara que sigui de rates també et fa mal a tu,
0: ah, sí?
3: Eh?
0: Sí.
1: Ah, o sigui, hauríem de posar de rates i humans.
3: I de tot. És verí, verí.
1: Verí en general.
2: Clar.
3: Queda demostrat.
1: Què passa, Arnau?
3: Salva vides. No, m'ha agradat aquesta reflexió, aquesta gran reflexió sobre el verí.
1: I tant, clar. I tant.
3: Passejarem amb un home que ho sap molt bé, això que el vòmit salva vides. Ja veureu quina gana obre aquest capítol.
1: Ai, sí. Avui passegem el gos per Filadèlfia, als Estats Units. Som al 1802.
5: Ave Maria.
6: Anava a fer això exactament. Dic,
1: sí que recorda una mica. Sí. Atenció, que tenim un context ben depriment. Som a Filadèlfia, una ciutat que s'intenta refer de l'epidèmia de febre groga viscuda fa una dècada. Per culpa de la malaltia van morir 5.000 filadelfians.
4: Filadelfencs. Filadelfencs, Peyu.
1: El què?
4: Es diu filadelfencs.
1: No, filadelfians. Els habitants de Filadèlfia són filadelfians.
3: No. Els habitants de Filadèlfia són filadelfins.
1: No.
0: Què dius?
1: No dic jo. Són filadelfians.
0: Que no en teniu ni idea. Són filadelfesos.
1: Escolta, però per què xerreu? O sigui, us dic jo que són filadelfians, si això ho han dit els correctors de Catalunya Ràdio.
4: Oh. Així segur que no.
1: Que sí, que ho corregeixen molt bé. Vinga, filadelfians. El fet que... El fet és que fa poc s'han mort 5.000 ciutadans de Filadèlfia, diguem-ho així, ja està.
0: Vinga, ja està. Així
1: ens entenem tots.
3: Són 5.000,
1: eh? Molta gent, eh? Eren 50.000 habitants, eh? El 10%, eh? És com si a Catalunya, que són 8 milions, es morissin 800.000 persones, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: És molta gent.
3: Covid? T'acaben de passar la mà per la cara.
1: Sí, senyor.
3: És així, eh?
1: Sí, senyor.
4: Estàs parlant amb el Covid?
3: Sí. Bueno, sí, és una manera d'expressar així. Ja, ja, ja.
1: La febre groga és una epidèmia més mortífera que la Covid. Si l'enganxes en aquells temps, tens un peu a la tomba. Ara bé, també és cert que per la Covid hi havia una vacuna. Sense ella potser hauríem acabat com amb la febre groga, no ho sé.
4: Ja. Ja, ja. Ei, nois, pareu música.
1: Què?
4: Pareu música.
1: Què passa?
4: Ets d'aquests, tu?
1: Eh?
4: Ets d'aquests, tu?
1: De quins?
4: D'aquests a favor de les vacunes i tota aquesta merda?
3: Ui.
1: Ah.
3: Ui.
0: Bueno. Ets un d'aquells?
4: Ui, quina secta que hi ha aquí, no?
1: De quines vacunes, però?
4: No.
1: Sóc a favor d'algunes que sí, algunes que no.
4: Bueno, amb això, la Covid.
1: Ah.
3: Covid?
4: Ah.
1: Què? Bueno, jo...
4: Aquí l'objectiu sabeu quin era, no?
1: Quin?
4: Implantar-nos un xip a tots.
1: Ah, sí?
0: Molt bé, Pel!
1: Sí? Sí?
4: Què?
1: Ets dels del xip, tu?
4: Jo me cago en... No us deixeu enredar, eh? Hòstia, és que ja us veig, eh?
0: I la Terra és plana?
4: Deveu anar tots...
1: Enxipats.
4: Quantes vacunes et vas posar, tu?
3: Quantes ens havíem de posar?
1: Dues, no?
3: Dues i prou.
1: Jo me'n vaig posar només una.
3: Jo me'n vaig posar cinc.
1: Ata, cinc.
4: I vas portar tres xips a dins, tu. No tres bosses de patates xips, que també ho sembla.
1: Prou. Anem a la història. La situació a Filadèlfia és desesperada i els científics van ben bojos. Volen entendre com s'escampa l'epidèmia de febre groga. L'estic començant a agafar. Volen saber com poden curar l'epidèmia, bàsicament.
0: Vinga.
1: Les teories han enfrontat els científics. Hi ha dos bàndols. Per una banda, n'hi ha que creuen que es contagia directament entre persones, de manera que són partidaris d'aplicar quarantenes a qualsevol sospitós d'estar infectat.
7: No podem deixar entrar els malalts a casa nostra. Ens porten la mort. El que s'ha de fer és aplicar una quarantena a qualsevol sospitós.
1: Però la teoria té gent en contra, començant pels comerciants de la ciutat.
0: I una merda! O sigui, cada vegada apliqueu més quarantenes als vaixells que arriben al port i per culpa d'això el menjar arriba podrit a casa nostra.
7: Que potser pretens que la febre groga mati els nostres fills, tros de boja.
0: Escolta, idiota.
7: Perdona.
0: Sí, tu què vols?
8: Ara.
0: Tu què vols? Que els nostres fills es morin de gana?
7: Escolta, bandarra. Si no tenim menjar a casa nostra, qui vols que es mori?
1: Nois, s'estan afegint moltes més coses de les que hi ha al guió. Senyim-nos a llegir el que posa al guió.
3: Sisplau.
1: Sisplau. Per altra banda, hi ha científics que creuen que la febre groga no es contagia per contacte, sinó que ho fa per miasmes, és a dir, a través de l'ambient, de les aigües podrides i de la brutícia que hi ha als carrers.
8: Oh, doncs si tenen raó, ja podeu anar fugint de Barcelona, barcelonins.
1: Entre els partidaris d'aquesta teoria hi ha el doctor Firth, un científic boig a qui hem vingut a conèixer. En Bruno, el nostre gos, el que ens acompanya, és amb ell, amb el doctor. Fa 4 pàgines que no ha sortit el gos, ens deu, bueno, segur que s'ha enfadat amb nosaltres. Al laboratori ens trobem amb una sorpresa. Resulta que el doctor Firth...
8: Firth.
1: És un marrec de 18 anys.
8: No.
1: És impossible que sigui doctor amb aquesta edat.
2: Perdona?
1: Eh?
2: Perdona? I tu qui ets per dir-me a mi si sóc doctor o no sóc doctor?
1: A veure, com has de ser doctor? Com has de ser doctor? Sí, és que no pots pas tenir el títol encara, que ets massa jove.
2: I m'ho dius tu, que presentes un programa de ràdio i tampoc tens, tu no tens títol, tampoc.
4: Oh! Aquí t'ha cardat, eh? Bueno, aquí t'ha cardat.
0: I ara què, Peyu?
8: Quin programa, com acabarà això?
1: I això tampoc estava al guió.
8: No.
1: La veritat és que ens és igual si el títol el té o no el té. El que ens importa és que ens expliqui què està estudiant. Se'l veu molt concentrat. Hem triat un mal dia per venir amb en Bruno. A més, li està muntant la cama, el pobre
2: tu,
1: científic.
2: Tu, treu-me aquest gos d'aquí. Va més calent
1: Bruno,
2: que una planxa, aquest gos.
1: Guarro! És que té la tita de seguida, aquest gos, noi. Doctor Firth, expliqui'ns, aviam, què està fent? Què és aquesta cosa negra que remena? Que fot una catipent, per cert, que espanta. Eh?
2: Això, res, és vòmit.
1: Vòmit?
0: Vòmit? Uh-huh.
2: Vòmit? És vòmit?
0: Hosti!
1: Els que sigueu aprensius...
2: Oi, és que voleu que ho digui? És vòmit?
1: Si és vòmit, és vòmit. Sí, sí.
8: Jo marxaré, eh?
2: Estic investigant.
1: Ets aprensiu, Xuriguera? Doncs prepara't, eh? Perquè avui la cosa anirà per aquí. Resulta que en Firth està remenant vòmit. Concretament, vòmit d'una persona infectada amb la febre groga. Per això és de color negre.
4: No, per aquí, cabré Rujanio, eh, Peyu?
1: O sigui, els de la febre groga vomiten negre. I els de la febre negra suposo que vomiten groc.
4: Clar.
1: Un dels símptomes dels infectats amb la febre groga és el color del seu vòmit. Això passa perquè afecta el fetge.
8: Però, aviam, per què remena aquesta merda aquest home, avui, el Firth? Aquest,
1: que ho té fa una, perquè...
8: Una febre estrany o què li passa?
1: Ell creu que la febre groga es contagia a través de l'aire, no per contacte. Yeah. I per demostrar-ho, vol... No sé com dir-ho. Decideix... És que no sé si dir-ho o no.
8: No cal.
1: És que vol fer una cosa molt fastigosa.
0: No diguis, que es desmaiarà algú.
8: Ho digo, Peyu, vinga. No.
1: Aviam,
8: anem això.
1: Per demostrar que la febre groga no es contagia per contacte entre persones, està remenant vòmit de persona infectada amb les mans.
2: Ciència! Això és ciència, amics i amigues.
1: I espereu que la cosa és molt pitjor. Resulta que en Firth es fa petits talls amb una navalla i s'hi aplica vòmit de color negre.
2: Que no pari la ciència.
8: Mira, la febre groga no sé si l'agafarà, però alguna cosa, alguna merda...
2: Coneixement agafarem. Ciència.
1: Vol demostrar
8: infecció,
1: que la febre groga no es contagia per contacte. Els científics creuen que és boig, però bueno, amb ell li és igual. De fet, vol portar molt més lluny els seus experiments. Voleu que us els expliqui?
8: No.
0: Quina pregunta? No volem que ens ho expliquis, Peyu.
1: Doncs us els explico. En Firth vol anar més lluny amb les demostracions, de manera que decideix aplicar-se allò a una zona propensa a les infeccions.
4: Ai, que s'ho fotrà pel cul.
1: No. Ho dilueix una mica amb aigua i s'ho aplica directament als ulls.
0: No, per favor, que jo no puc posar ni les gotetes de suero perquè se'm tanquen
1: doncs mira,
0: els ulls.
1: Imagina't tirar-t'hi vòmit. El que fa és tan fastigós que en Bruno, el nostre gos, fa estona que escorxa la guilla.
0: Ai, per favor.
1: És molt fàstic veure vomitar un gos. Perquè sembla que el vòmit els hi comenci al cul, i fan l'acordeon. Us hi heu fixat, això?
0: Sí.
1: O sigui, la primera força la fan amb el cul per vomitar els gossos. Aixequen el cul i es torcen tot ells.
8: Bueno, deixem el programa aquí.
1: Sí.
0: Vols dir que tu no ho fas, també no ho fem.
4: Hi ha gent que va amb cotxe per l'estre... A l'estre universal està parat de cotxes de gent rujant, a hores d'ara.
1: Pot ser.
8: Hi ha gent que menja aquesta hora, també, Peyu.
1: Compte que al final del programa veureu que tot té un sentit. Així que haurem de seguir relatant els experiments del nostre amic. Ja s'ha posat el vòmit de persona infectada a les ferides, també als ulls. Mm-hmm. El següent pas...
4: Sí, ara sí que s'ho fotrà pel cul.
1: No. En Firth agafa la tassa més grossa que té i l'omple d'allò negre. I...
0: Guionistes d'aquest programa, ni ciència ni hòsties.
8: Els tècnics de so que posen aquests efectes també,
0: tots acomiadats.
1: Bueno, de fet, hi ha gent del públic que s'ha tret els auriculars en aquest moment.
0: Home!
1: Calma, tranquils. Va, que ja estem quasi bé.
0: Prou.
1: Queden poques comprovacions per fer. Ara que en Firth ha demostrat que el vòmit no contagia la febre groga, cal posar a prova altres fluids corporals.
0: Va.
1: L'estudi ha de ser del tot exhaustiu per ser vàlid.
8: No.
0: Què fa?
9: No, per favor, no.
8: És una cremallera, allò que sona?
1: Sí. I això que sona és el pipí.
0: No, home, no, per favor.
8: Però que, clar, el pipí...
2: Bueno,
8: el pipí
2: demostrat. Si veus orina infectada...
9: No.
10: cosa.
2: Tampoc agafes febre groga.
0: Quin fàstic!
10: Oh! Però a veure, s'ha de reconèixer. A mi tot això em fot fàstic. Però s'ha de reconèixer que és un metge implicat, eh?
1: Això sí.
10: Però perquè jo, vull dir, el doctor Burset no se m'ha begut mai el meu pixat.
1: Qui és el doctor Burset?
10: El Burset, el collon, el metge que he tingut tota la vida.
1: Sí, no se t'ha begut el pixat.
10: Mai. Mira que li he portat pots de pixera allà, eh?
0: Bueno, no ho sap.
10: Seria molt... cop, hasta amb un porró li vaig portar un cop.
8: A la teva salut, allò.
1: Bé, arribats a aquest punt, segurament creureu que totes les coses que ha fet en Firth acaben servint perquè trobi la cura de la febre groga, no? Doncs...
2: Home, jo honestament com a persona que s'ha begut un trallo, espero que sí, també.
1: Em sap greu, Àlex, però el que has fet no ha servit per curar res.
8: Bona feina, Àlex.
10: Bravo.
8: Bona feina.
1: A veure,
0: ciència.
1: Tampoc era la seva intenció, eh? Ell no buscava la cura, ell només volia demostrar que la febre groga no es contagia per tenir contacte amb la gent infectada. I això sí que ho aconsegueix demostrar, perquè malgrat els seus fastigosos experiments, mai agafa la malaltia.
10: Que guapa.
1: Això sí, tampoc és cert que s'agafi per l'ambient, com deia ell. Sabeu com s'agafa la febre groga?
8: No ho sé, no. Però...
1: Doncs mira, ens ho dirà algú del públic. Mercè, algú del públic?
0: A veure, doncs estic aquí, esperem del plano...
1: Aquí, mira. Està buscant la càmera, la Mercè.
0: Estic aquí amb...
11: Amb Mario.
1: Mario.
0: I d'on ets, Mario?
11: Soc de Tona, però visc a Torelló.
1: Molt bé.
8: Sí. Mario es pot fer, això? S'ha de Tona i viure a Torelló,
1: sí.
8: Es pot?
1: Sí, sí, al revés no, però...
7: Ah. Però un torenc sempre és de Tona.
11: Ara, ara.
1: Venem per al que ens implica, que és la vida del nostre gos, en Bruno, que hem de saber si sobreviu o no, depèn de si encertes o no la pregunta, que és com es transmet el contagi de la febre groga. Ah. A través de les rates, B, a través dels mosquits, o C, per la pràctica del sexe oral.
8: Vinga, el que faltava.
2: Ciència.
11: Diré la A.
1: En Bruno és... Ai, ai, ai. Mort.
0: Oh! Oh!

0: transmet exclusivament per la picada de mosquits. El nostre gos és mort i, si per ell fos, abans i tot que l'hagués dinyat, perquè ni us podeu imaginar com ha arribat a patir el pobre quisso amb els experiments del coi de científic. Ha estat tanta estona traient el dinar que, tenint 15 anys com tenia, el seu cos ha acabat col·lapsant. S'ha mort de vomitar, el noi, pobre gos.
1: Noi. I els oients també, eh? Sí. Ens retiraran el premi, que no, et van donar.
0: No.
1: Bueno, està clar que no ens en donen cap més de premi.
0: Això tampoc. Però això ja abans de que diguéssim res. I fins aquí la... Ai, merda, el telèfon. Ja l'agafo, ja l'agafo.
2: Sí, fes tu.
0: Un moment, segon.
2: Fes tu que...
3: No sé què allà dona.
0: Ai, Déu. Sí.
4: Ben?
0: Ei, mama,
4: què? Escolta, qui entrevisteu demà al programa?
0: Demà, no sé, ara mateix qui entrevisteu.
4: No aprofitareu que ve el papa de Roma per entrevistar-lo?
0: El papa de Roma? No està previst, no, mama, no.
4: Ai, doncs mira, millor, perquè per mi no cal ni que vingui ja.
0: Què dius, mama, pobre home, què t'ha fet?
4: Que què m'ha fet? Doncs mira, anar a Madrid ha fet, eh? Ha hagut de passar primer per Madrid, no podia venir directament a Barcelona, no?
0: Bé, perquè devia haver d'anar a fer alguna cosa a Madrid.
4: Una merda! Li fotem l'Iglésia més ben parida del món, 100 anys, per construir la Sagrada Família, el truquen per venir a inaugurar la Torre de Jesús i se'n va a Madrid. Pesa la merda, home.
0: Mama, no pots dir. Escolta, pesa la merda el papa de Roma, no se li pot
4: 172
0: dir.
4: 172 metres i mig, l'Iglésia més alta del món.
0: Sí.
4: I primer se'n va a Madrid, que vaiga la merda.
0: Mama, sisplau.
4: Quina Iglésia tenen a Madrid?
0: No ho sé, quina Iglésia. Tenen la catedral de l'Almudena, es diu aquella, em sembla, no me'n recordo.
4: 73 metres fa aquella casa de nines. Ah. Re, 100 metres més fa la Sagrada Família. M'hi pixo i m'hi cago a l'Almudena.
0: Prou, mama, prou, que estàs molt enfadada i estàs pixant fora de test.
4: Si hagués hagut el papa Francesc, que era molt amic de la Sor Lucía Caram, els collons hagués anat a Madrid primer. Primer hagués vingut a Catalunya.
0: No ho sabem, mama, tampoc ho sabem.
4: Tota la vida anant a missa, i ara, guaita, de veritat que és que donen ganes d'agafar un mocador, embolicar-se el cap i fer-se musulmana.
0: Penjo, mama, que estàs dient masses disbarats. Va,
4: a l'Akbar.
0: Mama, penjo. Adéu. Déu meu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Israel i l'Iran han aturat l'onada d'atacs iniciada aquest cap de setmana després que l'exèrcit israelià bombardegés posicions de Hezbollah a Beirut, la capital del Líban. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat que el seu país frena els atacs sobre l'Iran, de moment, però avisa que si Teheran els reprèn o Hezbollah ataca Israel, les represàlies seran contundents.
2: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
1: Malgrat que s'ha aturat l'intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran, l'ofensiva militar israeliana al Líban continua. Les autoritats libaneses han informat que un bombardeig israelià al sud del país àrab, aquest dilluns, ha causat 7 morts, entre els quals un infant. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'estadi olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI.
1: Més de 45.000 alumnes començaran aquest dimarts una selectivitat marcada per la vaga de docents i també per la visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no condicionarà, no coincidirà, volíem dir, amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura.
3: Un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Més d'un centenar d'efectius treballen en les tasques d'extinció de l'incendi.
1: Donald Trump ha estat rebut amb una forta escridassada al Madison Square Garden de Nova York, on aquesta matinada assisteix

0: tercer partit de la final de la NBA de bàsquet que enfronta els New York Knicks i els San Antonio Spurs. El públic l'ha xiulat quan les pantalles del pavelló l'han mostrat fent una salutació militar durant la interpretació de l'himne dels Estats Units en els prolegòmens del partit. Aquest dimarts quedarà víspera sentència al judici contra el germà de Pedro Sánchez.
1: Se celebra l'audiència de Badajoz. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra ell i en demanen l'absolució, mentre que les acusacions mantenen que se li va assignar a dit la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz. Sentim l'advocat David Sánchez, Emilio Cortés, i l'advocat acusador que ha representat el PP.
2: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
3: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
1: El judici es tancarà amb la possibilitat d'un últim torn de paraula per als acusats.
0: Esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provítola, ha deixat entreveure que marxarà al final de temporada.
1: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
0: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut mundial, el Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que jugui de titular. Aquesta matinada, per cert, amistós de preparació mundialista, Espanya-Perú, partit que jugarà a Mèxic a partir de les 4.
1: I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes que volia començar una setmana més tard.
4: Fins aquí les notícies.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
6: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
5: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
9: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les 2.
5: I a partir de les 3...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
12: Aquesta veu no és de ningú.
13: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
12: Quina història, mare de Déu.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.
14: Brava per l'equip de la tarda.
12: És increïble. Catalunya
10: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: I ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució de dilluns, tenim en Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estic fent una projecció, perquè dic de dilluns, i l'única que està de dilluns sóc jo.
1: Estàs de molt dilluns avui, Elisenda Carot. Ara mateix és com si fossin les 6 del matí, per Elisenda Carot.
0: De veritat, no sé què m'està passant, però no desperto.
1: A les 6 del matí, si algú s'ha llevat d'hora, diguem-ne, no a les 6 del matí si tornes de festa.
0: Exacte,
1: o
0: no, exacte.
1: Estàs amb altres circumstàncies.
0: Les 6 del matí de criatura de 13 mesos,
1: sí,
0: que és la situació en la que ens trobem
1: és
0: ara.
1: És probable que a les 6 del matí la gent del Primavera Sound o la gent que vulgui veure el Papa i es vol posar ja a fer cua a la ciutat de Barcelona, doncs es lleva amb goig.
0: A fer cua la que farem tots els que vinguem de fora aquests 3 dies.
1: Això
0: ja
1: també, s'ha bunkeritzat una mica.
0: Sí, ai, senyor, el control tècnic, com sempre, el mestre, l'Albert Joder, a la Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Discipio. I si avui és dilluns vol dir que ens acompanya un fort aplaudiment per l'Estel Soler. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: A l'estimada, com estàs? De dilluns també?
2: Superbé. Diguem que superbé i endavant, ja està.
0: Ai, senyor.
2: El cervell, jo vaig... Avui que parlem de coses que tenen amb la psicologia, no dic res. Jo vaig llegir, em desmentiran després, que el cervell és igual, ara aquest corrent de la neurociència, diu que és igual si és veritat o mentida. Ell es creu el que tu li diguis, per tant, si dius estem fatal, ell s'ho creu. Si jo li dic estem molt bé, doncs estem molt bé.
0: Estàs ratllant la psicologia positiva, però tinc entès que sí, que no diferencia entre realitat i ficció. Ara li demanem al nostre expert. A tot això, Estel, avui et poso un partner, perquè com que dimecres us informo, programació especial de la visita al Papa a Barcelona, la benedicció de la Torre de Jesús, nosaltres no tindrem solució habitual, i és dimecres. Què passa els dimecres? No podia faltar aquesta persona. L'hem reubicada. Un aplaudiment fortíssim per en David Balaguer. Molt bon dia.
3: Bon dia, gràcies.
0: Tu vas veure la visita del Papa i vas dir, merda.
1: Ha entrat com el Papa, a Madrid, congrés.
0: Era un senyal de victòria,
3: Un senyal de victòria, perquè és que hauria estat la segona setmana consecutiva sense la solució.
0: Sí.
3: I això jo, pel meu estat d'ànim, no m'ho puc permetre.
2: No sé, tu el programa de cau. Això
3: és que no
0: m'ho puc permetre. I et dic una cosa. Sant Joan també cau en dimecres. Però ens reubicarem, no pateixis, que ja l'hem reubicat.
2: És que som autònoms i els festius ens maten.
1: Des que vam dir que els dimecres eren els nous divendres,
0: exacte,
1: el mes de juny, mira, el Carme.
0: No us podeu queixar, que això és un programa col·laboratiu i anem recol·locant tots els nostres col·laboradors.
2: Els precaris de Catalunya.
0: Va, a tot això, avui us portem una solució pràctica, una solució molt interessant, no només per la gent que som a l'estudi, sinó per tothom que ens esteu escoltant. Avui volem aprendre a... Alerta, discutir millor. I ara, després del titular enganyós, el pesca clics, anem a explicar-ho, Quina és la millor manera de comunicar-nos sense que ens malinterpretin? Per què de vegades discutim sempre pel mateix? Com podem dir, això és molt interessant, el que pensem sense generar una guerra civil? Com influeixen les emocions en una discussió? Molt, ja t'ho dic jo. No sé quin percentatge, però ja t'ho dic jo, Com podem expressar el desacord, però fer-ho amb respecte? És possible canviar d'opinió després d'una discussió? Jo crec que és possible, la cosa és, ho volem.
3: I admetre-ho.
2: És molt interessant.
0: Oh, i tant, si és interessant.
1: Oh, i tant.
0: Quan us pregunten allò de què et passa i responem res, evitar el conflicte serveix d'alguna cosa? Com podem transformar una discussió en una oportunitat per aprendre? I té les respostes a tot això. Un aplaudiment fortíssim per en Joan Soler Socarrats. Molt bon dia, Joan.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Abans de començar, no tinc les respostes.
0: Tanquem la paradeta.
1: Gràcies, Joan. Gràcies.
0: Us deixem amb el Catalunya migdia. Òscar Fernández entra aviat.
4: Tinc una proposta només. Vinc a plantejar una idea.
0: A veure.
4: No, simplement vinc a parlar de Marshall Rosenberg i la seva manera de comunicar-se, que és la comunicació no violenta.
0: Comunicació no violenta. Sí. És que avui aprendrem... A veure, Estel Soler, estem dient comunicació no violenta i tu ja, directament, en castellà, te rasgues les vestidures.
2: És que m'has rebentat el vestit.
3: Però literalment, eh?
2: Ai, sí.
3: Literalment.
0: Podem intentar...
2: No, no passa res.
0: A veure, no sé si podem voltar per la casa, a veure si trobem una samarreta.
2: No. Anem endavant?
0: Home, endavant.
4: Passarà,
2: pitjors places hem torejat. Va, aviam.
0: Ara penjarem alguna cosa al nostre WhatsApp. Va, en Joan, pels qui no el conegueu, per qui no hagueu sentit l'altra sessió que vam tenir amb en Joan Soler, és psicòleg especialitzat en benestar emocional i, de fet, ell imparteix un taller sobre aquesta matèria, com dir el que realment vols sense liar la part de cada cop que ho fas. Un taller... Mira, us dono dues dates, podeu apuntar.
3: Sí, sí,
0: dissabte, 13 de juny, a Berga. Encara queden places a Berga?
4: Sí, encara en queden unes quantes.
0: Jo hi seré a Berga. T'ho juro, amb una amiga. Anem allà.
1: A discutir, a discutir.
0: A discutir, eh? A veure qui guanya. No,
1: home, no pots portar una per, pot portar, per donar idees, la gent, una persona amb la que discuteixes per veure.
4: Ha passat.
1: Que vagin els dos a prendre punts.
4: Ha passat, sembla, ha passat.
0: No, no, perdó, mira, sí?
4: A mi, sí, perquè jo sempre faig descompte si vens acompanyat. Llavors, hi ha hagut parelles que han vingut i els hem fotut a, un, a cada costat de sala i al final s'han retrobat.
1: Sí, no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no,
0: no, no,
4: no, no, no,
2: no, és que, de fet, anar a fer teràpia de parella és una mica aprendre a discutir, no?
4: Tal qual.
0: Sí. No? Aprendre a intercanviar, no?
4: Sí, sí, i moltes de les coses que venia a plantejar avui, de fet, les vaig aprendre quan em vaig topar a consulta amb persones que no s'entenien.
0: Ui, m'encanta. O sigui, serà com una mediació a lo gran, eh?
4: Sí, sí, i pensa que tots els casos que es fan servir durant el taller són vostres.
0: M'encanta!
4: Els porta la gent. Hi ha tres nivells. Portes el conflicte fàcil, amb el qual entrenaràs i aprendràs la tècnica, perquè al final la comunicació no violenta és com una recepta de quatre passos. Uh-huh. És molt més que una recepta.
0: Ara hi anirem, eh?
4: És molt més que una recepta, però al principi s'ensenya com una recepta, saps? És fer observacions, separant la teva avaluació del que ha passat i simplement intentar ser objectiu, lligar-ho amb una emoció que has sentit quan això ha passat, lligar-ho amb una necessitat que està descoberta o coberta, mm-hmm, i al final fer una petició. Mm-hmm. Aquest seria el marc bàsic.
0: O sigui, fer observacions,
2: que important,
0: descriure aquests sentiments, ja li... expressar necessitats i fer una petició, eh? Ah, ojo, sí, aquestes quatre passes, eh? Espera, espera, que us veig aquí com uns toros a la barrera. Deixeu-me dir dues dates només. 13 de juny a Berga, jo hi seré. Ah, però no sóc un reclam, eh? Dic que hi seré. Ah, no vingueu a discutir amb mi.
2: Ja seré llibres, de part, si voleu.
0: I si no podeu anar a Berga el proper dissabte 13 de juny, dissabte 12, ja anem al setembre, a Vilaseca. Aquests tallers d'en Joan Soler, per si us hi voleu apuntar. A veure, David.
3: No, que aquí hi ha dues coses.
0: Encara no he començat ni el guió, eh?
3: Dues coses que costen molt enmig d'una discussió i vull que algú m'ajudi a resoldre això. Una és... jo m'encenc amb molta facilitat. Mm. Com evita encendre's? Perquè si t'encens, la discussió ja se'n va per un camí molt complicat. Un camí polsegós, pedregós, un camí complicat. I després l'altre que també és molt difícil, és aconseguir que hi hagi com uns torns de paraula. Aquesta és la part més complicada.
1: Clar, un regidor de la discussió.
2: Un regidor, correcte. Àrbitre l'hora.
3: El regidor de la discussió. El regidor de la discussió.
2: El regidor de la discussió, perquè... i cada cop digui per al·lusions. Entorn.
0: Verge santa.
3: La Elisenda Carot de les discussions. El que va repartint i que dona el torn de paraula.
2: Exacte.
3: Perquè clar, jo de vegades estic intentant posar damunt de la taula els meus arguments i l'altra persona és que no em deixa, no m'ho permet.
0: Sí. Vols que vingui a la propera?
2: Perdona. No, això seria... Sabeu que hi ha aplicacions per quan fas esport, de fer rondes aquestes que es diuen Tabata i coses així, que hi ha un temporitzador. Jo crec que s'ha d'inventar això. Aquí us ho llenço, que algú es forri en nom meu, si us plau. Llavors, com els debats polítics,
0: com
2: que
0: és
2: vostè ja gastat en aquest tema, vostè ja ha gastat els seus 5 minuts.
0: Com els escacs. Tu tens un temps limitat i clic-clac. A veure, anem a entrar una mica, ara li preguntem a en Joan això d'encendre's i el torn de paraula. Abans, però, participació activa. Avui demanarem... Què demanem, Fran, a través de WhatsApp i a través de telèfon?
1: Doncs mira, a través del telèfon el 93-201-7474, el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o amb missatges de text al mòbil del programa, al 677-38-77-19. Mira, com que ara el Joan parlava de la comunicació no violenta, doncs avui demanem als nostres oients que ens expliquin quin problema tenen, per exemple, i el Joan ho passarà pel sedàs de la comunicació no violenta, és a dir...
0: Problemes tipus
1: ma mare,
0: què?
1: Ma mare ve a casa, no, o el meu pare,
0: conflicte,
1: i em desendreça a la casa i la posa com ella vol.
0: Clàssic!
1: No dic que
0: mira,
1: sigui
0: Fran,
1: cas, eh?
0: Jo t'ho he posat així, per si d'això et va bé.
1: Com li puc dir? Com li puc dir que potser no ha estat la millor manera de posar la roba, per dir alguna cosa, no? Com ho puc fer? Com ho faig ara i com li podria fer?
0: D'acord, petits conflictes, sobretot d'establir límits, no? Vindria a ser, aquest
1: exacte,
0: és un establir límits,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, li trobarem la solució, a veure.
0: Com dir una cosa, si us passa allò de no sé com dir-li a la meva mare que, no sé com dir-li al meu marit que, no sé com dir-li al meu jefe que, no sé com dir-li a la meva companya de feina que... Preguntes o exposició de casos, no. 93-201-7474 i el 677-38-77-19. De seguida vaig a l'Estel. Sí que és veritat, que em podries portar unes discussions. Abans, però, com evitar encendre's i com respectar el torn de paraula? Alguns trucs pràctics, Joan.
4: Jo crec que la trampa està en no intentar-se encendre. En Marshall Rosenberg sempre et diu: agafa el que estigui més viu davant teu. O sigui, el problema mai serà fotre un crit, o mai serà mostrar tristesa o estar emprenyat. Mai serà aquest el problema. De fet, quan tu t'ho calles i quan tu menges, és quan acabes sentint més ressentiment.
2: Estàs defensant, perdó, que m'interessa molt, que també hem de deixar sortir
3: l'explosió
2: des del respecte, però deixar sortir qualsevol emoció.
4: Tu pots cridar en comunicació no violenta. Tu pots expressar...
2: I no és maltractament.
4: No, és que no té res a veure. No té res a veure amb això.
2: No, m'interessa molt.
4: De fet, hi ha un exemple en què Marshall Rosenberg ho explica, diu: arribo a casa, estic molt cansat i em trobo els meus fills, que estan entent totes les joguines pel terra, no han recollit res durant tota la tarda, i diu: jo puc cridar i dir: bueno, estic molt cansat, jo no puc més, sí? Ara veient això veig que no ho sabré sostenir, jo me vaig a la meva habitació, em tenco durant una estona i descanso i després torno. Sembla bé? I en cap moment els ha jutjat, els ha dit que estaven fent coses malament.
0: Has explicat com estic, no?
4: Vale, expressat, això ho faig bé, ha vist el que ha vist, ha expressat la seva emoció, ha dit la seva necessitat i s'ha anat a la seva habitació.
2: Vale. Això estaria bé. Estaria
0: els quatre
2: bé, no?
0: Passos, fer observacions, estic enfadat,
4: no, l'observació simplement és veig totes les joguines pel terra.
0: D'acord, observació, veig les joguines per terra.
4: Aquí vull fer un petit apunt, en totes les columnes, en plan, en una observació tu pots pecar de no fer una observació moltes vegades. Per exemple, si dic: sou uns desordenats, jo puc pensar que és una observació...
2: Això és judici.
4: És un judici sobre el que ha passat.
2: Clar.
4: Jo puc dir: ets molt pesada. Però potser el que puc dir és: porta 5 minuts parlant. Porta 5 minuts parlant, ens podem posar d'acord.
2: En l'objectivitat.
4: Exacte. És el
0: primer
4: pas.
0: De fet, tu en parles i dius que són aquests... Pot semblar una tonteria, però són aquests petits clics, eh? Per tant, observació.
4: Però precisament perquè les coses que més ens desconnecten dels altres, i abans ho estàvem parlant amb en Fran, són molt senzilles. La primera és un judici. És creure en una línia que jo sé on està el bé i el mal. Clar. El bo, el correcte, lo normal i lo normal. I tu has fet una cosa que està just en el costat equivocat de l'equació.
2: Segons tu.
4: Clar, segons jo.
2: És a dir, això és per mi el més difícil i tots hi caiem, que és aprendre a discernir entre l'objectivitat i la nostra perspectiva i interpretació d'allò en base a qui som, com sentim, etc. No?
0: Però és que si modifiquem aquesta clàusula, estareu d'acord amb mi que la meitat de conflictes d'aquest món s'acaben.
2: Home, clar!
0: Perquè quantes vegades sents algú parlar per telèfon és que et pots creure que... I dius, no, el que segueix és un judici, et pots creure que, perquè és tu i jo que t'ho estic explicant, estem en la banda correcta de la història i l'altre s'ha equivocat. Per tant, observació, veig que tot això està molt desordenat, descric sentiments.
4: Mira, desordenat fins i tot encara seria la teva interpretació. Ah. O sigui, tu pots dir: les joguines estan al terra. Sí? Això és una cosa en què jo i els meus fills ens posarem d'acord.
2: Sí.
4: Vale. I a partir d'aquí, jo ja no involucro els nens. Jo parlo del que he sentit quan he vist això.
2: Del que et passa a tu, no?
4: Si us puc fer un exemple.
0: Per favor.
4: Perquè moltes vegades creiem que les joguines al terra és el que ens estan causant una emoció. I no és així, no és realment així. Imagineu-vos que jo no, avui, 5 minuts abans d'arribar a la ràdio, t'hagués dit: Elisenda, avui no vinc. Com t'haguessis sentit?
0: Primer m'hagués enfadat.
4: Vale, tu t'haguessis enfadat, no?
0: O sigui, m'hagués enfadat per la sensació de frustració, de merda. I ara què faig?
4: Vale, genial. Però podries imaginar-te un
0: escenari... No per tu, amb carinyo, Joan.
4: Imagina't un escenari en què jo no et caic bé, o jo t'he fotut alguna putada, i jo truco 5 minuts abans i dic: no, al final no vindré. Com et sentiràs?
0: Aleshores pensaré que ho ha fet per putejar.
4: Vale, i si no tenies gens de ganes de que vingués i et dic: ei, al final no vindré.
0: Alleujada.
4: Us ha passat a tots?
2: Sí.
4: De rebre un missatge: tu, que al final no podré, i tu dius... Ai, quina pena! Li contestes així i després a casa estàs feliç.
2: Clar.
4: Vale, en tots 4 casos jo us he cancel·lat el pla a l'últim moment. I en els 4 casos heu sentit coses diferents.
2: Depèn de com estem nosaltres, no?
4: Clar, llavors, significa
2: expectativa, etcètera, no?
4: Que el que ha passat normalment no és el causant, sinó que és l'estimulant. Sense jo haver cancel·lat, òbviament no haguéssiu sentit res.
2: Mm-hmm.
4: No? Però jo cancel·lant no us estic causant alegria en un cas, o odi en un altre, o frustració en l'altre, sinó que ho explica millor el que tu estaves dient. Si jo ara mateix em veig compromesa en què faig en aquest últim moment, sí, i he d'apagar focs, això és el que m'està generant la ràbia cap a tu.
0: No, el fet de que tu...
4: Exacte. I estic... Per exemple, en el cas de que tu sents pau i alegria perquè jo no vingui, que jo no vingui està cobrint una de les teves necessitats.
2: Clar.
4: Que és la de pau i descans.
2: Uh-huh.
4: Llavors, s'explica molt millor mirant directament què necessito. Quan en Marcel arriba a casa i veu les joguines a terra, el que necessita és descansar. No són les joguines el que li estan causant la ràbia, saps? Perquè si arriba supertranquil... No.
3: El que passa és que moltes vegades d'aquesta explosivitat i dels crits n'acaben sorgint i n'acaben brotant disbarats, que diem molts disbarats, perquè quan la gent se'n sent diu disbarats, que potser no senen la majoria d'ocasions, no? Tots n'hem dit alguna vegada alguna coseta que...
0: Tantíssimes
3: que
0: vegades.
3: Que després pensem, hòstia, després sí que demanes disculpes, diu: perdona'm, jo això no ho pensava, mira,
0: que la gent també ha d'aprendre a matricular, perquè tots tenim dret també a dir una cosa que dius: ostres, la retiro, no? Perquè aquí l'he cagada, no?
3: Sí, sí,
0: perquè
3: l'arsenal.
0: Perquè a vegades dius les coses des de la inquina per fer mal. Entengueu-me, no som sants aquí ningú, de dir: això punxarà, pum.
3: Sí, sí.
0: No?
3: Sí, sí, totalment.
2: Aleshores, podríem concloure que per poder discutir bé o més assertivament hem d'haver fet una feina molt important primer amb nosaltres mateixos?
4: Crec que perquè... no. Perdó, calma.
2: No digues, digues.
4: Crec que no és una feina que hagis de fer durant molts anys. És un acte de consciència diari. Abans
2: correcte,
4: ho estava parlant...
2: Sí, sí, exacte.
4: Abans ho estava parlant amb la Elisenda. Jo crec que qualsevol persona al llarg de la seva vida només sap dir dues coses. La primera és gràcies. Quan estem celebrant alguna cosa, quan estem compartint, quan estem aprenent, estem dient gràcies, gràcies vida, gràcies. I l'altra és sisplau. Sisplau, necessito alguna cosa. I aquesta és la que més escoltes quan vas pel carrer o quan t'enfades amb algú i diu alguna cosa super desafortunada o molt tràgica, és simplement un sisplau algo. Moltes vegades a mi quan em criden, jo em sento atacat, em sento insegur, tinc por. Llavors, si jo salto, és que jo t'estic demanant espai o temps o t'estic demanant respecte. I ho diré potser dient-te imbècil. Llavors, separar l'imbècil del que realment m'estàs dient, que és un sisplau, necessito amor, necessito respecte, necessito companyia, és la part difícil.
0: Mm-hmm. Però perquè també ens quedem molt, perdoneu, amb la literalitat, no? Moltes vegades és que fulanito em va dir... És com, ja, però d'on venia aquest et va dir? Què t'estava demanant, no? Per què va dir això? Doncs perquè sentia ferit, perquè es va sentir deixat, no? Per què va dir allò altre? Perquè li havia tocat al putet aquesta situació, no?
3: I aquí hi ha una altra cosa, valorar també de la mateixa manera les coses que tu dius. Mm-hmm. No? Perquè moltes vegades valorem molt negativament el que ens estan dient a nosaltres, però el que tu estàs dient te n'oblides a l'acte, al segon. I no, tu també les dius de molt grosses. Tothom les diu de molt grosses.
0: Us demanaré que anem fent exercicis, perquè jo crec que és on es veu clarament com funciona tot plegat. Ens hem quedat un moment molt esbaceroles, perquè hem dit un altre cop la imatge d'arriba una persona a casa... Hi ha joguins a terra, que és l'observació. Descriure sentiments. Jo ara mateix estic molt cansada o molt cansat, no puc gestionar això, per tant...
4: No puc, necessito espai, o necessito ara descansar. Uh-huh. I per tant, us demano que tornaré d'aquí 10 minuts i tornem a parlar-ne, què us sembla?
0: Això
4: serà la
0: no?
4: petició. La gràcia de la petició, la gràcia de la petició, i és la part més complicada, és que tu has dit abans, de fet, quan un no vol, dos no s'entenen, no?
0: Clar.
4: A casa meva hi havia una rajola de ceràmica que no feien res més que assenyalar-me-la, que és, si un no vol, dos no es barallen. Mm. I no sé per què me l'assenyalaven sempre a mi, però la meva germana no, saps?
0: Volem dir, Joan, pren nota.
4: Però és real que si una persona té ganes d'enfadar-se, agafarà qualsevol cosa que tu diguis, que facis o que pensis, o qualsevol cosa que no diguis, que no facis i que no pensis per enfadar-se, no? Això us ha passat i
3: sí,
4: passa. Llavors, és poder separar això i dir, jo vaig a la meva essència, és què m'està ressonant a dins, o sigui, què necessito en aquesta situació? I poder-ho expressar sense involucrar l'altre, dient-li això que estàs fent està malament, i judici, i després negar, saps? Mm-hmm. Això. I separar això.
0: Complicat. Estel?
2: Ai, diverses coses. Jo sóc molt de discutir, però perquè crec que hem de redefinir aquesta paraula. Jo he fet molta feina en aquest sentit. Llavors, jo fa un temps vaig canviar algunes coses, no sé si aquí el professional em dirà que anem bé o no. Entre d'altres és, jo no vull tenir la raó, jo vull entendre. I per tant intento no anar a defensar-me, sinó a posar aquesta mirada d'empatia de jo veig la realitat des del meu punt de vista, què està passant a l'altra banda i com es veu. És absolutament difícil, no? Però vaig canviar una mica el dit que assenyala, perquè a vegades per inèrcia ens posem a tu has fet, tu has dit, tu això, i llavors girar el dit i d'entrada com deixar de dir coses com em fas sentir o no, imputar-ho a l'altre, sinó dir quan tu fas X, jo em sento així, segurament és per la meva motxilla, pel tal, però per poder fer això, jo he hagut de fer una autoanàlisi molt fort de connexió d'esdeveniments, observar des de la llunyania de dir, val, com he arribat jo a la discussió, com he entrat jo a casa, venia i enfadat d'una... Per mi també té molta importància i ens hem de mirar com venim i a qui li estem deixant anar una ràbia que no li pertany moltes vegades, no?
0: Mira, entroncant amb això que diu l'Estel, precisament, en Joan diu que un comportament clau d'aquesta passa de... descriure els sentiments, perdona, és el que estava dient precisament l'Estel, no lligar els sentiments a la voluntat de l'altre de fer-te sentir així. Pots-nos un altre exemple d'això?
4: De fet, si voleu, podem agafar exemples que us passin al vostre dia a dia. Potser seran molt més fàcils de dir, aquesta situació a mi em genera... Us puc ficar un exemple? Mira, em sembla que m'està escoltant la meva àvia.
0: Hola! Com es diu?
4: Tura.
0: Hola, Tura.
2: Oh, Tura.
0: Dolot. Home, Tura, Dolot.
4: Exacte. Jo vaig anar a viure a dalt de casa la meva àvia, vale? I és l'exemple que fico a la newsletter que li vaig passar a en Fran. Vaig anar a viure a casa seva. I era una casa que havia estat abandonada durant 50 anys. Llavors la vaig intentar arreglar com vaig poder. Tampoc tenia molts de recursos, anava fent. I cada setmana la meva àvia em visitava i em mirava la casa com estava. I cada setmana fallava alguna cosa. Que deia, les persianes s'han de canviar, no? El plat de dutxa s'ha de canviar. Aquesta pica s'embossarà. I ho anava canviant cada setmana. Llavors, jo puc pensar, ostres, que pesada, perquè és casa meva, jo vull ser independent. El que no estic escoltant de mi és, què necessito jo ara? Què és el que jo necessito? El meu problema és que no vull que vingui la meva àvia a dalt a casa.
0: No
4: és així. Jo el que necessito és potser sentir-me més independent, no? Mm-hmm. Necessito com una mica de distància. O de poder sentir que estic fent la meva vida i prendre les meves decisions, perquè m'estic independitzant. Mm-hmm. Això és real. I això m'està generant l'emoció que a mi m'està saltant. Llavors, primer aquest seria el pas que tu deies, no, Estel, cap endins. Mm. Però després és entendre cap enfora. Un cop i he trobat una persona que em pot sentir empatia cap a mi, que pot ser un bon amic, i m'ajudi a fer aquest viatge de dir, tu el que necessites és autonomia? Sí, és això. Jo ja sento una mica descansat. Clar. Després jo puc donar empatia cap enfora i pensar, a veure, la meva àvia ho està fent per la persiana, per la cortina, pel plat de dutxa? Segurament no. Segurament això és a la punta de l'iceberg, que explica alguna cosa més bonic. I és, potser des que he vingut a viure a casa teu, ens veiem menys que abans. Mm-hmm. Llavors potser la solució passarà per venir a dinar els dimecres a casa teva, saps?
2: Mm-hmm. No, parlar
4: també és... i és entendre a nivell de necessitats, saps?
3: Hi ha una sèrie d'elements clau, estem citant, que faciliten la discussió. Per exemple, n'heu dit un molt clar, que és el cansament, l'esgotament. Això facilita molt que hi hagi discussions. I si tu ho tens detectat, també pots agafar, i és una cosa que jo algunes vegades he fet, i us la recomano, que és, mira, ara estic molt cansat, aquest tema ja el tractarem en un altre moment.
2: Ah, molt interessant.
3: Posposar-lo per quan estiguis més fresc.
0: Però de vegades
3: per
0: no t'ho compren, eh?
3: No, de vegades no t'ho compren.
2: Aquí vaig, aquí vaig.
0: Sí, però...
3: perquè hi ha un nou estil de discussió que és molt perniciós.
2: A veure.
3: I que ara el diré, que és... una cosa que quan nosaltres érem petits no existia, que és la discussió per WhatsApp. Que és molt perniciosa.
0: Sí, no. Ui, un momentet, aquí hem de fer una aturada. Ara parlem de les discussions per WhatsApp, ara et dono torn de paraula, Estel, intentarem ordenar tot això perquè ens queda, o sigui, ha passat mitja hora, no sé com, màgicament. Haurem de fer una pausa abans, però, al 677-387-19, què ens diuen, Fran?
1: D'entrada dic que hi ha 89 persones que es diuen Tura, segons l'IDESCAT, a Catalunya, de les quals una és la teva àvia. L'Anna diu que discuteix poquíssim, perquè per discutir hi ha d'haver un problema real. Diu, no recordo ara mateix la meva última discussió.
0: Carai,
1: I sobre el que demanàvem, l'Aina diu, amb la meva parella ens encenem molt ràpid, li hem demanat si podíem dir el seu nom, ha dit que sí, perquè la seva parella es posarà el podcast més endavant i també escolta el programa. Ens acabem cridant i ens costa molt controlar-nos. I sabeu què fem?
0: Què?
1: Finalment optem per no parlar de certs temes i això ens entristeix els dos molt.
0: Evita.
1: Com ho podem fer? Mm. Hem d'abordar aquests temes i de quina manera, pregunta l'Aina.
0: Uau, però posa'ns un exemple, Aina. Necessitem saber quins temes. Joan, ara m'ho respons. Després de la publicitat, a veure si això d'evitar temes evita discussions o enquista coses. Ara tornem.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passa un minutet de dos quarts de dues del migdia a seguir la sessió, eh?
2: Sí,
0: ara ho hem de portar, ho hem de dur a terme. A veure, hem deixat moltes coses obertes. Per exemple, tu has obert la via de què passa a discutir per WhatsApp, però abans teníem una oient que ha fet una pregunta, l'Aida, si mal no recordo. Aina, disculpa, Aina, que deia que acabaven discutint, alabaven la conversa i acabaven cridant-se i havien optat per no discutir segons quins temes. Sobre segons quins temes.
1: Està escrivint els temes.
0: Posa't exemples pràctics.
1: No, està escrivint, estem veient aquí com escrius.
0: D'acord, doncs ara els llegirem. Així d'entrada, evitar un conflicte, Joan?
4: No, evitar un conflicte és una manera super vàlida de solucionar un conflicte. Si tu em trepitges al metro, jo no et faré comunicació no violenta. Mm. És a dir, jo puc pensar que la persona amb qui tinc el conflicte no val la pena i el tema tampoc val la pena. Jo puc evitar i és una solució perfecta. No fa falta que tots els conflictes de la teva vida se solucionin de la mateixa manera.
3: Jo evito molt
0: la discussió. És interessant, eh?
3: Les evito molt, les discussions, perquè jo veig que quan discuteixo m'encenc molt i sóc una persona... Em puja directament la pressió arterial. És que m'ho noto.
0: Per tant, a tu no et compensa el fet de discutir, en general.
3: Exacte, no em compensa perquè jo veia que en moments de la meva vida que he discutit molt, el descans se'n va en orris, o sigui, a la nit no dormo bé, després tens com una gran ressaca el dia següent, no et trobes bé. Jo tinc una norma molt clara, és no beure cafè passades les 7 de la tarda i intentar no discutir passades les 7 de la tarda.
0: És aquesta les normes?
3: Aquesta és la meva norma, no discutir passades les 7 de la tarda, perquè ja sé que estic abocat a un descans penós. I és així.
0: En parella, però, torno, a lo d'evitar temes. Clar, era molt clar el cas del metro, m'han trepitjat, o algú amb qui no m'importa. No em posaré a no discutir, ni a discutir, ni a parlar, ni a fer comunicació no violenta, perquè no m'importa, per tant, el desgast, no? Fem un dafo, no?, que diuen. Uh-huh. El desgast que em suposarà no em compensa el que pugui treure'n. Uh-huh. Però, en el cas de l'Aina, un cas concret.
1: És vegetariana i la seva parella no. A nivell polític no pensem igual, tot i que tampoc radicalment oposat. Maneres de conviure, això no seria massa concret, però sí a l'hora de netejar i coses concretes de com portar la casa.
0: Interessant, amb coses de com portar la casa o netejar, no?
4: Jo abans de començar el taller de comunicació no violenta sempre faig un gràfic que intento ficar 5 formes de solucionar conflictes. Una és evitar, quan el tema no t'importa i la persona no t'importa. Però també et pots adaptar. Moltes vegades solucionem un conflicte adaptant-nos. O sigui, quan jo vaig a casa de la meva àvia, no tinc gana i em foto una croqueta al plat, me la menjo i callo. I jo no genero un conflicte allà.
3: Sí, sí.
4: I en canvi, hi ha altres vegades que jo el que faig és com un compromís. O sigui, amb una persona amb qui no tinc molt bona relació, però som companys de feina i em demana un canvi de torn i a mi em va bé, però no ho faig perquè l'estimi moltíssim aquesta persona, però...
0: Fas per evitar que això sí, pugi
4: per
0: masses.
4: Tu, i a mi per... Sí, i a vegades que no, i a vegades que intento controlar el conflicte. A mi m'importa tant el que està passant que jo et faré passar a parlar-ho. Encara que sigui anar a mirar la pel·li que jo vull anar a veure, no? Pot ser un exemple molt, molt, molt baix, o coses molt heavies com, mare, qui es queda a la custòdia dels fills? Jo penso que tu estàs maltractant els nostres fills, doncs jo intentaré anar a judici a salvar els meus fills. Jo no intentaré adaptar-me, evitar el conflicte, no. No tindria sentit, no? I això també és una forma de solucionar un conflicte, jo fer-te passar a parlar-ho. No vull dir que un estigui bé i un altre estigui malament, eh? I també a col·laborar. O sigui, fico l'exemple de si volem tenir un fill, doncs crec que val millor col·laborar i que no sigui un compromís, no? En plan, va, jo et deixo tenir un fill si tu em deixes fer pàdel les caps de setmana. És com, és perillós.
0: No ho feu, si és aquest el motiu.
2: No.
4: Sí,
2: clar, interessant.
0: Perdona, acaba Joan i ara vaig a tu perquè ara fas una pregunta que em ve al tom.
4: L'única cosa és que, per exemple, llegint aquest missatge, cadascú dona la importància que creu els temes i les persones i les relacions que té. No hi ha una recepta màgica de dir, ah, si us esteu barallant per la dieta, en aquests casos val la pena barallar-se, saps? Discutir. I en aquests no. Depèn molt de la importància que tu li donis a la relació i al tema de, que està generant el conflicte.
2: Clar, a veure, estem una mica en temps que es parla molt de l'aferrament, bé, la paraula es coneix més en castellà, que és l'apego, a l'evitatiu i l'ansiós, i també hem après conceptes com regular-nos, no? Aleshores, què passa quan una part, per exemple, en parella, de la parella, necessita parlar les coses al moment, no guardar-s'ho a dins perquè es coneix i sap que serà pitjor si ha de callar i dilatar la conversa o la discussió, per regular-se, però l'altra part es regula amb silenci, necessitant un o dos dies o tres, fins i tot de distància, per poder transitar allò i preparar-se per una conversa. On és el punt mig d'això? Perquè a vegades si no fa la sensació que qui no vol parlar pot guanyar, o al revés, pel qui no vol parlar és que jo no vull parlar i no pares de parlar. Com ens entenem i què es pot pactar aquí?
0: Els tempos.
4: Clar. Jo sóc ferm defensor que sempre hi ha un punt de contacte. És a dir, sempre potser hi haurà alguna estratègia en què jo puc... per exemple, ara tu estaves parlant, no?, d'un cas potser que està viu dins teu. Si jo et digués, ei, et puc assegurar que abans de que s'acabi la setmana això ho tenim resolt, però ara mateix, just aquesta tarda, jo no puc. Què tal si busquem un dia de demà o demà passat per agafar-nos la tarda lliure i parlar-ne?
0: Clar, perquè la gent que demanem temps, a vegades ho fem sine die. I això és veritat.
2: Clar, és que això jo ho he detectat, que és molt bé, jo aprenc a cedir davant les persones que necessiteu temps, o em costa molt...
0: Però hem de posar data.
2: Però llavors vull que em digueu, mira... ara no en podem parlar, et tinc en compte i en parlarem. Perquè si no és l'excusa...
0: Per deixar-ho passar.
2: Totalment.
0: Compro això, Estel. Sí. Perquè jo, per exemple, a mi no m'agrada discutir en calent, perquè aleshores m'atribulo, m'atabalo, aleshores la cosa se m'escapa i jo sóc bastant maníaca del control, com podeu veure i notar cada dia. Però està molt bé posar-se una data de dir, mira, abans d'acabar la setmana buscaré un dia, et proposo tal hora, tal hora, tal hora, per quedar i acabar de parlar d'aquest conflicte.
3: Crec que s'ha d'assumir una cosa, que és que una relació, sobretot en les parelles, això, però a les feines també passa, el que passa és que allà t'ho trobes i no. Però en una parella, si una persona de les dues és una persona addicta a la discussió, que és molt avesada a la discussió, i l'altra és una persona que les vol evitar, difícilment aquesta relació pot funcionar.
4: I totalment, i pots decidir marxar perfectament. Ah. En Marshall Rosenberg ho diu, en plan, tu pots fer ús protectiu de la força, és a dir, si tu em vens pel carrer amb un ganivet i m'estàs a punt de matar, jo no diré, què deu necessitar aquesta persona? Què deu sentir? No, jo primer em protegeixo i després et pregunto. Si en un moment donat jo... per mi ja és insostenible, jo puc marxar i donar les raons reals, que és a dir, quan estem discutint em sento atacat i no hi ha manera de que jo ho intenti regular i no pugui, i quan ho hem intentat parlar no funciona i jo he decidit marxar, però no perquè tu siguis mala persona, perquè vegi que ets un imbècil, no, perquè jo ara mateix estic fent més cas a les meves necessitats i marxo i em protegeixo.
0: Que això és un punt, és interessant, eh? Quan parlem de les necessitats, no? Perquè, per exemple, ara tu posaves aquesta relació de parella, no? Un que evita el conflicte perquè s'esgota, perquè en el fons discutir és esgotador, i l'altre que té gasolina, doncs podem dir, escolta, és que a mi aquesta dinàmica m'esgota, no?
3: Ah, clar. Mm-hmm.
0: No estic parlant de... Tu sigues com vulguis. A mi és que passa que no compro aquesta dinàmica, oi?
4: Sí, és com si et dic, a mi tampoc m'agrada el futbol i no vaig estar de futbol, però no, no penso que el futbol estigui malament i sigui dolent i que siguin uns ineptes i que... No.
2: Però a vegades també, i sobretot, perdoneu, que vaig a un tema de gènere, que no sé si tindrem temps avui d'abordar-lo, però jo penso que... com a mínim, els homes que ronden la quarantena, cinquantena, que me'ls puc conèixer més per generació, com que heu crescut bastant desconnectats de les vostres emocions, hi ha una tendència generalitzada a tirar-ho tot a l'esquena, hi ha un punt d'immaduresa disfressat de jo no discuteixo, i a vegades ni per respecte ni per generositat cap a l'altre no es volen asseure a parlar. O sigui, tancar coses per WhatsApp, d'aquí també venen els famosos ghostings, fer veure que allò no està passant i anar gestant el desgast en l'altre, i fins i tot podríem anar més a quan comences a dir-li a l'altre és que demanes massa, és que sempre vols parlar, i acabes justificant en alguns casos una immaduresa de seure't i mirar aquella persona cara a cara als ulls, que t'està dient, mira, 5 minuts i em tranquil·litzo si podem parlar això. Jo crec que les dones necessitem molt més parlar que els homes, i els homes es tenen una assignatura pendent amb això.
0: Joan, no sé si vols afegir alguna cosa a aquesta reflexió de l'Estel.
4: No, quan escolto intento sempre desgranar en plan què deus estar sentint i què potser necessites, no?, en aquest cas, i des de l'altre costat també.
2: Va, digue'm. O sigui,
4: no,
2: com a home.
4: No, pensa, o sigui, jo crec que moltes vegades els homes el que tenen és molta por.
2: Totalment. Doncs pues digueu-ho.
4: No, ja ho sé, ja ho sé.
0: Si ell ja ho diu, ell no li pots dir.
4: No va per aquí. Digueu-ho. El que vull dir és que una de les coses que més ens separen és quan tenim por a ser castigats o tenim por a que ens facin mal. Llavors, jo puc arribar a entendre una persona que necessita comunicar-se i una persona que té por que quan es comuniquin pues, li retreguin coses o que li diguin que estan fent coses malament, etc, etc. Llavors és trobar aquest punt de connexió en què jo he sigut tu i tu has sigut mi, he sigut jo, en algun moment de la nostra història. És a dir, en algun moment tu has tingut por que quan et diuen ara tindrem una conversa, tu dius ui, ara em renyaran. Llavors, saber que jo he sigut aquesta persona.
2: Totalment.
4: I des de l'altre costat de dir, ostres, jo ara necessito parlar aquestes coses, esclarir-les, comunicar-me, connectar. Llavors hem sigut tots dos i moltes vegades és
2: posar-te al lloc de l'altre.
4: Fer una hipòtesi de l'altre, dir, tens por de cara.
3: I he d'acceptar que estic d'acord amb la reflexió que ha fet la...
0: Tot i que ets un home que passa dels 40.
2: Sí, sí. He dit entre 40 i 50.
3: Entre 40 i 50, però sí que és cert que els homes, o com a mínim els del meu entorn, i jo mateix en sóc un exemple, hi ha una frase que a mi m'esfereix quan me la diuen, que és
2: hem
3: de parlar. A mi quan em diuen hem de parlar, ja m'entren tots els mals, ja m'entren uns calfreds i unes esgarrifances que em costa molt encara aquesta conversa, jo ho reconec.
0: Fins ara potser l'hem de parlar era jo he pres una decisió unilateral que tu ara et menjaràs i que te la comunico.
2: Una cosa, no hi ha res més sexy en un home i que et fa més venir ganes de fer-li el coit que la comunicació.
3: Sí, però...
2: L'home que no té por de parlar o sent teniu, jo sóc molt defensora de no ens hem de sentir malament, el que ens passa és el que ens està passant, i és veritat, la nostra veritat, irrefutable, però comuniquem-ho, és a dir, jo ara sento por de parlar, és que ara no sé cap on anirà això i m'està espantant, o jo sé que estàs malament, m'agradaria ajudar-te, però és que em sento molt petós i no sé com fer-ho, i als homes també us costa molt fer autocrítica i poder expressar emocions
3: homes...
2: on no sou perfectes, i això
3: homes,
2: és molt sexy.
3: Els homes som uns grans enterradors de temes.
2: Ara.
3: Un cementiri allà de temes, però clar, és un cementiri com aquell del Michael Jackson, que de vegades ressusciten aquells temes.
2: I perdona,
0: temes... ara he de canviar de tema.
2: Un moment, abans que canviïs.
0: Perquè vull anar als exemples, perquè estem en un marc molt teòric i la gent a casa deu voler dir, val, però quan passa X,
2: no, i
0: ja
2: està,
0: fer?
2: I per tancar amb el gènere masculí, i a sobre, quan traiem temes, ens gireu la truita i ens feu sentir culpables a nosaltres. Ja ho he dit, au.
0: Ara no és un mujeres, hombres i viceversa, ni minipunto per l'equip de les xiques i los chicos, Al 677-3877-19, ara sí que m'agradaria aterrar tot això, Joan. Hem parlat de la teòrica, fer observacions neutres, no judicis, descriure els sentiments com ens sentim, expressar aquella necessitat, el que jo necessito en aquell moment, i fer una petició, fer una proposta. Ara intentem aterrar-ho amb casuístiques concretes. Per exemple...
1: Mira que la Núria, per cert, diu que s'ha autoimposat també la norma de no tenir enemics i a partir de les 7 no aborda segons quins problemes, per no tenir discussions. A veure, sí, però el que està pensant l'Anna, que ens ha escrit el WhatsApp del programa, és, a veure, quan parlaran del problema que tinc amb la meva cunyada?
0: A veure, ui, ara.
3: Visca la cunyada.
1: A veure, es veu que la cunyada li diu que crida molt. L'Anna diu, jo sóc molt expressiva, potser parlo més alt, però també tinc molta energia i estic molt contenta, normalment. Molt bé. El conflicte que tinc, a vegades em diu, que no hi sents, tens un problema.
0: Oh, però una gràcia
1: no cridis. Com puc dir-li que em fan mal les seves paraules?
2: Boníssima. Mira, boníssima. És un exemple perfecte, Anna.
4: A més, ha fet una observació, que és dir, quan la meva cunyada em diu que no hi sents. Moltes persones dirien, quan la meva cunyada em falta el respecte. Saps? Vull dir, això està superbé. És a dir, jo normalment allà al taller, ja veureu, faig molt de roleplaying, llavors imagineu-vos que jo sóc allà, i dir, què podria estar passant? Perquè això serà una hipòtesi, després ella ens ho corrobora. És, mira, quan em dius que no hi sents, jo el que sento és segurament tristesa, un tipus de tristesa, en plan, o em sento poc respectada. Penso que em vols fer mal. La necessitat que hi ha darrere d'això, quina creieu que és?
0: La necessitat de l'Anna, sí, en aquest cas. O de carinyo, que se l'estimin.
4: De respecte i carinyo.
2: Sí.
4: Llavors, això seria la primera part, i és supersenzill. Jo no t'he insultat, jo no t'he faltat el respecte, simplement he dit, quan això passa, jo sento tristesa, perquè penso que hi ha algú que em vol fer mal i no em sento segura, i necessito que m'estimin. Vale. Això seria la primera part. Què passa? Abans de fer una petició, perquè moltes persones fan tot aquest procés com una eina per després exigir-te alguna cosa. En plan, jo et dic, he observat que les joguines estan al terra. Això em fa sentir tristesa.
0: Recolliu-les.
4: Recolliu-les. No funciona. Després, l'altra part seria com interrogar la cunyada, de dir, vale, què has escoltat d'això? En plan, què t'ha arribat? Perquè moltes vegades tu envies un missatge, però el missatge no arriba.
0: Què has entès de la meva observació?
4: No, és a dir, com ho has rebut? Perquè sé que aquesta conversa no la tenim habitualment, com has escoltat això? Saps que s'ha mogut dins teu? No des d'un paternalisme d'en plan, i tu què has sentit? No, en plan, sí? Vale. Llavors nosaltres escoltarem una resposta, i això serà un regal de la cunyada. Perquè la cunyada, potser tu explicant això, sentirà que es fica a la defensiva. Perquè no haurà escoltat una persona entregant des de dins una emoció i explicant una necessitat, sinó que ha dit, ui, ara em renyaran, ara em castigaran.
0: Ara sí, jo faig de cunyada.
4: Vale.
0: Ai, nena, de veritat, eh? És que tens la pell molt fina, i jo només et deia que parles molt fort.
4: Vale. Jo aquí...
0: Oi que sí, Anna, ho estic fent bé?
4: Ho has viscut, eh? T'ha sortit molt...
0: Home, t'ho dic ara, no, però els he vist tots aquests perfils. No, la meva cunyada és encantadora, per favor.
4: Llavors, jo intentaré recuperar el que m'acaben de dir com un regal. Perquè en tot això que tu que m'acabes de dir, jo el que acabo d'escoltar és segurament una persona que té por que jo la castigui. Que el meu comentari és a dir, ara prohibiré dir això. No? Llavors, tornaré a dir... Vale, deixa'm-ho tornar a explicar perquè crec que... Ara, corregeix-me si m'equivoco, però potser t'has sentit atacada amb el meu comentari.
0: Home, clar que m'he sentit atacada, perquè tu vens aquí i em dius que jo t'ho dic i és que simplement crides molt, nena.
4: Torno a fer mateix, agafo això com un regal. T'agradaria que ningú digués com has de fer les coses a casa teva, per exemple? I que tinguessis la llibertat de poder dir el que vulguis.
0: Sí.
4: Genial. Jo això t'ho vull respectar. Aquí estem d'acord, saps? Simplement el que expreso és que quan tu em fas aquest comentari, jo em sento trista, perquè és una cosa que m'afecta. Per diferents raons, perquè pues, penso, jo no vull ser agressiva a parlar en alt. Jo simplement estic expressant la meva joia, com diu ella, no? En plan, jo soc una persona molt alegre. I quan tu em fas aquest comentari, penso que estic fent alguna cosa malament. Sí?
0: D'acord, ho entenc, però parla més fluix.
4: Vale. Entenc que, entenc que llavors no és només això, sinó que també t'agradaria que a la casa no hi haguessin crits per alguna raó, no? Quina és aquesta raó?
0: Perquè em fa mal al cap. Ai, ai, arribem,
2: Sí.
6: Molt clar, bé, Elisenda,
0: està
6: dient l'Anna.
0: És que les he vistes de tots colors, Anna.
6: Que, per cert, diu que la seva cunyada normalment és bastant borde amb tothom, però amb mi encara més.
0: Vull dir que... també és un altre, quan comences a veure des dels ulls de l'altre i sents una certa pietat, no?, de dir, ostres, com ha d'estar aquesta persona per estar-me matxacant a mi perquè parlo una mica més fort del que... del que ella creu que és habitual, no?
3: Està una mica...
0: T'has fet una merda.
2: Trauma ja.
3: Sí. Que estàs una mica alterada.
0: Això també pot ser molt generós.
3: Però clar, aquí passa una cosa, en aquesta escena que heu protagonitzat aquí, sensacional l'escena, per cert.
6: Sí, una recreació magnífica.
3: Una recreació molt bona.
0: Jo faré de dolent a la pel·lícula.
3: Aquí la cosa és, si el paper que has jugat tu podria ser...
0: Tu és en Joan?
3: En Joan, perdó. Podria ser interpretat d'aquesta manera, o sigui, a la realitat?
0: No.
3: Si podria ser interpretat d'aquesta manera, perquè jo crec que és impossible. Perquè crec que la persona, en aquest cas l'Anna, no? Que és...
0: Perquè també tens dolgut i aleshores, clar, no reacciones amb una neutralitat.
3: I més si és una persona que té una tendència a parlar fort, també aixecaria la veu i això sempre... es convertiria en una discussió molt més airada.
4: Tu sempre pots fer un avís al principi de just el que està més viu, el que hi ha davant. Si tu tens molta por d'encendre't, digue-ho. Davant de tot. És, em sembla, el que ha fet l'Estela abans, de dir, ei, sóc un home, em fa molta por que em castiguin perquè mai he tingut aquestes converses i no sé què passarà. Vale, doncs digue-ho. Ei, mira, que sàpigues que ara vull tenir una conversa amb tu i em fa molta por que jo ara digui alguna cosa desafortunada que després vulgui tirar enrere i que tu et sentis jutjat per això que he dit. Et sembla bé si durant aquests 5 minuts jo intentaré fer el millor esforç i en algun moment notes que m'estic passant, em frenes. Saps? Tu ja estàs posant sobre la taula la por que tens de ser mal interpretat, la por d'enfadar-te, la por d'encendre't. Digues, digues.
2: Dues coses. Una que has dit que m'agrada molt i que ens l'hauríem de tatuar tots, que és, d'entrada, asseure'ns a parlar és un regal. Per tant, mirat des d'aquesta òptica, si tots ens ho prenguéssim així, que quan algú ens està venint a dir alguna cosa és que l'importem, perquè el contrari de l'amor és la indiferència. És a dir, si algú t'està venint, i especialment les dones, també és un missatge cap als homes, callen-s'ho, no sé si s'està notant, que no, de sou molt preguntones, voleu parlar molt. Si una dona fa això, és que encara t'estima i encara té ganes d'estar aquí.
0: Si no...
2: T'asseguro que el dia que no, desapareixerà i aniràs tard, no?
3: Això també funciona molt si hi ha el famós joc net, és a dir, que la discussió, el que dèiem al principi, no es transforma en una foguera.
2: Sí, totalment. Però que vingui a dir és que algú que t'és indiferent, que ja no. Llavors, un altre tema que ens hem deixat abans.
3: Sí, les discussions, el que volia dir, les discussions amb joc net funcionen molt bé, sí. Sí. El que passa és que és molt difícil que en una discussió,
0: mira,
3: hi hagi joc net.
0: Deixeu-me entroncar això que esteu dient del joc net, perquè, clar, també tornem a la rajola dels pares d'en Joan, eh? Dos no discuteixen si un no volen, però també dos discuteixen si un vol, eh? O sigui, un s'enfada si un vol,
4: sí.
0: Un de sol.
4: Mm. Però no tenies cap control.
0: De la Ida. Ida, bon dia.
7: Bon dia.
0: Com estàs, estimada?
7: Molt bé.
0: A veure, la situació.
7: La situació és una pesadilla, perquè tenim un familiar molt, molt directe, en el qual no podem deixar de convidar a les vides familiars, i només ve per tirar el dinar enlaire. O sigui, no és feliç si no discuteix, és polemista, és una mica cunyau...
0: Negacionista, també?
7: I és que, sí, és que jo ja no sé què fer, perquè, clar, tot el resta de família es va quedant en silenci al dinar, bueno, perquè només parla ell, i quan intento, pues, rebre-te per la raó, ell té més força que jo i acabo desolada, deixant de parlar.
0: Mira, això potser seria una qüestió de, més que aprendre a discutir amb aquest senyor, potser seria una qüestió d'establir un límit, no? Perquè aquell seria un dels casos, jo crec, que potser us desgasta més discutir que no discutir, Ida.
7: Sí, evidentment, a mi, però tampoc vull que monopolitzi els dinars, m'entens, i que busqui un contrincant entre la família, perquè l'única que li planto cara sóc jo, i llavors la conversa cada vegada, i ha arribat fins a fer-me sentir tan malament que acabo tirant-me el limoncello, perquè la sobre...
0: M'encanta! Val, en aquests casos, com el cas de la Ida, de dir un discursor professional, el típic cunyat que sempre vol tenir la raó, un senyor que no se l'escolten a casa, està clar, perquè si no aniria a les cases alienes a intentar imposar el seu criteri. Què podem fer en aquests casos?
4: Bueno, el primer de tot seria transformar tot el que ens ha dit al principi de ser un cunyat, a monopolitzar un tema, en una observació. Perquè això és la nostra percepció, la nostra interpretació del que està passant. Si jo dic que ets molt pesat, en veritat el que vull dir potser és que dels 20 minuts que portem a taula, 12 els has ocupat tu parlant d'aquest tema en concret.
0: I això li podem dir, eh?
4: Si no, no ens posarem mai d'acord.
0: D'acord. Per exemple, Ida, si porta 20 minuts amb la Turra, tu li pots dir, Josep Lluís...
4: Podem estar d'acord que...
0: Amb tot el carinyo, podem estar d'acord que portes 12 minuts parlant de... les vacunes
4: tema?
0: De la Covid?
4: Sí. No diguis d'aquest tema tan avorrit o d'aquesta merda. No, perquè torna a ser una observació. Sí,
0: d'acord.
4: Saps? De dir, d'aquest tema...
0: Observació.
4: I sobretot, llanceu com de dir, a partir d'aquí ja no parlaré de tu. O sigui, jo només vull deixar sobre la taula i podem estar d'acord amb això? A partir d'aquí jo parlaré de mi. I és, quan això passa, Ida, jo entenc que sents molta frustració, perquè ha passat moltes vegades, no?
7: Sí, cansament. Sí, cada dinar.
4: Vale.
7: Cada dinar. Sí. Llavors... I a part, li he dit en el dinar inclús, mira, és que estàs monopolitzant, jo el que vull és un dinar tranquil de família, i llavors, bueno, et surt com que l'estàs boicotejant...
0: Val, aturem-nos aquí, aturem-nos aquí.
4: El que jo he escoltat és, jo estic molt cansada, sí, i el que tu valores és que parlin més persones, o que hi hagi més persones connectant a la taula, no? Poder saber de la vida de les altres persones que estan allà.
7: Exacte.
4: Llavors, això és el més bonic que nosaltres li podem dir a aquesta persona. És a dir, tu no et fixis en si està monopolitzant, simplement treu una observació clara. Una cosa que podeu estar tots els de la taula d'acord, fins i tot ell. Que és a dir, portes 10 minuts parlant sobre aquesta guerra. Podem estar d'acord d'això? Vale. Quan això passa i ha passat altres dinars, doncs jo sento com un cert cansament. Un cert cansament i una certa frustració. Sí? Perquè m'agradaria moltíssim també escoltar les vides i les històries de les altres persones.
0: Potser desactivar-lo. Podem intentar-ho, això, Ida?
4: Et veuries...
7: Ho intentaré. Però... La propera, segur.
0: És molt interessant,
4: se sentirà atacat,
0: d'acord. I quan llavors, Josep Lluís reaccioni.
4: Sí, quan reaccioni i et digui, ai, bueno, és que no n'hi ha per tant, en comptes de tornar a entrar al trapo, és dir-li, vale, entenc que t'has sentit atacat, o entenc que tu, quan jo t'he fet aquest comentari, és perquè no valoro el que estàs dient, I aquí tornes a entrar a intentar escoltar què t'està dient realment aquesta persona. I si ja tens ja un extra d'empatia que portes des de casa, saps, acumulada, molta empatia, intenta entendre per què aquesta persona necessita monopolitzar la taula. I potser millor podràs connectar molt més.
7: És un tema de persona que vol estar per sobre dels altres i a part viu sola. Llavors els dinars familiars, jo crec que no parla amb ningú i és el moment de desfogar-se.
0: Epa, t'aturem aquí, Ida, perquè és que, primer... Sí que això és una deducció que tu fas, passa que hem d'intentar evitar fer-li a ell, perquè, clar, no podem jutjar.
4: Però és molt bonic, perquè si tu fas una hipòtesi i tu estàs intentant realment entendre una persona, no he vist mai cap persona que et digui deixa d'intentar-me entendre. Clar. Sempre et donen moltes oportunitats. Et deixen un rebot. Encara que, per exemple, ara la Ida faci la reflexió aquesta, que és una hipòtesi, de dir, ei, Josep Maria, no sé si és perquè quan vens d'aquí és un dels moments en què pots comunicar-te i parlar més. És així? Llavors potser aquesta hipòtesi de em sento sol i necessito parlar, encara que no ho hagis dit exactament així, és exactament el que sent aquesta persona. Doncs imagina't ser ell i sentir que t'estan entenent d'aquesta manera. Hòstia, això dona molt, molt, molt de joc.
0: Ara de sobte et dirà, què t'has menjat amb Mahatma Gandhi? La propera et dirà això, eh? Ida, intenta-ho, tampoc t'ha de sortir bé a la primera, com diu l'Helena Puigguitart, millor fet que perfecte. Per tant, està molt bé que baixem la guàrdia.
4: Tira molt bé les teves batalles, saps? Començar per coses molt senzilles.
0: Perquè de vegades el que fa la resta de la taula, que és callar i deixar-lo dir, també és una manera de protegir-se. De dir, jo la passo, ja cansarà, no?
4: El silenci aquest també és un regal, una cosa que t'estan explicant.
0: Exacte.
3: Li puc fer una pregunta a l'Ida?
0: Endavant.
3: Tots
0: minuts,
3: els comensals han seguit anant a aquests dinars o hi ha gent que s'ha esborrat d'aquests dinars?
7: No, perquè som família directa. Aleshores, som dinars familiars que no els deixarem de fer, saps? El que sí que puc dir que hi ha persones que se'n van abans.
0: No, home, clar, no volen més la turra.
3: Clar, clar.
7: Sí, se'n van abans, sí.
0: Ida, doncs prova a veure aquestes tècniques i si no, t'aconsello el dia 13 de juny a Berga i el 12 de setembre a Vilaseca, aquests tallers d'en Joan Soler Socarrats, que el pots seguir també a Instagram, on hi ha molta saviesa compactada en unes línies de les xarxes. Una abraçada, Ida.
7: Moltes gràcies.
0: Fins ara, adéu. Bonica. Adéu, adéu. Va, fem un altre roleplay. Digue'm una altra situació.
4: Jo vull recalcar una cosa abans, i és que abans d'entrar a una conversa d'aquestes, que la teva intenció sigui connectar.
0: Ah, o sigui, si que no estàs... sigui guanyar.
4: Exacte. No, bueno, si entres ja volent guanyar, estàs utilitzant la comunicació no violenta d'una forma molt perniciosa, que és manipulant a l'altre, perquè saps que no et podrà dir res perquè tu has utilitzat les paraules correctes. Mm-hmm. I això encara fa més ràbia, saps? Quan no pots dir, has insultat o has dit aquesta paraula, saps? Com que totes les paraules... Però bueno, la intenció és realment el que compta. Tu et pots expressar de forma molt desafortunada, que si la teva intenció és pura i és brillant i és veritat, tu ja intentaràs connectar amb la
0: això
4: persona.
0: Això passa a moltes organitzacions, que les paraules totes són molt correctes, però en el fons t'estan fotent una estallada que al·lucines. Fem una pausa, a la tornada, més coses.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 2 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Els casos ens ha quedat curt, però va, acabem amb un exemple que ens demana en Fran.
1: Mira, la Laura diu, la meva mare ve a casa a ajudar-me a cuidar la criatura que tinc de 8 anys i de vegades quan torno de la feina, casa meva està reorganitzada i hi ha coses que ella em canvia de lloc.
0: Uau, en aquests casos, com li comuniquem a la nostra mare?
4: És superexprés, no? Però jo el que estic entenent no té res a veure amb l'ordre, sinó té a veure amb l'autonomia, amb sentir que no estan decidint per tu i que no estan prenent decisions sense el teu consentiment. Sí. Llavors això és el més viu, això és el més cert. Quan tu puguis connectar amb la teva mare i que la teva mare et pugui veure i dir, vale, aquesta persona necessita autonomia, com jo en algun moment de la meva vida també n'he necessitat. Allà serà quan connectareu i li podràs explicar. No té res a veure que m'ordenis la casa d'una forma diferent, sinó que necessito més autonomia, allà podreu connectar.
0: O necessito que respectis que les coses com les faig jo també estan bé.
4: Correcte, que és sentir-me vist i acceptat tal com sóc.
0: Doncs, què, Estel? Això s'ha fet curt, eh? Com si no durés sempre una hora,
1: Hi ha molts oients que estan demanant que tornem a portar el
0: Joan,
1: el Joan i que
0: sisplau,
1: fem un altre programa, eh?
0: Podem fer una sessió d'exemples, no? I així,
1: un taller podríem fer.
0: Compilem.
4: El que podria molar, però, és que fossin en directe i així pots desgranar tots els detalls.
0: Fixa't, com la Ida, eh? Doncs va, posarem el telèfon de contacte i intentarem fer-ho abans que acabi la temporada. Joan Soler Socarrats, ja el sabeu, A través del seu Instagram veureu les xerrades el proper dia 13 de juny. Ho fem a Berga i el dia 12 de setembre a Vilaseca. Joan, gràcies per haver vingut.
4: A vosaltres.
0: Estel Soler, senyor David Balaguer, ens veiem la setmana que ve també fora d'horari habitual? Ah, no, dimecres que ve, com estic avui, mare de Déu. Gràcies, estimades. Tornem demà, Fran.
2: Que el papa us beneeixi.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida. Tres persones de dues cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i s'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa seva, al barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí. L'incendi ha començat cap a les 10 del vespre als palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita a l'exterior de l'empresa Arcofrut. Dues naus han quedat afectades i durant tota la nit els bombers han treballat per evitar que el foc passés a una tercera nau. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.
2: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
1: En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI.
1: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats el cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut, al Líban, Teheran i Tel Aviv, però avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns.
3: El judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà aquest dimarts vist per sentència. La fiscalia manté la petició d'absolució per tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire.
1: L'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que en temps d'incertesa i amenaça en el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura. Els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta.
3: L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i els altres que té al Prat i la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
4: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de

0: càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
1: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució.
2: Esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, l'argentí Nicolás Laprovittola, ha deixat entreveure que marxarà al final de temporada.
1: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
2: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut del Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que jugui de titular.
1: La pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes que volia començar una setmana més tard.
3: Fins aquí les notícies.
4: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
5: Ara estàs a l'estat passant, també?
6: Sí.
5: Sí, estàs còmode?
6: Sí, sí.
5: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
6: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
5: Clar, és fàcil.
6: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
5: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
6: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
4: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
8: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
8: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

Comencen les dones i els dies. Avui he perdut els papers, us dic la veritat, però és que parlarem de l'Odissea. I per això passa que quan tens un llibre en vers al costat, a vegades se t'oblida el que has de dir.

0: Tot allò que és clàssic, si ho penseu, va acompanyat del masculí. Aquest cotxe és un clàssic, Shakespeare és un clàssic, el partit de futbol, el clàssic. Poques vegades clàssic s'acompanya d'allò femení. Acaba de publicar-se una nova traducció de l'Odissea, el poema clàssic d'Homer, i se'n parla, i se celebra. És ben bonic pensar que encara ens emocionem amb les noves traduccions d'un text tan antic. Odisseu és l'heroi, però no hauria fet el seu viatge de retorn sense totes les dones que volten aquest llibre. Avui sí, perquè volem, parlem del paper de les dones a l'Odissea.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio, ara ja tinc tots els papers amb mi, això és una meravella. I això que sentim és Ethel Kane, aquesta dona que va triomfar aquest cap de setmana al Primavera Sound, el divendres, que plovia tant, però tot i així, ella, amb aquest esperit teenager que diu que té, li va anar molt i molt bé. I avui nosaltres també tenim aquest esperit teenager per començar el programa, o adolescent, o juvenívol, si voleu, perquè ens hagués encantat a l'institut que ens posessin a llegir l'Odissea. Al meu no va passar això. Vosaltres vau tenir aquesta sort, ens ho explicareu a donesidies@catradio.cat o ens podeu trucar al 93201-7474. Benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies.

0: L'opció és aquesta Odissea d'Homer, traduïda per Pau Sabater, de la Bernat Metge, aquesta col·lecció dels clàssics, i ens acompanyen, amb l'excusa aquesta, o amb la vinentesa, que ens agrada més, la Meritxell Blai. Benvinguda, com estàs?
1: Molt bé.
0: Filòloga, clàssica, com ha de ser. Una dona, quantes vegades te l'has llegit, l'Odissea?
1: Durant un any, no ho sé, moltíssimes vegades.
0: Pots comptar o no?
1: En els últims 2 anys. No, no ho crec. I totes les versions que m'he llegit, tampoc. I des de la carrera fins ara, doncs, imagina't. No ho sé. 100? No ho sé.
0: 100?
1: No ho sé.
0: Mare meva, ets
1: potser
0: la meva...
1: Potser és el llibre que m'he llegit més.
0: És la meva ídola. També ens acompanya la Pineda Baquer. Com estàs?
2: Hola, Montse. Molt bé, moltes gràcies. Jo no me l'he llegit tantes vegades.
0: Tantes vegades no, però una sí, eh? Si no, no et convidem.
2: Un parell, jo crec.
0: Ah, imagina't. Sí. Llicenciada en Història, i també doncs, avui vindrà a parlar d'aquesta Odissea del paper de les dones. I també l'Alba Camarasa, com estàs?
3: Hola, molt bé, moltes gràcies.
0: Poeta i psicopedagoga o orientadora familiar.
3: Exacte.
0: I moltes coses i les que convingui.
3: Sí.
0: Estava pensant, ja que ets orientadora familiar, aquí hi hauria molta feina, no, l'Odissea?
3: Hi ha molta feina, és una font d'inspiració i al revés també, no? Moltes vegades troben coses en la pràctica professional que les lliguen en l'Odissea tranquil·lament. Lo que vol dir és que tot estava inventat ja.
0: Tot estava inventat ja, parlem d'aquesta traducció i també el 17 de juliol es presentarà la versió cinematogràfica dirigida per Christopher Nolan a Les dones i els dies. Doncs avui en volem parlar de tot això. Primer de tot, per què hem portat aquestes dones? Aquestes dones són unes enamorades de l'Odissea i de tot allò clàssic, encara que siguin fèmines, com dèiem al principi del programa. I tenen un podcast, que és una meravella, que es diu Les Tres Gràcies, que és un podcast de literatura i societat a través de la mitologia. I vosaltres ja, quan poca gent en parlava d'això, vosaltres ja vau parlar del que significava, quin era el paper de les dones a l'Odissea. Expliqueu-me per què aquest coquet i per què aquest podcast, que a més teniu una senyora romana, no?, allà, de pedra, que us dona, avui veniu totes amb la samarreta, això ràdio no es veu, però vaja...
3: Però ho sentim.
0: Ho sentiu.
1: El nostre logo de Gabriel Salvador, ho hem de dir, del gran il·lustrador, que sempre el portem.
2: Sí, sí, quan vegades que fem un bolo, doncs així ens...
3: És el nostre uniforme.
0: Doncs escolta, per què? Per què Les Tres Gràcies? Com va començar això i per què aquestes ganes de parlar de tot allò clàssic? O per què renovar-ho?
3: La que té més coneixement sobre el món clàssic és la Txell, però nosaltres també ens sentim una cosa propera i una cosa molt inspiradora en el món clàssic. Nosaltres tres escrivíem per a diaris digitals juntes, vam tenir molta afinitat i teníem moltes ganes de fer notar la nostra veu d'una manera o d'una altra. Les tres escrivim, les tres ens movem en el món cultural i vam trobar que en el moment del podcast era un moment que en el que podíem dir la nostra i havíem de dir-ho mitjançant lo grec.
0: Lo grec, lo clàssic, jo deia ara això al principi, del futbol, el clàssic, etc. Sembla que tot a Shakespeare és un clàssic, també, doncs, si pensem en Bloom, allò, el cànon literari està ple de clàssics, però sempre ha estat relacionat amb el món masculí.
1: Suposo que a tu et
0: fa una mica d'al·lèrgia ja tot això.
1: Bé, de fet, jo, el poema de l'Odissea sempre es defineix com el poema de l'home. O sigui, el senyor Pòrtoles, professor Pòrtoles a la UB, sempre deia, és el poema de l'home. Jo quan feia presentacions i faig presentacions o clubs de lectura, sempre ho poso amb un interrogant. El poema de l'home, no? O sigui, quin paper tenen les dones en l'aventura d'Odisseu. Quan jo estava fent l'adaptació d'una odissea infantil juvenil o per públic no avesat a llegir en vers o grans clàssics per la Galera, vaig començar a rellegir l'Odissea. I aquesta vegada la vaig rellegir des d'una altra mirada. Perquè cada vegada que comences una lectura dels clàssics, això ja ho tenen, els clàssics serveixen, tothom s'hi pot veure emmirallat, tothom s'hi pot veure reflectit. Però llavors jo vaig començar la lectura i me'n vaig adonar que estava fent una lectura més femenina i que posava en relleu, volia posar en relleu les dones i que hi havia coses que com a dona ja no podia continuar escrivint o sense tergiversar la història. Això sí, sí. El mite no es canvia, nosaltres no canviem cap veu, sinó que...
0: Simplement... Ara no fem de protagonista Atena i Odisseu l'enviem a comprar bajoques. No va així.
1: Això no va. Nosaltres no canviem res, però mirem De vegades és que la dona ja hi és, Penélope ja hi era, però no se l'ha mirat, s'ha mirat més a Ulisses que no, o Odisseu que no, que no a Penélope. Llavors, el que volíem era això, posar en relleu aquestes dones sense les quals tot el viatge d'Ulisses a la tornada a casa no seria possible. I sobretot vam començar amb Penélope, que ja era la primera. I mogudes, no? Pineda, una mica que la Pineda em va portar, vam anar juntes a conèixer Mary Beard, que, sí, no? Que...
2: Som fans.
1: Som fans.
0: Historiadora anglesa, que sí, té sí. llibres fantàstics i que sempre té una mirada molt feminista sobre tot el que fa. Té un llibre meravellós, que em sembla que és de Les veus i el poder de les dones.
2: La veu i el poder de les dones, correcte. Sí. I
4: que justament que és una de les nostres bíblies.
2: Sí. I agafa una... De fet, és un llibre que recull dos xerrades que va fer en el seu moment, i la primera és molt... Justament parla de Penélope i d'una escena molt, molt significativa de l'Odissea, en la qual doncs, Penélope s'adreça als seus pretendents, però llavors Telema, que és el seu fill, la fa callar, perquè ell ja és l'home de la casa. I dius, sí. Serà possible? Un adolescent que li acaba de sortir ara, com aquell que diu el pèl a la barba, i ha de fer callar a la seva mare, que és una dona que ha estat aguardant la casa i tirant endavant la casa mentre el seu pare estava por ahí.
0: Això que dèiem l'Alba Camarasa, com a orientadora familiar, segur que va pensar, jo aquí què faria?
1: De fet, Montse, l'Alba el que va fer en el capítol de Penélope és fer com una psicoteràpia entre...
4: Sí, com una teràpia familiar.
1: Com una teràpia familiar.
0: Sí. L'he sentida.
1: És molt divertit, no?
0: Ho heu de provar.
1: I a part de Mary Beard, que sempre se cita Mary Beard i tothom parla de Mary Beard, jo vull dir que a casa nostra hi ha grans estudiosos de gènere en el món clàssic. Al món clàssic també li ha arribat als estudis del gènere, i tenim grans dones traductores de grec i grans dones que treballen fent visible a tot aquest món femení, que potser s'havia, doncs, això tenyit de molta misogínia, però, per exemple, hi ha el llibre de Quan les dones tenien el poder, de la Marta Oller i la Gemma Puigvert, professores de l'Autònoma, 500 pàgines, no el llibret de Mary Beard, que ha citat dos moments concrets a l'Odissea, sinó 500 pàgines de cites i cites i cites de dones a la literatura grega i llatina. Vull dir, realment ja elles estan fent un màster de gènere, hi ha Montserrat Jofresa, hi ha Francesca Mestres, hi ha Pilar Gómez, hi ha moltíssimes dones traductores.
0: Dones, però clar, lo curiós és que les tres grans traduccions al català les han fet senyors.
1: Sí, però de la Ilíada no, eh? La Ilíada tenim a la Montserrat Ros, que a la Ilíada és una obra encara potser més difícil de traduir que l'Odissea.
0: Sí. Però creieu que el fet de... T'ho puc preguntar, tu que ets filòloga clàssica i que a més has fet aquesta adaptació per la Galera, per gent jove, i que podeu llegir vosaltres, eh? Si nosaltres viu amb la traducció del Pau Sabater, podeu anar a la de la Galera, perquè per això serveix, no?, també. El fet de que només hagin traduït homes, tu creus que ha fet que determinades coses no estiguin fetes d'una altra manera o que no tinguem tanta atenció...
1: No té per què ser així, perquè si la dona és una traductora misògina, tampoc es notarà res.
0: No, però parlo ara de les traduccions que tenim fetes en català.
1: No, les traduccions són correctes. Per exemple, ara es parla molt, arran de la pel·lícula del Nolan, de la traducció americana de l'Emily Wilson. Emily Wilson ha fet una traducció, però ella s'ha esmerçat a corregir totes aquelles paraules, adjectius, que eren, tenien un deix d'insult cap a la dona, que tenien una cosa moral, no? O que fins i tot maquillaven coses que Homer no deia. Homer, quan Penélope dona l'arc als pretendents, parla de la Geris, de la seva mà musculosa, vigorosa. Carla Riba tradueix vigorosa. A les edicions americanes tradueixen blanca mà o fina mà o mà delicada. Perquè no volen dir que Penélope és una dona que agafa el toro per les banyes, m'entens? Llavors, aquestes coses, si la traductora... És igual que sigui un traductor o una traductora, en aquest cas, però si no hi ha aquesta intenció... La traducció no es veurà aquest fet. No?
0: S'ha de ser feminista fins i tot quan traduïm.
1: Exacte.

0: se li han il·luminat els ullets a la Txell Blai. Diu, és grec. Dic, escolta, aquí el programa, nosaltres ens ocorrem molt això de la música, eh? A veure, et faré examen, eh? Què estan dient?
1: Ui, espera, que no porto els auriculars.
0: Ni les ulleres,
1: no, no,
0: eh?
1: Però el títol...
2: Ah, has posat l'Evangelia, que m'agrada molt.
0: Sí, posem moltes coses aquí.
1: És una cantant jove grega que ens agrada. Nosaltres, al podcast nostre, cada secció tenim el Fotia, vam posar... Sí. Tenim sempre una cançó, també com fas tu, així.
0: Aquesta cançó es diu Etsi Emai Ego.
1: Etsi Emai Ego.
0: Sí, això.
1: Així jo també.
0: Així jo també.
1: Jo també.
0: Mira, va, que li posem l'Evangelia, que li agrada.
1: Evangelia, vinga, posem-la. Sí. Walking

0: Doncs no ens en falten, però aquesta nit estem parlant de l'Odissea amb les tres gràcies, que això no puc dir cada nit, m'agrada dir-ho. Som Pineda Baquer, Meritxell Blai i Alba Camarasa, aquesta nit aquí parlant de l'Odissea i el paper de les dones. Hem parlat de traduccions, però ara anem una mica a la teca, perquè, clar, jo m'he fet aquí com el meu, no sé, m'he fet com un plànol, i he pensat que Penèlope és aquesta dona que representa que ha de cuidar de la casa, ha de filar i ha de fer fills, que és el que havien de fer les dones en aquella època, però diguéssim que s'ho passa una mica... Vull dir que això no és exactament així. Ella té una actitud molt més beligerant, podríem dir, o molt més àvida.
1: Sí, evidentment. Sempre que hi ha, que veiem doncs, això, aquests tipus de personatges femenins, des de la Grècia clàssica, lo típic era que fossin unes dones submisses, i Penèlope és qualsevol cosa menys això. De fet, una cosa que explicava molt la Txell és que molt sovint els epítets odisseus de Penèlope els hi posa el mateix que Ulisses, que és l'enginyosa, també, sí. Perquè és la que enganya, és la que té aquesta idea d'anar teixint de dia i desteixint de nit.
0: Jo és que aprenc moltes coses amb el vostre podcast i m'he apuntat de paraules. Diu perifront.
1: Sí, eh? Molt bé.
0: Perifront, que vol dir intel·ligent i prudent, però clar, el que dèiem, d'ella no parlen així, parlen sobretot d'ells, com d'aquesta manera.
2: A veure, és amb qui et fixes més tu. Vull dir, a tu ningú t'ha dit que et fixis només a Odisseu. Et pots fixar perfectament en Penèlope i en les altres dones. El que passa que tothom sempre vol ser Odisseu, no?
0: És l'heroi.
2: És l'heroi, però quan tu llegeixes, tu pots fixar-te en el personatge que vulguis. De fet, nosaltres juguem en el nostre podcast, al final sempre, de quin tant per cent som de cada, de cada dona de l'Odissea o de cada deessa, no? I, clar, en Ulisses totes vam dir, és que totes volem ser Ulisses, no? En el fons, també volem ser Ulisses, però també tenim una mica de Penèlope, també tenim molt d'Atena, no?
1: D'Euriclea, d'Anticlea...
2: D'Euriclea, d'Anticlea, en el fons són totes...
0: Expliquem una mica aquestes característiques, perquè, per exemple, la Penèlope, que dèiem això, que havia vingut al món, com totes les dones d'aquella època, a cuidar, a fer fills, a filar, etc, en el fons fa una cosa molt divertida, que és que durant 20 anys t'enganya a tots els pretendents. Expliquem una mica això, perquè...
2: Sí, bé, fa la seva prova, no? Ella fa la prova de l'arc, perquè sap perfectament que l'home que ha vingut, tot i que Atena li ha posat un... Nosaltres diem un filtre de captaire, no? Un filtre...
0: D'Instagram.
2: Com si li hagués posat un filtre d'Instagram i l'ha amagat. Ella i ell es reconeixen a través de les seves proves mútues, perquè són molt iguals, són una parella igual. I això no té res
3: molt simbiòtica,
2: no? És molt igualitari, això, no? Llavors, ella fa la prova de l'arc i després li fa amb ell també la prova del llit, no? Que li diu, a veure, treu el nostre llit a fora. I llavors ell diu, no, el nostre llit no pot sortir fora, perquè el nostre llit el vaig fer jo amb una olivera, no? D'aquí d'Ítaca, i no el podem moure de lloc, no? I li posa totes les proves.
0: Però es preguntava també pel fet aquest de que ella fila, desfila durant la nit. És a dir, va desfent tot el que ha fet, perquè és la seva manera d'enganyar-los.
2: I això és molt simptomàtic, perquè de les dones, també fins i tot a les romanes, no? Els seus epitafis diuen que és una dona molt bona, em va donar fills, l'Anna em fequit, i va fer la llana. No? Això és un dels epitafis més corrents en els romans, també. Llavors, que la desfaci és molt de dir, jo vaig en contra de tot
0: del
2: això.
0: Del que representa,
2: no?
0: Que he de fer, no? Del meu paper a la vida. L'Atena, que és aquesta deessa de la saviesa que protegeix Ulisses al llarg del viatge, però en realitat per mi també és com la dona que el protegeix, la dona patidora. Seria, si ens posem en termes feministes, la de les cures. O què? O no?
1: Atena no és tan així. Nosaltres sempre diem que Atena té aquest punt... És això, doncs, la Dolors Miquel, la postfàcia d'aquí del llibre, ho explica també, que és com la negació de la maternitat, perquè ella neix del cap de Zeus. Té aquest punt, que potser sí que protegeix a Ulisses, però també el protegeix perquè té una confrontació amb el déu del mar. I llavors, esclar, el que fa doncs, és ajudar-lo també per protegir l'altre.
3: No protegeix d'una manera maternal, és una altra manera de protegir-lo, però sí que està, està a sobre.
1: Sí, sí, i és això, i és aquest... És el Atena, nosaltres la veiem sempre com aquelles dones que neguen la seva feminitat, no? Que ell diu, no, és que jo no sóc com les altres dones. I amb aquesta ajuda a Ulisse també, ella de fet no ajuda cap dona mai, ajuda a l'heroi, ajuda a un home. I és aquest tipus de dones, per nosaltres, doncs Atena sí que se'n preocupa d'Ulisses, evidentment, però tal com ha dit l'Alba, no d'una manera maternal, sinó com una...
0: Com un deure, pràcticament.
1: Correcte. No? I com que ella, el que vol, al fons, també vol ser com Ulisses, sí, una mica.
0: Parlem de les nimfes, perquè a mi això em fa molta gràcia. O sigui, hi ha la Calipso i la Circe, que és una fatillera, no? Però sembla que és que els senyors en mans d'aquestes dones no tenen res a fer, perquè ells no tenen voluntat pròpia. És a dir, si et trobes una Calipso pel món, t'hi quedes.
3: Sí.
0: Tu et quedes allí 10 anys a la illa,
3: a aquella patint, bevent
0: mojitos, fins un dia te'n recordes que vols tornar. És fort, això, eh?
2: Bueno, ell plora, pobre, saps? Sí. Allà a la vora del mar i plora, però ella com a bona nimfa, no? Que nimfe és noia i núvia, també en grec, i d'aquí doncs ve d'aquesta fantasia dels homes de la nimfomania, no? Pues, és això, elles es dediquen a això, i el pobre doncs està gairebé assetjat, no? Vull dir, plora perquè ella no el deix marxar mai. A vegades, nosaltres al nostre podcast diem, no, allò, li dona una barqueta, no? Tant de bo algú em doni una barqueta, no? Dèiem allò perquè, per deixar-me, li fa construir el rai, però no li dona perquè vol, sinó perquè els déus baixen i li diuen...
3: L'autoritat suprema. Que...
2: Ei, ja està bé, ja portes
1: un
2: molts anys.
1: Un déus ex màquina real. Sí,
2: i de fet, l'Odissea comença així. Ella està a l'illa Calipso, porta ja 8 anys allà, i després diu, home, tots els herois han tornat a casa després de la guerra, i el meu, Atena diu, i el meu Ulisses està allà que no arriba a casa, i
0: el
2: seu...
0: A casa,
2: la seva intenció
0: perquè...
2: no és que es perdi pel camí divertint-se amb aquestes dones, sinó que ha de tornar a casa.
0: Mira, posem una cançó que es diu Calipso, que sí, va fer la Susan Vega, justament dedicada a aquesta senyora, que clar, quan t'enganxa no hi ha Ulisses que valgui aquí.

0: La senyora que viu a l'illa i diu que un dia va haver de lluitar, però està molt feliç, jo crec, la Calipso.
1: I perquè veus lo poc sorores que són les dones gregues, la poca sororitat que tenen les deesses
0: no
1: en general.
0: No tenien germanor, eh? Cada una amb el seu Ulisses agafant-lo per la barretina.
2: Va, vinga, tampoc, te n'has d'anar, però abans et faré com un petit xantatge, no? I diu, a veure, si et quedes amb mi, pensa que la teva dona hi hauran passat molts anys, serà vella, hauran sortit arrugues, estarà malament, no? En canvi, jo, si et quedes amb mi, et faré immortal, no? Llavors, això és un...
0: Dir que no, la immortalitat és una prova d'amor, eh, realment.
2: Ell diu, prefereixo veure'l un sol dia i morir als seus braços que quedar-me aquí amb tu. Que també jo no sé això, si creure's. Nosaltres no ens ho creiem massa.
0: No us ho creieu, però ell no. Va tornar a buscar l'esposa, eh? Alguna cosa tenia l'esposa que ell va tornar.
2: L'esposa o el poder?
0: No ho sabem, no ho preguntarem. Circe, que dèiem, aquesta dona, que és aquesta poderosa fetillera que transforma també els companys d'Ulisses en porcs, amb la idea també de que les dones, quan matem, enverinem més que no pas agafem un ganivet, eh?
3: Són més civilines,
0: sí, vull
3: diuen,
0: dir que,
3: no? Estadísticament, com a mínim.
0: Em refereixo que això de l'Odissea ens ha portat fins als dies d'avui, que tenim aquesta idea sobre que les dones anem, tenim aquest doble fons i fem les coses una mica d'amagades. Pineda va aquesta sospirant.
4: Jo fortament. Sospiro perquè realment és que és molt difícil...
0: O sigui, matar quan... algú?
4: No. Home, bueno, era això.
3: No ho hem provat.
4: Encara no. Però clar, és que socialment, des de petita se'ns penalitza l'ús de la violència. Per tant... l'ús de la violència explícita.
0: Sí,
4: jo ara que tinc una filla, a l'hora de criar-la, me n'adono que de manera també com inconscient penalitzo molt que aquesta violència física. I potser sí que és aquesta violència més civilina sí que és l'única que es permet, per tant, o que almenys... no que es permeti, evidentment, sinó que les dones puguem tenir interioritzada que puguem fer. M'entens? Mm-hmm. És això, llavors... Però Circe també és... No tan enverinadora, no? Vull dir... Tu no...
0: No t'agrada, la idea d'enverinadora?
4: No,
0: podeu discutir, jo m'he fet la meva idea.
2: Circe hi ha amaga, fetillera, sí, no? Que són paraules que jo no he volgut utilitzar perquè estan molt lligades, veus això que deien, les paraules, a l'engany, hi ha com al darrere una moralitat, hi ha també la figura de la bruixa, val?
0: I com li has dit tu a la teva versió?
2: Jo no li he posat vareta, li he posat una vara, no una vara ni una vareta, sinó un bastó, perquè en grec diu rapdos i llavors li he posat un bastó.
4: Un gaiato.
2: És un gaiato, perquè ella té porcs. I tu et penses que una dona que tingui porcs allà al seu hort o a la seva illa, mm-hmm. perquè les illes, a veure, no ens imaginem que això és com allò de la Isla de les Tentaciones.
0: No.
2: Això és una illa, les illes gregues tenen oliveres, tenen animals, sí. I les dones no aniran allà amb un vestit de princesa i una vareta.
0: Era un altre món, això.
2: I era una... Llavors, simplement li he dit una dona. Què passa? És una dona, és una deessa, però no cal una fetillera, una bruixa,
0: tot
2: una
0: això,
2: mala...
0: Perquè ja
2: no,
0: són...
2: perquè per a mi això em porta...
0: A senyora dolenta.
2: Exacte. Hi ha un estereotip.
0: Fora. No se'n parli més.

0: Aquesta és la cançó de Penèlope. És que us estem dedicant totes les cançons d'aquesta nit de Lorena McKennitt. Però escolta, continuem perquè tenim la Nausica, l'Anticlea i l'Euriclea. A veure, la Nausica és la fan, la grupi de l'Odisseu? Us agrada definir-la així o no?
1: Hi havia alguna cosa, no? La lectura que nosaltres fèiem de que era entre atracció i fascinació per al personatge, i està una miqueta així a mig camí, Nausica, cap a Ulisses.
2: O sigui que és la més jove, és un adolescent, i de fet és el primer home nu que veu.
3: Sí.
2: I llavors explica també que, a més, quan se li apareix, ella està jugant a la platja, és una nena, i se li apareix, i a més de Setena li ha fet com un filtre d'Instagram,
3: un altre nou filtre.
2: Un filtre, però aquest que el veia com maco i clar, s'enlluerna, però perquè no ha conegut res més tampoc.
3: Sí.
2: És això, que és el que ens passa quan a les dones...
0: A més, abans no hi havia Instagram, o sigui, pensar que només era el que hi havia, la realitat.
3: Referents eren limitats.
0: Exacte. Què deies, Meritxell, què volies dir?
3: No, clar, que Nausica, quan troba Ulisses a la platja, després d'haver naufragat, tot fet caldo, adormit a sota d'uns matolls i surt allà, totes les noies s'espanten, menys ella, i ella diu que potser us fa por un home, no? I a mi em fa molta gràcia
0: això, no? Jo veig una mica,
3: no?
0: Anunci d'Estrella d'Am aquí, eh?
3: Sí, una mica, però el valor també li dona Atena a Nausica, perquè ella agafa el carro i les mules i se'n va amb les seves noies a rentar roba. Ella és una princesa, no té cap necessitat d'anar a rentar roba, que té serventes. Però Atena li diu, li posa aquesta idea al cap, sempre Atena amb aquestes idees, perquè es trobin a la platja i el pugui portar fins a la cort dels feacis i ells l'ajudin a tornar a casa.
0: I amb tot això que dieu, creieu que tots aquests personatges són més actius, més passius? O on els posa Homer quan escriu?
1: Està clar que no fa el gran viatge que fa Ulisses, però com deia la Txell al principi, no hi ha moviment sense la presència i la funció de les dones en tota la història. Uh-huh. De fet, descobrim personatges interessantíssims més enllà de l'heroi.
0: Anticlea i Euriclea ens queden. Una és l'ombra d'una mare i l'altra és la dida d'Ulisses. Li diuen així?
3: Sí. Anticlea és una meravella de personatge perquè és la mare d'Ulisses i no suporta. Ara l'altre dia, quan vam llegir els titulars de A mort a tristesa, de la
2: Emergència Trapí.
3: Sí, sí, jo vaig pensar en l'Anticlea, que sempre li havíem dit A mort a tristesa. I jo li vaig dir, es llança al mar perquè no pot suportar que son fill no torni. I no totes les dones tenen el valor de Penélope. No totes poden aguantar el que aguanta ella. Sa mare, la mare d'Odisseu, no ho aguanta. I llavors s'ha de veure també aquesta diversitat de dones. És que hi ha una diversitat de dones, de estereotips de dones, de prototips de dones, que et permeten veure com som gairebé més les dones que l'home, perquè d'home només n'hi ha un, no? I de dones hi ha tot un munt de maneres de ser dona a l'Odissea, que és que dona molt de sí. I jo, per exemple, sempre ho explico, que en el capítol d'Anticlea, com ja ara jo sóc mare, no? A trobar-me el meu fill mort, jo morta i el meu fill que baixa a l'inframont, i ens trobem, i ell s'assabenta que jo sóc morta, i no ens podem abraçar, és un moment, jo el vaig trobar tan fort, tan que trobo que és molt destacable, i coi, que és sa mare, no? Son pare, sempre n'estem parlant. Laertes, Odisseu i Telèmac, tot el pare, el fill i l'altre, no? Tota la línia paterna, que és la que dona el poder, no? I l'herència masculina.
0: I tu, per exemple, que treballes a un institut i que expliques moltes vegades i que parles molt de tot això, quina és la manera que trobes també d'explicar tota aquesta diversitat de la que parlàvem? De que aquestes dones no siguin també tot allò que ens han explicat, sinó que puguem fer-li una relectura.
3: Això, posar-les en el paper. Tu què faries si fossis Calipso? Tu què faries si fossis, no? Que elles se sentin... Això, quin tant per cent, sí. Això que fem nosaltres, quin tant per cent, com te sents? Tu ets més Penélope, totes volen ser Circe. Fixa't, aquesta cosa de l'envenediment,
2: perquè és el personatge femení més actiu, potser, també.
3: Sí.
2: I al cap i a la fi, sí que és veritat que les noves generacions de noies sí que pugen almenys amb aquesta manera de ser més actives.
3: També critiquen molt la infidelitat d'Ulisses. I jo els dic, bueno, és que si tu trobes dues deesses, no?
1: És que una miqueta Isla de les Tentaciones sí que era, sí.
3: Fins a quin punt pots dir que no, no? No ho sé.
0: Saps que això és el titular, no?
3: Sí.
0: Sí que ho fan. Clickbaiting total,
3: sí que ho fan.
0: És aquesta cosa.
3: I després el telema, que el telema que els agrada molt, perquè de vegades el que em trobo ara molt quan vaig a fer clubs de lectura i tot és... amb molts nois o noies que han crescut sense els seus pares o sense el seu pare, perquè venen de fora, venen d'un altre país, han de buscar una nova Ítaca, han de buscar un nou arrelament, i de vegades tenen el pare fora, i jo dic, hi ha nenes o nens que m'aixequen el braç i em diuen, jo fa 4 anys que no veig el meu pare, jo vaig venir a Senegal, per exemple, i no fa molt de temps que no el veig, o jo he crescut sense el meu pare, o sense...
1: De fet, el síndrome d'Ulisses està definit així, sí. No? El que passa quan hi ha tot un moviment migratori i no acabes d'ubicar-te, o te costa molt, o té moltes conseqüències.
3: I ara la Simone Weil amb el poema de la força o també amb tot el tema del desarrelament té diverses obres que a mi m'estan agradant molt, que és un tema que no l'havia treballat encara i també em va molt bé per treballar amb adolescents.
0: Doncs escolta, meravella, tercer podcast, quarta temporada del podcast que està a punt de sortir, de les Tres Gràcies. Abans m'heu deixat anar un titular, no voleu dir-ho, a Catalunya, de què anirà aquesta quarta temporada? És que no li pots explicar res a una periodista.
2: Bé, sí que podem dir doncs, l'exclusiva, que ja està preparant ja els guions de la quarta temporada i estarà dedicada a les metamorfosis.
0: Doncs pendents molt del que facin les Tres Gràcies, Meritxell Blai, Pineda Baquer, Alma Camarasa, moltíssimes gràcies a les tres.
1: A vosaltres.
0: Per venir aquesta nit. Merci.
1: Gràcies.
3: Ευχαριστώ.

0: portes.
1: 20 minuts i seran les 10 de la nit a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, i avui ens fa molta il·lusió perquè, escolta, fa unes setmanes parlàvem de les Jornades Catalanes de la Dona al Paranimf de la Universitat de Barcelona l'any 76, fa 50 anys, que és impressionant pensar-ho, i què se n'ha fet de totes les reivindicacions, les demandes de les dones, en quin punt estem, i clar, no només s'havia de celebrar aquests 50 anys, sinó que s'havia de parlar de present, i de fet, aquest divendres vinent i durant 3 dies al recinte de la Fabra i Coats se celebren les jornades feministes en revolta que estem sentint ara, i m'acompanyen dos de les culpables de tot això, que són la Montse Otero. Com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
1: Presidenta de la xarxa feminista, i la Milena Duc, organitzadora de les jornades. Què tal?
3: Molt bé.
1: Com esteu?
3: Aquí estem. Bé.
1: Teníeu primer molt sentiment de responsabilitat del que es va fer fa 50 anys, ara d'alguna manera tornar a repetir o tornar a fer aquest homenatge, podríem dir, o què?
2: Molta responsabilitat sentim, perquè realment és un repte, no? I voldríem, doncs, que tornés a ser aquella força i aquella il·lusió que va haver-hi fa 50 anys, doncs, que a veure si aconseguim repetir-la ara la setmana, bueno, aquest cap de setmana vinent.
1: Tu hi eres, Montse?
2: Sí.
1: M'ha dit un moixonet.
2: Sí, sí, sí, sí, jo hi era, tenia 25 anys i bueno, i vaig arribar allí. Jo estava, formava part de les vocalies de dones de l'Associació de Veïns d'Horta, i jo vaig anar allí a escoltar, però va ser arribar allà i veure tot el que passava i el que es deia, i bueno, vaja, vaig sortir molt, molt, molt engrescada, i bueno, que em va canviar la vida, que això que moltes vegades ho diem, però és veritat, el que va passar allà va ser, ens va tocar molt profundament, que és el que té el feminisme, no? El feminisme, quan t'atrapa, doncs ja t'hi quedes enganxada.
1: Clar, ara, els últims anys, parlem molt d'aquesta onada del feminisme, però vosaltres, per exemple, que estàveu allà, i que estàveu això fa 50 anys allà al Paranimf, com l'heu vist créixer, el feminisme? Teniu orgull de com hem anat evolucionant? Perquè ara sembla que en parlem més que mai, o a vegades penseu, ai, aquestes noies d'ara, sembla que vagin enrere.
2: Jo, la veritat, és que tinc molt, molt orgull. És una paraula que em defineix, que defineix aquest sentiment que sento, de que hi ha hagut un relleu generacional, ja de diverses generacions, perquè ara nosaltres ja estem besnetes, o sigui, ja tenim, ja no són ja ni les filles ni les netes, sinó que ja hi ha besnetes, no?, dintre de l'organització de les jornades, i llavors sí, és un orgull molt gran haver pogut construir aquest continuum, no?, de feminismes.
1: Escolta, el lema que s'ha escollit, que a mi m'encanta, és feminisme en revolta. Expliqueu-me per què aquest lema, que necessitàvem una mica el feminisme tranquil, ja s'ha acabat, això?
4: Jo crec que també és una mica el que deies ara, no?, que és, venim d'uns anys molt moguts amb tot el que fa a la qüestió feminista, no?, tenim aquesta herència de fa 50 anys, que eren unes quantes que van posar aquesta qüestió sobre la taula, i fa uns 10 anys, una mica més potser, això esclata, no?, i d'alguna manera fins i tot el feminisme ha anat més enllà de les pròpies fronteres del moviment feminista en si, i ha sigut una revolta en molts sentits, no? S'ha fet trontollar els fonaments de moltes idees que estaven molt, molt instaurades.
1: De
4: sobte,
1: el gènere és un tema, vull dir, fins a fa no res no podies anar a una llibreria i veure ara, per exemple, tota una part de la llibreria, que les prestatgeries són feminisme, feminismes, per exemple. Això no ho vèiem. O sigui, veníem d'un món on anaves a una llibreria i escriptores eren minoria. I ara tenim una prestatgeria. Jo sempre ho explico com un exemple, sembla una tonteria, però crec que aquí hi ha hagut una evolució molt important.
4: Clar, sí, sí, totalment.
1: Escolta, com a organitzadora, què us marqueu per aquesta revolta? Conversa intergeneracional, parlar dels reptes de futur, dir que encara que hi hagi separacions i hi ha alguns conflictes entre les feministes, és igual, el que importa és tirar endavant. Com està la cosa?
4: Respons tu? Bueno, doncs això, sí, aquestes jornades són una commemoració, òbviament, perquè els 50 anys són importants, però no només, no? Això és també una cosa que volem dir, repetir molt. Al final, les jornades van passar el 76, després el 96 també, el 2006 també, el 2016 també, i ara, 10 anys després del 2016, tornen a tocar aquestes el 2026. Al final, aquestes jornades pel que serveixen és per fer una aturada, una trobada i fer una anàlisi del moment en el que estem, un replantejament i una imaginació de futur també, reconeixent aquest passat, no? Perquè al final, en un moment en el que hi ha tants relats al voltant del feminisme, no? Com deies, poder seguir aquest fil que ens ha precedit per imaginar el futur i per imaginar 10 anys més i tots els que vinguin, no? Uh-huh. Però que els reptes són molts al final.
1: I a qui voleu interpel·lar, per exemple? Qui us agradaria que vingués a aquestes jornades a la Fabra i Coats? Estem parlant de tot tipus de col·lectius, evidentment LGTBI, però també, per exemple, els homes, o no? Volem que sigui un espai segur i els homes no estan convidats.
4: Clar, la qüestió de la no mixticitat aquí també és un tema
1: que
4: també...
1: Per traient ulls de poll. De
4: sí, exacte. Bueno, això també ho parlàvem abans quan veníem cap aquí, no? Que el 76 és important també perquè es funda unes maneres de fer organitzatives també, no? I aquest 2026, 50 anys després, les jornades són interpel·len el que es diu el subjecte polític del feminisme avui, que són les dones lesbianes i trans, no? No tant per una qüestió de seguretat, la no mixticitat, sinó per una qüestió de la legitimitat de aquelles persones que estan interpel·lades per una opressió comuna poder organitzar-se i parlar-ne col·lectivament, no? Jo crec que la no mixticitat va més per aquí que no tant per una qüestió de seguretat, uh-huh, en aquest sentit.
1: Montsa.
2: Sí, jo estic molt d'acord amb això que està dient la Milena i el tema és que, a veure, el subjecte polític del feminisme s'ha ampliat i nosaltres busquem aliances amb totes les minories o sectors, no sé si dir-ne minories, no? Però tota la marginalitat de l'estructura patriarcal, diguem-ne, oficial. I en aquest sentit, doncs, busquem les aliances amb aquests sectors més alternatius i que dintre del tema del gènere i de la fluïdesa, diguem-ne, no?, de la concepció de la identitat, doncs són aliades al feminisme totalment.
1: Clar, m'imagino que fer feminisme o ser practicat de feminisme fa 50 anys i ara ha canviat moltíssim. Fins i tot jo crec que a vegades s'utilitza com a maquillatge per algunes institucions, per algú que decideix que posa la paraula feminisme o feminista o fa un programa feminista perquè pugui fer altres coses i sabem totes de què parlem, no?
4: Sí.
1: M'agradaria que m'expliquéssiu una mica com veieu tot això, com ha canviat i com us sentiu vosaltres com a protagonistes d'aquest moment, com ho viviu, no?
4: Com ha canviat?
2: Ha canviat molt, ha canviat molt. I jo penso que ha canviat en positiu, en el sentit aquest, no?, del que estàvem dient, de l'ampliació del subjecte polític del feminisme, però també ha canviat, doncs, amb totes les altres maneres de fer, que hem aconseguit mantenir aquesta continuïtat dins del feminisme, doncs, d'un moviment, diguem-ne, que és molt ampli i molt divers, però que alhora, doncs, sabem els objectius, diguem-ne, continuem sapiguent que els objectius nostres hem d'estar totes molt a prop, i més ara que ens trobem amb aquesta onada, no?, diguem-ne, de reacció que posa en perill, com si diguéssim, moltes de les reivindicacions i conquestes que hem assolit en aquests anys.
1: No podem estar mai tranquil·les, eh?
2: No, no, no.

0: parlant d'aquells 50 anys de l'any 76, doncs com ara tot això es transforma, però continua amb aquestes, amb aquestes trobades. Com hauríem d'explicar el que passarà aquest divendres, dissabte i diumenge a la Fabra i Coats, amb aquest feminisme en revolta? Què hi haurà? Converses? Què hi trobarem? Perquè crec que és interessant explicar què és allò... Que voleu emular una mica el que va passar fa 50 anys o no estem aquí? On estem? Què voldreu fer?
1: Jo crec que serà una mica diferent. El que, clar, jo no hi era, evidentment, quan fa 50 anys no era ni un projecte, no? Però crec que serà una mica diferent. El que sí que agafem una mica la idea... De totes les jornades és el fet de fugir dels altaveus individuals i posar moltes veus en diàleg, no? I el que hem intentat durant la preparació de les jornades ha sigut muntar taules que agrupin diferents temes, diferents temàtiques que òbviament, doncs, són de preocupació, de necessitat col·lectiva de parlar, però a través de diferents veus que es puguin posar en diàleg per d'aquesta manera poder fer unes petites relatories que acabaran amb unes conclusions d'objectius, això que dèiem abans, no? D'objectius de futur.
0: Clar, és que hi havia drets llavors que estaven en dubte encara, vull dir, sortíeu pràcticament de... És a dir, les dones...
2: De la dictadura estava
0: no, encara. I a més, vull dir, les dones encara se'ls deien adúlteres, no hi havia dret a l'avortament, no hi havia dret al divorci. Estem parlant de les beceroles, de tot. Ara sembla que això ho hem aconseguit, tot això no sembla, ho tenim, tot i que avui al Congrés dels Diputats no ho hagués semblat.
1: Exacte,
0: però sí. Sembla que ho tenim, però en qualsevol cas, quins són els reptes de futur? Ara on hem d'ubicar-nos?
1: Clar.
0: Perquè diguéssim que això ho hem aconseguit, però a mi em sembla que encara falta per la igualtat. O quins són els punts que veieu més... Més fumuts.
1: Bueno, podríem estar fins demà passat parlant de punts fumuts.
0: A mi no
1: m'amenacis. Malauradament. No, però això ho parlàvem abans i el que tu comentaves, no? Ja, els drets assolits no són permanents i s'ha d'estar constantment en d'alguna manera, vigilància per mantenir-los i recordar-los com a drets bàsics i innegociables. Avui mateix, en una institució pública, s'ha qüestionat el dret a l'avortament, que ja estava fa 50 anys, que ja era com una cosa de mínims i de necessitats urgentíssimes, no? Però a banda d'això, segueixen havent-hi feminicidis amb totes les violències que els precedeixen. No tenim un sistema públic de cures, que això és també és un tema que hauríem de posar sobre la taula.
0: Volem dir que la gent no cobra per cuidar.
1: Exacte.
0: I en canvi això és el que sosté part de la societat.
1: Total, exacte. Total. De fet, les cures, no, són un treball absolutament naturalitzat, no, que es donen per fet, però no deixen de ser un treball. I això és una cosa que el feminisme n'ha parlat molt, però que no estem aconseguint posar sobre la taula per socialitzar-ho així, no? Bueno, temes infinits, jo
2: crec. Sí. No sé, jo potser el que destacaria és que penseu que hi ha... més de 100 taules amb simultaneïtat, o sigui que hi haurà una diversitat de temes i de mirades i d'experiències que li donaran molta vida i molta força. A més, hi ha 24 exposicions diferents d'institucions i d'associacions que també les estaran allà en el recinte de la Fabra i Coats. Hi haurà 4 obres de teatre molt interessants i molt maques que són precisament recordant la memòria històrica de les dones de la presó de la Trinitat i de les... diguem-ne, de les violències que pateixen les dones preses, perquè no, una cosa és la presa i, a més, la violència del fet de ser dona, no? I que aquestes obres de teatre recullen aquesta experiència i... El que ja he dit, després hi haurà les taules rodones que estàvem dient, una festa el diumenge a la tarda que hi haurà, que serà molt canyera.
1: Per tancar,
2: sí. Sí, vull dir...
0: Això serà l'aquelarre,
2: eh? I per tant, vull dir, vaja, que sí que serà un espai molt creatiu i jo crec que aconseguirem reproduir una mica o recrear, no? En un altre moment, és un altre moment, és un altre... Som unes altres, però vull dir que molt bé, vull dir que jo crec que serà un espai molt, molt potent.
0: I amb el temps que fa que estem parlant i que sentim parlar de que el feminisme cada cop està més trencat, que més separat i amb més dificultats per cohesionar-se, això també jo crec que és un punt d'esperança, aquesta trobada.
2: Jo crec que sí. Bueno, no sé, el plantejament de que el moviment feminista és molt divers, és molt, tenim moltes opinions, però vull dir, jo trobo que caure en el tema aquest de fragmentar és una mirada determinada, que a vegades és, no defineix pròpiament, perquè sí que hi ha diferents postures, però igual que en el 76 vam aconseguir fer unes conclusions unitàries, jo penso que la dinàmica, diguem-ne, del feminisme que nosaltres volem impulsar és un feminisme, diguem-ne que no sigui excloent, tot el contrari, no? Que sigui, que sumi i que ens faci més fortes.
0: Milena, què volies dir?
1: No, això, que crec que això també, el que diu la Montse totalment, i a més, crec que té a veure amb el que deies tu abans, no? Que el fet de que el feminisme ara estigui a l'agenda política institucional...
0: Home, tenim una consellera de feminismes...
1: Clar, i que hagi arribat als mitjans de comunicació de masses i que hagi desbordat el propi moviment, també fa que ara estiguem en un moment en el que el propi concepte de feminisme està en disputa, no? Com que s'ha vist que el feminisme mobilitza i interpel·la, d'alguna manera hi ha molts sectors socials que fa 10 anys no s'haguessin dit mai feministes, que utilitzen també, i faig servir la paraula, utilitzen, no?, el concepte feminisme per fer la seva pròpia agenda política, no? I llavors aquí moltes vegades es colen discursos que a banda del que diu la Montse, de que els feminismes són diversos, però també hi han s'han colat discursos que no tenen res a veure amb els feminismes, no? Com la qüestió transexcloent, etc, no? Que a vegades aquí se'ns han colat alguns discursos que històricament...
0: Hi ha una mica de distorsió ara, perquè tot és feminista, tot és feminisme.
1: Exacte.
0: I llavors tot està distorsionat.
1: Exacte,
0: eh?
1: I llavors, si tot és feminisme, res és feminista, és feminisme,
0: exacte,
1: no? Perquè aquí caiem en una... I per això també és important la genealogia i el seguiment d'aquest fil històric, també, no? Perquè no hi hagi aquest revisionisme després que fa mal, bàsicament.
0: I també perquè amb l'arribada de l'ultradreta en els últims anys,
1: totalment,
0: també és un perill, m'imagino que amb això sí que les veteranes esteu esfereïdes.
2: Esfereïdes, molt bona és la paraula. A més, és allò que diem, no, això no ens ho mereixem, no hauríem de viure, no hauríem de tornar a viure una situació de foscor, per dir-ho així, amb un adjectiu, una metàfora, però vull dir, és això, el que et veus és novarrones, allò, núvols...
0: Foscos. Molta foscúria.
2: Molta
0: però
2: foscúria.
0: Això no passarà aquests 3 dies a la Fabra i
2: això
0: Coats.
2: No.
0: Feministes en revolta, m'encanta. Lluitadores. Què no ens hem de perdre? Què no ens hem de perdre d'aquests 3 dies?
1: Bueno, jo et diria que res.
2: Tot és boníssim. Totes les companyes, no, valorem molt totes les diferents aportacions. Uh-huh. I saps què passa? Que hi ha tanta diversitat.
0: I suposo que també ha sigut molt maco preparar-ho, això.
2: Molt.
0: M'imagino que el més interessant, pràcticament, és com la conversa entre gent de diferents generacions, dones de diferents generacions, que cadascú ha viscut coses molt diferents, però que esteu unides aquests dies.
2: Molt, molt.
0: Que trobo
2: molt
0: que també el feminisme, a vegades, és allò que diem, no? Només d'universitàries blanques joves... No? Sembla que sigui això en els últims anys i hem de sentir la veu de l'experiència també, oi?
1: Clar, totalment. O sigui, per exemple, jo amb companyes meves, no, de diferents col·lectius feministes que hem vingut després, ens ha portat molt el fet de conèixer també les experiències de les més grans, perquè d'alguna manera te n'adones que no estàs fent res de nou. I això també a vegades és un consol. Que no, clar, perquè a vegades quan tens 20 anys i comences a debatre certs temes i dius, ai, quin agòbio, perquè estem molt malament en segons quines qüestions i porta molta feina, etc. Després coneixes que fa 50 anys ja estaven tenint les mateixes discussions i els mateixos debats i dius, bueno, a vegades també ja que és cíclic una mica, no? Aquesta història.
0: Doncs moltes gràcies a les dues, a la Montse Otero, presidenta de la xarxa feminista, a la Milena Duc, organitzadora d'aquestes jornades. Feministes en revolta, no us ho perdeu, perquè s'han de celebrar aquests 50 anys i 200 més, o 8.000. No ho veurem nosaltres,
1: no,
0: però no, quina feinada.
1: No.
0: Però esperem que estigueu allà al peu del canó. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Merci. Nosaltres ho deixem aquí, a les dones i els dies. Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Us recordo que demà i passat demà no hi ha programa perquè se'ns acumula la feina. Tenim visita papal. No hi ha programa, però tornarem dijous amb moltes ganes a parlar de les coses que els hi passen a les dones cada dia. Bona

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. És la primera visita d'un papa a casa nostra des de la que va fer Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja l'ha feta a Madrid. A Catalunya el missatge serà, doncs, sobretot pastoral i social. I demà serà la jornada central de la visita amb la que culminarà a la Sagrada Família, amb una gran missa i benedicció a la Torre de Jesús. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la vaga de docents i aquesta visita del Papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura.
1: Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida. Els veïns, que han hagut de ser desallotjats, ja han tornat a casa seva i es mantenen confinats. La feina ara se centra en evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
2: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats al cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut, al Líban, Teheran i Tel Aviv, però avisen que respondran amb contundència qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns.
1: L'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que en temps d'incertesa i amenaces el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura. Els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta.
2: L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i els altres que té al Prat i a la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
3: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució.
1: Esports, el Barça de bàsquet arrenca avui dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provítola, ha deixat entreveure que marxarà al final de la temporada.
2: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça

0: Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
1: La selecció espanyola de futbol juga a aquesta hora un partit de preparació de cara al Mundial que arrenca aquest dijous. La selecció espanyola s'imposa per 2-0 al Perú en un partit que es disputa a Mèxic. Un dels gols l'ha fet Pedri. Mentrestant, el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut d'Espanya al Mundial previst per dilluns contra Cap Verd, però veu complicat, diu, que jugui de titular.
0: I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha dit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga en contra de l'associació de futbolistes que volia començar una setmana més tard.
2: Fins aquí les notícies. Les 5 i...

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 9 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau i les màximes baixaran arreu del país. Les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. I avui, per cert, vull saludar com cada matí a la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Blanes el sol sortirà a les 6:15 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, dia 9 de juny, és el Dia Mundial de l'Ànec Donald. I per això hem de recordar aquesta gran frase d'un dels personatges d'animació més icònics de Disney. No et limitis a volar, si aconsegueixes enlairar-te, planeja i gaudeix del cel.
0: Deixa'm escoltar aquesta cançó, a veure què, a veure. M'encanta aquesta cançó, no estàs entrant mai al Roger amb aquesta cançó. M'encanta l'imatge.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Maiol, què tal?
2: Molt bé.
0: T'agradava tu l'Ànec Donald o no?
2: No recordo un especial carinyo, ni tampoc un especial odi, vull dir, una certa indiferència.
0: Allà al mig, no?
2: Allà, sí, està allà.
0: Bé, avui dimarts, amb aquesta musiqueta de fons, recordem un artista celebrat, enyorat i recordat. Sempre és un bon moment per arrencar el matí amb la seva música.

0: Cita Pau Donés, el seu estil senzill, directe i ple de sensibilitat, el van convertir en una de les veus més estimades de la música en espanyol gràcies a cançons com La Flaca, Depende, Agua o Bonito. Més enllà de la seva trajectòria musical, va destacar per la seva actitud davant la vida. L'any 2015 li van diagnosticar un càncer de còlon, una malaltia contra la qual va lluitar durant 5 anys, i ell, lluny d'amagar-se, va compartir la seva experiència amb sinceritat i optimisme, transmetent missatges d'esperança i de valorar l'ara i l'aquí, és a dir, el present. Segur que tots recordareu que una de les idees que més repetia era que viure és urgent, una frase que s'ha convertit en un llegat de superació i humanitat. Era una persona generosa i, malgrat tot, va voler compondre Eso que tú me das per agrair tot l'afecte, el respecte, l'amor i el suport que havia rebut durant els seus últims anys de vida, especialment durant la seva lluita contra el càncer. Va dir que havia rebut molt més del que mai havia demanat o cregut mereixer. Malauradament va morir el 9 de juny del 2020, als 53 anys, però la seva música i el seu missatge continuen vius. De fet, avui vull engegar el programa amb el llegat que ens va deixar en forma de cançons, on explicava que sovint la felicitat es troba en les coses més senzilles i que cada moment de la vida mereix ser viscut amb autenticitat i gratitud. Res més a afegir.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el programa d'avui dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, comença el matí de Catalunya Ràdio. I avui què toca?
2: Doncs mira, avui pendents de la visita del Papa, que avui sí a Terra Barcelona, 12:25, a Terra a l'aeroport del Prat, i per tant estarem molt pendents de tots els detalls. De fet, enviem a la Lara García a l'aeroport de Barcelona i la Marta Canella a l'Estadi Olímpic, on hi haurà l'acte d'aquest vespre, i estarem molt atents també a les restriccions del trànsit. Parlarem amb l'excap de comunicació de l'aeroport per saber com es gestiona una arribada d'aquestes característiques. Després també parlarem amb el Manuel Barbero, la persona que va destapar el cas dels maristes, per saber una mica la reunió que va tenir ahir amb les víctimes d'abusos i els missatges que va enviar el Papa, com s'han rebut. I després parlarem del dispositiu de seguretat amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta. I després tindrem a la persona encarregada de la seguretat del Papa Mòbil, tot el dispositiu que rodeja el vehicle del Papa. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, també el periodista, a 3:15. Després, secció d'economia amb Xavier Salamartín. Parlarem de festivals d'estiu amb el Juli Guiu i l'Oriol Aguila de Peralada. El Juli Guiu és director de Clippers. I després, a la secció de televisió i sèries, rebrem a Anna Ponsí i a la directora de la sèrie Abandonados de Disney+. Si no m'he equivocat, que la Marta m'ha mirat amb cara de... No sé si t'has equivocat, i és la protagonista.
3: Ara, molt bé.
2: Això, ja està. Ara ho he dit bé.
0: Ja està.
2: Ara ho he dit bé.
3: Amb una de les germanes, amb l'Alvira.
2: Sí, perquè ahir en un moment havíem de tenir la directora, però finalment és veritat que és la protagonista.
0: Doncs ja ho sabeu, a partir de les 6, com sempre, en Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I en 3 minuts arribem ja a 4:15 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Què tal, com va aquest dimarts?
4: Doncs molt bé.
0: Nit moguda, els informatius de Catalunya Ràdio.
4: Sí, perquè hem estat molt pendents d'aquest incendi de Lleida, que al cap i a la fi no ha sigut res important, en el sentit de que no hi ha hagut cap víctima, però sí que els desperfectes són molt importants, i veurem a veure quin impacte té tot plegat, perquè s'ha cremat una cooperativa de fruita i l'incendi realment ha sigut espectacular. Estava molt a prop d'una barri de cases,
0: la ciutat jardí,
4: i s'ha hagut d'evacuar diverses persones. Totes han pogut pràcticament tornar a casa. De fet, em sembla que hi queden dues persones que no han pogut tornar a casa, però la resta sí que han pogut tornar a casa, però això sí, confinats, perquè el fum era bastant important.
0: Important, ho celebrem, doncs, que... celebrem quan hi hagi hagut víctimes, i mentrestant sí, han passat més coses al món mentre dormíem,
4: sí,
0: Àlex.
4: Sí, aquesta matinada hem estat bastant pendents de Donald Trump.
0: Home!
4: Perquè ha anat a veure el tercer partit de la final de la NBA, que juguen els seus Knicks, ell és de Nova York, els New York Knicks, contra el San Antonio Spurs. Era la primera vegada que un president en actiu dels Estats Units assistia a una final de bàsquet. I la cosa s'ha embolicat. Primer, perquè les mesures de seguretat han posat Manhattan potes amunt, i fins i tot s'ha cancel·lat una festa popular que els aficionats dels Knicks havien organitzat als voltants del Madison Square Garden, que és on es disputava el partit. I després, perquè en una ciutat que és bastió demòcrata, qualsevol cosa que faci Trump,
0: clar,
4: no acaba de ser ben vist.
0: Clar.
4: Ell mateix ho ha pogut comprovar quan, un cop a dins de l'estadi, durant els prolegòmens, ha sonat l'himne dels Estats Units i les pantalles del pavelló han projectat la imatge de Trump. Escolta com l'han escrit.
0: Ara, Girona,
4: no tenim en aquest moment la... Però hem sentit... Bàsicament, es veu les imatges, ho reproduiré, eh? Es veu el cantant que en aquesta mena d'activitats sí. Comença a cantar. I les imatges han enfocat Donald Trump fent una salutació marcial per respecte a l'himne i tot el públic
0: xiulant.
4: Ha començat a xiular-ho d'una manera realment extraordinària. Recordem, a més, que Nova York és la ciutat de Trump, o sigui que no és ben profeta a la seva terra.
0: A la seva terra.
4: I, a més, és malestruc. Perquè a hores d'ara, el partit encara està en joc, estan perdent 108-100 els New York Knicks, per tant... Donald Trump els ha portat mala sort.
0: És que, coneixent a Donald Trump, no m'estranyaria que demanés identificació de tota la gent que ha entrat a l'estadi per fotre'ls a la seva particular llista negra.
4: Imagina't.
0: Que passaria Donald Trump. Si algú compra tot, doncs també podria comprar les dades dels espectadors. Gràcies,
4: va,
0: Àlex.
4: Fins ara. Adéu.
0: Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui també volem saber, Lara, per què el lloc serà... per què el món serà un lloc una mica millor, ara sí.
3: Doncs el món és un lloc millor per peticions com la de la síndica de Greuges de Catalunya i que l'Ajuntament ha assumit. L'administració assumirà el cost de les activitats d'estiu adaptades a infants amb discapacitat que tenen necessitats específiques. El que passava fins ara és que l'Ajuntament autoritzava unes activitats que tenien un cost superior al màxim que el propi consistori marcava i eren les famílies les que acabaven suportant el sobrecost. Així, ara s'eliminaran els greuges comparatius.
0: I alerta, perquè us hem de parlar d'una notícia que segur que interessa als pares que esteu en ple dilema amb els vostres fills adolescents a l'hora de plantejar a casa si necessiten tenir un smartphone, un telèfon intel·ligent o no. Perquè és una de les coses que parlarem poc avui, Marta.
3: Sí, sobretot això, que els pares utilitzen o no els telèfons davant dels fills. Ara Suècia es veu que ha demanat que no ho facin. L'Agència de Salut Pública Sueca, a més unes directrius, amb què volen que els pares i mares facin un ús saludable de les pantalles davant dels seus fills. Els experts també demanen que hi hagi zones lliures de pantalla dins de casa perquè el govern veu fonamental doncs, que els pares creïn bons hàbits amb les pantalles perquè diuen doncs, que això influirà i molt en el que fan els seus fills en un present i en un futur. Els experts a Espanya aplaudeixen aquesta proposta i psicòlegs i pediatres demanen doncs, predicar amb l'exemple.
0: És que el tema dels mòbils és per donar de menjar a part, eh?
3: Sí, perquè... vagis on vagis, hi ha nens, hi ha pares amb el mòbil.
0: Jo, a casa sempre quan hi ha dinar familiar, els mòbils fora.
3: Sí, tots, clar, clar. Tots. Nosaltres perquè ja som grans, però...
0: Però igualment també estàs amb
3: nens.
0: El mòbil a la butxaca.
3: Sí, però
0: i és
3: clar.
0: Molt fàcil caure en el vici de mirar el mòbil mentre estàs dinant.
3: Sí,
0: i
3: sí, que té tot el sentit que els nens t'imitin. Sí, sí, sí. Per tant, no li demanaràs que no facin servir el mòbil si estem nosaltres enganxats.
0: Mòbils fora, almenys durant els àpats familiars, les trobades familiars, els moments per estar amb la família. I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
3: Doncs mira, tinc bona notícia si sou de Lleida, Tarragona o Reus, perquè aquestes tres ciutats, tot i que es troben dins la llista de les 20 ciutats on hi ha la gent més infidel d'Espanya, han baixat de posicions del rànquing.
0: Ah.
3: La capital lleidatana, Marta, que s'havia col·locat en el setè lloc durant l'any passat, es troba ara en la posició número 10.
5: Bueno.
3: Tarragona és una de les ciutats que ha baixat més posicions, des de la 8a fins la 13, i Reus, per la seva banda, també ha baixat un esglaó, del lloc 15 al 16. Però, en canvi, no tinc tan bones notícies per la gent de Girona.
6: Girona, t'enamora tu, m'enamora a mi, i a tots ens enamora.
0: Ens enamora, però... Girona, els gironins, déu-n'hi-do.
3: És la ciutat més infidel de Catalunya i, atenció, ara també d'Espanya. D'aquesta manera, la ciutat gironina encapçala el rànquing nacional seguida de Manresa i després Barcelona. Manresa, la capital del Bages, ha escalat dues posicions respecte a la llista de l'any passat, on ocupava la quarta posició a nivell nacional, i la capital catalana, per la seva banda, ha passat del cinquè lloc al tercer. Tot això, segons les dades de l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison, que és com una mena de Tinder secret per infidels.
0: Doncs escolta'm, déu-n'hi-do amb els gironins, la ciutat més infidel de Catalunya i també d'Espanya, i Manresa i Barcelona, que tampoc es queden
3: Manresa
0: gens curtes.
3: Manresa sempre està al rànquing, a dalt de
5: fort.
3: Tot. Sí, és molt curiós.
0: Ara ja m'estic imaginant que hi haurà gironins, manresans o barcelonins que ens estan escoltant i dirà, puc passar per la porta de casa o no puc passar per la porta
3: que
0: de truqui, casa?
3: Que truquin!
0: Que truquin en directe. Petonet des d'aquí als oients gironins infidels, que a aquestes hores també ens esteu escoltant. I avui també volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. Ens ho explica, com sempre, l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar l'Amfiteatre de Tarragona, sobretot ara que s'està renovant per intentar tornar a la seva essència. L'Ajuntament ja té acabat el projecte que busca millorar l'entrada a través de la Porta Triomfalis i així es recuperarà l'accés des del costat del mar. Tindrà un sistema de rampes que, això sí, no reunirà les condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda perquè hi haurà desnivells de més del 6%. Com a mínim serà un itinerari practicable per a persones grans i cotxets amb infants.
0: Doncs vinga, un bon motiu per saltar del llit aquest dimarts 9 de juny, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Obrim la nostra revista del cor. Buf, alerta, perquè el cor encara batega aquest matí amb la relació que van tenir fa 5 anys al Modena City Cristian Gálvez.
3: Sí, perquè al programa El Sótano de Ten han destapat quin hauria estat suposadament el motiu de la ruptura el 2021. Encara estem parlant d'aquest tema. S'havia dit molt que va ser perquè... S'havia dit molt que va ser perquè el Cristian volia tenir fills, que el Modena en aquell moment doncs no volia o que no ho tenia molt clar i que ell doncs havia dinamitat la relació. Doncs bé, és possible que hi hagués alguna cosa més.
7: Sobretot lo que hubo fue una terrible infidelidad que le provocó a la pobre Almudena una situación tristísima durante mucho tiempo.
8: Pero escúchame, ¿infidelidad con la que es actualmente su mujer?
7: Eso ya no lo sé.
0: Cristian Gálvez des de Girona?
3: No ho sabem. De Manresa, de Manresa.
0: Les infidelitats, aquest és un tema que sempre acaba portant cua, eh? Ara hauria de sortir Almudena City i dir sí.
3: Sí.
0: Va haver una infidelitat.
3: Tal com està de, no, fent aquestes declaracions al Modena Fit últimament, doncs que ho digui tot i ja està.
0: Que ho digui,
3: està,
0: perquè a més a més, com que sempre li estan preguntant, clar, i sempre acaba sent ella com la víctima revictimitzada, que ella digués, ho vaig deixar amb Cristian Gálvez perquè em va fotre les banyes.
3: I llavors que li posin el micro al Cristian.
0: Ah, molt ben apuntat. I alerta perquè el cor també batega amb Mario Casas.
3: Sí, perquè ara ha tornat a atrevir-se a dirigir una altra vegada amb el seu germà Òscar Casas i, de moment, ha explicat això pel que fa a fer pel·lícules amb la seva família.
9: Una aventura el yo protagonizar junto a él, a la vez dirigir también. Una de las protagonistas es una de mis perras, que nos acompaña toda la película. Entonces, bueno, ha sido una experiencia nueva para los dos.
3: A banda de fer aquesta pel·lícula també amb una de les seves gosses, ara Mario Casas no tanca la porta a compartir pantalla amb la seva nòvia, que és la influencer Melissa Pinto. Atents al que deien.
9: Esperemos.
7: Va a salir, va a salir.
9: Yo creo que lo podría hacer muy bien, además.
3: Yo creo que lo podría hacer muy bien, diu.
8: No sé jo.
0: Home, no, però escolta, això a nivell de màrqueting va superbé, ja t'ho dic ara.
3: I tant, anirà com un coet.
0: Clar, tu el que has de fer és... Què passa ara?
3: Que m'ho fec.
0: No, però estossega, home, estossega. A veure.
3: Ja està.
0: Segur?
3: Que no.
0: Podem avançar?
3: Sí, que sí. Si tu saps en aquest programa, tens durant tota una setmana Xavi Canalies ficant...
8: És una condemna, eh?
3: Jugina, és una condemna.
8: És una condemna.
3: Veus? Ja està. Demà, quan et saludi...
0: 9 minuts, 6:15. A veure, a qui li toca això? Ui, a la Lara.
3: Bueno, a veure com jura això, no sé.
0: Lara, quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, la Laura Fa ens va explicar on viurà Pep Guardiola ara que ha deixat la banqueta del Manchester City.
10: Els plans de Guardiola és descansar entre 3 i 6 mesos en un lloc tan cuqui com Abu Dhabi, perquè diu que ja està tranquil, també és veritat que el seu fill està allà, que té negocis a Abu Dhabi, un dels propietaris del City, un xec d'aquests àrabs, que també està a Abu Dhabi. Vull dir que se'n va perquè continuarà fent feina des d'allà. Però... que Guardiola torni a Catalunya i que Guardiola sigui una persona aquí fixa i què tal, de moment això no passarà.
0: Oh, Déu-n'hi-do, doncs.
3: Carai.
0: Abu Dhabi? No.
3: Què?
0: Què?
3: Abu Dhabi.
0: Però és que hi ha molta gent que ha anat a viure a Abu Dhabi que es veu que es viu bé. Jo tinc els meus dubtes de que allà es visqui molt bé.
3: Oh, clar. Si tens diners i t'agrada tot això, a mi no m'hi veuran.
0: Aquí és el tema, a mi tampoc.
3: Però és per un tema de pasta. Money. Estaria molt bé veure Pep Guardiola per aquí.
0: Doncs sembla que, segons el que va explicar i Laura fa al matí de Catalunya Ràdio, de moment això costarà. I també ens va visitar, per cert, l'actor Joan Pera, Lara.
3: Sí, que protagonitza l'auca del senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
11: No m'hi vull posar de nerviós, perquè inquiet sí, perquè sempre la meva por és no complir les expectatives de que la gent és tan bona gent, m'aprecia tant que sempre penso, ai... Pobre gent, que els hi faci bé, almenys que vagin a casa tranquils.
12: Perquè saps que les expectatives són molt altes.
11: Sí.
12: Perquè hi ha gent que porta molts anys passant-ho molt bé amb tu. Dic,
11: ara què els hi diré? Perquè no s'enfadin.
0: poder recuperar la conversa fantàstica amb Roger, amb Joan Pera, ara sí, el Roger és el fill, a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. 7 minuts, 6:45 del matí.

0: I què passava, Marta, un dia com avui?
1: Doncs un 9 de juny del 1972, Elvis Presley feia història després de vendre totes les entrades per 4 nits consecutives al Madison Square Garden. Feia 10 anys que Presley no tocava a Nova York i, per tant, això va ser una fita històrica. No és d'estranya que fes sold out al concert i van anar un munt d'estrelles de la música. Tu imagina't d'assistents tenir-hi doncs John Lennon, George Harrison, David Bowie o Bob Dylan.
0: Gens malament, eh?
1: El concert, per cert, va ser gravat i llançat després, 9 dies després d'aquell gran concert.
0: Ai, Elvis Presley, Elvis, que estàs al cel com nosaltres, que hi anem ara mateix per saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que els astres els tenim una mica mogudets aquesta setmana de juny, aquesta segona ja pràcticament setmana de juny. Anem a saber què és el que ens explica la gent d'astrocat.cat. Sergi Tous, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 9 de juny, Venus i Júpiter es troben junts en el signe de Cranc. I això no només passa a la carta astral, també ho podrem veure al cel. Després de la posta de sol, mireu cap a l'oest. Venus i Júpiter apareixeran molt junts, com si el cel ens fes una picada d'ullet. Astrològicament, aquesta conjunció ens parla de caliu, confiança i vincles que ens fan de casa. Així que aprofiteu, estimeu millor, celebreu més i deixeu-vos cuidar una mica.
0: Doncs vinga, estimar i deixar-vos cuidar. Està molt bé, sí. Molt bonic avui, molt bonic. Mentrestant, hi haurà persones que es despertaran i diran: avui és el meu aniversari.
1: Sí, avui dimarts tenim un trio d'estrelles de Hollywood que fan anys. Primer felicitem l'actor Johnny Depp, que en fa 63. Un altre actor, en aquest cas, és Michael J. Fox, que avui celebra que ha arribat als 65 anys. I acabem felicitant l'actriu Natalie Portman, que bufa 45 espelmes. I avui també felicitem l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que en fa 96. Que el poder de bessons us acompanyi i que tingueu un molt bon dia d'aniversari.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: El 9 de juny de l'any 2001, Madonna va arrencar la seva nova gira de Drowned World Tour. Va ser el seu retorn després de 8 anys sense gira. I el primer concert el va fer a Barcelona i no hi van faltar clàssics com aquest, és la Isla Bonita.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els talls en la mobilitat amb motiu de la visita del Papa. També parlarem dels festivals de música de l'estiu, ara que ja ha arrencat la temporada amb el Primavera Sounds. El primer dia a la selectivitat, a la tarda, reunirem els estudiants que han tret les millors notes dels últims 25 anys. I el Catalunya Nit arrencarà a les 9. Serem en directe a l'acte del Papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 9 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Ja fa dies que en parlem, però avui sí. És el dia que arriba el Papa a Catalunya.
3: El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic davant de 40.000 persones. Demà serà la jornada central de la visita amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos i la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del Papa. I també compta amb les restriccions de trànsit per motius de seguretat que poden complicar aquests dies la circulació per la ciutat.
2: Ahir, en el seu darrer dia a Madrid, el Papa es va comprometre a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos.
3: Ho va fer després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió lamenten, però, que el Papa no s'hagi volgut reunir amb elles.
2: I el Papa també va passar pel Congrés.
3: En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, on ha reafirmat els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants.
4: Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
2: Els representants polítics l'han aplaudit durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o una altra, el seu discurs.
3: Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa, i per Alberto Núñez Feijóo, les crítiques de l'avortament i l'eutanàsia reforcen el Partit Popular.
5: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
6: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
2: D'aquí unes hores, a les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat.
3: Una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. D'una banda, la vaga de docents, i de l'altra, la visita del Papa a Barcelona. Els sindicats d'educació es comprometen a no destorbar. I sobre la visita del Papa i les restriccions de mobilitat, el govern recomana anticipació als alumnes. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats.
7: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
2: I el judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà avui vist per sentència.
3: La Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire.
2: I els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
3: 3 persones de 2 cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i han passat la nit fora de casa. També s'ha demanat que es confinessin els veïns del barri Ciutat Jardí. L'incendi ha començat cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita a l'exterior de l'empresa Arcofrut. Félix Larrosa és alcalde de Lleida.
8: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vilamoncada, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
2: Per cert, Àlex, al principi del programa m'he quedat amb les ganes d'escoltar, he de dir-t'ho, l'escridassada aquesta matinada a Donald Trump.
3: Per això l'hem recuperat.
2: Gràcies.
3: Ha sigut al Madison Square Garden de Nova York, on aquesta matinada ha assistit al tercer partit a la final de l'NBA de bàsquet que enfronta els New York Knicks i el San Antonio Spurs. El públic novaiorquès l'ha xiulat quan l'ha vist a les pantalles durant la interpretació de l'himne dels Estats Units.
2: Quina bona rebuda, Trump. Està bé, els americans són molt sentits amb això, Tu vas a veure un musical i ho donen tot, i també les escridassades. Gràcies, Àlex.
3: Vinga, adéu.
2: 6:06, 4 minuts, Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
10: Bon dia.
2: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb el Va Palló, 14:09 en totes les portades del dia. Canalies, comencem amb La Vanguardia, que titula que el papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periòdico diu que el papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i per l'ara el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox.
10: La premsa de Madrid també és la principal notícia de portada. La més cridanera, la de La Razón. Fotografia a tota pàgina del pontífex al Congrés i el titular, ovació històrica per a Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el papa urgeix als bisbes a actuar contra la plaga de la pederàstia i El Mundo demana als polítics límits morals al poder.
9: Altres temes de portada, El Periódico, la justícia situa el focus en els rescats de la CEPI i La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni del cas Leire.
10: I acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i de l'altra que Biel Mesquida ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
2: I a les pàgines d'opinió dels diaris, reflexions diverses sobre les paraules del papa.
10: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que aquest papa agrada i la millor prova d'això és que en una política espanyola tan polaritzada hi va haver unanimitat en tots els partits a aplaudir el discurs del pontífex al Congrés.
9: Afegeix que quan escoltem Lleó XIV no tenim la sensació que sigui un sermó, sinó una invitació serena i subtil a reflexionar sobre aquesta societat que viu en crisi i canvi permanent.
10: L'editorial de l'Ara destaca el titular que el papa va condemnar la xenofòbia des del Congrés dels Diputats.
9: Celebra que el discurs de Lleó XIV és una esmena absoluta al principi de prioritat nacional que el PP i Vox han introduït en els pactes autonòmics.
10: El periódico lamenta que no sembla que hi hagi gaire predisposició des dels partits a aplicar les lliçons sobre la necessitat de bastir ponts i evitar la polarització.
9: I desitja que la Sagrada Família ressoni també el missatge a favor de la convivència.
10: A El País, una de freda i una de calenta. Diu que el papa va encertar a advertir a les Corts contra la polarització política, però que la seva crítica a l'avortament pertany a un altre escenari.
9: Sí que aplaudeix, en canvi, que parlés de pederàstia, on era més necessari, davant dels bisbes i a la seu de la Conferència Episcopal.
10: El Mundo aplaudeix que Espanya ha estat l'escenari escollit per Lleó XIV per projectar una dimensió pública del seu pontificat.
9: I diu que el discurs d'ahir confirma que vol intervenir en els grans debats contemporanis des d'una posició incòmoda per tots, crítica amb els excessos del relativisme, però també amb la deshumanització de la política i l'economia.
10: L'ABC destaca que el papa va recordar a les Corts que la dignitat humana precedeix la política.
9: I afegeix que molts van aplaudir, però pocs es van donar per al·ludits.
2: Pràcticament ja 6:08, 8 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
2: Moment també de repassar la premsa digital amb la Sílvia. Alerta perquè Gaudí tindrà un museu.
11: Sí, i amb l'aprovació del Vaticà, l'edifici de les Teresianes de Barcelona, projectat pel mateix Gaudí, serà l'espai que acollirà aquest museu que combinarà patrimoni, exposicions d'art i se centrarà en els valors espirituals i humanistes de l'arquitecte. Fins ara aquest edifici estava tancat al públic, doncs bé, ara s'obrirà d'aquí un parell d'anys, ho veiem a diversos digitals.
2: I alerta la notícia que dona esperança a mestres i alumnes.
11: Que Torrejón de Ardoz, a Madrid, es converteix en la primera ciutat de tot l'estat a tenir aire condicionat a totes les classes de totes les seves escoles públiques.
2: Ho celebrem.
11: Celebrem.
2: 2020, ho celebrem.
11: 2026.
2: Per favor. És que clar, els alumnes... A l'estiu i a l'hivern.
11: Exacte.
2: No sé què és pitjor, si passa calor o passa fred. Però en tot cas, que això s'hauria de començar a arreglar i a solucionar.
11: Sí, sí. Posem-hi números, són 899 aules. Imagina't. A 21 escoles i ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Els aparells de baix consum ofereixen tant fred com calor, en sentit.
2: Doncs escolta'm, felicitats a tots aquests... instituts, aquestes escoles de Torrejón de Ardoz. I qui s'ha endut una sorpresa?
11: Un home britànic que es va trobar una moneda antiga i es pensava que era això, una moneda antiga, però no, resulta ser un anell d'or romà de fa 1.700 anys. Ara l'organització Southwest Heritage Trust s'ha quedat amb aquesta joia. L'home la va trobar fent servir un detector de metalls en una parcel·la. Ho veiem al diari Bonés.
2: I una segona vida?
11: Per l'antic escorxador de Gramunt, llegim el Segre, que ha tornat a tenir vida com a nou espai cultural. Ara obrirà de forma habitual a partir d'aquest mes de juny, una vegada i traslladin l'arxiu municipal.
2: Molt bé, escolta.
11: Tot optimista avui, eh?
2: Quina meravella. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui dimarts 9 de juny? Va.
9: Doncs mira, depèn del punt del país. Avui parlem d'entrada de dia, de nuvolades i de ruixats al Pirineu, localment intensos fins a primera hora del dia, ara al Pirineu també a la tarda cap al Ripollès. A la resta del país, però, el dia serà assolellat, temperatures que baixaran, tant les mínimes com les màximes, farà poca calor, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
2: Amb 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia, de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. I just quan arribem a aquesta hora, també ens interessa repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana.
12: Mireu, avui comencem amb una previsió, perquè al Palau de la Música Catalana se celebrarà la Diada Pau Casals 2026, precisament doncs, amb un concert del Quartet Casals, acompanyat pel pianista Alexander Melnikov. I, si voleu anar, doncs el concert és a les 8 del vespre. Avui també, dia important, en aquest cas per Arnau Vallvé, que és el bateria de Manel, que ha decidit doncs, llançar-se a la piscina i presentar el seu primer single del seu primer disc i també dates de la gira que farà el 2027.
13: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però com us ho feu? Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu.
2: Ai. Hi ha un ressò aquí de Manel, eh?
12: Oi que sí?
2: Hi ha una cosa que sona de Manel.
12: Sí, no?
2: Sí, sí, Jugular. Sí,
12: Jugular.
2: Sí, sí, sí.
12: La cançó aquesta es diu Mentre el monstre, ha estat coproduïda pel productor i músic Xicus, el segon membre del grup que comença a carrer en solitari després del Guillem, i el que ha fet això és presentar aquest single, també dates de la gira, i per tant apunteu que el primer concert serà el dia 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo.
2: I alerta matiners i matineres, perquè qui també publica música nova és Pepet i Marieta.

0: setmana.
1: Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda Abrenc, que és un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda al juliol. A l'abril, recordem que van obrir la gira de comiat L'última i mon anem al Perelló, al Baix Ebre, sí. Una gira que hauria d'acabar al setembre, però es veu que ja tenen peticions per fer concerts l'any 2027, per tant, segurament encara tindrem temps de veure'ls.
2: Els podrem estirar una mica més. Gràcies, Marta, i alerta perquè avui movem el dial fins al juny del 2015. El suplement, quan la presentava aleshores a Sílvia Coppolo, el Pere Tàpies original i el Pere Tàpies, en aquest cas de Pep Plaza, intentaven portar precisament a la Coppolo a estiuejar l'escala mentre cantava la moto. A veure si sabeu qui és qui.
3: La moto chupo papata, la moto chupo papata. Vinga, posa la tercera.
4: Sí.
3: Que amb la moto ens sentim joves. A l'escala ens esperen un bon bany i unes anxoves.
4: Sí, sí, sí.
3: La moto chupo papata, la moto chupo papata, la moto chupo papata.
4: Serà un estiu d'altura.
3: Ui, ui.
4: Parlant de cuina i de cultura.
3: Oh, oh.
4: I la Sílvia entrevistant.
3: Aquí.
4: Ai, la gent en el divan.
3: Noi,
4: sí, sí, sí. Amb el teu xupo, papapa, i amb el teu xupo, ja estem arribant.
3: Amb el teu xupo, papapa,
4: diu que aquí no podem córrer. Ai, que...
3: No accelerem, aquí, no accelerem.
4: Una baixada.
3: No accelerem.
4: Ai, que ve una baixada, Pere. Ai, però si l'ha agafat fort. L'ha agafat fort, l'ha agafat fort. Ai, que ens la fotem.
3: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Les veus de la ràdio, escolta'm, complicat distingir l'estimat i enyorat Tàpies i el Pep Plaza, eh? Recordant també aquests bons moments al suplement de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, alerta, Uganda és una hora més, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Entre el 1980 i el 1986, aquí a Uganda es va viure una terrible guerra civil on van morir més de 150.000 persones. Encara avui en dia es treballa per recosir la societat, les infraestructures i l'economia del país i avui, dia 9 de juny, és el Dia dels Herois Nacionals per commemorar els caiguts durant la guerra.
6: The day has been celebrated in remembrance of those who contributed to the 1981-1985 Civil War.
5: El Dia dels Herois Nacionals es va aprovar al Parlament el 2001 i des d'aleshores se celebra cada any, sobretot de manera institucional. Als centres culturals es fan xerrades divulgatives i a les escoles es recorda als infants els temps passats.
7: We celebrate many kinds of heroes. People have made advances in science and technology. People have saved lives during pandemics.
5: En tot el país, la jornada s'aprofita per homenatjar els difunts, generar consciència sobre les atrocitats de la guerra i la seva devastació, i també per celebrar el progrés d'Uganda. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Uganda, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, avui Maiol Roger, suposo que pendents de l'arribada del Papa.
8: I fins la 1, perquè a les 12:25 el Papa aterra a Barcelona i seguirem en directe aquesta arribada i la recepció abans que completi la seva agenda avui. Avui va a la catedral i aquest acte a l'Estadi Olímpic al vespre que presenta el Xavi Pérez Esquerdo. Analitzarem també una mica què va dir ahir, els seus missatges, sobretot amb les víctimes de l'avortament. També estarem pendents de totes les implicacions que té la visita a nivell de mobilitat i de seguretat a la ciutat. En parlarem, per exemple, amb el comissari David Boneta, que és l'encarregat de del dispositiu de seguretat. També tindrem l'excap de comunicació d'AENA, l'Agustí Rodríguez, que ens expliqui com es gestiona a l'aeroport una situació com aquestes, i el Manuel Barbero, que és el qui va destapar el cas dels maristes per parlar de la reunió que va tenir ahir amb víctimes d'abusos i del seu posicionament.
2: I estava seguint la visita del Papa a Madrid al llarg d'aquests dies. El cert és que porta una agenda apretadíssima i el sistema de vigilància i seguretat que ha de portar aquest home ha d'estar treballat en mesos, perquè de fet ahir quan sortia del Congrés dels Diputats a Madrid es va saltar el protocol, que van a saludar els treballadors del Congrés i veies a tothom molt espantat perquè s'estaven trencant aquestes mesures de seguretat. Entenc que també és... sembla com una mega estrella. Jo pensava dir que és una mega estrella protegidíssima.
8: És un dels caps d'estat més importants del món i té
2: diuen que porta més seguretat que Trump,
8: I té una seguretat a l'alçada, sí.
2: Què més?
8: Després parlarem d'economia amb el Xavier Salamartín i dels festivals d'estiu, que ara ja que ja va haver el el Primavera, ja ens agraden.
2: I tant.
8: Va venir el Primavera i ara ve tota la resta. Doncs en parlarem amb el Juli Guiu, el director de Clippers, i l'Oriol Aguilar, que és el director de Peralada. I després a la secció de telesèries amb la Mariola i el Darío parlarem d'Abandonados amb l'Anna Ponsí i una de les protagonistes, l'Alvira, ara sí que ho he dit bé.
2: Molt bé.
8: I ja està. Després un humor pendent i a rebre el papa un altre cop.
2: Doncs vinga, d'aquí pràcticament, escolta'm, 14 minuts, 13, engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I alerta oients dels matiners, perquè molts esteu fent el primer cafè i volem saber si sou assertius, si sou intuïtius i funciona o no funciona la vostra assertivitat amb la dada Maiol.
8: Ah, i avui, aviam si escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, perquè és una dada que vaig dir ahir, perquè avui que fem la prèvia de la visita del Papa, dades sobre la Sagrada Família. Santo, santo,
2: yo te canto. A veure, Sagrada Família. Uf, a veure,
8: i en concret, quantes peces té l'edició especial de Lego dedicada al temple?
2: Milions.
1: Ho hem comentat. Moltes, les van fer. A més, un Lego que m'agrada molt.
2: Jo diria 30 milions.
1: Va. 13.000. 6.000. 11. 13.000. 12.
2: A veure, un moment. 12.000. A veure, filles, que sembleu de veritat, sembleu Miri Vanilli. A veure, Lara García, ordenadet.
1: 13.000.
2: 13.000.
1: 12.
8: Doncs avui el premi és per Marta Viana. Ell ha dit 30 milions, perquè són 12.060 peces.
2: Molt bé, Marta.
1: És que m'ho vaig mirar, això.
8: És el Lego.
1: És el Lego. És molt xulo.
8: Aviam, ahir vaig fer una secció que es diu El Professor, a les 7.23, en què ho vaig explicar, i també vaig explicar el preu, aviam si us en recordeu.
1: Molt.
8: El preu d'aquest Lego.
1: Sí, perquè m'ho vaig mirar per ma germà.
2: 700 euros?
8: 750 euros. És el Lego amb més peces. Però no és el Lego més gran, perquè el rècord l'ostenta la Torre Eiffel, que fa 149 centímetres d'alçada, ni el més ample, que el té el Titanic, que es fa 135 centímetres de longitud. Què us sembla? Aviam on el poseu, eh?
2: Mira, estava pensant, dic, a veure, un foto la Sagrada Família.
8: Monta les 12.000 peces i després aviam on el paga, monta'l i després posa'l, saps?
2: Quina mandra.
8: Però és preciós.
2: Gràcies, Maiol. Vinga, d'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens ha deixat la tele aquestes últimes hores i també parlem amb aquells matiners que ja esteu desperts i que aquestes hores ens truqueu al 93207474.
0: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Leire Díaz, bon dia.
10: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
0: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
10: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
11: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
0: Jordi, bon dia.
12: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
13: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
0: Candela Peña, què passa?
14: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
9: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
18: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
19: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
18: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
9: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
18: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
20: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
9: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
20: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
18: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors.
21: Llavors, ara tinc quatre gallines.
2: Sí.
21: Una de les quals, ara mateix, fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
2: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
21: Sí, jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé. O se sent gall, no ho sé.
2: Ricard Ostrell.
22: Ostrans. Hola.
21: Té una identitat sexual.
2: Sí. Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, està clar.
9: Els matiners.
2: Vinga, va, que en 9 minuts arribem ja a les 6 del matí, pràcticament recta final dels matiners d'aquest dimarts 9 de juny. Repassem també algunes de les coses que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, perquè a la Renaixença la mare d'en Peyu ha arribat al límit, està emprenyada amb el papa, i ella té els seus motius, i precisament així li va comentar al seu propi fill.
3: Nen?
4: Ei, mama,
3: què? Escolta, qui entrevisteu demà al programa?
4: Demà, no sé, ara mateix qui
3: entrevisteu. No aprofitareu que ve el papa de Roma per entrevistar-lo?
4: El papa de Roma? No està previst, no, mama, no.
3: Ai, doncs mira, millor, perquè per mi no cal ni que vingui ja.
4: Què dius, mama, pobre home, què t'ha fet?
3: Què m'ha fet? Doncs mira, anar a Madrid ha fet, eh? Ha hagut de passar primer per Madrid, no podia venir directament a Barcelona, no?
4: Perquè devia haver d'anar a fer alguna cosa a Madrid.
3: Una merda! Li fotem l'Iglésia més ben parida del món, 100 anys, per construir la Sagrada Família, el truquen per venir a inaugurar la Torre de Jesús i se'n va a Madrid. Ves a la merda, home.
4: Mama, no pots dir... Escolta, ves a la merda, el papa de Roma no se li pot
3: 172
4: dir.
3: 172 metres i mig, l'església més alta del món.
4: Sí.
3: I primer se'n va a Madrid, vaig a la merda.
4: Mama, sisplau.
3: Quina església tenen a Madrid?
4: No
3: ho
4: sé, quina església. Tenen la catedral de l'Almudena, es diu aquella, em sembla, no me'n recordo.
3: 73 metres fa aquella casa de nines. Oh. Re, 100 a la Sagrada Família. M'hi pixo i m'hi cago a l'Almudena.
4: Prou, mama, prou. Estàs molt enfadada i estàs pixant fora de test.
3: Si hagués hagut el papa Francesc, que era molt amic de la Sor Lucía Gran,
4: sí,
3: els collons hagués anat a Madrid primer. Primer hagués vingut a Catalunya.
4: No ho sabem, mama, tampoc ho sabem.
3: Tota la vida anant a missa, i ara, guaita, de veritat que és que donen ganes d'agafar un mocador, embolicar-se el cap i fer-se musulmana.
4: Penjo, mama, que estàs dient masses disparats. Va,
3: a la Gagbar.
4: Mama, penjo. Adéu.
2: La mare d'en Peyu, cabrejadíssima aquesta primera visita del papa a Madrid. I alerta perquè l'actor immunologuista Marc Buixadera es va passar pel cotxe de l'Eloi Vila, va fer una reflexió interessant sobre un dels propòsits que, valgui la redundància, s'ha proposat aconseguir, i és que la discapacitat es normalitzi i que la gent canviï la percepció que en té.
22: Les diferències són diferències, sí, d'acord, però, o sigui, no haurien de ser tan problema. I això és probablement el que més m'ha costat d'assumir, també perquè els meus pares ho han normalitzat tant i m'han ajudat tant els meus pares, i sempre que parlo dels meus pares parlo amb els germans, evidentment. Ho han entès tot tant que surts a fora el carrer, comences a rebre hòsties i dius, aquestes hòsties d'on venen? Perquè a la meva mare, a mon pare, a mon germà, quan estan parlant de mi als restaurants, per exemple, jo què sé, on el col·loquem? I dius, pregunta-m'ho a mi. No, les piruetes i els xupa-xups amb el compte i dius, hòstia puta, dius, posa'm una ratafia o alguna cosa,
2: no? Meravellós, la conversa que va tenir amb Buixaderes amb l'Eloi Vila, i que podeu recuperar també la plataforma 3CAT. I alerta perquè el cas Endic segueix portant cua, i ho va explicar la Maica Navarro, el Tot es mou de l'Elena García Melero, perquè la fiscal ha demanat una reconstrucció dels fets, precisament també en presència de Jonathan Endic. Ho explicava d'aquesta manera.
23: Què ha demanat de la fiscal a la magistrada? Doncs que li interessaria una reconstrucció. O sigui, una reconstrucció vol dir tornar aquest camí de la feixada, i que el Jonathan Endic, acompanyat del seu advocat, de la fiscal, de la magistrada, la lletrada, Mossos per enregistrar tot això, enregistraran tot el que va fer aquell matí en aquell punt amb el seu pare, quan surten del cotxe, arriben, caminen i arriben al punt, i tot allò que fa ell un cop al pare cau. Jo crec que serà molt important que expliqui en aquesta comitiva què va fer en aquests prop de 5 minuts que passa entre el moment que el pare cau i què passa en el moment que se n'adona que cau i agafa el mòbil i fa aquesta primera trucada a la dona del seu pare, a l'Estefania. Per cert, en l'hipotètic cas que arribéssim a judici amb Tribunal Popular, el jurat també en el seu moment aniria allà a fer una reconstrucció, perquè el jurat ha de veure aquell espai per entendre aquest succés.
2: Pendents, doncs, del cas Endic, com ens estava explicant la Maica Navarro al Tot es mou de TV3. I com cada dia a aquestes hores tenim ganes de saludar alguns matiners que ja estan desperts, que el despertador els hi sona aviat i que sintonitzen amb Catalunya Ràdio. Deixeu-me saludar en Pep. Pep, molt bon dia.
24: Bon dia des del Pastador. Bon
2: Home,
24: dia.
2: A veure, què és el Pastador, Pep? Explica'm això.
24: El Pastador, bueno, primer el Pastador és com els altres, els que traiem, els obradors de flec, que es diuen ara, els agradadors de fornevis.
18: Ah, i abans això era el pastador, eh?
24: Abans d'això, bueno, s'ha dit tota la vida, encara ho diguem aquí. Però jo, la meva fleca, li vaig posar al pastador.
18: Pep, i on tenim, aquest pastador?
24: Això està a Vic.
18: A Vic, eh? Capital usonenca. Sí. Escolta'm, i què fas d'espera a aquestes hores, Pep?
24: Pana, perdona?
18: Què fas d'espera a aquestes hores?
24: Doncs mira, ara que obre pa.
18: A quina hora ens llevem, Pep?
24: Jo em llevo a les 4:30, ara.
18: Perdona, que et sento una mica, malament, Pep. A quina hora?
24: A 2:15.
18: A 2:15 del matí. Wow. I això, de quin dia a quin dia ho fem?
24: Això ho fem de dimarts, que nosaltres comencem dimarts a obrir la botiga,
18: sí,
24: fins dissabte, però dissabte n'hi poso a les 12. Ho vaig a dir abans.
1: I com ho portes, això, de matina tant?
24: Bueno, bé, acostumar-te. Eh?
1: Clar, ja estàs acostumat, eh?
24: Sí, acostumar-te.
18: Quants anys fa, Pep, que estem fent aquest horari?
24: Bueno, relativament, perquè jo ara fa 3 anys que vaig obrir el pastador.
18: Sí.
24: Llavors jo la meva vida vaig passar treballant també per una farinera, professor de fleca, i amb una fàbrica gran d'aquestes també del meu sector. Una d'aquestes multinacionals que es fan per a precuit.
18: Déu-n'hi-do. És a dir, que has tocat una mica tots els pals, eh?
24: Sí, sí, però llavors vaig sortir de casa meva, que era una casa centenària.
18: Sí.
24: I allà treballàvem tota la nit aquelles èpoques. Ara nosaltres enfornem tot el pa, fem tota la producció i la deixem fermentar lentament i la coem l'any demà.
18: El bon pa de tota la vida, eh, Pep?
24: Sí, sí. Part és que hem tornat als orígens,
18: ara,
24: aquí al mig de Vic, i intentar fer bon pa, intentar fer que la gent repeteixi, pa de qualitat, pa amb farines de proximitat, que això és molt important.
18: Important, també.
24: Sí. Ara, que és un tema que a vegades ens descuidem per la nostra pagesia i també amb un valor afegit ecològic i d'agricultura integrada.
18: Escolta, més
24: que... Això és el que nosaltres busquem.
18: Aquest pa t'ha de caure la llagrimeta quan menges aquest pa, eh? Com ens ho estàs venent, Pep?
24: Bueno, això ho
18: hem de provar. I tant. Vindrem cap al pastador de Vic. Pep, gràcies molt també bé per participar als matiners. També una abraçada i records a Vic.
24: Molt bé, moltes gràcies i gràcies per la confiança per haver-nos escoltat.
18: Gràcies bon a vosaltres. Dia. Adéu, Pep, que vagi bé.
24: Bon dia.
18: Ai, que bé, escolta'm, amb aquest pam és el boc aigua, tu.
1: Ja, ens el menjaria.
18: Ai, Marta Viana, l'Anna Garcia, gràcies, estimades.
1: Adéu.
18: Tornem demà.

0: Pirineu Oriental, amb algunes nuvolades que s'aniran passejant a la meitat nord, farà més sol a la meitat sud, i amb vent de tramuntana i de mestral, i tot plegat farà baixar una mica la temperatura avui, sobretot a l'interior.
1: Bé, doncs escolta'm, la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
0: Ja pujarà.
1: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: No sempre, eh? Oh. Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada, i no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
1: Clar, és que has de vigilar amb això. Que en riu. Doncs així ho deixem. Gràcies, Cordomí, una abraçada.
2: Vinga,
1: que vagi bé.
2: Val més deixar-ho al que vagi. També
1: sempre. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I tornem demà. Gràcies, matiners.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Ens despertem amb 20 graus a Parets del Vallès, 21 a Amposta i 16 a la Seu d'Urgell. Avui tenim un dia molt carregat. Nova vaga de mestres i professors en manifestació al centre de Barcelona. Comença la selectivitat i arriba el Papa a Catalunya. Des d'aquesta hora arrenquem una programació especial al matí a tota l'antena de Catalunya Ràdio per seguir aquest dia històric i totes les afectacions també que tindrà i que comportarà també pel que fa a la mobilitat. Lleó 14 arribarà al Prat quan faltin 5 minuts per 12:15 del migdia. Ho podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio. A la 1 serà la Catedral de Barcelona i a les 8 del vespre acte multitudinari a l'Estadi Olímpic. Serem en tots aquests llocs on des d'ara i des d'ahir, de fet, ja hi ha restriccions d'accessos i de circulació. I parlem també avui amb Manuel Barbero. És el pare d'una víctima que va destapar els abusos dels maristes.
1: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero.
0: Li preguntarem si aquestes paraules d'ahir del Papa són suficients i també per les queixes de la majoria d'associacions de víctimes que van quedar fora de la reunió amb el pontífex. I també hi ha hagut un ensurt aquesta nit, per cert. L'han tingut a Lleida, amb un incendi espectacular a l'empresa de fruita Arcofrut.
2: L'incendi ha començat en la zona de Palots, val? Per tant, a l'exterior de la nau, però degut a la radiació que ha generat aquest gran incendi, doncs ha acabat afectant una de les naus. Val? I a partir d'aquí ha anat progressant doncs, de nau a nau.
0: De matinada, els bombers han donat el foc per estabilitzat i la majoria de veïns desallotjats han pogut tornar ja a casa i continuen treballant una quarantena de dotacions. S'ha demanat als veïns de la zona de Ciutat Jardí que es quedin a casa confinats. Ho seguirem també al llarg d'aquest matí. I a l'Orient Mitjà la nit ha estat més tranquil·la després que Israel i l'Iran hagin aturat els atacs. Sobre les conseqüències econòmiques en parlarem també avui a partir de les 10. I parlant dels Estats Units, la imatge del dia ha estat la sonora xiulada que s'han portat Donald Trump a la pista dels Knicks, a Nova York, a la final, a una de les finals de l'NBA. Aquest era el moment en què la realització del pavelló mostrava el president a les pantalles mentre sonava l'himne. Ple de xiulets. I ara que s'acosta també l'estiu i han arrencat els festivals de música, avui al matí ens acompanyaran el director del Cap Roig i del Castell de Peralada. Serà a partir de 11:15. Brian Adams, per exemple, actuarà al Cap Roig el 3 de juliol. I a les 11, avui a la secció de televisió i sèries, parlarem de les retransmissions que s'estan produint també a moltes televisions sobre el que està passant fins ara a Madrid amb el Papa i també de com seran les retransmissions del que viurem a partir d'ara també a Catalunya. Com afecta també aquesta cobertura especial a les programacions de tele a Catalunya. Parlarem amb la periodista també Anna Ponsí sobre una altra estrena. És l'estrena d'Abandonados.
3: El dia 22 de abril de 1984 mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
0: Aquesta nova docu-sèrie de Carles Porta, que es pot veure a Disney Plus, ens explica la història real de tres germans que van ser abandonats a l'estació de França de Barcelona el 1984. Un dia que, com dèiem, per això centrarà totes les mirades al

0: Perquè deies, perquè bufava.
1: La trobes una mica sobada. No. Tinc una altra.
0: Crec que de les que tens preparades deu ser la millor.
1: Mira, aquesta és bona. The Temptations. Papa was a Rolling Stone.
0: Quantes n'has preparades?
1: Les que vulguis.
0: Vale, va. Com una llista de Spotify.
1: Clar. La que m'agrada més a mi és aquesta, per això. Papa loves

és Papa Can You Hear Me? Interpretació brutal de Barbara Streisand. No tinc més, eh? Mira. Ah. Joe Tex.

0: Veus aquest ritme que portaves al matí, ara ja t'has relaxat i ara ja pots afrontar el dia d'una altra manera.
1: Però... El matí dicat o de Ràdio Estela?
0: O de Catalunya Ràdio, no? No,
1: sí, sí, també, també, pels oients que ara posen la ràdio no sé què pensaran.
0: Doncs seran molt contents de llevar-se a un altre ritme, Pol. És que estàs acostumat a una velocitat que no és bona, no és sana. Anem a fer un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
1: El govern ha plantejat a sindicats que els empleats públics que renunciïn al teletreball cobrin més. La proposta s'ha posat sobre la taula en el grup que estudia aplicar la jornada de 35 hores. El govern ja fa temps que vol fer marxa enrere en la feina a distància i ara proposa això, encara no ha concretat quan seria aquest complement, per als treballadors que no facin ús dels dos dies de teletreball a la setmana a què tenen dret.
0: I a Brussel·les?
1: Doncs França i Alemanya que han frenat el desenvolupament d'un avió caça de combat europeu. Era un projecte amb un pressupost de 100.000 milions d'euros i que havia de veure la llum a la dècada dels 40. Per ara la cosa estava encallada perquè les principals empreses dels dos països no es posaven d'acord en qui s'havia d'encarregar de les parts més importants.
0: I hem quedat als Estats Units.
1: OpenAI, l'empresa d'intel·ligència artificial creadora del ChatGPT, ha demanat la seva sortida a borsa als Estats Units. El moviment d'entrades volia que fos confidencial, però al final l'empresa ha emès un breu comunicat davant del risc de filtracions. OpenAI se suma així a SpaceX o a Claude en els seus plans borsaris, tot i que encara no hi ha data.
0: I amb què diran avui a la Xina?
1: Després de la reunió que han tingut a Pyongyang els presidents xinès i nord-coreà, Kim Jong-un ha qualificat d'estratègia primordial l'amistat entre tots dos països. Feia 7 anys que Xi Jinping no visitava Corea del Nord. Els comunicats parlen d'enfortir llaços diplomàtics i militars, però no fan referència a la desnuclearització als Estats Units o a Corea del Sud.
2: Avui és dimarts 9 de juny, ens despertem amb 20 graus a l'escala, 17 a Valls i 16 graus a Súria. Ha pujat una mica la temperatura nocturna en general, però avui baixarà la temperatura diurna. Avui s'esperen màximes de 25, 26, 27 graus a molts llocs de la meitat nord i d'uns 30, 32 les més altes a Ponent i al sud. Avui un dia una mica més canviant. Hi haurà nuvolades que, de fet, a aquesta hora ja es passegen per la meitat nord del país. Deixaran alguns ruixats aquest matí, sobretot a l'Alt Pirineu. A la tarda seran més probables al Pirineu Oriental i tot plegat acompanyat de tramuntana i demà estar que bufaran sobretot aquest matí, a la tarda tendeixen a fluixar. Demà encara hi haurà algun ruixat primera hora i després a partir de dijous el temps serà més tranquil.
0: Avui a la hora del matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol a partir de 9:15. Però abans són les 6:10. Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Amb el Papa Lleó XIV, que arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. És la primera visita d'un papa des que la va fer Benet XVI l'any 2010.
5: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja l'ha fet a Madrid, a Catalunya. El missatge serà sobretot pastoral i social.
0: Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio en una programació especial. Demà serà la jornada central de la visita.
4: El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1 i es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església pròxima als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del pontificat. Havent dinat, anirà a la parròquia de Sant Agustí, mantindrà una trobada amb entitats socials del Raval. La visita culminarà a la Sagrada Família a la tarda amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos per part de l'Església i la campanya Jo no t'espero, d'associacions atees i laiques que no volen que es pagui amb diners públics la visita del papà.
0: Moure's en cotxe aquests dies per Barcelona serà bastant complicat, o més complicat del que ja és habitual.
5: Avui hi ha restriccions de trànsit i aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc, i demà les restriccions es traslladaran de ple a la dreta de l'Eixample. Es tallarà el carrer Rosselló, de Diagonal a la Pan. Tampoc es podrà circular pels carrers del Quadrat, que rodegen la Sagrada Família, ni aparcant una vintena d'illes al voltant del Temple. Fora de Barcelona, demà no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
0: I també hi ha canvis importants al transport públic.
4: Es desvien una quinzena de línies de bus de Barcelona i no hi ha servei pels carrers Provença, Marina, Sicília i Nàpols. Algunes línies que connecten Barcelona amb altres municipis poden canviar la ubicació de les parades. Pel que fa al metro, demà l'estació de Sagrada Família estarà tancada i la de Verdaguer només funcionarà de sortir a l'hora punta de la tarda.
0: I el papa es compromet a reforçar la resposta de l'Església davant dels abusos després de reunir-se amb 6 representants de víctimes de l'Església espanyola.
5: Segons el Vaticà, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió lamenten que el papa no s'hi hagi volgut reunir.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
3: Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del viatge del papa. En un comunicat al Vaticà, diu que Lleó XIV ha escoltat amb afecte i atenció les 6 víctimes. S'ha compromès que les propostes que li han fet arribar siguin la base per a futurs esforços i que l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on les ferides trobin consol i puguin sanar. I sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
3: Les principals associacions de víctimes d'abusos per part del clergat han denunciat que han quedat fora i excloses de la reunió amb el papa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Lleó XIV demana rebaixar la polarització política en un discurs inèdit al Congrés que reuneix diputats i senadors en una sessió conjunta.
4: En la seva intervenció, el pontífex no va esquivar qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, en què va refermar els postulats tradicionals a l'Església, però també va denunciar la discriminació dels immigrants.
6: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
0: Els representants polítics el van aplaudir durant més de 7 minuts i es van fer seu d'una manera o altra el seu discurs.
5: Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa, i per Alberto Núñez Feijó, les crítiques a l'avortament i l'eutanàsia reforcen el Partit Popular.
7: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
8: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que són conviccions.
5: Fins i tot Vox, que no és precisament un partit pro-immigració, ha celebrat les paraules de Lleó XIV i Esquerra els ha titllat hipòcrites. Míriam Nogueres, de Junts, va aprofitar la salutació amb el papa per demanar-li que parli en català a Catalunya.
0: D'aquí 3 hores, a les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat.
4: Unes proves marcades per la vaga de docents i també la visita del papa.
0: Maria Costa.
9: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i just després de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per apujar nota de matèries com, per exemple, física, geografia o literatura dramàtica, entre d'altres matèries. Entre les novetats, es farà una prova pilot de control aleatori amb detectius de dispositius electrònics com mòbils i rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn. Tot i la vaga de docents, el govern assegura que no ha hagut de reforçar finalment el personal dels tribunals dels exàmens. La selectivitat s'allargarà fins dijous i el resultat dels exàmens se sabran el 23 de juny. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els sindicats d'educació han convocat avui la 22a vaga de docents des que va començar les protestes i la 6a aturada en tots els centres de Catalunya. Oriol Pujador.
10: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS fan una crida a participar a la manifestació que sortirà a les 11 del matí des de Plaça Espanya. Està previst que la marxa vagi per la Gran Via, la plaça Tetuan, l'avinguda Lluís Companys fins al Parc de la Ciutadella i entri finalment a les portes del Parlament. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta abans de les 9 del matí per no afectar els estudiants que fan la selectivitat. Tot i això, no descarten que hi puguin haver talls a partir de les 9 del matí. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
5: 3 persones de 2 cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i s'ha demanat als veïns de la zona de Vilamoncada, Ciutat Jardí, que es confinessin a casa. L'incendi va començar cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita fora de l'empresa Arcofrut. 2 naus han quedat afectades i durant tota la nit els bombers han treballat per evitar que el foc passés a un tercer grau. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.
11: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'organització Vilamoncada. 2 cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb 3 persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
5: En les feines d'extinció hi han arribat a participar més d'un centenar d'efectius.
0: I avui quedarà vist per sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
4: Se celebra l'audiència de Badajoz. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra David Sánchez i en demanen l'absolució, mentre que les acusacions mantenen que se li va assignar dit la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz el 2017. Sentim l'advocat de Sánchez, Emilio Cortés, i l'advocat acusador que ha representat el PP.
12: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
13: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
4: El judici es tancarà amb la possibilitat d'un últim torn de paraula per als acusats.
0: I la pressió judicial sobre Pedro Sánchez continua augmentant. Ara el jutge del cas, Leire Díaz, ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
5: Ho fa arran d'un missatge en què l'exmilitant Leire Díaz parlava de frenar els atacs judicials contra el president i capgirar l'escenari polític. Però no és l'únic front obert del PSOE. En la causa sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, les acusacions liderades pel PP demanen ara investigar les filles de José Luis Rodríguez Zapatero per suposats delictes de blanqueig, falsedat documental i participació en organització criminal. També volen imputar l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García.
0: I encara més, un jutjat de Madrid ha admès una querella del Partit Popular i Vox contra el vicepresident de la CEPI.
4: En aquest cas, per l'ajuda de 475 milions d'euros a Air Europa i que consideren que podria suposar un delicte de prevaricació. En aquest context, Sánchez compareix deixarà el Congrés el 24 de juny per donar explicacions sobre les investigacions que envolten el PSOE.
0: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre.
5: L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban.
14: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
15: Dies l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
14: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6 i 20, més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
16: Bon dia.
0: Lluita aferrissada a les eleccions presidencials del Perú, que tanquen la segona volta amb un frec a frec entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb menys d'un punt d'avantatge, i la candidata conservadora, Keiko Fujimori.
17: El resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i el vot estranger.
0: Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
18: Crides a la calma i a la serenitat dels dos candidats, recompte de vots de vertigen, mil·límetre a mil·límetre, qui guanyi tindrà a favor la meitat dels peruans i també la meitat en contra, i els analistes i experts reclamen ja un govern moderat, sigui qui sigui el president de consensos, el que no ha aconseguit en aquesta darrera dècada el Perú amb 8 presidents. Escoltem Keiko Fujimori de la dreta i Roberto Sánchez de l'esquerra.
19: Lo que corresponde en esos momentos es paciencia y mucha serenidad. Analizar, ¿no?, cada una de estas actas.
20: Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100%.
18: Els resultats finals podrien trigar encara dies a conèixer-se. Des de Lima, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Segon dia de visita del líder xinès Xi Jinping a Corea del Nord.
21: És el primer viatge del mandatari xinès a Pyongyang en 7 anys. La primera visita, doncs, des del 2019, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha acostat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells.
0: Pequim, Francesc Canals.
22: Xi Jinping s'ha allotjat a la residència oficial per a convidats de Kumsusan en un signe més dels màxims honors que Kim Jong-un li dedica. Es va construir per a l'anterior visita de Xi el 2019. Recentment hi ha passat també Vladimir Putin. Precisament davant la influència creixent de Moscou sobre el règim nord-coreà, Xi Jinping ha volgut acordar un nivell més alt de cooperació amb Kim Jong-un en tots els àmbits, en una cimera destinada a fer palesa l'aliança històrica entre Pequim i Pyongyang. Gran cerimònia de benvinguda, Guàrdia d'Honor, la multitud aclamant Xi en perfecta coreografia de criatures amb globus, poms de flors i banderoles, reunió bilateral, espectacle musical i banquet. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
0: El terratrèmol que hi va sacsejar al sud de les Filipines ja ha provocat almenys 36 morts i 167 ferits i les autoritats continuen buscant desapareguts.
21: El terratrèmol de magnitud 7,8 va afectar les costes de l'illa de Mindanao, des d'on es van emetre alertes de tsunami. Finalment, però, les onades que es van aixecar no van ser gaire grans. Les Filipines i Indonèsia
4: Indonèsia abasten uns 40.000 quilòmetres i concentren, atenció, el 90% dels terratrèmols mundials i el 75% dels volcans del planeta. El motiu, doncs, la tectònica de plaques, on les capes d'escorça xoquen o s'enfonsen les unes sota les altres i alliberen una gran quantitat d'energia.
0: I el govern proposa endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc arran de la mort a trets d'un home aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona.
17: El segon fet d'aquestes característiques en menys d'un mes a la ciutat, dos successos molt similars, tots dos al carrer de la Mineria. Un individu que dispara per l'esquena boca de canó contra el seu objectiu i fuig corrent. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: Farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs tota l'estratègia Campai a la zona de zona franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes.
17: Els Mossos continuen investigant si els dos tirotejos poden tenir relació, tot apunta a revenges en l'àmbit del narcotràfic.
0: I els treballadors del centre de recanvis de Nissan té el Prat de Llobregat, que té el Prat de Llobregat, han començat aquest dilluns una concentració indefinida a les portes de la planta per protestar per l'ERO que ha presentat la multinacional japonesa. Rafael de Ribot.
2: Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre els centres que té el Prat i el de la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i, de moment, no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes, de la UGT.
16: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: La intenció dels sindicats és mantenir la concentració fins que l'empresa els doni una solució. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
23: Què tal? Molt bon dia.
0: La primera.
23: Madonna ha presentat Confessions 2, la pel·lícula, un curtmetratge de 13 minuts en què anticipa part del repertori del seu pròxim àlbum, El Curt, que es va poder veure en exclusiva al Festival de Cinema Tribeca a Nova York. Ja ha causat polèmica a les xarxes perquè en un fragment hi apareix ella mantenint relacions sexuals en un lavabo.
0: La segona.
24: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem.
23: Arnau Ballbé, el bateria de Manel, presenta el primer single del seu primer disc i les dates de la gira que farà el 2027. La cançó es diu Mentre el monstre i el seu primer concert serà el dia 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo. És el segon membre del grup que comença carrera en solitari després de Guillem Gisbert.
0: I la tercera.
23: I s'anuncia el llançament de Timeless, el disc pòstum de Prince. L'àlbum recorre 4 dècades dalt dels escenaris i reuneix gravacions mai publicades. En total hi ha 10 cançons inèdites i el disc veurà la llum el 28 d'agost.
0: Ara són les 6:25 i els esports. Robert Prat, bon dia.
25: Bon dia.
0: Arrencant les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
25: Amb el Barça Tenerife, Nicolà Provítola, jugador blaugrana.
26: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año... Creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y, bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
25: El partit a les 8 amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio al 3K. També avui el Barça d'hoquei patins jugarà com a local a Blanes, el cinquè i definitiu partit de les semis de l'hoquei Lliga davant l'Igualada a partir de les 7. En futbol sala, segon partit de semifinals, Inter-Barça a les 9. Amb una victòria, els blaugranes serien finalistes. Un resultat a matina dels Spurs que guanyen els Knicks a Nova York, 111-115, tot i que els Knicks encara dominen la final per 2-1. Aquesta final de l'NBA, Wembanyama ha fet 32 punts i la selecció espanyola de futbol ha guanyat 3-1 al Perú en partit amistós. Pedri ha fet un gol.
0: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
27: Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-vos pot ser deixar de fumar porros, si és que ho feu. Perquè hi ha moltíssima gent que fuma porros a Catalunya. Gent adulta i completament funcional a primera vista, que no ha deixat mai aquest vici de l'adolescència i estan enganxats, però d'una manera que no acaba de preocupar a ningú. Els porros no generen gaire conflicte social, són facilíssims d'aconseguir, estan en una mena de limbo legal, però creieu-me que són un problema per la majoria de desenes de milers de persones adultes que fumen porros d'amagat a la intimitat de casa seva i a vegades fins i tot d'amagat dels de casa seva. Jo n'he fumat molts de porros i per explicar per què són dolents sempre faig servir la mateixa metàfora. Si ens imaginem la vida com un videojoc d'aquells on has de triar personatge, fumar porros seria com si per passar-nos el joc de la vida escollíssim voluntàriament un personatge que és totalment idiota.

0: I avui, que és la tercera vegada que un papa visita Catalunya, cançons que utilitzen un, dos, tres a les seves lletres.
1: Sí, de fet, hi ha moltíssimes cançons on l'un, dos, tres té un paper destacat. Per exemple, a l'inici del potentíssim Vértigo de U2, només arrenca la cançó sentim a Bono cridant 1, 2, 3, 14.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest dimarts, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Papa Lleó XIV arriba avui a Catalunya.
1: Al migdia participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i al vespre serà l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ahir va tancar la visita a Madrid amb un acte multitudinari al Bernabéu.
2: Por eso es tan importante no dispersarnos ni encerrarnos en el entorno en el que ya nos sentimos seguros. Hay que cultivar la conciencia de que la verdad es sinfónica.
0: Tot això després de reunir-se amb un grup de víctimes d'abusos sexuals a l'Església i de comprometre's a reforçar la resposta que hi dona.
3: Les associacions de víctimes que n'han quedat al marge ho lamenten. Miquel Hurtado és supervivent d'abusos a l'abadia de Montserrat.
4: És una reunió en la qual els bisbes han escollit a dit quines són les víctimes que reuneixen amb el papa.
0: I la mobilitat a Barcelona queda afectada per les restriccions imposades per la visita del Pontífex.
1: Hi ha restriccions de trànsit i aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. Demà també hi haurà talls al voltant de la Sagrada Família i es desvien una quinzena de línies de bus i al metro també hi haurà restriccions.
0: I avui edició especial del matí de Catalunya Ràdio fins a la una per seguir com es prepara el país per la històrica visita de Lleó XIV a Catalunya.
3: Parlarem amb experts que ens explicaran totes les claus de la visita des de l'arribada a l'aeroport prevista a 1:45 fins a la mobilitat a la ciutat, la seguretat o què en pensa de tot plegat Manuel Barbero, que va destapar el cas Maristes.
0: Tot això el mateix dia que més de 45.000 alumnes comencen la selectivitat.
1: Al matí amb els exàmens obligatoris i a la tarda amb les proves opcionals.
0: I coincidint amb tot això, la visita del papa, nova vaga d'educació.
3: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindicals, CNT i COS s'han compromès a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants. Tot i això, la consellera Esther Niubó assegura que seran comprensius.
5: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
3: Els docents tenen prevista una manifestació a les 11 que sortirà des de plaça Espanya.
0: I avui quedarà vist per sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
1: Sentim l'advocat David Sánchez, Emilio Cortés i l'advocat acusador que ha representat el PP.
6: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
7: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: I els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
8: Sobre les 10 de la nit s'ha enviat un WhatsApp del grup que tenim per aquí dels veïns i dient que hi havia poc a la pràctica. La cooperativa.
3: Els veïns que han hagut de ser desallotjats han tornat a casa i es mantenen confinats. La feina ara se centra a evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
0: Donald Trump ha estat rebut amb una forta escridassada al Madison Square Garden de Nova York.
1: On aquesta matinada ha assistit al tercer partit de la final de l'NBA de bàsquet.
0: I nou balanç de víctimes del terratrèmol d'ahir a les Filipines.
3: Ja ha provocat almenys 36 morts i 167 ferits. Les autoritats continuen buscant desapareguts.
0: D'aquí pocs minuts us expliquem que l'Hospital Can Ruti de Badalona prova una cirurgia pionera que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials.
1: Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, en declaracions al Catalunya Nit.
9: És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Curado amb el papa Lleó XIV en totes les portades del dia.
10: Comencem amb La Vanguardia, que titula que el papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periódico diu que el papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i per ara el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. A la premsa de Madrid també és la principal notícia de portada, la més cridanera, la de La Razón, fotografia a tota pàgina del pontífex al Congrés i el titular ovació històrica per Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el papa urgeix els bisbes a actuar contra la plaga de la pederàstia i El Mundo que demana als polítics límits morals al poder. Altres temes de portada, precisament El Mundo, enquesta electoral sobre Catalunya, el PSC s'estimba i Aliança es dispara, empataria amb Junts i deixaria una Catalunya ingovernable. Mentrestant, La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni pel cas Leire Díez. I acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i de l'altra que Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
0: Avui a Sant Guim de Freixenet a la Segarra es desperten amb 15 graus, al migdia arribaran els 27 i a Olot n'hi ha 16, amb una màxima prevista de 25. Avui s'espera una baixada de temperatures a l'interior de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui les temperatures més altes arribaran als 30-32 graus i on més es notarà la refrescada serà el Terç Nord, on hi haurà més nuvolades i fins i tot algun ruixat molt dispers, això sí. Aquests ruixats ara al matí seran més probables a l'Alt Pirineu i a la tarda al voltant del Pirineu Oriental.
0: I avui que el Papalló 14 a terra a Catalunya arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Tinc l'honor de viure a 150 metres del Palau Episcopal de Barcelona, és a dir, l'indret on els propers dos dies dormirà el Papa Lleó XIV. Encara falten algunes hores perquè arribi el pontífex, però a casa ja hem notat la presència del Sant Pare perquè ens han capat la connexió a internet. També hem experimentat un fenomen paranormal. Per primera vegada en molts anys a Ciutat Vella hi ha policia fins i tot de nit, amb la qual cosa la gent pot tornar tranquil·lament a casa. Jaume Collboni també ha considerat que era just netejar tots els carrers del Call perquè Robert Prevost vegi Barcelona ben guapa, mentre els veïns ens han prohibit treure les escombraries al carrer durant 3 dies, perquè si a casa nostra fot pudor, a l'alcalde tal li rota. En definitiva, tot molt laic i aconfessional, com toca als governs d'esquerres, i nosaltres faltaria més la mar de contents de viure en un decorat.
12: Et concedia. És que us deia.
0: Què ets expertes avui?
12: Doncs mira, avui amb Disco Duck, de Rick Dees, un actor de comèdia i locutor de ràdio nord-americà. Mm. De fet, la cançó s'emmarca en el seu disco del 70 i utilitza precisament una imitació vocal a l'estil de l'Anna McDonald. I és que tal dia com avui, un 9 de juny, però de l'any 1934, l'Anna McDonald va debutar oficialment a la gran pantalla amb el curtmetratge La gallineta sàvia. En aquesta primera animació, el personatge va ser presentat com un ànec antropomòrfic, vestit de mariner i només com a personatge secundari. Al principi de la seva carrera era un ànec emprenyat i rondinaire que servia de contrapunt al cada cop més relaxat Mickey Mouse. Això sí, ràpidament es va convertir en el protagonista de la seva pròpia sèrie de dibuixos animats.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, hem acabat el programa amb una història que ens has explicat i que per falta del temps ens ha deixat intrigats. Has dit això? Però escolta, amb la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
1: Però ja pujarà, ja pujarà.
12: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
0: Bon dia.
12: Com
0: bon
12: estàs?
0: Dia. No sempre, eh?
12: Oh.
0: Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada.
12: Ah?
0: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
12: Clar, és que has de vigilar amb això. N'hi ha dit que en riu.
0: Val més deixar-ho al que vagi, també.
12: Sempre.
0: No és veritat, m'ho vas explicar, que vas estar...
12: Ja, què estàs dient?
0: Tot això, quan són festes, on...
12: Avui arrenca la Festa Major de Trinitat Nova a Barcelona a les 5 de la tarda. Hi haurà tarda jove amb concerts i DJs. Serà a l'Escola Benjamí.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
13: Doncs el dia d'avui té un clar protagonista, és Donald Trump. Més enllà de l'esclarissada i el xiulet que ha rebut al partit dels Knicks al Madison Square Garden, les càmeres també han captat un parell més de moments. La primera, Trump menjant patates fregides sense parar, i la segona, el president dels Estats Units, que sembla que s'adorm durant el partit.
14: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
15: Avui a la bústia de denúncies hem rebut la queixa del Xavier, que és alumne adult de l'Escola Municipal de Música de Cerdanyola. Es va trencar el peroné i no va poder assistir a les classes perquè el centre no està habilitat per a persones de mobilitat reduïda. Tot i que va tenir algun professor que li va facilitar els recursos per poder avançar des de casa, vol explicar les condicions de l'escola, que dificulten l'accés a les persones amb problemes de mobilitat i afecten la seva formació. El Xavier va fer una instància a l'alcaldia i una queixa al síndic de Greuges, però no ha rebut cap resposta.
16: Jo sento que són responsables de que l'escola estigui en aquestes condicions i que a sobre facin aquest gest de soberbia cap al ciutadà que es troba amb aquestes circumstàncies. La situació és molt penosa.
15: L'Ajuntament de Cerdanyola assegura que treballa en la millora progressiva dels seus equipaments municipals d'acord amb les possibilitats tècniques i pressupostàries disponibles.
14: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
17: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club Mai Transmet.
18: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
19: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
20: Skoda.
13: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Israel i l'Iran han aturat els atacs mutus, cosa que ha donat treva a les borses. A l'Àsia, aquesta hora, el principal índex de Tòquio creix prop d'un 2% i el de Xangai un 0,5%. A Europa, ahir els parquets van acomiadar el dia amb caigudes moderades. L'IBEX 35 va perdre un 0,66%, però manté els 18.200 punts. Després que ahir el preu del petroli pugés un 5%, aquest matí el cost del barril de Brent, el de referència, disminueix un 1% fins als 93 dòlars. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
20: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
21: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
22: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
23: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
22: Modernisme, artesania i espiritualitat.
23: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
22: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
24: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
22: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
24: Ets una genocida del temps.
1: La millor hora del dia.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
22: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: I comencem per la gran previsió del dia. El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat.
3: És la primera visita d'un papa des la que va fer Benet XVI l'any 2010 a Barcelona. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional ja l'ha fet a Madrid. Demà al matí visitarà el centre penitenciari Brianzú, després anirà a Montserrat i a la tarda anirà a la parròquia de Sant Agustí al Raval amb la idea de connectar amb els col·lectius més vulnerables. La visita culminarà la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Aquesta visita afectarà de ple moure's en cotxe per Barcelona.
3: Avui hi ha restriccions ja de trànsit i d'aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. Demà les restriccions es traslladaran a la zona de la Sagrada Família. També hi ha modificacions en el transport públic, amb canvis a línies de bus.
1: Tot plegat en un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català i les demandes de reparació de les víctimes d'abusos per part de l'Església.
3: El papa es compromet a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se ahir amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que va proposar, entre d'altres, el Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Les associacions de víctimes, que van quedar al marge d'aquesta reunió, lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb ella. Sentim Miquel Hurtado, que és supervivent d'abusos a l'abadia de Montserrat.
4: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el papa, han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic, que hem denunciat durant anys i anys la mala gestió dels casos que està fent la jerarquia catòlica.
1: Abans del Congrés, en un discurs inèdit, va demanar rebaixar la polarització.
3: A la seva intervenció, el pontífex no va esquivar qüestions com l'avortament o l'eutanàsia, en què va refermar els postulats tradicionals de l'Església, però també va denunciar la discriminació dels immigrants.
26: Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
3: Els representants polítics el van aplaudir durant més de 7 minuts i es van fer seu d'una manera o altra el discurs. Míriam Nogueres, de Junts, va aprofitar la salutació amb el papa per demanar-li que parli en català a Catalunya.
1: I avui arrenca la selectivitat marcada d'entrada per la visita del papa i també la vaga de docents.
3: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i després de llengua estrangera. A la tarda es faran proves de matèries opcionals. La psicòloga juvenil Laia Sala donava aquesta recepta i el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs és superimportant que primer aprenguem a respirar, calma, deixem el boli, fem quatre respiracions tranquil·les, anem a buscar aquella pregunta que segur que en sabem, val? I després, quan hi hem respost aquesta que en sabem, això ens abocarà altres records i ens facilitarà que l'examen ens vagi sortint.
3: Entre les novetats, es farà una prova pilot amb detectors de dispositius electrònics com mòbils o rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copin.
1: I els sindicats d'educació que convoquen avui la vaga es comprometen a no fer cap protesta abans de les 9 per no afectar els estudiants que facin la selectivitat.
3: És la 22a vaga de docents des que van començar les protestes. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS han fet una crida a participar en aquesta manifestació que sortirà a les 10 del matí de Plaça Espanya i acabarà al Parlament.
1: I novetat també de fa només unes hores, els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
3: Tres persones de dues cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i s'han demanat als veïns de la zona de Vilamoncada, Ciutat Jardí, que es confinessin a casa. Dues naus van quedar afectades durant tota la nit. Els bombers han treballat per evitar que el foc passés a una tercera nau. Fèlix La Rosa, alcalde de Lleida.
5: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
3: L'incendi va començar cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats a fora de l'empresa Arcofruit per la campanya de la fruita.
1: Més notícies. Catalunya, amb l'Hospital de Can Ruti al capdavant, prova la seguretat d'una cirurgia pionera tant a Europa com també a Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials.
3: Es tracta d'un assaig clínic amb 10 pacients.
1: Mònica Mas.
6: Es tracta d'una tècnica per evitar l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell, que és la que hi ha al darrere del dany neuronal que causa aquesta demència. I és que amb l'edat, alguns ganglis linfàtics cerebrals deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna. La doctora Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, explica en què consisteix l'operació.
7: Quan estem segurs que aquest gangli és actiu, llavors fem una sutura a una petita vena del coll. Això fa que aquest líquid se'n vagi directament al sistema venós. És una intervenció molt exigent tècnicament, però és poc invasiva pel pacient.
6: La Maria és la germana de l'Antonio Reyes, el primer pacient operat.
8: Antes no se le entendía lo que hablaba y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se le había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre. Ay, poco a poco, no sé qué decir, que hace 3 meses nada más.
6: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Els 4 aspirants a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona de cara a les municipals de l'any vinent ja han aconseguit els avals necessaris per participar en el procés intern de primàries de la formació.
3: Aquest dilluns ho han anunciat l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i l'actual secretària primera de la mesa del Parlament pel Juntaires, Glòria Freixa. Diumenge ho va fer el líder del grup municipal del partit a l'Ajuntament, Jordi Martí Calvis, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo. Ara la Comissió Municipal Territorial ha de convocar la votació per escollir el candidat, que es farà els dies 20 i 21 de juny. Al vespre del dia 21 es donarà a conèixer el guanyador, que serà provisional a l'espera de si es presenten recursos.
1: I a la cultura, Marta Viana, els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona, en vaga indefinida, han aconseguit que el Consorci de Biblioteques s'avingui a negociar i dilluns que ve es tornaran a reunir.
9: Ahir van ocupar l'edifici del Consorci durant 4 hores per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal. Irene Lameiros, bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
10: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un Ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió, que porta 30 anys menyspreada.
9: La CGT ha denunciat que la setmana passada un company va rebre cops d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.
1: I ahir al Palau de la Música...
27: Més lluny i el més lluny...

0: Biel Mesquida va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat.
1: Barcelona, Marta Vivas.
2: L'acte al Palau de la Música, convertit en un jardí, ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de passió, bellesa desbordant i reivindicació.
3: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
2: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora d'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. Una ballada plena de poesia, de llibertat, de Mallorca, de països catalans i un desig.
3: Timau i boixau en pau. Sí a la pau, sí a la pau.
2: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això.
4: El meu nom és Manolo Vidal. Un veí del barri de Torre Baró.
1: Perquè un estudi referma el bon estat de salut dels cineclubs, amb xifres molt destacades. Més sessions que mai, gairebé un 30% de les quals en català, i prop de 150.000 espectadors.
0: Segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, el 2025 aquests espais culturals van programar més de 2.300 sessions, una xifra que representa un màxim històric.
1: Montse Pujol.
5: El 2025 hi va haver un total de 148.686 espectadors, cosa que confirma una tendència ascendent. I quan a la programació de produccions catalanes per part dels cineclubs, si el 2024 un 17% de films programats eren produccions catalanes, l'any passat el percentatge va pujar fins a el 23%. Sentim el president de la Federació Catalana de Cineclubs, Àlex Portolès.
6: Som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana. M'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
5: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
7: Comencen les semifinals de la Lliga de Bàsquet a les 8 amb el Barça-Tenerife. Barça igualada a partit decisiu a les 7 per decidir el finalista de la Lliga d'Hockey, de l'Hockey Lliga, i el Barça Futbol Sala, que pot ser finalista si guanya a les 9 a la pista de l'Inter.
1: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
8: Ja ho tenen tot preparat a Madrid perquè torni a aterrar Mourinho, la primera carta del que pot ser l'últim Florentino. És veritat que el Madrid ha guanyat moltes Champions amb Florentino com a president, 7 concretament, i que algun mèrit té, això segur, però veiem com s'ha comportat Florentino últimament i amb això que torna a fer exactament el mateix que va fer fa més de 15 anys per combatre la superioritat del Barça, el panorama al Madrid em sembla més el de l'inici del final de l'era Florentino que no pas una altra cosa. No tinc gens clar que Florentino acabi aixecant la setzena Champions del Madrid. I mira que el Madrid és el Madrid a la Champions i potser risco massa.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció Ciensan de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
11: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Ara mateix a Borredà, al Berguedà, tenim 15 graus, a Belllloc d'Urgell 17 graus i al Port de Barcelona 21 graus. I avui s'espera un dia variable, amb alguns núvols i, de fet, petits ruixats que ja arriben a aquesta hora a les comarques de Lleida. A la tarda hi haurà més nuvolades, sobretot també al nord-est de Catalunya, i amb possibilitat d'algun ruixat potser una mica més fort al voltant del Pirineu Oriental. En canvi, la meitat sud farà més sol, amb vent de tramuntana i de mestral als dos extrems de Catalunya, que bufarà ara al matí i després segurament de cara al vespre i a la nit es tornarà a reactivar. Demà el temps serà encara variable, amb alguns ruixats a primera hora al terç nord, i a partir de dijous més tranquil·litat, més sol i més calor una altra vegada.
12: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
13: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions.
15: Amics.
14: Rialles.
15: Llocs.
14: Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
15: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
17: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
18: Ara estàs a l'estat passant, també, eh?
19: Sí.
18: Sí, estàs còmode?
19: Sí. Sí,
18: t'agrada presentar l'estat passant, sí.
19: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
18: Clar, és fàcil.
19: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
18: I... m'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
19: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
17: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
21: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
22: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
21: Modernisme, artesania i espiritualitat.
22: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
21: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
23: especial per l'arribada del Papa a Catalunya. A 8:45 serem a l'aeroport del Prat i a l'Estadi Olímpic de Montjuïc per veure quin ambient s'hi respira. Tot seguit parlarem amb l'excap de comunicació d'AENA a Catalunya, Agustí Rodríguez, que va viure en primera línia l'arribada del Papa Benet XVI el 2010.
24: A partir de les 9 conversarem amb qui va destapar el cas Maristes, Manuel Barbero, després que el Papa reunís ahir amb víctimes d'abusos sexuals. També analitzarem el dispositiu de seguretat de la visita de Lleó 14 i explicarem com és un Papa mòbil.
23: A partir de les 10 parlarem d'economia amb Xavier Sala i Martín i dels festivals d'estiu amb els directors de Cap Roig i Peralada. A les 11 conversa amb la periodista Anna Ponsí sobre l'estrena d'Abandonados.
24: I avui allargarem el programa per transmetre en directe l'arribada del Papa a l'aeroport, prevista per 12:45.
23: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
25: Ahir ens vam posar en contacte amb Florentino Pérez, flamant vencedor de les eleccions a la presidència del Real Madrid, tot i que no acaba de veure clar això de sotmetre's a una votació.
26: Primero, Seth, ha sido muy desagradable todo esto que ha pasado.
25: ¿Qué? ¿Qué ha pasado?
26: Pues lo de la democracia, el contraste de opiniones. Es que a lo mejor esto es algo que aquí en Barcelona gusta, pero en Madrid no.
25: Però escolti'm, és positiu que la presidència d'un club com el Madrid se sotmeti a la voluntat de la gent.
26: A la voluntat de mis cojones. Ah. Oigan, el Real Madrid, hemos estado 20 años sin elecciones ni tonterías progres de esas, y no nos ha ido mal.
25: La democràcia no és una tonteria progres.
26: Espero que pasen 20 años más, claro, sin tener que molestar al socio del Real Madrid ni hacerle pasar por ese proceso tan traumático, porque es eso.
25: Ya, el seu rival a les eleccions, l'Enrique Riquelme, li ha de dir alguna cosa, un missatge.
26: Por supuesto. Chupa del frasco, Carrasco. Y nada, que se vuelva a su país.
25: No, és espanyol. Sí, en principi.
26: Sí, claro. Claro, sí. Bueno, y ahora sí me hacen el
25: cap favor. Cap a 11:45, més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
27: Antonio Guterres, secretari general de la ONU, ens recorda que els últims 11 anys han estat els més calorosos des de que hi ha registres. El món s'encamina a superar temporalment el límit d'un grau i mig. A Barcelona, Drap Art fa 30 anys que respon des d'un lloc molt concret. Convertir allò que llancem en art, debat i acció comunitària. La convocatòria d'aquest any és oberta fins al 30 de juny. Drap Art busca projectes artístics vinculats a la sostenibilitat, la reutilització i la transformació de materials. Avui és un bon dia per anar en contra de la cultura de l'usar i llançar i per recordar que res desapareix, tot es transforma. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
1: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
28: A Cyndi Lauper li van dir: has de treballar amb el músic Rob Hyman per fer una última cançó més pel teu disc de debut. I els van presentar. Rob Hyman estava en plena ruptura i Cyndi Lauper travessava moments difícils en la seva relació. No es van embolicar, però junts van escriure aquest himne profund, melanconiós i d'entrega, on algú li diu a un altre que, malgrat les dificultats que estan vivint, ell serà allà si mai se sent perdut, i que si cau l'agafarà una vegada i una altra, time after time. Va ser un èxit espectacular. Aquesta cançó va arribar al número 1 tal dia com avui de 1984. Fins i tot Miles Davis la va versionar. Pugeu el volum, que ens posem tendres. Wine is your...

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia variable i amb temperatures més baixes que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui la majoria de temperatures quedaran entre els 25 i 30 graus, com a molt podrien arribar els 31 o 32 a Ponent i a l'interior de l'Ebre. Ara mateix tenim algunes nuvolades i petits ruixats a les comarques de Lleida i a la tarda les nuvolades apareixeran més cap al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona, amb possibilitat de nous ruixats, sobretot al voltant del Pirineu Oriental.
0: I avui tenim un dia molt carregat perquè tenim nova vaga de mestres i professors, amb manifestació al centre de Barcelona, també comença la selectivitat i arriba el Papa a Catalunya. Des d'aquesta hora arrenquem ja una programació especial al matí de Catalunya Ràdio per informar-vos amb l'antena de Catalunya Ràdio i per seguir aquest dia històric i totes les afectacions que comporta. Lleó 14 arribarà al Prat, quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia. I a la 1 serà a la Catedral de Barcelona i a les 8 del vespre, acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serem en tots aquests llocs on des d'ahir ja hi ha restriccions d'accessos i de circulació. I parlarem també avui amb Manuel Barbero, que va destapar els abusos dels maristes.
2: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia...
0: Li preguntarem si n'hi ha prou amb aquestes paraules d'ahir del Papa i també per les queixes de la majoria d'associacions de víctimes que van quedar fora d'aquesta reunió amb el pontífex. L'ensurt per això de la nit l'hem tingut a Lleida avui aquesta nit amb un incendi espectacular a l'empresa de fruita Arcofrut. Estela Bussoms, Lleida, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Els bombers que han donat el foc per estabilitzat durant la matinada, però els veïns de la zona continuen confinats a aquesta hora.
3: Doncs mira, Ricard, l'última hora és que just ara, a les 7 en punt, s'ha aixecat el confinament. Ho acaba d'informar Protecció Civil. Sí, sí, és qüestió d'això, d'uns minuts. Són els veïns de l'urbanització Vila Montcada Ciutat Jardí, una zona de cases unifamiliars als afores de Lleida, darrere de l'Hospital Arnau de Vilanova d'aquesta ciutat. Han estat, doncs, això, tota la nit confinats fins ara mateix, a les 7. En total, unes 1.300 persones. Cap ferida de consideració. En un primer moment, també es van desallotjar les persones que vivien a la primera línia de les cases, les més pròximes al recinte de la cooperativa. En aquest cas, la majoria també ja han tornat a casa. Estem parlant d'un incendi, ho deies, va començar poc després de les 10 de la nit i va generar unes grans flamarades espectaculars, també una columna de fum que es veia des de bona part de la ciutat de Lleida. Primer van cremar caixes i palots a l'exterior i després el foc es va estendre a les naus, almenys dues. Ara els bombers segueixen treballant-hi, sobretot per evitar que revifi i es continuï estenent per les instal·lacions, i han arribat a treballar prop d'un centenar d'efectius.
0: Per tant, la notícia aquesta hora, l'acaba de confirmar l'Estela Bussoms, és que ja s'ha aixecat el confinament d'aquest incendi que està afectant i que ha afectat, vaja, a l'empresa de fruita Arcofrut. Gràcies, Estela. Fins ara.
3: Fins ara.
0: I a l'Orient Mitjà, la nit ha estat més tranquil·la després que Israel i l'Iran hagin aturat els atacs. Sobre les conseqüències econòmiques, avui en parlarem a partir de les 10. I parlant dels Estats Units, la imatge de la nit ha estat la sonora xiulada que s'han portat Donald Trump a la pista dels Knicks, a Nova York, a la final a una de les finals de la NBA. Aquest era el moment en què la realització del pavelló mostrava el president a les pantalles mentre sonava l'himne, i la gent xiulava. Tot això avui que bon matí a la Selva. El sol ha sortit a les 6 i 14 minuts i a la Roca del Vallès es pondrà a les 9 i 24 minuts del vespre. El dia en què a Catalunya Ràdio seguirem la visita del Papa.

Una programació que continuarà al vespre. Veurem i seguirem també tot el que passi a l'estadi olímpic i després també la nit dels ignorants i l'endemà el Papa farà una ruta per Catalunya, passarà per Brians, passarà per Montserrat i acabarà la Sagrada Família. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio. Seguirem el Papa.

0: És el nou matí, bon dia Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Ara són les 7 i 6. Titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: 16 anys després.
3: Un papa trepitjarà Catalunya. Lleó 14 comença avui a Barcelona la segona part del seu viatge a l'Estat després de Madrid i abans d'anar a les Canàries. Aterrarà al Prat quan passin 25 minuts de les 12 del migdia. Anirà directament a la catedral on encapçalarà una pregària. Ho seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio que avui allarguem fins la 1.
4: A la tarda els reunirem el president de la Generalitat, Salvador Illa. Després tindrà una trobada amb l'Ordre de Sant Agustí i a les 8 una pregària amb joves a Montjuïc davant de 40.000 persones. L'arribada a l'estadi olímpic serà el primer cop que el podrem veure amb el papa mòbil.
0: Complicat.
5: Moure's aquests dies en cotxe per Barcelona. Des d'ahir hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la catedral i a l'anella olímpica.
3: Demà les restriccions es traslladen a la dreta de l'Eixample, una part del Raval. Tot plegat afectarà una quinzena de línies d'autobusos. Fora de Barcelona, demà no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
0: Una plaga.
4: Amb aquest concepte s'ha referit el papa als casos d'abusos sexuals a l'Església. Ho va dir ahir davant dels bisbes espanyols i poc abans de reunir-se en privat amb alguns dels supervivents d'aquests abusos.
5: Les associacions de víctimes més nombroses han denunciat que han quedat al marge d'aquesta recepció que es va organitzar a última hora.
6: Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del viatge del papa. En un comunicat al Vaticà, diu que Lleó XIV ha escoltat amb afecte i atenció les 6 víctimes. S'ha compromès que les propostes que li han fet arribar siguin la base per a futurs esforços i que l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on les ferides trobin consol i puguin sanar. I sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
7: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
6: Les principals associacions de víctimes d'abusos per part del clergat han denunciat que han quedat fora i excloses de la reunió amb el papa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 minuts.
3: Va durar l'aplaudiment del Congrés al discurs del papa. Després, cadascú en va subratllar la part que més li convenia. D'una banda, va demanar rebaixar la polarització política i va defensar l'acollida d'immigrants, però de l'altra, també va carregar contra l'avortament i l'eutanàsia.
7: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural en cada circunstancia de su existencia.
4: Els col·lectius que porten dècades lluitant per aquests drets han sortit a criticar les paraules del papa. Cristina Vallès, presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Són drets que no obliguen a ningú a actuar en contra de les seves conviccions. Al contrari, garanteixen que cada persona pugui decidir d'acord amb els seus valors, creences i vivències. Ens sap greu.
0: Menys de dues hores.
5: Falten perquè comenci la selectivitat. Més de 45.000 alumnes catalans estan citats a partir de les 9 del matí en unes proves que arriben marcades per la vaga de mestres i professors i per la visita del papa.
0: Maria Costa.
9: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i just després de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per apujar nota de matèries com, per exemple, física, geografia o literatura dramàtica, entre d'altres matèries. Entre les novetats es farà una prova pilot de control aleatori amb detectius de dispositius electrònics com mòbils i rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn. Tot i la vaga de docents, el govern assegura que no ha hagut de reforçar finalment el personal dels tribunals dels exàmens. La selectivitat s'allargarà fins dijous i el resultat dels exàmens se sabran el 23 de juny. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 22.
3: Dies de vaga de docents des que van començar les protestes. Avui és la primera i per ara única que hi ha convocada després del no al preacord amb el departament.
10: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS fan una crida a participar a la manifestació que sortirà a les 11 del matí des de plaça Espanya. Està previst que la marxa vagi per la Gran Via, la plaça Tetuan, l'avinguda Lluís Companys fins al Parc de la Ciutadella i entri finalment a les portes del Parlament. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta abans de les 9 del matí per no afectar els estudiants que fan la selectivitat. Tot i això, no descarten que hi puguin haver talls a partir de les 9 del matí. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'estimba.
4: El Mundo publica avui una enquesta sobre les eleccions al Parlament i el titular és el següent, una caiguda en picat del PSC que passaria de 42 diputats a una forquilla d'entre 33 i 35. L'actual majoria d'esquerres no sumaria.
5: Aquesta enquesta també mostra una pujada d'Aliança Catalana que passaria de 2 a una vintena d'escons, pràcticament empatant amb Junts i superant per poc Esquerra Republicana. El diari destaca que amb aquest escenari Catalunya seria ingovernable.
0: Sense Israel.
3: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha anunciat aquesta nit que seguiran treballant per arribar a un acord amb l'Iran, encara que Netanyahu no hi estigui d'acord. En les últimes hores, els bombardejos creuats entre Tel Aviv i Teheran s'han aturat.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
2: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
11: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
2: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Vot a vot.
4: L'escrutini a les eleccions presidencials del Perú està sent un frec a frec entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, i la candidata conservadora, Keiko Fujimori. Per ara, Sánchez manté poc menys d'un punt d'avantatge.
0: 36 morts.
5: I 167 ferits al terratrèmol d'ahir a les Filipines i, de fet, és un balanç provisional, ja que les autoritats encara segueixen buscant desapareguts. El sisme de magnitud 7,8 va afectar les costes de l'illa de Mindanao.
0: Tercera investidura.
3: Pel president de Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco, serà poc més que un tràmit perquè ja ha arribat a un acord de govern amb Vox.
0: Últim dia.
4: Del judici contra el germà de Pedro Sánchez, que quedarà vist per a sentència. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra David Sánchez i en demanen l'absolució, mentre que les acusacions mantenen que la feina se li va assignar a dit.
0: Es reprèn.
5: A l'audiència, el judici pel cas Kitchen sobre la presumpta trama parapolicial d'Interior en temps de Rajoy per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Seguirà declarant com acusat l'excomissari Villarejo després que hagin sortit a la llum diverses reunions en els últims dies que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez.
0: Concentració indefinida.
3: Dels treballadors del centre de recanvis de Nissan al Prat de Llobregat, a les portes de la planta, l'empresa vol acomiadar 211 treballadors a Catalunya. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
12: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
0: Defensa els docents.
13: Més lluny, Biel, més lluny. Hem d'anar més lluny.
4: És el que va fer l'escriptor mallorquí Biel Mesquida quan va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al Palau de la Música.
0: Barcelona, Marta Vives.
14: L'acte al Palau de la Música, convertit en un jardí, ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de passió, bellesa desbordant i reivindicació.
15: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
14: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora d'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. Una ballada plena de poesia, de llibertat, de Mallorca, de països catalans i un desig.
15: Timau i boixau en pau. Sí a la pau. Sí a la pau.
14: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més sessions que mai.
5: Els cineclubs de Catalunya, segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, l'any passat s'hi van projectar 2.300 sessions, és gairebé un 30% de les quals en català. Les van veure a prop de 150.000 espectadors. Àlex Portolés és president de l'entitat.
16: De fet, ja som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana i bé, m'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
0: Polèmic.
3: El curtmetratge publicat per Madonna de 13 minuts en què avança part del repertori del seu pròxim àlbum. El curt que es va poder veure en exclusiva al Festival de Cinema Tribeca, Nova York, ja incendiant les xarxes perquè en un fragment hi apareix mantenint relacions sexuals en un lavabo.
0: Gairebé tot.
4: És el nou llibre de Matthew Tree, on l'escriptor anglès establert a Catalunya investiga qui era el seu pare amb qui va tenir una relació difícil que el va marcar per sempre. Tot plegat gràcies a uns diaris personals que l'han ajudat a entendre'l una mica més.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat arrenca.
17: Les semifinals de la Lliga de Bàsquet amb el Barça Tenerife a partir de les 8, Nicola Provito, la jugador de Blaugrana.
18: Euforia no. Sí que nos sacamos un peso encima, así que pasamos una serie contra Murcia muy, muy dura, pero no, euforia para nada.
17: Barça Igualada, jugant a la set l'accés a la final de la Lliga d'Hockey Patins, i el Barça serà finalista de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista de l'Inter a partir de les 9.
0: Avui és dimarts 9 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Nina amb 3 quilos 275 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i la Jana amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Artés, 18 a Sitges i 21 a la ciutat de Barcelona. I el trànsit, com tenim les carreteres a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. Doncs a aquesta hora retencions a les entrades cap a Barcelona i densitat en diversos trams a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat, les habituals de cada dia a aquesta hora. De moment, doncs, sense incidències destacades.
4: A Barcelona, les associacions de veïns dels barris del voltant de la Meridiana volen que el tram que va de Fabra i Puig fins al pont de Sarajevo sigui una rambla.
20: Proposen enverdir la plaça de Fabra i Puig, reduir a la meitat els carrils destinats a la circulació de vehicles privats
21: i ampliar el pont de Sarajevo perquè es converteixi en un espai d'uns 1.500 metres quadrats que uneixi les dues trinitats.
4: Barcelona nascurà.
22: Volen que reparin els greuges que la construcció de la Meridiana va suposar per als barris de Sant Andreu, Porta, Prosperitat i les Trinitats, i que la Meridiana deixi de ser la drecera per arribar al centre de Barcelona. Àlex Labat, encarregat de mobilitat de la FAB.
23: Nosaltres el que volem és una reforma en Rambla, perquè entenem que la Rambla el que farà és donar-li aquest ànima més transversal d'unió entre Nou Barris i Sant Andreu.
22: També volen que la pacificació de la Meridiana arribi fins a Montcada i Reixac. Anna Escura i Aixàs per al matí de Catalunya Ràdio.
4: Més notícies. Al Bages s'ha fet un pas més per poder prolongar la línia R5 de Ferrocarrils de la Generalitat, la de Manresa, fins a Santpedor.
20: Concretament, ha sortit a licitació l'estudi informatiu per allargar el traçat en gairebé 4 quilòmetres.
21: Es vol aprofitar l'antic ramal de mercaderies, que té una part en desús, per enllaçar el parc tecnològic de Manresa amb Santpedor, amb parada a Sant Fruitós de Bages.
4: Un altre cop a Barcelona, el Consorci de Biblioteques negociarà amb els treballadors de les biblioteques públiques de la ciutat, que continuen en vaga indefinida.
20: Ahir van ocupar l'edifici del Consorci durant 4 hores per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal.
21: Irene Lameiro és bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
24: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un Ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes.
4: I parlant de vagues indefinides... A l'Alt Penedès i al Garraf ha quedat desconvocada la vaga indefinida del servei de recollida de residus.
20: Després d'unes hores de negociacions entre el comitè d'empresa i la direcció de l'empresa concessionària.
21: No se saben els detalls de l'acord, però les parts els faran públics aquest matí.
4: I a Barcelona, els 4 aspirants a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de cara a les municipals de l'any vinent ja han aconseguit els avals necessaris.
20: Per participar en el procés intern de primàries de la formació, les darreres hores ho han anunciat l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i l'actual secretària primera de la mesa del Parlament pels Juntaires, Glòria Freixa.
21: Ahir ja us vam explicar que també ja els tenen el líder del grup municipal del partit a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbis, i la diputada al Congrés, Pilar Calvo.
4: I cultura. Diada Pau Casals 2026, avui al Palau de la Música Catalana, se celebra amb un concert del Quartet Casals acompanyat del pianista Alexander Melkinov. El concert a les 8 del vespre. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
25: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Són les 7 i 20 minuts i és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb el Papa Lleó XIV com a absolut protagonista. Comencem amb La Vanguardia, que titula que el Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periòdico diu que el Papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i per ara el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. A la premsa de Madrid també és la principal notícia de portada, la més cridanera, la de La Razón. Fotografia tota pàgina del pontífex del Congrés i el titular, ovació històrica per Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el Papa urgeix els bisbes a actuar contra la plaga de pederàstia i El Mundo, que demana als polítics límits morals al poder. Altres temes de portada, precisament també El Mundo, aquesta enquesta electoral sobre Catalunya, el PSC s'estimba i Aliança es dispara, empataria amb Junts i deixaria una Catalunya ingovernable. Mentrestant, La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni pel cas Leire Díez. I acabem amb l'Ara, que destaca, d'una banda, que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i, de l'altra, que Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
7: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
8: El 22 d'octubre del 1977.
7: I el número de la sort, el...
8: L'11.
7: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I ara volem parlar dels efectes del xat GPT en les notes dels estudiants. Maiol Roger, bon dia.
17: Bon dia. Milers de joves catalans s'enfronten d'aquí poc més d'una hora al primer dia de la selectivitat i molts hauran fet el batxillerat amb un gran aliat, el xat GPT. Ara, un estudi de la Universitat Californiana de Berkeley alerta que la introducció de la intel·ligència artificial en l'estudi fa que els alumnes treguin notes més altes, però no que augmentin el seu coneixement real.
0: I com han arribat a aquesta conclusió?
17: Doncs han analitzat més de 500.000 qualificacions d'estudiants d'una gran universitat de Texas, tant d'abans com de després de la reducció del ChatGPT el 2022. I els resultats mostren que les notes excel·lents han augmentat un 30%. Ho fan sobretot en estudis on els deures o treballs fets a casa i sense supervisió d'un professor tenen més pes en l'avaluació, ja que són, en aquests casos, quan més s'utilitza la intel·ligència artificial.
9: L'últim treball que vam fer de grup, el 95% el vam fer amb chat.
10: 80% ChatGPT. El 100%.
17: La Universitat de Barcelona ha participat en un altre estudi que conclou que la irrupció de la IA no contribueix a una educació més justa i democràtica, sinó que pot provocar encara més distància entre els estudiants amb més recursos i accés a la tecnologia, i els que no el tenen. Professors d'educació assenyalen que les universitats han trigat massa a assumir que han d'actuar i asseguren que van amb retard contra el que consideren una bombolla de les notes. De moment, avui ja veurem alguna mesura per evitar la intel·ligència artificial a la selectivitat. Els professors podran descobrir mitjançant detectors de freqüència si els estudiants porten elements prohibits com telèfons mòbils i rellotges intel·ligents i altres dispositius més sofisticats com auriculars, orelles i ulleres intel·ligents. És una prova pilot del Departament d'Universitats per frenar l'ús de la IA i tindrà el càstig d'un zero directe si enganxen algú copiant.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia el teixit de seda i or més menys tingut. I la resposta era lamé. El lamé, o llama, és un teixit de seda i or en què el metall no apareix sinó en una cara. I la mè és un eufemisme per referir-se a la merda. Avui dimarts, un Enigmàrius senil. Adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians, de 6 lletres. Adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians, 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I ara el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre la visita de Robert Prevost a Televisió Espanyola.
4: Una de les millors imatges que ha deixat el Papa a Madrid ha sigut la de la seva visita a les instal·lacions de Radio Televisió Espanyola. Allà l'esperava una comitiva de treballadors de la casa, amb aplaudiments, i el director d'informatius li ha cridat: benvingut a Radio Televisió Espanyola. El Papa ha fet un gest amb el cap, s'ha portat els dits als ulls i ha dit: jo os veo. Ja poden morir d'èxit.
3: I a la recomanació del dia arran de la visita del Papa a Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Los dos Papas.
5: Quins diàlegs i quin tàndem protagonista, mare meva. Amb Anthony Hopkins i Jonathan Pryce en la pell del Papa Benet XVI i de Jorge Bergoglio, que n'agafaria el relleu per convertir-se en el Papa Francesc. Interpretacions totes dues reconegudes molt merescudament amb una nominació als Oscars. I la pel·lícula funciona com un retrat íntim de la creació del seu vincle d'amistat, tot i tenir visions totalment oposades de l'Església, que miren d'apropar darrere els murs del Vaticà en un moment de crisi profunda de la institució. Amb una direcció magnífica i diàlegs brillants, es gaudeix també i molt des de l'ateisme. Los dos Papas és a Netflix.
6: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
9: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
11: Bon dia, el Papa.
12: Hola.
13: Papa Lleó 14.
12: Hola.
11: Evidentment, el Papa Lleó 14 és el protagonista del dia perquè avui al migdia arribarà a Catalunya, on l'esperen un parell de dies farcits d'actes que plegaran milers de fidels i de curiosos a diferents punts del país. De fet, avui ja es fan notar les restriccions de trànsit en alguns carrers del centre de Barcelona que compliquen bastant...
14: En alguns carrers del centre de Barcelona no.
3: Tenim una, trucada en directe. Primer de tot, el seu nom, sisplau.
14: Marta de Sant Celoni.
3: Marta de Sant Celoni. Vostè és la que es queixava per Rodalies, no?
14: A mi no em tallen el tràfic del centre de Barcelona para que pueda desplazarme mejor, ¿sabes? A ti te lo cortan, porque a mí no, ¿eh? Ni me ovacionan a mí para tirarme 5 horas en el tren.
3: Hombre,
14: para que Tom arribi més de pressa a la Sagrada Família, no sé, que llegue tarde, ¿eh? Colapsé mi ciutat y que se joda la gente, ¿no?
3: Sí, però vostè, Marta, s'ha vist afectada per les restriccions de circulació.
14: No, perquè jo treballo a Castelldefels, i vaig a Sant Celoni, Castelldefels. Però bueno, si avui haguéssim hagut d'anar a Montjuïc, vale,
3: però si vostè no té cap problema en el seu dia a dia,
11: es queixa, no existeix aquest problema.
14: Tinc amigues que viuen a prop, vale, allà al costat, que estan patint la visita d'aquest senyor, vale, que li està fent un estrès i una angústia que no poden vivir.
11: Home. Molt bé, està trucant per queixar-se per una amiga.
14: Que no se pueden ni aparcar, vale? Sí, ja. El señor León, que bueno, que... Venga, mira, el señorito ahí con su papá móvil, ¿no? A mí no me fica un Marta móvil para ir como una marquesa por el mundo, ¿sabes?
3: Bueno, Marta, recollim...
14: Què? Què passa? Ah, no, claro. No, ah, no, señorita, igual no. Si le ponen un Ricard móvil, ¿no? Hasta el papo soy yo del papa. Hasta el papo.
3: Bueno, gracias por la...
14: Claro.
3: Gràcies per la trucada.
14: No, no sé, que el senyor té aquí caminar 20 quadres, no? No, claro.
3: Marta,
11: hem de penjar.
3: Gràcies per la trucada, la deixem.
14: Sí, claro.
3: S'heu quedat a treballar, no?
14: No, que m'he demanat la baixa. Hombre, per anar a veure el papa, que t'has pensat que no vull aquí a tenir...
3: Ah, vostè anirà a veure el papa?
11: Molt bé.
14: Hombre, claro.
11: Quina barra.
14: Bueno. Hombre, que... No, però, perdón, eh? Ai, el senyorito.
11: Hem de penjar, que passem per un túnel.
14: No.
3: Són 7:45. I fa mitja hora que Lleida s'ha aixecat el confinament dels veïns que viuen més a prop d'on a primera hora de la nit s'ha declarat un espectacular incendi. Anem cap a Lleida, Estela Bussoms.
13: Bon dia, doncs sí, ha sigut a les 7, s'ha aixecat aquest confinament, afectava uns 1.300 veïns de la urbanització Vila Montcada de Ciutat Jardí, una zona de cases unifamiliars als afores de Lleida. Les empreses afectades són dues, Frutera La Pràctica i Arcofrut, han cremat milers de caixes de fusta i palets a l'exterior i ara s'ha d'acabar d'avaluar l'afectació a les naus. En un primer moment també es van desallotjar les persones que vivien a les cases més pròximes, que ja han pogut tornar a casa. Els bombers encara tenen hores de feina per acabar d'extingir totalment el foc que va començar cap a les 10 de la nit.
3: I el papa arribarà a l'aeroport del Prat quan passin 25 minuts de les 12 del migdia. El primer que farà allà o 14 és anar a la catedral, on encapçalarà una pregària, i a la tarda té una reunió amb Salvador Illa. Es reuneix amb l'ordre de Sant Agustí i a les 8 el podrem veure per primer cop al papa mòbil en arribar a l'estadi Lluís Companys. És un acte amb 40.000 persones. Avui programació especial al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb experts de seguretat. Estarem pendents també de les restriccions de mobilitat i parlarem també amb Manuel Barbero, que va destapar els abusos dels maristes.
15: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha...
3: Aquesta plaga, deia el papa Lleó XIV. Li preguntarem si n'hi ha prou amb aquestes paraules d'ahir del papa, a Manuel Barbero, i també és per les queixes de la majoria d'associacions de víctimes que van quedar fora de la reunió amb el pontífex. També estarem pendents de la primer dia de selectivitat i també aquest any coincideix amb una nova vaga de mestres i professors que es manifestaran a partir de les 11, des de Plaça Espanya fins al Parlament. I pel que fa als esports, Robert Prat...
16: Comencen les semifinals de la Lliga de Bàsquet a partir de les 8, Barça-Tenerife, Barça-Igualada, partit decisiu a les 7 per decidir el finalista de la Lliga d'Hockey, el Barça Futbol Sala, pot accedir també a la final si guanya a les 9 a la pista de l'Inn.
3: I pel que fa al temps, el dia comença amb petits ruixats a les comarques de Lleida. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Sí, avui tindrem un dia una mica variable. En general farà sol a moltes zones, el que passa que sí que aniran creixent també nuvolades al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona, més enllà d'aquestes que ja hi ha a les comarques de Ponent. A la tarda també podrien deixar alguns ruixats al Pirineu Oriental i, en canvi, la meitat sud farà sol tot el dia, amb vent de mestral i de tramuntana aquest matí, afluixa d'aquí una estona, després al vespre segurament tornar a reactivar-se. I avui amb temperatures més baixes. Baixaran 3-4 graus a moltes comarques de l'interior, les més altes a Ponent i al sud podrien arribar als 30-32 a tot estirar. Demà dimecres refresca una miqueta, encara alguns ruixats, i a partir de dijous, divendres, tens molt més tranquil i pujada la temperatura.
3: Avui farem una especial atenció a la mobilitat i a les carreteres. La mobilitat, a aquesta hora, avui el transport públic em dedica a reforça per la visita del papa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
18: Bon dia, doncs sí, hi ha un reforç de l'oferta tant al metro, als busos i al tramvia de Barcelona, com a ferrocarrils i rodalies. Pel que fa als autobusos, es canvien algunes parades de busos interurbans i es desvien una quinzena de línies a Barcelona. Tot això avui que l'R2 Sud i les línies regionals que van cap al sud ja estan del tot restablertes. Després que ahir comencessin a circular els trens pel túnel del Garraf, avui Renfe ja no ofereix servei alternatiu d'autobusos. En aquestes línies hi ha retards de fins a mitja hora en els trens que van cap al sud a causa d'un tren que ha tingut un problema a les portes i ha endarrerit la circulació dels combois que anaven darrere.
3: I a les carreteres de moment sense incidències destacades. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia, no? A aquesta hora, de moment, sí que tenim les retencions, però que són les habituals, eh? D'aquesta hora, les entrades cap a Barcelona, densitat també a la Ronda de Dalt, a Roqueta, sentit Llobregat i la Litoral, a Sant Adrià, sentit Llobregat i a la Zona Franca i a Santa Coloma cap a Trinitat, direcció Barcelona. També hi ha congestió a la C-17 a Parets, a la C-58 a Sant Quirze i a Montcada i a la P-7 a Santa Perpètua.
3: Tot això el dia de la selectivitat. Per tant, molta sort a tots aquells que estigueu llevats ja, confiança, calma i endavant, que la feina ja està feta. Avui a l'Àgora del Matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Quan són les 7:34. Obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades del dia amb Maiol Roger i Pol Forada. Bon dia.
20: Bon dia.
3: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris, reflexions diversos sobre les paraules del papa.
20: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, diu que aquest papa agrada i la millor prova d'això és que en una política espanyola tan polaritzada hi va haver unanimitat en tots els partits a aplaudir el discurs del pontífex al Congrés.
21: Afegeix que quan escoltem Lleó XIV no tenim la sensació que sigui un sermó, sinó una invitació serena i subtil a reflexionar sobre aquesta societat que viu en crisi i canvi permanent.
20: L'editorial de l'Ara destaca el titular que el papa va condemnar la xenofòbia des del Congrés dels Diputats.
21: Celebra que el seu discurs és una esmena absoluta al principi de prioritat nacional que el PP i Vox han introduït en els pactes autonòmics.
20: En canvi, el periòdico lamenta que no sembla que hi hagi gaire predisposició des dels partits a aplicar les lliçons sobre la necessitat de bastir ponts i evitar la polarització.
21: I desitja que la Sagrada Família ressoni també el missatge a favor de la convivència.
20: El País, una de freda i una de calenta. Diu que el papa va encertar a advertir a les Corts contra la polarització política, però que la seva crítica a l'avortament pertany a un altre escenari.
21: Sí que aplaudeix, en canvi, que parlés de pederàstia on era més necessari, davant dels bisbes i a la seu de la Conferència Episcopal.
20: El Mundo aplaudeix que Espanya ha estat l'escenari escollit per Lleó XIV per projectar la dimensió pública del seu pontificat.
21: I diu que el discurs d'ahir confirma que vol intervenir en els grans debats contemporanis des d'una posició incòmoda per tots, crítica amb els excessos del relativisme, però també amb la deshumanització de la política i l'economia.
20: I la BC destaca que el papa va recordar a les Corts que la dignitat humana precedeix la política.
21: I afegeix que molts van aplaudir, però pocs es van donar per al·ludits.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
22: Ho explica el Guardian. Els tribunals del Regne Unit animen els jurats populars perquè es fixin en el llenguatge corporal dels acusats per discernir si menteixen o no. Segons el rotatiu, això és perillós perquè aquests senyals no tenen base científica. Les paraules sí que són reveladores, perquè el mentider pot controlar el contingut, però no tant l'estructura, la gramàtica i l'estil. No ofereix detalls sensorials i perceptius el que va veure, va escoltar o va sentir. És aquí on acostuma a estar la veritat, els tribunals i el carrer.
23: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
24: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
25: Vols anar al futur? L'opció més intel·ligent és anar-hi en aquesta màquina del temps.
26: Però jo vull anar a la platja amb el meu nòvio.
25: Doncs així vés amb Ouigo. Vés al futur amb màquina del temps. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, vés de llest.
27: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
28: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
29: I pot ser tot això sent professional.
28: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
30: Citroën.
28: Consulta Citroën.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què va sopar ahir el papa? Atenció.
0: Doncs mira, com a aperitiu, pernil ibèric, salmó fumat, gaspatxo de xangurro de bou de Marc Gallet, ensaladilla de gambeta de Motril i croquetes. Com a plat principal, mero del Cantàbric al forn, i de postres, el mític soufflé del restaurant Lardi de Madrid,
3: boníssim,
0: que és qui va preparar el menú, i per beure tres vins de Castella i Lleó. El rosat Trapera, el negre Ultreia Villegas i el blanc Cuvé Lardi.
3: Ah, el Rolpez, sí.
0: Ho recull l'ABC, explica que el menú volia ser una mostra del patrimoni gastronòmic espanyol.
3: El blanc de quina anyada era?
1: El blanc, espera't que t'ho busco, a veure el a veure el rosat del 2024, el negre del 2023 i el blanc del 2024 també.
2: El 4!
3: Un godello, no? Això és?
1: Sí.
3: Gaudí tindrà un museu.
1: Amb l'aprovació del Vaticà, l'edifici de les Teresianes de Barcelona, projectat pel mateix Gaudí, serà l'espai que acollirà un museu que combinarà patrimoni, exposicions d'art i se centrarà en els valors espirituals i humanistes de l'arquitecte. Fins ara aquest edifici estava tancat al públic. S'obrirà d'aquí dos anys, ho veiem a diversos digitals.
3: La notícia que dona esperança a mestres i alumnes.
0: Que Torrejón de Ardoz, a Madrid, es converteixi en la primera ciutat de tot l'estat a tenir aire condicionat a totes les classes de totes les seves escoles públiques. Si posem números, són 899 aules de 21 escoles. Ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Els aparells de baix consum ofereixen tant fred com calor. Llegim el digital Info en Ares.
3: I qui s'ha endut una sorpresa?
1: Un home britànic que es va trobar una moneda antiga i es pensava que era justament això, una moneda, però no. Va resultar ser un anell d'or romà de fa 1.700 anys. Ara l'organització Southwest Heritage Trust s'ha quedat amb aquesta joia. L'home la va trobar fent servir un detector de metalls en una parcel·la. Ho veiem al diari Opones.
3: Una dada que interessarà els que tinguin previst passar les vacances a la Costa Brava.
0: I no hi tinguin casa. El lloguer d'apartament s'ha encarit fins un 8% aquest estiu. Ho diu un informe que regula el diari de Girona, que també constata les diferències entre municipis i zones. Mentre que una setmana al centre de Lloret costa 830 euros, a primera línia de la platja Cadaqués en val 1.800.
3: Una segona vida.
1: Per l'antic escorxador de Gramunt, llegim el Segre, que ha tornat a tenir vida com a nou espai cultural. Ara obrirà de forma habitual a partir d'aquest mes de juny, una vegada hi traslladin l'arxiu municipal.
3: I amb aquesta hora us expliquem també els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Pol Foradada.
4: Comencem a Lima, encara pendents dels resultats de les eleccions d'aquest diumenge. Llegim al diari Perú Informa que els resultats podrien trigar fins a 14 dies a confirmar-se perquè s'hauran de revisar més de 1.500 actes electorals abans d'incorporar-los al recompte definitiu. Què hi han trobat? Doncs bàsicament errors aritmètics, discrepàncies de dades o falta de signatures. Una revisió que pot ser decisiva perquè les eleccions estan sent més que ajustades. Entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb menys d'un punt d'avantatge sobre la candidata conservadora Keiko Fujimori. I al Japó, el Japan Times explica que les marines del Japó i Corea del Sud han fet les seves primeres maniobres navals conjuntes en gairebé 9 anys. S'interpreta com un símbol d'una nova etapa de cooperació en defensa entre els dos països després d'anys de tensions polítiques i militars.
5: Sobre l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà, Cinco Días assegura que agita els fantasmes d'un petroli car a l'estiu. Diu que la Xina, que ha reduït les seves importacions de cru, podria tornar al mercat en qualsevol moment i afegir pressió a l'alça dels preus. Avui Expansión destaca que la pluriocupació s'ha disparat un 35% a Espanya després de la reforma laboral i afecta 611.000 treballadors. El 87% procedeix del sector serveis. Segons el diari, les estadístiques exposen la persistència de certs patrons que apuntalen la precarietat. I encara en l'àmbit laboral, l'Economista explica que les dones que han emprès més d'una vegada augmenten un 5% en un any, cosa que reflecteix més continuïtat, experiència i maduresa en les seves trajectòries emprenedores.
3: I què destaquem en els esports, Robert Prat?
16: Ja el tenim aquí. Arriba el vell Madrid amb José Mourinho a la banqueta i atenció amb el seu polèmic jugador Pepe com a ajudant. Ho apunta el diari Esport.
6: Hola, Pepe.
16: Xavi Rajal, que avisa el Mundo Deportivo que el Madrid de Mou tornarà a ser perillós, ja que Mou imposa molta autoritat dins el vestidor. Emilio Pérez de Rozas diu a El Periódico que ens espera un Madrid molt agre amb un Florentino que ja no serà l'ésser superior. Sí. Gemma Herrero, el diari Ara, diu que ni Mourinho salvarà el Madrid de Florentino. Si la pilota no entra, Mourinho no és sinònim de modernitat. ni d'energia. Mundo Deportivo publica que l'Aràbia Saudita perd el cap per fitxar Rafinha amb un salari que multiplica per 4 el que cobra el Barça i que el Bayern de Múnich està disposat a pagar 34 milions per Rashford. I La Vanguardia explica les noves normes del Mundial de Futbol. Es castigaran sobretot les pèrdues de temps. Si un substitut triga 10 segons a abandonar el camp, sancionat l'equip un minut sense un jugador. El mateix passarà amb jugadors que fingeixin lesions i l'àrbitre també pot canviar la possessió de la pilota en un servei de banda si es perd temps.
3: I a la premsa del cor, Iker Casillas, el gent de Pineda?
2: Els nostres àvids oients recordaran que la setmana passada Iker Casillas va protagonitzar la portada de la revista Pronto amb una fotografia on se'l veu passejant pel carrer amb Irene Esser, una noia amb qui de tant en tant i presumptament s'espolsa el presseguer. Doncs bé, a l'exfutbolista no li ha sentat gens bé que el descobrissin i ha dit que el de la foto no és ell i que es tracta d'intel·ligència artificial. La cap de l'agència G3, autors de la foto, ha demostrat que no és així ensenyant més imatges i un vídeo on es veu que Iker Casillas i Irene Esser es podrien estar fent la clenxa al mig des de fa dies. Revista Pronto 1, Iker Casillas 0.
3: I qui fa anys avui que l'Elias?
6: Anem i felicitem l'actor Johnny Depp.
3: 65.
6: 63, també fa anys Michael J. Fox.
3: 68.
6: 65, l'actriu Natalie Portman.
3: 45.
6: 45 clavats, i acabem felicitant el president de la Generalitat, Jordi Pujol.
3: 96.
6: 96.
3: Des d'aquí el president.
6: Exactament.
3: Sant Oral.
6: Avui és Sant Prim i Sant Felicià, segons una tradició bavaresa. Prim i Felicià eren legionaris romans, cristians i missioners. Prim va descobrir una font amb propietats guaridores en un bosc i mentre predicaven guarien els malalts que hi anaven. En tornar a Itàlia els van martiritzar, van ser torturats i xas, decapitats. A Catalunya no hi ha persones que es diuen Prim o la seva freqüència és inferior a 4, però sí que hi ha 16 persones que es diuen Primo. Passa el mateix amb Felicià. N'hi ha 517 que es diuen Feliciano.
3: I a la cuita aquell de l'Eugenio, saps o no?
6: Sí, aquell és bo.
3: Feliciano, que està allà al llit, allà a l'hospital, no?
6: Sí, sí, aquest, aquest.
3: Van tres amics a veure'l i diu Feliciano, diu, bésame la mano.
6: Ricard, l'has explicat 10 vegades aquest acudit, ja.
3: Diu Vicente...
6: Bésame la frente. Feliciano.
3: Diu Montoya, diu, no te vayas, Montoya, no te vayas. Anem al quios vintage amb Albert Om.
7: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
8: 9 de juny de 2006, el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presenta el nou carnet de conduir per punts, que entrarà en vigor l'1 de juliol de 2006. Els conductors tindrem 12 punts, que anirem perdent a mesura que cometem infraccions. 3 punts menys per parlar pel mòbil o també 3 per no portar cinturó. El carnet per punts ja funcionava amb èxit a Alemanya, França o Itàlia. A Catalunya, l'any 2005, van morir 549 persones en accidents de trànsit. El 2025 van ser 144, 400 persones menys. I ara fa 20 anys, míting socialista a Tarragona per demanar el sí en el referèndum a l'Estatut amb la presència dels presidents Zapatero i Maragall i el ministre Montilla. Un detall que demostra que ha passat el temps és que el WhatsApp encara no existia. Els assistents a l'acte podien enviar SMS al 5533 a un preu de 60 cèntims al missatge si volien llegir el seu text a la pantalla gegant. La Vanguardia en recollia alguns. ZP, guapetón, amb tu el millor estatut del món. O Illa, Illa, Illa, Montilla Meravilla.
3: Avui és 9 de juny del 2026, és el 160è dia del calendari. Falten 12 dies per l'estiu, 15 per Sant Joan i 10 per al final del curs escolar. Així sona el dia d'avui.
7: Els sons del matí.
9: Donde una persona es discriminada se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
11: El discurso del Papa es concordante con la posición del gobierno de España.
12: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras.
13: Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
14: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha.
15: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i just després de llengua estrangera.
17: Els sindicats fan una crida a participar a la manifestació que sortirà a les 11 del matí des de Plaça Espanya.
31: L'incendi ha començat en la zona de Palots.
3: A Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Reparar.
16: Fer desaparèixer o compensar el dany causat per algú o per alguna cosa. Es parla molt que l'Església ha de reparar les víctimes dels abusos, quan la mateixa doctrina cristiana contempla no només el perdó, sinó la penitència, que, com el diccionari ens indica, inclou pagar pels pecats i fer propòsit d'esmena.
3: Pau.
16: Segons el diccionari, pau és estat de tranquil·litat o de quietud no torbat per fatics i molèsties. Però avui parlem de les pau, sigla de proves d'accés a la universitat. Molts estudiants trobaran la pau quan acabin les pau, perquè no hi ha major estat de tranquil·litat que la feina feta i les vacances a la vista.
3: In extremis.
16: Acceptat el diccionari com un llatinisme que significa en el darrer moment. La victòria del candidat d'Esquerres, Pedro Rodríguez, al Perú, ha estat in extremis, tot i que encara es pot capgirar amb els últims vots.
3: I ara posem-hi tres xifres amb Marc Jurado. 50%.
4: El gravamen que la Unió Europea posarà a totes les importacions que superin els 18 milions de tones d'acer. Ara és del 25. També retallarà la meitat l'entrada d'acer lliure d'arancels al mercat comú. Tot plegat, mesures que entraran en vigor el juliol per protegir la indústria siderúrgica europea de la competència de productes xinesos de baix cost.
3: 10.5%.
4: L'increment mitjà dels preus dels pisos a Catalunya durant el primer trimestre de l'any en relació amb un any enrere, amb tot el percentatge, és lleugerament inferior als precedents. Són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol de Estadística.
3: I també 10.
4: Els pacients de l'assaig clínic que han fet a l'Hospital de Can Ruti proven la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. Els primers estudis clínics que s'han fet principalment a la Xina han mostrat resultats preliminars prometedors.
3: I ara tres imatges amb Pol Forada. Veig. A la primera imatge hi veig Donald Trump. És en una llotja, assegut en una butaca de cuir. Té un vidre de seguretat al davant, tot i que les persones que té al costat estan com atentes mirant alguna cosa. I el president sembla que està com adormit.
5: Sí, és al Madison Square Garden, al pavelló dels Knicks. Aquesta matinada Trump hi ha anat a veure el tercer partit de les finals de la NBA. Ell és seguidor declarat de l'equip de Nova York, però no els ha donat gaire sort perquè la victòria avui ha estat pels Spurs. Fora d'això, abans de fer aquesta capcinada a mig partit que s'ha fet viral a les xarxes, Trump també ha hagut de sentir una sonora xiulada del públic quan ha aparegut els videomarcadors en el moment en què sonava l'himne.
3: A la segona imatge hi veig les naus típiques d'un polígon, tot i que és de nit, està força il·luminat perquè una de les naus en surt una gran columna de foc i de fum. D'un costat s'hi veu també un gran raig d'aigua provinent d'una mànega dels bombers.
5: És aquesta nit a Lleida un espectacular incendi en dues empreses de fruita on han estat treballant més d'una quarantena de dotacions dels bombers. S'han confinat els veïns de la zona de Ciutat de Jardí i en algun moment fins i tot hi ha hagut alguns que han estat desallotjats. Ara el foc ja està estabilitzat, s'ha aixecat el confinament, dues naus han quedat totalment calcinades, una tercera ha quedat afectada pel fum.
3: I a la tercera imatge hi veig dues persones amb neoprè i tub de snorkel en una platja amb poca fondària i fent fotografies. Laia Claret, Girona, qui són i què estan fent?
18: Doncs són dos tècnics d'un pla pilot que han engegat la Generalitat per restaurar i recuperar el fons marí. Analitzen algues, plantes i corall de tot el litoral català. La imatge és d'una platja de Tossa de Mar on han començat a fer mostrejos. L'objectiu és haver actuat el 30% dels hàbitats marins que estan fets malbé l'any 2030, tal com marca Europa.
19: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
3: Avui arriba el Papa a Barcelona i com cada dia us expliquem algun detall. Bon dia, Ot.
7: La visita del Papa.
20: Bon dia. El Papa dormirà dues nits a Catalunya. Serà al Palau Episcopal, la residència oficial de l'Arcabisbat de Barcelona i on viu el cardenal Joan Josep Omella. Lleó XIV serà el segon pontífex que hi passa alguna nit. El primer va ser Benet XVI el novembre del 2010. El Palau Episcopal està situat al costat de la catedral i té funcions eclesiàstiques des del segle XII. Ara bé, l'edifici té 2.000 anys d'antiguitat i en formen part una porta romana del segle I i un tram de la muralla del segle IV. Al costat de la Generalitat, el conjunt continua configurant el centre de poder polític i eclesiàstic, però la influència en els afers públics ara no és la que tenia en l'època medieval.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. Pep Guardiola protagonitza el nou anunci de Pepsi, on un nen l'empaita pel carrer dient Pep i ell només diu sí. Marc Amorós, bon dia.
0: Bon dia. L'anunci s'ha publicat en forma de vídeo primer a les xarxes socials, on s'ha fet molt viral. En les imatges veiem un nen que camina pel carrer quan de sobte es pregunta si la persona que veu d'esquena davant seu és en Pep Guardiola. De fons sona Wonderwall dels Oasis. El nen diu diverses vegades Pep. Quan aconsegueix arribar a tocar l'esquena d'aquesta persona, veiem com en Pep Guardiola gira i diu sí, bevent una llauna de Pepsi. Sentim l'anunci.
10: Sí.
0: Pep, sí, diu Guardiola, picant-li l'ullet al nen, que somriu feliç a càmera. A les xarxes socials l'anunci ha cridat molt l'atenció, molta gent ja el considera una obra mestra de la publicitat.
3: I això és real o fals?
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
22: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
0: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Pep Guardiola protagonitza el nou anunci de Pepsi, on un nen l'empaita pel carrer dient Pep i ell només diu sí, és una notícia falsa. L'anunci no és real, està fet amb intel·ligència artificial. El Pep Guardiola que veiem al vídeo no és real, tampoc ho és el nen, ni tampoc Pepsi ha difós aquest anunci des dels seus comptes oficials a les xarxes socials. Tot i així, l'anunci s'ha fet molt, molt, molt viral a les xarxes socials.
3: Doncs crec que molta gent ens hem pensat que era veritat, eh? Sí, sí.
0: Doncs mira.
3: Doncs gràcies, Marc.
0: De res, bon dia.
3: Adéu.
22: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
23: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
24: 150 anys movent-nos per tu.
25: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample. Sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
3: Ara són les 7:55. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Papa Lleó XIV arriba a Catalunya aquest migdia.
26: Al migdia participarà en una pregària a la catedral de Barcelona i al vespre serà l'estadi olímpic Lluís Companys. Ahir va tancar la visita a Madrid amb un acte multitudinari al Bernabéu.
27: No dispersar-nos ni encerrar-nos en el entorno en el que ya nos sentimos seguros. Hay que cultivar la consciència de que la verdad es sinfónica.
3: Tot això després de reunir-se amb un grup de víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
1: Es va comprometre a reforçar la resposta que hi dona a les associacions de víctimes que n'han quedat al marge o lamenten. Miguel Hurtado és supervivent d'abusos a l'Abadia de Montserrat.
28: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el Papa.
3: I la mobilitat de Barcelona queda afectada per les restriccions imposades per la visita del Pontífex.
26: Hi ha restriccions de trànsit i aparcament al voltant de la catedral i l'anella olímpica de Montjuïc. Demà també hi haurà talls al voltant de la Sagrada Família.
3: Tot això el mateix dia que més de 45.000 alumnes comencen la selectivitat.
1: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i després de llengua estrangera. A la tarda, matèries opcionals.
3: I coincidirà amb això i la visita del Papa, nova vaga d'educació.
26: Els sindicats convocants s'han compromès a no fer cap acció abans de les 9 per no afectar la mobilitat dels estudiants. Tot i això, la consellera Esther Niubó assegura que seran comprensius.
29: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
3: Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat dues cooperatives agràries de Lleida.
1: Els veïns que han hagut de ser desallotjats han tornat a casa i s'ha aixecat el confinament.
3: I reben Donald Trump amb una forta escridassada al Madison Square Garden de Nova York.
26: On aquesta matinada ha assistit al tercer partit de la final de l'NBA de bàsquet.
3: L'hospital que Can Ruti de Badalona prova una cirurgia pionera per frenar l'Alzheimer en estadis inicials.
1: Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias al Catalunya Nit.
2: És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
6: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
8: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia una mica canviant. Ara mateix tenim petits ruixats a les comarques de Lleida. Durant el dia també s'espera que creixin algunes nuvolades a les comarques de Girona i de Barcelona. Fins i tot a la tarda podrien aparèixer nous ruixats al voltant del Pirineu Oriental. I a la resta del temps serà més assolellat. Avui també ho farà la tramuntana i tindrem una baixada de 2 a 4 graus de la temperatura que es notarà sobretot en comarques interiors.
6: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
3: I pel que fa al trànsit, pendents de les afectacions per la visita del Papa. Clàudia Serra.
9: Sí, a aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral. Hi ha restriccions també a l'entorn de l'Anella Olímpica i la Sagrada Família. En general, però, a les carreteres, de moment, sense incidències destacades, tret de les retencions habituals a aquesta hora a les entrades cap a la ciutat i a la Ronda de Dalt i la Litoral.
10: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Manu Guix, bon dia!
11: Bon dia, preciosos!
3: Avui truquem al Gael.
11: 20 anyets, Gael.
3: 20 anys.
12: Hola.
3: Hola, Gael.
12: Què tal?
3: Hòstia, no, quina veu, tu. Escolta,
11: carai, quins 20 anys.
3: Tots 20 anys, tio. Com estàs?
12: 20 anys. Bé, no sé, bé.
11: Que tinguis 40.
3: Saps d'on et truquem o no?
12: No.
11: Gael, et truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de tota la teva família que et volen felicitar pels teus 20 anys i ho volen fer amb aquesta cançó que et canta Manu Guix dels Gypsy King que es diu A mi manera.
3: Toma.
13: Vinga, va, som-hi. Bon dia, Catalunya.

0: Joel, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
1: L'ho ha clavat, molt bé.
0: Vinga, que vagi bé. Adéu, Gael, una abraçada. Manu, a tu manera, fins demà, estimat.
2: L'he clavat, nen. Adéu, guapos.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.

0: anunciar un discurs històric en una sessió conjunta del Congrés i el Senat al Congrés dels Diputats. Davant dels diputats i senadors, el papa va fer una crida a la pau, en ple rearmament mundial. Va demanar recuperar l'entesa social i política a través del diàleg. Va defensar la dignitat dels migrants i els límits que hem d'exigir davant de la intel·ligència artificial. Una intervenció aplaudida per la pràctica totalitat de l'art parlamentari. Tot i que el papa també va posar sobre la taula debats incòmodes, com per exemple la seva posició sobre l'avortament o l'eutanàsia, alineada amb la doctrina catòlica. El papa té tot el dret a expressar les seves creences religioses, però no a pretendre que aquestes creences condicionin els drets de milions de dones. És profundament preocupant que al segle XXI encara hi hagi qui vulgui decidir sobre el cos de les dones. A més, des d'una institució, per cert, formada exclusivament per homes i que no ha de patir les conseqüències d'un embaràs no desitjat. Avortar és molt dolorós i no necessita cap judici moral. La llibertat de consciència significa que ningú està obligat a avortar o a demanar l'eutanàsia davant d'un patiment invalidant, però també que ningú pot imposar la seva moral religiosa als altres. Els drets de les dones i de la vida de les persones no són negociables ni estan sotmesos al vistiplau del Vaticà. En tot cas, el pontífex va demostrar al Congrés dels Diputats que no és un actor polític més, per molt que cada partit hagi volgut també fer-s'ho seu. La seva feina és principalment espiritual, erigir-se com a far moral del món, perquè, de fet, catòlic vol dir universal. El papa parla creients i no creients, però és precisament per això que vol demostrar una coherència absoluta. I aquí és on l'altesa de mira xoca amb algunes zones fosques de la Santa Seu. Per exemple, la plaga dels abusos sexuals. Abusos sexuals dins de la mateixa església. I el tracte també posterior de les víctimes. Ahir mateix, el papa també es va reunir amb algunes víctimes i va ser contundent.
1: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
0: Això va dir el papa, però com denuncien algunes associacions, una cosa són les paraules i l'altra són les accions, els fets. Més encara quan el nombre estimat d'afectats és tan alt. 440.000 persones de tot Espanya, segons un informe del Defensor del Poble. Això vol dir que hi ha milers de persones amb ferides emocionals encara obertes i que en molts casos han rebut un tracte de silenci gens compassiu. Precisament, per exemple, demà el papa serà a Montserrat, on la crònica recent també hi recorda episodis dolorosos. Entre els anys 70 i 90, un mínim de 14 adolescents van ser abusats pel monjo Andreu Soler. I les víctimes d'aquest cas denuncien que el papa no s'hi ha volgut reunir.
2: Pero lo que no es comprensible es que el papa León vaya al escenario del crimen, Montserrat, sin reunirse con las víctimas del delito y sin asegurarse que se haya reparado integralmente a todos los afectados.
0: És l'altra cara de la visita del Sant Pare. El pontífex ha demostrat que és una veu independent, capaç de parlar sobre els grans debats del món, però aquesta mateixa contundència és la que reclamen moltes víctimes d'abusos. El Vaticà va començar a treballar en la bona direcció ja amb Benet XVI. Va accelerar decididament amb el papa Francesc i Lleó XIV sembla decidit a preservar en aquesta mateixa línia. Però encara falta temps i falta, com dèiem, més accions, perquè les ferides, les llagues obertes, com diu el papa, comencin a cicatritzar. Avui arriba, per tant, el papa a Catalunya, on el debat ha estat també si el papa parlarà més o menys català. Ahir Junts va aprofitar una salutació del papa per demanar-li que parli més català. Una escena també molt comentada. Ho van fer els diputats, el senador, en aquest cas, Eduard Pujol, i la diputada Míriam Nogueras, en italià i en anglès, respectivament. Alguns no han trigat a assenyalar l'extraordinària capacitat de convertir una causa seriosa en una escena de sainet. Una forma cada vegada més habitual de veure en la política el gest inflat i que també ens hauria de fer reflexionar si això ens fa un país més gran, si això ajuda realment a la llengua. No pot quedar la sensació que alguns dirigents defensin una llengua amb una representació permanent, amb més teatre que política, amb més gest que substància i amb més soroll que influència. I la pregunta legítima. Li hem demanat també al Barça, per exemple, que porti a Lamine Yamal a TV3 parlant català? I no a l'Hormiguero en castellà? Amb tots aquests elements i aquestes preguntes, el papa aterrarà a l'aeroport del Prat. I ho seguirem en un programa especial del matí de Catalunya Ràdio i després també Catalunya Ràdio es volcarà amb una programació especial per seguir-ho. Som on hem de ser, i avui un dia més serà un dia de ràdio, un dia de Ràdio Nacional.

0: i Pública de Catalunya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia, avui és dimarts 9 de juny, hem començat el dia amb 15 graus a Prats de Lluçanès, 18 graus a Joner de les Garrigues, 20 graus a Mataró. Avui s'espera un dia una mica variable. Ara fa una estona que cauen alguns ruixadets a les comarques de Lleida, poca cosa. També durant el dia aniran creixent nuvolades al nord-est, Girona, Barcelona, potser amb algun ruixat de tarda al voltant del Pirineu Oriental, més sol a la resta de comarques, amb tramuntana i mestral, sobretot la tramuntana anirà bufant de manera intermitent durant tot el dia, i la temperatura serà més baixa. Baixaran 3-4 graus els termòmetres en alguns llocs de l'interior. Demà dimecres encara una mica variabilitat, segurament al matí amb alguns ruixats, i a partir de dijous temps més tranquil i més càlid altra vegada.
0: Ara són les 8:06 i avui a l'Àgora amb Vicenç Sánchez d'Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. El dia en què... Parlarem de la visita del Papa Lleó XIV, que aterrarà a Barcelona a 12:15, quan passin, de fet, 25 minuts per les 12, l'avió papal arribarà a l'aeroport del Prat en un periple que el portarà avui a la catedral i a l'estadi olímpic de Montjuïc. Demà a Montserrat, a la presó de Brians o a la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús. Ho seguirem tot plegat en l'especial Matí de Catalunya Ràdio i també amb una programació especial. Comentem en directe ara amb diferents punts d'atenció d'aquest matí. Per exemple, l'aeroport del Prat. Lara García, bon dia.
3: Bon dia, Ricard, des de la terminal corporativa de l'aeroport del Prat, on està previst que el Papa Lleó XIV aterri, com deies, a les 12:25 del matí. És la terminal de vols privats i VIPs de l'aeroport, per tant, l'arribada del pontífex no alterarà el funcionament de les terminals 1 i 2 del Prat. Des de primera hora aquí ja està preparat el dispositiu de seguretat milimètric que donarà la benvinguda a Lleó XIV a Barcelona. El rebran a la pista d'aterratge les principals autoritats polítiques de Catalunya.
0: Des de l'aeroport del Papa anirà directament a la catedral, on farà una pregària. Allà hi ha el Miquel Hart. Que, Miquel, tot a punt?
4: Doncs sí, aquí als voltants de la catedral les restriccions de trànsit són totals, ahir eren molt més laxes, el dispositiu policial Albus entra avui en fase màxima, aquí hi ha molta, molta policia, només comptem aquí a l'esplanada de la catedral 20 furgonetes dels Mossos d'Esquadra, els domàs amb les claus de Sant Pere penja del Palau Episcopal i també de la façana de la catedral, mentrestant a sota grups d'agents dels Mossos d'Esquadra que fan el briefing, la reunió d'inici de servei. Darrere meu, dos agents dels TEDx, artificiers, també presents. Mentrestant, alguns turistes, també curiosos, i també peregrins que comencen a arribar.
0: Avui posarem també l'accent a la mobilitat i també a com van les carreteres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja deia dijous passat en aquest programa que li preocupava la mobilitat, però que estem davant d'un fet excepcional.
5: Ho fem amb un motiu de joia per la ciutat, com és la culminació de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, de l'autèntica icona de la nostra ciutat, que és la Sagrada Família, i crec que aquest serà un gran moment per la ciutat, molt puntual i molt acotat amb el temps. És excepcional perquè serà un dia històric.
0: I després de la catedral, el Papa dinarà i es reunirà en audiència privada amb el president Salvador Illa.
6: I és una gran oportunitat per demostrar al món que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per totes les persones.
0: Que valorava així la setmana passada la importància de la visita del pontífex. Un cop acabada la reunió amb el president, Lleó XIV es trobarà amb l'ordre agustiniana i a 8:15 del vespre arribarà el Papa mòbil fins a Montjuïc, on l'espera l'acte més multitudinari d'aquesta visita. Una vetlla amb joves a l'estadi olímpic. Allà hi tenim la Marta Viana amb els últims preparatius. Marta, com van?
7: Doncs, poc a poc ho van deixant tot a punt. Nosaltres som a les portes de l'estadi olímpic. Hi ha moltes tanques. També hem vist 3 o 4 furgonetes blanques de la Policia Nacional i algun cotxe de la policia local. De moment, moviment habitual a aquesta hora. Hi veiem gent corrent, gent passejant i algun cotxe d'autoescola també fent pràctiques. Sí que hi veiem cartells a les voreres que diu que per un acte oficial doncs a aquesta zona no s'hi podrà aparcar. I veiem ja barreres de formigó amb la previsió doncs d'acabar barrant el pas. De moment, però, com dèiem, està tot obert, deixant passar. Hem parlat amb molts ens diuen que a les 8 comencen una reunió per acabar d'última doncs, tots els detalls i que és probable que cap a les 10 comencin a tallar l'accés. Aquí, com deies, s'hi esperen unes 60.000 persones, la majoria tot joves, en aquest acte multitudinari presentat per Xavier Pérez Esquerdo, i ell mateix fa uns dies ens explicava en aquest programa com s'està organitzant.
8: I seran com dos grans blocs, el d'acollida de la gent que anirà venint, que serà un espai com... és una vetlla papal, vull dir que hi haurà una miqueta d'oració, una miqueta de silenci, una miqueta de música, hi haurà també l'àrea, hi haurà confessions, vull dir que és una cosa com qualsevol altra vetlla. I la segona gran part, que serà la del Sant Pare quan entri.
7: Aquí obriran portes a les 4 de la tarda fins les 6, però no comença l'acte i no serà fins ben bé les 8 del vespre que arribarà ja el Papa.
0: Un acte que podreu veure íntegrament, en aquest cas per Televisió Espanyola i BTV. Us seguirem tot plegat en aquesta també programació especial a Catalunya Ràdio avui i demà per explicar cada detall d'aquesta visita del Pontífex, un gruix de la seva estada a Catalunya, que serà demà quan el Papa visitarà finalment Montserrat. Pol Foradada, bon dia.
9: Sí, Montserrat, bon dia, on Lleó 14 ja hi va
0: Ricard,
9: ser el...
0: Ricard
9: Montserrat, on ja hi va ser el 2011, una visita privada. El monestir està ultimant els darrers detalls per a la visita, com ens explicava divendres passat en aquest programa el superior Bernat Juliol.
10: Són visites complexes que requereixen temes de protocol, de seguretat, de comunicació, i llavors estem treballant, ho tenim tot a punt per acollir el Papa i per acollir tota la gent que pugi el dimecres al màxim de bé possible.
9: Montserrat serà demà al migdia. Abans de camí haurà passat per la presó de Brianzú, en una de les parades més simbòliques del seu viatge. A l'especial que dimecres van fer del Matí de Catalunya Ràdio, resseguint el recorregut de Lleó 14, van parlar amb el capellà Jesús Bel, que ens va dir què explicarà el Pontífex.
11: Mucha escucha, tratando de empatizar con la situación concreta en la que está y lo que le ha llevado a esta situación, y bueno, pues iniciando un proceso de acompañamiento que muchas veces pues es muy lento, pero que sobre todo se basa en la escucha y en el apoyo a que él vaya recuperándose a sí mismo.
9: Després serà el torn del Raval, a la parròquia de Sant Agustí, on també el rebran entitats que treballen contra l'exclusió en aquest barri. La Montserrat Rius és veïna del Raval, vinculada a l'església Betlem, apuntava alguns problemes també en aquest especial que van fer en aquest programa.
12: Bastanta gent que viu al carrer, i després el problema jo crec que és bastant important és de la gent gran. A part de tots els temes d'immigració d'això, hi ha moltíssima gent gran sola.
0: I el viatge del Papa que acabarà a la Sagrada Família.
9: On beneirà la Torre de Jesús. A la cerimònia hi haurà frases en català, encara hi ha dubtes, però de fins a quin punt l'inclourà en el moment de la benedicció. Al Matí de Catalunya Ràdio, on vam parlar amb el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies, que ens explicava les gestions que s'havien fet.
13: La benedicció final, aquesta, és la que hem de, i encara estem treballant en això, com estem treballant en les seves homilies, a la mesura en la que el Papa ens ha dit fins aquí o fins allà, i nosaltres col·laborem amb tot i busquem, i estem treballant per això, certament.
0: L'acte de la Sagrada Família serà exactament el dia que fa 100 anys que va morir l'arquitecte Antoni Gaudí. I a l'especial del matí en què vam reproduir la visita del Papa, vam repassar també la figura de Gaudí amb l'expert en art Artur Ramon.
14: Gaudí, el que deia és que ser original és tornar a l'origen. Per tant, Gaudí no passa mai de moda perquè ell no va seguir cap moda. El gran canvi que fa Gaudí és, en comptes de copiar la història, copia la natura. Per tant, és litúrgia, és natura, és fe i acaba sent també un símbol del país.
0: Aquest matí a l'Àgora analitzarem tots els detalls de la presència de Lleó 14 a Catalunya. Parlarem del dispositiu de seguretat, també amb el seu encarregat, el comissari dels Mossos, David Boneta, i també parlarem del Papa Mòbil, amb el periodista Josep Lluís Merlos i amb el policia que controla el vehicle papal, l'inspector José Ruf. La visita del Papa a Barcelona, que és el principal tema del dia, l'altre són els missatges polítics del Pontífex a Madrid.

0: Un papa que tindrà una agenda social molt marcada a Catalunya després de 3 dies de Madrid de caràcter més polític que van acabar ahir amb un acte multitudinari al Bernabéu.
1: Balón para el último. Definición impecable.
0: Amb escenes com aquestes, quan els periodistes Manolo Lama i Paco González van narrar accions de l'Església com si fossin gols. Just abans el papa s'havia reunit amb 6 víctimes d'abusos per part de l'Església espanyola. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del viatge del papa. En un comunicat al Vaticà diu que Lleó XIV ha escoltat amb afecte i atenció les 6 víctimes. S'ha compromès que les propostes que li han fet arribar siguin la base per a futurs esforços i que l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on les ferides trobin consol i puguin sanar. I sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
3: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
2: Les principals associacions de víctimes d'abusos per part del clergat han denunciat que han quedat fora i excloses de la reunió amb el papa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest matí parlarem amb el denunciant del cas Maristes, Manuel Barbero, d'això que ara comentava l'Àngels. Les principals associacions de víctimes denuncien que han estat excloses. Així ho deia ahir Miguel Hurtado, supervivent d'abusos de l'abadia de Montserrat.
4: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic i que li podem fer preguntes incòmodes.
0: La reunió amb les víctimes va ser a la tarda. Abans, al matí, el papa va pronunciar un discurs històric al Congrés dels Diputats. El pontífex va deixar un missatge clar i va aconseguir el miracle que per un dia hi hagués un cert consens entre els partits. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: El papa va denunciar la discriminació dels migrants.
5: Sí, de fet, la defensa dels migrants és l'origen del viatge. Recordem-ho que havia de fer el papa Francesc. Aquests dies a Madrid, Lleó XIV ja ha escoltat testimonis de persones migrants ajudades per Càritas, també ho farà Canàries, i el Congrés ha lamentat el tràgic drama de la migració, com l'ha descrit, i la manca de dignitat cap a aquestes persones, i ha reivindicat una acollida respectuosa i una integració plena.
3: Ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
5: El pontífex, però, va desplegar altres missatges en favor del dret a la vida en una cambra on s'han aprovat tant el dret a l'avortament, que la Moncloa vol blindar la Constitució, i també l'eutanàsia.
0: I durant la recepció del pontífex, els representants de Junts van reclamar-li que parlés català.
5: Sí, ho va fer Míriam Nogueras en la seva salutació a l'arribada amb els portaveus. De fet, va ser la que més temps el va retenir i li va dir en anglès això.
6: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras.
0: No.
7: Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte.
5: Sí, ho va fer també Eduard Pujol després, és portaveu al Senat, que va optar per l'italià per comunicar-li i dir-li que doncs, aprofiti la visita a Catalunya per usar la llengua de la terra que l'acull. El papa, però, no els va contestar.
0: Doncs gràcies, Tània. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
8: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
9: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
10: I pot ser tot això sent professional.
9: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
11: Catalunya Ràdio.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, amb Marc Corado, amb Francesc Soler i Sí que Pica. Bon dia.
13: Bon dia. Bon dia.
0: Aquesta nit hem estat pendents d'un incendi espectacular a l'empresa de fruita Arcofrut, de Lleida, que ha obligat a mantenir els veïns de la zona confinats fins fa una hora. Estela Bussons, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Ja
14: sí, ara estem a un...
0: La normalitat?
14: Sí, estem a uns...
0: Sí.
14: Com dius, perdona,
0: Ricard? No, si ha tornat la normalitat, Estela.
14: Ha tornat la normalitat, gairebé. És que justament ara passava un camió de bombers aquí al costat i no et sentia bé. Doncs us anàvem a explicar que això, que estem més o menys a uns 200 metres del lloc de l'incendi, de flames no se'n veuen, això sí, el recinte encara fumeja, Tots els detalls de les tasques d'extinció els tindrem d'aquí poca estona, 8:45, explicacions que donarà el cap de la regió d'emergències de Lleida. Les coses, en tot cas, han anat bé aquesta nit, perquè a les 7 ja s'ha pogut aixecar el confinament que afectava uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada Ciutat Jardí, i els bombers ja havien donat per estabilitzat el foc cap a 3:15 de la matinada. Han cremat milers de caixes i palets de fusta i ara s'avalua l'afectació a les naus. N'hi ha com a mínim dues de cremades i una tercera afectada pel fum. També està previst que els tres veïns que s'havien desallotjat per precaució tornin a casa aquest mateix matí. Encara treballen aquí en aquesta zona una trentena de dotacions dels bombers.
0: Però deies que ja no veus flames, per tant ja està controlada la situació.
14: No, està força controlada.
0: Gràcies, Estela. I avui també és matí especial pels 45.000 alumnes que s'examinen de la selectivitat. És un altre dels punts importants del dia, especialment està marcat per aquests problemes de mobilitat, per la visita del Papa i per les futures protestes que hi haurà al llarg d'aquest matí també dels professors. Al campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra hi ha la Sara Canyete. Sara, bon dia.
13: Hola, bon dia, Ricard. Doncs aquí fins fa uns minuts hi havia centenars d'estudiants que, de fet, ja estan entrant dins de l'edifici de portes en fora. Com deies, aquesta és una selectivitat excepcional marcada per aquesta visita del Papa i per la vaga dels docents, però de portes endins no hi ha novetat aquest any pel que fa a les proves. Fa dies que es demana als alumnes que vinguin amb molta previsió i així ho han fet algunes estudiants com l'Aina i la Martina. Ens deien que al final han patit més per arribar que pel que pugui passar aquí dintre.
15: Jo vaig arribar a mirar hotels per aquí a prop de Ciutadella perquè pensava no em podré despassar pel matí. Però bueno, hem sortit de Mataró a les 6 del matí, no hem tingut cap problema, hem arribat superaviat, de fet hem arribat abans que el tribunal, no hi havia aquí ningú.
13: Aquí, als actes de protesta dels docents no hi han sigut. Ara, a partir de les 9, veurem si els 223 tribunals que hi ha repartits per tot el territori han pogut començar amb normalitat.
0: Tot això en un dia en què els docents de primària i secundària, com dèiem, tornen a la vaga.
16: Serà l'última abans de final de curs i la primera convocada després que la majoria de mestres votessin en contra de l'acord de l'USTEC i el Departament d'Educació per posar fi al conflicte.
0: I també estan de vaga els treballadors de les biblioteques de Barcelona, que han aconseguit negociar una millora de condicions.
16: El Consorci de Biblioteques els ha citat dilluns, després de dues setmanes de vaga indefinida. Ahir els treballadors van ocupar l'edifici del Consorci 4 hores per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal.
0: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. Jerusalem, Jordi Brascó.
17: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
18: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparàvem contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
17: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Estats Units investiguen la caiguda d'un helicòpter fa pocs minuts prop de l'estret d'Hormuz.
19: Els dos tripulants han sigut rescatats i per ara es desconeix si ha estat abatut o es tracta d'un error mecànic.
0: I per cert, que la imatge de la nit dels Estats Units ha estat l'escridassada a Donald Trump.

0: rebut amb xiulets al Madison Square Garden de Nova York durant la tercera, el tercer partit de la final de l'NBA. I el Perú...
1: Pedro, presidente!
0: Tot i l'eufòria dels partidaris del progressista Roberto Sánchez, el recompte de les eleccions encara pot donar sorpreses. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
2: Crides a la calma i a la serenitat dels dos candidats, recompte de vots de vertigen, mil·límetre a mil·límetre, qui guanyi tindrà a favor la meitat dels peruans i també la meitat en contra. I els analistes i experts reclamen ja un govern moderat, sigui qui sigui el president de consensos, el que no ha aconseguit en aquesta darrera dècada el Perú amb 8 presidents. Escoltem Keiko Fujimori de la dreta i Roberto Sánchez de l'esquerra.
3: Lo que corresponde en esos momentos es paciencia y mucha serenidad. Analizar, ¿no?, cada una de estas actas.
4: Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100%.
2: Els resultats finals podrien trigar encara dies a conèixer-se. Des de Lima, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a l'Àsia, segon dia de visita del líder xinès Xi Jinping a Corea del Nord. Corresponsal a Pequín, Francesc Canals.
5: Xi Jinping s'ha allotjat a la residència oficial per a convidats de Kumsusan en un signe més dels màxims honors que Kim Jong-un li dedica. Es va construir per a l'anterior visita de Xi el 2019. Recentment hi ha passat també Vladimir Putin. Precisament davant la influència creixent de Moscou sobre el règim nord-coreà, Xi Jinping ha volgut acordar un nivell més alt de cooperació amb Kim Jong-un en tots els àmbits, en una cimera destinada a fer palesa l'aliança històrica entre Pequín i Pyongyang. Gran cerimònia de benvinguda, guàrdia d'honor, la multitud aclamant Xi en perfecta coreografia de criatures amb globus, poms de flors i banderoles, reunió bilateral, espectacle musical i banquet. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, França i Alemanya frenen el projecte de caça europeu.
6: Tenia un pressupost de 100.000 milions d'euros i havia de veure la llum a la dècada dels 40. Per ara la cosa estava encallada perquè les principals empreses dels dos països no es posaven d'acord en qui s'havia d'encarregar de les parts més importants.
0: La Unió Europea retalla a la meitat l'entrada de ser lliure d'aranzels.
7: També gravarà un 50% totes les importacions que superin els 18 milions de tones. La idea és protegir la indústria siderúrgica europea de la competència de productes a baix cost.
0: I a Catalunya es modera l'increment del preu dels pisos.
7: El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat, quan en la majoria de trimestres els augments de preu van superar l'11,5%.
0: I un últim apunt abans de la cultura, el govern proposa endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc.
7: La proposta arriba per l'auge de tirotejos a Catalunya l'últim diumenge a la zona franca de Barcelona, on la principal tesi segueix sent una disputa pel narcotràfic.
0: Són les 8:25. L'escriptor mallorquí Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Barcelona, Marta Vives. No, no està. I Madonna també incendia les xarxes.
8: Ho ha fet amb un curtmetratge de 13 minuts per avançar el seu pròxim àlbum i en què la cantant hi apareix mantenint relacions sexuals en un lavabo.
0: I una altra estrena, el primer single d'Arnau Ballbé, Bateria de Manel.
9: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny. Però
8: la cançó es diu Mentre el monstre i la presentarà en un concert el 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo. És el segon membre del grup que comença carrera en solitari després del cantant Guillem Gisbert. Jo dic

0: terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de
1: fugint. És el primer single d'Arnau Ballbé. Són les 8:26.
2: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: Hola.
8: Hola.
9: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara els esports arrenquen les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
11: Barça-Tenerife, Nicola Provítola, jugador blaugrana, reconeix que tenen sensacions estranyes sabent que el tècnic Xavi Pascual no continuarà la pròxima temporada.
12: Sí, nuestra situación realmente es muy extraña. Nunca me ha pasado algo así. Pero bueno, creo que Xavi lo comunica para reforzarnos, ¿no?
11: Aquest Barça-Tenerife a partir de les 8, transmissió al Web i l'app de Catalunya Ràdio del 3K. També avui el Barça d'hoquei patins jugarà com a local a Blanes per la coincidència amb el partit de bàsquet. És el 5è i definitiu partit de la semi de l'hoquei Lliga. Juga davant l'Igualada a partir de les 7 de la tarda. En futbol sala, segon partit de semifinals. Inter-Barça a partir de les 9, amb una victòria, els blaugranes serien finalistes.

0: Lamine Yamal podria estar a punt per jugar el primer partit del Mundial.
1: No com a titular en el partit contra el Cap Verd, però sí que podria disposar d'uns minuts després de la seva llarga lesió, segons va confirmar el seleccionador espanyol De La Fuente. La selecció espanyola ha guanyat aquesta matinada 3-1 al Perú, en partit amistós. Pedri ha fet un gol.
2: Sí, bueno, Ferri, com juega a pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner, creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
1: La selecció femenina pot classificar-se pel Mundial de Futbol de l'any que ve si guanya Islàndia a les 8.
0: I Donald Trump sacseja la final de la NBA.
1: Ja hem escoltat l'escridassada al Madison Square Garden. S'ha dormit a més veient el partit, que els Spurs han guanyat els Knicks a Nova York 111-115.
0: Són 8:45. I el matí arrenca pendent de l'arribada del Papa aquest migdia a Barcelona. Té previst arribar a 12:45 a l'aeroport i allà anar directe fins a la catedral. Allà hi ha el Miquel Jarque. Bon dia, Miquel.
3: Bon dia,
0: Miquel.
3: Bon dia, Miquel.
0: Hola, Miquel. No, hi ha una bandera, no sabem què hi ha. I avui, a banda de la visita del Papa, també hi ha vaga a l'educació. Arrenca la selectivitat. Els exàmens arrenquen d'aquí a mitja hora. Anem cap al campus a la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra a veure si hi ha sort. Sara Canyete, bon dia.
4: Hola, bon dia, Ricard.
0: Tu sí.
4: Doncs mira, superada la primera dificultat que trobaven els estudiants, que era arribar. Aquí tot està a punt. De fet, ja han entrat, s'estan acabant de situar a les aules, els estan donant les instruccions de com han de funcionar aquestes proves, on aquest any no hi ha cap novetat, a diferència d'altres anys. Instruccions clares, i ara a les 9, si tot va bé, arrencaran els 223 tribunals a tot Catalunya.
0: I a Lleida els bombers estan acabant de remullar les dues empreses de fruita que han cremat aquesta nit. Ara 8:45 n'han de donar també l'última hora. Anem cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
5: Sí, ara justament començarà aquesta atenció als mitjans de comunicació, però el que sí que us podem avançar és que la situació ara és molt més tranquil·la que ahir a la nit. El recinte fumeja, però no hi ha flama. Hem vist com drons dels bombers s'han enlairat per avaluar els danys. Hi ha dues naus cremades i una tercera afectada per fum. En tot cas, els 1.300 veïns d'aquesta zona, Vilamoncada, Ciutat Jardí, ja no estan confinats, i els tres veïns que encara quedaven desallotjats per precaució podran tornar a casa en les pròximes hores.
0: I a Madrid, un cop acomiadat el Papa, a partir de les 10 al matí tornarem a sentir l'excomissari Villarejo al judici del cas Kitchen. Es reprèn una declaració que va quedar, recordem, a mitges. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
6: Bon dia, sí, seguirà l'interrogatori de la Fiscalia. Villarejo fins ara ha negat que espiessin Bárcenas per robar-li informació de la Caixa B del PP. Diu que era una investigació legal per perseguir els seus milions a Suïssa. Però avui, també pendents de si Villarejo parla sobre la seva implicació al cas Leire. Al sumari apareixen anotacions de la lampista del PSOE sobre ell, sobre Villarejo. Buscaven junts draps bruts del magistrat Manuel Marchena. Missatges de Leire Díaz apunten que Villarejo tenia proves de la corrupció d'aquest magistrat.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Avui dia marcat per les afectacions al transport públic amb motiu de la visita del Papa. On hi ha més d'afectacions és als autobusos, en una vintena de parades anul·lades a la zona de Montjuïc, i desviaments de les línies de bus al voltant de l'anella olímpica. El metro reforça el servei a les línies L1, L3 i L5, i també s'amplia l'oferta al bus i al tramvia de Barcelona. A Rodalies es reforcen les línies R1, R2 Nord, R2 Sud i R4. I a Ferrocarrils hi ha més oferta a les línies Barcelona-Vallès i també Llobregat-Anoia. D'altra banda, a aquesta hora, a l'R16, el tren que va de Tortosa a Barcelona circula amb mitja hora de retard.
0: I com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, doncs les tenim, potser podríem dir, una mica més tranquil·les del que és habitual, eh? Tenim alguns punts vermells, però que són habituals a aquesta hora. Les entrades a Barcelona, a la B20, a Santa Coloma i a la B23, a Esplugues, cap a la Diagonal, però en general força més tranquil·litat.
0: I els punts taronges?
8: Doncs mira, sí que hi ha força densitat a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, també a la P7, a Mollet en sentit sud i a Barberà en sentit Girona.
0: De seguida parlarem de l'arribada del Papa a Barcelona, tot a punt, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
9: Doncs parlarem amb Agustí Rodríguez, que va ser cap de comunicació d'AEN a Catalunya quan va venir el Papa Benet XVI. També parlarem amb Manuel Barbero, que va destapar el cas d'abusos als maristes, i abordarem tot el discurs de seguretat. I més enllà del Papa, conversarem d'economia amb el catedràtic Xavier Salai Martín i tindrem festivals d'estiu, sèries i televisió.
0: Avui a l'Àgora, Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
10: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, a l'Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Doncs a aquesta hora continuen caient petits ruixats a les comarques de Lleida. La tendència és que es vagin desplaçant, tota aquesta inestabilitat, nuvolades cap al nord-est, Girona, Barcelona, sobretot a la tarda, també amb algun ruixat de tarda al voltant del Pirineu Oriental. Temps una mica variable, amb una baixada a les temperatures que notarem sobretot a l'interior, 2, 3, 4 graus menys que no pas ahir, i en canvi el sud del país continuarà fent sol, amb una mica de tramuntana. Demà encara temps variable, a l'espera que dijous, divendres, dissabte la temperatura pugi i el temps sigui sobretot assolellat.
11: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir, el teixit de seda i or més menys tingut era l'amè. Avui, dimarts, un Enigmàrius senil. Adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians de 6 lletres. Adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians 6 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
16: Peugeot. Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
17: Plutó! Ganímedes!
18: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
17: Ho veieu?
18: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del Periòdico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
20: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
19: No han estat gaire originals. Del Papa, tot i que hi ha una mica d'embafament, ja, eh? Que sí? No ha arribat i ja n'estem una miqueta...
20: És molt no català, això, eh? Això és molt català, eh?
21: No? La Sara és la que...
22: Sí, és que...
21: Li toca més de prop.
22: Que tenim papa per esmorzar,
20: veure,
22: dinar,
20: tampoc és que tinguem,
22: per sopar...
20: Bueno, si tenim temes importants, seriosos...
22: Sí, que... és veritat que és rellevant que vingui a Catalunya, però clar, el desplegament és tan bèstia...
20: Sí, però per exemple, avui el que fa l'Estadi Olímpic, TV3 no ho dona. Tu haguessis donat, Vicent, com a director?
23: Home, no m'has arribat i jo...
22: Pam.
23: Jo què sé.
22: Apa.
23: A veure, depèn del desplegament de tot el que es fa...
20: Oh, hi ha 40.000 persones allà a l'Estadi Olímpic, eh? Ho dona BTV, Televisió Espanyola. M'ha sobtat que TV3 no...
23: No sé, però si fa dos o quatre actes que són molt importants i tots...
20: La Sagrada Família sí que ho dona, sí.
23: Ja, doncs, bueno... No, també,
22: és que és el leitmotiv de la visita, al final, no?
23: Igual hi ha exclusives i has de pagar per fer-lo. Clar, jo què sé. Home, jo crec que clar, cal fer un bon seguiment. Crec que la corporació té prou canals de televisió com perquè no embafar-ho tot, eh? Perquè tot siga excessiu en TV3... Però, vaja, és qüestió de mirar-se tota la programació sencera i el que donem. I no puc quedar millor del que fer.
20: Quan vol quedar bé, queda bé, eh? Un sap, un sap. D'aquí a poc menys de 4 hores, l'avió del Papa aterrarà a l'aeroport del Prat. I serà rebut, entre altres, pel president Salvador Illa i el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez. Aeroport del Prat, Lara García, bon dia.
24: Hola, bon dia.
20: Tot a punt, ara mateix?
9: Doncs mira, tot just estem veient arribar a la terminal corporativa del Prat, que és on aterrarà el Papa Lleó 14. Una desena de cotxes i furgonetes negres tintats, semblen els típics vehicles d'autoritats, cotxes d'alta gamma amb els vidres completament opacs, i pel que fa al dispositiu de seguretat, doncs sí que és força evident, és ple d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, que són els que cobriran la seguretat de l'arribada del pontífex a l'aeroport. De fet, ara mateix la Guàrdia Civil està inspeccionant el subsol, veiem com aixequen amb aquests imants grossos i amb una llanterna comproven l'interior d'aquestes tapes del clavegueram perquè no hi hagi objectes sospitosos o elements que puguin suposar un risc. Són les inspeccions habituals del clavegueram que es fan quan hi ha actes institucionals, com el d'avui. Falten gairebé 4 hores perquè l'avió del pontífex aterri a Barcelona. Sabem que ho farà a les 12:25 del matí, i quan l'avió aterri s'iniciarà un dispositiu de seguretat mil·limètric que, de fet, doncs, com dèiem, ja ha començat a primera hora del matí. En primer lloc sortirà de l'avió la comitiva papal de 80 persones, i per això ho farà per la porta de darrere de l'avió, i per la porta principal de l'avió, quan ja hagi baixat tothom, ho farà Lleó 14, baixarà de la nau i el rebran a la pista amb un acte protocolari de benvinguda les principals autoritats polítiques de Catalunya i també doncs, els cossos de seguretat. Segons informen els Mossos, tot aquest dispositiu no hauria d'alterar el funcionament de les terminals 1 i 2 perquè, com dèiem, es fa a la terminal corporativa, que és la terminal VIP, on arriben les autoritats i que queda apartada de les terminals 1 i 2.
20: Per tant, diguéssim que tindrem alguna imatge d'algun mitjà que estigui acreditat, però que no serà una tensió mediàtica molt, molt gran, l'arribada, eh? Serà més aviat modesta.
9: Bé, hem vist una 60 de periodistes acreditats, de Televisió Espanyola, que han... Sí, sí, sí que està. Hi ha alguns mitjans acreditats que sí que estaran a la pista i que donaran aquestes imatges de l'arribada del pontífex. Són mitjans gràfics.
20: Com que deies que entrava per la zona VIP, pensat que seria una cosa més reservada, però vaja, que s'explicarà tot en detall.
9: No, hi ha expectació mediàtica.
20: Molt bé. I a l'aeroport hi ha molts problemes? És a dir, alguns usuaris que es queixen per els problemes de seguretat, si s'han duplicat, si hi ha més atenció de seguretat?
9: Sí, que la terminal corporativa, com us deia, per tant, no sabem ara mateix què està passant a la terminal 1 i 2, però en teoria no ha d'afectar per res el funcionament de les terminals d'usuaris, perquè tot passa aquí apartat, en aquesta zona VIP, en aquesta terminal de corporativa i d'autoritats. Per tant, no afecta els usuaris de la 1 i la 2.
20: Gràcies, Lara. Després d'allò que tots anirà fins a la catedral, i a la tarda tindrà reunions privades, també entre d'altres amb el president de la Generalitat, i a les 8 del vespre anirà fins a l'estadi Lluís Companys. Allà hi tenim la Marta Viana. Marta, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
20: Aquí s'hi farà aquest acte amb 40.000 persones i serà el primer cop que podrem veure el Papa amb el Papa Mòbil. En aquest cas ho veurem per BTV i Televisió Espanyola.
1: Doncs sí, a partir de les 8 està previst que entri el pontífex per l'estadi olímpic, hi haurà actuacions de castellers, també hi haurà la benvinguda del cardenal Omella i després doncs, la lectura de l'Evangeli, l'homilia i els ulls, doncs, evidentment, estaran posats en l'ús del català que ha de fer o que farà durant l'acte el Papa. Un acte que començarà 2 hores abans, a les 6, tot i que a les 4 ja obriran portes, hi haurà una primera part amb actuacions musicals de Beret, amb Sabor de Gràcia, Conchita, Alfred García, Álvaro Soler o Siloé, i la segona part, doncs, el gran protagonista ja serà el Papa. L'acte acabarà amb l'actuació de l'Escolania de Montserrat amb el Virolai i també amb l'actuació de Sergio Dalma. De moment, a aquesta hora, aquí segueix havent-hi bastant moviment, hi ha gent passejant, hi ha gent corrent, hi ha algun cotxe d'autoescola també, doncs, a aquesta hora encara poden fer pràctiques, tot i això, doncs, aquí ja es va preparant tot i veiem també alguns blocs de formigó, hi ha diverses tanques i diverses furgonetes de la Policia Nacional, també hi ha Mossos d'Esquadra i que ens diuen, doncs, que només falta que arribi a cotxes i el dispositiu de la Guàrdia Urbana doncs, per acabar tallant definitivament el trànsit i que ja no hi pugui accedir ningú més aquí a l'Anella Olímpica.
20: Només per aquest acte de Montjuïc es mobilitzaran 500 voluntaris i el coordinador del voluntariat per aquesta visita oficial és el Francesc Figueres. Francesc, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
20: Tot a punt?
2: Sí, a més ho hem intentat, que sigui tot a punt, que tot estigui les aigües al seu lloc, els ventalls i moltes altres coses que s'han preparat perquè la gent que pugui pujar tranquil·lament a l'estadi pugui accedir per la seva porta i puguem disfrutar d'aquesta gran festa amb el Papa Lleó 14.
20: Com es coordinen 500 voluntaris? Per grup de WhatsApp, per exemple? Per correu, reunions?
2: No, hi ha de tot, hi ha de tot. Hem fet un grup de 29 coordinadors, que cada un té una àrea, té una tasca específica. Ells tenen els seus voluntaris i llavors entre ells han fet les seves xarxes, el seu grup, i les informacions van passant totes o per correu o per WhatsApp. Uh-huh. I hem fet diverses reunions. Vam fer una reunió primera amb tots els coordinadors, explicant tot el que passaria. Es va fer una reunió general amb tots els voluntaris i després s'han fet diverses reunions, inclús l'última vam tindre ja in situ a l'estadi amb tots els 29 coordinadors perquè veiessin ja les àrees, com a fer-ho, conjuntament amb BCM, que ens ha ajudat moltíssim a facilitar doncs, que la gent pugui arribar al seu lloc i, com deia abans, disfrutar d'aquesta gran festa d'avui.
20: En el teu cas, Francesc, què t'ha portat a fer-te voluntari?
2: Bueno, jo treballo a l'Arquebisbat de Barcelona i una mica se'm va donar aquesta tasca de fer aquesta coordinació, aquest desplegament d'aquests 500 voluntaris que venen realitats de moltes, de parròquies, de grups, de moviments, i això penso que és la representació. No hi ha una edat límit, si hi ha mínim de 18 anys, perquè la llei ho estipula, però tampoc hi ha hagut un màxim, hi ha gent de 60, 70 anys. Principalment són joves. I ens ha empès fer de voluntari, doncs el que deia abans, estem a casa, fem una gran festa, volem que totes aquelles persones de l'Església de Barcelona vinguin, perquè ens ve un invitat especial, que és el Papa Lleó. Però, sobretot, avui és la festa de Déu. És una festa testimonial de que els cristians volem donar aquesta... i volem escoltar aquest missatge d'esperança, aquest missatge que està donant el Papa aquests dies per casa nostra, i volem que sigui realment aquest missatge que ens faci aixecar la mirada cap a una esperança i cap a construir un món millor i diferent.
20: No sé si aquests dies l'has seguit amb atenció tot el que ha anat explicant a Madrid i què és el que destacaries tu dels seus discursos.
2: Jo penso que és un Papa valent. A Madrid vam estar-hi, vam escoltar primer aquest missatge als joves, Déu us ha fet lliures, i cuidado amb les redes socials. Les redes socials són un instrument, però no depenguem, no siguem esclaus. I penso que moltes vegades, penso que el lema ho reflexa molt, anem pel carrer mirant el mòbil i cap avall. No, aixequem la mirada. Perquè si no estem pendent de coses que no són veritat, que són a vegades aparences que ens porten a no descobrir. I ens va dir, sobretot, busqueu la veritat. I també els missatges penso que han sigut de dir en aquest món, ahir dèiem per exemple en el Congrés, no? Les armes mai crearan una expectativa, faran un silenci temporal, però a la llarga, el diàleg, la paraula, l'entendre'ns, el saber escoltar-nos, penso que és el que construirà. Som diferents i hem de buscar perfils o solucions que ens ajudin a conviure tots plegats en aquest planeta, cuidar el planeta que ens ha donat Déu. Amb altres temes, penso que és un missatge que no s'està donant en aquest món i que com a líder mundial està arribant a tota la gent, creient i no creient, perquè estem en un món que necessitem missatges com aquest, líders que ens donin realment un camí d'esperança, un camí d'alçar la mirada i de viure un altre món que és possible.
20: Doncs Francesc Figueres, que gaudeixis també del dia d'avui, que és un dia per tu també una mica de feina, però segur que ho faràs amb molta alegria. Gràcies, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres, adéu-siau.
20: Una arribada al Papa que suposa també diverses restriccions de la mobilitat, problemes als quals avui hem de sumar també una nova jornada de vaga de mestres i professors. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. A aquesta hora destaquem dues noves incidències. Un accident que genera cua a la 2 a Esparreguera en sentit Barcelona i hi ha retencions també a la C32 a Cabril, sentit Girona. Precaució en aquest punt perquè, degut a unes obres, hi ha un carril tallat. A l'entorn de la ciutat de Barcelona, retencions a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, a la B23, a Esplugues cap a la Diagonal i també hi ha densitat a l'AP7, a Mollet, en sentit sud i a Barberà, en sentit nord.
20: Per cert, que sobre el que et deia de que TV3 no donaria l'acte d'estadi olímpic, Vicent, m'informa la presidenta de la corporació que sí que hi haurà un seguiment a la televisió nacional i pública per cobrir-ho des de la tarda a la Selva, que ho estarà cobrint, l'està passant i es podrà seguir pel 3CAT Info TV i a la plataforma, i que la nit hi haurà també el Telenotícies que connectarà des de la Sagrada Família. Per tant,
23: sí.
20: Estarà tot cobert.
23: Això ho hem vist aquests dies, com fan un anunci i expliquen tot. No, realment, qui vulgui seguir la visita del Papa quedarà ben servit,
20: sí.
23: I qui no, doncs se pot anar al cine. No,
20: clar, és la festa del cine, és la festa del cine, a més a més.
22: Sí, és la festa del cine.
23: Pues mira, si és la festa del cine, ho dic perquè, clar, si tot el món dona la mateixa programació, doncs uns ho faran.
22: Recomano veure la pel·lícula Michael, la del Michael Jackson, està molt bé.
23: A mi, en canvi, m'han dit tot el contrari, que no val la pena i que no hi vaig.
5: Perquè és molt favorable.
23: De la mateixa pel·lícula.
5: És un publi reportatge, no diuen o no?
23: A mi m'ha dit que no té gràcia.
5: Que blanqueja, entre cometes, diguem, tota la...
23: moltes parts. Quina gràcia.
22: Però vaja, el fet que no estiguis connectat minut
6: a minut... No, a veure, tota la família Jackson estan a la producció executiva, però la pel·lícula està molt bé. I si t'agrada la música del Michael Jackson, que a mi m'encanta.
20: Podeu veure Michael Jackson, però és veritat que és un esdeveniment únic.
22: És un esdeveniment...
20: I més enllà de la part religiosa, que pots no estar-hi d'acord, però és com quan... Hi ha els Jocs Olímpics, hi ha molts esports que no en tinc ni idea ni m'interessen, però tu mires perquè és un esdeveniment, està passant.
22: Sí, però vull dir que no fer una connexió en directe, minut a minut, no vol dir que no estiguis informant sobre allò que està passant, clar. I per tant, doncs, hi tindran la finestra principal posada en la diferent programació que hi haurà durant la tarda, però això no obsta, no?, que si hi ha altres qüestions, doncs, que estan passant en paral·lel, doncs puguis anar fent doble finestra, no? Vaja, jo crec que no hi haurà un buit informatiu per tothom que estigui mirant TV3. Al contrari, evident. Estaran perfectament informats. El que passa és que també durant un trajecte de potser hora i mitja, potser hi ha 10 minuts que és que no passa res més. Que simplement
23: el però això passa com la roda del Barça, ja li ho aniran comentant mentrestant, faran entrevistes, comentarà gent. De tota manera, a mi el que
22: estan els mestres també fent vaga, doncs això també donarà inputs informatius.
23: L'altre dia que no hi havia, el papa no havia anat a València, però sí hi havia la processó del Corpus, que és una cosa que també lliga amb tot
6: això. Vas a comparar.
23: No, escolta, què vols que li diga? La processó del Corpus. Vostè, com que no en sap d'això, doncs això és molt important.
6: Sí, que escolta, que he estudiat amb les monges.
23: D'acord, doncs, jo amb els capellans, 15 anys. Anava passant tota la processó per davant del Mercat Central de la ciutat, que té una escala molt gran i molt bonica, i allà estaven tots els mestres, i va ser una imatge que va quedar... És a dir, que sí, que les protestes aquests dies, segons quines coses passen, són més lluïdes. Però jo el que volia dir és que jo que me'n recordo una mica d'altres visites, fins i tot de Pau Sisè, imagineu-vos si jo sóc... de Joan 23 no encara, però de Pau Sisè sí. Benet XVI crec que va vindre dues vegades a Catalunya, Joan Pau II també va vindre, el papa francès no va vindre mai, però ara per què hi ha tanta expectació? A mi em fa l'efecte de que aquí han coincidit dos factors, i és que la gent conservadora, i si no, no s'explicaria que han estat 7 minuts aplaudint-lo al Congrés dels Diputats, que jo crec que quan una persona padeix 7 minuts li cauen 7 dits al final de l'aplaudiment, perquè són molts minuts aplaudint. Però jo crec que aquest senyor concita dues atraccions. La primera atracció és que la dreta espanyola, la gent més conservadora, els partits més conservadors, sempre, passa el que passa, estan a favor del papa, o almenys ho fan veure, des de francès, que ho fan veure, i l'esquerra està molt contenta amb aquest pontífex. Bueno, i aleshores es veu que tot el món, i de totes les sensibilitats, i per tant tots els mitjans, i tot Criston, perdó, volen recalcar aquesta visita i estan donant-li una màxima expectació. Jo no me'n recorde si durant visites de papes anteriors, és possible que sí, però no me'n recorde si la Generalitat va fer la campanya que ha fet ara. Jo no me'n recorde.
6: El tema
20: amb Benet XVI,
6: amb el tema del parlar català sempre ha hagut...
20: Va haver-hi un especial al Cunido no sé quantes hores que va fer.
23: No, estic dient mitjans públics.
22: No, estic parlant del govern, d'implicació governamental.
20: Ah, falques publicitàries, no ho sé.
23: Bueno, el que vull dir-li és que en un govern que se suposa que preval l'element aconfessional, l'element laic o bé l'element aconfessional, per què? Perquè aquest papa està ha concitat l'atenció i ha concitat la complicitat de tots els sectors socials i tots els sectors polítics. Bueno, mire, que s'ha apuntat el mèrit.
5: Perdona, Anna.
6: Perdó. No, que a mi m'agradaria, a veure, clar, aquesta és la paradoxa, no? Dius, a veure, evidentment, les tradicions de la nostra cultura són cristianes i jueves.
23: Això part, d'una part. Això part.
6: I jueves.
5: I musulmanes.
6: I musulmanes, perquè els jueus van ser expulsats per una cosa. I amb el tema del musulmà, a veure, dir una reconquista d'algú que va durar 800 anys és posar-hi una certa barra, vull dir, perquè la gent se situï fa 800 anys no s'havia descobert Amèrica. O sigui, una reconquista, no va ser una reconquista, van ser 800 anys de convivència, ara faig la guerra, ara no la faig, i llavors dius, bueno, aquí, evidentment, al final va prevaldre la cultura cristiana fins al punt de que el catolicisme va ser durant anys una religió d'estat associada a un règim dictatorial, però clar, prèviament això, per exemple, algunes persones d'aquests partits d'esquerres que ara glorifiquen el papa, Són hereus d'una tradició política que als anys 30 cremava convents, assassinava monges i et podien matar per anar a missa. Vull dir que aquí la religió ha estat un tema complicat.
5: No, d'aquests del govern d'ara no hi ha ningú hereu d'aquesta tradició.
6: Home, tant com ningú.
5: És més, jo no estic d'acord amb el que ha dit el Vicent, perdona un segon només, Anna, no estic d'acord amb que aquest és un govern que no forma part d'aquesta tradició, perquè precisament hi ha un president de la Generalitat que des de l'època de Jordi Pujol no ha sigut mai tan però obertament catòlic, té capella i té una actitud pública absolutament catòlica, que jo crec que grinyola amb la del tipus de sistema que tenim, que hauria de ser molt més escrupolós del que és.
6: Bueno, però a part del president, ser de dretes amb creure en Déu o fer-ho veure. Bé, jo conec molta gent d'esquerres que creu en Déu i conec molta gent de dretes que no creu ni...
22: Sense anar més lluny, Esquerra Republicana...
23: No, això és una actitud personal.
6: Polititzem la religió, perquè a veure, si el papa està aquí com a líder espiritual, jo crec que està molt bé, i celebro doncs l'alegria de la cristiandat i el catolicisme, però no està resolt el diàleg interreligiós dins de la nostra societat. Vull dir, a veure, els jueus no poden fer una xocolatada sense els Mossos a la porta, i dels musulmans ni en parlem.
5: O sigui, i dels no religiosos, no és només un diàleg interreligiós, sinó social.
6: També hi ha un tipus d'ateisme molt agressiu que falta el respecte a les creences dels altres. Dius, bueno, ara jo crec, que aquí m'inclino, que té raó en Vicent, o sigui, aquest és un papa woke. És un papa woke. O sigui, i llavors, esclar, diguem-ne, determinada esquerra està encantada. Però això és com quan, jo me'n recordo que fa molts anys, no sé qui criticava la Pilar Rahola, deia, clar, la Pilar Rahola diu, si el papa parla català, creu en Déu. Si el papa no parla català, és atea. Dius, bueno, aquí em sembla que estem fent una miqueta el préssec tots. Però, o sigui, jo no nego la importància de la visita, precisament perquè no nego la importància de la religió en la nostra societat i fins i tot en la nostra psicologia. Ara, clar, aquí sembla que tot depèn de la conveniència política del moment, i em sembla que hi ha una certa frivolització, sobretot per part de l'esquerra, que els agrada el papa si és anti-Trump, i en canvi, doncs, si no ho fos, perquè, clar, això què tornarem? A que si és president del govern per dret diví, perquè et valia de Roma. Compte que abans era així,
20: Ha obert un meló a l'Anna Grau, i ara de seguida us el deixo degustar. 3 minuts, ara tornem.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions, amics, rialles, llocs, moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
10: Vaja, Carles.
8: Sí, em va dir que hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
10: I tu què li vas dir?
8: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
24: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
25: Angie-Ange!
26: Ho veus?
25: Okay.
26: L'Angie-Ange. Això és molt nostre.
25: Molt.
26: Tant nostre com dir... Posarem llum?
27: A la foscor.
26: O com dir... Aventureres, aventurers.
28: Ens hi apuntem o què?
26: Què dius?
28: Saps que és molt nostre, també?
29: Sou molt bona gent!
30: Silenci.
31: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
26: O el Catalunya Ràdio.
32: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
26: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
31: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
26: Molt nostre.
33: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
34: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
35: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
36: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
35: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fet els seus successors per tirar-ho endavant?
36: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
35: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: Catalunya Ràdio.
2: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilité a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Amb Vicent Sánchez, amb Ana Grau, amb Sara González i amb Pere Rossinyol. Ara et deixo parlar a Sara, però abans vull saludar l'Agustí Rodríguez, que va viure en el seu moment l'arribada a l'aeroport en primera línia del papa Ratzinger, quan va venir en avió. Agustí, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
20: Perquè tu vas ser cap de comunicació d'ENA a Catalunya durant 18 anys. Per tant, vas viure la preparació d'un gran dispositiu d'una arribada d'un papa a l'aeroport fa uns quants anys. Com és una arribada d'un papa a l'aeroport de Barcelona?
9: Doncs com la de qualsevol cap d'estat, però en funció de l'etapa del viatge. Mm. Per exemple, a Barcelona va arribar l'any 2010, doncs una mica com passarà avui, procedent d'una altra ciutat espanyola. Això què vol dir? Que des del punt de vista protocolari és una rebuda diferent a la que seria l'arribada al propi país, no? Per tant, el muntatge, per entendre'ns, protocolari, de seguretat, etcètera, etcètera, és una mica diferent que si arribés per primer cop a l'estat aquí a l'aeroport de Barcelona.
20: I en això, imagino que també les autoritats aquí, i tothom vol venir a rebre el papa, com funciona?
9: Bueno, aquí hi ha dos elements fonamentals. Una part és el que diem l'equip vaticanista, és a dir, la gent del Vaticà que prepara la visita, tant des del punt de vista de protocol de seguretat com de l'esdeveniment, i després la part de protocol i seguretat, diguem, de la ciutat o del país que visita, no? En aquest cas, doncs entenc que ho assumirà la delegació del govern de Catalunya, com va passar l'altra vegada, i per tant caurà un protocol quan arribi el papa. El que sí que hi ha és, des del punt de vista aeroportuari, un protocol diferent a altres avions, i això sí que requereix, diguem, una coordinació diferent. A l'avió vola igual i aterra per les mateixes pistes, però és veritat que no desembarca, diguem, d'una manera normal, com faria un passatger, sinó que l'avió es porta en una zona determinada de l'aeroport, molt allunyada, diguem, de les terminals, pràcticament ningú ho pot veure, perquè és una zona molt propera, per entendre'ns, si ens situem, no?, una mica, molt propera al riu Llobregat, per entendre'ns. Hi ha una zona d'estacionament, d'allà desembarca el papa i tot el seu sèquit, es recull

0: Una deshumanització, en fi, m'agradarà comentar també aquestes qüestions amb ell, no?
1: Per on passa la realitat de Catalunya avui, 9 de juny, president, que tenim al carrer una vaga educativa, que tenim primer dia de selectivitat, que tenim un preu de l'habitatge disparat més enllà d'aquest context internacional, evidentment, del qual vostè també en parlava ara.
0: Doncs una societat plural, una societat viva, una societat amb energia, una societat que genera prosperitat i que vol compartir aquesta prosperitat sense deixar ningú endarrere, una societat la catalana oberta, acollidora, sempre hem estat oberts i acollidors i també ho volem ser avui i ho volem seguir sent en un futur, i una societat que s'ha manifestat clarament com una societat solidària i a favor d'una pau i del diàleg i de la convivència. Jo crec que és la realitat de Catalunya que jo hi traslladaré al Sant Pare.
1: Li traslladarà la situació política amb l'amnistia que ara apuntava, per exemple, Carlos Coe en aquest primer anàlisi periodístic d'aquesta prèvia de la visita del Papa? Aquest és un dels elements que vostè posarà damunt de la taula en aquesta trobada privada amb el pontífex, president?
0: Nosaltres hem estat sempre a favor, i crec que és un sentiment majoritari al conjunt de Catalunya, a favor de la convivència, del diàleg i sobretot de mirar endavant, i això jo ja havia traslladat el Sant Pare quan em va rebre una audiència l'octubre del 25, i molt probablement aquesta tarda hi hagi ocasió de tornar-ho a traslladar.
1: I sobre el català, president Illa, vostè em pot dir el percentatge, quant de català parlarà el Papa Lleó XIV en les seves intervencions públiques en aquests dos dies, 48 hores escasses, al nostre país? Perquè aquest ha estat un dels temes també centrals, una polèmica, i no sé si n'ha parlat també amb el cardenal Omella, vostè.
0: Jo el que li puc traslladar és que he percebut, tant quan vaig tenir ocasió de ser rebut en audiència pel Sant Pare Lleó XIV, com després, amb altres converses que he tingut, li puc traslladar que he tingut, el Sant Pare té molt present la realitat de Catalunya i té una enorme sensibilitat cap a Catalunya, i de fet la pròpia vinguda, aquest viatge, aquesta vinguda a Catalunya en un moment molt rellevant per nosaltres, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, és ja una expressió d'aquesta sensibilitat que ell té cap a Catalunya, i això es reflexarà en la seva agenda, i també es reflexarà en les seves intervencions públiques, no? No en tinc cap dubte.
1: No sé si pot avançar si la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, si ho sap vostè, serà íntegrament en català o majoritàriament en català. És important que ho sigui o no, president?
0: Jo crec que s'han donat... És important que hi hagi aquesta sensibilitat cap a Catalunya, que no tinc cap dubte que hi serà, i crec que ja també en aquest sentit s'han expressat els portaveus del Vaticà, no?
1: És veritat que ara hi és, però en un principi no hi era. Jo abans li preguntava, president, ha parlat d'aquesta qüestió amb el cardenal Omella? Li ha fet arribar que potser, havent sentit també el govern posicionar-se sobre aquesta qüestió, s'haurien pogut fer les coses diferents des del principi? Això es deu a que, per exemple, ahir Vicenç Lozano, expert en Vaticà, deia és que hi ha pocs catalans, es poden comptar amb els dits d'una mà al Vaticà, i això explica per què hi ha hagut aquesta poca sensibilitat amb la nostra llengua al principi, a l'hora de definir la visita del Papa en aquest aspecte, l'ús del català.
0: Jo no he percebut això. Miri, el primer dirigent polític que va rebre el Sant Pare va ser el president de Catalunya. Mm-hmm. És això una mostra de sensibilitat cap a Catalunya, sí o no? Jo crec que sí. M'he rebut amb catalans que estan a Roma, al Vaticà, han traslladat aquesta realitat de Catalunya. Jo mateix el vaig traslladar. El viatge a Catalunya és una mostra d'aquesta sensibilitat, i jo no tinc cap dubte que en el curs de la visita es manifestarà també d'una forma molt clara aquesta sensibilitat del Sant Pare cap a Catalunya, i per descomptat que jo n'he parlat des de que vaig ser rebut, primer dirigent polític, que vaig tenir l'honor de ser rebut en audiència pel Sant Pare, des d'aquell mateix moment amb ell i amb els diferents responsables de l'Església Catalana.
1: Hi ha una altra qüestió que en els últims dies, en aquesta visita a Madrid, i per això li pregunto, president, també, que ha estat central, més enllà del seu discurs al Congrés ahir, de seguida li pregunto per això, però sobre les víctimes d'abusos en el si de l'Església Catòlica. Hi ha hagut una trobada amb algunes d'aquestes persones ahir del Sant Pare, però hi ha representants d'associacions que es senten maltractades perquè no se'ls ha rebut a ells, que són representants i que no formen part d'aquest programa de reparació

0: que està tutelat per l'Església Catòlica Espanyola. Si li sembla bé, sentim a Miguel Hurtado, que és un d'aquests supervivents d'abusos sexuals de l'Església.
1: El papa es reuneix amb víctimes, però no amb activistes. És a dir, prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
0: President, què li sembla en aquestes paraules de Miguel Hurtado? I no sé si vostè sap si hi haurà també trobada amb víctimes d'abusos a l'Església a Catalunya, com hi ha hagut també a Madrid.
2: Miri, és un fet execrable que ha passat. Hi ha hagut un acord per reparar, a mesura del possible, en què han intervingut les autoritats espanyoles també per reparar els danys que s'han causat a aquestes persones. Jo crec que sobre aquesta qüestió hi ha poc més a dir. És a dir, condemna aquests fets i treballar per, a mesura del possible, la màxima reparació possible a les persones que els han patit, no?
0: President, deia abans jo sobre el discurs al Congrés, el govern espanyol ha defensat la importància d'aquest discurs del papa en qüestions com l'acollida de migrants, el rebuig a la guerra que va fer Lleó XIV, les crides a la multilateralitat, a la no polarització, però ahir el papa també va rebutjar l'avortament, l'eutanàsia. Això no és notícia perquè és evident que l'Església Catòlica està situada aquí, però són dos aspectes que el socialisme defensa, estem parlant de drets, de lleis de drets. A vostè el va sorprendre que fes aquestes mencions i no sé si genera alguna contradicció a les files socialistes i a vostè com a president del govern de la Generalitat i també en aquest cas com a president del PSC.
2: No em va sorprendre que ho fes, és la postura que sabem que defensa l'Església Catòlica, però també hi ha una separació clara entre el que és l'àmbit religiós, de les creences religioses de cadascú, i que és l'àmbit institucional, l'àmbit polític, on es prenen les decisions que s'han de prendre en el marc d'un estat confessional. M'hagués sorprès que el papa s'hagués manifestat en un sentit contrari. Ho va fer amb normalitat, amb respecte, i també deixant clar que són dos àmbits diferents. A partir d'aquí, cadascú actua com creu que ha d'actuar a la vida, però insisteixo, Espanya és un estat i Catalunya també ha confessional i hi ha dos àmbits perfectament diferenciats. No? Crec que va ser un discurs important el que va fer el Congrés, crec que va posar la dignitat de la persona al centre del seu debat, no? Dient que l'última pregunta que ens hem de fer sempre quan dissenyem polítiques públiques, quan desenvolupem la nostra tasca, és com afecta això a la dignitat de la persona. I haver-hi molts aspectes de la seva intervenció en què jo vaig sentir-me reconegut, d'altres doncs hi estic menys d'acord, no? Però trobo que és una notícia rellevant i a mi em va semblar molt bé doncs, que es pogués adreçar al conjunt dels congressos dels diputats, no?
0: És un congrés on vostè estava assegut, en aquest cas al costat de l'expresident Mariano Rajoy, al costat, a l'inici d'aquest discurs, d'un altre expresident, de José María Aznar, que va haver-hi un moment que va decidir marxar.
2: Sí, protocolàriament doncs em va tocar seure en aquest lloc i vaig comportar-me com sempre intento fer, amb respecte cap a tothom i amb cortesia. També tenia al costat el president d'Astúries, Adrián Barbón, i vaig veure efectivament que en un moment determinat el president Aznar doncs, va sortir, i ignoro per quina raó.
3: Era una qüestió d'agenda, crec, no? Que Aznar no podia assistir i havia avisat, no, Sara?
4: Sí, em consta que sí. Em consta que havia de marxar.
3: Doncs aquesta és l'entrevista de Salvador Illa a TV3 amb Ariadna Oltra, on destaca el discurs que va fer el papa Lleó XIV i el Congrés dels Diputats i que doncs, espera amb ganes l'arribada del papa Lleó XIV. Tampoc és que hi hagi hagut res més rellevant, Sara?
4: No, ha procurat fer respostes de llocs comuns, no? I no enfilar cap tipus de frase que pogués significar alguna polèmica. El govern està molt capficat amb que aquesta visita del papa surti impecable, especialment al president. Sí que m'ha quedat el dubte sobre si pensa parlar-li al papa explícitament sobre l'amnistia, perquè ha dit que li explicaria quina és la realitat de Catalunya i que ell parlaria sobretot del diàleg i la convivència per la qual han apostat, però no m'ha quedat clar si explícitament sobre l'amnistia, cosa que sí que seria, significatiu si el papa recull el guà i resulta que en algun discurs doncs fa referència a aquesta amnistia, no ho sabem, no? De totes maneres, jo m'havia quedat pendent una resposta a la intervenció de l'Anna i que lligo també amb el que deia abans el Vicent, no? Ho dic per posar una mica les pilotes a terra. Aquest no és un papa que estigui fent un discurs revolucionari. És un papa que està fent un discurs de sentit comú. És que el que seria noticiable és que tinguéssim un papa que estigués defensant la guerra i que rebutgés la dignitat humana. No, a mi em sembla que els missatges que està propugnant formen part de l'essència mateixa de la doctrina social de l'Església. No ha canviat el discurs. Probablement el que ha canviat és el context en el qual es produeix aquest discurs. I en un moment en el qual estan proliferant lideratges com el de Donald Trump, que normalitzen el discurs de la guerra, que normalitzen la xenofòbia, que normalitzen les proclames bel·licistes, doncs pot semblar fins i tot rupturista que surti un papa a parlar de pau i a parlar de drets humans. Però és que hauria de ser, o és, la normalitat. El més noticiable seria que defensés el contrari. Però, i ho dic com a reflexió de l'esquerra i aquest aplaudiment de 7 minuts al Congrés, que no vaig entendre ni per uns ni pels altres, eh? Però el papa no està formulant un programa progressista ni està liderant una revolució ideològica. No està encapçalant un projecte d'esquerres, no vol ser ni pretén ser un papa woke. Està defensant coses de sentit comú. Passa que el moment en què es produeix fa que sigui noticiable.
5: El sentit comú és molt opinable. A veure, històricament,
4: sí, però,
5: tot líder religiós, que sé que el líder religiós defensi la pau i digui que les guerres, en principi, no té, evidentment, com dius tu, és una mica el que s'espera d'ells. Ara, el context és important. Per exemple, a veure, criminalitzar a vegades una guerra i no entrar en qui l'ha provocat, o sigui, no criticar el que es defensa i no dir ningú del que ataca, pues, home, això també. I no oblidem aquí, el que està sobre la taula, insisteixo, és, a veure, durant molts anys la religió, el Vaticà, ha tret i ha posat reis. Vull dir, ha tingut un protagonisme polític al llarg de la nostra història. Bé, recordo quan les monarquies absolutes ho eren per dret diví. Vull dir, els reis, Enric VIII trenca amb Roma per poder-se divorciar, i les guerres de conquesta es feien en nom de la fe, es feien en nom del Sacro Imperio Romano. Llavors, a veure, teòricament, sobretot des de la Il·lustració i tal, el cristianisme s'havia replegat, diguem-ne, a un lideratge espiritual, el catolicisme, i, diguem-ne, tenia menys intervenció en política. I aquí, diguem-ne, hi ha una òbvia voluntat d'intervenció en política que, a més, a mi em fa molta gràcia que tothom se la gradua a la carta. Perquè li ha preguntat al papa per l'amnistia. Si el papa defensa l'amnistia, hi haurà un gran goig pro papa, doncs amb uns sectors, i acaba si el papa digués amb això de l'amnistia no em sembla bé, diran, i què n'ha de fer el papa de Roma d'això? Llavors jo el que discuteixo és que sobretot una esquerra que, insisteixo, que ve d'una tradició de crema convents, d'anticlericalisme,
6: i de crítica, esquerra de govern d'ara no.
5: A veure, perdona, no. En aquesta esquerra de govern d'ara n'hi ha uns i hi ha uns altres. Hi ha uns altres que...
6: No cremaven convents.
5: Bueno, pues sí, no. Són hereus de l'espai ideològic que cremaven convents. Tu creus que l'Enrique Santiago no és hereu de l'esquerra ideològica que cremava convents?
4: Oi, però l'Enrique Santiago no està al govern de la Generalitat.
5: No estic parlant del govern de la Generalitat.
6: L'esquerra que cremava convents és una altra tradició.
5: Ja, sí, no, i ara fem veure que no. Però el que dic és que l'esquerra, teòricament, en aquest país és més aviat, amb excepcions, diguem-ne, per exemple, com l'actual president de la Generalitat, és igual que la dreta s'associa, diguem-ne, amb defensar la religió, creient-hi o no creient-hi, l'esquerra s'associa més aviat amb una certa beligerància anticlerical, cosa que fins a cert punt s'entén, perquè aquí durant anys el catolicisme va ser una religió d'estat imposada dictatorialment.
6: Sí, però abans d'això,
5: insisteixo, abans d'això l'anticlericalisme era previ a això.
7: L'anticlericalisme era posterior a la Inquisició.
5: Posterior a la Inquisició.
7: I dir que l'Església actual és la filla deixem parlar una mica, sí, també, eh?
5: No, bueno, però és que jo no he acabat... Jo el que dic és, bueno, que, a veure, ja, políticament...
7: A veure,
5: ens agrada que el papa faci política, sí o no? Jo he arribat a la conclusió que la gent li agrada quan li convé i quan no, no. Perquè tots aquests que ara festegen el papa perquè el veuen, segons tu, de sentit comú, si de cop, diguem-ne, el discurs no els hi fes el caldo gros, doncs llavors dirien que no s'ha de ficar en política.
7: Doncs, però... evidentment, i quan Vicent. Una persona, i quan una persona no parla en públic... ja fa política. I quan vostè veu aigua de l'aixeta, si està descontaminada o passada, també fa política. Política fa tot el món. I després, quan, dos coses ràpides. Una cosa, aquesta esquerra és hereua. A veure, aquesta esquerra és tan hereua d'això com l'Església Espanyola és hereua del nacionalcatolicisme. És que això no va així. És a dir, abans d'aquestes...
5: Però què va ser primer, la crema de convents o el nacionalcatolicisme?
7: Mentre vostè parlava...
5: Pregunto, què va ser abans?
7: Primer va ser la Inquisició. I la contrarreforma.
5: Que la van patir més
7: els jueus. I mentre vostè parlava, jo sempre observo un cert silenci i quan parlen els altres veig que a vostè li agrada molt interrompre. D'acord, això també té una tradició en la cultura política espanyola. Jo només que li dic que tot el món és fill de les seves tradicions i que és tan filla de la tradició inquisitorial i nacional catòlica a l'Església com l'esquerra de l'anticlericalisme, però estem en un altre moment, i perquè si no, no hauria evolucionat res, i les coses han evolucionat molt, i aquesta esquerra, ara, concreta, no es pot...
5: O sigui, el papa és hereu de l'Inquisició?
7: Aquesta esquerra, el papa no és hereu de l'Inquisició. El papa no és hereu de l'Inquisició. I dir tot això, clar, a veure, aquí passa una cosa, senyora Sara, si tu no et mous i els altres sí que es mouen, si hi ha una fila de gent i tu et quedes quiet i els altres avancen, el que es queda endarrere ets tu. El papa és possible que no s'hagi mogut, però el món... No, o sí, perquè no és igual aquest papa que Ratzinger. O sí.
4: Sí.
7: I no entén la mateixa manera de veure el món i la política aquest papa, de cap manera, que venés 16. No és això. Però dit això, aquest és un senyor que, sense moure's excessivament de posicions més o menys sensates, centrades, etcètera, s'ha topetat en un món que sí que s'ha mogut, i la dreta també. I la dreta espanyola d'ara no és la mateixa que fa 10 o 15 anys. I, per tant, que la dreta ara estigui aplaudint 7 minuts a un papa que està dient allò que no volen sentir, per a mi té un context inexplicable. I que l'esquerra accepte que aquest papa, sense ser ells, però sí més o menys, com que ells han quedat també en posicions properes, els és més còmode, doncs també ho entenc. El que no entenc és quan s'ajunten, que ja em sembla un miracle, que s'ajunten tots, s'aplaudisquen, paraules que segurament incomoden més a uns que incomoden els altres, doncs me sembla molt bé.
6: Però, senyor... Sí, no, jo estic d'acord amb el que ha dit el Vicent, però m'agradaria subratllar, diguem, que al final el papa, amb tots els respectes que la gent li pugui tenir, no deixa de ser el pastor d'un ramat determinat, diguem, no? I, per tant, pues, que digui el que vulgui, per suposat, i que el seu ramat pues, tregui les conclusions que vulgui. Però vivim en una societat plural en què hi ha molta més gent que no és practicant i que, a més, el tema... diguem, jurídic d'aquest país no ha estat plenament resolt, perquè sembla que visquem en un estat laic i és un estat en què aquesta religió encara té molts privilegis heredats d'aquesta època nacional catòlica i de molta història anterior, no? Dit això, sí que m'agradaria subratllar que aquest component internacional de referent moral per alguna gent de la figura del papa, jo crec que en aquest context d'ara, més enllà de les posicions concretes que defensa, crec que és positiu que subratlla la necessitat d'un tarannà que en aquest moment a Espanya fa falta. Perquè jo crec que estem en un context ja no és d'una polarització, estem en un context, diguem, de que si no estiguéssim a la Unió Europea i a l'any i al segle XXI, probablement aquí hauríem tornat a tenir una guerra. Penso jo de veritat, perquè la situació que hi ha és d'una brutalitat política extrema, i per tant, que vingui una persona amb un cert predicament moral per la gent que li dona, que digui no torneu a cometre els errors del passat, d'alguna manera, i que digui per molt que tingueu discrepàncies, mireu de que això no arribi la sang al riu, doncs això, tot i que jo no sóc d'aquest ramat, em sembla una cosa positiva.
3: Estàvem parlant amb l'Agustí Rodríguez, abans de sentir el president de la Generalitat, el tenim en línia encara. Agustí, bon dia de nou.
8: Hola, bon dia.
3: Dèiem, ja estaves explicant que tu vas ser cap de comunicació d'AENA durant 18 anys i ens estaves explicant com va ser la visita de Benet XVI. Ja per saber detalls del que passarà avui a les 12 i 25 minuts, quan ens han diuat aquesta hora és perquè serà molt puntual l'arribada o no?
8: Serà absolutament puntual, seguríssim.
3: Sí?
8: És a dir, sí, segur que a l'avió ve, vamos, absolutament controlat des del moment que s'enlaira, en aquest cas de l'aeroport de Madrid-Barajas, fins que aterra a Barcelona. I no sé si en algun moment, fins i tot, estarà escortat per per avions, diguem, de la Força Aèria Espanyola.
3: Abans explicàvem que arriba amb un vol privat a la terminal corporativa de l'aeroport. Com és aquesta terminal?
8: Aquesta és una terminal que està col·locada en un dels extrems de l'aeroport, que habitualment s'utilitza, com diu la paraula, per vols privats, de més tamany o menys tamany, i es produeix un desembarcament directe, diguem, pràcticament des de la pista fins a que puges al cotxe i surts de l'aeroport per un camí també alternatiu que queda una mica allunyat, diguem, dels fluxos habituals. Està a tocar, diguem, del que coneixem com a la Terminal 2.
3: Que és la terminal on entenc que també terra la família reial, el president del govern espanyol, no?
8: Efectivament, és la mateixa terminal, correcte.
3: Per tant, quan...
8: una mica més situat, diguem, cap a la banda de la zona franca, per entendre.
3: Mm. I quan diem que no afectarà a la terminal 1 i la terminal 2, és perquè són terminals que funcionen operativament diferents?
8: L'aeroport funcionarà, estic segur, de manera totalment normal, vida normal de passatgers, aeronaus i serveis, perquè aquesta operativa es desenvolupa, diguem, en una zona que té una manera de funcionar diferent, molt més concreta i amb uns serveis molt més determinats, no? En quant a handling, a seguretat, a aparcament de l'aeronau, a combustible, etcètera, no? Que les terminals normals, per tant, no afectaran en absolut a la resta de l'aeroport.
3: És una terminal on aterren els vols privats també, en general?
8: Sí. Qualsevol persona que vingui amb un vol privat, persona, empreses, institucions, etc., doncs l'operativa, si és un vol privat, es desenvolupa en aquella terminal que, repeteixo, té una operativa diferent, no?, en tots els sentits, eh?, des de l'atenció als passatgers fins als controls de seguretat, fins al combustible dels avions o al catering o l'accés a les aeronaus, que és diferent a la terminal que habitualment nosaltres podem utilitzar com a passatgers.
3: Mm. Perquè quan va venir el Papa Benet XVI, hi ha alguna cosa que recordis especialment, Agustí, que sortís de protocol?
8: Que sortís de protocol no, però sí que és veritat que em va sorprendre moltíssim la capacitat organitzativa del Vaticà, i en aquest cas com l'hangar, que és un hangar de manteniment d'avions, no?, que és propietat de la companyia Iberia, no?, que l'haureu vist segurament quan aneu a l'aeroport, el vam transformar pràcticament en un palau per fer una recepció oficial. És a dir, en menys de 48 hores vam muntar salons, llocs de descans, això em va sorprendre molt gratament, diguem, aquesta capacitat d'organització, no?
3: Doncs, Agustí, gràcies per explicar-nos detalls del que viurem avui a partir de quarts d'una i que també explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé.
8: Sí, segur que sí. Gràcies.
3: Gràcies i gràcies per l'espera. Que vagi bé.
8: Adéu, bon dia.
3: I més enllà de l'arribada avui del Papa Lleó XIV, també volem explicar i comentar amb els nostres agoristes, avui amb Vicenç Sánchez Anagrau, Sara González i Pere Rossinyol, algunes de les últimes declaracions del Papa. Per exemple, una plaga. Amb aquest concepte s'ha referit el Papa als casos d'abusos sexuals a l'Església.
9: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
3: Ho va dir ahir davant dels bisbes espanyols i poc abans de reunir-se en privat amb alguns dels supervivents d'aquests abusos. Unes reunions també criticades, perquè sembla ser que s'ha fet una selecció de qui reunir amb el Papa i qui no. D'aquí a dos minuts amb nosaltres, Manuel Barbero, fundador de l'associació Mans Petites i pare de la víctima d'abusos sexuals que va destapar el cas Maristes.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
12: Què?
11: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
12: Sense pagar?
11: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
12: Ah!
13: Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
14: Citroën.
13: Consulta citroën.es.
15: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
16: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Ai, sangria. Sangria.

0: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
1: ostres,
0: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
1: No.
0: I a més, es posa a diluviar.
1: No t'ho creus.
0: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
2: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
3: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
4: Encara sense vacances? Viatges al Corte Inglés t'ho posa fàcil. Reserva ara i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos. TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions de viatges al Corte Inglés.
2: Dimecres, Quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
5: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
6: Ostres, Pedrín.
5: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
6: Encara estic païnt. Ploraré molt.
2: Quanta guerra. Dimecres a la nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
10: Sí.
9: Sí, estàs còmode?
10: Sí, sí.
9: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
10: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
9: Clar, és fàcil.
10: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
9: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa.
10: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
8: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
12: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
13: Hi ha un minut per 9:45, el que podeu avançar a aquesta hora. Albert Prat, què tal? Bon dia.
14: Què tal, Ricard? Bon dia.
13: És la llista de regals del Papa, Albert, a veure.
14: Sí, tres. En concret, tres regals són els que Salvador Illa entregarà al Papa Lleó XIV. Primer, una reproducció de les homilies d'Organyà, considerat el document literari més antic escrit en llengua catalana com a símbol cultural de Catalunya. També una reproducció de la nina articulada d'Ivori de la necròpolis paleocristiana de Tàrraco.
13: Com? A veure...
14: Reproducció de la nina articulada d'Ivori de la necròpolis paleocristiana de Tàrraco. És una de les peces més emblemàtiques de l'arqueologia romana a Catalunya i simbolitza els orígens del cristianisme a casa nostra. I la tercera, el tercer obsequi, el tercer regal que li entregarà el president a Lleó XIV és una còpia de l'acte de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família. És una reproducció d'un document de l'any 1882 que avui està custodiat a l'Arxiu Històric de Protocols Nacionals de Catalunya i que va servir, doncs, això, justament per aixecar acte de la col·locació de la primera església, de la primera pedra del temple.
13: Doncs està bé. Aquests són els tres regals que Salvador Illa donarà al Papa. No sé en quin moment li donarà això, Albert, ho saps?
14: Sabem que tenen aquesta audiència privada a la primera hora d'aquesta tarda, per tant, esperem que sigui en aquest moment, doncs, quan el president i el govern en ple, perquè també hi haurà audiència privada amb el president i la seva esposa, però també hi haurà una recepció oficial doncs, al Palau Episcopal amb tot el govern. Serà en aquest moment, quan es vegi amb el Sant Pare, doncs, que li lliuren aquests regals.
13: Doncs una formació d'Albert Prat. Gràcies, Albert.
14: Que vagi bé.
13: Són 9:45. I a tot això, ara parlarem també de les declaracions del Papa sobre els abusos, però abans hem d'explicar que Barcelona ja ho té tot a punt pel dispositiu de seguretat que acompanyarà el Papa Lleó XIV, una ciutat que està blindada i, de fet, bona part del país també, amb més de 5.500 agents desplegats. Saludem a aquesta hora el cap del Pla Director de Seguretat per la visita del Papa a Catalunya, és el comissari David Boneta. Senyor Boneta, què tal? Bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
13: I gràcies per acompanyar-nos. Tot a punt?
15: Tot a punt. Tenim tot el dispositiu dimensionat i esperant, doncs, que arribi el Sant Pare a Catalunya per posar-nos en marxa. De fet, ja fa dies que estem treballant, però està tot a punt.
13: Abans li preguntava als 500 voluntaris que hi ha del Papa com es coordinen, si en un grup de WhatsApp li pregunto a vostè que té 5.500 agents. Com ho fan per coordinar-se?
15: Doncs, com que el cos de Mossos d'Esquadra estem bastant acostumats a fer molts dispositius, doncs tenim tots aquells mitjans per coordinar-nos via emissora, via telèfon, via comunicacions a través de WhatsApp. Tenim totes les comunicacions doncs, a punt per fer el seguiment de tot el que és el propi dispositiu.
13: Entenc que aquí Protecció Civil també hi dona suport, no?, en tot aquest operatiu.
15: Sí. Protecció Civil hi participen també Seguretat Privada, evidentment coordinat, és un dispositiu molt transversal quan hi participen molts actors en matèria de seguretat i també en coordinació amb la resta d'institucions del país. Diguéssim que el gran gruix del dispositiu, i com que té lloc a Barcelona, és el cos de Mossos d'Esquadra, amb col·laboració i coordinació, com no podria ser d'altra manera, amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i també doncs, amb el cos nacional de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
13: Hi ha precedents de dispositius com aquest?
15: Bé, aquest seria per dimensionament el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs pels moments que s'han dut a terme o pel nombre d'efectius també que han treballat. Podríem remuntar doncs, a dispositius com la Copa Amèrica, dispositius que es fan de la Fórmula 1, de grans premis, bueno, molts dispositius i esdeveniments que s'han puït a Barcelona, concerts, partits de Champions, però sí que és veritat que aquest pel dimensionament, i no únicament pel dimensionament, sinó per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica, doncs, que ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
13: Perquè en dies com avui, per exemple, puja el nivell d'alerta terrorista?
15: Bé, el nivell d'alerta terrorista, si no hi ha cap incidència o dins de la taula no detecten doncs, que hi hagi alguna cosa que ens hagi de fer especialment alerta, estem en el nivell d'alerta 4 sobre 5. Per això no treu doncs, que el dispositiu, en tot el disseny que s'ha anat fent durant aquests mesos previs, s'ha tingut sempre com a premissa doncs, aquesta alerta que tenim i, per tant, s'ha sobredimensionat per poder garantir la seguretat. I, bàsicament, doncs, atenent aquells punts on hi haurà moltes persones concentrades i això ens obliga doncs, a extremar les mesures com no podria ser d'una altra manera.
13: Perquè exactament què s'ha fet? S'han revisat clavegueres, s'han acordonat els carrers, que això sí que ho veiem més visiblement nosaltres, diguéssim, què més s'ha fet?
15: Bueno, s'ha fet un treball força complex, revisant les clavegueres, revisant tots aquells punts doncs, que puguin ser susceptibles o que portin algun element de risc, es preveu tot el que seran les alçades, es preveu en tots aquells punts amb massificació perquè no es pugui fer cap acció amb un vehicle o diguéssim que es fan uns filtratges en determinades zones doncs, on han d'entrar les persones que han d'accedir als llocs i que han d'estar prèviament acreditades, doncs fas els comprovants de la documentació i a banda doncs tenim la Comissió General d'Informació que des de fa molt temps en coordinació amb les altres forces de seguretat de l'Estat doncs estan treballant en tota la matèria de la prevenció i la detecció d'amenaces que pugués haver-hi en aquest dispositiu.
13: Clar, és una visita que coincideix també amb una protesta dels professors. Avui ha convocat també una protesta a Plaça Espanya fins al Parlament. No sé si temen que aquestes protestes dels docents boicotegin els seus dispositius.
15: Bueno, nosaltres hem dissenyat un dispositiu per garantir el que és la visita del Papa i, per tant, donin seguretat a totes aquelles persones que visitaran Catalunya i concretament des de diferents emplaçaments on es deu a terme el dispositiu i també doncs, la ciutat de Barcelona. I això ha de ser compatible amb altres drets fonamentals, com no pot ser d'una altra manera. I evidentment, doncs, una cosa anant per l'altra i nosaltres que si demanem, doncs, demanem responsabilitat i respecte per tothom. No? Tant és legítim doncs, la persona que vol anar a veure i gaudir la visita al Sant Pare, com les persones que volen doncs, expressar el seu malestar o promoure una mobilització per la causa que sigui. No? Per tant, hem de ser capaços entre tots de fer-ho possible tot.
13: És a dir, mantenir el dret a la manifestació sense que això acabi afectant el fet de que això és un acte únic històric i, per tant, també ha de ser rellevant i ha de funcionar doncs, amb tota la seguretat que requereix.
15: Evidentment, com vostè diu, molt bé.
13: David Boneta, cap de la Comissaria Superior Territorial dels Mossos i cap del Pla Director de Seguretat de la visita del Papa a Catalunya. Moltes gràcies i bona feina.
15: Moltíssimes gràcies i que tinguem tots un bon dia i que puguem gaudir de la visita del Sant Pare. Gràcies.
13: Anem precisament cap a la rodalia de la catedral. Miquel Jarque, quin és l'ambient a aquesta hora?
1: Doncs mira, ara mateix els Mossos d'Esquadra, podríem parlar d'una trentena, estan desplegant unes tanques i estan perimetrant el que seria tota l'entrada de la catedral. És a dir, ara mateix s'estan començant a col·locar les persones darrere de les tanques i que està quedant lliure el que seria tota l'escalinata i els metres que hi ha des de l'escala que dona accés a la catedral fins a la façana que té al davant. Per tant, aquest és un dispositiu que va avançant conforme passen les hores.
13: Però, per tant, Miquel, el que vols dir és que hi ha gent que ja estarà a primera fila, no?, diguéssim,
1: sí,
13: esperant
1: sí.
13: A la tarda quan arribi el papa.
1: Mira, ara he baixat, estic baixant perquè he pujat aquí a la talaia de davant de la catedral . I mira, ens podem acostar. Hola, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Vostès ja a primera fila, eh?
17: A primera fila, así es. Primera fila, el que madruga, Dios le ayuda.
1: Molt bé, des de quina hora estan aquí?
17: Des de les 6:30.
1: Molt bé, bueno, moltes gràcies, que vagi bé la jornada.
17: Gràcies, sí, merci.
16: Gràcies.
1: Veus, vull dir, aquí ja hi ha gent a primera fila,
13: sí.
1: Preparada, enfocada a la catedral, i després hi ha un altre punt que també està perimetrat, que és just davant, al costat de la catedral, però al palau de l'arcabisbe. Aquí pengen dos domasos, aquí és on dormirà el papa Lleó XIV, i on esperen alguns peregrins, algunes persones que s'hi han acostat, doncs que també surti a saludar un cop hagi fet la primera pregària que està prevista aquí a la catedral.
13: Doncs
1: per
13: gràcies.
1: Tant, ambient.
13: Ambient. Doncs gràcies, Miquel, que t'ho passis bé avui, perquè avui serà un dia que també hauràs de patir, no sé si estaràs molta estona, però en fi, hi haurà...
1: I estaré una estona, després anirem al CECAT, que és el centre...
13: Va, aquí estaràs més fresquet, estaràs.
1: Sí, que és el centre de coordinació.
13: Sí. Perfecte,
1: com,
13: Miquel.
1: Com es desenvolupa tot.
13: Seguirem,
1: gràcies.
13: Per cert, també programació especial avui a Catalunya Ràdio per seguir tot el que passi al llarg d'aquestes properes hores a Catalunya.
18: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
13: Una plaga, amb aquest concepte s'ha referit al papa aquestes últimes hores als casos d'abusos sexuals a l'església, ho va dir ahir davant dels bisbes espanyols i poc abans també de reunir-se en privat amb alguns dels supervivents d'aquests abusos. Manuel Barbero, fundador de l'associació Mans Petites i pare de la víctima d'abusos sexuals que va destapar el cas Maristes. Què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia.
13: Abans de res, com està el teu fill?
19: Una mica millor, però encara encerrat a la casa.
13: No es mou de l'habitació?
19: Gairebé, si passa al carrer, va acompanyat.
13: Però quan va destapar-se el cas del teu fill?
19: Ell no lo dijo en 2013, però se destapó el caso en 2016.
13: Tu... O sigui, fa 10 anys
19: sí.
13: Que el teu fill no surt de l'habitació.
19: Bueno, va a temporadas.
13: Yeah.
19: Tiene subidas y bajadas, es como una montaña rusa, ¿no? A veces está bien, otras veces se hunde y necesita de su madre. Porque no cree en el ser humano. En fin.
13: ¿Y tú cómo estás viviendo?
19: Hay veces que me tengo que apartar un poco. Me tengo que apartar porque me duele. Yo he pasado por eso. También cuando en la infancia, con 11 años. Y me duele ver a mi hijo así. Me duele que las instituciones no se vuelquen en las víctimas. Porque las instituciones no se vuelcan en las víctimas. Nadie se ha acercado a ver qué es la necesidad que necesita mi hijo. Nadie, ninguna institución, ¿eh? Te lo puedo decir y te lo puedo asegurar. Y me duele que, como mi hijo, hay miles de personas en la misma situación y que no las instituciones no se vuelquen en ellas. Y es un fallo de las propias administraciones. La cura del SINFANS. La última responsabilidad la tienen los estados, los gobiernos, y me duele que no trabajemos para acercarnos a ellas, para ver cuáles son sus necesidades. Y bueno, es un déficit más, como otros muchos que hay.
13: Segons el Defensor del Poble, hi ha 440.000 persones que van ser abusades per membres de l'Església a Espanya.
19: I no va desencaminado. Ya te digo, no va desencaminado porque si las cifras de la Unión Europea es que uno de cada 5 menores ha sido abusado antes de cumplir los 18 años, pues estaríamos en esas cifras, si no más. Si esto no es preocupante, si esto no nos interpela a todas las entidades, a todas las asociaciones, a todos los entes públicos, a todos los gobiernos, a poner medios, a sentarnos en una mesa y hablar y discutir y buscar medidas, si esto no nos interpela, ¿qué lo tiene que hacer?
13: Tot fa molts anys que ets una de les principals veus en aquesta lluita. Tu t'has sabut greu que el papa no t'hagi citat per escoltar-te?
19: No me sorprende. no me sorprende porque la conferencia episcopal, la propia conferencia episcopal, nunca se ha sentado en una mesa mixta víctimas, asociaciones de víctimas, para hablar sobre este tema, cómo afrontarlo, qué medidas pueden escuchar. Algo muy importante, escuchar. Si la conferencia episcopal no lo ha hecho, que son los, creo que son los organizadores de todo este evento, el Papa tampoco lo va a hacer. O sea, porque en su programa, cuando pisa suelo español, el programa ya lo tiene escrito, y yo creo que él se le tiene que reprochar el que no se haya preocupado de que en su programa haya habido un encuentro más grande con gente más experta, con asociaciones que llevan luchando con esto. Se le puede acusar de dejadez al Papa, pero yo creo que está orquestado por la conferencia episcopal el que no haya se haya reunido con gente con más contundencia, o sea, que gente que ha luchado más, que sabe más de este tema y que ha ido se ha acogido a una entrevista privada con 6 personas solo. Me parece vergonzoso.
13: Va a parlar de plaga, ara ho sentíem.
19: Va a parlar de plaga, però no va a parlar d'abusos, no va a parlar de pedràstia, no va a parlar d'encobriment, no va a parlar de sadesa, no va a parlar de moltes coses. Llavors, el seu discurs té una manca tan gran, és un insult tan gran per les víctimes, el seu discurs. Tot això, ell ho tindria que haver pensat bé abans de descriure només com una plaga. És una plaga perquè ells han volgut que sigui una plaga. Ells.
13: Per exemple, en el cas del teu fill que m'explicaves ara, com estava, com ajudaria que el Papa parlés en aquests termes?
19: Ajudaria en tanto en cuanto hubiera cercanía. No habla con cercanía. Habla con que hay una plaga, sí, pero no habla con cercanía. No habla con...
13: Que es posés a la pell del que
19: dirigiéndose,
13: ha patit.
19: Dirigiéndose a los ojos de una persona que ha sufrido abusos durante X años. Si tú te dirigías al público, a la gente que le estás trasladando un mensaje, como si la persona que tuvieras delante es un niño que ha sufrido abusos durante muchísimos años, calaría muchísimo más que en un mero mensaje político, porque es un mensaje político. Se ha hablado mucho de eso y el Papa no viene solo a España a un tema espiritual, viene a un tema político también.
13: Sara.
20: Sí, no podem fer més que agrair-li, no?, la seva valentia per estar fent aquest discurs.
13: Sí, de nou, fa cada 2 per 3, això.
20: Malgrat
13: sí.
20: Tot el dolor i el dany provocat, no?, i que no defalliu en reclamar aquesta justícia i reparació, no? I al final també una reflexió. Si algú defensa la dignitat humana, i el Papa parla en nom de la dignitat humana, aquesta dignitat humana no pot ser selectiva.
19: Sí.
20: No pot ser que obviï tot aquest dany, o si més no, el tingui en compte només en termes retòrics, però no en termes de fets, i ja aprofitant aquesta intervenció, no pot ser també que obviï els drets individuals com puguin ser el dret a l'avortament o el dret a una mort digna. Vull dir que la dignitat humana s'ha de tenir en compte en totes les dimensions i no només ser selectiva. Jo li voldria preguntar per la dimensió política, perquè ahir vam veure també un congrés dels diputats, tothom, la bancada de la dreta i de l'esquerra aplaudint, dreta. Jo li voldria preguntar com va viure vostè aquesta imatge, no? Si d'alguna manera el greuge provocat per l'Església i per la Conferència Episcopal també sent com un greuge que tota la bancada a dreta i esquerra estiguin durant 7 minuts aplaudint i adulant d'alguna manera el discurs d'aquest Papa.
19: Teniendo en cuenta que somos un estado aconfesional, es curioso que invitemos a un pontífice al Congreso de los Diputados hacer un acto político, porque lo que fue a hacer es un acto político, que se le aplaudan cargos electos que hemos votado todos, ¿vale? Cargos electos que aplaudan a un pontífice durante 7 minutos, a una institución que lleva décadas ocultando la pederastia y los abusos, yo creo que es muy preocupante. Nos tendría que preocupar a todos, porque la sociedad lleva mucho tiempo exigiendo que se tomen medidas contra la pederastia, ya sea en el ámbito eclesiástico como en el ámbito de la familia. es algo muy preocupante y creo que aplaudir durante 7 minutos es un insulto a todas las víctimas, porque creo que se le puede exigir a un jefe de Estado, que no solo viene un tema espiritual, sino un tema político, se le puede exigir, y el gobierno español lo tendría que haber hecho. No, la visita no va a ser con 6 personas. La visita tiene que ser con todas las entidades que luchan contra esto, porque para luchar contra esto tenemos que ser Iglesia, Estado y víctimas, no solo un acto personal de 6 personas.
0: Vicent.
21: Hi ha una cosa que vostè ha dit i que jo crec que sobre això se centra bastant aquesta alquí de la qüestió, i és que l'Església parla sempre de reparació, però vostè ha parlat de prevenció. I clar, vostès que estan enmig de tot això, han pensat com es podria prevenir a partir d'ara i que es podria, quines mesures es podria prendre l'Església? Parlades també amb vostès que ho han patit, perquè això no es tornarà a repetir, o repetir d'una manera molt més anecdòtica?
19: Bueno, la clave está en que vayamos todos juntos. Y aquí resulta que el Estado toma unas decisiones por su cuenta, la Iglesia toma otras decisiones por su cuenta, y la clave está en una comisión, lo traigo escrito, es una comisión mixta, Iglesia y asociaciones de víctimas, que esto nos ha producido. Las asociaciones de víctimas sabemos lo que queremos y sabemos cómo se puede luchar contra la pederastia y la ocultación y que se sigan saliendo casos, y lo sabemos. Es una comisión...
13: Es asumir responsabilitat.
19: Sí,
13: no?
19: Una comissió mixta...
13: No només demanar perdó, sinó assenyalar sense ambigüitats els culpables i garantir que ningú està per sobre la justícia.
21: I mirar com es pot evitar que una part segurament seria que cada volta que apareix una història no s'amague i se prenguin mesures que siguin més decisòries o més decisives, però suposo que deuen haver més punts per evitar això, no sé.
19: Hay miles de puntos, lo que pasa es que no quieren escuchar. El problema es que ellos toman sus decisiones por su cuenta, la Iglesia se hace sus planes de prevención, se hacen sus cosas y no quieren escuchar. Y cada día seguimos sacando casos nuevos, porque hay casos nuevos. El presidente Illa, que lo habéis entrevistado esta mañana, ha dicho que es algo que ha pasado. No, no es algo que ha pasado. Es algo que ocurre cada día. No banalicemos con el tema este. No banalicemos. El presidente de la Generalitat no puede banalizar, decir que es algo que ha pasado. Es algo que ocurre cada día y tenemos que luchar con vehemencia cada uno desde donde pueda. Como decía Arnar, quien pueda que haga. Pues nosotros nos dejamos la piel cada día, pero luchamos contra un muro porque las instituciones no nos apoyan. Si fuéramos todos juntos, esto lo acabamos en 4 días. El problema es que cada uno tira por su lado. Lo tenemos claro, nosotros lo tenemos claro. Luego están los que divagan y los que no quieren reconocer. Este es el tema.
13: Ana.
22: Bé, jo... el que dirà ara resulta difícil dir-ho davant d'una persona que ha patit, o que ha patit i que suposo que patirà tota la vida, però... A veure, jo crec que la pederàstia, els casos de pederàstia han estat una plaga dins de l'Església Catòlica, i no només dins de l'Església Catòlica. O sigui, també és una cosa que molts menors han patit a mans de gent que no tenia res a veure amb l'Església. La meva experiència amb totes les estructures de poder és que aquestes coses tendeixen a tapar. O sigui, tant si és un col·legi religiós com si és una altra cosa. Jo he de dir que amb totes les crítiques legítimes que vostè li pugui formular, aquest papa, igual que he dit abans, tu parlaves de dignitat humana selectiva. Home, a veure, jo estic a favor de l'eutanàsia i de l'avortament, però no espero que el papa de Roma ho defensi, això. És que, esclar, és que estem parlant del papa de Roma. És que sembla que ens el muntem com un ninot a mida. Vull dir, a veure, clar, vull dir...
20: Que no se li pugui exigir coherència.
22: A veure, però escolta,
13: sí,
22: no...
13: Sí, però el papa de Roma ha d'entrar en una qüestió de llibertats individuals?
22: Exacte. Però en aquest tema, jo crec... A veure, res és perfecte i vostè té raó en moltes de les crítiques que fa. Ara, jo diria... ja m'agradaria que altres representants polítics, per líders de partits que enganxen gent dels seus partits amb conductes francament reprovables, donguessin la cara com l'està donant Lleó XIV, que segurament vostè té raó que està obviant a les entitats...
13: Clar, però, si no, estan... però no n'hi ha prou. És
22: a veure, no n'hi ha
13: si,
22: prou...
13: Si tu has viscut aquest dany causat, que és irreparable...
22: Sí,
13: el
22: que passa és que jo... A veure...
13: El silenci, la taviesa, tot això el que genera és un sentiment d'impunitat,
22: a veure,
13: i que continuen erosionant la credibilitat de l'Església, que aquesta institució no està per reformar res.
22: Jo el que et dic és que...
13: Això és el sentiment que entenc que genera.
22: La pederàstia, els abusos a menors i el bullying i tot això, per desgràcia, no són privatives de l'Església Catòlica. I sí que és veritat que se n'ha intentat fer un ús ideològic a vegades, vull dir, com si això només passés amb col·legis religiosos, amb capellans i tal, i ha passat amb col·legis religiosos i capellans, però no només. I llavors jo tinc la impressió que amb totes les pegues que se li puguin posar, el papa està donant més la cara que altres col·lectius que també se'ls hi podrien demanar comptes.
19: No estic d'acord que s'està demonitzant a l'Iglesia. El problema és que no se está demonizando a la Iglesia. El problema es que aquí está claro.
22: Es la opinión. El problema. ¿Qué opina diferente?
19: No, sí. Pero el problema es que aquí está claro quién es el culpable. Claro, cuando pasa en el entorno familiar, pues el culpable es un padre, un tío, un conocido. Aquí está claro que ha habido una intencionalidad explícita de ocultar los casos de pederastia. Y esto ha provocado es que hayan habido más casos de pederastia.
22: Però ara ja no hi ha una voluntat explícita d'amagar-los.
19: Bueno,
22: important amb l'arribada d'aquest papa.
19: En tanto,
22: que diu una cosa, dic l'altra. Jo penso que això, aquest papa ho està fent bé.
19: En tanto en cuanto se piden que se abran los archivos para que haya una radiografía verdadera lo que ha ocurrido en España y no se permite abrir esos archivos, se sigue ocultando.
22: Bé, jo entenc el punt de vista de vostè ara. El que jo li dic és que des d'un punt de vista, si posant-ho en un context, igual que jo abans he fet alguna crítica, diguem-ne, doncs, amb aquest entusiasme, jo en aquest aspecte sí que penso que el Lleó XIV hi està posant el que no hi ha posat cap papa abans.
19: No, sí. A ver, los dos últimos papas, el Papa Francisco ya tenía una sensibilidad bastante importante y este parece que está cogiendo el guante. Lo único que sí que es verdad que se ha pedido por activa y por pasiva, pues poder reunirse con él, poder explicarle de primera mano, pero resulta que siempre quien salta es la Conferencia Episcopal, impide que haya esos encuentros y no ve una realidad latente del pueblo español, que tenemos un problema y no la puede ver. ¿Por qué? Porque nos lo impiden que se lo podamos decir al Papa XIV.
13: Pere. Hola, bon dia.
19: Bon dia.
13: Una mica en la línia del que comentava l'Anna, no? Jo entenc perfectament el malestar personal i que té més raó consant que diu el català, diguem, no? Però alhora penso que el fet de que digui que és una plaga és una cosa potser molt més forta del que estem reconeixent, no? Perquè la tradició, diguem, del món de l'Església és aquí no ha passat res, tots s'ho inventaven les víctimes, i de cop i volta el jefe màxim d'aquesta entitat diu que és una plaga, o sigui, és un reconeixement d'algú molt fort, insuficient. Una plaga sembla que no sigui culpa seva, o sigui, una pila de coses, però és un canvi en posicions històriques bestial, no?
20: Reconèixer que és estructural i allargat en el
13: una
20: temps.
13: Una plaga, no? És una cosa molt forta.
22: És del que s'ha d'erradicar i reparar.
13: Clar, llavors, la pregunta és, malgrat la decepció que comprenc que sent, això no és el final de la història. Li sembla que aquest reconeixement tan fort pot ser una ajuda per vostès per seguir avançant en la mesura en què el papa ha vingut a Espanya i li ha dit a la Conferència Episcopal, que és qui arrossega més els peus de tot el món, negant el problema, dient no, és que el papa ha dit que és una plaga. És a dir, tot i que sembli el contrari, i entenc el tema personal seu, no és una gran oportunitat o una gran munició que els hi donen per seguir aquesta lluita?
19: No, la lucha la vamos a continuar. No hubiera sido más lógico que el papa hubiera dicho esto es una plaga, igual que otras muchas plagas, ¿eh? Y no hacemos nada, ¿eh? No hubiera sido mejor que hubiera dicho el papa, mira, a mí me da igual lo que vosotros digáis, pero yo me quiero reunir con las asociaciones porque son las que saben y quiero reunirme no solo con 6 personas, sino con las personas que saben, que son las que quiero reunirme. No hubiera sido un mensaje brutal, un acto público con todas las asociaciones donde digan vamos a luchar contra esto. Esto no se ha producido, se ha hecho un acto privado. Por lo tanto, que tiene un interés más importante y has tirado a lo mejor un tirón de orejas a la Conferencia Episcopal. Sí, pero aquí quien manda no es el Papa. Quien manda es la Conferencia Episcopal. Entonces, desgraciadamente, ¿sí? En España, quien manda es la Conferencia Episcopal. Fíjate que no han hecho la comisión hasta que el Papa no ha dicho, oiga, hagan ustedes algo. La comisión con la comisión mixta Iglesia y Estado para el reconocimiento y reparación vino por orden del Papa, porque ya estaba bien el cachondeo.
13: És Manuel Barbero, fundador de l'associació Mans Petites i pare de la víctima d'abusos sexuals que va destapar el cas dels maristes. Gràcies per acompanyar-nos i seguirem, ja saps, denunciant tot el que vagi passant. Això també és la teva veu, per tant, Catalunya Ràdio ja saps que és casa teva.
19: Moltes gràcies a vosaltres.
13: Una pausa i ara tornem.
0: Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
3: Hola, com fa? Bon dia. Mira, quan surti de treballar me'n vaig al supermercat del Corte Inglés a fer la compra. Tinc el rebost sota mínims. A més, tens un 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros. Només fins al 14 de juny. Ah, i pots canviar-ho del 22 de juny a l'1 de juliol en una propera compra. I aprofitaré també els descomptes que sempre hi trobo. I per descomptat, el 20% de regal en tota la meva compra. Mira, vull agafar oli d'oliva verge extra, detergent... Ah, i renta vaixella, que tampoc n'hi ha. Cafè, refrescos, uns quants iogurts i productes frescos, que són excel·lents. I és així sempre, eh? Cada dia, bons preus i millors ofertes amb productes de primera qualitat i de les primeres marques. Recorda-ho, un 20% de regal fins al 14 de juny a Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Consulta les condicions. I pensa-hi a descarregar-te l'app del Corte Inglés, perquè així pots comprar fàcilment i amb comoditat. Què necessites avui? A la botiga web i app. I recorda-ho, aquest diumenge a les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya Diagonal i al supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Això és tot per avui. Fins demà.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
23: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
25: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
26: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
27: Bon dia!
28: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
29: Tranquils, que no ens avorrirem.
28: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
30: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
31: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
32: Evitem el soroll.
33: Ens allunyem de les estridències.
32: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
33: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
34: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
32: Un informatiu sense presses.
33: Per donar context als grans titulars.
34: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
35: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Són les 10 del matí amb Vicenç Sánchez Anagrau, Sara González i Pere Rossinyol. Una arribada del Papa que serà a 1:15, que seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio, coincidirà també amb les protestes dels docents que criden a col·lapsar, en aquest cas, al centre de Barcelona. I una arribada aquesta tarda, que serà a l'Estadi Olímpic, que seguirem també en una programació especial a Catalunya Ràdio, una tarda del Francesc Garriga, que allargarà fins ben bé a les 12, amb l'Agnès Marquès, per explicar en tot detall el que vagi passant en aquest acte a Montjuïc. Hi ha una persona, que és el cap de la Brigada de Seguretat i Protecció de la Policia Nacional, és inspector en cap, que és el José Ruz Linde. José Ruz, què tal? Bon dia, com estàs?
36: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
13: Que seràs un dels responsables de que tot això passi amb molta seguretat.
36: Sí, això esperem. Sí, hem de tenir en compte que és un repte de seguretat molt, molt important i que el nivell de coordinació amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana ha de ser màxim perquè tot surti bé i gaudim de la visita del Papa.
13: Us encarregueu sobretot de controlar el Papa mòbil?
36: Sí, una de les missions que tenim dintre del gran dispositiu que marca Policia Nacional des de Madrid és la seguretat del Papa mòbil i d'un carrito de golf que farà servir també per moure's a Montserrat.
13: Com de segur és el Papa mòbil? Perquè clar, quan el veus allà dalt que es va movent, penses, això, clar, quina velocitat pot anar?

0: de la policia vaticana, la comporta Policia Nacional, el segon cercle també, i aquí a Catalunya, doncs, Mossos d'Esquadra, com és normal, tota la seguretat de les carrers, de les vies, ho faran ells amb coordinació amb Guàrdia Urbana.
1: Mm. Quanta gent hi ha al voltant del Papa? Quin equip de seguretat portarà?
0: Doncs no t'ho puc dir exactament, perquè clar, el número, si veus les imatges de Madrid, té una càpsula molt gran, però la més propera jo crec que no ha de passar de 10 persones, però tenen en compte que aquesta càpsula més propera ho forma la policia vaticana, la Guàrdia Vaticana. Uh-huh. Darrere d'això, o després d'això, hi ha un munt de gent, aquí a Catalunya i a Madrid, que conforma tot el sistema de seguretat més allunyats del moviment del Papa.
1: I entenc que no només a nivell terrestre, això, és a dir, també a nivell aeri, per exemple, subterrani.
0: Subterrani, aeri, alçades a tots els llocs on estarà el Papa per donar la seguretat. Tema drons, tema helicòpter, tema subsol, tot això està mirat i ben mirat perquè tot el recorregut del Papa sigui segur.
1: Mm. Hi ha molts criteris diferents, diguéssim, amb el Vaticà, amb la policia vaticana?
0: Perdona, hi ha molts?
1: Criteris. És a dir, si a l'hora de la seguretat, a l'hora de plantejar la seguretat, teniu plantejaments diferents.
0: No, el plantejament és no només tenir seguretat amb el Papa, com és normal, sinó també la ciutadania. Tenint en compte que hi ha una molta aglomeració de persones i estem d'acord, la seguretat té una definició molt clara, que és tenir el màxim de rigor a fer la seguretat del Papa, i hi ha intercanvi d'opinions, però normalment s'arriba a un acord i el que volem tots és que tot sigui bé, tot surti bé, i com t'he dit abans, gaudim de la visita del Papa amb la màxima de seguretat. No hi ha diferència de criteris. La seguretat és seguretat, no existeix al 100%, però ens apropem.
1: José Ruz Lindes, inspector en cap i cap de la Brigada de Seguretat i Protecció de la Policia Nacional. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vostès.
1: Que vagi bé.
0: Bon dia.
1: El Papa Mòbil, doncs, és aquest cotxe en el qual veurem el Papa també circular per Barcelona. Ja el vam veure en el seu moment, un altre Papa en aquest cas. Doncs aquesta serà una de les imatges també del dia. Pere, què rius?
2: Sí, no, que la figura, diguem, del Papa Mòbil sempre és com curiosa, no? Que,
1: home!
2: I tothom allà al voltant... Vist des de fora, és una cosa que els que no som, diguem, d'aquest món és verdaderament extravagant i incomprensible. Alhora, hi ha una gent que molt legítimament, diguem, doncs té una fe i que és un moment tan especial i que, per tant, cal respectar. Però vull dir, els que no som d'aquest món, és una extravagància total.
3: Bueno, sí, Kennedy...
4: Digues. A la pel·lícula Michael Jackson hi ha una escena semblant que s'enfila amb un cotxe al mig de Times Square i tothom l'idolatra.
5: És que està obsessionada, l'Anna.
4: Sí, és molt bona, la pel·lícula.
3: Però si Kennedy haguera portat el Papa Mòbil, pues, escolta, la història hauria anat d'una altra manera.
4: O no.
3: Sí. O sí.
4: Ja t'explicaré jo com va anar-ho.
3: Ai.
1: I si Carrero Blanco,
3: sí
1: si Carrero Blanco hagués anat amb Papa Mòbil...
3: Home, doncs pues miré, hauria volat en helicòpter. En lloc de fer un tanc.
1: Mentre hagués volat, suposo que la història no hauria canviat. O sí. Tanquem l'Àgora avui amb Sara González, Anna Grau, Pere Rossinyol i Vicenç Sánchez. Però abans, Marisa Gil, pel Forada, bon dia.
6: Bon dia.
1: Avancem més continguts del matí de Catalunya Ràdio.
7: Tot seguit, temps per a l'economia amb el professor de la Columbia, Xavier Salamartín. Centrats en les múltiples derivades econòmiques que comporta la guerra a l'Iran, des de la desaparició a finals de mes de la rebaixa fiscal dels carburants fins a la possible aprovació demà d'una pujada dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu.
6: Després parlarem del fenomen dels festivals musicals d'estiu. A Catalunya se'n celebren desenes en poc més de 3 mesos. Entrevistarem Juli Guiu, director dels festivals de Cap Roig, de les Nits de Pedralbes i el Summerfest, i amb Oriol Aguilar, que només dirigeix el Festival Castell de Peralada.
7: A partir de les 11 parlarem de sèries i televisió amb la Mariola Cubells i el Darío Porras, i avui entrevistarem l'Elvira Moral, que és la protagonista de la docusèrie Abandonados, l'any...

La mobilitat. La mobilitat és una d'aquelles qüestions quotidianes que sovint només ocupa titulars quan falla, però quan millora, quan connecta millor barris, municipis i persones, també mereix atenció. L'ampliació de la línia express X30 fins a Sant Feliu de Llobregat representa sobre el paper una notícia positiva per la connectivitat del nostre entorn metropolità, no només perquè uneix millor Sant Just d'Esvern, Sant Feliu i Barcelona, sinó perquè també apropa serveis, oportunitats laborals, centres educatius i equipaments a milers de persones que cada dia es mouen entre municipis. L'arribada del servei fins a prop de l'estació de Rodalies pot facilitar intercanvis de transport més eficients i reforçar una idea cada vegada més necessària, que la mobilitat metropolitana no entén de fronteres administratives. I és que els veïns i veïnes es mouen per treballar, per estudiar, per visitar familiars o accedir a serveis, i el transport públic ha d'acompanyar en aquest sentit. I és que també és rellevant la incorporació de nous autobusos articulats, una mesura que apunta a una demanda creixent i a la necessitat d'oferir alternatives reals al vehicle privat. Però qualsevol ampliació comporta també reptes: mantenir freqüències competitives, garantir puntualitat i assegurar que el servei sigui realment útil en el dia a dia. Les infraestructures de mobilitat no són només línies en un mapa, són eines de cohesió territorial, d'equitat i de qualitat de vida. I és aquí on caldrà posar el focus, que aquesta ampliació sigui el principal inici d'una xarxa més integrada, accessible i també pensada per les necessitats reals dels municipis del Baix Llobregat. Perquè al final, connectar pobles també és connectar persones. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem, com sempre, amb el sumari. Avui dimarts 9 de juny del 2026 arrenquem amb les notícies de Sant Just. També farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales. Tot seguit farem també les efemèrides del dia i la carta del dia amb la Palmira Badell. També avui el programa El Temps amb en Carles Rius. Seguirem avançant en el nostre magazín. Parlarem avui de la revetlla de Sant Joan. Ho farem amb la Sala. I també tot seguit farem repàs de l'actualitat econòmica amb en Rafael Redondo. Després dels butlletins de les 12 tindrem avui espai de la xarxa de les zones, de la xarxa educativa. I escoltarem bona música i farem repàs del llibre de la setmana a l'Espai Va de Llibres, recomanacions literàries, amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més al 98.1 FM. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí a Ràdio d'Esvern. Comencem, com sempre, amb una mica de música. Bon dia!

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'espera a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.1 FM i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
2: Smooth Jazz Club.
1: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
2: Hold on to my love.
1: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
4: Tots els marroquins roben.
5: Els treuen treballs.
6: Com a trans, et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
9: Una soledat. La gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Parassi, marimatxo.
12: Estic solo.
13: Terroristes.
14: Parassi,
15: matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
1: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
16: Cinema sense límits.
17: Cinema sense fronteres.
18: Cinema sense mesures.
19: En definitiva,
20: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
21: Quan el cinema es fa ràdio.

0: Dos minuts passen d'un quart d'onze del matí. Ens dirigim a saludar ara a Mariona Sales, cap d'informatius. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa, un matí més. Comencem amb els titulars de Sant Just. Parlem avui de Sant Just, que busca voluntaris pel dispositiu del Tour de França 2026. També farem un repàs a Pepa i Maric, que exposa la seva obra més recent a l'espai de lliure creació Carme Malaret. I tancarem amb Maurice Ravel, orfebre de la música, a una nova conferència de l'Auge, amb Xavier Chavarría. Comencem, com dèiem, avui parlant de voluntariat, parlant concretament d'esports, i ho fem, doncs, amb el Tour de França.
1: Exacte, comencem parlant del Tour de França, perquè la campanya de voluntariat del Tour continua en marxa a Sant Just amb l'objectiu de reforçar el dispositiu organitzatiu de l'esdeveniment esportiu, que passarà pel municipi el pròxim 5 de juliol. L'Ajuntament fa una crida a les persones majors de 16 anys perquè s'incorporin a l'equip de voluntariat que donarà suport a la jornada. Les persones interessades poden inscriure's a través del formulari habilitat per l'organització, que trobareu l'enllaç a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern, i per participar-hi no es requereix experiència prèvia, tot i que cal tenir 16 anys o més, i poder comunicar-se en català, castellà, anglès o francès. La iniciativa forma part dels preparatius del Grande per Barcelona 2026, que tindrà la capital catalana com a punt de sortida oficial del Tour, i recorrerà a diversos municipis de l'àrea metropolitana, entre els quals, doncs, Sant Just. Coincidint amb el pas de la cursa, la placeta del Walden 7 es convertirà en el principal espai de celebració popular del municipi. Durant el matí s'hi organitzaran activitats, propostes d'animació i el seguiment de la prova en una jornada pensada perquè veïns i visitants puguin viure l'esdeveniment de manera col·lectiva. Un dels moments més esperats, evidentment, serà el pas de la caravana del Tour, previst aproximadament 2 hores i mitja abans de l'arribada dels ciclistes. La comitiva promocional repartirà regals i material entre el públic i contribuirà a crear ambient festiu al llarg del recorregut.
0: I ara, cultura. Marxem al carrer Bonavista.
1: Marxem a l'espai de lliure creació Carme Malaret, que inaugurarà el dijous 11 de juny a 7:45 del vespre la mostra Daurar-se, que és una exposició de l'artista i fuster multidisciplinari Pepa Aymerich, que es podrà visitar fins al 14 de juny. La proposta presenta una experiència plàstica basada en formes ovalades de fusta emmarcades per cèrcols de botes de vi, amb una presència destacada dels elements daurats. Aymerich, que és un artista vinculat al gironès, desenvolupa la seva trajectòria en disciplines com l'escultura, el land art, l'escenografia, la performance i el videoart. Durant els 4 dies que durarà la mostra, el públic tindrà l'oportunitat de conèixer de prop el treball i l'univers creatiu de l'artista i es podrà visitar, doncs, a l'espai de lliure creació Carme Malaret, que està al carrer Bonavista número 105. La programació es tancarà el diumenge 14 amb un vermut de cloenda que posarà, doncs, punt i final a aquesta proposta artística oberta a la ciutadania.
0: I seguint en la mateixa línia, marxem a parlar ara de cultura i de conferències, perquè Sant Just, doncs, acull una nova conferència. Mariona.
1: Sí, parlem de la conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, que porta per títol Maurice Ravel, orfebre de la música, i anirà a càrrec de Xavier Chavarría, que és periodista i crític musical. L'acte tindrà lloc, com cada setmana, dijous a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La sessió estarà dedicada a la figura i l'obra de Maurice Ravel, que és un dels compositors més destacats de la música del segle XX, i la conferència, doncs, oferirà una aproximació a la seva trajectòria artística, al seu llegat musical i les característiques que han convertit les seves composicions en referents de la música catalana, de la música contemporània, perdó, catalana no.
0: M'encantaria, que el bolero de Ravel fos música catalana, m'encantaria.
1: No, música contemporània. L'entrada és, com sempre, gratuïta per les persones associades i 5 euros per qui no sigui soci de l'aula d'extensió universitària.
0: Molt bé, doncs ara sí, fem el repàs dels titulars de forma ampliada. Parlem avui de 3 notícies que en breus trobareu també al portal www.radiodesvern.com. La primera, Sant Just busca voluntaris pel dispositiu del Tour de França 2026. La campanya s'adreça a majors de 16 anys per col·laborar en el pas de la cursa pel municipi el 5 de juliol. També Pepa Aymerich exposa la seva obra més recent a l'espai de lliure creació Carme Malaret. La mostra Daurar-se es podrà visitar de l'11 al 14 de juny i presenta una proposta artística basada en formes de fusta i elements daurats. I hem tancat convidat en Maurice Ravel, que és l'orfebre de la música. És una nova conferència de l'Auge amb Xavier Chavarria, i és que el periodista i crític musical repassarà la trajectòria i el llegat del compositor francès en una sessió programada l'11 de juny a la residència de la Mallola a Esplugues. 8 minuts per arribar a 10:45 del matí. Ara pausa, una petita pausa d'aquelles que fem per publicitat, per tornar de seguida amb el repàs de les portades dels diaris.
2: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
3: Això és un blues, tio.
2: Com que un blues?
3: Sí,
2: per just... Per què un blues?
3: Just blues.
2: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.
1: I ara, portades de diaris. Repassem la premsa escrita del nostre país, arrencant, com sempre, amb la portada del diari Ara, Mariona.
2: Doncs el diari Ara avui obre, evidentment, doncs, amb la visita de Lleó XIV. El papa rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. En el discurs al Congrés, Lleó XIV defensa els immigrants i qüestiona l'avortament i l'eutanàsia. Demana als bisbes que lluitin contra la plaga de la pederàstia i es reuneix amb víctimes d'abusos. I veiem, doncs, en fotografia Lleó XIV rebent una llarga ovació dels diputats de 7 minuts després del seu discurs. Més notícies del diari Ara. Veiem que més de 45.000 estudiants comencen la primera selectivitat amb detectors de mòbils. Ostres, no tenia ni idea, amb això que...
1: No, jo tampoc. Jo tampoc
2: que tenien
1: sabia,
2: detectors
1: això.
2: De mòbils...
1: Inhibidors d'aquests.
2: Jo crec que a la nostra època ni ens els treien, no, els mòbils. No recordo que ens demanessin que deixéssim el mòbil a algun lloc.
1: Jo no vaig fer la selectivitat. No sabia com dir-ho.
2: No, jo crec que ni ens els treien. Simplement, no. Doncs, vigilaven que no el fessin servir.
1: Perquè jo
2: crec que si algú fa servir el mòbil es veu molt, no?
1: Home,
2: és
1: doncs
2: que
1: sí.
2: No sé.
1: Però la gent és molt astuta.
2: No, la gent és molt espavilada, sí.
1: Tot i que l'altre dia per la ràdio vaig escoltar que el truc infal·lible que segueix colant i segueix funcionant és el del boli Vic allà amb les notetes i amb el... Vull dir, allò és indetectable.
2: També et dic que jo, el del boli Vic, la gent s'ho currava tant que jo pensava, t'has currat tant la xuleta que ja t'ho saps.
1: Ja, totalment.
2: O sigui, ja t'ho saps. A part d'això, que també sí... Els profes no són tontos, també s'enteren de les tècniques que fem servir. I si et veuen mirant fixament el teu boli, home, noi, alguna cosa està passant allà.
1: Jo tenia un amic que era tan bo amb disseny gràfic i amb aquestes coses que va canviar l'etiqueta del Tipex.
2: L'etiqueta del Tipex. Sí.
1: A la meva classe
2: també es feia.
1: Però has de ser molt bo, eh?
2: No sé com s'ho feien.
1: Tornaven a imprimir l'etiqueta del Tipex i... Vale, no estic descobrint res nou, no?
2: Perquè veig, no.
1: Miro la peixera, el Sergio fa així... Vale, jo pensava que estava aquí explicant
2: clar,
1: la gran anècdota.
2: Clar, penseu que si nosaltres ho sabem tots, els profes també ho saben. Els profes també ho saben, sí que és veritat que potser, clar, si llegeixes el Vic o el Tipex, potser és una mica més difícil de veure com a professor. Al final tens molts alumnes. Però el mòbil... Vull dir, jo és que... Ara, o sigui, en la meva època penso que abans de treure el mòbil em moro de la por, o sigui, trauria el mòbil em tremolaria. Però no, es veu que ho fan molt ara.
1: Sí.
2: Doncs mira, ara necessiten fins i tot detectors de mòbils.
1: Déu-n'hi-do, bé, mira.
2: Llavors que no el pots portar o l'has de deixar fora de la classe? No ho sé.
1: Detectors de mòbils, no, és que no acabo d'entendre el concepte de detector de mòbil. M'imagino que a la pàgina 17 de l'Ara ho deuen explicar millor, no? Però
2: sí.
1: Clar, no acabo d'entendre si és un inhibidor, allò que detecta el mòbil i el bloqueja, saps? Com en algun, un inhibidor de freqüències.
2: No sé, o el professor anirà entre els alumnes amb el típic detector de metall.
1: Saps? Seria molt bo això, eh?
2: Ha de matar, ha de ser... I encara que no faci soroll, hauria de ser una mica horrible que estigués el corrector passant entremig.
1: Tu!
2: Bueno, el vigilant passant entremig, que tu estàs fent l'examen nerviosa. Només et falta que vagi donant voltes aquell amb el detector de mòbils. No sé com funciona.
1: M'estan dient pel pinganillo que no sigui com als aeroports. Que entres per un detector de metalls.
2: Ah, potser té més sentit.
1: Això m'han dit pel pinganillo, és a dir, el que no hem arribat tu i jo, el Sergio, sí que...
2: Potser té més sentit, clar, directament no et deixen entrar amb cap tipus de mòbil.
1: Home, vols dir que no deu ser com un arc d'aquests?
2: Clar, o alguna cosa al principi, entres, vale, estàs net, pots entrar a la classe. Molt
1: sí,
2: bé.
1: Sí, bueno.
2: Té més sentit.
1: Ens ha costat, però sí, allò del... Això m'agrada més, eh?
2: A la nostra època ni ens els treien. Ens deixaven allà el mòbil i si el treies, evidentment, a l'examen, doncs t'enganxaven, però bé.
1: Sí.
2: Bueno, seguim amb altres notícies del diari Ara.
1: I tant, la notícia és fresca. És d'avui. Què parla avui l'Ara?
2: Parlem d'habitatge, que s'encareix a Catalunya per sota de la mitjana estatal. També parla avui el diari Ara de Can Ruti, que aprova una tècnica inèdita a Europa per frenar l'Alzheimer. I tanca portada avui el diari Ara parlant de Biel Mesquida, que rep el Premi d'Honor fent una defensa dels docents.
1: Doncs seguim amb més portades, marxem al periòdico en català. Laia Corbella, nova directora general de la Fundació Mobile World Capital. Aquesta és una de les notícies en les que arrenca la portada del periòdico. Llegim també el Papa posa dret al Congrés reivindicant la dignitat humana. Lleó 14 crida els polítics a rebaixar la crispació mentre defensa la immigració i la vida en totes les seves etapes. Demana als bisbes que responguin a les víctimes de la plaga dels abusos amb veritat, justícia i reparació. Pel que fa doncs, a Barcelona, diu, una Barcelona expectant rep avui el pontífex en l'inici de la visita a Catalunya. El papa ahir al Congrés al costat del Pedro Rolland i Francina Armengol. Hem d'entendre que el papa no està només aquí per ser el pontífex, és a dir, per ser el vicari de Crist, que diuen a la Terra, no? Aquest senyor està aquí i va parlar, és que s'està parlant molt del papa posa dret al Congrés, que sí que és cert, perquè la figura és la d'una persona, però aquest senyor no està parlant aquí com el papa. Aquest senyor està parlant aquí com el primer mandatari del Vaticà, que és un país. És que és molt fort. Vull dir, ell està aquí amb una clau política, també. I ell està parlant aquí en el Congrés ja no només com a papa, sinó com a representant polític del Vaticà, com a primer... perquè ell té aquesta responsabilitat. És fort, això, és curiós. No, perquè s'està qüestionant molt aquests dies, no?, d'alguns protocols o d'algunes qüestions... És que també hi ha protocols polítics aquí, no hi ha només el tema religiós.
2: Sí que és veritat, però quan venen primers mandataris d'altres països no fan intervencions al Congrés i tothom s'aixeca a aplaudir-lo com si hagués aquí fet un speech que no faria ningú més, saps? De fet, i des del meu punt de vista, amb alguns punts molt retrògrads i molt problemàtics que es facin a peu del Congrés de l'Estat espanyol quan som un país que, per exemple, doncs ja tenim... des de fa molt temps, lleis de l'avortament i lleis d'eutanàsia, i que surti aquest senyor, digui això no, i tothom la perdeixi.
1: Però l'Església no la trauràs d'aquí.
2: Què vol dir que no la trauré d'aquí?
1: Que no la trauràs del tema del...
2: Ja, però potser no...
1: De l'avortament i de l'eutanàsia, i són drets que aquí ens ha costat molt aconseguir-los,
2: sí, sí.
1: I nosaltres ho sabem, que ens ha costat molt aconseguir-los.
2: Clar, però per mi és prou problemàtic que se li doni aquest espai a aquest senyor davant de tot el Congrés i digui aquestes coses i tothom s'aixequi a aplaudir-lo.
1: Home, potser l'aplaudiment de 7 minuts potser sí que és excessiu, cert. Però que hem de tenir en compte això, aquesta clau doncs política, no? Perquè en alguns moments s'ha criticat molt que el papa faci segons quines coses, però també està aquí com a mandatari, com a representant del seu
2: país. Clar, però si ara vingués aquí el president de Portugal, un país doncs històricament bastant d'esquerres i veí, no se li donaria aquest espai, perquè no es fa.
1: No, aniria a la Moncloa, hi hauria fotografia a la Moncloa,
2: sí,
1: no?
2: Sí, es faria una fotografia amb el Pedro Sánchez.
1: Com a molt, hi hauria una roda de premsa allà a Moncloa i prou.
2: I molt sí. Bé, i ningú se n'adonaria, pràcticament. Vull dir, no sé.
1: Sí, està clar, són les dues cares d'una moneda i s'ha d'explicar tot. No, això, amb això estic d'acord. I ara aquí, que arriba a Barcelona, doncs aquests dies menjarem papa per un tub. I de fet, doncs ja ho hem estat fent aquests dies i hi ha molta gent que qüestiona doncs la cobertura que està fent els mitjans de comunicació públics, els privats ja, que facin el que vulguin, no?
2: Sí, sí.
1: Però els públics a Televisió Espanyola ho vèiem, no?, que estan interrompent cada 2x3 la programació habitual.
2: Exacte.
1: Per fer la retransmissió del papa. No sé fins a quin punt, això.
2: Sí, no? Hi ha Catalunya Ràdio, hi ha el 324, a tot arreu, vull dir, i clar,
1: com,
2: si és veritat...
1: Com deies tu a redacció ahir, en un estat confessional.
2: Sí, exacte.
1: Però que després veus les xifres... I no sé si la meitat de la població s'identifica com a religiós.
2: Al final som un país de tradició cristiana, de que totes les nostres tradicions
1: festivitats marquen...
2: Van al voltant del calendari cristià i és evident que és una qüestió que marca molt la nostra societat. Però sí que és veritat que com a estat, com a ens polític, com a ens social, hem deixat enrere la religió. Som un estat aconfessional, això vol dir que la religió no marca les pautes que fem, o sigui, que seguim com a societat i com a ens polític, i que cadascú practiqui la religió que li doni la gana, només faltaria.
1: Totalment.
2: Però, i que després doncs ve el papa i s'atura el món, perquè s'atura el món, vull dir, avui i demà molta gent no podrà fer vida normal, perquè no es pot entrar a Barcelona amb normalitat, perquè
1: sí, sí.
2: És això, s'aturen les retransmissions de notícies per parlar només del Papa. No sé, com a mínim hi ha un debat obert sobre com hauríem de, o sigui, com s'hauria d'haver fet, o si està ben fet, o el que deies tu.
1: Sí, no, no, està clar, està claríssim, però aquí obren molts temes, molts melons, és a dir, el Papa feia molts anys que s'estava al darrere de que vingués, Papa Francesc va estar a punt de venir, en els seus últims mesos de vida es deia que s'hi podia venir doncs, a les Illes Canàries a veure tot el tema de la immigració, finalment no va fer aquest viatge, des de Benet XVI que no teníem un pontífex aquí a casa nostra, i en aquest sentit doncs, que ara hagi vingut Lleó XIV, doncs entenc que se'l vol rebre amb totes les gales i amb els braços oberts, no? Però mentre aquestes accions s'estan duent a terme, mentre el Papa està aquí, mentre aquests 25 milions que són aquesta xifra, no?, que està donant tantes voltes al món i que està fent tant de mal, no?, aquests 25 milions d'euros estan sent invertits en aquesta arribada del Papa, hi ha gent que per desgràcia encara viu al carrer. Hi ha gent que no es pot permetre una vivenda digna, hi ha gent que a Barcelona ho veu complicat inclús de viure en el propi carrer, perquè ara s'ha posat molt de moda tot el tema urbanístic que impedeix, no?, aquestes pilones que estan posant en els llocs on la gent podia dormir, descansar a les nits. És que no poden ni descansar sota cobert perquè s'estan posant pilones, barreres arquitectòniques, perquè això és dignitat humana, no?, que ho deia ahir el papa Lleó XIV. Doncs això també és lluitar amb prou de la dignitat humana, no? Qüestionar-nos per què estem fent això, per què estem posant aquestes pilones, perquè hi ha gent que dorm al carrer i que s'està invertint tant en una acció que evidentment que passarà la història. Jo no et dic que no passarà la història i això es recordarà durant molt de temps, però també s'ha de ser una mica doncs coherent, no?, amb el que es fa. És com el tema dels abusos, que les persones que han patit abusos sexuals s'han sentit molt lluny, no?, d'aquesta arribada del Papa, perquè haguessin volgut més, però sigui com sigui, doncs la situació és la que és, i així és com l'hem explicat i com l'anirem explicant aquests dies. Però nosaltres farem programa normal, perquè hi ha moltes coses que també ens preocupen i ens interessen, i us les explicarem aquí a Ràdio Desvern. Marxem a parlar ara del holding públic, que va aprovar préstecs per a 28 empreses en la pandèmia. La justícia situa el focus en els rescats de la SEPI. Un jutge imputa el vicepresident de l'entitat per l'ajuda a Air Europa. La trama de l'Aire va cobrar 40 milions d'euros després de que Cerdán rebrés directius de Tubos Reunidos a Ferraz. Pel que fa doncs, a l'Espai Panorama, llegim Marianne Muro en una cita seva: l'eliminació de pisos turístics a Barcelona provocarà la pèrdua de 40.000 llocs de treball. I llegim també en diverses notícies: per una banda, Merz i Macron liquiden el projecte del caça europeu de sisena generació FCAS. En aquest cas, doncs, a l'Espai Panorama trobareu més informació d'aquest tema. Marxem a parlar també dels Mossos, que ultimen un pla de xoc davant l'augment d'un 12% de les denúncies per odi. I tanquen portada amb l'examen de castellà, que obre la selectivitat avui en plena vaga de professors. Mariona, que llegim avui a La Vanguardia?
2: Doncs La Vanguardia avui obre amb la visita del pontífex. Diu que el Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. En el seu històric discurs a les Corts, Lleó XIV crida al diàleg, rebutja el rearmament i demana responsabilitat moral davant la migració. El discurs del Papa va ser ovacionat per 500 diputats i senadors. Reunits al Congrés, només hi van faltar Podem i BNG, i a la foto Lleó XIV doncs, està entre Francina Armengol i Pedro Rollán. Veiem, parla de qüestions morals, diu: Robert Prevost recorda el rebuig de l'Església a l'avortament i l'eutanàsia, també subratlla que la tecnologia no és neutral i defensa el dret internacional, demana als bisbes camins reals de curació a la plaga dels abusos, parlant de l'Església espanyola, i pel que fa a la visita a Catalunya, diu que la vaga de docents d'avui complica més la mobilitat de Barcelona. A últimes notícies d'avui de La Vanguardia veiem que Trump torna a fracassar en l'intent de frenar Israel. Iranians i israelians aturen el foc creuat, però Netanyahu continua atacant el Líban. També veiem que Narbona anirà a declarar com a testimoni pel cas Leire i tanca portada amb tema de futbol. Diu, més càstig per perdre temps.
1: Això ho comentàvem ahir a l'espai de la tertúlia esportiva. Per tant, si voleu recuperar la tertúlia, podeu fer al www.radiodesvern.com cercant la secció de la Rambla d'ahir dilluns, on trobareu doncs l'espai on el Sergio Paredes ens va estar explicant aquesta nova normativa al futbol i concretament al Mundial. Última portada, el Punt Avui, entrevista a Assad Al-Mahar, i en aquest sentit, doncs, ell és excandidat d'origen àrab a l'alcaldia de Los Angeles, i llegim en una cita seva, les xarxes socials estan accelerant la islamofòbia als Estats Units. A l'Observatori Municipal Ciutadella, llegim Sant Joan, la festa de les Illes, entrevistes a l'alcaldessa Maria Jesús Begur i a la cap de l'oposició, Juana Mari Pons. Pel que fa a la imatge del dia, veiem a un papa doncs saludant, en aquest cas a Prevost, Robert Prevost, saludant amablement. Al darrere veiem doncs un fotomuntatge de diferents espais que visitarà el papa en els propers dies. Podem veure, per exemple, doncs el pavatí del Lluís Companys, veiem Montserrat, veiem també la Sagrada Família, entre d'altres, i podem llegir Lleó XIV inicia el seu viatge a Catalunya, la visita del papa, carregada de simbolisme, pendent de l'ús que faci del català. I no sé si ho sabies, però viatjarà a Barcelona amb una moreneta de Montserrat a l'avió.
2: Ah, sí? No ho sabia.
1: Sí, perquè, clar, l'ha de protegir algú. L'ha de protegir algú. I bé, de fet, doncs així serà. Viatjarà a Barcelona amb una moreneta i que l'acompanyarà al llarg del viatge. I podem llegir també en aquesta portada Joan Planelles, arquebisbe de Tarragona, que diu l'anada de Montserrat del papa és molt significativa. I pel que fa doncs a l'espai al d'ahir, llegim els enemics del pontífex, la gent de papal a Catalunya potser redreçada a darrera hora, no ha estat pas dissenyada en gran encert. Pel que fa a cròniques, llegim Lleó XIV, Quixot al Congrés i també a negligència i silenci en el Trufó. Pel que fa doncs a l'esportiu, Lamine Yamal cridat a ser una de les estrelles del Mundial i l'extrem del Barça doncs debutarà amb 18 anys en una Copa del Món. Doncs ja ho tenim. Aquestes són les notícies que podem llegir a les diferents portades de la premsa escrita del nostre país. I res, Mariona, t'escoltem com sempre els butlletins horaris i també l'informatiu edició migdia.
2: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
1: Cuida't molt, fins ara. Petita pausa, tornem de seguida.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: I ara, efemèrides. I marxem a les efemèrides d'avui, 9 de juny, saludant el Sergio Paredes. Sergio, bon dia.
1: Hola, bon dia, Dani.
0: Com estàs?
1: Bé, però amb una miqueta de son avui.
0: Amb una miqueta de son?
1: Sí, no he dormit gaire aquesta nit.
0: Ai, que has vist rodar una pilota.
1: Sí, a les 4 de la matinada, sí.
0: T'has llevat, eh?
1: Home,
0: que
1: i tant.
0: Que campeón, mare de Déu. Està xalat. No, és que no està bé del cap. Em va fent el Joaquín així com dient, no està bé, perquè a més és un amistós, Joaquín. Vull dir, no és ni un partit de... És a dir, això no compta per res. Aviam, contra qui va jugar ahir?
1: Contra la selecció de Perú.
0: Ah, la selecció peruana.
1: Peruana, sí.
0: Sí, ah, que bé.
1: 3-1 va guanyar Espanya.
0: 3-1?
1: Sí.
0: Bueno.
1: Va terminar el partit sobre les 6. Sí. I sí que he pogut descansar una miqueta després del partit, però no gaire.
0: És que això no sé com defensar-ho, és que és impossible.
1: Jo ho veig per vosaltres, perquè vosaltres no ho tingueu que veure, ja us ho explico jo després.
0: Però van a veure o què, el partit? Els has vist bé o no?
1: Sí, els vas veure bé, sobretot a la primera part, molt actius, ja que també a la primera part l'entrenador va posar el que jo crec que serà l'11 titular. I la segona part sí que va ser una mica fluixeta, però el futbol que van presentar fa unes hores jo crec que ha estat positiu de cara ara al començament del torneig.
0: Mm-hmm. Clar, recordem que la selecció espanyola comença amb els seus partits el dilluns 15 i que, per tant, doncs, ho farà amb aquesta estrena, no?, amb Cabo Verde. I bé, veurem a veure què tal, perquè Perú està fora del Mundial.
1: No es va classificar, no?
0: No competeix. I el primer amistós contra qui va ser?
1: L'Iraq.
0: Iraq, que també doncs, és un...
1: Iraq sí que està al Mundial, està en el grup de la mort, jo crec, però...
0: El grup de la mort.
1: No, sí, el grup de la mort perquè està en França, Senegal i Noruega.
0: Val.
1: Però van empatar. Però va ser un partit molt diferent. No, jo no el comptaria perquè no estaven els jugadors que sí que van estar aquesta matinada.
0: Clar. Molt bé, doncs gràcies per aquest apunt. Marxem ara a les efemèrides del dia. Comencem amb el Dia Internacional. Avui que repassem, què celebrem?
1: El Dia Internacional dels Arxius. Jo no sé, o sigui, no sé...
0: Iuhu! No hi ha un dia internacional més divertit i més apassionant que aquest, eh?
1: Jo no sé a qui se li ocorre això,
0: no,
1: que
0: no.
1: Hi ha dies per tothom.
0: Sí, no, però quan arriba aquell missatge d'allò, de la nube...
1: Què
0: passa? Quan arriba el missatge de la nube de ja no hi ha més espai,
1: aleshores,
0: i dius,
1: no...
0: haig d'eliminar arxius... Dius, ostres, això...
1: No hi ha res a celebrar en aquell
0: això
1: moment.
0: Això ja no celebra res. Dius, ara haig de pagar una subscripció per ampliar la memòria. És un rotllo, és un cunyàs. Bé, que sí, que els arxius estan molt bé, però bueno, abans eren de paper i també ocupaven, eh? Vull dir,
1: sí.
0: També ocupaven i ara ocupen lloc, però el núvol, no?, que li diuen.
1: I he volgut destacar que per què avui és el Dia Internacional dels Arxius, i és que el 1948 s'estableix el Consell Internacional d'Arxius sota els auspicis de la UNESCO. I en commemoració es celebra des de 2007.
0: Ah, molt bé, perfecte. Doncs vinga, amb aquest esdeveniment, amb aquesta celebració, marxem ara a parlar de l'any 1924, quan l'equatoriana Matilde Hidalgo es converteix en la primera dona de Llatinoamèrica a exercir el dret a vot en unes eleccions nacionals. Això passava l'any 24 del segle passat. Pel que fa a aquest segle, el 2016, el Regne Unit decideix separar-se de la Unió Europea, un procés denominat Brexit, després de secundar-ho al 52% de la població en un referèndum històric i que recordem que ha canviat doncs, una mica el panorama europeu.
1: Sí, totalment.
0: Molt bé, marxem a naixements. Avui trobem a molta gent, no? Va néixer molta gent el dia com avui.
1: He portat un sac de naixements avui. Comencem...
0: I molt variats, eh? Buf!
1: Comencem al 1781, que va néixer George Stephenson, que va ser l'inventor de la locomotora de vapor.
0: Uh-huh.
1: També recordem que tal dia com avui... Jordi Pujol, el 1930, va néixer, que va ser president de la Generalitat de Catalunya.
0: Correcte.
1: I a la dècada dels 60 volem destacar dos naixements en el món del cinema. Primer, el 1961, que va néixer Michael J. Fox, que, òbviament, és conegut per ser el protagonista de la trilogia de...
0: Regreso al futuro.
1: Regreso al futuro, magnífica.
0: Correcte, ens encanta.
1: I dos anys després, el 63, va néixer Johnny Depp.
0: Ah, doncs mira, sembla que es portin més anys, eh?
1: Ja, Sí, és que cadascú, per diverses situacions, s'ha...
0: Michael J. Fox té una malaltia...
1: Ha crescut de diferents formes, sí.
0: Té una malaltia, pobret, que li impedeix, doncs, també estar en la gran pantalla a dia d'avui, no? I en aquest sentit, doncs, Johnny Depp, com que també és un actor tan camaleònic, que sembla que tingui menys edat, no? Perquè
1: sí.
0: De cop i volta fa un paper, després un altre, i és el rei del disfraç.
1: És un actor amb molts registres.
0: Moltíssims. I en defuncions, que també serà l'efemèride del dia, l'efemèride musical, què hi trobem?
1: Doncs ens volem acomiadar avui de la secció d'efemèrides, recordant la mort el 2020 de Pau Donés, cantant i músic de Jarabe Palo, i anem amb una banda sonora... de la música i una banda sonora seva, com és Eso que tu me das.
0: Jo, per mi, és un artista i un grup, Jarabe de Palo, que m'ha acompanyat molt en l'últim any, moltíssim, l'he escoltat molt, i que les seves cançons em fan reflexionar, em fan estar com a casa, i la seva veu a mi m'encanta, perquè, tot i no ser perfecta, és una veu que és molt bonica, que és molt bonica i és molt característica. I bé, doncs des d'aquí, aquest comiat, no?, que ja li varen fer l'any 2020, l'any de la pandèmia, recordarem tots aquest videoclip, recordarem tots aquesta cançó, perquè va ser molt, molt emotiu, El Eso que tu me das, que sonarà aquí a Ràdio Desvern. Sergio, cuida't i fins demà.
1: Igualment, Dani.

0: I amb aquesta cançó de Jarabe de Palo, aquesta cançó de Pau Donés, Eso que tu me das, seguim avançant al nostre magazín. Saludem ara a la Palmira Badell i a la Carta del Dia. Palmira, bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Bon dia a tothom, com estàs?
1: Bé.
0: Molt bé. M'alegro sentir-te i bé, doncs saber que estàs bé. L'altre dia també et vaig veure, ens vam poder veure la trobada gegantera i em va fer molta il·lusió compartir també la tarda amb tu.
1: Vinga, doncs ara compartirem aquesta carta.
0: Doncs vinga, t'escoltem.
1: Va. Estic convençuda que bona part de qui m'escolti es deu trobar, com jo, saturada de papa. A veure, no sé si ve avui o demà. Fa tants dies que els mitjans em parlen que estic cansada, que li he d'avançar les rutes del pontífex. Cal tanta parafernàlia? No s'havia aprovat al Congreso que Espanya és un país laic, un país aconfessional. Doncs a què ve portar-lo al Congrés on han aplaudit el seu discurs 7 minuts? És que no ho entenc. Allà mateix on es va decidir que Espanya no és seguidora de la seva doctrina. Que m'ho expliquin, perquè no ho entenc. Vaja, que ningú diria. La presència de la capellanada i la seva força no s'ha de debilitar ni un moment. Per part del poble i per part dels manaires, sembla que tothom es piqui el pit i ompli les esglésies a vessar. Però pot ben ser que no hi hagi fe, si no, xafarderia. Veurem què dirà quan vingui a Barcelona. Si diu que és fan del Barça, no us ho creieu, serà fals. No penso seguir la trajectòria que farà Catalunya. Ahir mateix, per estalviar-me la pallissa, vaig a descobrir altres canals i altres programes. Però el que ens l'engalten les notícies. Per això em refio que ja sabré l'únic que m'interessa del que faci el cap de l'Església Catòlica, si és digne a tenir-nos el suficient respecte com per parlar en català. I ara canviant de tema. Vaig veure la sèrie que van començar ahir a TV3 i vaig quedar ben atabalada. Tornaré a veure el segon capítol i decidiré si segueixo o me'n vaig a la competència. I pel que deies al començament,
0: sí,
1: el dissabte passat, quina trobada, tu! Va ser tota una festassa, eh? És que aquesta colla ningú li passa la mà per la cara. Són allò que no hi ha, Dani?
0: Sí, i tant. I tant que sí.
1: Estem més amples que llargs, eh? Perquè jo que estava a la punta on la gent marxava, vaig notar, perquè ens ho deien, molt bé tot, molt bé, sou molt bons, això, home, jo estic tan satisfeta d'aquesta colla, estic satisfeta d'aquesta colla perquè sóc de la colla, però jo ja no tinc la mateixa activitat, m'entens, Dani? No, a veure, ja no se'm fan pesades les trobades perquè m'hi fa gran, però estic molt orgullosa de la colla.
0: Que maco.
1: I ho haig de dir perquè se sàpiga.
0: Totalment, totalment. Nosaltres, la veritat és que ho vam gaudir molt. Va ser una trobada molt satisfactòria perquè la gent, doncs, s'ho va passar pipa. I què? Què hem de dir? Què hem de dir? Orgull?
1: Aquell racó on... Bueno, racó, aquell espai on posem les taules ens fa quedar molt bé, també, eh?
0: I tant.
1: Perquè quan la gent s'hi posa, hi ha el sol que es pon... és una passada, aquell espai.
0: Sí, sí, totalment, totalment, és així. Palmira, t'haig de deixar perquè estic a punt de tancar ja la primera hora del programa, però moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui al programa. Una abraçada molt gran i la setmana vinent
1: fins
0: una altra
1: carta. Fins la
0: setmana que ve. I tant que sí. Cuida't.
1: A reveure.
0: Adéu, adéu. Molt bé, doncs nosaltres fem una petita pausa pels butlletins informatius. Tornarem a les 11:10, 11:15 aproximadament. Per què? Doncs per l'entrevista del dia i per seguir doncs una mica amb el contingut del magazine. I en el moment en el que puguem farem també connexió en directe amb en Carles Rius per fer el temps i per actualitzar una mica tot plegat. I si no, doncs ho farem nosaltres mateixos, que ja sabeu que, com diuen en castellà, servimos para un roto y para un descosido. Una abraçada i tornem de seguir seguida aquí, a Ràdio Es Veu. Fins ara.

0: i entrevistem un senyor que fa parapent.
1: Que
0: és una, sí, és una tècnica que els musulmans han fet servir sempre.
2: Sí. Sí. Bueno, musulmans ha... i altra gent, eh? Vull dir,
0: sí, sí, el, sí, el... sí. Agnòstics...
2: Hi ha molta gent que va en parapent, eh?
0: Sí,
2: i gent que ha sortit, sí, ha sortit en parapent i no ha tornat, com Carrero, sí, Blanco.
0: No, és veritat, és veritat. Home. Saps que el Carrero Blanco el volien segrestar? En parlarem aviat, sí, a la Renaixença.
2: Però va,
0: és una manera estranya de segrestar una persona.
2: Sí, però va sortir volant, que és més fàcil de... No, el retorn és més fàcil sortir volant que no que el, sí, segrestis.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Fa de més mal fer segrestar després.
0: Sí. Escolta, així ara no ens sentireu a la Renaixença, que ho sapigueu,
3: no,
0: la gent.
3: No, no.
0: Ja està. No. Vinc a anunciar-vos això. A ara
2: dos,
0: no ens sentireu.
2: A dos quarts d'una aterra el Papa, a les 12:25.
0: D'acord.
2: I aleshores farem la retransmissió en directe d'un avió aterrant.
3: Estarem, sí, amatents.
0: Però a YouTube o en digital segur,
2: sí,
0: que ens trobem.
2: No,
0: si no,
2: el canal digital segur, segur.
4: Sí, sí. Us heu posat, sí, sí, sí, un altre capítol.
2: Però avui recomano que escoltin l'arribada de l'avió.
0: Oh, sí, perquè... que tu recomano el teu, jo recomano el meu. No, sí, escolta, clar, veritat, jo...
5: Però també escoltar l'aterratge d'un avió.
2: No, però amb el Pau Llong, amb el Pau Llong.
0: Ah, sí, per un casual...
2: Amb el Pau Llong comentarem la terrada de l'avió.
0: Està bé.
4: Està molt ben trobat.
2: Sí. Sí.
0: Està bé.
2: I amb
0: està
2: un redactor que no el deixen entrar a la pista.
0: Hòstia. Déu-mos en guard, que no, no... Déu vulgui que no passi res, eh?
5: No.
0: Però si s'estavellés l'avió...
2: Ai, és...
0: Bueno, a nivell... Jo ara jo perquè no sóc creient, però si ets creient, se t'ha de destroncar tota la... No? Perquè, hòstia, quin Déu ha permès que el papa de Roma arribant a Barcelona s'estavelli l'avió...

0: Bon dia, us informa Joan Bota. I com hem anat sentint al llarg de tot el matí, avui la notícia és l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya. El primer lloc on anirà serà la Catedral de Barcelona, on participarà en una pregària. Anem cap allà. Miquel Jarque, bon dia.
1: Bon dia. Gran desplegament policial amb només Mossos d'Esquadra. Hi ha 5.600 agents que controlen la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyen. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5 reforçada des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. El comissari David Boneta, cap de l'operatiu policial Albus, ha subratllat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que el desplegament policial és el més gran que ha fet mai el cos.
2: Aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs podríem remuntar doncs, a dispositius com la Copa Amèrica, la Fórmula 1, però sí que és veritat que aquest és el dimensionament. Per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica doncs, que ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
1: Desplegament policial que ja es nota aquí a la plaça de la Catedral. Centenars de persones s'apleguen al voltant del temple i del Palau Episcopal, on el pontífex farà dues nits. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Més notícies, Natàlia Ramon.
3: Han començat aquest matí les proves de selectivitat amb tota normalitat. S'han constituït tots els tribunals i cap docent no ha fet vaga. Tampoc hi ha hagut problemes de mobilitat perquè les protestes dels docents han començat més tard. Ara els alumnes surten del primer examen. Anem al campus de Ciutadella de Barcelona. Sara Canyete, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, les proves d'accés a la universitat han arrencat sense incidències i, de fet, aquesta hora ja ha finalitzat el primer examen, el de Llengua i Literatura Castellana, un examen que els estudiants en general han trobat fàcil amb exercicis de comprensió lectora, de redacció i poemes de Blas de Otero i Glòria Fuertes. A l'apartat de literatura, a la part de sintaxi, sí que s'hi han trobat més preguntes tipus test de les que preveien.
5: Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que, al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre. Són bastant fàcils. Sí que m'ha gustat l'anàlisi inverso.
6: M'ha semblat un regalet, la veritat. No havia estudiat gens per l'examen i del 8 i mig no baixaré, jo crec.
4: Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: I mentrestant, centenars de docents es manifesten aquest matí a la ciutat en una nova jornada de vaga a l'ensenyament públic. La protesta arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. Continuem, doncs, a Barcelona. José Antonio Muñoz, Toni Fortesa, bon dia.
7: Molt bon dia, doncs ara mateix, com deia, centenars de persones que estan reunits a la plaça Espanya en aquesta manifestació que ha d'acabar al Parlament. És docents, personal d'atenció educativa, treballadors del lleure, inicien un nou cicle d'accions abans d'acabar el curs, reclamen que es reobri la negociació amb els docents i des d'USTEC confirmen que demà tenen reunió amb la consellera on exposaran totes les seves demandes.
3: A Catalunya es requisen el 25% de totes les plantes de marihuana de tota Europa, una de cada quatre. És l'estimació que surt en contrastar les dades dels Mossos d'Esquadra amb les xifres d'un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. Al conjunt de l'Estat es confisquen la immensa majoria, el 75%, de les plantes de cànnabis de tot el continent. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
8: Hola, bon dia. L'Estat espanyol es consolida com un gran punt operatiu del tràfic de cannabis perquè és un lloc de fabricació, diuen les autoritats europees, i també perquè és un lloc proper al Marroc, d'on prové una part de l'haixix que entra al continent i que serveix per produir marihuana. Creix la inquietud sanitària per la proliferació de productes adulterats derivats del cannabis, que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, poden arribar amb més facilitat a públics joves. Pel que fa a la cocaïna, l'Estat espanyol també lidera les confiscacions a Europa, registra el 37% de totes les intercepcions. Arreu del continent augmenta el consum de cocaïna i també de drogues sintètiques. Bruno Forte de Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
0: I notícia d'última hora, ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, per suposadament haver aconseguit edit un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions han demanat 6 anys de presó per ell i 4 per l'aleshores president de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo. Sánchez no ha fet ús de l'últim torn de paraula, sí que ho ha fet en canvi Gallardo, que ha parlat d'un judici per raons polítiques.
9: Y que la única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo.
10: compañía.
0: La plataforma Disney incorpora el doblatge al català, 37 pel·lícules gràcies a un acord amb la Conselleria de Política Lingüística i 3CAT. Entre els títols que ara es poden veure en la nostra llengua n'hi ha 30 d'acció real, 4 d'animació i 3 que combinen els dos continguts. La majoria provenen del catàleg del 20th Century Studios, que va ser adquirida de Walt Disney Company el 2019. Entre els títols que a partir d'avui es podran veure en català a Disney Plus hi ha El diable es vesteix de Prada, Alien, Sol a casa o El club dels poetes morts. Esports, Marcos García.
11: Avui comencen els play-offs de semifinals a la Lliga CB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. A partir de 3:15, el tot gira d'aquest Barça-Tenerife a l'exclusiu digital per l'app de Catalunya Ràdio i també 3CAT. A les 7 del vespre juga el cinquè i definitiu partit a les semifinals de l'Hockey Lliga. El Barça i l'Igualada s'enfrontaran a Blanes i no ho faran al Palau Blaugrana justament per la coincidència amb les semifinals de la Lliga de bàsquet. El Barça de futbol sala a només una victòria de la final de la Lliga a les 9, Inter Barça. La selecció espanyola de futbol s'ha imposat aquesta matinada al Perú 3-1 en el darrer amistós abans que comenci el Mundial. El Blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit encara en futbol a les 9. Islàndia-Espanya és l'últim partit de la fase de classificació per al Mundial femení de l'any vinent. I encara en futbol a la Lliga femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la seva davantera, Fenitia Brown.
12: Fins aquí les notícies.
13: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 10 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. La campanya de voluntariat del Tour de França continua en marxa a Sant Just amb l'objectiu de reforçar el dispositiu organitzatiu de l'esdeveniment esportiu que passarà pel municipi el pròxim 5 de juliol. L'Ajuntament fa una crida a les persones majors de 16 anys perquè s'incorporin a l'equip de voluntariat que donarà suport a la jornada. Les persones interessades poden inscriure's a través del formulari Vita habilitat per l'organització i per participar-hi no es requereix experiència prèvia, tot i que cal tenir més de 16 anys i poder comunicar-se en català, castellà, anglès o francès. La iniciativa forma part dels preparatius del Grande Parc Barcelona 2026 que tindrà la capital catalana com a punt de sortida oficial del Tour i recorrerà diversos municipis de l'àrea metropolitana, entre els quals Sant Just. Pel que fa a cultura, l'espai de lliure creació Carme Malaret de Sant Just inaugurarà el dijous 11 de juny a 7:45 del vespre la mostra Daurar-se, una exposició de l'artista i fuster multidisciplinari Pep Aymerich que es podrà visitar fins al 14 de juny. La proposta presenta una experiència plàstica basada en formes ovalades de fusta emmarcades per cèrcols de botes de vi, amb una presència destacada dels elements daurats. Aymerich, artista vinculat al gironès, desenvolupa la seva trajectòria en disciplines com l'escultura, el land art, l'escenografia, la performance i el videoart. Durant els 4 dies que durarà la mostra, el públic tindrà l'oportunitat de conèixer de prop el treball i l'univers creatiu de l'artista. La programació tancarà el diumenge 14 de juny amb un vermut de cloenda. I encara en cultura, la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la Gent Gran porta per títol Maurice Ravel, orfebre de la música, i anirà a càrrec de Xavier Echevarria, periodista i crític musical. L'acte tindrà lloc l'11 de juny a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola, d'Esplugues de Llobregat. La sessió estarà dedicada a la figura i obra de Maurice Ravel, un dels compositors més destacats de la música del segle XX. La conferència oferirà una aproximació a la seva trajectòria artística, al seu llegat musical i les característiques que han convertit les seves composicions en referents a la música contemporània. L'entrada serà gratuïta per a les persones associades, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar 5 euros. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara!

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: I seguim avançant en el nostre magazín. Abans, a la primera hora, no ho hem pogut fer i ho fem ara en aquest segon tram del programa. Saludem el Carles Rius per parlar del temps. Carles, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Com aneu?
1: Com ha estat? Tot bé?
2: Tot bé, va tot bé.
1: Molt bé, doncs ens alegra i res, ens agradaria saber també com està una mica el temps. Ahir ja en vàrem poder parlar de forma més extensa, avui serà una mica més breu perquè hem de marxar a l'entrevista del dia, però explica'ns una mica què tenim pels propers dies i què tenim per avui a Sant Just.
2: Doncs mira, anirem ràpids. Tenim un anticicló, el que passa que van passant diferents fronts pel nord de la península Ibèrica i avui ens creua un front i quan arriben aquests fronts porten una miqueta d'aire fred en alçada i el que provoquen és que puguin créixer tempestes de mitja tarda. I avui hi ha avisos doncs, que les tempestes poden ser destacades a tot el que és la meitat nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, i poden baixar cap a l'altiplà central, arribar a comarques gironines i també cap als Vallesos. Amb aquesta opció aquesta tarda, nit, doncs els núvols els tindrem molt a prop, la humitat carregarà, però com que arriba aquesta línia frontal, les temperatures tenen tendència a baixar una mica els propers dies. Tant avui dimarts, com demà dimecres, com dijous, tindrem tres dies on les temperatures tornaran a tirar cap avall. I fins i tot estaran un palet per sota del que tocaria per l'època. O sigui que tornarem a respirar una miqueta aquesta setmana pel que fa a temperatures. De cara a aquesta nit i matinada, la resta d'aquestes tempestes d'aquesta tarda que comentàvem, podrien, alguna d'elles podria tocar Sant Just. Està parlant d'aquella la possibilitat de que durant la matinada o a primeríssima hora del matí pogués encara caure alguna gota fruit d'aquestes tempestes que poden ser potents i que poden allargar-se al llarg de la nit i la matinada. Ja ho diem, tres dies, dimarts, dimecres, dijous, amb temperatures més baixes, i un cop hagi arribat el divendres, amb el cel, dimecres, dijous, doncs el cel mig ennuvolat, amb sol i núvols, amb temperatures més baixes, i de cara al cap de setmana, divendres, dissabte, diumenge, doncs sembla que divendres pugen una mica les temperatures, encara podríem dir que estaríem en mitjana, dissabte serà un dia càlid, podria fer calor, i diumenge tornarien a baixar una mica les temperatures, sense previsió de precipitacions i amb un cel mig-mig, ni sol radiant ni tapat, o sigui, tindrem una miqueta de tot al llarg dels propers dies.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió escurçada del temps, però el que podem dir és això, no? Aquest anticicló que tenim ara mateix i anar doncs una mica actualitzant dia a dia aquesta previsió meteorològica, Carles.
2: Sí, perquè aniran passant diferents línies frontals i aquestes el que provoquen són tempestes en zones de muntanya i poden baixar una miqueta més, però bàsicament parlarem d'anticicló amb aquestes línies frontals que llisquen pel nord de la península Ibèrica i que toquen el Pirineu de Catalunya.
1: Perfecte, doncs ho deixem aquí i demà actualitzem, d'acord?
2: Perfecte, bon
1: gràcies,
2: dia a tothom.
1: Gràcies, Carles, bon dia.
2: Que vagi bé.
3: Sí, a vostè.
1: Doncs ara fem una breu pausa per publicitat. Tornem de seguida amb l'entrevista del dia. Fins ara.
4: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
5: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
6: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
7: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
8: Sabies que al teu municipi tens el servei d'en bici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a ambici.cat.
6: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
9: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
10: Tu sí?
9: Esclar.
11: Marcel, cada cosa on toca, eh?
10: Esclar.
12: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: I seguim avançant en el nostre magazín, seguim a la Rambler, és moment de l'entrevista del dia. Avui parlem del Casal Popular La Sala, ho fem doncs marxant cap al carrer Josep Ensenc Claver número 20 i saludant doncs a la Maria Granados, que tenim aquí als estudis de Ràdio d'Esbert. Maria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda al programa. Doncs comencem amb les dues activitats que venim a destacar avui. Per una banda volem parlar de la Revetlla del Poble, aquesta Revetlla de Sant Joan que celebrarà el 23 de juny a la plaça Malaret, a Sant Just, i també parlarem del Mercat de Segona Mà i Artesania dissabte 13 de juny. Aquest, com que per calendari ens cau més a prop, si et sembla, és amb el que començarem. Tercera edició del Mercat de Segona Mà i Artesania, que feu també conjuntament amb l'Ateneu. Explica'ns una mica d'on neix la idea i per què d'aquest mercat ara al mes de juny?
1: Res, bàsicament la idea era fer alguna cosa diferent i es volia apostar per potenciar un tipus de comerç més petit i més alternatiu, artesania, sobretot, i també es volia proposar de fer alguna cosa amb alguna entitat. I a més l'Ateneu, com que té reconeixement al poble, es va creure que estaria bé col·laborar amb ells. I res, bàsicament és aquest dissabte i és a les 10 del matí i és a la Camoapa. I s'han apuntat un munt de comerços, la veritat, i hi haurà barra també, amb música.
0: Ah, perquè fareu també implicació, diguéssim, per part dels comerços de Sant Just, eh?
1: No són comerços, o sigui, són gent que fa artesania.
0: Entesos.
1: A Sant Just, però no és gent que té un local amb un comerç.
0: Val. Gent que, diguéssim, doncs té aquesta feina, no?, que realitza peces d'artesania o inclús també de segona mà, perquè és un
1: Exactament,
0: mercat que
1: sí.
0: També ofereix aquesta possibilitat, i a partir d'aquí, doncs, a lo millor doncs, no tenen la facilitat de tenir un local, i aquest tipus de mercat el que fa doncs, és obrir-los una mica de cara a la ciutadania, entenc, no?
1: Exactament, sí.
0: I de fer-ho de la mà de l'Ateneu, una mica doncs, també pel que deies, no?, per ser doncs, punt neuràlgic de la cultura al nostre municipi. De 10 a 1:30, a 2:15 del matí, a la plaça Camoapa, amb servei de bar i música. A la plaça Camoapa, ho heu fet sempre allà o heu anat rotant?
1: No, ho fèiem a la Malaret, perquè l'espai realment és més acollidor, el que passa és que l'any passat ja ens va quedar petit. També pel tema de l'ombra, no teníem prou carpes i finalment hem decidit fer-ho a la Camoapa per tenir més espai, bàsicament. A veure com funciona.
0: Molt bé. Doncs aquesta prova també una mica pilot, no?, al barri sud, a la plaça Camoapa, que els caps de setmana doncs, hi ha una mica de moviment perquè la gent doncs, surt.
1: Totalment,
0: també
1: sí, carrer. Això serà un benefici perquè al barri sud sempre hi ha més moviment, no?, que potser al barri centre, per tant, jo crec que en aquest sentit anirà bé.
0: Perfecte, doncs recordem aquest mercat de segona mà i artesania el dissabte 13 de juny a la plaça Camoapa de 10 a 2:15 del migdia. Hi haurà aquest servei de barra i de música. I bé, passem a parlar també de la Revetlla de Sant Joan, perquè ja fa uns anys, no?, que esteu amb aquesta Revetlla.
1: Sí, aquesta és el tercer cop que la fem i bàsicament perquè ens ha funcionat molt bé des de l'inici. Vam començar-la a fer bàsicament perquè creiem que calia un espai al poble per celebrar la Revetlla d'una manera popular, perquè tothom la celebra al jardí de casa, no?, i creiem que sí. És un bon dia per celebrar-ho al carrer i a més celebrar-ho amb veïns, no només amb familiars o amics. I bàsicament volíem potenciar una mica això.
0: Val, perfecte, entesos. Al principi la fèieu davant del local, no?
1: Exacte, sí, el primer any. El que passa és que ens va quedar petit, també l'espai, perquè va venir molta gent, i vam prioritzar fer-ho a la Malaret. També perquè ho volíem fer coincidir amb l'arribada de la Flama, que arriba a la Malaret. I d'aquesta manera quedava tot més aglutinat. A la gent que organitza la Flama també els hi anava bé que després hi hagués esdeveniments allà, i a nosaltres també ens anava bé fer-ho conjuntament. La nostra intenció sempre és fer el màxim de coses amb el màxim d'entitats o organitzacions del poble.
0: D'aquesta manera també el que aconseguiu és lligar una activitat amb una altra, no? I quan acaba la Flama del Canigó, doncs la gent que es pugui quedar allà als voltants del barri centre, concretament doncs, a la plaça Antoni Malaret i Amigó, per celebrar aquesta Revetlla de Sant Joan que ens ofereix la sala. I què és el que ofereix la sala? Com ho organitzeu? Què és el que ha de tenir en compte cadascú doncs, per participar a aquesta Revetlla? Explica'ns una mica com es desenvolupa aquesta activitat.
1: El que farem és un sopar popular, i la gent el que té és un formulari que s'ha penjat a les xarxes socials i s'ha enviat als socis per correu electrònic, i la gent s'apunta en grup. Hi ha gent que s'apunta en grups de 20 persones i hi ha gent que s'apunta en grups de 5. I aleshores el que es fa menjar per compartir. Cadascú gestiona la taula i un cop arribes allà es fan fileres de taules i sopem tots junts, però cadascú una mica com amb el seu grup.
0: Val.
1: I hi haurà música també, hi haurà servei de bar. De música hi haurà un grup de versions i un parell de PDs. I acabarà a les 3 de la matinada.
0: Perfecte. Pel que fa al menjar, comentaves, no m'ha quedat clar si serà de dur cadascú de casa seva o també ho organitzeu vosaltres.
1: No, cadascú de casa seva.
0: És a dir, el que fa la persona és reservar la taula.
1: Exacte, reserves la taula i cadascú porta plats per compartir. Perquè creiem que per Sant Joan és més fàcil, no? La gent també té ganes de menjar millor i creiem que al principi volíem fer seques amb botifarra, però no ho vam veure una bona opció. Aleshores, ens ha funcionat molt bé el fet que la gent porti el seu menjar. I aleshores doncs compartim una mica entre tots, també, però bàsicament la gent el que fa és compartir amb la seva taula.
0: I si ja porta feina organitzar una activitat d'aquestes, si afegim el menjar, doncs encara és més, no?
1: Sí, no, i a més que ve moltíssima gent. O sigui, vam obrir el formulari fa una setmana i ja hi ha 100 persones inscrites.
0: 100?
1: Sí, o sigui, té molt èxit i seria complicat gestionar-ho.
0: Totalment. D'aquesta manera cadascú també es pot fer la festa seva, no? A partir de, doncs, això, de que l'espai el poseu vosaltres, les taules, tot, i a partir d'aquí, doncs, qui vulgui menjar una cosa, doncs que mengi una cosa, i qui no, que mengi una altra.
1: Sí, totalment. També ens agrada molt perquè és un espai, és dels espais que tenim més intergeneracionals. És un espai que té gent gran, dels 70 cap amunt, tens moltes criatures i tens molta gent jove. I es crea un clima bastant bonic, la veritat, molt de revetlla.
0: Et refereixes que aquesta activitat és una activitat que toca moltes edats, no?
1: Exactament, sí.
0: Clar, perquè hi ha molta gent que deu anar amb la família, amb l'àvia...
1: Sí, jo crec que vam aconseguir també poder suplir una necessitat que realment hi havia al poble, que era la revetlla de Sant Joan, poder fer alguna cosa al carrer. I fins a dia d'avui ens està funcionant molt bé.
0: Sí, sí, perquè sí que és cert que fa uns anys ja no hi havia revetlla al poble, sempre hi havia com molts impediments, no?, per realitzar una revetlla i en aquest sentit doncs, el que passava doncs, és això, no? Trobem a faltar també una mica de foguera, que no sé aquest any com funcionarà, no?, perquè no tenim foguera. Primer l'excusa o el justificant era el tema de la sequera, el tema del risc d'incendi. Sí que és cert que les temperatures són molt elevades i que pot haver doncs, una mica més de sequedat a Collserola, però aquests dies ha plogut, la setmana passada vam tenir una bona pluja, un bon ruixat, les temperatures han acompanyat. Veurem, no? Però tot fa pinta doncs, que de moment aquesta opció que ha quedat una mica més reduïda, no?, que és que aquest espai on doncs, s'encén la flama de forma simbòlica, aquesta espècie de paveter, no?, que s'ha inventat, doncs, sembla que ha vingut per quedar-se. Vosaltres, d'això què hi penseu?
1: Nosaltres creiem que per Sant Joan, evidentment, hi ha d'haver la foguera i creiem que la foguera hauria de quedar encesa. Tot i això, tampoc és un tema que nosaltres l'haguem tocat massa perquè és una cosa que gestiona la flama del Canigó i no nosaltres. Però sí que és veritat, l'any passat es feien al parterre i es quedava encesa una estona però s'apagava. No sé com ha quedat aquest any, no n'estem informats perquè no ho gestionem nosaltres.
0: Clar, jo és que me'n recordo quan era petit, i tu també et deus recordar, no?, de Jocs Juvenívols, va haver una temporada, si no, a dalt al Canigó, no?, que s'encenia aquella gran foguera amb les andròmines doncs, que cadascú tenia, no?, a casa, a vegades doncs, o passaven a recollir els serveis de l'Ajuntament, a recollir fustes o el que fos, i es feia aquella foguera, era maco de veure, i al final doncs, és part de la tradició, no?
1: Totalment, sí, sí. Passa, no?, sovint, que la normativa a vegades ens impedeix poder celebrar les tradicions com realment creiem que s'haurien de celebrar, però sí, sí.
0: Clar, en aquest sentit la sala de moment no ha fet cap passa ni ha tingut
1: cap
0: contacte. No,
1: hem fet reunions, tenim contacte amb la gent de la flama, però ara per ara no hi participem de manera activa, podem dir. Tot i això, hi anem sempre a títol individual, però com a entitat normalment no hi participem.
0: Doncs com estàvem comentant avui amb la Maria Granados de la sala, la Revetlla del Poble, aquesta revetlla doncs, que celebra a la plaça Malaret, tindrà lloc el 23 de juny, el dia de Sant Joan, amb aquesta festa per tothom, per tots i per totes, i que en aquest sentit doncs, també inclourà en la seva programació punxadiscos i també doncs, un grup de versions. Alguna cosa més que vulguis afegir respecte a aquest tema o que vulguis comentar aquí també doncs, els micròfons de Ràdio d'Esvern o convidar la gent que ens estigui escoltant?
1: Ja tenim un acte programat el 19 de juny que és un taller de ratafia que la fem conjuntament amb el celler de Can Mata. Hi ha places bastant limitades perquè normalment quan fem aquest tipus de coses no s'hi pot apuntar molta gent, però si algú s'hi vol apuntar trobarà el formulari a les xarxes socials de la sala.
0: Molt bé, perfecte. Doncs sí, ho estem veient també nosaltres aquí en pantalla a l'Instagram de la sala, aquest taller popular de Ratafia, divendres 19 de juny a les 6 de la tarda. I bé, amb inscripció d'un màxim de 5 grups de 4 persones, en aquest sentit, doncs, una activitat que inclou tots els materials, no? O la majoria, menys l'envàs de vidre, que en aquest cas doncs, s'ha de dur de casa. Doncs bé, Maria, si et sembla, anem tancant aquí l'entrevista d'avui. Abans, però, aprofito per preguntar-te també, us vam entrevistar fa no massa per parlar dels casals i ateneus, concretament d'aquesta acte de trobada de casals i ateneus dels països catalans. Com va anar aquesta trobada?
1: Molt bé, la veritat. Sí, sí, sí, va haver un munt d'assistència i de gent d'arreu, a més, i re, molt bé, la veritat. També va venir molta gent del poble, d'aquí de Sant Just, jo crec que va ser un bon espai de trobada i també de reivindicació política i de formació política, o sigui que molt bé.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs, Maria Granados, de la sala, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio d'Esvern i us emplacem a tots i a totes a seguir-los a xarxes i també a actualitzar aquestes activitats que ens proposen, veure què ens interessa més i també participar-hi de forma oberta. Maria, gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. És moment de parlar d'economia i ho fem amb en Rafael Redondo, com ho fem doncs cada dues setmanes. Rafael Redondo, bon dia.
1: Hola, bon dia, Dani, bon dia.
0: Benvingut al programa, com estàs?
1: Bé, com, bueno, bé, bé, avui com el dia.
0: Com el dia, eh? Com el dia, sí, sí.
1: Dia de... Està el dia molt, molt...
0: Molt enterbolit.
1: Molt enterbolit i sí, es nota sí. Molt la pressió atmosfèrica, es molta, nota molt.
0: Jo la setmana passada estava bastant carregat, eh? D'aquí davant del front, dels ulls, tenia vista molt cansada. Sí, sí, vaig estar a finals de setmana així com una mica... enterbolit, però bé, sí, com sigui, avui parlarem d'economia i seguirem doncs, una mica l'estela d'aquestes setmanes, perquè avui quan parlàvem abans fora de micròfons em deies avui parlaré de tot i no parlaré de res, no? Perquè està l'economia una mica com el temps.
1: Efectivament, està tot molt convuls, és a dir, encara tot el tema d'Iran, tot l'endoroll que n'hi ha allà, Això està alterant més de lo que la gent més de lo que la gent es pensava, no acaben d'arribar a cap acord i això afecta bastant a l'economia. T'ho vaig comentar una vegada que no se'ls avenirà el tema del preu del petroli, que el preu del petroli pues, bueno, va arribar a màxims de 110 i ara es va llogar entre 90, 94, 95. Això és una situació en la qual ni puja ni baixa, s'ha quedat, però el que està fent és que puja la inflació perquè amb un preu de més de 90 euros, perdó, més de 90 dòlars el barril, fa que pugi la inflació. Contrapartida de tot això, pues ja ha començat el Banc Central Europeu a dir que la nostra lluita, com és contra la inflació, pues si tindrem que pujar el tipus d'interès o no tindrem que pujar. Si no pugem els tipus d'interès, se'ns pot pujar-se la inflació. Si pugem els tipus d'interès, rebaixem la inflació. Però llavors el cost dels préstecs, el cost de la hipoteca, que és el que la gent els afectarà, doncs puja. Baixa la inflació, és a dir, la cistella de la compra te la trobes més barata,
0: sí.
1: Però com a contrapartida, si tu tens un préstec o tens una hipoteca, doncs, pensant que anaven a baixar els interessos, doncs, ara se n'adonen que probablement es pujaran. Ho faran ara, no ho faran, ho faran... Tot està depenent de lo que passi allà a l'estret d'Hormuz. No és pel que passin per allà el 20%, que diuen que passa el 20% del petroli, no és veritat, perquè Aràbia Saudí i Emiratos Àrabes tenen oleoductos que se'n van al Golfo, surten del Golfo Pèrsic, no surten per allà. El que més li està afectant pues, és a Iran, perquè Iran va dir jo tanco l'estret d'Hormuz i el que vulgui passar per aquí que em pagui. I aleshores els americans van dir cap problema. 200 quilòmetres més endavant, nosaltres posem els barcos i no deixem passar ningú. I aleshores el que aquí li està afectant és a l'economia d'Iran, pues, que allò de vendre 4 milions de barrils pues, ja no arriben ni a mig milió de barrils. I l'economia d'Iran pues, està bastant devastada pel propi govern. Que el seu govern pues, continua gastant en armament, i ja veiem, i això és el que està passant en l'economia. El divendres estaven enrolant que probablement podrien arribar a un acord i el diumenge pues, els iranians van agafar i van tirar 5 missils o 6 missils a Israel. Òbviament ja saben que si li tiren 5 missils o 6 Israel li tornarà amb ells, com els hi van fer. Clar. Això, normalment això quan hi estan en unes negociacions són els últims passos que acostuma a passar, eh? Anem a establir una pau, però bueno, en l'últim moment d'establir la pau s'estan tirant sempre, però això ha passat sempre, eh? Per què? Perquè tindrà la postura més de força, una postura més dèbil, i aleshores pues, en l'últim moment s'estan tirant. I això amb l'economia, això vol dir petroli amunt, això vol dir que el fertilitzen amunt, està havent-hi també un altre problema amb el queroseno dels avions, perquè el queroseno és refinat i aleshores li falten una sèrie de components. I ara estem en aquesta situació. Normalment en economia, els mesos de juliol i agost, al ser una miqueta així festius, també ja són mesos raros en economia. Però ara per ara, la bossa, que jo la segueixo molt, està adelantant precisament tots aquests aldarulls, tots aquests altivalls que n'hi ha. Per això dic, de què enraones d'economia? Dic que és molt difícil, perquè és que no... aquest matí miro que diuen, escolta, els números de vivendes entregades que vam estar enraonant la setmana passada, doncs resulta que els certificats d'obra definitiva doncs han baixat, en el que porta amb l'interanual, és a dir, maig contra maig, maig d'aquest any contra maig de l'any passat.
0: Contra el 25.
1: És a dir, s'està construint menys. S'està construint menys perquè no n'hi ha sol, s'està construint menys perquè els constructors no veuen una sortida a curt plaç, s'està construint menys perquè el cost de fer una, d'aixecar un edifici pues, està molt, molt car, de cara a impostos i tot això. No està clar, realment no està clar, i aleshores és un problema que ja l'hem comentat diverses vegades. Jo t'he apostat per una sèrie de solucions, però que no veig que no...
0: Que no t'estan fent cas.
1: No, a mi no m'han de fer cas. Si volen escoltar-me aquí a la ràdio, doncs mira, algú potser li pot agafar de referència, però res més, no? Per això et deia que la situació és aquesta. És a dir, ara tenim problemes d'inflació per una banda, amb l'agravant que el Banco Central, si puja tipus d'interès, el ciutadà, l'empresa es trobaran que els hi pujaran els interessos, en la qual hipoteques en amunt, prestes en amunt, i si puja la inflació, els preus també pujaran. Uh-huh. Amb la qual la inflació sempre t'he dit que és l'impuesto a la ombra. És un impuesto que tu no te n'adones, però que ho pagues. Per què? Pues perquè amb els teus ingressos resulta que pots comprar menys perquè se t'ha pujat el tipus de... se t'ha pujat el cost del material, se t'han pujat. Uh-huh. Però no te baixen els impostos. Els impostos es mantenen, però puja el que tu estàs comprant. Per això et dic que això és l'impuesto a la ombra amb el tema de la inflació. El Banc Central Europeu diu que com puja la inflació i el seu mandat és controlar aquest tipus de situacions, ara estem que pot reunir-se al mes de juliol, que pot ser que aplacin pel mes de setembre, dependrà molt si tornen a obrir l'estret d'Hormuz o no l'estret d'Hormuz. Dependrà bastant d'això, encara que em sembli mentira, encara que només els americans estan exportant petroli com si no haguessin demà, són els majors exportadors del món ja de petroli. Uh-huh. La part que no exporta Iran l'està exportant Emiratos Àrabes i l'està exportant Aràbia Saudí i Nigèria i Brasil, i ara també Argentina està exportant bastant de petroli. Ara també començaran a exportar petroli petroli a la venda des de Venezuela, que abans no era la venda, abans ho donaven als altres països, però no, és per vendre'l. Uh-huh. I aleshores n'hi haurà més oferta. Això no vol dir que baixi el preu fins que no sé, perquè el cost del petroli de la zona del Golfo Pèrsic, el que té és que és molt més barat de fer l'extracció que no pas a altres països, que és molt més car. Brasil ho ha d'extreure a 3.000 metres en l'Atlàntic, Venezuela, el petroli seu és un petroli que costa molt de refinar perquè és molt dens, que cadascú té la seva situació. Ara per ara ens estem acostant a una situació que jo dic, escolta, de què parlem? Dic, és que és difícil. Perquè clar, jo ara mateix estic enraonant de 3-4 situacions totalment diferents, mm-hmm, i que ens poden afectar totes la nostra butxaca.
0: Clar, i ara parlaves, per exemple, dels combustibles, no? I fa unes setmanes parlàvem del tema de les aerolínies, del tema dels vols, no? Jo et preguntava, què faig? Hi ha un preu més o menys econòmic en un vol? L'agafo ja, m'espero, i tu em vas dir, és que no baixarà més. És que el preu més baix que trobis ara és el que serà, no? I podíem llegir aquests dies a les portades dels diaris i també doncs, en el seu interior que els beneficis de les aerolínies caurien gairebé una meitat aquest any degut a aquesta forta augment dels preus en combustibles impulsat per les tensions geopolítiques i també pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: És així, és dir, però n'hi ha un altre problema afegit que t'he dit, que no hi ha prou queroseno. Que és el combustible dels avions, i les aerolínies que estan fent estan reduint vols, perquè jo de tindre 500 avions volant pues tinc 450. Uh-huh. I miro de carregar-los al màxim, de que no vagi l'avió amb un 60% de capacitat, sinó que vagi amb un 90% de capacitat. Per què? Pues perquè no és que estigui car el queroseno, és que no està havent problemes amb el queroseno. I aleshores això és el que està passant. Quan s'arregli, perquè s'arreglarà, d'un moment o un altre s'arreglarà el tema d'Iran, baixaran els preus, que no baixaran de cop. Per què? Pues perquè el subministre de queroseno no estarà d'avui per demà. Una cosa és que baixi el preu del petroli, perquè tornarà a haver-hi més petroli a la venda. Però aquest petroli després trigaràs un mes o dos mesos en transformar-lo, perquè s'ha d'agafar, s'ha de traslladar, s'ha de portar i s'ha de transformar en queroseno o en qualsevol altre material. També està havent-hi problemes amb el gasoil en segons quins països, no en Europa, però amb el sud-est asiàtic estan tenint problemes amb el dièsel. Per què? Per la part agrícola. Indonèsia acaba de denunciar que puja els seus tipus d'interès per lluitar també contra la inflació. S'està disparant la inflació arrel de tot això. Uh-huh. És clar, la inflació, ja t'ho he dit, la inflació, el que passa és que el problema és que la inflació actual l'estan generant els països. No l'està generant l'economia. Se diu que la culpa és de l'economia, la culpa d'aquesta inflació no és de l'economia. La culpa d'aquesta inflació, t'ho dic així de clar, l'estan fent els països perquè estan gastant més de lo que tenen. Uh-huh. És a dir, i això està fent que es faci emitint deute. Però que són els propis països els que ningú compleixen els criteris i tots estan per sobre del 90, del 100, del 102, del 105% del seu PIB amb deute. I aquesta deute és la que fa que pugi també la inflació. Però és una deute que no és fàcil, perquè serien tots els països en Europa, van dir, senyors, més del 2%, el 2,5% de diferència anual no es permet. Bueno, ningú baixa del 3%. I això què significa? Pues això significa, per una economia com l'espanyola, pues que ha de pagar 30-40 mil milions més en interessos. Uh-huh. Pues, cada any, el problema d'aquestes deutes és que cada any, en lloc de baixar-la, compres més deute, fas emissió de més deute. Pagaràs més o menys d'interessos en funció de com estigui el tipus d'interès. Si torna a pujar al Banc Central Europeu el tipus d'interès, la deuta espanyola pujarà de preu, tindrem que pagar més interessos, però bueno, s'emitirà més deute.
0: Uh-huh. Val? Doncs seguim avançant amb més qüestions, perquè parlàvem ara dels vols, parlàvem d'aquest també encariment dels vols, i ho fem en un dia en el que ara mateix, si poseu el televisor a totes les televisions, com a mínim públiques, de casa nostra, veiem un avió, l'avió del Papa, de l'aeroport de Madrid-Barajas, a punt de marxar rumb a Barcelona. I per què trec el tema del Papa a l'espai d'economia? Doncs molt senzill, perquè estem llegint molts titulars aquests dies de la visita del Papa deixarà 150 milions d'euros d'impacte econòmic, l'efecte Lleó 14 en l'economia, l'enorme impacte, Madrid preveu superar els 120 milions d'euros, la Comunitat de Madrid avança, la visita del Papa deixarà un impacte econòmic, i tot això podríem estar fins demà llegint doncs titulars relacionats amb aquest impacte econòmic. També llegíem a l'altra banda titulars aquests dies, no?, el que costarà la visita del Papa, que això també són xifres milionàries. Què en diem de tot això? És a dir, és cert que hi haurà un impacte econòmic tan bèstia? Perquè escoltàvem a la ràdio també gent que està a peu de carrer que diu: a mi m'estan deixant més diners pel Primavera Sound que no pas per l'arribada del Papa.
1: Mira, això són, com són esdeveniments molt puntuals. Això passa aquí a Barcelona quan fan les fires, quan ve la Fórmula 1, i llavors són uns esdeveniments tan important que arrosseguen tantíssimes persones. Uh-huh. és el que contemplen. Pues, a Madrid la setmana passada un hotel que et podia costar 100 estava a 300 la nit. Uh-huh. Perquè és oferta i demanda.
0: Sí.
1: Això ho genera? Sí, ve el Papa i ho genera. Estic dient, quan fan la Fórmula 1 o quan fan els premis de MotoGP, pues, generen el mateix. O quan fan la fira de telefonia a Barcelona, també n'hi ha un impacte de 70, 100, 200 milions. És dir, però això no és pel fet de... És el fet de que està el Papa, pues, que no ha vingut l'última vegada, no sé si va fer 14 o 20 anys, no sé. Els anys no és un tema que jo segueixi.
0: Benet XVI, l'últim papa.
1: És a dir que això el que passa que estem ara en una societat que tot ho pensem i el medim. Si ve el papa, quin cost tindrà? Quin benefici portarà? Bueno, pues el cost, jo no sé de qui es fa càrrec, si fas càrrec aquí a l'Ajuntament de Barcelona o el de Madrid o la Diputació o a la Generalitat o a l'Estat Central, no sé qui es fa càrrec d'aquestes coses perquè això no ho diuen. Això no, sembla que muntar, tallar carrers i tot això, no sé qui és el responsable o qui assumeix aquest cost.
0: Doncs mira, si ho llegim així de forma diagonal, el primer que hem trobat és tant la Conferència Episcopal com les diferents administracions que participen en la visita al Pontífex han xifrat el cost del viatge en 25 milions d'euros, dels quals 5 provenen de subvencions directes del govern català i de diferents espais de les Illes Canàries. Per tant, podríem definir una mica això.
1: Sí, bueno, una quarta part, però clar, el que es fa càrrec el govern català de 25 milions, com ho recuperen aquests 25 milions? Uh-huh. Bé, doncs es recupera perquè si aquí tindrà un impacte de 100 milions, doncs d'aquests 100 milions el govern català no recuperarà res, uh-huh, automàticament, perquè automàticament no es recupera. Recuperarà si n'hi ha més demanda d'habitacions d'hotel, que llavors es paga l'euro, els 2 euros d'allotjament del tema d'aquestes del turisme, però clar, un restaurant no pagarà més, el restaurant consumirà més perquè demanarà més material, però el govern català, pues, fins que no hagi passat un mes o hagi passat 3 mesos, no recuperarà aquesta part. Uh-huh. Això és el que s'enrona com a impacte. El cost és una cosa, però és que aquest cost és el que més no es pot medir, però sí que es pot mesurar, és l'impacte que té la transcendència de que el papa, tenint en compte que n'hi ha 2.000 milions de cristians o 3.000 milions arreu del món, doncs clar, automàticament Barcelona, Madrid estarà amb les televisions de mig món sortint.
0: Això està clar, però...
1: I aleshores això és el que acaba retornant.
0: Sí, no, això està clar, però també Barcelona ha de recordar que en un mes hi ha gran part del Tour de França.
1: Sí,
0: clar,
1: sí, sí.
0: I això també és un tema, és a dir, que agruparà moltíssima gent, que tindrà unes despeses econòmiques per la Diputació de Barcelona, vull dir, jo crec que ens estem oblidant una mica d'això, no?
1: I també vindrà la Fórmula 1, sí, sí.
0: Clar, és que tot alhora.
1: Sí, no, ara vindrà tot seguit. Ara vindrà tot seguit. Sí, sí. Però bueno, això també
0: desgasta la ciutat, eh?
1: És que clar, que estem? Volem més economia, volem que tot estigui funcionant i que tothom tingui feina, que tothom pugui tindre un lloc de treball.
0: Però a quin preu, no?
1: I quin cost té tot això?
0: Uh-huh, correcte.
1: Tu acabes de dir una cosa que diu... I la ciutat, a l'impacte de la ciutat. Però és que estem ara en una posició que solament és tanto tienes, tanto vales. Uh-huh. L'impacte, dona en compte que diem, bé, el papa, què impacte econòmic té? Estem mesurant que el papa val tant. Uh-huh. Res més. Bé el Tour de França, ingressem tant. Bé la Fórmula 1, ingressem tant. Bé, estem mesurant contínuament l'impacte econòmic. No mirem res més, és a dir, que vingui el papa, al final sempre que sigui un negoci.
0: Sí.
1: Sembla.
0: Sí, totalment.
1: Clar, però les persones amb creències religioses fortes, ells no ho veuen com a cap negoci. Ells veuen al contrari, que ha sigut espiritualment, ha sigut molt fort i molt important i molt interessant per elles, no? Uh-huh. Però clar, després comencem a mesurar què passa, què té, què ens aporta, quin cost té, quin desgast... Entrem a enraonar de tots aquests temes que no són fàcils, no són fàcils.
0: No, totalment.
1: Si els mirem des del punt de vista cristià, no mirem la part econòmica. Uh-huh. Si el mirem des del punt de vista econòmic, ens oblidem de la part del missatge que està transmitint, en aquest cas, el papa, no? Llavors estem enraonant, el que et deia, igual que l'economia, podem enraonar de tot o podem enraonar de res, no? és clar, què té aquesta visita? Doncs pues que és una visita perquè, com és el principal de la Iglesia cristiana, doncs pues bueno, pues ja té tota aquesta transcendència, i a més tenint en compte que el fet de que el Papa estigui aquí en Espanya té molta repercussió per tots els països de parla hispana, amb la qual tot el que és Amèrica pues, també estan visquent el dia a dia de lo que està passant aquí a la visita del Papa en Espanya, no? Uh-huh. I això també s'ha de tenir en compte, però que si mirem des del punt de vista econòmic, com a ciutat, què t'interessa? La visita o no la visita al Papa? Jo te diria, econòmicament m'interessa que vingui el Papa a Barcelona. Econòmicament m'interessa.
0: Uh-huh. Sí.
1: Per què? Perquè a mi m'interessa que l'economia de la meva ciutat, l'economia de la meva zona, vagi bé. Vagi bé. Uh-huh. A nivell polític li encantarà, perquè a més tindrem una recaptació d'impostos que també els anirà bé. És clar, aquesta recaptació d'impostos, pues, bueno, teòricament després es tindran que revertir. Uh-huh. Amb la qual cosa també seria, si ens ho mirem econòmicament, diguem que és beneficiós.
0: Clar, el que passa que ho veiem en un moment en el que, com dèiem, i amb això tanquem perquè ens queda menys d'un minut, tenim el Primavera Sound, d'aquí no res al Tour de França, estan els nanos també amb la selectivitat, vull dir, és un moment on la ciutat em dona la sensació que podria col·lapsar, però bueno, ho veurem també, perquè també tenim la vegada de professors, amb les manifestacions, vull dir, els col·lectius independentistes que també volen dir la seva.
1: Ens vam passar als Jocs Olímpics i vam estar un any a tope.
0: Jo és que això no ho vaig viure i no en sóc conscient, però tens raó que el 92 va ser un any molt fort.
1: Sí.
0: Rafael Redondo, cuida't molt.
1: Igualment, una abraçada. Pues moltes gràcies, Dani.
0: Fem una pausa, tornem de seguida.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. I la notícia aquesta hora és que el Papa Lleó XIV ja vola cap a Catalunya. Està previst que arribi passats 1:45 del migdia a l'aeroport del Prat, ja que ha sortit més tard del previst de Madrid. Un cop a terra anirà directe a la catedral de Barcelona, on farà el primer acte, una pregària amb autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que participen dels actes del pontífex al nostre país. A la tarda protagonitzarà l'acte més multitudinari, una vetlla de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys davant 40.000 persones. Hi haurà actuacions d'Álvaro Soler, Siloé, Conchita, Alfred García, Sergio d'Alma o Sabor de Gràcia, a més de vídeos i entrevistes. A més, hi haurà una actuació castellera i el Papa recorrerà l'estadi amb el Papa Mòbil. Més notícies, Natàlia Ramon.
2: Un miler de mestres, professors i personal educatiu es manifesten a aquesta hora a Barcelona en una nova jornada de vaga a l'ensenyament públic. La protesta arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. Seguint la protesta, hi tenim el José Antonio Muñoz i el Toni Fortesa. Toni, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs mestres, professors, personal educatiu i famílies participen en aquesta nova jornada de vaga per reclamar millores per l'educació pública i la reobertura de les negociacions amb el departament. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha anunciat que demà reuniran amb el departament i que exigiran un canvi en el model de negociació.
4: Necessitem una negociació que sigui oberta, que sigui d'escolta, que sigui de construcció. No de batalla, sinó de construcció, perquè és que és l'única manera d'avançar.
3: La mobilització, que ha començat a la plaça Espanya, acabarà davant el Parlament. Toni Fortesa i José Antonio Muñoz, Barcelona, Catalunya Ràdio.
1: El comissari jubilat José Manuel Villarejo s'ha presentat com a víctima del cas Leire i de la suposada trama al Partit Socialista per torpedinar causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Ha dit que estarà encantat de declarar si el jutge Santiago Pedraz el cita, ja sigui com a testimoni o com a imputat. Ho ha dit a les portes de l'Audiència Nacional, on avui continua declarant, en aquest cas com a acusat del cas Kitchen. Anem a Madrid. Tania Tapia, bon dia.
5: Bon dia. Villarejo no ha confirmat si es va reunir amb Leire Díez, com si apunta la Guàrdia Civil al sumari del cas, o si es van conxorxar per buscar draps bruts del magistrat Manuel Marchena. Ha dit que els detalls els donarà davant del jutge, que espera que el citi, però ja s'ha desvinculat de la trama. És una estupidesa, diu Villarejo, que n'és de la mà d'un grup que assegura va usar àudios seus per carregar contra ell i que van servir perquè se li obrissin més causes judicials.
6: Me pongo de acuerdo.
5: Perquè se li obrissin més

0: La Bussoms, bon dia.
1: Bon dia. El foc va començar cap a les 10 de la nit a l'exterior de les naus i durant unes hores feia patir que les grans flames que cremaven els palots s'estenguessin als habitatges que hi ha tocat al recinte. No se n'ha cremat cap, però sí que hem vist vidres trencats i tanques i persianes danyades. La cooperativa afectada, Arcofrut, té uns 50 socis i estava a punt de començar la campanya. Hem parlat amb el seu president, Pere Roquer.
2: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar-ho a construir i tornar a començar.
1: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que el foc hagi estat provocat. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
3: Un centenar de treballadors de l'empresa Nissan es concentren davant la seu de la Direcció General de Relacions Laborals a Barcelona. Protesten coincidint amb l'última reunió sobre l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la companyia, que vol fer 211 acomiadaments, sobretot al centre de recanvis del Prat de Llobregat. Barcelona, Mireia Sala.
4: Bon dia. Els treballadors han desplegat una pancarta al mig del carrer que diu Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO, i han llançat petards i escridassat els representants de la companyia quan han entrat a la reunió. Els sindicats es queixen que fins ara l'empresa no ha volgut negociar una reducció dels treballadors afectats o un pla de recol·locació i que només ofereix les indemnitzacions previstes per llei. Tant UGT com Comissions Obreres reclamen a l'administració que s'impliqui com va fer en l'ERO del 2021. Sentim el portaveu d'UGT en les negociacions, Àlex Manzano.
5: No volem parlar només de cèntims i d'acomiadaments, volem un plan social, volem una hipotètica recol·locació que s'impliqui l'administració.
4: Mireia Sala, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Esports, Marcos García.
6: Avui arrenquen els play-offs de semifinals a la Lliga CB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. A partir de 7:45 en directe, el Tot Gira, aquest Barça-Tenerife a l'exclusiu digital per l'app de Catalunya Ràdio, també a 3CAT. A les 7 de la tarda juga el cinquè i definitiu partit de les semifinals a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. El Barça i l'Igualada s'enfrontaran a Blanes i no pas al Palau Blaugrana per la coincidència justament amb les semifinals de la Lliga de bàsquet. Encara en Hockey Patins, el Noia ha anunciat fa una estona el fitxatge de l'internacional angolès Humberto Méndez, que arriba procedent d'Alcaldes. El Barça de futbol sala a només una victòria de la final de la Lliga. A les 9, Inter-Barça. En futbol a les 9, Islàndia-Espanya. És l'últim partit de la fase de classificació per al Mundial Femení de l'any vinent i encara en futbol a la Lliga Femenina l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fuenitia Brownie. I aquesta matinada, San Antonio ha escurçat distàncies a la final de l'NBA. Knicks 111, Spurs 115. Nova York domina la final per 2-1.
7: Fins aquí les notícies.
8: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 7 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. La campanya de voluntariat del Tour de França continua en marxa a Sant Just amb l'objectiu de reforçar el dispositiu organitzatiu de l'esdeveniment esportiu que passarà pel municipi el pròxim 5 de juliol. L'Ajuntament fa una crida a les persones majors de 16 anys perquè s'incorporin a l'equip de voluntariat que donarà suport a la jornada. Les persones interessades poden inscriure's a través del formulari habilitat per l'organització i per participar-hi no es requereix experiència prèvia, tot i que cal tenir 16 anys o més i poder comunicar-se en català, castellà, anglès o francès. La iniciativa forma part dels preparatius del Grand Depart, que tindrà la capital catalana com a punt de sortida oficial del Tour i recorrerà diversos municipis de l'àrea metropolitana, entre els quals Sant Just d'Esvern. Pel que fa a cultura, l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret de Sant Just inaugurarà el dijous 11 de juny a 7:45 del vespre la mostra Daurar-se, una exposició de l'artista i fuster multidisciplinari Pep Aymerich que es podrà visitar fins al 14 de juny. La proposta presenta una experiència plàstica basada en formes ovalades de fusta emmarcades per cèrcols de botes de vi, amb una presència destacada dels elements daurats. Aymerich, artista vinculat al gironès, desenvolupa la seva trajectòria en disciplines com l'escultura, el land art, l'escenografia, la performance i el videoart. Durant els 4 dies que durarà la mostra, el públic tindrà l'oportunitat de conèixer de prop el treball i l'univers creatiu de l'artista.

La programació es tancarà el diumenge 14 de juny amb un vermut de cloenda. I encara en cultura, la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la Gent Gran porta per títol Maurice Ravel, orfebre de la música, i anirà a càrrec de Xavier Echevarria, periodista i crític musical. L'acte tindrà lloc l'11 de juny a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola d'Esplugues. La sessió estarà dedicada a la figura i obra de Maurice Ravel, un dels compositors més destacats de la música del segle XX. La conferència oferirà una aproximació a la seva trajectòria artística, al seu llegat musical i les característiques que han convertit les seves composicions en referents de la música contemporània. L'entrada és gratuïta per a les persones associades, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar 5 euros.

0: I ara és moment de l'espai de la xarxa de zones, la xarxa educativa. Sabeu que cada 15 dies aquí al programa doncs, tenim un espai on parlem d'educació, on parlem de valors i també on parlem de diverses qüestions en funció també de la temàtica relacionada. En aquest cas, aquest últim bloc, aquest últim trimestre, l'estem dedicant a la diversitat sexual i de gènere. Ja vam començar amb el capítol anterior. I avui, doncs, a la xarxa de zones hem convidat a Rosa Maria Maristany, directora de la revista Transbaix Power i presidenta de l'associació Transbaix Power, Roses de Sant Feliu. Rosa Maria Maristany, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvinguda al programa. Dèiem abans també a l'inici, companya i amiga d'aquesta emissora, per tant, ja et coneixes la casa.
1: Totalment. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Doncs res, explica'ns una mica què és i com apareix la revista Transbaix Power.
1: Bueno, la revista Transbaix Power, de fet, és que anem a agafar el relleu del que era la revista BSTC, que era la revista del col·lectiu de transsexuals de Catalunya dels anys 1999 al 2008, si me'l no recordo, i que, bueno, la seva presidenta i la seva secretària d'aquesta entitat publicaven, era un folletí, bàsicament relacionat sobre tot el tema de la transsexualitat, i el moment que la Natàlia Parés doncs, va entrar dins de l'estructura de la nostra revista, es va posar damunt de la taula la possibilitat de crear una revista, que el número 1 ja saps que és un folletí, que no s'ha imprimit mai, i després doncs, amb el contacte amb la Susana Canet, que llavors era presidenta de la FAPAC en aquells moments, doncs vaig tenir una reunió amb ella i em va dir, escolta, per què no fem una revista amb cara i ulls, no? I llavors a partir d'aquí doncs, va néixer la revista Transbaix Power, la revista en format imprès, amb cara i ulls, 30 pàgines justetes, però bueno, demanant, pidulant articles a tota la classe política del Baix Llobregat i també altres personalitats del tercer sector, en fi, tota una sèrie d'una arquitectura que va servir doncs, per construir aquesta revista fins a la data d'avui, com ja sabeu, doncs, ara ja té un format molt més ampli, 60 pàgines, vull dir, no, un esforç considerable humà al darrere, un esforç de maquetació tremendo i, bueno, i amb els recursos justets de sempre doncs, per imprimir 200 exemplars i la resta doncs, a través de la nostra pàgina web.
0: 5 anys de vida, perquè es celebraven doncs, el passat mes de febrer, si no vaig errat, aquests 5 anys a la Sala Ibèria de Sant Feliu del Llobregat, i que en aquest sentit doncs, també amb aquell acte que veu fer i que també es pot llegir a les pàgines de la Vall d'Avers gràcies a l'article de Lídia Llamas, d'alguna manera aquest tipus d'esdeveniments el que reafirmen és ei, aquesta feina s'ha fet fins a dia d'avui i la intenció és seguir-la fent, no?
1: Sí. Aquí el més important que jo demano, jo ja vaig recalcar el dia de l'acte, en el qual hi havia molta gent present, i vaig recalcar és que ens som grans i necessitem grans en tots els sentits, però necessitem relleus generacionals perquè, si no, els esforços, la intensitat amb la que es viu el projecte doncs va decaient precisament perquè ens anem fent grans, no? Bàsicament, l'energia dipositada, la il·lusió segueixen la mateixa. Per tant, si anem incorporant equips de gent més jove i amb ganes i amb empenta, aquest projecte pot tirar endavant molt de temps, sí.
0: Tornem una mica al tema d'aquest nou bloc que s'ha obert en aquest final de trimestre a l'espai de la xarxa de zones, dèiem, el tema diversitat sexual i de gènere, perquè una mica també volem que aquest espai serveixi perquè aquella gent que potser no té tant de contacte amb el vocabulari o que potser doncs, no acaba d'entendre o que potser no s'ha obert a entendre algunes coses, no? Doncs puguem explicar aquests conceptes que de vegades es poden confondre o que a vegades doncs, val la pena aclarir, no? Estic parlant de tema de gènere, d'identitat de gènere, i em va molt bé que tu estiguis aquí perquè moltes vegades amb els tallers que vosaltres feu a les escoles, que després en parlarem, també passa això, no? Explica'ns una mica, què creus que els joves d'avui dia, els infants d'avui dia, quan arribeu als centres educatius i feu aquestes formacions des de Transbaix, quins són els dubtes que ràpidament surten doncs, a preguntar?
1: Les preguntes venen al final dels tallers, eh? Uh-huh. Normalment, nosaltres sí que inicialment fem els tallers tipus explicar totes les diversitats, etc, etc, que això doncs depenia la meitat del taller, però ara optem per una cosa molt diferent. Ara ja només entrar, escrivim les lletres LGTBI Q més a la pissarra, les deixem allà estàtiques, i a partir d'aquí doncs, comencem a fer preguntes, fent interactuar amb tots els nanos, no? Tots els nens i totes les nenes. La pregunta principal que jo els hi faig amb ells, després d'una breu explicació del que és la identitat o l'expressió de gènere, o la sexualitat en si, la pregunta que jo els hi faig a tots els nens és que surtin a la pissarra i que expliquin a la resta de la classe qui són. Uh-huh. Qui són? Que això és una manera de sacsejar el cervell, no? Perquè aquests nens i aquests joves doncs, ja comencen a tindre determinat criteri. Ara, un bon enfoc sempre és molt millor que no pas el que aprenen per les xarxes, el que aprenen m'han dit això, vaig escoltar això. D'aquesta manera és una cosa, una reflexió que els faig amb ells directament. I els interpel·les amb ells directament és quan, i quan tu t'obres amb ells, ells també se t'obren a tu, no? I t'expliquen qui són.
0: Però és una pregunta molt complicada, eh?
1: No, gens, cap ni mica.
0: A mi m'ho sembla.
1: Ho sembla, però no ho
0: és. És com allò de com et defineixes, no?
1: Exacte. Exacte.
0: Clar, per mi ara mateix, amb uns 27 anys, bueno, encara no, 26 anys ben portats, doncs encara podria respondre't o explicar en el punt de la vida en el que jo ara mateix em trobo qui crec que sóc, no? Però amb un noi i noia de 10, 12 anys...
1: No, 10, 12, 14, 14. 15, 16 anys, eh? Vull dir que abordem totes les línies. Sí, sí, anem...
0: I què responen?
1: Ah, aquí és el bon quid de la qüestió.
0: Perquè té mèrit, eh? Ja et dic jo, a mi no, em sembla complicat.
1: Responen perfectament. Dic, jo sóc un home perquè a mi em van assignar home quan vaig néixer i em sento d'acord amb aquest plantejament. Uh-huh. M'entens? I llavors, quan els fas la pregunta, ara imagina't que et diuen que ets home, però en realitat no et perceps com un home. Com ho viuries? Aquesta és la reflexió que els hi faig fer, no? Esclar, ho entenen perfectament, no? Diuen, ostres, però ha de ser dur, això, no? Dic, imagina't la societat que no admet aquesta diversitat. Uh-huh. Imagina't aquesta societat que obliga a tindre un pensament homogeni respecte a el que és el sexe i el gènere, no? I això és un tema que els nanos... ho han valorat molt bé. La veritat és que han tingut grans sorpreses, eh? Grans sorpreses, Dani. Pensa que nosaltres, dintre d'aquests tallers que hem fet aquest any, han sortit un munt de nois no normatius, eh? Nois, nens i nenes, eh? Uh-huh. De persones trans són les que menys, però tampoc les hem assenyalat. Ningú, no hem assenyalat mai a ningú, però han sigut els nens per voluntat pròpia, que s'han obert a la classe i han dit jo sóc gay, jo sóc lesbiana, jo sóc bisexual. Clar, és que sembla complicat, uh-huh. Sembla, però al moment de sacsejar l'alumnat amb aquest tipus de preguntes que se'ls fa un per un i l'altre i crees l'ambient suficient de confiança doncs perquè els nens i les nenes facin un equip global a dintre del que és la classe, per prevenir precisament totes les situacions de possibles bullings, que segurament hi hauran, nosaltres almenys hem aconseguit pacificar aquestes classes. Ojo, eh? Uh-huh. Perquè, clar, si els nens se senten empoderats per poder-se obrir a la classe i la resta de la classe, sobretot els dolents de la classe, s'aixequen de la taula i van i fan una abraçada amb aquesta gent, uh-huh. Què t'està dient, això? Què t'està dient?
0: Clar. Imagina... La humanitat és més compassiva i és més comprensiva, no? que el que ens fan creure per aquestes etiquetes, per aquests personatges que acaben encarnant, perquè a l'escola doncs és el que tu dius, no? Hi ha el dolent de la classe, el que se li dona millor, i al final es van generant aquests estereotips, no?
1: L'adolescència, saps? Sí, sí. Però bueno, aquí el quid de la qüestió. Ara imagina't tu, que és el que ens va passar, que encara... Tenim la pell de gallina, pel que ens va passar. L'últim taller que anem fer a tercer d'ESO, a l'Institut Martí d'Hort, fa 3 setmanes que l'anem fer, o 2 setmanes, 3 setmanes, va, de Sant Feliu, eh? I Quan anàvem cap a la classe a fer el taller, que ens va acompanyar la jefa d'estudis, evidentment, però nosaltres no sabíem on estava, els alumnes de ser d'ESO de la setmana anterior, saps el que van fer?
0: Què van fer?
1: Van fer un passadís i ens van aplaudir quan anem passar. Això no té preu. Què vol dir això? Què t'està dient això? Un institut públic, un institut que és dels d'usos de...
0: Amb certa complexitat, no? Podríem
1: de dir. Certa complexitat en tots els àmbits, Que facin un passadís i que tots i totes els nanos, nens i nenes, et facin un passadís aplaudint-te. La directora d'estudis va flipar, diu, ostres, diu, m'estic quedant flipada. Els professors de les altres classes van sortir ben què passava. És que no s'ho creien. I això per què? Doncs perquè hem sacsejat el cap dels nens, sacsejar-los, i els hem ensenyat, els hem mostrat que han de tindre el seu propi criteri, no el criteri induït, sinó el seu propi criteri de sobre qui són i quin és el que volem respectar respecte a la gent que no sabem qui són, que és, bàsicament, digue-ho tu.
0: Doncs aquell respecte, no?
1: Ara, exactament. Sí, senyor.
0: Aquell respecte allò que...
1: Sí, senyor. Al respecte.
0: És important, és important. Avui estem parlant amb Rosa Maria Maristany, ho estem fent en marc d'aquest espai de la xarxa educativa, de la xarxa de les ones, i, clar, és que hi ha moltes coses que a vegades jo crec que no en som conscients, i a les aules es diu, no?, que ha pujat el bullying, ha pujat l'assetjament escolar, ha pujat també el ciberassetjament, no?, perquè amb les xarxes socials...
1: Sí, aquest és important. Això
0: és molt greu, molt important.
1: I el consum de la prostitució també, de la marinera.
0: De la pornografia.
1: Això, de la pornografia i de la prostitució, també. Les coses com... Bueno, sí, la pornografia, que indueix una cosa a l'altra, no? Però sí, aquestes coses s'han de posar límits. Jo crec que els nanos han d'intentar veure les coses d'una manera diferent. Suposo que arribarà un punt que entendran que el sexe no és el que ens ve, a les pel·lícules veuen i aquestes coses, sinó que hi ha un trasfons romàntic al darrere, no? O sigui que el preciós del descobriment de la seva pròpia sexualitat és precisament aquest fons romàntic, no? Que si te'l donen mastegat en una xarxa social o te'l donen mastegat en una pàgina de pornografia, per tot el sentit i tot el valor. Jo crec que els nanos amb això, en aquests moments, ho estan valorant d'aquesta manera. O sigui que jo veig una, en aquest aspecte, veig una llum al final del camí.
0: Veus una mica d'esperança.
1: Sí.
0: Clar, no, jo anava al focus, no?, al tema del bullying, i treia aquest tema perquè realment, doncs, amb el fet de tu acceptar qui ets i obrir-te als altres, això sempre ha sigut motiu de burla, no? I sobretot si són coses, doncs, d'aquest tipus, no? Estem parlant de diversitat sexual, etcètera, etcètera. Com es treballa això? És a dir, a tu què t'ha semblat que has vist en els tallers, en les formacions que has fet al llarg dels anys?
1: Et poso un exemple. Una nena d'origen clarament marroquí. Va ser ella que va dir que era marroquí, Inicialment va dir que era mora, però jo vaig dir que ets de Mauritània, i diu, no, soc del Marroc, llavors ets marroquí, no ets mora. La vaig contextualitzar amb aquest tema. A mi em deia que jo no era una dona, que jo era un home, i que per molt que jo digués i ell li expliqués, que ell em seguiria veient com un home. Clar, en aquell moment vaig pensar, bueno, aquesta noia, què li passa, no? Si jo li estic dient qui sóc i vol seguir reafirmant el que amb ella li han dit, Bueno, la vaig deixar una mica de cantonada, després li vaig clavar un tall que la vaig deixar, però tallada en sec, i vaig rebre un toque de la direcció del col·legi perquè li havia fotut el tall aquell. O sigui que a mi se'm pot faltar el respecte, perquè quan jo faig un tall amb tots els respectes del món, llavors a mi se'm pot... hi ha la llibertat de donar-me el toque. És una doble moralitat que no s'entén, no? Però, en canvi, una altra noia d'origen clarament d'ètnia sud-americana, no em facis dir quin era, jo li vaig fer la pregunta. Dic, escolta, tu i jo ens trobem pel carrer. I et demano l'hora, perquè jo no tinc rellotge. Ja veus que no porto rellotge. Et demano l'hora. Tu com em perceps de mi? I se'n queda mirant físicament, dic, jo et percebo com un home. Dic, vale. Per això dic, hola, em dic Rosa Maria, em pots dir l'hora que és, sisplau? Com em percebràs? Dic, home, potser et percebré de la mateixa manera, però tractaré en femení. Et contestaré en femení perquè...
0: Perquè és la teva voluntat i és com...
1: I això té un valor important. Uh-huh. I aquesta és la moral que hem d'impregnar. O sigui, no hem de forçar les coses. Han de ser les persones que entenguin que vinguin d'on vinguin i siguin d'on siguin i siguin el que siguin, se'ls ha de respectar la seva pròpia voluntat, no?
0: Mm-hmm. Clar, nosaltres parlàvem dels centres educatius, aquí també doncs, ho fem amb aquesta intenció, perquè l'espai doncs, vol traslladar una mica això, no? Vol unir la xarxa educativa del nostre municipi i també doncs, des de totes les seves arestes, no només des de les aules, sinó també des de les formacions que s'hi poden fer des de fora. Però tu diries que els professors, els monitors de lleure, estan d'alguna manera preparats o tenen algun tipus de ja no diria formació, però és a dir, casos com aquests, que són complexos, situacions com aquestes que vosaltres des de Transbaix porteu ja anys fent, impartint aquests tallers, ensenyant el que és la paraula respecte, entenent també com s'ha de fer el procés i com una persona doncs, pot sortir de l'armari o acabant, doncs, és que a mi sortir de l'armari és una expressió que no m'agrada massa, no? Però acabant acceptant...
1: És el que és,
0: sí. Acabant acceptant allò que on és. Tu creus que falta formació als centres educatius, als mestres, als professors, que tinguin habilitats o com a mínim que coneguin quines són les diferents possibilitats perquè els alumnes estiguin més tranquils i més segurs a l'aula, també?
1: Bueno, aquí hi hauria un tema una mica complex. Jo crec que en aquests moments els mestres s'han obert aquest tipus d'ensenyaments. Però més enllà de les seves hores lectives que en tenen per parar un autobús...
0: I que prou feina tenen pobres,
1: i ara,
0: amb la situació que tenen...
1: Que a sobre encara els tinc a menjar-los, a envair-los amb cursos. De fet, quan hem donat aquests tallers, sempre han estat presents els monitors, els jefes d'estudis, sempre han estat... I sempre reconeixen, dic, escolta, Rosa, diu, hem après moltíssim del vostre taller. I la millor prova que tens és que al començament fèiem sisè de primària. Però de sisè de primària anem passant a fer sisè de primària i segon d'ESO. O primer d'ESO i segon d'ESO. Després sisè de primària, primer, segon i tercer d'ESO. I ara sisè de primària, primer, segon, tercer d'ESO i batxillerat. Uh-huh. Això ja t'està dient el què. Que nosaltres som una eina, com a entitat, important doncs, perquè els mestres... Senzillament aprenen els valors que tenim a totes les diversitats en aquest aspecte sense necessitat de passar per tindre que treballar més hores lectives per treure's un carnet o un certificat o vés a saber el què, no? Vull dir que sí.
0: I que això a vegades no vol dir res, eh?
1: Que potser dins del currículum hi ha de ser-hi, però bueno, com que han tingut les hores lectives amb nosaltres directament, al moment que han de començar a respondre preguntes les responen de calaix, però de calaix, eh? Uh-huh. Vull dir que això és un quid pro quo, no? O sigui, a mi em dones la possibilitat de fer un taller i tu, de pas, també aprens una mica d'allò que havies sentit parlar i ara ho tens davant, no? I és el mateix que els hi passa als alumnes.
0: Uh-huh. Clar. No, és que és important, perquè al final també són eines per aprendre a tractar la diversitat com un valor positiu i enriquidor, que és també el que intentem doncs, fer en aquests capítols aquí a la xarxa de zones. Nosaltres anem tancant ja l'espai d'avui. Rosa Maria, et volíem agrair la teva presència aquí a Ràdio Desvern una vegada més i també que hagis pogut venir a explicar-nos una mica més de detall, no?, d'aquestes formacions, d'aquests cursos que feu a les escoles, també de la feina que fa l'entitat amb la revista, i senzillament doncs, crec que ara que estem entrant també en aquest mes on hi ha tantes accions pel col·lectiu LGTBI, crec que és important dir, no?, que els eslògans, els logotips que ara es tenyeixen de la bandera de l'Arc-Iris, de l'Arc de Sant Martí, que no es quedin només al mes de juny, no?
1: Bueno, és que aquesta és la... s'està convertint una festa reivindicativa en una festa econòmica, al cap i a la fi. Això és una cosa que ho portem dient als col·lectius des de fa molt de temps. Jo soc una dona transsexual del dia 1 al dia 31.
0: Sí. Tens? Vull dir, tot de l'1 de gener 24. Al 31 de desembre, no?
1: Això mateix. Vull dir, a mi que es reivindiqui amb festa i pompa i pluma tot una, amb un dia que està molt bé. No dic pas que no estigui bé, eh? No, però que s'enfoqui tot el que siguin les polítiques LGTBI que convergeixin en aquest punt concret. Home, jo crec que el nostre és del dia a dia i de trobar-nos amb tota la gent del carrer i parlar amb la gent del carrer i gaudir de ser una ciutadana més. No?
0: I tant que sí. Rosa Maria Maristany, presidenta de Transbaix Power, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Cuidat.

0: I aquesta cançó que va revolucionar el festival de Benidorm fa uns anys, sembla que hagi passat més temps, però en realitat doncs no. I aquesta cançó ha quedat immortalitzada en l'imaginari col·lectiu, i en aquest sentit també doncs avui és l'obertura d'aquest espai de llibres amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter. Arnau, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut al programa, i com dèiem, aquesta cançó que jo crec que ha esdevingut un himne, no?, per totes les mares, per totes les dones i per una societat doncs que vol canvis.
1: I justament per això és la primera cançó que se'm va acudir, aquesta i la famosa de Queen, que també crida mama, mama. Exacte. Per acompanyar el petit gran llibre que porto avui a comentar, a recomanar moltíssim, i espero fervorosament algun dia, potser ja de cara al curs que ve, convidar l'autor per fer-ne una xerrada, aprofitant doncs el mes de les dones, o el dia de la dona treballadora, o el dia, en fi, alguna ocasió d'aquestes. Uh-huh. El llibre, l'autor és Álvaro Colomé, el llibre es diu In Vitro, subtítol Una història cultural de la destrucció de les mujeres. És un llibre petit, d'aquests formats que últimament s'han posat de moda, un llibre de, no només de butxaca, sinó de format molt petit, format molt allò de bolso, col·lecció En Debate, de l'editorial Debate, que és aquests llibres que, d'alguna forma, ho diré entre cometes, però en el fons tampoc caldria ser tan minuciós, que és a dir, copia la idea que va tenir l'editorial Anagrama de tornar a posar de moda l'assaig, però l'assaig pensat com una cosa breu, una cosa que puguis llegir en una tarda d'una hora, una hora i mitja de lectura, llibres de 70-80 pàgines, que es demana a algun escriptor, novel·lista, poeta, potser assagista, però no allò de dir un assaig, allò consensut, allò difícil, llarg, per anar a fons d'algun tema, sinó un estat d'opinió d'algun tema, que es pugui llegir ràpid, que estigui ben escrit, que sigui amè, i això, que fins i tot sigui atractiu. És el que va fer Anagrama recuperant els quadernos i Debate, amb aquesta En Debate, insisteixo, un format petitet de llibre, que cap a la butxaca del pantaló de darrere, per entendre'ns. I en aquest cas, Álvaro Colomé aprofita una experiència personal, l'intent de tenir, o tot el procés per tenir un fill in vitro, que és el títol del llibre, per explicar com des del temps mítics, per entendre'ns, pràcticament des dels grecs, des de la Grècia clàssica, els homes, parlem d'homes no com a espècie humana, sinó com a homes espècie masculina o gènere masculí, han intentat apropiar-se d'aquesta mena d'allò que no han entès mai, d'aquell gran secret, del misteri, de com és que elles poden gestar i nosaltres no. Perquè, de fet, nosaltres ara tenim molt clar que la gestació és una cosa d'una, però, evidentment, la fecundació és de dos. Però durant molt temps no es tenia tan clar. De cop, les dones s'embarassaven. Com anava exactament no quedava molt clar. Ens pot semblar molt estrany, home, sí, quan cardaven, no? Doncs el cardar anava com anava, i aleshores a vegades sí, a vegades no. Per tant, no era una cosa matemàtica, de fet, no és una cosa matemàtica. Per tant, no quedava tan clar que aquest fos, o durant molt temps, no sé dir fins quan, però això ho explica també Álvaro Colomé, aquest llibre que, insisteixo, es llegeix d'una tirada, en una tarda, i té moments preciosos, perquè va combinant l'experiència de, tot el que és tenir un voler engendrar de manera in vitro, per tant, anar a fer-se proves, ella, donar unes proves d'òvuls, de semen, que s'analitzin, i després el dia de, hem aconseguit tantes mòrules o tants futurs fills bons, quan anem acoplat al laboratori, doncs mira, tenim fins a tres proves, doncs la primera prova, passen unes setmanes, no va bé, va, segona prova, i aleshores, quan una segona prova, a més, surt de manera natural, després s'ha de fer una cosa que es diu un legrado. Bueno, hi ha un últim procés, que és raspar l'úter perquè no hi quedi res, perquè això podria provocar. Tots aquests processos, que són els que marquen els títols de cada capítol, sí, no? La transferència embrionària, aborto, legrado, en fi, ara no em trobo. Ell els acompanya per dir, explica una mica el procés personal o amb la parella, i a banda li va bé per començar a explicar, per exemple, això. Fins abans de l'arribada de la civilització grega, dels doris, que es calcula que venen del nord i s'implanten al Mediterrani, la gran mitologia mediterrània, fins i tot es podria dir d'europea, es pot simbolitzar amb aquella figureta tan famosa que és la Venus de Willendorf. O sigui, no és no podem saber si eren matriarcats o no, però la figura de la deessa mare, que després s'ha reproduït, no després, que es troba a totes les civilitzacions aquí a Llatinoamèrica i a l'Àfrica, era realment el centre de tot. I ell és molt divertit com explica això. De sobte van arribar uns del nord i van treure les deesses mares per posar al damunt de l'Olimp a un déu barbut i pelo en pecho. De sobte, la masculinitat és amb els grecs que es posa al davant, sense acabar d'entendre com va allò. I, de fet, aleshores explica uns quants mites, no només grecs, també cristians o judeocristians, en què no, la falocràcia... O sigui, Zeus és algú que anava violant dones sense més ni menys. No en diuen violar els mites. Diuen que geia amb no sé qui, convertit en animals... Però, en tot cas, eren sempre són enganys. Enganya la dona perquè ell té la de capacitat, no només la capacitat, sinó que el deure, inclús el dret... Això amb la civilització greco-romana queda molt clar. Però, home, a la Bíblia tampoc és que el paper de la dona a l'hora de parir quedi molt, molt bé. I, de fet, explica el mite de dir, abans d'Eva, Déu fa dues proves. Primer hi ha la tal Lilith, que com que la primera dona que crea Javé per a Adam, d'entrada d'això, no? Ja li hem de crear una companya amb aquest home, si no està aquí tot el dia sol, no anem bé. No va bé perquè li surt una dona massa dominadora, que vol copular posant-se a sobre. Anem amb aquests nivells de text, de minuciositat. Per tant, diu, no, això no pot ser, no, perquè l'està dominant. No, ha de ser l'home el dominador, per tant, tu fora. I la tal Lilith és la que queda expulsada en un primer moment i s'acabarà juntant i creant races menors. I després hi ha dues proves més. Però tampoc no us ho vull explicar tot, perquè jo crec que val molt la pena, de debò, agafar aquest llibre, que a més té no només aquesta virtut d'endinsar-nos i fer un passeig a través d'alguns mites, d'alguns capítols molt concrets, a l'edat mitjana, al Renaixement, de com s'ha subjectat la dona com a... O sigui, el sexe de la dona, ja no només el paper de la dona, sinó de dir, a veure, elles tenen aquest poder, de no sabem per què, però bueno, elles són les que gesten, atenuem-ho això. Clar. No pot ser que en tinguin tant. Diguéssim que aquesta lectura, que és la que s'entén bé amb el subtítol Una història cultural de la destrucció de les mujeres, i que aleshores posa exemples d'art, exemples de llibres, exemples de mil coses, ell la va acompanyant amb la intimitat més pura d'una parella que, bé, ha decidit tenir un fill, de manera natural no se n'han sortit, i per tant explica algunes intimitats molt curioses. Per exemple, com a home és quasi bé humiliant, però en això l'Álvaro Colomé doncs, és, carai, molt honest de dir sí. Hi ha un dia que arribes a una clínica i et diuen, et donen un potet i, bueno, doncs surt, pots anar allà dins i et surt amb una mostra. Bueno, o sigui, m'ho perdonarà el públic, però bueno, has d'entrar a una habitació, tothom sap que te la vas a cascar i sortirà el que sortirà, no? Perquè després ho hauran d'analitzar. Pot arribar a ser humiliant, perquè clar, llavors, ell explica, no? Seus en una butaca i dius, bueno, aquí quants homes hi ha hagut que han vingut aquí a pelar-se-la i no saps com posar-te. A més, tens tot de revistes pornogràfiques allà al costat per si... T'ofereixen la possibilitat de dir, pots anar a casa si vols. Ah. Però has de venir abans de mitja hora.
0: Clar,
1: perquè si no, la cosa es gasta, per entendre'ns, no?
0: La prova per la seva eficiència.
1: D'alguna manera. Per tant, tot plegat, ell és capaç d'explicar-ho amb una mica de sentit de l'humor, però despullant-se moltíssim. I en aquest sentit, trobo que és un llibre molt valent i fins i tot després alguns moments de dir, quan hi ha una primera pèrdua, doncs com la seva dona li demana, diu, vull dormir sol avui. Clar, també et poses amb aquesta intimitat. De debò, és un llibre preciós, és un llibre que t'explica moltíssimes coses i que d'alguna manera, perquè a més és molt plaent de llegir, molt ràpid, això hauria de ser obligatori de llegir a tot arreu. Ja no dic escoles, però potser instituts sí, que ja segur que hi ha algun dia tanta por, tant tema amb allò de dir, ai, com els expliquem la procreació als nens? No, doncs que llegeixin això. No a 8 anys, evidentment. Però potser certs adolescents hi podrien començar. A més és que això fas un repàs de mites, d'història, d'art. Des d'aquí vull felicitar moltíssim a l'Álvaro Colomé, a Debate, per haver continuat amb aquesta nova moda de l'assaig curt, contundent i molt ben escrit. I, en fi, evidentment, animar tots els santjustencs i gent de la contrada que ho llegeixin.
0: Totalment, doncs, un llibre necessari i que, a més, doncs, forma part d'aquestes recomanacions que també hem anat fent al llarg del curs, de llibres doncs, accessibles, còmodes, pràctics, amb aquest format també de butxaca, i que te'l pots endur a tot arreu, que ara doncs, en l'època estival va de meravella, el pots posar a la bossa de la platja, pots posar també a la butxaca al darrere, com deia l'Arnau, i anar llegint. Perquè...
1: cap a tot arreu.
0: Exacte, són llibres que es llegeixen ràpid i que també doncs, expliquen experiències i d'alguna manera, pel que ens ha explicat Arnau, també una mica analitza la societat, no? Que també és interessant reflexionar.
1: És un llibre ple de cultura i de referències. És que, a més, aprendreu moltes coses que potser poc o molt sabíeu però que acabareu de lligar. Així que, no sé, posa'm un crit d'aquesta a la Bandini per acabar i...
0: I deixem-ho aquí, no? Doncs vinga, gràcies, Arnau. Cuida't molt. Adéu-siau.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
3: Generalitat de Catalunya.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla i ara ramblegem una estona. I ja sabeu que a l'inici de temporada ens vam inventar aquest verb, el de ramblejar, que és sortir a veure què es cou per Sant Just amb l'agenda d'activitats. Comencem amb les activitats d'avui dimarts 9 de juny, a 5:45 de la tarda. Tindrem els jocs i cançons a càrrec de Lisa Linares, col·laboradora d'aquesta casa, als Jardins de Can Ginestà, una proposta d'una sessió de jocs i cançons que doncs, està adreçada a infants de 6 a 9 anys. Demà, dimecres 10 de juny, a les 10 del matí, s'obren les inscripcions d'activitats del mil·lenari, el curs 26-27 per antics alumnes, per aquests antics alumnes doncs, que han cursat activitats un mínim de 2 trimestres consecutius durant el curs 25-26 sobre aquest cicle d'inscripcions. També parlem de les sortides culturals de l'Auge, l'exposició de Xes Matís al Caixa Fòrum, una activitat que es durà a terme demà a les 11, i també tindrem el sorteig públic per números de desempat de l'Escola Bressol. En aquest cas es celebra a la sala de sessions de l'Ajuntament amb retransmissió en directe pel canal de YouTube del Consistori Municipal. També parlem avui de la reunió de la tribu que organitzen doncs, l'última activitat del trimestre, dimecres 10 de juny a 5:45 de la tarda, i seguim amb aquest dimecres que també doncs, tindrem la conferència de finances al Centre Cívic Soledat Sant Serafini, que si t'agrada doncs, o t'agradaria tenir la teva economia domèstica més controlada i organitzada i no saps per on començar, aquesta conferència és una bona oportunitat per posar fil a l'agulla. També parlem de l'Hora del Conte, que es celebra dijous a la Jugoteca Ambiental del Parc del Mil·lenari, amb Aquí hi ha gat amagat. Heu vist els gats? Ens fan aquesta pregunta. On deuen ser? I a partir d'aquí, doncs, la Berta del Poblet comença aquesta història a 6:15 de la tarda, dijous, que bé, doncs, la veritat és que ens portarà una bona història, una bona anècdota, oi? Per passar una bona estona. Seguim parlant, perquè la conferència de l'Auge, també l'hem comentat avui a l'espai de notícies, porta per títol Maurice Ravel, Orfebre de la música, i està a càrrec de Xavier Xavarria, periodista i crític musical, i es durà a terme, com sempre, a l'auditori de la residència La Mayola. 1:05, seguim amb l'agenda d'activitats d'aquesta setmana al nostre municipi, ara ja cloent una mica doncs, pel que fa a intrasetmana, que doncs, dijous tenim una agenda bastant ocupada, passa per la visita guiada a l'exposició Distopies Íntimes, amb la qual vàrem poder parlar amb Pep Jiménez fa unes setmanes a l'entrevista del dia, també amb les conferències Entre Flors i Miralls, aquesta segona part de l'itinerari de Mercè Rodoreda, la mostra Express i l'entrevista a l'alcalde, però en aquest cas no en aquest mitjà de comunicació, sinó a ETV, a Esplugues Televisió. Seguim comentant altres activitats, la campanya de donació de sang és divendres 12 de juny a les 10 del matí, també la festa final de curs del Servei Local de Català i les terrasses musicals amb Binomi i Chocolate Box. Pel que fa doncs, al Summer Fest, el trobarem amb una pool party aquest mes de juny, el 12 de juny de 8:45 del vespre fins a les 2 de la matinada al Complex Esportiu Municipal de la Bonaigua, piscina exterior, festa de piscina amb DJ, barra de bar i una mica de tot. I ja, doncs, per anar tancant una mica aquestes activitats, tenim la Festa del Sagrat Cor, organitzada a la plaça del Sagrat Cor per l'Església del Sant Just i Pastor, també el Dia Europeu de la Prevenció de Càncer de Pell, el Mercat de Segona Mà i Artesania de l'Ateneu i el Casal Popular La Sala, la Discoteca Inclusiva, el final de curs de Raquel Rubiales i les terrasses musicals a Trinis Café Bistro. Podeu recuperar aquesta agenda al www.santjust.cat. I ja per encetar setmana, la setmana vinent, només recordar, fer un apunt, que tindrem doncs a Pablo Wessling aquí a la biblioteca de Can Ginestar, la biblioteca Joan Margarit. Tindrem a Pablo Wessling, que presenta el seu llibre Amore, no és l'últim, l'últim l'ha estrenat fa molt poquetes setmanes i està ara de gira presentant el llibre, però aquest és el llibre que va venir a presentar doncs en aquest mateix magazín fa uns mesos, i l'entrevistarà la periodista santjustenca Núria Garcia, també en clau una mica doncs d'aquestes activitats i accions que celebren per doncs el mes de l'orgull, el mes on el col·lectiu LGTB és el protagonista, i en aquest sentit a Pablo Wessling serà el protagonista a la sala Isidor Consort dimarts 16 de juny a 6:45 d'aquesta presentació del llibre Amore. I ara sí, fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dimarts 9 de juny del 2026. Us he estat informant Daniel Martínez, ha estat un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. Com sempre, tornem demà a la mateixa hora, de 10 a 1, i res, desitjar-vos que sigueu molt feliços, que escolteu els informatius amb Mariona Sales i la programació que tenim preparada per tots vosaltres. I ja sabeu, a les 5 de tarda, refugieu-vos aquí a Ràdio Esvern amb El Refugi, amb Jaume Àlies. Adéu-siau, que vagi molt bé, fins demà.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just busca voluntaris pel dispositiu del Tour de França 2026. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 9 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Pepa Aymerich exposa la seva obra més recent a l'espai de lliure creació Carme Malaret, de l'11 al 14 de juny. Maurice Ravel, orfebre de la música. Nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Xavier Echevarria. El periodista i crític musical repassarà la trajectòria i el llegat del compositor francès en una sessió programada l'11 de juny a la residència de la Mallola. La Revetlla Popular de la Sala arriba a la tercera edició amb més d'un centenar d'inscrits en la primera setmana.

La campanya de voluntariat del Tour de França Grand Départ Barcelona continua en marxa a Sant Just amb l'objectiu de reforçar el dispositiu organitzatiu de l'esdeveniment que passarà pel municipi el pròxim 5 de juliol. L'Ajuntament fa una crida a les persones majors de 16 anys perquè s'incorporin a l'equip de voluntariat que donarà suport a la jornada. Les persones interessades poden inscriure's a través del formulari habilitat per l'organització. Per participar-hi no es requereix experiència prèvia, tot i que cal tenir 16 anys o més i poder comunicar-se en català, castellà, anglès o francès. La iniciativa forma part dels preparatius del Grand Départ Barcelona, que tindrà la capital catalana com a punt de sortida oficial del Tour i recorrerà diversos municipis de l'àrea metropolitana, entre els quals Sant Just. Coincidint amb el pas de la cursa, la placeta del Gualdén 7 es convertirà en el principal espai de celebració popular del municipi. Durant el matí s'hi organitzaran activitats, propostes d'animació i el seguiment de la prova en una jornada pensada perquè veïns i visitants puguin viure l'esdeveniment de manera col·lectiva. Un dels moments més esperats serà el pas de la caravana del Tour, prevista aproximadament 2 hores i mitja abans de l'arribada dels ciclistes. La comitiva promocional repartirà regals i material entre el públic i contribuirà a crear ambient festiu al llarg del recorregut.

L'espai de lliure creació Carme Malaret de Sant Just inaugurarà el dijous 11 de juny a 7:45 del vespre la mostra Daurar-se, una exposició de l'artista i fuster multidisciplinari Pep Aymerich que es podrà visitar fins al 14 de juny. La proposta presenta una experiència plàstica basada en formes ovalades de fusta emmarcades per cèrcols de botes de vi, amb una presència destacada dels elements daurats. Aymerich, artista vinculat al gironès, desenvolupa la seva trajectòria en disciplines com l'escultura, el land art, l'escenografia, la performance i el videoart. Durant els 4 dies que durarà la mostra, el públic tindrà l'oportunitat de conèixer de prop el treball i l'univers creatiu de l'artista. La programació es tancarà el diumenge 14 de juny amb un vermut de cloenda.

La pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran porta per títol Maurice Ravel, orfebre de la música, i anirà a càrrec de Xavier Echevarria, periodista i crític musical. L'acte tindrà lloc l'11 de juny a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola d'Esplugues de Llobregat. La sessió estarà dedicada a la figura i l'obra de Maurice Ravel, un dels compositors més destacats de la música del segle XX. La conferència oferirà una aproximació a la seva trajectòria artística, al seu llegat musical i les característiques que han convertit les seves composicions en referents de la música contemporània. L'entrada serà gratuïta per a les persones associades, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar 5 euros.

0: Tindrà lloc el pròxim dimarts 23 de juny a la plaça Antoni Malaret i Amigó de Sant Just. Aquesta iniciativa va néixer amb la voluntat de recuperar l'esperit festiu al carrer i oferir un espai de trobada comunitari per tot el veïnat. L'esdeveniment s'iniciarà coincidint amb l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça i la proposta central és un sopar popular de caràcter intergeneracional. Segons ha explicat Maria Granados, membre de la sala, als micròfons de Ràdio d'Esvern, el format es basa en la reserva prèvia de taules on cadascú porta el seu propi menjar per compartir amb el seu grup.
1: Aquest és el tercer cop que la fem i bàsicament perquè ens ha funcionat molt bé des de l'inici. Vam començar a fer bàsicament perquè creiem que calia un espai al poble per celebrar la revetlla d'una manera popular perquè tothom la celebra al jardí de casa, no? I creiem que sí. És un bon dia per celebrar-ho al carrer i a més celebrar-ho amb veïns, no només amb familiars o amics. Uh-huh. I bàsicament volíem potenciar una mica això.
2: Val, perfecte, entesos. Al principi la fèieu davant del local, no?
1: Exacte, sí, el primer any. El que passa és que ens va quedar petit, també l'espai, perquè va venir molta gent, i vam prioritzar fer-ho a la Malaret. També perquè volíem fer coincidir amb l'arribada de la Flama, que arriba a la Malaret. I d'aquesta manera quedava tot més aglutinat, a la gent que organitza la Flama també els hi anava bé que després hi hagués esdeveniments allà, i a nosaltres també ens anava bé fer-ho conjuntament. La nostra intenció sempre és fer el màxim de coses amb el màxim d'entitats o organitzacions del poble.
0: L'èxit de la convocatòria és evident, amb més de 100 persones inscrites en només una setmana. La festa comptarà amb servei de bar, un grup de versions i punxadiscos, i s'allargarà fins a les 3 de la matinada per assegurar una celebració completa. Abans de la revetlla, el dissabte 13 de juny, la sala sumarà forces amb l'Ateneu de Sant Just per organitzar la tercera edició del Mercat de Segona Mà i Artesania. Com a novetat d'aquest any, l'esdeveniment es traslladarà a la plaça Camoapa, al barri sud, amb l'objectiu de guanyar espai i zones d'ombra, ja que l'antiga ubicació a la plaça Malaret havia quedat petita pel volum de participants.
1: Bàsicament, la idea era fer alguna cosa diferent i es volia apostar per potenciar un tipus de comerç més petit i més alternatiu, artesania, sobretot, i també es volia proposar de fer alguna cosa amb alguna entitat. I, a més, l'Ateneu, com que té reconeixement al poble, es va creure que estaria bé col·laborar amb ells. I res, bàsicament és aquest dissabte i és a les 10 del matí i és a la Camoapa. I s'han, s'han apuntat un munt de comerços, la veritat, i hi haurà barra també amb música. O sigui, són gent que fa artesania a Sant Just, però no és gent que té un local amb un comerç. Ho fèiem a la Malaret, perquè l'espai realment és més acollidor, el que passa és que l'any passat ja ens va quedar petit. També pel tema de l'ombra, no teníem prou carpes i finalment hem decidit fer-ho a la Camoapa per tenir més espai, bàsicament, a veure com funciona. Sí, això serà un benefici perquè al barri sud sempre hi ha més moviment, no?, que potser al barri centre, per tant, jo crec que en aquest sentit anirà bé.
0: El mercat estarà actiu de les 11 del matí fins a les 2:15 i oferirà parades de creadors d'artesania local no comercial i objectes de segona mà, acompanyat de servei de bar i música. Finalment, l'entitat també ha programat un taller de ratafia el divendres 19 de juny, conjuntament amb el celler de Can Mata, amb inscripció prèvia obligatòria. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'Ajuntament de Sant Just celebrarà demà dimecres 10 de juny el sorteig públic per determinar el número de desempat en el procés d'admissió de les escoles bressol municipals. L'acte tindrà lloc entre les 12 i la 1 a la sala de sessions de l'Ajuntament i servirà per establir l'ordre de prioritat en aquells casos en què les sol·licituds obtinguin la mateixa puntuació durant el procés de preinscripció. El sorteig és organitzat per l'Ajuntament de Sant Just dins l'àmbit d'educació i formació i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube municipal.

0: El prestigiós sociòleg, periodista i doctor en econòmica Salvador Cardús ha passat pels micròfons de Ràdio Desvern per analitzar les claus i els desafiaments de la immigració a Catalunya. Durant l'entrevista, que dona continuïtat a la tertúlia organitzada el passat mes de maig de l'Ateneu de Sant Just, Cardús ha aportat dades molt significatives sobre la realitat demogràfica del país, destacant que gairebé la meitat dels residents actuals han nascut fora del territori català. Cardús ha explicat que les estadístiques oficials sovint amaguen part de la realitat i, tot i que oficialment es calcula que hi ha un 26% de població estrangera a Catalunya, aquesta xifra no té en compte els processos de nacionalització, que només l'any 2024 van fregar les 50.000 persones. A més, el sociòleg ha recordat que cal sumar-hi les persones nascudes a la resta de l'estat espanyol que viuen al país.
1: Per exemple, en un sol any, no sé si era el 2024, ara estic parlant de memòria, no tinc els papers al davant, però em sembla que era el 2024, es van arribar a nacionalitzar estrangers com espanyols amb una proporció d'uns 50.000 o 50 i pico de mil persones en un sol any. Uh-huh. Aquests, en la mesura que s'han nacionalitzat, a les estadístiques deixen de ser estrangers, però de fet han nascut fora del país i, per tant, les condicions socials, de coneixement de la realitat on ara viuen, de coneixement de la llengua, de condicions moltes vegades socials, per molt que es nacionalitzin, segueixen sent les d'un estranger que ha arribat aquí fa poc temps, no? Dificultats de trobar un lloc de treball, etc. Per tant, les xifres a vegades són unes, però amaguen, per exemple, no tenen en compte aquesta realitat, el fet que una bona part d'estrangers, sobretot els que venen de països llatinoamericans, tenen la possibilitat de nacionalitzar-se.
0: Un dels punts clau de la conversa ha estat la gestió de la llengua catalana en el procés d'acollida. Segons Cardús, a diferència d'Espanya, on la immigració llatinoamericana no genera debats lingüístics perquè ja parla espanyol, a Catalunya cal un esforç addicional per transmetre que el català és la llengua pròpia del país. En aquest sentit, ha instat la societat catalana a expressar clarament les seves regles de joc culturals i lingüístiques.
1: De fet, la condició d'immigrant no és una condició per sempre. La condició d'estranger no és una condició per sempre. Tu pots haver nascut on vulguis del món, arribes a un país, t'hi acomodes, t'hi adaptes, t'incorpores, aprens la llengua, acceptes, et fas teus els costums bàsics d'aquest país i deixes de ser immigrant. La immigració, jo sempre deia a la universitat, en els meus estudiants, deies que les xifres, quan et diuen xifres d'immigrants, compten els que han nascut a fora o els que no estan nacionalitzats. Però això és una mesura equivocada, perquè hi ha molta gent que ha nascut a fora, o fins i tot que encara no té la nacionalitat, però que ha entès a quin país estava i ha abandonat o ha superat la seva condició d'immigrant i ja és una persona, incorporada a la nació catalana, al nou país en el que ha anat a viure.
0: Malgrat els debats actuals i l'anomenat estrès lingüístic, Cardús s'ha mostrat optimista de cara al futur. Ha assenyalat que Catalunya disposa de serveis públics de qualitat, com la sanitat i l'escola, que són eines clau per la cohesió social, tot i que ha reclamat més recursos econòmics. Una millora de pressupostos, tant l'escola pública com el sistema sanitari necessiten més inversió per gestionar la pressió demogràfica. Ha parlat de lluita contra l'espoli fiscal, ha recordat que la pèrdua anual de 20.000 milions d'euros dificulta l'atenció i la integració dels nous ciutadans i també ha parlat d'optimisme lingüístic. El sociòleg preveu que amb el temps el català tornarà a ser la llengua majoritària del país. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

Sant Just Desvern ha impulsat un recorregut de murals sobre els drets dels infants per sensibilitzar la ciutadania sobre les situacions de guerra, pobresa, desigualtat i exclusió social que afecten milions de nens i nenes arreu del món. La iniciativa s'ha desenvolupat amb l'artista Carolina Dan, especialista en art urbà, i utilitza l'espai públic per divulgar els principis de la Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides. Els murals, ubicats en diferents punts del municipi, representen diversos drets fonamentals de la infància i conviden a reflexionar sobre la necessitat de garantir-los. En el marc del projecte, l'artista ha restaurat el mural del camp de futbol municipal, que havia patit un acte vandàlic fa uns mesos. Els murals ja fets dins del recorregut són el del dret al joc, educació, vida digna, llibertat d'expressió i la salut, i es troben a l'Escola Montseny, a l'Escola Canigó, al Passatge del Mercat, a la plaça Malaret i al Centre Cívic Joan Maragall. El recorregut continuarà creixent amb noves intervencions que completaran l'itinerari, les ubicacions de les quals es donaran a conèixer pròximament. L'actuació s'emmarca en el compromís de Sant Just amb la defensa dels drets de la infància a través de programes com Ciutats Amigues de la Infància d'UNICEF i Ciutats Defensores dels Drets Humans.

0: La parròquia de Sant Just i Sant Pastor de Sant Just d'Esvern ja ho té tot a punt per la històrica visita de papa del papa Lleó XIV a Catalunya avui, dia 9 i demà 10 de juny. Segons ha explicat mossèn Xavier Sobrevia als micròfons de Ràdio d'Esvern, la comunitat local s'ha mobilitzat ràpidament i ha omplert un autocar de 50 places per acompanyar el pontífex durant el seu desplaçament al monestir de Montserrat el dimecres 10 de juny. Els feligresos de Sant Just sortiran en autocar a 7:45 del matí del dimecres 10 de juny per poder accedir al recinte de Montserrat, on l'accés estarà molt restringit. Els assistents es col·locaran a la plaça exterior del monestir, equipada amb pantalles gegants i cadires, per seguir la pregària del Sant Rosari i l'actuació de l'Escolania de Montserrat.
1: Per exemple, Montserrat. L'organització l'ha portat directament a Montserrat. Nosaltres, com a parròquia, vam demanar 50 places i les tenim. És a dir, la parròquia de Sant Just ha organitzat un autocar que està ple i que anem a Montserrat sortint a 7:45 del dimecres dia 10 i puguem acompanyar doncs, el papa i estarem allà. Ja estarem no dintre de la basílica, sinó a la plaça que està fora, que hi posaran cadires, posaran pantalles i en principi doncs, està previst això. Sí que hi haurà gent a dintre, però tot això també és una mica més restringit. No? Llavors, sí que en aquest sentit jo estic relativament content de com ha anat la gestió. La gent podia inclús demanar particularment entrades directament a Montserrat i a nivell de famílies o així, o havia grups ja més nombrosos i no ha hagut cap problema per poder-hi anar a això. Perquè la capacitat també de transport fins al monestir doncs és limitada. Sí que nosaltres doncs això, amb l'autocar doncs esperem pujar fins a dalt, és l'establert i en allà doncs poder participar dels actes i després de això cap a la 1:15 doncs el papa s'anirà a dinar amb els monjos i llavors doncs la gent ja podrà tornar o quedar-se una mica més allà, bueno, cada grup veurà una mica el que vulgui fer, si es queda una mica més o menys, no?
0: La visita papal té un fort lligam local des del primer moment, ja que el pontífex serà rebut a l'aeroport del Prat pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, diòcesi a la qual pertany Sant Just. A més, els actes del matí del 10 de juny transcorreran íntegrament en territori d'aquest bisbat, incloent-hi una breu visita del papa a les recluses del centre penitenciari de Cambrians i la posterior pujada a Montserrat.
1: Ara aquí veiem que el papa en la visita a Barcelona va a Montserrat, que això forma part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i el mateix matí, el dia 10, doncs, passa per la presó de Cambrians i que allà té una trobada doncs, amb els presos, una trobada curta, no arribarà a mitja hora o una cosa així, i després doncs, acaba anant a Montserrat el dimecres, el dia 10, a les 12, està prevista l'arribada a Montserrat, per resar el Sant Rosari, per suposo que per doncs, cantar a la Mare de Déu amb la companyia extraordinària de l'Escolania de Montserrat, i per estar allà amb els peregrins, etc. No? Llavors, sí que altres bisbats de Catalunya no, però a nivell de Catalunya estaran dos bisbats, des del moment que l'aeroport doncs, és part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en el Prat de Llobregat, i després aquestes dues visites, doncs, que són doncs, el matí del dia 10, tinc entès que després també es queda a dinar a Montserrat amb els monjos, i després ja per la tarda baixa a Barcelona.
0: Més enllà dels actes de caràcter més proper, el papa Lleó XIV seguirà una agenda frenètica durant la seva estada de dos dies. El dimarts 9 arriba a l'aeroport a la 1:00 PM amb la recepció oficial a la Catedral de Barcelona i una gran trobada multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a partir de les 6:00 PM. I demà dimecres farà visita a Cambrians i Montserrat al matí. A la tarda, trobada amb entitats socials a la parròquia de Sant Agustí del Raval i finalment la consagració i il·luminació de la nova creu de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. La benedicció d'aquesta torre dedicada a Jesucrist coincidirà amb els actes del centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, convertint la cita en un esdeveniment d'abast mundial que els veïns i veïnes de Sant Just podran viure en primera persona. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Demà dimecres 10 de juny a les 10 del matí s'obriran les inscripcions a les activitats del mil·lenari del curs 2026-2027 per antics alumnes. Tindrà lloc al Centre Social al Mil·lenari. I a les 11 del matí, sortida cultural de l'aula d'extensió universitària amb una visita a l'exposició Chess Matís. I a les 12 serà el sorteig públic pel número de desempat de les escoles Bressol. A la sala de sessions de l'Ajuntament també es farà retransmissió en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. I dimecres a 6:15, reunió de la tribu a l'Ajuntament de Sant Just. I a 6:45, conferència de finances al Centre Cívic Soledat, Sants i Serafini. Dijous 11 de juny a 6:45 de la tarda, hora del conte. Aquí hi ha gat amagat. Organitzat per la Jugateca Ambiental del Parc del Mil·lenari. A les 6 de la tarda, el dijous, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb la conferència Maurice Ravel, orfebre de la música, a càrrec de Xavier Echevarria, periodista i crític musical. A les 6 de la tarda del dijous, una visita guiada de l'exposició Distopies Íntimes, al celler de Can Ginestà, a càrrec de l'artista Pepe Jiménez. I a 6:45 el dijous, la segona conferència del cicle Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, que tindrà lloc a la sala Isidor Cònsul de Can Ginestà. I a 6:45 de la tarda, dijous 11 de juny, la Mostra Express a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret, una exposició d'obres de Pep Aymerich. I dijous a les 9 de la nit, entrevista a l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal d'Esplugues Televisió. Divendres 12 de juny a les 10 del matí, campanya de donació de sang al Casal de Joves. Es pot donar de 10 a 2 i de 4:45 a 8 del vespre. I divendres a les 6 de la tarda, festa final de curs del Servei Local de Català, al pati de les escoles. I divendres a les 7 de la tarda, música en directe al Binomi, a la plaça del Parador, número 3C, i a 9:15 de la nit, al Chocolate Box, al carrer Rosa de Luxemburg, número 4. Música en directe dins la programació de les terrasses musicals. I a partir de 9:15 de la nit, el divendres, dins del programa de Summerfest, la Pool Party, a la piscina de la Bonaigua. I divendres a les 9 de la nit, festa del Sagrat Cor de Jesús a la plaça Sagrat Cor. Passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 13 a les 9 del matí, amb el motiu del Dia Europeu de la Prevenció de Càncer de Pell, al local de dona i empresa s'oferiran noves revisions cutànies gratuïtes. Dissabte, a partir de les 10 del matí, tindrà lloc la tercera edició del Mercat de Segona Mà i Artesania a la plaça Camoapa, de la mà de l'Ateneu i el Casal Popular La Sala. I dissabte, 6:15 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. A les 7 de la tarda dissabte, el fi de curs de l'Escola de Ball Raquel Rubiales a la plaça de la Pau, amb mostra de balls de tots els grups i edats, amb un sopar i fi de festa. I per acabar amb la programació de la Setmana Sant Just, dissabte 13 de juny a les 8 del vespre, hi haurà música en directe a la Trinis Café Bistró, a la plaça Maragall número 4, dins la programació de les terrasses musicals.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just busca voluntaris pel dispositiu del Tour de França. La campanya s'adreça a majors de 16 anys per col·laborar en el pas de la cursa pel municipi. Pepa i Maric exposa la seva obra més recent a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret. La mostra amb el nom d'Aurar-se es podrà visitar de l'11 al 14 de juny i presenta una proposta artística basada en formes de fusta i elements daurats. Maurice Ravel, orfebre de la música. Nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Xavier Chavarria. El periodista i crític musical repassarà la trajectòria i el llegat del compositor francès en una sessió programada l'11 de juny. La Revetlla Popular de la Sala arriba a la seva tercera edició amb més d'un centenar d'inscrits en la primera setmana.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 9 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
5: Quan el cinema es fa ràdio.
6: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
7: Això és un blues, tio.
6: Com que un blues?
7: Sí,
6: per
7: just...
6: Què? Per què un blues?
7: Just blues.
6: Ah, just blues. Perfecte. Sí. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: Palleu 14 ja és a la Catedral de Barcelona en el primer acte de la seva visita a Catalunya. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Lleó 14 fa l'homilia, en part en català, ara mateix a la Catedral de Barcelona amb autoritats eclesiàstiques i voluntaris, abans d'anar a la tarda a l'Estadi Olímpic en l'acte més massiu d'aquesta visita a Catalunya, Joan Bota.
2: Entre mig dinarà al Palau Episcopal, on a la tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada. Com dius, el papa ha obert la seva homilia i n'ha fet una part en català, un guió similar al de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ha començat i tancat la benvinguda al pontífex en català, però ha fet el gruix del discurs en castellà.
0: Obrim triple connexió amb la catedral, amb l'Arc de Triomf i amb el Palau de la Generalitat, amb la Gemma Bonet, l'Anna Escura i l'Albert Prat.
3: Doncs aquí a la Catedral de Barcelona la homilia del Papa Lleó XIV encara està en marxa i hem sentit com en la seva homilia ha anat combinant fragments en català i fragments en castellà. De fet, ara mateix estava parlant en català i ara just s'acaba la homilia i fa una estona ha fet aquesta salutació en la nostra llengua.
4: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
5: A l'Arc de Triomf, prop d'un centenar de persones s'han aturat a veure l'arribada del papa per la pantalla gegant que hi ha instal·lada. La majoria, turistes que passaven per aquí, com aquesta noia, que s'ha trobat la pantalla i s'ha assabentat que el papa estava a punt d'arribar a Barcelona.
6: So we're walking around the Arc de Triomf and we found this TV and now we're watching Pope Leo come to Barcelona.
7: I a l'espera que Lleó XIV es reuneixi a soles d'aquí una estona amb el president Salvador Illa, la portaveu Sílvia Pané, que ha defensat la implicació del govern amb aquesta visita per promocionar Catalunya i fer pinya al voltant de la pau i l'acollida.
8: Aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó XIV.
0: Just a la mateixa hora en què el papa aterrava a Barcelona, ha quedat interrompuda la circulació a Rodalies per la caiguda del sistema informàtic d'Adif. Ara mateix, els retards encara són molt generals, tot i que la situació, en teoria, s'ha d'anar normalitzant. Estació de Sants, Joan Garcia.
9: Bon dia, circulen trens, però els retards són ben bé de mitja hora. A més, com que Renfe havia reforçat avui l'R1, l'R2 i l'R4 amb més trens per l'increment de mobilitat per la visita del papa, els horaris difícilment es normalitzaran durant tota la tarda i per mirar d'ajustar freqüències algun tren es pot cancel·lar. Tot per una altra incidència informàtica al nou sistema que s'implanta al centre de control de trànsit d'Adif. Aquesta vegada s'ha activat el de suport al cap de 20 minuts.
0: Més enllà de la visita del papa, l'altre gran focus informatiu del dia passa per l'educació.
2: 45.000 alumnes han fet aquest matí els exàmens de castellà i d'anglès a la selectivitat el dia que mestres i professors han tornat a la vaga amb l'objectiu de col·lapsar Barcelona en plena visita papal.
0: Els estudiants de la selectivitat aquest matí han fet les proves de castellà i literatura castellana i també anglès, la llengua estrangera. De totes dues proves han sortit dient que havien estat bastant fàcils. Veurem si després s'acaben confirmant o no aquestes expectatives. També hi ha hagut protestes per la vaga de docents. Toni Fortesa.
10: Doncs fins a 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat avui pels carrers de Barcelona des de Plaça Espanya i fins les portes del Parlament. Crits contra la consellera Niubó i contra la despesa pública per la visita del papa. Els sindicats majoritaris reclamen una nova negociació al departament.
0: I atenció també avui a aquest titular. A Catalunya es requisen una quarta part de les plantes de marihuana de tota Europa.
2: Comptant tot Espanya, el percentatge puja al 75%. A, més d'un terç de la cocaïna interceptada a tota la Unió Europea també es requisa a Espanya.
0: I com s'expliquen aquestes dades, Brussel·les, Bruno Fortea?
11: Doncs les autoritats europees ho atribueixen al fet que l'estat espanyol és un dels grans punts d'entrada de la cocaïna que ve de Llatinoamèrica. I pel que fa al cànnabis, destaquen la relíquia. I pel que

0: i el millor àrbitre d'Àfrica triat per la FIFA per xiular el Mundial i que ara mateix no el deixen entrar als Estats Units. I a Madrid avui esperen l'arribada de José Mourinho.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia, doncs força fluïdesa a aquesta hora. També a l'entorn de Barcelona, una mica més fins i tot del que és habitual. Sí que hi ha afectacions a la mobilitat dins de la ciutat per aquesta visita del Papa. Recordem que no es pot circular per l'entorn de la catedral ni l'estadi olímpic de Montjuïc i que també hi ha restriccions a l'entorn de Sant Agustí, al Raval i a la Sagrada Família.
1: I ens falta el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
4: Bon dia.
1: Seguim amb la bonança, tot i que amb la color, amb la calor una mica continguda?
4: Sí, avui i també demà i demà passat. Al final són 3 dies de petit respir. Després anirà pujant, no una barbaritat, però bé, en definitiva, 3 dies, com molt bé dius, de calor continguda i a partir de dijous amb un únic protagonista, el sol. De moment avui a la tarda alguns ruixats al Pirineu, fins i tot de cara demà també de tarda al Prepirineu i algun fins i tot al matí, però al sud de Catalunya més sol.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. El Papa Lleó XIV intervé en català en el seu primer acte a Catalunya. A l'inici de la pregària que ha fet a la catedral de Barcelona ha convidat tots els fidels a caminar junts davant les autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que participen en els actes del pontífex a casa nostra. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, també li ha donat la benvinguda en català. Lleó XIV ha arribat a Catalunya amb una mica de retard i l'agenda del Papa té una cita aquesta tarda a l'estadi Lluís Companys a Montjuïc amb 40.000 assistents. Anem a la catedral, on encara hi és el Papa Lleó XIV. També hi tenim el Dani Batxiller i la Gemma Bonet. Gemma, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. En aquests moments ja s'ha acabat la pregària de l'hora sexta, la litúrgia de les hores que està prevista per aquests moments, i ara mateix el Papa està visitant la cripta de Santa Eulàlia. Després de visitar la cripta de la copatrona de Barcelona, anirà cap al claustre de la catedral, on en aquests dies de Corpus hi ha l'ou com balla. També, per tant, visitarà de seguida, d'aquí a breus instants, el claustre de la catedral. En la homilia que ha acabat fa només uns instants, el Papa ha anat combinant el català i el castellà i en diferents moments s'ha referit sobretot als barcelonins i a Catalunya.
6: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
5: Com sentíem, ha fet una crida a la unitat perquè en aquesta catedral de Barcelona el públic que hi havia assistent eren sobretot membres de la cúria diocesana i molts dels treballadors de la catedral de Barcelona i del bisbat, i els ha demanat que treballin tots junts.
6: Que al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutadania humana i cristiana amb moltíssima gent. I us animava a proclamar davant l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana.
5: Ara, en aquests moments, el Papa encara és a la cripta de Santa Eulàlia, a punt de sortir, i s'han fet també diverses catifes de Corpus. Tot seguit, el Papa visitarà el claustre de la catedral i l'ou com balla, típic d'aquests dies, i després és quan ja anirà a dinar al Palau Episcopal.
1: Doncs efectivament, després d'aquest primer acte a la catedral, que està acabant ara mateix, el Papa anirà al Palau Episcopal, allà dinarà i a la tarda rebrà el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiència privada. A la tarda protagonitzarà l'acte més multitudinari a Catalunya, una vetlla de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys a Montjuïc, davant de 40.000 persones, Marriera.
7: A les 4 de la tarda l'estadi ja obrirà portes, però fins les 6 no arrencarà aquesta primera part d'aquest gran acte, que tindrà un escenari gaudinià i 50 confessionaris. Abans de l'arribada de Lleó XIV hi haurà entrevistes, vídeos i actuacions formacions musicals a l'escenari com les d'Álvaro Soler, Siloé, Conxita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia. Entre 7:45 i les 8 del vespre ja arribarà el Pontífex, en Papamòbil serà rebut amb una actuació castellera, comentarà alguns fragments de l'Evangeli i parlarà amb joves. Després farà la pregària i l'acte es tancarà amb l'actuació de Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, que interpretaran amb Dones la força, que es va adaptar per la Marató de TV3. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Francesc Figueres, coordinador dels 500 voluntaris que participen en la visita del Papa a Catalunya, ha explicat que ho tenen tot preparat.
8: Ho hem intentat que sigui tot a punt, que tot estigui les aigües al seu lloc, els ventalls i moltes altres coses que s'han preparat perquè la gent que pugui pujar tranquil·lament a l'estadi pugui accedir per la seva porta i puguem disfrutar d'aquesta gran festa amb el Papa Lleó XIV.
7: Demà serà la jornada forta de la visita del Papa. Visitarà Brians al matí, es desplaçarà a Montserrat al migdia, anirà a l'església de Sant Agustí del Raval a la tarda i la jornada culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesús, l'acte central de la visita del Papa.
1: El dispositiu de seguretat per aquesta visita de Lleó 14 s'està seguint des d'un centre de coordinació al quarter general dels Mossos d'Esquadra a Sabadell. També s'ha activat a ple rendiment el Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya. 5.600 agents dels Mossos vetllen per la seguretat durant l'estada del Pontífex a Catalunya. S'han blindat als voltants de la Catedral de Barcelona i també del Palau Episcopal, on el Papa dinarà i també dormirà aquests dos dies. I demà serà el torn de la Sagrada Família, amb afectacions molt importants a l'Eixample. Anem al Departament d'Interior, Miquel Jarque. Bon dia.
9: Hola, bon dia. Des d'aquí estem rebent el senyal en directe de part de les càmeres policials i de seguretat, coordinadors de bombers, trànsit, 112 i sistema d'emergències mèdiques, entre d'altres. Estaran preparats per actuar davant qualsevol emergència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba de subratllar que el dispositiu es fa sota aquesta premissa.
10: Que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Saben que també coincideix amb les mobilitzacions dels docents, la visita del Papa, i per tant tot s'ha de poder conjuminar.
9: El dispositiu específicament policial, que s'ha batejat amb el nom d'Albus, es controla des d'un centre de coordinació reforçat policial al complex central dels Mossos a Sabadell. Hi participa la Policia Vaticana, la resta de policies de l'Estat, Presidència del Govern Espanyol i la Casa del Rei. El comissari dels Mossos, David Boneta, n'és el màxim responsable i ho subratllava en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
11: Aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs podríem remuntar a dispositius com la Copa Amèrica, la Fórmula 1, però sí que és veritat que aquest és el dimensionament. Per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica, doncs que ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
9: Un centre de coordinació que està en contacte amb dos òrgans més d'emergències, un a Barcelona i un altre a Montserrat.
1: Bé, doncs ara mateix s'acaba aquest primer acte a la Catedral de Barcelona amb una sorpresa final, i és que el Papa ha adreçat unes paraules al públic que està a l'exterior de la Catedral de Barcelona. El pla de la catedral està ple de gom a gom. Sentim la cridòria de fons de la gent que acomiada el Papa, que ara marxa ja cap al Palau Episcopal, on té previst dinar. En aquest exterior de la catedral, unes 2.000 persones s'han aplegat per seguir de prop la primera cita del Papa a Catalunya. També hi tenim allà la Montse Poblet. Montse, bon dia.
12: Bon dia. Alguns s'han perdut aquesta salutació sorpresa, però prèviament, quan ha entrat a la plaça de la catedral, Lleó 14 s'ha guanyat el públic abaixant la finestra del cotxe en el que ha vingut des de l'aeroport i saludant amb la mà tots els que l'esperaven. Com tu deies, unes 2.000 persones que han estat concentrades aquí a la plaça de la catedral durant més de 2 hores.
13: Ha sido muy simpático porque dentro del sol y el tiempo que tenemos de espera ha pasado y pues, oh sorpresa, ha pasado y nos ha dicho adiós. Lo tenemos grabado y todo.
14: Porque soy católica, cristiana, apostólica y romana.
15: Mucha emoción, de verdad, sinceramente, porque soy católica y sí, sinceramente sí. Y muy importante que estigui aquí a Catalunya.
12: La plaça de la catedral i tot el seu entorn continuen acordonades, un inconvenient per bars i botigues que avui, en contra del que es podien esperar, no han fet caixa, ni tan sols la Daniela, que treballa a una botiga de records especialitzada en Gaudí, ha venut res.
16: En principi pensàvem que hi hauria molta gent i que hi haurien ventes, però en realitat, com està el cotxe de los Mossos i està tancat el pas, les ventes, no, molt poques, no n'hi ha en casa. Estem netejant perquè és que no es pot fer res més.
12: Si Lleó 14 dona un cop d'ull a la plaça de la catedral, i podrà veure tant els estendards que hi ha penjats als balcons de l'edifici com un cartell enorme que cobreix tota una façana lateral en el que se li dona la benvinguda amb alguns dels missatges del seu pontificat: humanitat, diàleg, i al centre de tot, en lletres encara més grans, la paraula pau.
1: Per tots aquells que no han pogut anar fins a la catedral de Barcelona, dues grans pantalles, una a l'Arc de Triomf, l'altra a les Glòries, permeten seguir a distància aquests actes del Papa. Sapiguem si ha despertat interès o no aquest primer acte a la catedral de Barcelona. A l'Arc de Triomf hi tenim l'Anna Escura. Bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs sí que ha despertat un interès. Almenys un centenar de persones, més o menys, s'han aturat a veure aterrar l'avió. N'hi ha que fins i tot han aplaudit quan el Papa ha baixat. Això sí, moltes d'aquestes persones, no totes, eren turistes que havien vingut a veure l'Arc de Triomf, s'hi han trobat la pantalla gegant, s'han assabentat que el Papa estava a punt d'arribar a Barcelona i s'han quedat a veure-ho.
18: So we're walking around the Arc de Triomf and we found this TV and now we're watching Pope Leo come to Barcelona.
19: Veuré l'acte aquest de la catedral i després aniré a dinar. Demà, sí, també, si es pot, també.
20: No sé si proyecten la misa, estaré aquí para verlo.
21: Y me topo con la sorpresa que viene el Papa. Y siendo de Chile, de un país tan lejano, el toparse en la misma ciudad, por lo menos, y saber que va a estar acá es bien bonito.
22: He vist aquí a Arc de Triomf que tenien posat la pantalla i m'he quedat a mirar l'arribada.
17: La gran majoria d'aquestes persones han marxat. Un cop el Papa ha pujat al cotxe per anar cap a la catedral. Ara, durant la plegària, també se n'han aturat unes quantes que s'han trobat la pantalla per sorpresa.
1: L'avió d'Iberia que portava el Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat a 3:15 del migdia. L'esperaven a peu de pista un bon nombre d'autoritats encapçalats pel president de la Generalitat, Salvador Illa. L'aterratge l'ha seguit a l'aeroport mateix el David Àngela.
23: Bon dia. Amb 20 minuts de retard, ha aterrat a la terminal corporativa del Prat de Llobregat l'Airbus A320 procedent de Madrid amb el Papa, tot el seu seguici i una vuitantena de periodistes a bord. Durant el vol, el Papa ha pogut veure la Sagrada Família de Barcelona. El pontífex ha trepitjat terra catalana quan passaven 2 minuts de la una. Ha saludat a peu d'escala i sobre una catifa vermella que han hagut de reajustar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i mentre avançava sobre aquesta catifa ha anat saludant també les principals autoritats polítiques, religioses i militars del país. Concretament, i per aquest ordre, l'esperaven el ministre d'Hisenda, el president del Parlament de Catalunya, el delegat del govern, l'inspector general de l'Exèrcit de Terra, l'alcalde de Barcelona i la presidenta de la Diputació. També ha saludat la directora de l'aeroport, el cardenal de Barcelona, i l'arcabisbe de Sant Feliu de Llobregat. Després, davant de la tribuna instal·lada perquè els mitjans gràfics poguessin obtenir les imatges, ha agafat el cotxe a matrícula del Vaticà, acompanyat pel cardenal Omella, i després de saludar els periodistes, ha sortit de les instal·lacions aeroportuàries enmig d'un gran desplegament de seguretat. Es preveu que dijous, abans de marxar de Catalunya, el Papa beneeixi el nou sagrari de la capella de la TU aquí, a l'aeroport del Prat.
1: En la vessant política, el govern de Salvador Illa reivindica la visita del Papa perquè considera que és un gran aparador internacional per Catalunya. La Generalitat es defensa de les crítiques d'entitats laiques per la seva implicació durant les pròximes 48 hores i assegura que és una oportunitat de compartir valors com ara la pau o l'acollida. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
24: Què tal? Bon dia. Sí, el govern fa bandera de la visita del pontífex fins al punt que ha penjat la bandera del Vaticà al balcó de la Generalitat, un criteri de protocol que no s'ha seguit últimament quan un altre cap d'estat ha passat per Barcelona. La consellera portaveu, Sílvia Paner, que ha dit que més enllà de les discrepàncies en àmbits com l'avortament o l'eutanàsia, alinear-se al costat del Sant Pare és una bona carta de presentació per Catalunya.
25: Des del govern ho veiem com una oportunitat de projecció dels valors, la cultura catalana i de mostrar-nos sobretot com una societat oberta, una societat acollidora, i creiem que aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó XIV.
24: La portaveu del govern també ha confirmat que la Generalitat s'ha destinat 2 milions d'euros a aquesta visita.
25: Ens semblava des del govern que calia que hi hagués aquesta aportació econòmica per àmbits, per exemple, com el Centre Internacional de Premsa o la logística que se'n desprèn, però ens semblava també que a través de la fiscalitat dels turistes i de la taxa turística, doncs era la millor manera de sufragar-ho.
24: I a més, la Generalitat també s'ha gastat gairebé 300.000 euros per pagar els anuncis i les pancartes per promocionar tota aquesta visita.
1: I com dèiem, Albert, aquesta tarda Lleó XIV es reunirà a soles amb el president Salvador Illa al Palau Episcopal.
24: Sí, ella pràcticament el seguirà a tot arreu durant aquests dos dies. De fet, aquesta tarda es reunirà amb ell durant un quart d'hora i, de fet, l'equip del president ja ens ha avançat que li regalarà tres obsequis, tres regals. Una rèplica de l'acte de la col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família, una reproducció de la Nina d'Ivori romana de la necròpolis de Tàrraco i una còpia de les homilies d'Organyà, considerat un dels primers documents de la història escrits en català. De fet, ella també li donarà una carta on li explica el motiu de tots aquests tres regals i on li demana que durant aquests dies faci servir el català durant les seves salutacions Urbi et Orbi.
1: Bé, doncs coincidint amb l'arribada del papa, aquest migdia s'ha viscut un nou ensurt a Rodalies. Durant 20 minuts, el servei s'ha aturat gairebé totalment per una incidència informàtica al centre de control de DIF que hi ha a l'estació de França. S'ha activat el mecanisme de suport i ara els trens tornen a circular, tot i que amb retards. Anem a l'estació de Sants, Joan Garcia.
0: Bon dia, sí. Retards que són d'entre mitja hora i tres quarts a totes les línies. En un dia de més demanda també a Rodalies per la visita del papa. Un usuari que sortia nerviós dels accessos a Sants ens explicava que farà tard per arribar a treballar avui a l'Estadi Olímpic.
2: Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el papa, i a Montcada Bifurcació aturàs més de mitja hora. Una vergonya. I ha arribat una miqueta tard.
0: El que ha passat entre dos quarts d'una i tres quarts i cinc d'una ha sigut un altre error informàtic al nou sistema de control de trànsit de DIF, que afecta la senyalització. El mateix que va caure el 26 de gener, el dia que s'havia de reprendre la circulació després de la vaga de maquinistes. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
25: Quan aquest sistema estigui implementat en la seva totalitat, tindrem també un sistema molt més segur. Però, en fi, hi estem treballant i a DIF està treballant intensament. Per tant, de ben segur que es correspon a les incidències que hem pogut anar tinguent els últims mesos des de que aquest sistema s'està implementant.
0: Aquesta vegada s'ha activat el sistema de suport al cap de 20 minuts de la caiguda. Ara, retards. A més, com que Renfe havia reforçat avui l'R1, l'R2 i l'R4 amb més trens per l'increment de mobilitat per la visita del papa, els horaris difícilment es normalitzaran durant tota la tarda i per mirar d'ajustar freqüències o algun tren es pot cancel·lar.
1: Passant 21 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida un altre dels temes importants d'avui. Avui, molts alumnes catalans han començat la selectivitat.
3: Catalunya migdia.
4: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
5: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
26: Normal.
6: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
26: No pot ser.
6: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
27: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
28: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: Amb motiu de la visita del papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants, Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
30: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
7: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Més de 45.000 estudiants han començat avui les proves de selectivitat sense incidents. Aquest any, els focus estaven posats en les dificultats per arribar a l'examen que poguessin tenir els estudiants per culpa de la vaga dels docents i la visita del Papa, però al final tothom ha pogut començar a l'hora. Els exàmens han començat amb les proves de llengua i literatura castellana i amb la llengua estrangera. Els estudiants els han trobat fàcils. Anem al campus Ciutadella de la UPF, Sara Canyete.
8: La selectivitat ha arrencat sense incidents, no hi ha hagut protestes a primera hora per part dels docents i tots aquells professors que participen als tribunals no s'han sumat a la convocatòria de vaga, però els estudiants han preferit matinar més que mai per si de cas i reconeixen que al final han patit més per la mobilitat que pels exàmens.
9: Jo vaig arribar a mirar hotels per aquí a prop de Ciutadella perquè pensava no em podré despassar pel matí, però bueno, hem sortit de Mataró a les 6 del matí, no hem tingut cap problema, hem arribat superaviat, de fet hem arribat abans que el tribunal. No hi havia aquí ningú.
8: Superada l'arrencada, les dues proves d'aquest matí de matèries comunes, llengua i literatura castellana i llengua estrangera, on la majoria d'alumnes, una vegada més, han optat per fer anglès, els ha semblat fàcil.
10: Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
11: M'ha semblat un regalet, la veritat.
12: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
8: Uns exàmens que els han ajudat a descarregar nervis, encara que molts dels estudiants ens diuen que els queda molt per fer. De fet, ara a la tarda ja hi ha les primeres proves de matèries específiques amb exàmens com geografia o física i tots plegats s'hi tornen a posar demà al matí a partir de les 9 amb l'examen d'història o història de la filosofia.
1: I en paral·lel, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest matí a Barcelona en l'última vaga de docents d'aquest curs. Els convocants de la protesta han fet una crida a col·lapsar la ciutat coincidint amb la visita del Papa i ja són al Parlament. La mobilització arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. Unitat Mòbil, Toni Fortesa.
13: Doncs bon dia, ara mateix ja marxant precisament del Parlament perquè prop de 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han desplaçat per aquí, pels carrers de Barcelona. Han acabat, com deies, al Parlament enmig de crits i lemes demanant sobretot la dimissió del conseller Niubó i també contra la despesa pública que significa la visita del Papa. Han estat docents, personal educatiu i famílies, una nova jornada de vaga de mobilitzacions per reclamar millores per l'educació pública i la reobertura de les negociacions amb el departament. L'Aina i en Gaspar són dos dels docents presents a la manifestació.
14: Avui era important sortir per remarcar que el que no estem reclamant són només mesures salarials, sinó que el que reclamem és una millora estructural de l'educació.
15: La importància és poder atendre els alumnes d'avui en dia per la nostra societat actual. No són persones del futur, són les persones d'avui que necessiten ser ateses.
13: Iolanda Segura, portaveu d'Usted, que ha parlat abans de començar la manifestació d'obrir una nova via de negociació amb el departament.
16: Cal que tornem a establir horitzons nous, nous objectius, i veure cap a on hem d'anar. I que tot aquest procés de mobilització, el que posa sobre la taula molt clar, és que el model d'escola educativa català no funciona.
13: Demà dijous estan citats, com dèiem, en aquesta reunió, tant el sindicat USTEC com el Departament d'Educació.
1: D'aquí a 2 minuts seran 2:15. Una mínima pausa i de seguida dades preocupants sobre la producció de droga a Catalunya i Espanya.
26: Catalunya migdia.
31: Hola, sóc la Mariola i vull compartir amb tu els beneficis que ja estic notant amb el cotxe elèctric. Representa una reducció molt important del cost de l'energia per quilòmetre recorregut. De retruc, baixen les emissions contaminants i es redueix la dependència dels combustibles fòssils. Amb la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia pots comparar opcions segons el cost, el manteniment i l'impacte ambiental. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa l'acció, canviem l'energia.
7: Catalunya migdia.
1: D'aquí un minut, dos quarts. A Catalunya es confisca una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa. I Espanya concentra el 75% de tots els decomissos. Són dades d'un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. Pel que fa a la cocaïna, a l'estat espanyol es confisca prop del 40% d'aquesta substància. Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
0: Hola, bon dia. En el cas de la cocaïna, el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, ho atribueix a un tema geogràfic.
2: Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
0: L'estat espanyol també lidera els decomissos de cànnabis al continent. La directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan, destaca l'arrelament al territori de les xarxes criminals.
3: Espanya és un país de cultiu, on té lloc la producció i el cultiu locals de cànnabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
0: I avisa que estan proliferant els derivats sintètics del cànnabis. Són més potents i es poden fumar amb cigarretes electròniques, cosa que els fa més accessibles per als joves. Crit d'alarma també per l'augment del consum d'opioides sintètics, com ara el fentanil, que tants estralls provoca als Estats Units.
3: El que més em preocupa és que Europa tingui ara una oportunitat cada cop més petita per preparar-se millor abans que els opioides sintètics es consolidin. Hem vist en altres llocs del món que aquestes substàncies transformen el mercat de la droga molt de pressa i que provoquen un augment de les morts per sobre
0: dosi. 7.600 persones moren a l'any a Europa per sobredosi.
1: La Unió Europea vol castigar més bancs i les criptomonedes a Rússia amb el 21è paquet de sancions. Brussel·les ha presentat avui les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa pels exsoldats russos. Sobre el terreny a Rússia, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea. Aquesta matinada han bombardejat el pont que uneix la regió de Kherson amb la península controlada per Rússia i s'ha hagut de tancar el trànsit. Els ciutadans fa dies que veuen com pràcticament no hi ha benzina, han començat a faltar productes bàsics al supermercats i els turistes russos estan anul·lant bona part de les reserves per anar-hi de vacances. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
17: Bon dia. Ucraïna està atacant amb drons molts dels camions que subministren l'exèrcit rus al front sud. Això ha fet que de retruc els ciutadans de Crimea també estiguin quedant desproveïts. Les llargues cues a les benzineres s'han convertit en habituals els últims dies i les autoritats han hagut de racionar el combustible amb cupons, tal com explica el governador Sergei Aksionov.
18: Amb els cupons que ja s'han comptat s'introdueix un límit de consum de només de 20 litres per persona.
17: Aquesta situació ha portat molts turistes russos a cancel·lar les seves vacances a Crimea. En algunes botigues han desaparegut aliments com el sucre o s'hi ha racionat la pasta, però residents com la Tatiana creuen que se n'està fent un gra massa.
19: No, ni normal, ni normal.
20: Els bojos estan corrent per les botigues a comprar fejol, sal i llumins. No veig cap necessitat de fer-ho. No crec que acabem amb cap mena d'olodomor, de fam mortal.
17: Kiev també ha bombardejat un dels ponts més importants que connecta Crimea amb la regió de Kherson i que obliga ara els vehicles a fer 200 quilòmetres més de trajecte per accedir a la península. 12 anys després que el Kremlin s'anexionés aquest territori, Putin no es pot permetre que els seus habitants arribin a pensar que vivien millor sota administració ucraïnesa. Però per evitar-ho, primer haurà de trobar la manera de neutralitzar els drons ucraïnesos.
1: Deixem la informació internacional perquè ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, per suposadament haver obtingut, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017.
21: Gràcies a los señores letrados y letradas de las acusaciones populares, las defensas y una fiscal. El juicio queda concluso para sentencias. Se levanta la sesión.
1: Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per Sánchez pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències pel càrrec de coordinador de les activitats dels conservatoris de música, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució. Pilar García.
22: 7 sessions de judici, una quarantena de testimonis i 11 acusats. David Sánchez no ha fet ús del seu últim torn de paraula. Sí que ho ha fet l'expresident de la Diputació, el socialista Miguel Ángel Gallardo. Per aquí les acusacions demanen 4 anys de presó. Gallardo ha parlat d'un judici per raons polítiques.
23: La única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ya han ganado el juicio social
22: Les defenses han destacat durant el judici que no s'ha portat cap prova que demostri que l'accés al càrrec va ser adit.
1: I d'un judici a un altre, perquè no deixem de parlar de les causes que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Avui, l'excomissari Villarejo ha parlat sobre la seva suposada implicació en el cas Leire. El sumari del cas apunta que s'hauria conxorxat amb la trama per buscar draps bruts, per exemple, contra el magistrat Manuel Marchena, amb l'objectiu d'accelerar l'aplicació de la llei d'amnistia. Bé, doncs Villarejo no ha confirmat trobades amb Leire Díez, però sí que s'ha desvinculat indirectament de les seves maniobres.
4: Yo llego a un acuerdo con el PSOE y el PSOE se persona para meterme más años de cárcel. ¿No se dan cuenta que es una estupidez?
1: Villarejo ha dit que espera que avui el jutge del cas, Santiago Pedraz, el citi aviat perquè pugui donar la seva versió. Ho ha dit a l'entrada de l'Audiència Nacional, on se'l jutja per un altre cas, el cas Kitchen, sobre les suposades clavegueres del PP per robar documentació de la Caixa B del partit, l'extresorer Luis Bárcenas. Villarejo se n'ha tornat a desvincular i nega que l'operació ni tan sols existís. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia, sí, avui ha acabat un interrogatori que va deixar mitges la setmana passada, ratificat que l'única operació que va existir va ser legal, diu, i era per perseguir la fortuna de Bárcenas a l'estranger. Ha negat rebre ordres o pressions polítiques del Ministeri de l'Interior d'aquell moment i només ha reconegut que va ser ell qui va captar de confident el xofer de Bárcenas, però per saber qui li feia de tastaferro. Fins i tot ha exculpat Maria Dolores de Cospedal. Creu que Bárcenas es va inventar el famós M. Rajoy de la llibreteta, com l'anomenava Cospedal en uns àudios, i que si buscaven aquelles anotacions amb les quals diu que Cospedal estava obsessionada, era per controlar què filtrava Bárcenas a la premsa i no per destruir proves d'una comptabilitat paral·lela.
6: Nunca hay certeza de lo que él anotaba y que elaboró para luego filtrarlo. ¿No?
5: La Fiscalia demana per Villarejo 19 anys de presó.
1: Passen 6 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
26: Catalunya migdia.
9: Arriba al Liceu, Le nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
10: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
19: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
7: Catalunya migdia.
1: Passant 7 minuts a 2:15... L'edifici de Gaudí del Col·legi de les Teresianes de Barcelona, fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis de l'any 2028. L'immoble, al carrer Ganduxer, combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per conèixer la vida i l'obra de l'arquitecte Montse Mas.
24: El Museu Gaudí Teresianes de 3.000 metres quadrats descobrirà per primera vegada al públic general l'edifici del 1890, un dels menys coneguts de l'arquitecte. Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, l'empresa impulsora del projecte, en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: Aquí juga, diguem-ne, amb uns materials molt pobres, amb el maó, amb la pedra picada, que transmet tota una austeritat a acord també amb els principis de pobresa de l'Orde. Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús. I en els pinacles que hi ha a cada angle de l'edifici, una creu de quatre braços, que, de fet, és la primera vegada que Gaudí fa aquesta creu.
24: A banda d'explicar l'immoble, el nou museu comptarà amb un espai permanent sobre Gaudí i mostres temporals d'art.
25: Aquí veurem un Gaudí integral. Val? Creiem que és un tipus de contingut que actualment a la ciutat no existeix, amb uns continguts permanents. També hi haurà uns continguts que s'aniran renovant, tota una planta, que és la planta on hi ha el claustre, diguem-ne. La idea és que sempre hi hagi aquesta fil, aquest eix conductor, que és el de la espiritualitat, el de la transcendència, la bellesa.
24: El projecte d'uns 7 milions d'euros s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i coincidint amb la visita del Papa a la ciutat.
1: I no deixem de parlar de Gaudí. perquè la ciutat de Reus estrena una nova escultura dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre. És una peça de bronze que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Reus, Manel Sastre.
8: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
11: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de l'ou terrenal i l'espiritual.
8: La base està feta amb una pedra que, s'ha dit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
12: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Moment pels esports. Laia Tudel, bona tarda.
13: Bona tarda.
1: Avui amb protagonisme pel bàsquet.
13: Perquè comencen els play-offs de les semifinals de l'ACB i ho fa amb dos equips catalans.

0: Comença l'hora de la veritat a la Lliga de Bàsquet amb un Barça renascut que engega el camí cap a la final contra el Tenerife. El Palau Blaugrana acull aquest primer duel de semifinals entre el cinquè classificat i l'equip canari vuitè, però que va eliminar, Ernest Macià, tot un Real Madrid als quarts.
1: Doncs sí, és la gran sorpresa d'aquesta Lliga C. N'hi han hagut unes quantes de sorpreses en aquests play-off. Per exemple, el factor camp ha deixat de ser important i la victòria del Tenerife contra el Madrid explica perfectament la situació en la que ens trobem avui en dia. Aquest vespre, a les 8, a l'hora que el Papa surti a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, començarà el partit del Barça davant de Marcelinho Huertas, el Tenerife de Marcelinho Huertas, que és un jugador, és un petit miracle, ja que avui estem en aquesta tessitura. És un base de 43 anys que és actualment ha anat sent cada vegada millor i un dels, podríem dir que és el millor base o un dels millors bases de la Lliga ACB, que ha fet exhibicions els últims anys al Palau. L'any passat va fer 20 punts, 19 punts i 15 assistències, i aquest any ha fet 20 punts contra el Barça a Tenerife. Per tant, estem parlant d'un jugador determinant que el Barça haurà d'aturar. El fet que el factor camp, és a dir, el factor Palau, no és determinant és que, bé, el Barça amb el Tenerife, per exemple, la Lliga regular va perdre a casa, però va guanyar fora. No obstant, si tu preguntes, als jugadors pensen i diuen i verbalitzen com Nicola Provítola que tenir el factor Palau serà determinant.
2: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
1: Aquest migdia el Barça ja ha entrenat al Palau, s'ha trobat amb el Tenerife, que també ho ha fet, i allà hem pogut veure Marcelinho Huerta saludant el Toko Shengelia i algun dels coneguts quan doncs encara jugava aquí al Palau Blaugrana.
0: Doncs aquest partit, aquest Barça-Tenerife, es juga a les 8, el podreu seguir a la transmissió que farem al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, de 7 a 8 a l'antena digital Tot Costa, i uns minuts abans a les 8 començarà aquesta transmissió del Barça-Tenerife. I demà serà el torn, Ernest, del Joventut.
1: Doncs sí, el Joventut, que d'aquí a pocs minuts marxa ja cap a València, és l'altra semifinal. Aquí el factor camp està en contra, perquè els dos primers partits es jugaran, com dèiem, a València, i bé, doncs que la penya hi marxa plena de convicció, ho demostren les paraules que feia fa molt poca estona el seu entrenador, Dani Miret.
3: Vull dir, podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria. Aquesta cosa és diferencial.
1: És diferencial el que ha dit, no? Que tot i perdre els dos primers partits contra el València puguin passar, denota ja quin és l'estat d'ànim de l'equip. I de l'entorn penya, tot i que fora, t'explico una notícia que ha passat aquest matí, i és que Carles Durant, que va ser entrenador durant diverses temporades del primer equip del Joventut, i que ara doncs, no tenia equip, l'últim equip va ser a Turquia, el Darussafaka, acaba de fitxar per un dels millors equips de la Bundesliga, el Ludwigsburg.
0: Doncs tot això, en bàsquet i en futbol. Dijous comença el Mundial. Ahir la selecció espanyola va fer l'última prova en un partit amistós amb el Perú. Com els va anar els blaugrana, Ramon Salmurri?
4: Van guanyar 3 gols a 1 en un partit jugat a Puebla, 2.200 metres d'altitud, i Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, va sortir amb el que l'AIA segurament serà el seu 11 inicial a l'estrena del Mundial, i si no és pràcticament aquest 11 amb Joan García, on és suplent, el porter titular és Unai Simón, on Pau Cubarsia, central titular amb Aymeric Laporte, i on Pedri juga a la mitja punta per davant de Dani Olmo. Ferran va ser extrem dret, òbviament aquí encara falta de moment la minya mal. El que queda clar és que Olmo té ganes de reivindicar-se, va fer una bona segona meitat. Pedri va fer un molt bon partit, un gran primer temps, a més va marcar una assistència d'un bon Ferran que va jugar d'extrem dret.
5: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
0: Doncs el Mundial ens descobrirà també moltes històries que anirem explicant a Catalunya Ràdio, algunes de curioses i d'altres que no seran tan bones, com per exemple la que està vivint Omar Artan, àrbitre somali triat per la FIFA per xular aquest Mundial, però que als Estats Units no deixen entrar al país, Salmo.
4: Sí, sí, Estats Units ha prohibit l'entrada al país del millor àrbitre africà, Omar Artan, àrbitre de Somàlia, que es va trobar que quan va arribar a l'aeroport de Miami, el Servei de Duanes i Protecció de Fronteres li van denegar el permís. Estats Units va al·legar problemes amb la supervisió dels seus antecedents. El que va seguir és que Somàlia és un dels països amb prohibició per part d'Estats Units d'entrar al país als seus ciutadans. I a tot això, òbviament, doncs la FIFA ha tingut una reacció que passa per aixecar les mans i no ha fet res. I això ha fet que el millor àrbitre africà, Omar Artan, s'hagi quedat fora del Mundial perquè Estats Units no l'ha deixat entrar al país.

0: I a Madrid, el portuguès José Mourinho arribarà, en principi se l'espera aquesta tarda, i ho fa com a gran salvador d'un projecte esportiu ple de dubtes i amb moltes carpetes pendents, Marcos García.
1: José Mourinho ja s'instal·larà aquesta tarda a la capital de l'Estat. Està pendent de confirmar quan l'anuncien, quan es fa oficial el seu fitxatge pel Madrid. Podria ser avui mateix o demà. A partir d'aquí la presentació ens diuen que el Madrid té previst presentar Mourinho en el que queda de setmana. La previsió és que Mourinho firmi per 3 temporades. Falta fer-se oficial si seran 3 o 2 més 1. A banda de la seva presentació, Mourinho viatja amb un munt de pendents, com deies. La primera, triar una peça amb ascendent sobre el vestidor, allò que en el seu moment va fer amb ell Aitor Caranca. També vol un cervell de joc i vol un lateral esquerre. Dels fitxatges, tot apunta que Dumfries i Konaté firmaran fins al 2030 i Mourinho ha de decidir amb tota aquesta llista de jugadors. Què passa amb tots aquests? Rodrigo, Camavinga, Asensio, Ceballos, Fran García i Mastantuono. José Mourinho també té al cap la preparació física, sent que no ha funcionat en molts moments aquest curs.
0: Serà una nova temporada de futbol amb el retorn de Mourinho, una lliga que començarà el cap de setmana del 15 al 16 d'agost després que un jutge ha donat la raó a la lliga davant l'associació de futbolistes que es queixava que no hi havia prou descans per als jugadors del Mundial, Montserraia.
2: Hi haurà moltíssims jugadors de la Lliga Espanyola que participaran en el Mundial en diferents seleccions, uns 86, la majoria són del Barça, 15, 12 de l'Atlètic de Madrid, el Madrid n'aporta 10, però cap amb l'equip espanyol. L'AFE, el sindicat de futbolistes, va portar el cas a arbitratge perquè creia que no es respectava el descans mínim dels jugadors durant l'estiu. L'encarregat de resoldre el cas considera que els jugadors tindran 3 setmanes de vacances, fins i tot els que juguin semifinals a la final del Mundial. Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol, ho veu així.
3: Estadísticamente está claro que la zona del Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo. El Athletic Club, que tiene muchos jugadores para la selección española, esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya el día de ese fin de semana.
2: Tebas s'ha referit també al retorn de Mourinho a la Lliga Espanyola dient que donarà molt de joc i que ell estava encantat quan el portuguès i Guardiola van coincidir perquè hi havia molta salsa.
3: Divertido. Ya no voy a opinar el tema deportivo, ¿no? Siempre he dicho que me gusta una liga en su momento con Guardiola y Mourinho porque le daba mucha salsa, ¿no? Y bueno, todos conocemos a Mourinho, va a dar mucho juego, ¿no?
2: Tebas li ha dit al reelegit president de Madrid, Florentino Pérez, que hauria de reflexionar sobre els resultats de les eleccions fetes diumenge passat perquè si Enrique Riquelme hagués tingut 40 dies en lloc de 15 per preparar la candidatura, no se sap què hauria passat.
0: Hem parlat de la Lliga Masculina de Futbol, del Mundial Masculí de Futbol, que comença aquí a 2 dies, i mentrestant la selecció espanyola femenina té avui l'opció de classificar-se directament per al Mundial que es disputa l'any que ve, Ruth Vilà.
4: L'equip espanyol juga a Reykjavik contra Islàndia i si guanya o fa el mateix resultat que Anglaterra contra Ucraïna, ja tindrà el bitllet per al campionat del món que jugarà al Brasil. El partit d'avui és a les 9 del vespre. Superada Anglaterra en la classificació del grup, les jugadores són optimistes de cara al duel d'avui. La blaugrana Irene Paredes destaca el joc físic de l'equip islandès.
5: Tienen jugadoras muy fuertes físicamente y creo que se sienten muy cómodas en los centros y remates, en el ABP, entonces habrá que estar serias en eso y luego ojalá podamos hacer nuestro juego y generar muchas ocasiones.
4: I encara parlant de la competició femenina, ja tenim publicat un nou episodi del podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, on expliquem, entre d'altres coses, que el Barça no repetirà aquesta temporada la minigira per Mèxic que ha fet els últims dos estius. De fet, el club hi ha la proposta del govern d'Andorra perquè el femení hi faci una estada aquesta pretemporada. Podeu sentir el podcast a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
6: Són les mateixes condicions. Hem jugat els mateixos partits, tenim el mateix descans i...
0: Barça i Igualada juguen avui l'accés a la final en l'últim partit de la sèrie de semifinals d'hoquei patins.
7: Catalunya migdia.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
13: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
14: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
13: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fet els seus successors per tirar-ho endavant?
15: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
13: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
17: Sí.
16: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocar, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
7: Catalunya migdia.
18: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
19: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
20: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
19: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
0: Dèiem abans de la pausa, el segon finalista de l'Hockey Lliga sortirà d'un cinquè partit de semifinals, una mica típic, enfront al Barça i l'Igualada, però Marta García, aquest partit, jo ho explicàvem ahir, es juga a Blanes.
22: I això per la coincidència amb la semifinal de l'ACB entre el Barça i el Tenerife, que se juguen al Palau i fa impossible acollir els dos partits. Cinquè i definitiu enfrontament d'esta semifinal de l'Hockey Lliga, on qui guanyi avui serà el rival del Liceo en la final. El Barça, amb més palmarès que el seu rival, està firmant unes semis irregulars. Conscients del que se juguen, parlen el tècnic Ricard Ares i sense pèls en la llengua el jugador Nacio Labart.
23: No hi ha una altra opció, hem de guanyar una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
24: Ser conscientes de lo que nos jugamos, porque si no, pues supondría y creo que merece la pena decirlo y es así, sería un fracaso absoluto.
22: L'Igualada estarà acompanyat per bona part de la seva afició, a més dels que se desplacen en cotxes particulars. El club ha ficat tres autocars per facilitar el desplaçament fins a Blanes. Tenen clar ixe prestigi blaugrana, però no volen renunciar a res, i ho argumenta així el tècnic Marc Montaner.
25: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres. Però crec que la lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual, i ens hem de creure que podem anar perfectament al cinquè partit, els podem guanyar, ja ho hem fet.
22: El partit és a les 7 en directe per Esport 3, i encara no que hi patins, l'internacional angolès Humberto Méndez torna al Noia Freixenet per iniciar la tercera etapa en el Club de la Noia.
0: I en futbol sala, el Barça té la final de la Lliga a tocar a les 9. Inter-Barça, primera oportunitat dels de Javi Rodríguez per sentenciar la semifinal.
1: Doncs sí, el Barça vol segellar per la via ràpida i no arribar al tercer partit d'aquesta semi. Si passa a la final, l'equip de Javi Rodríguez, com dius, lluitarà pel títol, però és que, a més, confirmarà una plaça per la Champions de la propera temporada.
26: Al final, quieras o no, este club, este equipo, por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
1: El Barça té les baixes de Pol Pacheco, Adolfo i Lucas Granda. El segon partit de l'altre semi d'aquesta Lliga de Futbol Sala el jugaran demà al Palma i al Pozo de Múrcia.
0: entre avui i demà coneixerem els dos equips que lluitaran per pujar a primera divisió, la primera divisió de futbol, tornada de les semifinals amb tot obert aquesta nit a l'Almeria Castelló. Marta.
22: Després de l'empat a un del partit de Nadal, la resolució d'esta primera semifinal se planteja totalment oberta. Si bé l'Almeria té un xicotet avantatge, i és que novament un empat afavoriria els interessos de l'equip andalús, tercer en la fase regular i dirigit pel tècnic de Vilassar de Mar, Joan Francesc Ferrer Rubi. Al Castelló, en canvi, només li val la victòria. Sentim els tècnics, primer Rubi i després el dels orelluts, Pablo Hernández.
2: Pero ser cautos, es decir, no hay nada hecho. Yo le pediría a la afición que venga en modo 100% animar y te diría plano de pensar, que no piense. Que anime y que lo que vaya pasando en el campo ya irá pasando.
3: Es verdad que a lo mejor somos un equipo que no tiene esa experiencia que otros equipos sí que tienen en estas situaciones, pero estoy muy tranquilo por saber que los jugadores van a ir a Almería a dejarse la vida y a intentar dar la vuelta a la eliminatoria.
22: Algunes dades curioses i optimistes per als dos equips. L'última vegada que l'Almeria va començar un playoff amb un empat fora de casa va ser la temporada 12-13 i va acabar pujant a primera. I el Castelló ha guanyat l'Almeria en 3 dels últims 4 partits entre ells. El de avui se juga a les 9, demà Màlaga Las Palmas, amb avantatge de l'equip andalús que en l'anada va guanyar 1-0.
0: I tornant a parlar de futbol sala, Linyola s'enfrontarà a l'Estrella Gallec a la final de playoff per pujar a la primera divisió femenina. L'equip del Pla d'Urgell jugarà el partit d'anada a casa, Isaac Vilalta.
4: Doncs sí, i aquest serà justament el punt fort d'un Linyola que haurà de superar un dels grans favorits de cara a l'ascens a la màxima categoria. Després de remuntar les semifinals del playoff, ara les del Pla d'Urgell afronten l'eliminatòria decisiva. Montse Carles, capitana de l'equip i que és de Linyola, parla del suport dels aficionats.
5: Brutal, brutal. És increïble, ja t'ho dic. L'afició està molt posada. Gran part de la meva afició són els meus amics i ho celebrem a cada partit, cada victòria. És increïble i ens hem plantat aquí. Una emoció terrible.
4: Linyola no arriba als 3.000 habitants i ara veu com el seu equip és a només 2 partits de jugar a la màxima categoria femenina del futbol sala estatal. L'anada aquest diumenge a les 12. La tornada jugarà en terres gallegues.
0: I tenim temps per recuperar el personatge del cap de setmana que ens arriba des de París.
6: Hi everyone, thank you so much for supporting me. Super happy to get this trophy and can't wait to see you soon next year.
0: Això ens situa Marta al Roland Garros.
22: La russa Mira Andreeva, de només 19 anys, emporta el títol després d'una final contra la polonesa Maja Kalinska, superant-la per un doble 6-2. Protagonisme compartit este cap de setmana entre la tenista nascuda en Krasnoyarsk, número 6 del món, entrenada per Conchita Martínez, i que suma així el seu primer títol de Grand Slam, i una jugadora que, procedent de la fase prèvia, s'ha fet un nom en este obert francès. Kalinska, que fins a este Roland Garros no havia guanyat mai més que un partit en un Grand Slam i que va estar 3 anys allunyada de les pistes per una depressió, és també protagonista en este cap de setmana esportiu.
0: Temps per repassar un altre aspecte del dia. Montse, l'NBA, de matinada, Sant Antonio Spurs, a distàncies a la final.
8: Sí, Spurs han guanyat els Knicks de Nova York al Madison Square Garden, 111-115, el tercer partit de la sèrie. Tot i això, els de Nova York continuen dominant la final per 2 victòries a 1. Per cert, l'afició present al Madison ha xiulat el president dels Estats Units, Donald Trump, quan ha aparegut a la pantalla gegant del pavelló mentre sonava l'himne nacional.
0: Doncs avui més esports a les 7 al Tot Costa, però a l'antena digital. Ens trobareu de Catalunya Ràdio. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
17: Són les 3.
27: Catalunya Migdia.
28: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara hem seguit l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya amb l'homilia que ha fet a la catedral de Barcelona com a primer gran acte. A aquesta hora el pontífex dina al Palau Episcopal abans de rebre en audiència privada el president Salvador Illa. A la tarda, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys es farà l'acte més massiu d'aquesta visita. Lleó XIV ha fet part de les seves intervencions aquest matí a la catedral en català. També us hem parlat dels primers exàmens de la selectivitat, anglès i castellà, aquest matí. En general, els estudiants els han trobat assequibles. Això el dia d'una nova vaga de mestres i professors. I ens hem fixat també en un informe europeu que assenyala que una quarta part de les plantes de marihuana que es requisen a tota la Unió Europea es confisquen aquí, a Catalunya. Si parlem de cocaïna, Espanya n'intercepta un terç de tota la que es troba a Europa. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjana. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
29: Doncs que Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes de Catalunya. És la primera dona que encapçala la institució. El ple de la sindicatura l'ha elegida per unanimitat després que Miquel Salazar, l'anterior síndic, va renunciar al càrrec per motius personals. Llum Rodríguez és membre de la sindicatura des de l'any 2022. Recordem que aquesta és la institució que s'encarrega de fiscalitzar els comptes dels organismes públics. El jutge que investiga Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra demana als Estats Units que l'autoritzin a utilitzar com a prova els missatges que han servit per imputar l'expresident espanyol. Es tracta de converses interceptades pels investigadors d'una agència nord-americana incloses en el sumari del cas en què l'accionista Rodolfo Reyes insta a picar portes per aconseguir ajudes públiques i suggereix el nom de Zapatero. Segons els investigadors, també és seva la frase «Sí, bro, nuestro pana Zapa está detrás», que és una de les que ha corregut més d'aquest sumari. Tornen els descomptes d'estiu per joves per viatjar en tren i autobús. Ho ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ho poden demanar els joves d'entre 18 i 30 anys i entre el juliol i el setembre tindran descomptes del 90% en bitllets d'autobús i de tren i del 50% a alta velocitat. També rebaixes per fer viatges en Interrail. Sentiu Òscar Puente, que és el ministre de Transports.
9: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
29: A Irlanda del Nord, els governs d'Irlanda del Nord i també del Regne Unit demanen calma després de l'atac a Belfast d'ahir a la nit. En un vídeo a les xarxes s'hi mostra com un individu intenta tallar el cap amb un ganivet a un altre que és estès a terra. L'extrema dreta fa una crida a sortir al carrer, entre altres coses perquè l'agressor és negre. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
10: Hola, bona tarda. Al vídeo s'hi pot veure l'atacant, un home de raça negra, descrit per la policia com a probablement sudanès, assegut sobre un home estirat a terra, sagnant i intentant tallar-li el coll fins que uns veïns aconsegueixen separar-lo. El presumpte atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu. El secretari d'Estat per Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha demanat esperar la investigació policial en una sessió d'urgència al Parlament de Westminster.
11: El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
10: L'extrema dreta ja ha convocat una manifestació a Belfast i demana als negocis que tanquin en protesta.
28: Passen 4 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
28: Des d'ara i fins a les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponés. Bona tarda.
12: Bona tarda.
28: La Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
12: Bona tarda.
28: I la consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata. Bona tarda.
13: Molt bona tarda.
28: Com esteu?
13: Estupendes. Molt bé. Bé. Com sempre.
28: Carai, si no pregunto més. Escolta'm, ja està. De dret, anem al primer tema. Els dimarts, ja sabeu qui ens el proposa, és l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
14: Hola, què tal?
28: Tu també estàs tan estupenda, com m'han dit elles que estan?
14: Jo, bueno, no sé, estic normal, treballant, una mica grisa, més que estupenda.
13: Carlota, ho saps, que ve el papa? Bona dia,
14: sí, bueno, ho sé, però mira, no vull saber-ne res, i per això avui podria parlar del papa.

0: la falsificació. Ja fa anys que dura aquesta plaga de serps verbs que es posen com de moda i després no hi ha qui els tregui de sobre. El parlant se suposa que els fa servir perquè té la sensació que llavors tot queda com més, no sé, més formal, més seriós, no? Ho veig al carrer, ho veig als mitjans, ho veig en textos de persones que se suposen que se suposa que volen dedicar-se a l'escriptura. Per exemple, el verb generar. Avui mateix, al matí, en aquesta mateixa cadena, a la informació del trànsit sentia que no sé què generaria cues. Altres vegades el que genera és una pèrdua de pes. El mateix passa amb visualitzar, que ja es fa servir com a sinònim de veure o de mirar. L'altre dia, en un manuscrit d'una novel·la, vaig llegir visualitzava el paisatge, per voler dir que l'estava mirant, eh? Tenim també el clàssic de fer servir realitzar en lloc de fer, no? Continuo llegint que realitzen reparacions o reunions. Aviam, podem tornar a parlar normal? Podem provocar cues, contemplar paisatges, fer reunions, si us plau?
1: Bé, doncs és la petició que fa la Carlota, que no sé com ho veieu.
2: Hauríem de.
1: La Neus somriu, sí, sí.
2: Sí, clar, és veritat que a vegades s'utilitzen paraules que semblen més complicades quan en realitat el que estàs fent és no fer servir la que toca, no? Amb això he de dir que crec que la intel·ligència artificial no ajuda gaire, perquè
0: no,
2: veus
0: no,
2: alguns textos...
0: Encara ho empitjorarem.
2: Clar,
0: sí, sí.
2: Veus alguns textos... Vaig llegir un dia que mai hi havia hagut tants punts i coma als textos com des de que sí. Hi ha la intel·ligència artificial, i és veritat, perquè el punt i coma s'utilitzava
1: no,
2: molt
1: poc. Normalment no s'utilitza gaire.
2: És,
1: no,
2: a
1: no.
2: més, en els textos que toquem nosaltres, periodístics, molt poc, i ara, en canvi, en veus molts, no? Sí, a vegades és fer difícil el que és fàcil, com diu la Carlota.
3: Mm. Sí, està bé que la llengua... Jo sóc del parer que està bé que evolucioni, que s'innovi, però no sembla que siguin coses que portin massa, no? Més aviat una mica fem servir malament el significat d'algunes paraules i en deixem d'emprar altres amb el significat que tocaria, per tant, en aquest cas.
1: El Pau Vidal, traductor entre altres coses, lingüista, parla del burocratès, que és un llenguatge, que és aquest, el de si tu pots dir una cosa d'una manera com molt recargolada perquè fa la sensació que estàs utilitzant una llengua més rica, doncs l'utilitzes, i a vegades dius, no cal.
2: Si has de posar de mal quelcom.
1: Per això, o implementar, sí. Tot s'implementa. No implementarem, farem, o no, o ja està. Sí. Però...
0: De fet, Orwell ja va escriure una, no?, i té una mena d'article que parla d'això, no?, d'aquesta absurdització del llenguatge, que sembla que tot ho complica per fer-ho semblar tot com inflat, però al final és com que les coses no diuen res i ho allargues tot molt, no?, i és una cosa com molt cansada, i sembla que estem com atrapats, en aquesta mena de sintaxi i lèxic, vaja.
4: Jo crec que al final tot rau en el coneixement de la llengua que la gent té. I crec que hem anat tendint com burocratitzar la llengua, a fer servir la llengua com si estiguéssim permanentment escrivint un informe, i a més a barrejar-la amb d'altres paraules, no? Abans es deia data límit i ara es diu deadline, que també és una tonteria enorme, no?
1: Bueno, aquesta és una altra, no? L'anglicismes, busca anglicismes, no?
4: Sí. Tots els anglicismes que utilitzem per parlar català, i és molt tonto, no? Us explicaré una anècdota. Avui he sentit que aquesta casa feia servir l'expressió cap i casal. Jo em vaig trobar escrivint un informe...
1: Fins i tot el Papa allò que tots ha fet referència al cap i casal. Ha dit que Barcelona era coneguda com el cap i casal.
4: Em vaig trobar escrivint un informe i vaig, com que havia de dir moltes vegades Barcelona, no? Doncs intentava utilitzar expressions diferents per no repetir Barcelona 50.000 vegades, i vaig posar cap i casal. I les persones que van rebre l'informe em van dir, però Mònica, què vol dir cap i casal? I ho vaig haver d'explicar. I són gent, diguem-ne, amb cultura, amb coneixements, involucrades socialment, etc etc. Vol dir que jo crec que hauríem de... És a dir, està bé, diguem-ne, que reclamem que la gent continuï parlant català, però també estaria bé que fóssim conscients de que tenim una llengua rica. I que totes les llengües són molt riques, perquè al final el com parlem les llengües és una manera d'explicar el que nosaltres som, i per tant estaria bé que continuéssim utilitzant aquestes llengües riques, que no són llengües ni burocratitzades ni amb molts anglicismes, ni malgrat és veritat que s'ha d'anar doncs modernitzant, doncs el Termcat fa una feina espectacular per anar doncs modernitzant la llengua i anar-la adaptant als temps que corren, no? Fa 10 anys no utilitzàvem l'expressió intel·ligència artificial per res.
2: Perquè no existia, no?
4: Perquè no existia, no? Però ara ens hi hem hagut d'acostumar. Doncs és millor dir segurament intel·ligència artificial que dir IA, no? Que és com el que ara estem acostumats a dir ja, no? Per tant, és parlar-la i cuidar-la.
1: Doncs aquesta reivindicació, i a vegades no les paraules que sonen més tècniques, més de to més elevat, no impliquen que la llengua sigui elevada, al contrari, a vegades el que fan és simplement complicar-ho de manera artificiosa i que per tant tot plegat sona poc natural i poc
0: fins i tot
1: fluid.
0: Sona còmic de vegades, no? Quasi sent una paròdia ja, no?
1: Sí, sí.
0: I a vegades penso, això ho estan dient en sèrio o no? Saps?
1: I bé, si analitzes, per exemple, els missatges institucionals, per exemple, dels ajuntaments, elements semafòrics i coses d'aquest estil, que dius, no, escolti'm, digui'm semàfor, que serà molt més fàcil i ens entendrem més ràpid, però escolta'm, em fa l'efecte que ho reclamarem, ho demanarem, però no ens faran gaire cas.
2: Però, per exemple, hi ha molt bona feina quan els mitjans de comunicació i, per exemple, aquí a la ràdio, doncs, això, es poden normalitzar conceptes nous, com tu deies, no? Perquè, clar, la llengua es va modernitzant i ha d'anar utilitzant conceptes nous. I jo crec que aquí la feina també d'anar-ho escoltant, doncs, això, a la ràdio o en mitjans audiovisuals... I això inclou també els que estiguin per internet, crec que és important, no? Perquè al final, igual que el català va entrar moltes llars gràcies a Catalunya Ràdio, TV3, Ràdio 4, no? En aquell moment, doncs, que la gent que està també en mitjans, doncs, pugui ajudar, no?
1: Tot
2: i no
1: complicar-ho més. A vegades som els primers que ens compliquem
2: no complicar
1: la vida.
2: Més. Sí, sí.
1: Bé, doncs
4: però no és només una feina dels mitjans, és
2: una feina
4: de que qualsevol comunicació que ve d'una institució ha de ser correcta, ha d'estar ben escrita, no hi ha d'haver faltes d'ortografia, que a vegades també passa.
1: I al final ha de ser entenedora. La gent que rep, la gent que rep la carta que tu li estàs enviant en què li dius que ha de fer una cosa, l'ha d'entendre. I no només perquè entengui el català o no, és que a vegades fins i tot gent que és catalanoparlant llegeix aquell escrit i dius, perdoni un moment, a veure que torni a llegir-ho, perquè no, crec que no ho entès gaire, vull dir que això a vegades també passa. Carlota, gràcies, bona tarda.
0: De res, deixo que us empapeu.
1: Molt bé. D'aquí a 3 minuts serà un quart. Ara hi anem.
5: Catalunya migdia.
6: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
8: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
9: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
10: l'Auditori.
9: I per anar de museu, concert i espectacle,
10: l'Auditori.
9: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
11: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
5: Catalunya migdia.
12: Les dones i els dies.
13: Amb Montse Virgili.
14: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
12: Per orelles fines i cors oberts.
14: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
12: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
14: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
13: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
14: Però què pensava que era la intel·ligència?
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Va, doncs anem a empapar-nos, que deia la Carlota. El Papa Lleu XIV ha oficiat la primera pregària a la catedral de Barcelona aquest migdia, tot just acabat d'arribar, aquest migdia mateix a l'aeroport del Prat. Les autoritats eclesiàstiques catalanes i també els voluntaris l'han rebut a les escales de la catedral poc després que ho fes el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha rebut el Papa al mateix aeroport de Barcelona, a peu de pista. Durant l'homilia a la catedral, Lleu XIV ha fet servir el català per recordar als barcelonins i als catalans la seva fe cristiana.
15: Barcelona és anomenada cap i cap Casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
1: Ara, Lleu XIV és al Palau Episcopal, on dina. Aquesta tarda rebrà allà en audiència privada el president, Salvador Illa. El Papa, en sortir de la pregària de la catedral, s'ha adreçat als fidels que eren a la plaça seguint l'ofici per les pantalles i aguantant el sol i la calor. Lleu XIV també els ha saludat en català.
15: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Amb mucha alegria, saludo todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
1: Aquest vespre serà l'acte més públic que farà Lleu XIV, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Demà arriba el torn del monestir de Montserrat i a la tarda a la Basílica de la Sagrada Família amb la inauguració i la consagració de la Torre de Jesús. Què us sembla tot plegat?
2: Tinc la sensació que estem assistint a un cert miratge des de que va arribar el Papa. Un miratge en el sentit de que les institucions i els mitjans de comunicació estem fent un desplegament espectacular. És veritat que han passat coses, per mi, qüestionables, com que s'hagi adreçat al Congrés, als diputats, i a més allà, que tothom va agafar el que li interessava, eh? Els sectors, els partits d'esquerres van agafar la part aquesta humanista de defensar els drets dels migrants, per resumir-ho, no? O també demostrar-se contrari a aquest rearmament que està tan de moda, i els sectors més reaccionaris, doncs, es van quedar amb la idea que va també dir allà, no? De mostrar-se en contra de l'avortament o de l'eutanàsia, no? Qüestionant lleis que s'havien aprovat en aquella cambra, que és una cambra que és de la representació de la societat, per tant, unes lleis perfectament legals, no? Però bé, crec que això, que respectant les creences de tothom, sigui poc, molt gens creient, eh? No, però si tu mires les dades, en el cas concret de Catalunya, després d'Euskadi és la comunitat on menys fervor religiós hi ha. En el cas concret de Barcelona, i quan dic religiós, inclou la religió catòlica, i no només, no? La meitat dels ciutadans de la ciutat no s'identifiquen amb cap, no? Llavors, que a Madrid el dissabte hi havia aquella barbaritat de gent, és evident, com avui hi haurà moltíssima gent a l'estadi Lluís Companys, això no ho treu ningú. Però que si després, quan hagi marxat el Papa, dubto que ell, que va demanar o que es va felicitar aquest noi que s'ha fet viral, no, Álvaro, crec que es deia, no? Va ser crec que va ser el de l'estadi del Real Madrid, no? Que va demanar la bendició perquè es vol casar. Bueno, un de cada 10 matrimonis són religiosos. Per tant,
1: i després molta gent que no es casa.
2: I molta gent que no es casa. Ho dic perquè aquest noi s'ha fet viral i està, com totes les coses que es fan virals, doncs tenen més o menys interès, com si aquí moltíssima gent es casés per l'església, i és un de cada 10. Llavors, la meva percepció, participant del xou, perquè estic en un mitjà de comunicació i també estic fent un desplegament, no? Doncs que estem com creant una mena de bombolla aquests dies en una realitat que no es correspon exactament amb la realitat del dia a dia de la societat catalana i de l'espanyola, perquè he dit Catalunya i Euskadi, després a l'altra banda, estic parlant de memòria, que és Extremadura, i no sé si Murcia o Andalusia, que és gairebé el 70% de gent que es considera vinculada a alguna religió, Però, tot i així, són percentatges, en el cas de Catalunya, molt baixos. I per cert, aquesta... No, que no sé si és moda o no, no, que s'ha parlat dels joves... De moment, les enquestes no apareix. La part aquesta, potser sí, que hi ha més misticisme, no sé què, gent més perduda... No dic que no, però les enquestes que es fan no apareix que estigui creixent, no?
3: Sí, segurament el desplegament és excessiu, no dèiem, per un estat que en principi és aconfessional i que, a més, no és només les pràctiques religioses o les creences, si estem practicant o no, dels catalans i catalanes o del conjunt d'espanyols i espanyoles, sinó també, doncs bé, molts nous catalans i catalanes que professen altres religions i que a mi m'agradaria saber si faríem el mateix desplegament per un altre líder religiós. Jo preferiria que no el féssim per cap, a aquest nivell, i em sembla que bé, que és una cosa també de l'àmbit més privat que no pas públic, no? Per això justament vivim en un estat aconfessional. De totes maneres, a mi el que sí que m'ha semblat doncs, d'una certa gravetat és el tema del discurs al Congrés. Com tu deies molt bé, Neus, el Congrés és la seu de la sobirania nacional, és la seu de la democràcia, i que vingui un cap d'estat extern, diríem, líder espiritual d'una religió, doncs, que segueix sent molt majoritària a Espanya, a qüestionar lleis aprovades democràticament al Congrés, bé, em sembla que segurament podria parlar d'altres temes, no? No dic que no, fins i tot, doncs, si es considera, hagi d'anar a fer un discurs allà com a cap d'estat, però vaja, em sembla totalment fora de lloc.
4: Jo crec que tot el que estem veient aquests dies és el miratge de la confusió entre si ens visita un cap d'estat o si ens visita un líder espiritual, no? El papa té els dos rols, no? És el cap de l'Església Catòlica, amb uns seguidors de 1.400 milions arreu del planeta, però el papa també és el cap d'estat de un estat de 44 hectàrees, que és l'estat del Vaticà. Llavors, crec que hem vist coses que corresponen a un líder espiritual, i en aquest sentit, doncs, cadascú que cregui el que vulgui i cadascú que pensi el que vulgui, i per tant entenc que hi hagi gent que es passi dues hores esperant-lo a la plaça Nova, allà a la catedral, no? per veure'l amb la solana d'avui, i hem vist coses que potser són més de cap d'estat, quan aquest senyor ahir va anar al Congrés dels Diputats i va deixar anar doncs tot el que va deixar anar trepitjant la sobirania del Congrés dels Diputats, que és el que el poble de l'estat espanyol ha decidit que ha de fer les lleis concretes que ha fet, com és el cas de l'avortament o el cas de l'eutanàsia, no? Jo crec que també a nivell d'utilització de recursos públics hem fet aquesta confusió, és a dir, els Mossos d'Esquadra aquest matí deien, no? És el més gran desplegament que hem fet mai. Em sembla que hi ha 5.600 Mossos cobrint doncs, tot el que ha de passar a Catalunya aquests dies. Doncs, home, no ho sé, saps? No sé si vingués el Dalai Lama si faríem aquest desplegament, per exemple, no? Insisteixo, i s'ha de ser molt respectuós amb la fe de cadascú i amb les creences de cadascú, però crec que potser fins i tot volgudament les nostres autoritats han utilitzat aquesta confusió per fer tot aquest desplegament que ha acabat sent una setmana, Madrid, Barcelona i les Canàries, quan havia de ser una estoneta a la tarda per beneir la Torre de la Sagrada Família, no?
0: Aquesta confusió que dius, nosaltres al diari vam dir, anem a veure quan costa als contribuents, tots, els madrilenys, els catalans, els canaris, i no ens n'hem sortit, perquè aquesta xifra que s'ha donat com 25 milions, ja està, no? Però aquí no està inclòs les desgravacions fiscals que tindran les empreses, no sabem quan és, perquè això són diners que deixen d'estar a la borsa de tots, aquests desplegaments que aquí hi ha els Mossos, però igual que hi ha hagut la Policia Nacional a Madrid o igual, o la Urbana,
4: Hi ha més efectius de transport públic,
0: coses
4: que
0: com,
4: això té
0: coses
4: un
0: com
4: impacte.
0: El famós papamòbil va venir amb un avió militar. Vull dir, això té un cost, no sé quin és, perquè no ens ho han volgut dir al Ministeri de Defensa, però això no és gratis. És a dir, volgudament no s'ha explicat el que costa, però la pregunta que jo crec que ens hem de fer és això, quina part hem de pagar entre tots?
4: Però volgudament
1: també... El que passa també... que això, aquest raonament que ja l'entenc i que fins i tot el puc compartir, passa amb qualsevol cosa que passi a Barcelona. És a dir, d'aquí uns dies hi haurà la gran sortida del Tour de França. que també implicarà una despesa a nivell de mesures de seguretat durant diversos dies, a més, hi ha diverses etapes del Tour de França que es faran per carreteres de Catalunya i una part important per Barcelona. El dissabte es tallaran carrers perquè hi ha una contrarrellotge per equips, que també suposarà una despesa.
2: És que em faig la mateixa pregunta.
1: Sí, vull dir que, segur que molta gent que li agrada molt el ciclisme diu, home, em sembla fantàstic que Barcelona tingui una sortida del Tour de França. I d'altres que no els importi el ciclisme pensaran, per què amb els meus diners s'ha de pagar que el Tour de França vingui i privatitzi, entre cometes, la ciutat d'una
2: ciutat?
1: Aquests raonaments serveixen per tot el que fa a la ciutat.
4: Però això passa també, per exemple, amb la Fórmula 1.
1: També,
4: Que vivim al Vallès sabem l'impacte que té la Fórmula 1.
1: I els diners públics que es posen al circuit directament.
4: I els diners que es posen al circuit. Però no hi ha aquesta qüestió del discurs i el relat. És a dir, a mi el ciclisme em pot importar més o menys, la Fórmula 1 em pot importar més o menys, però no hi ha el discurs espiritual i moral que el papa està transmetent aquests dies a Catalunya. És a dir, té un cos públic, sí, però no hi ha tot el relat que pot anar en contra, com va passar ahir al Congrés, de la sobirania de l'Estat.
2: Quan són recursos públics, s'ha de saber. Després tu podes estar més a favor o en contra. I un dirà, mira, pues a mi els del ciclisme em semblen bé, i un altre dirà, no, pues a mi em semblen bé els del papa. D'acord, però tenim dret, com a ciutadans, com a contribuents, perquè per això paguem els nostres impostos i intentem no fer res malament, a saber-ho.
4: No, tenim dret a la transparència
2: absoluta. I en el
4: absoluta.
2: Cas concret, per exemple, que dius del Tour, nosaltres ho hem preguntat també, perquè a més, ara, parèntesi, l'argument de no, és que projecta Barcelona al món, home, projecta Tabascan al món, però Barcelona, vull dir...
16: Potser ja està prou projectada, que, també et diria.
2: Dóna'm un altre argument. I a més a més et diu, no, però és que necessites anar fent coses d'aquestes perquè si no et passen per davant altres ciutats. Bueno, d'acord, doncs no sé si aquesta és la que necessitem i si és això, hem de paralitzar una setmana la ciutat, a més al centre, per tant, tot és més complicat, doncs no ho sé. Però la mateixa pregunta que serveix pel papa serveix per
1: qualsevol cosa, pel Tour de França, pel Mobile World Congress, per la Marató de Barcelona,
2: en el cas dels diners de la Generalitat diuen no, del papa diuen no, és que està finançat amb la taxa turística, i llavors jo dic, bueno, és que com que ens van dir que la taxa turística anava a habitatge.
1: Deixa'm introduir a la conversa la Hungria Panadero. Hungria, bona tarda.
17: Molt bona tarda a tothom.
1: La Hungria Panadero és la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia i és membre de la campanya Jo no t'espero, que precisament agrupa les associacions atees i laiques de Catalunya, que aquesta tarda heu convocat a les 7 una manifestació per dir això, que Jo no t'espero, adreçat directament al papa.
17: Bueno, adreçat directament...
1: Vull dir el missatge de Jo no t'espero, vull dir que no espereu al papa, volia dir, no que la manifestació sigui directament pel papa, volia dir que el missatge de Jo no t'espero és per ell, diguem-ne.
17: Bueno, no per ell. No esperem amb els nostres diners, no? Perquè el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant una visita de caràcter religiós. És el que estàveu comentant ara mateix amb la taula, no? La campanya és una campanya informativa, segurament també pedagògica, no? Que recull el canvi social, no? I d'una manera o altra, entre les tres entitats i la resta d'entitats i persones a títol individual que s'han adherit, no? Articulem una realitat social que ha canviat. I que vol també denunciar, ho deia la companya, la confusió. Nosaltres li diem una anomalia democràtica. Vale? Que s'està visualitzant acte rere acte de la visita del papa i que presenta una ambigüitat molt flagrant entre religió i les institucions públiques, que no es correspon gens ni mica a la societat actual. Ja ho han dit les companyes, 50% de la població que es declara no religiosa a Catalunya, no? Però que hem de recordar-ho, sota el paraigües dels acords del concordat del 79, que mantenen els privilegis de l'Església Catòlica, el que volem fer, sobretot, és plantejar la fervent necessitat de fomentar un debat, però que sigui honest, entre totes les forces polítiques, sobre neutralitat, pluralisme i també sobre la nostra democràcia.
1: O sobre aconfessionalitat, no? En teoria estem en un estat aconfessional, però veient ahir les imatges, per exemple, del Congrés dels Diputats, no ho semblava.
17: Bueno, evidentment no ho semblava. Es va convidar, no?, com a cap d'estat, però el papa ho va dir, que es presentava com a líder religiós, no? I tot i que va fer un discurs en el que va ser molt favorable a la migració, les desigualtats socials o la pau, no?, a la pròpia seu de la sobirania popular, on, ja ho han dit les companyes, però repeteixo, li van dedicar 7 minuts d'aplaudiments, no?, va qüestionar grans drets civils aconseguits: avortament, respecte a drets reproductius, mort digna, o l'educació lliure de dogmes. Poc s'ha parlat, no?, del model de família que es va parlar en aquesta tribuna de la sobirania popular.
1: Mm. Feu aquesta manifestació, preveieu algun altre acte durant la presència del papa a Catalunya?
17: No. Només hem fet aquesta proposta de concentració i vull que quedi molt clar que volem que tothom que senti interpel·lat que sumi a les nostres reivindicacions, perquè volem articular-la. I què és això? O sigui, que des de la perspectiva de la laïcitat no som una amenaça a les creences. Considerem que des de la laïcitat és el marc on podem fer, no?, que totes les diferents creences, d'opcions, de consciències religioses i no religioses convisquin en igualtat. Per això fem un clam, no?, a aquest 48% de persones no creients, més tots aquests creients que apostin per una laïcitat, a acompanyar-nos al passeig del Born, que per cert està molt a prop d'una immatriculació de l'Església Catòlica, que aquest és un altre, no?, dels privilegis patrimonials, no?, més enllà dels fiscals que s'han comentat, que sota el paraigües dels acords del concordat encara persisteixen. Mm.
1: Ara la Neus fa una pregunta. Abans deixa'm explicar que Adif informa que torna a estar interrompuda la circulació a Rodalies de Catalunya, una altra vegada per culpa d'una incidència que afecta els sistemes de regulació del trànsit. I diu Adif que personal de la companyia d'Adif està treballant per intentar solucionar aquesta incidència el més aviat possible. Per tant, hem tingut 25 minuts aquest migdia en què no hi havia Rodalies, precisament per el mateix, per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit, i ara torna a caure Rodalies, i òbviament, de seguida que tinguem més informació, la farem arribar als nostres oients, però missatge d'ara mateix d'Adif, per tant, torna a haver-hi problemes a Rodalies, han caigut tots els sistemes de regulació del trànsit de DIF. Neus.
2: Això està bé, perquè així el papa també veu
1: la realitat del país.
2: Exacte. No, li volia preguntar a l'Hongria una cosa, perquè ell ha citat els privilegis que estan fixats en el concordat del 79, però després hi ha hagut algun tipus de modificació, no, del concordat, i volia saber si s'han limitat una mica els privilegis. Tu parlaves de les immatriculacions, no?, que és un dels temes, però per exemple crec que amb l'IBI doncs ara han de pagar coses que abans no pagaven, és a dir, si s'ha evolucionat d'alguna manera respecte al concordat inicial.
17: Doncs crec recordar de memòria, perquè aquesta resposta no me l'he preparat, que són només dues petites modificacions que s'han fet, sobretot a nivell fiscal, que es deriven dels acords del concordat. Tenim a la nostra pàgina web de la Fundació Ferrer i Guàrdia el 2019, quan van fer 40 anys dels acords de concordat, van llançar una campanya que ho teniu allà tot explicat amb diferents infografies i molt pedagògicament, i encara la tenim en activa. Esperem no haver d'arribar als 65 per jubilar, als 65 anys per jubilar aquests acords del concordat.
1: Bé, doncs en tot cas queda constància d'aquesta protesta, d'aquesta reivindicació, amb l'Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia i membre d'aquesta campanya Jo no t'espero, que avui a les 7 de la tarda ha convocat aquesta manifestació. Hongria, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
17: Gràcies, Òscar. Bona tarda.
1: Passant gairebé 5 minuts de 3:45, farem una pausa. Recordeu que tenim ara mateix el sistema de Rodalies caigut. No hi ha circulació per totes les línies, circulació interrompuda per una incidència que afecta als sistemes de regulació del trànsit. Per tant, òbviament, tan bon punt tinguem menys informació del per què i de si hi ha alguna previsió de recuperació del sistema, us ho explicaríem al Catalunya Migdia, però de moment us podem informar d'aquesta informació. Semblaria que començaria a recuperar-se a partir d'ara, per tant, tornaria a ser una incidència que ha estat reduïda en el temps com la d'aquest migdia. Ara, després de la publicitat, ho actualitzem.
5: Catalunya Migdia.
18: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Ocasión Plus.
21: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
20: Ben, ben, ben.
21: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.

0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
2: Bon Preu i Esclat.
3: Hola.
4: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar l'Ajuntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
1: Catalunya migdia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
7: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
8: Aquesta veu no és de ningú.
9: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
8: Quina història, mare de Déu.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: La millor hora del dia.
9: Brava per l'equip de la tarda.
8: És increïble.
1: Tot costa.
10: La temporada del 10.
11: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
12: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
13: 10 temporades ja.
14: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
14: Per molts anys i que en feu molts més.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
15: Passant 9 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Deixeu-me dir que Adif informa que la circulació de Rodalies es recupera de manera progressiva després d'haver solucionat aquesta incidència que ha fet caure durant 15-20 minuts el servei de Rodalies. És la segona vegada avui. La primera ha estat coincidint amb l'arribada del Papa, és a dir, era pràcticament la 1 del migdia i hem estat 25 minuts sense Rodalies per una incidència en el sistema de control del trànsit d'Adif a l'estació de França. I ara semblaria que és el mateix problema i que ha durat en aquesta ocasió un quart d'hora, aproximadament, 15 minuts. Ara diu Adif que s'està recuperant la circulació. Ja sabem, perquè malauradament en això tenim una mica d'experiència, que quan hi ha una aturada com aquesta, després el restabliment és de manera molt progressiva i, per tant, segur que durant tota la tarda hi haurà retards a pràcticament totes les línies de Rodalies fins que no es pugui normalitzar la circulació. Anem amb més temes. Catalunya s'ha convertit en un dels principals territoris productors de marihuana a tota Europa. Això més o menys els Mossos d'Esquadra ja ens ho deien des de fa temps. Més o menys podíem tenir la sensació, la certesa potser també, però ara amb dades de l'any 2024 es requisen a Catalunya prop del 25% de totes les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa. I si mirem el conjunt d'Espanya, els números s'enfilen fins al 75%, 3 de cada 4. 3 de cada 4 plantes de marihuana confiscades a Europa són a l'estat espanyol. Així ho apunten les dades oficials dels Mossos d'Esquadra creuades amb les que ha fet públiques aquest matí l'Agència Europea sobre les Drogues. Aquest informe europeu apunta que Espanya es consolida com el punt operatiu a escala europea a les xarxes criminals dedicades al tràfic de cànnabis. Per això, també creix la preocupació de les autoritats sanitàries que temen una crescuda dels productes adulterats derivats del cànnabis, sobretot els que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Però és que, a més, Pel que fa a la cocaïna, l'estat espanyol també lidera les confiscacions a tota la Unió Europea. Es requisa el 37% de les tones que s'intercepten a Europa. I també s'han disparat les confiscacions de drogues sintètiques, com ara metamfetamines, arreu d'Europa. Saludem Josep Rovira, és el director de l'àrea de drogues i de salut de l'Associació Benestar i Desenvolupament. Senyor Rovira, bona tarda.
4: Bona tarda.
15: Els Mossos d'Esquadra ja fa mesos que adverteixen que Catalunya s'ha convertit en un territori molt propici per les màfies que trafiquen amb drogues, i especialment amb marihuana. Això, diu la policia, va associat a violència, l'ús d'armes de foc, tirotejos, que últimament n'estem tenint molts. També pel que fa al consum, heu notat un ascens en el consum de drogues a Catalunya, ara que sabem que som un dels principals territoris de conreu o d'entrada de la droga a Europa?
4: No necessàriament ho hem de veure amb augments de consum, perquè hem d'entendre que Catalunya, doncs, pot ser, dins el que és el context de l'estat espanyol, un hub logístic de distribució o de pas de substàncies i de drogues, no només en producció, sinó de pas cap a Europa. I en aquest cas, doncs, si parléssim de cànnabis, no només hauríem d'entendre Catalunya com un lloc pròxim fronterer per enviament de petites quantitats i de manera freqüent cap a Europa, passant per cap via França, sinó que després poden haver-hi altres causes geoestratègiques i estructurals que faciliten que Catalunya pugui tenir aquest paper.
15: Sí, li podria demanar per les causes, perquè a vegades els Mossos d'Esquadra, fins i tot també aquestes autoritats europees, apunten a la situació geogràfica d'Espanya. Diu, no, és que Espanya o Catalunya estan en una zona fronterera amb el nord d'Àfrica, en algunes ocasions també amb Llatinoamèrica, i això fa que siguin via d'entrada, home, però la situació geogràfica ara és la mateixa que teníem fa 10, 15, 20 anys.
4: Evidentment, el que sí és que la producció interna en forma de marihuana, de producció de planta de marihuana, doncs ha augmentat molt i ja no ha lligat tant a la dependència del haixís o de la resina de marihuana que ens arribava especialment des del Marroc. Evidentment, Catalunya, doncs, pot tenir altres elements estructurals que ho pot facilitar, hem de pensar que hi ha hagut un procés també en el que és la producció de plantes de marihuana que ha anat derivant cap a una especialització de cultiu indoor. I en aquest punt, doncs, Catalunya, doncs, i sobretot la part metropolitana, doncs, té una densitat urbana considerable, que pot ajudar a oferir anonimat, molts polígons petits, amb naus molt petites, de 200-600 metres quadrats, un mercat local que pot ser estable i que fa també interessant, però després que s'hagin assentat certes xarxes organitzades especialitzades en el tema del cànnabis, no? I aquí, doncs, evidentment, les infraestructures logístiques per la mobilitat ràpida de la substància cap a Europa, doncs també pot estar ajudant. No?
15: Perquè aquest informe que s'ha conegut avui avisa que cada vegada hi ha substàncies més potents que estan en circulació, que es comercialitzen a més per unes xarxes criminals que també cada vegada són més actives.
4: Bé, hem de pensar que les transformacions del mercat del cànnabis no només tenen a veure amb un increment de producció interior i indoor, cultius domèstics indoors que justament el que busquen és que siguin més difícilment detectables, sinó que, a part de la fragmentació del mercat, menys grans enviaments, la distribució que es doti de manera més atomitzada, sinó que també apareixen aquests nous productes, que són alternatius, que, evidentment, no són tan presents en territoris com pot ser Catalunya i l'estat espanyol, però sí que en el nord d'Europa cada vegada poden estar augmentant el que és la presència de certs derivats sintètics del cannabis.
15: Pel que fa al consum, l'informe també diu que sobretot es produeix entre comunitats marginades, per tant, en barris els més depauperats.
4: Bueno, les raons del consum de substàncies i sobretot aquelles que estan vinculats a una regulació dels malestars, siguin emocionals o fins i tot socials pròpiament de la pobresa, doncs el consum sempre sabem que ha estat lligat a aquesta realitat. I en aquest punt, doncs, podem parlar de augments de grups de vulnerabilitat que justament estan entrant en un consum que està lligat a una vida de supervivència i de manera de passar el dia a dia en les dificultats que tenim avui en dia.
15: I contra això, com es lluita? Què s'hi pot fer?
4: Hem de fer un treball d'esforç molt en reduir les problemàtiques de vulnerabilitat que s'estan creixent a nivell de la població. Hem de tenir territoris en els quals no hi hagi pobresa que la fa més vulnerable, no només a entrar en els circuits del mercat, sinó en el propi consum de drogues. I en aquest punt, doncs, evidentment, les polítiques de benestar social, com les polítiques d'atenció a les poblacions que poden veure's afectades pel consum de drogues, no poden debilitar-se.
15: És Josep Rovira, és director de l'àrea de drogues i salut de l'Associació Benestar i Desenvolupament. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
4: Bona tarda.
15: Tinc la sensació de ser una mica la cançó de l'enfadós. No és la primera vegada que expliquem això, que Catalunya s'està convertint en un territori en el que es conrea molt i la que no es conrea és una porta d'entrada cap a Europa. Ara tenim dades d'un informe europeu que ho confirma i que, per tant, estem ara mateix al centre del mercat de qualsevol droga, especialment la marihuana, també la cocaïna, amb tot el que això comporta, no només per la drogodependència, sinó també, doncs, per la instal·lació de màfies i, per exemple, la presència de moltes més armes de foc que fa que cada vegada tinguem periòdicament episodis d'utilització d'armes de foc en ple carrer, com hem vist en els últims dies.
10: Sí, mirant l'informe, clar, és marihuana i és també, com deies, cocaïna i ketamina. Mm. Són els tres que més destacats. Dius la cançó d'enfadós perquè tots els que hem preguntat a Mossos sobre aquest tema, el que et diuen és que és impossible anar pel davant. Mm. Llavors, quan et diuen això, no sé quina és la solució, més enllà d'intentar això, incautar armes i que no... Però, clar, el que et diuen és que s'està com professionalitzant i, per tant, no és ni el consum aquest individual ni tot això. Una de les coses que s'està fent, jo me'n recordo un reportatge que vam fer al diari, és col·laborant amb les empreses subministradores de llum perquè els polígons... Doncs,
15: necessites molta llum. Es pot detectar un ús de...
10: De fet, a més, llum punxada, per tant, problemes d'inseguretat, propietaris que en alguns casos, no sé si en tots, evidentment, jo crec que en tots no, diuen que no sabien que estava passant allò en les seves naus. Jo me'n recordo el reportatge aquest que vam fer, que a més era un polígon de l'Anoia, doncs quan van entrar... es van trobar un senyor allà que no parlava ni català, ni castellà, ni res, i que portava mesos sense sortir d'allà. Vull dir que tot el que envolta aquest món és, crec que molt desconegut encara pels que no estem amb això ni fem informació policial, no? Però la preocupació dels Mossos és cert, no és d'ara, és de fa temps.
13: Sí, jo crec que el primer que és molt important és entendre que això és una realitat molt greu, com diem, en termes de seguretat i que implica grans organitzacions criminals i, per tant, un augment també de la violència que acaba repercutint en la població, diríem, general, no? Que no és, diríem, el discurs general de seguretat que ens fan moltes vegades, però sí que és veritat que en un discurs de seguretat, a vegades, doncs, segurament una mica demagògic, una mica populista, a darrere hi ha una realitat de criminalitat organitzada molt greu que està creixent arran de, bueno, el centre neuràlgic que s'està generant a Catalunya i a Espanya, d'una part, no?, de l'entrada, segurament, d'algunes xarxes de tràfic de drogues cap al nord d'Europa, perquè els entren molt també directament per Holanda o per alguns ports belgues. Hi ha, diria, més important entendre aquesta realitat, perquè jo crec que, per una banda, jo ho vull dir, no?, el consum recreatiu de cannabis i les possibilitats de regular-lo o no, crec que són una cosa que poden estar-hi relacionat, però que van per una altra banda, que en tot cas s'han de discutir amb altres criteris, però que les eines per abordar aquesta qüestió són efectivament la millora dels sistemes d'investigació criminal de Mossos d'Esquadra i de la resta de forces de seguretat de l'Estat, i aquí hi ha moltes coses a fer. Per exemple, a nivell europeu, la cooperació policial i judicial pot millorar molt. No és l'únic problema, perquè és veritat que avui veiem com a Catalunya hi ha molt autocultiu, no, molt cultiu, diríem, pròpiament al territori català, en aquest cas de marihuana, però després moltes drogues que sintetitzen a Catalunya o a Espanya es fan en productes que entren per a duanes, que per tant s'haurien de poder controlar. Això passa molt amb el fentanil també als Estats Units, i d'altres entren directament la droga. Per exemple, una nova dinàmica és que s'intercanvia un quilo de cocaïna d'organitzacions criminals d'Amèrica Llatina per un quilo de cànnabis a Espanya, perquè el valor de mercat doncs, és similar en els respectius mercats. És a dir, estem parlant de xarxes molt greus de criminalitat i Europa no ha treballat prou en algunes qüestions en cooperació, per exemple, en termes de duanes, en termes de controls fronterers als ports. Per tant, jo crec que hi ha molt a fer i hem d'avançar que això és, diríem, investigació criminal molt especialitzada. No estem parlant d'una realitat del dia a dia de la ciutadania de Catalunya, però sí que és veritat que la inseguretat acaba derivant en el conjunt de la ciutadania. Holanda, alguns autors diuen que és un narcoestat.
10: Holanda, una vegada a mi un mosso em va dir, hem normalitzat dir que Holanda ja és un narcoestat. Mm. I allà, per exemple, van matar un periodista que anava en bicicleta al mig del carrer, li van disparar perquè havia fet un reportatge on explicava com funcionaven algunes d'aquestes màfies, no? I llavors ell em deia, hem normalitzat una cosa que és una barbaritat, o sigui, que Holanda puguem estar parlant d'un equiparant-lo a un narcoestat. Diu, i clar, diu, quan aquí comencem a dir que el que està passant s'assembla al que va començar a passar a Holanda en el seu moment, doncs hem de saber com ha acabat allà, no? I clar, ho deia amb preocupació i probablement perquè, pues això, perquè els ciutadans normals no en som conscients perquè no ens ho trobem en el dia a dia, més enllà, com dius tu, quan comencen a aparèixer aquestes notícies, no? De s'ha disparat, armes, etc.
16: Jo crec que el que és preocupant de tot aquesta cançó de l'enfadós, no? Que ja fa molt temps que n'estem sentint parlar els Mossos, és tot el que hi ha al voltant, no? Avui, quan ens heu proposat aquest tema, buscava informació, no? I és veritat que hi ha grans produccions, però també és veritat que hi ha petites produccions de persones individuals o de 3 o 4 persones. Jo, perdó, m'he assabentat avui de que existeix una cosa que en diuen narcobúnkers, que és que tu tens una caseta i fas un búnker a sota, et pot costar un milió d'eurets, però quan ja t'has gastat aquest milió d'eurets, si tu hi tens mil i escaig plantes, doncs amb dues collites ja tens amortitzat el milió d'eurets, no? Per tant, crec que en aquest sentit és allò de feta la llei, feta la trampa. Sempre hi haurà un llest que intentarà anar pel davant dels Mossos d'Esquadra i intentarà fer el seu negoci, ni que sigui d'un milió d'eurets amb la producció de marihuana en aquest cas és marihuana, eh? Clar, a mi m'esclata una mica el cap quan llegeixes que el 2025 es van desmuntar 1.850 instal·lacions de producció de marihuana. Sempre acaba lligat a les companyies elèctriques que detecten on hi ha una punta de producció. Però crec que el que és preocupant com a societat és això, no? Va acompanyat de violència, va acompanyat de... Encara no ho veiem, ens deia l'invitat, no té per què veure's un augment del consum, però pot arribar a haver-hi algun dia un augment del consum. I és una mica aquesta sensació, no? No sé, a vegades senties parlar de Colòmbia i deies de Colòmbia i han tret. I ho teníem com normalitzat, no? Com tenim normalitzat parlar d'Holanda com un narcoestat. Aquí no teníem normalitzat que hi havia d'haver trets al carrer i darrerament, no? Cada dos per tres sentim trets al carrer. Per tant, és evidentment la producció, però crec que és tot allò que envolta la producció el que, a banda de, diguem-ne, detectar les produccions, ens hauria de preocupar molt tot allò que envolta les produccions, no? Que són màfies, que hi pot haver gent treballant de manera esclavitzada, que és la violència, que és el potenciar augment del consum, etc, etc.
15: I a banda de tot això, és a dir, és evident que en aquells territoris en què hi ha presència d'aquestes màfies i que per tant hi ha presència d'aquesta droga, també creix el consum. I per exemple, en aquest mateix informe, dic que cada vegada estan més preocupats perquè hi ha una crescuda de productes adulterats derivats del cannabis que es poden inhalar, doncs, per exemple, amb cigaretes electròniques, que tenen una entrada brutal en els més joves, que molts d'ells estan enganxats als vapers i aquests estris, que, clar, si tenen una via d'entrada fàcil aquesta mena de drogues, clar, cada vegada tindràs més consum, i si hi ha més consum, per tant, hi haurà més producció, si hi ha més producció, tindràs més màfies, i per tant, estàs en una mena de roda...
16: Hàmster.
15: Sí, sí, que és impossible sortir-hi. Vull dir que aquesta preocupació perquè els més joves quedin enganxats també es produeix, no?
17: I a vegades, no, fa poques setmanes parlàvem aquí de la intel·ligència artificial, no hi ha. I a vegades en parlem, per exemple, amb moltes aplicacions molt complexes, fins i tot jo crec amb una visió una mica distòpica, no? Acabarà controlant-nos, seguint-nos la feina. La intel·ligència artificial avui segur que es podria fer per un major control de la logística. Jo parlava de ports, però també, per exemple, aquestes grans plantacions de marihuana surten del país, doncs, en camions, en cotxes. Segurament diríem quan deia, no?, de millorar la investigació a nivell policial, la cooperació a nivell judicial, i segurament també controls d'aquest estil. Quan jo he fet recerca al port d'Algeciras, al port de Rotterdam, i t'expliquen que es controlen aproximadament l'1% dels carregaments que arriben. El port d'Algeciras és immens, però és que el port de Rotterdam és com una ciutat paral·lela directament. És impossible trobar ja un carregament d'una droga, sobretot si ocupa poc espai, com una droga sintètica. Per tant, jo crec, diríem, el missatge que volia donar és, hi ha eines contra això. Són màfies molt perilloses, hem d'evitar que cooptin les institucions i la societat de Catalunya i d'Espanya, però tenim eines i cal invertir-hi des del sector públic.
18: La qüestió
17: públic.
18: És si ells també tenen eines similars per esquivar-ho, no?
17: Sí.
18: Perquè
17: sí,
18: la IA, clar, intel·ligència artificial pot ser ben utilitzada o mal utilitzada.
17: Totalment.
18: No?
17: Sí.
16: Jo crec que aquí hi ha un altre tema clau que abans s'esmentava a la taula, que és el contacte entre policies. I aquí sí que val la pena de dir que en alguns temps de la nostra història els Mossos d'Esquadra no han pogut estar contactats amb totes les policies d'Europa perquè havien de passar per la policia espanyola, no? I per tant crec que normalitzar el contacte dels Mossos d'Esquadra amb qualsevol cos de policia seria importantíssim també per aquesta batalla.
17: I tant.
15: Queden 3 minuts per arribar a les 4 de la tarda per acabar com hem començat. Estem empapats, que dèiem, no? Albert Prat, bona tarda.
19: Què tal, Òscar? Bona
15: tarda.
19: Mira, ara mateix...
15: Digues. Teníem el papa dinant. Sí, sí, et sentim. Teníem el papa
19: doncs
15: dinant,
19: mira,
15: però després hi havia d'haver la rebuda al president de la
19: Generalitat. I ara mateix, si en aquests moments està sortint el govern en ple encapçalat pel president Salvador Illa i la seva esposa Marta Estruc, que es disposen vestits tots de rigorós negre a entrar al Palau Episcopal. Re, escassos metres, creuar una part del carrer del Bisbe, han sortit per la porta del darrere, podríem dir, del Palau de la Generalitat, que pràcticament connecta amb la façana d'aquí del Palau Episcopal, aquí on hi ha la seu de l'Arcabisbat de Barcelona, que és on està dinant el Sant Pare, i ara està prevista aquesta audiència privada de Salvador Illa amb Lleó XIV, també hi entrarà la seva dona, i un cop acabi aquest aproximadament reunió audiència privada d'un quart d'hora amb el president i la seva esposa, i després salutació amb la resta de membres del govern, que els veiem tots ja a punt a la porta d'aquí del Palau Episcopal, esperant doncs, que els hi toqui el torn, perquè també us haig de dir que just aquí al darrere de la seu de l'Arcabisbat hi ha un grup de joves, m'atreviria a dir que més d'un centenar, que estan esperant també per visitar el papa just després. És a dir, en aquesta estona, durant la tarda, fins que el Lleó XIV no pugi a l'Estadi Olímpic, rebrà diversos grups, diverses agrupacions, i per tant, voluntaris, joves, que ja estan fent cua aquí per esperar que els hi toqui el torn.
15: Molt bé, doncs el papa Lleó XIV, que té una tarda bàsicament d'acció més privada, podríem dir, després dels actes públics que hem tingut primer a la Catedral de Barcelona i que tindrem després a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i que seguirem en directe a Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i amb l'Agnès Marquès per tal d'estar pendents de tots els actes públics del papa, i ara aquestes audiències privades, començant a parlar del president de la Generalitat amb la seva esposa i després la salutació als membres del govern. Fins ara, Albert, gràcies.
19: Que vagi bé.
15: Doncs tota la tarda i també demà en programació especial a Catalunya Ràdio pendent de tots els actes de Lleó XIV a Catalunya. Neus Tomàs, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a totes tres.
17: Gràcies a vosaltres.
15: Feu alguna cosa dels actes del papa? Us toca cobrir alguna cosa, Neus?
18: Estic a la cuina.
15: Ui, què vol dir això de la cuina?
18: Doncs
15: la gent
18: no ho entenen, això. Bueno, doncs que hi haurà companys que estaran als diferents llocs i després hi ha gent que estem a la cuina, que vol dir...
15: A taula. Rebent les cròniques dels dos.
18: Ordenant el trànsit.
15: Molt bé. A mi em toca pujar cap a Montserrat.
18: Ja. Ens donem per representats per tu,
15: Montserrat. Molt bé, ja li faré arribar, de part vostra. Gràcies a les tres.
16: Miràs de negre, rigorós?
15: No,
16: t'has d'acostar amb ell, és molt important.
15: És que no tinc contacte amb el papa, jo. No, jo vaig a fer el programa.
18: Jo vaig amb Americana Blanca com les reines.
15: Ah, deu ser això.
16: Només les reines catòliques.
15: Veus? Doncs mira, la Neus Tomàs, la reina catòlica. A partir d'ara et saludaré així, quan vinguis a les tertúlies.
18: Molt bé.
15: Nosaltres ho deixem aquí. De seguida, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà des de Montserrat, pendents de l'agenda del papa, demà a la Basílica de Montserrat. Serà fins llavors. Bona tarda de dimarts a tothom.
20: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
21: Cinema sense límits.
22: Cinema sense fronteres.
23: Cinema sense mesures.
24: En definitiva,
25: cinema sense condicions, els dimarts de 8 a 9 del vespre.
26: Quan el cinema es fa ràdio.
27: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
28: Això és un blues, tio.
27: Com que un blues?
28: Sí,
27: per
28: just...
27: Què? Per què un blues?
28: Just blues.
27: Ah, just blues. Perfecte. Sí. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Ho hem escoltat fa uns minuts, valoració positiva de la trobada entre el president Salvador Illa i el papa Lleó XIV al Palau Episcopal. Li ha entregat una rèplica de l'acte de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família, una reproducció de la Nina d'Ivori romana de la necròpolis de Tàrraco i una còpia de les homilies d'Organyà, considerat un dels primers documents de la història escrits en català. El president Salvador Illa també li ha entregat una carta on explica el motiu d'aquests tres regals i on li demana que durant aquests dies faci servir el català en les seves salutacions Urbi et Orbi. Més notícies, Txell Vallespí.
2: Portes obertes ja a aquesta hora a l'estadi olímpic Lluís Companys, on el papa aquesta tarda protagonitzarà l'acte més massiu, una vetlla de pregària davant de 40.000 persones. El gran acte arrencarà d'aquí una hora i el pontífex no arribarà fins a 8:15 del vespre. Anem fins les portes de l'estadi olímpic. Lluís Companys, Unitat Mòbil, Ricard Luque i Montse Poblet, bona tarda.
3: Bona tarda. Milers de persones esperen aquí a Montjuïc per entrar a l'estadi amb unes cues que ja fan més de 600 metres de llargada, triguen gairebé una hora a entrar a l'estadi. En alguns casos, després d'un desplaçament en grup, en autocars, que els deixen a uns 500 metres dels accessos. El mossèn Joan Aguilar ha arrossegat un munt de parroquians.
4: Doncs bé, no, venim amb els grups de la diòcesi de Tarragona, són 7 autobusos, hem vingut de Tarragona, Reus, Valls, Montblanc i el Vendrell, i bueno, amb gent de totes les edats, també portem gent gran, però també un bon grupet de gent jove, i res, a participar de la vigília amb el Sant Pare.
3: Per accedir han de presentar les entrades que van treure's fa mesos i que molts porten impreses. Montse Poblet i Ricard Luque, Catalunya Ràdio Barcelona.
1: I fa també pocs minuts ha acabat el primer dia de la selectivitat amb normalitat absoluta. El primer examen ha estat el de llengua i literatura castellana amb preguntes sobre textos d'autors com Nucky Ordine, Glòria Fuertes i Blas Otero. Alguns dels alumnes han explicat a Catalunya Ràdio que els ha semblat fàcil. Aquesta tarda s'han fet ja els exàmens optatius de matèries com geografia o física i també literatura dramàtica, entre d'altres.
2: I Adif emprendrà accions legals contra Siemens per les dues avaries d'aquest migdia al Centre de Control de Rodalies de Barcelona i que estan afectant el servei. Siemens és la responsable del sistema informàtic que regula els trens. En un comunicat a DIF, diu que la situació és reiterada, injustificada i intolerable, entre diversos adjectius. Per això, iniciarà accions judicials contra Siemens i els imposarà sancions després d'analitzar la incidència. La circulació de trens s'ha interromput dues vegades, la primera poc després de les 12 del migdia i la segona a les 3 de la tarda, tocades després que el sistema informàtic de l'estació de França hagi fallat. Si bé el servei s'ha restablert, els retards es van acumular.
1: Pas enrere pel que fa al futur del rearmament europeu. Alemanya i França acaben d'enterrar el projecte d'un nou avió de combat per substituir l'Eurofighter i que l'havia d'acompanyar un estol de drons. Les discrepàncies en qui havia de liderar-ho han fet fracassar una iniciativa on l'espanyola Indra hi participava en un 4%. Berlín, Jordi Regàs.
5: Feia temps que el projecte FECAS, que vol dir Sistema de Combat Aeri del Futur, no acabava, mai millor dit, d'aixecar el vol. Han estat, sobretot, les desavinences entre els dos socis majoritaris, la companyia francesa Dassault i l'alemanya Airbus, els que han portat al fracàs del projecte. Per part alemanya, la queixa sobretot se centrava en que els socis francesos no estaven disposats a compartir tecnologia. Tampoc hauria estat clar qui s'emportaria els diners a l'hora de vendre tot el producte. En què consistia el FECAS? Bàsicament en un avió que havia d'anar acompanyat d'un núvol de drons. De la construcció de l'avió s'encarregava de sol, de l'estol de drons i de tot l'equipament tecnològic de control Airbus.
1: Els esports, amb Sònia Oliar, bona tarda.
6: Bona tarda. A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Aquest enfrontament implica que el cinquè definitiu partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada jugui a les 7 a Blanes, en lloc del Palau Blaugrana, en directe també aquest partit per Esport 3. En futbol sala i també per Esport 3, el Barça visita l'Inter Movistar a les 9 del vespre en el segon partit de les semifinals de la Lliga, on triomf blaugrana els classificaria per la final. I en l'Esport pròximes hores es podria fer oficial el fitxatge de Mourinho pel Madrid per 3 temporades. El portuguès, de fet, ja és a Madrid. I segons pot confirmar Catalunya Ràdio, Marc Soler no disputarà el proper Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació de les lesions que va patir després d'una greu caiguda al Giro d'Itàlia. A dia d'avui, el de Vilanova encara guarda repòs i ni tan sols ha tornat a pujar la bicicleta a l'espera de més proves que li faran la setmana que ve. Marc Soler es va veure implicat en una caiguda massiva a la segona etapa del Giro, que el va obligar a abandonar per una fractura pèlvica.
0: Fins aquí les notícies.
7: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

tenir 16 anys o més i poder comunicar-se en català, castellà, anglès o francès. La iniciativa forma part dels preparatius del Grand Depart Barcelona 2026, que tindrà la capital catalana com a punt de sortida oficial del tour i recorrerà diversos municipis de l'àrea metropolitana, entre els quals Sant Just. Pel que fa a cultura, l'espai de lliure creació Carme Malaret de Sant Just inaugurarà el dijous 11 de juny a 8:15 PM la mostra amb el nom d'Aurar-se, una exposició de l'artista i fuster multidisciplinari Pep Aymerich que es podrà visitar fins al 14 de juny. La proposta presenta una experiència plàstica basada en formes ovalades de fusta emmarcades per cèrcols de botes de vi, amb una presència destacada dels elements daurats. Aymerich, artista vinculat al gironès, desenvolupa la seva trajectòria en disciplines com l'escultura, el landart, l'escenografia, la performance i el videoart. Durant els 4 dies que durarà la mostra, el públic tindrà l'oportunitat de conèixer de prop el treball i l'univers creatiu de l'artista. La programació es tancarà el diumenge 14 de juny amb un vermut de cloenda. I encara en cultura, el Casal Popular La Sala ja ho té tot a punt per la celebració de la tercera edició de la seva revetlla popular de Sant Joan, que tindrà lloc el pròxim dimarts 23 de juny a la plaça Antoni Malaret i Amigó de Sant Just. Aquesta iniciativa va néixer amb la voluntat de recuperar l'esperit festiu al carrer i oferir un espai de trobada comunitari per tot el veïnat. L'esdeveniment s'iniciarà coincidint amb l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça, i la proposta central és un sopar popular de caràcter intergeneracional. Segons ha explicat Maria Granados, membre de la sala, als micròfons de Ràdio d'Esvern, el format es basa en la reserva prèvia de taules on cadascú porta el seu propi menjar per compartir amb el seu grup. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Avui dimarts seguim amb la setmana i seguim amb un nou programa del Refugi. Així que va, anem a descobrir el menú del dia, anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit presentarem la cançó i l'efemèride del dia i a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem parlant de la selectivitat amb l'Anna Bosch, una estudiant que s'està examinant en aquests moments. Seguidament, Mare meva, quin show amb la companyia Mare meva i tota l'actualitat teatral. I posarem fi amb Cultura al dia, amb la Sara Vitó. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom informatiu. El papa Lleó XIV ha iniciat avui la seva visita a Catalunya amb un missatge clar d'unitat, acollida i de defensa del català. A la catedral de Barcelona ha pronunciat part de la seva homilia en català, les seves primeres paraules oficials en aquesta llengua al país, i ha definit Catalunya com una terra d'acollida amb una responsabilitat especial per construir ponts en un món marcat per les divisions.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: El pontífex ha elogiat la tradició de l'Església catalana i ha demanat als fidels que siguin testimonis i

profetes d'unitat, d'acollida i de pau. En sortir de la catedral ha saludat els milers de persones congregades amb un espontani bon dia i bona hora, un gest que ha estat molt celebrat pels assistents. Lleó XIV ha estat rebut per les principals autoritats catalanes i espanyoles, entre elles el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull. L'agenda del Papa continua amb una vetlla multitudinària a l'Estadi Olímpic aquesta tarda i seguirà demà amb una visita a la presó de Brienzo i a l'abadia de Montserrat, abans de culminar el viatge amb la missa i la inauguració i benedicció de la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família. Nova incidència greu a Rodalies aquest dimarts. Cap a 1:15 del migdia, una avaria informàtica al centre de control de DIF de l'estació de França ha obligat a interrompre durant 20 minuts la circulació ferroviària a bona part de la xarxa catalana. L'error ha provocat la pèrdua de comunicació entre els maquinistes i el centre de regulació del trànsit ferroviari, un sistema essencial per garantir la seguretat. La incidència ha afectat línies com l'R1, l'R2, l'R3, l'R4, l'R8 i també altres línies i diversos serveis regionals. La circulació s'ha anat recuperant de manera progressiva gràcies a l'activació dels sistemes de seguretat alternatius, però encara s'acumulen retards que han arribat a ser de fins a 45 minuts, especialment en els trens regionals. És la quarta avaria d'aquest tipus des de la renovació del sistema l'any 2017 i la segona aquest 2026. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha atribuït els problemes a la implantació d'un nou sistema de control conjunt entre DIF i Renfe. La incidència ha coincidit amb l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya just el dia que Rodalies havia reforçat el seu servei per facilitar la mobilitat dels milers de visitants que hi havien previstos. Els docents de tota Catalunya han tornat a sortir al carrer aquest dimarts en una nova jornada de vaga per reclamar més inversió i millores estructurals en el sistema educatiu. La protesta, que coincideix amb la visita del Papa Lleó XIV i també amb l'inici de la selectivitat, ha aplegat unes 6.500 persones pels carrers de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats denuncien que el malestar del sector va molt més enllà de les qüestions salarials i exigeixen més recursos per l'escola inclusiva, una reducció de la burocràcia i avançar cap a una inversió educativa equivalent al 6% del PIB. També critiquen que es destinin milions d'euros a la visita papal mentre asseguren continuen faltant recursos als centres educatius. La protesta no ha afectat el desenvolupament de la selectivitat, que s'ha celebrat amb normalitat a tot Catalunya. El Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga en un 10,5% dels docents. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha confirmat que aquesta és l'última vaga prevista abans d'acabar el curs. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, manté la voluntat de desplegar el preacord educatiu rebutjat per la majoria dels professors, però assegura que el govern continua amb la mà estesa per seguir dialogant amb el sector educatiu.

Més de 45.800 estudiants catalans han començat aquest dimarts les proves de la selectivitat, en una convocatòria que bat rècord de participació amb un 3,6% més d'alumnes que l'any passat. El primer examen ha estat el de la llengua, castellana i literatura, a les 9 del matí, el segon de llengua estrangera, a les 12, i a partir de les 3 s'han fet simultàniament les proves de diverses assignatures d'especialitat. La jornada ha transcorregut sense incidències, malgrat els temors de la visita del Papa i la vaga docent. Una de les novetats d'enguany és la incorporació de detectors electrònics en alguns tribunals per evitar còpies amb dispositius tecnològics. Les PAU s'allargaran fins dijous, amb més de 245.000 exàmens per corregir per uns 2.400 docents. Les notes es faran públiques el pròxim 23 de juny.

El judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, ha quedat vist per sentència després de dues setmanes de declaracions a l'Audiència de Badajoz. La causa es investiga si la Diputació de Badajoz va crear una plaça pública a mida perquè l'ocupés David Sánchez i si posteriorment es van modificar funcions i crear nous càrrecs per beneficiar a persones del seu entorn. Tant Sánchez com l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, s'enfronten a penes de fins a 6 anys de presó per presumptes delictes de prevaricació i tràfic d'influències. Durant l'última sessió, David Sánchez ha renunciat al seu torn de paraula final, mentre que Gallardo ha defensat la seva innocència. La defensa reclama l'absolució per falta de proves i sosté que el procés de contractació va ser totalment legal. En canvi, les acusacions populars mantenen que les places es van crear expressament per afavorir David Sánchez i també el seu amic Luis Carrero. Ara serà el tribunal qui haurà de dictar la sentència.

La tensió a l'Orient Mitjà no afluixa després d'una nova ofensiva israeliana sobre la ciutat libanesa de Tir. Els bombardejos han causat almenys 9 morts i una trentena de ferits, segons les autoritats locals. L'atac s'ha produït poc després que Israel ordenés l'evacuació de diverses zones de la ciutat, incloent-hi per primera vegada el barri cristià. La tensió política entre Washington i Tel Aviv també continua en augment. Trump pressiona el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu perquè freni l'ofensiva al Líban, mentre els combats i els bombardejos continuen alimentant el risc d'una escalada regional encara més gran. Paral·lelament, un helicòpter de combat nord-americà Apache s'ha estavellat prop de l'estret d'Hormuz, però el president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat que els dos pilots han estat rescatats amb èxit. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals.

Sant Just busca voluntaris per al dispositiu del Tour de França 2026. La campanya s'adreça a majors de 16 anys per col·laborar en el pas de la cursa pel municipi el 5 de juliol. Pep Aymerich exposa la seva obra més recent a l'espai de lliure creació Carme Malaret. La mostra Daurar-se es podrà visitar de l'11 al 14 de juny i presenta una proposta artística basada en formes de fusta i elements daurats. Maurice Ravel, orfebre de la música, nova conferència de l'Auge amb Xavier Chavarria. El periodista i crític musical repassarà la trajectòria i el llegat del compositor francès en una sessió programada l'11 de juny a la residència de la Mallola d'Esplugues. Ara toca ritme, ara toquen els esports.

La selecció espanyola s'ha imposat aquesta matinada per 3-1 al Perú en l'últim amistós de preparació disputat a Puebla, Mèxic. Els de Luis de la Fuente van encarrilar el partit ben aviat amb un gran gol de Mikel Oyarzabal al cap de 2 minuts de joc. Abans del descans, Pedri va ampliar l'avantatge. A la segona meitat, un gol en pròpia del porter peruà Gallese va situar el 3-0 al marcador. I el Perú va retallar distàncies en els últims minuts amb un gol de Jairo Vélez per posar el definitiu 3-1. Espanya recupera així les bones sensacions i ja es centra a preparar el seu debut per al Mundial 2026 dilluns vinent, 15 de juny, davant de Cap Verd. Alexia Putellas està molt a prop de convertir-se en una nova jugadora de London City Lionesses. Segons mitjans anglesos, la doble pilota d'or ja hauria arribat a un acord amb el club anglès de propietat de la multimilionària Michelle Kang. Alexia iniciaria així la seva primera aventura a l'estranger. El London City li ofereix un projecte ambiciós a la Women's Super League, considerada una de les millors lligues del món, i també un contracte que la convertiria en la futbolista més ben pagada del campionat anglès. A més, la catalana coincidiria amb diverses ex-blaugranes.

I aquesta tarda, a partir de les 8 de la tarda, el Barça de bàsquet s'enfronta al Laguna Tenerife en el que seran el primer duel de les semifinals de l'ACB. I en el tercer partit de les finals de l'NBA, Víctor Wembanyama ha liderat la reacció del San Antonio Spurs amb una gran actuació al Madison Square Garden. El francès va anotar 32 punts i ha conduït els texans a la victòria per 111 a 115 davant dels New York Knicks, situant així el 2-1 a l'eliminatòria a favor dels neoyorquesos. En un duel espectacular amb Jalen Brunson, que també va sumar 32 punts, Wembanyama va dominar el partit amb 8 rebots, 6 assistències i 3 taps. Els Spurs han resistit la pressió del públic novaiorquès i han trobat la fórmula per frenar els Knicks. Amb aquest triomf, San Antonio torna a entrar de ple en la lluita pel títol i deixa les finals de l'NBA completament obertes. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui anem amb una cançó que m'encanta perquè es surt del comú i del que estem acostumats a sentir. La banda que hi ha darrere d'aquesta proposta està convertint-se en una de les propostes més úniques i especials del panorama musical català. La peça és una història de nostàlgia, de records i d'aquelles paraules que mai vam arribar a dir. A través d'una nit de bars, carrers i converses mig perdudes, el protagonista es mou entre la multitud, mentre el seu pensament continua ancorat en una persona del passat. Tots hem tingut alguna vegada una conversa pendent a unes paraules que no vam ser capaços de dir quan tocava fer-ho. I és que sovint no ens empenedim tant del que vam fer, sinó del que vam deixar de fer. Aquesta peça ens recorda que malgrat que el temps passa, hi ha records que continuen viatjant amb nosaltres allà on anem. La banda darrere d'aquesta peça s'ha convertit en una de les propostes més originals i estimades de l'escena musical catalana actual, amb un estil molt personal que combina influències del folk, el rock i la cançó d'autor, han sabut construir un univers propi que ho està petant molt i molt fort. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2023. Ara mateix, la banda que la fa protagonitza un trend molt i molt popular a les xarxes socials. I tot i ser de Barcelona, aquesta banda està molt relacionada amb l'Espolla. Què? Com ho tenim això? Doncs va, ara sí, que soni Contraband de la Ludwig Band.

Doncs una cançó brutal, i escolta, és que és molt diferent, per això m'agrada tant la Ludwig Band, una banda que són molt únics i que, d'això, són molt i molt bons. I justament per això, doncs, m'agrada, perquè ens porten música diferent i amb molta personalitat, que a vegades tot és música urbana i també ens hem de sortir una miqueta d'aquest motlle. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 9 de juny, fa 6 anys que ens va deixar una de les persones més estimades del món de la música, però sobretot fa 6 anys que vam perdre una de les veus que ens va ensenyar molt més que cançons. I parlo, evidentment, del Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo. Si hi ha alguna cosa que caracteritzava el Pau era la seva manera d'entendre la vida, el seu optimisme i la seva capacitat de desafiar la realitat, fins i tot en els moments més difícils. I malgrat tot, continuar somrient. Durant anys va conviure amb un càncer terrible, però ell va decidir viure-ho d'una manera diferent, sense amagar-la, sense dramatitzar-la, sense deixar que la malaltia definís qui era. Va continuar fent música, compartint reflexions i regalant lliçons de vida a tothom qui el volia escoltar. Ens va ensenyar que el nostre pitjor enemic és la por d'equivocar-nos, la por a prendre decisions, la por a estimar, la por a ser nosaltres mateixos. I ell ho deia molt clar, la por et bloqueja. I sincerament, tenia tota la raó. El Pau parlava de la vida des de la sinceritat, sense disfresses, recordant-nos que la felicitat no consisteix a tenir-ho tot controlat, sinó a gaudir del camí mentre el recorrem. I crec que hi ha una altra lliçó que ens va deixar gravada per sempre: acceptar que la mort forma part de la vida, una idea que sovint intentem evitar, però que ell va afrontar amb una serenitat admirable. Entendre que som finits no ens hauria de fer viure amb angoixa. Al contrari, hauria de recordar-nos que el temps és limitat i que precisament per això és tan valuós. 6 anys després de la seva mort, les seves cançons continuen sonant, però sobretot continuen sonant les seves paraules, aquelles que ens animaven a viure més, a preocupar-nos menys per les coses petites, a estimar sense reserves i a aprofitar cada instant. Perquè al final, el seu llegat no són només els discos que va gravar. El seu llegat és una manera de mirar el món, una manera de recordar-nos que la vida és avui, que el temps passa de pressa i que malgrat les dificultats sempre val la pena continuar cantant, estimant i vivint. Siguis on siguis, Pau, gràcies per la teva música i sobretot gràcies per recordar-nos que la vida és un autèntic regal.

0: I ara sí, parlem amb l'Anna Bosch, una estudiant de segon de batxillerat que avui ha començat la selectivitat. Bona tarda, Anna. Què tal? Com estàs? M'escoltes?
1: Sí, hola, molt bé.
0: Com ha anat aquesta primera jornada d'exàmens?
1: Bé, bé. M'esperava pitjor, prou bé.
0: T'esperaves pitjor, eh?
1: Sí.
0: I com has viscut aquests moments previs als exàmens aquestes últimes setmanes? Suposo que molt d'estudi i també una miqueta de nervis, oi?
1: Sí. He dit, hi ha moments que he pensat, i si no la faig, perquè també estava pensant o faig una carrera o faig un cicle superior, perquè també n'hi havia algun que em cridava d'atenció, però bueno, al final l'he fet. Llavors, bueno, una mica de nervis sí que tenia, però al final l'entorn també ajuda. Clar. I t'ha donat una mica d'ànims, uh-huh. I també això ajuda.
0: I aquesta nit has pogut dormir bé o hi han hagut bastants nervis?
1: No, jo he dormit perfectament avui, jo.
0: Molt bé, ho has portat bé, doncs. Clar, perquè fer la selectivitat t'obre les portes a la universitat i si la fas avui, doncs és una porta que no tanques, oi? Encara que després vulguis fer una altra cosa.
1: Sí.
0: Tu tens algun truc per controlar els nervis, ja que ens has dit que has dormit tranquil·lament avui?
1: A veure, truc, no sé, però pensar que porto 2 anys fent-ho em dona una mica més de tranquil·litat de que, bueno, si porto 2 anys fent-ho i no se m'ha donat tan malament...
0: Clar.
1: Doncs tan malament no els em donarà avui.
0: Sí, llavors. Sí. Clar, és una mica... És, bueno, l'objectiu final de tot el batxillerat és fer les pau, aleshores. És una preparació de 2 anys, així que segur que anirà bé. Perquè tu quina carrera vols fer? O has dit que no ho tens del tot clar, però amb quin objectiu fas les pau?
1: Bueno, sí, sempre ho he tingut clar, he volgut fer educació infantil, llavors. Però com que també hi ha el grau superior...
0: Uh-huh.
1: Doncs, però sí, educació infantil o primària, les dues m'agraden.
0: I la nota per entrar a aquesta carrera quina és?
1: El meu cas ho vull fer a Lleida, llavors és un 5, però depèn del lloc, és una mica més alta.
0: Vale. Perfecte, doncs escolta, sembla que tenim prou assequible, no?
1: Sí, espero que sí.
0: I per tant, avui heu fet castellà, anglès i alguna més?
1: Jo no n'he fet cap més, però em sembla que hi havia geografia o no sé quina més.
0: Clar, sí, algunes més d'especialitat. Castellà, la primera de totes, ha sigut el primer examen de tots aquest any. Com ho has vist?
1: Doncs bastant millor del que m'esperava, la veritat. Perquè, jo sé, hi ha exercicis com l'anàlisi invers i coses d'aquestes que, pel meu cas, personalment, se'm fan més complicades, però ha sortit tipus test, llavors era més fàcil.
0: Mhm.
1: I prou bé.
0: Molt bé, molt bé. Per tant, contenta, eh?, amb el primer examen?
1: Sí.
0: I t'ha servit per agafar confiança per la resta que ha de venir?
1: Sí, segur.
0: Sí. I anglès, què tal?
1: Pues no sé, el listening... O sigui, no m'han malament, però el listening era una mica raro, no?
0: Sí.
1: No s'ha de pillar, i normalment em surten bé, però bueno.
0: Sí, ho he sentit, que hi ha bastanta gent que ha dit això, que el listening una mica més complicat del que es pensava, no? I quan has sortit d'aquests exàmens, quina és la primera cosa que has fet? Mirar les respostes amb els companys, intentar comentar les cosetes o dir, no, escolta, millor no diem res i ens esperem a que surtin les correccions?
1: Bueno, el primer, avisar a la família i als amics així que ja havia sortit.
0: Uh-huh.
1: I després, bueno, jo no sabia que sortien les correccions tan ràpid, però he comentat això una mica amb els amics i quan hem vist que han sortit, doncs les hem anat una mica per damunt, però tampoc fins ara que he arribat a casa no les havia acabat de mirar.
0: Molt bé. I ara que les has pogut analitzar una miqueta més, tranquil·la, oi?
1: Sí.
0: Molt bé. I és el que dèiem abans, t'ha sorprès l'examen? La manera de com era l'examen no era el que t'esperaves, era el que t'havies preparat?
1: No, era el que m'esperava, la veritat.
0: No hi ha hagut cap sorpresa desagradable, eh?
1: No.
0: Molt bé. I, escolta, demà més, això no s'atura, què us toca demà?
1: Demà és història, llatí i literatura catalana.
0: Història, llatí... Per tant, un dia complet, eh? 3 exàmens.
1: Sí, demà dia
0: complicat. I clar, ara com es gestiona després de fer aquests exàmens, aquests primers exàmens, tornar a posar-te a estudiar o avui ja és res, una mica de repàs final?
1: No, això sí que costa, perquè estàs pues, com una mica cansat de, perquè portes ja dies estudiant, avui has fet els exàmens, però demà encara en tens més.
0: Mm-hmm.
1: penso una mica, però com que ja no sé una mica, doncs...
0: Sí, sí, no, ara ja és l'esprint final i toca apretar.
1: Exacte.
0: Com està l'ambient entre els companys, entre els teus companys de classe, com ho esteu vivint?
1: Doncs donant-nos molts ànims entre tots i bueno, pel grup de WhatsApp està una mica, peta una mica, perquè jo què sé, gent que pregunta perquè no sap coses de mitges i coses així.
0: Clar, perquè tu, Anna, ets d'on ets? De la Selva del Camp, potser?
1: No, jo soc de Sarral.
0: De Sarral. I on has de fer tu els exàmens? A quina universitat has d'anar?
1: Els faig perquè estudio a Valls, a l'Institut Narcís Oller, llavors els fem en aquell institut.
0: Ah, es fa a l'institut mateix?
1: Sí.
0: Ah, ostres, no sabia que es feia en instituts. Per tant, és l'institut que vas sempre, no? Per tant, això també dona una mica més de confiança, no? Anar al mateix lloc de sempre.
1: Sí, sí, això dona molta confiança i ho hem comentat amb els de classe.
0: Clar. I personalment, ara vull que et mullis una mica, què et sembla aquest model d'accés a la universitat? Potser és una mica massa de pressió pels estudiants, un examen com aquest, com la selectivitat?
1: Massa què? Perdó, que no ho
0: massa, massa pressió per vosaltres o com ho vius?
1: A veure, al final, de fet, estava parlant això amb una amiga fa uns dies. Se suposa que si has arribat fins a batxillerat és perquè el nivell el tens, però... Uh-huh. No sé, potser sí que és una mica de pressió, però al final és el tràmit que s'ha de passar per...
0: Sí, sí, és una mica... Sí. És el que et dius, és una mica la barrera a passar, no?, per voler accedir a la universitat. Però bé, tu faries algun canvi o en aquest model d'accés a la universitat? Tens alguna idea o realment et sembla prou bé?
1: A veure, no, és que no em sembla malament, però tampoc tots els estudiants aprenen de la mateixa manera o jo què sé, potser un examen et genera un munt d'ansietat i tens males notes o el que sigui perquè aquest dia t'has posat nerviós, però se't pot donar superbé fer un treball o una exposició oral, no sé.
0: Sí, sí, sí.
1: Tampoc m'imagino moltes maneres d'avaluar perquè a la vida només he fet exàmens o treballs.
0: Clar.
1: O poques coses més, però...
0: Clar, exacte, que al final us estan avaluant una manera molt concreta, no?, d'ensenyar-vos coneixement, que és a través d'un examen, que és el que tu dius. Tens un dia dolent i doncs ja clar, tot el treball que has fet no es veurà reflectit. I escolta, doncs, també és interessant això que tu deies, no? Potser en un futur es podrien fer presentacions o algunes altres proves per també accedir a la universitat i seria interessant. Els exàmens s'allargaran fins dijous, per tant, queden 2 dies. Ara mateix, quin és el que et fa més respecte? El que dius, ostres, aquest és el que més por em fa.
1: Jo crec que llatí, eh?
0: Llatí. És una d'aquestes fortes,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí. Sí.
0: Per tant, estàs fent el batxillerat humanístic, oi?
1: Sí.
0: Molt bé. I ja per anar acabant, acabeu el dijous... Entenc que després d'acabar la selectivitat, això s'haurà de celebrar d'alguna manera, oi?
1: I tant, fins al juliol estarem
0: celebrant. Per tant, ja és celebració fins al juliol, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I teniu pensat alguna cosa en concret? O anar veient?
1: Jo que sé, bueno, hi ha festes, segur. Però algo així més concret no hem parlat amb els amics.
0: Molt bé, bueno, doncs tindreu temps per celebrar-ho. Escolta, Anna, espero que vagi molt i molt bé aquests últims exàmens que et queden. Acaba d'apretar aquests 2 últims dies i que vagi tot superbé.
1: Gràcies, moltes gràcies igualment.
0: Adeu, gràcies per venir, adeu. Fins aviat.
1: Adeu.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
3: Quan el cinema es fa ràdio.
5: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
6: Això és un blues, tio.
5: Com que un blues?
6: Sí,
5: per
6: just...
5: Què? Per què un blues?
6: Just blues.
5: Ah, just blues.
6: Perfecte.
5: Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.
1: I ara fem una petita pausa musical, anem amb l'Aitana, anem amb un dels seus temes del seu últim àlbum, Cuarto Azul, Conexión Psíquica.

0: I ara anem a comentar l'últim partit de la selecció espanyola amb el Sergio Paredes. Bona tarda, Sergio, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, què tal?
0: Molt bé, doncs content de tenir-te aquí als micròfons una altra vegada. Avui venim a comentar res en 10 minutets que tenim. Aquest últim amistós d'Espanya, aquest Espanya 3, Perú 1, que ara no me'n recordava. Partit, l'últim partit amistós abans del debut mundialista aquest 15 de juny a les 6 de la tarda, que de fet estarem aquí en directe, per tant, a veure si el podem anar seguint d'alguna manera o una altra. Però aquest era l'últim amistós, era l'última prova abans del Mundial per Espanya. Escolta, Sergio, tu vas veure el partit, tu vas ser un d'aquests valents que es va aixecar a la matinada per veure'l. Com vas veure el partit i quines sensacions vas tenir?
1: Doncs a veure, sí, el partit va ser a les 4 de la matinada, ja que la selecció espanyola ja es situava en el continent nord-americà. El partit va ser a Mèxic, a Puebla. I a veure, sí, és un partit totalment diferent al que vam veure també fa uns darrers dies contra l'Iraq, aquí a Corunya, ja que ja no es comptaven amb aquells nous jugadors de reforços que havia portat Luis de la Fuente per aquell partit exclusivament. Ja en aquesta matinada ja hem vist una mica quina serà la selecció que jugarà al Mundial. L'onze segurament que va sortir fa unes hores també serà l'onze habitual que podem veure en els partits del Mundial. Aleshores, que vull dir amb això? Que es va veure un lloc més vistós, una presentació més futbolísticament parlant més bonica, i amb uns jugadors que sí que una mica representen més com ha sigut aquesta etapa que està sent gloriosa per la nostra selecció. I sí, el partit, la primera part va ser magnífica, i sí que és cert que la segona, jo crec que també van baixar una mica el ritme, perquè els jugadors és cert que es troben en una situació en la que estan dividits en dues parts. Una, volen jugar amb molta intensitat i de molt bona forma perquè volen demostrar que poden estar l'onze titular del Mundial, i segona part no es volen lesionar. Aleshores estan...
0: Sí, totalment. Entre aquestes dues situacions, i sí que és veritat que, clar, tu no te la vols lesionar, però també vols agradar al teu jefe, que en el cas dels jugadors és el seleccionador, també vols guanyar-te aquest lloc al Mundial, però sí que és cert que en aquests partits amistosos previs al Mundial s'està veient per totes les seleccions bastanta prudència. La gent no va al 100%, perquè, escolta, és el que dius tu, no? En menys d'una setmana comença el Mundial i tothom vol estar en plena forma, però sí que és cert, no?, que hem vist una Espanya una mica més amb cara a lluix, podríem dir, perquè el partit que vam veure contra l'Iraq a Riazor, de fet, bona part dels jugadors que van jugar
1: no van
0: al Mundial, i va ser un partit, bueno, el de l'Iraq... El que va ser contra l'Iraq a Riazor va ser un partit una mica deslluït, un 1-1.
1: Sí, descafeinat.
0: Sí, molt descafeinat. La realitat és que no va ser un gran partit de la selecció espanyola. I aquesta victòria contra el Perú és el que tu dius. Sense anar al 100%, sí que vam veure una bona selecció espanyola, sobretot en aquesta primera part, on, escolta, vam de veure detalls importants com Mikel Oyarzabal, que segueix estat de forma impressionant.
1: En 11 partits crec que porta 12 gols i 6 assistències. Ho dic perquè... És cert que nosaltres, quan parlem de la selecció, dic nosaltres, l'afició en general, és una frase que ens surt massa és no tant, ens falta un davanter centre estil Haaland, Harry Kane, etc. Però pares a mirar les estadístiques dels teus davanters i tens amb uns molt bons registres golejadors a Mikel Oyarzabal i en segon pla a Ferran Torres, que també porta, no sé si en els seus últims 10 partits més o menys portarà uns 5-6 gols, o sigui...
0: Sí,
1: és cert que no tenim un Harry Kane, però tu veus també la forma en com juga la selecció i l'estil del Mikel Oyarzabal o del Ferran estan molt... funcionen bastant bé.
0: Funcionen molt bé amb la selecció espanyola, i és cert que és el que tu deies, Sergio, moltes vegades el primer que es diu quan parlem de la selecció espanyola, quan s'analitza la selecció espanyola, és, ostres, potser falta un nou de referència, però... Després és el que tu deies, realment Ferran i Oyarzabal estan sent dos noms absolutament claus, estan marcant moltíssims gols i sembla que seran un gran duet golejador per la selecció espanyola en aquest Mundial, o almenys, escolta, això esperem. Parlem una mica de sensacions. Sí que és veritat que aquest partit, no, confirma una mica que Espanya arriba en bon to, no, al Mundial.
1: Sí, encara que és cert que alguns jugadors, i també importants, han arribat a aquesta prèvia recuperats d'una lesió, igualment hem vist que segurament torni a ser la selecció que vam veure en els darrers tornejos, i tenim figures en totes les línies claus, tenim tres porters molt bons, la defensa, tenim per exemple els laterals molt clars, tenim un bons centrals, al mig camp tenim sis migcampistes que són fabulosos, destacant sobretot el Pedri, però també tenim finalistes de Champions com Fabián, Miquel Merino, Zubimendi...
0: Una pilota d'or com Rodri.
1: I a la davantera, que acabem de dir dues figures importants, però, per exemple, a veure com arriben Nico Williams i Lamin i Víctor Muñoz, però si no també tenim a Baena, Ferran, etc. O sigui,
0: tenim
1: un bon equip. Al cap i a la fi, això no t'assegura res, tot i tenir una bona plantilla, però tu llegeixes nom per nom i et dona seguretat i tranquil·litat que pots gaudir d'un bon mes de futbol.
0: Sí, totalment. A més, parlàvem abans dels davanters. És veritat que no tens aquest nou, potser, tan referència amb Oyarzabal o Ferran, però sí que tens a Borja Iglesias, que et pot fer una mica aquest rol, tot i que Borja Iglesias també sabem que és un davanter mòbil, però és un home més gran, més fort, que té més capacitat per jugar en el joc aeri, que si se't complica un partit també el pots posar a ell. Per anar tancant la secció, m'agradaria que intentem dibuixar quin serà l'onze titular de la selecció espanyola en aquest Mundial. L'onze titular, l'onze de gala, eh? L'onze que serà l'indiscutible per Luis de la Fuente si arribem a una final del Mundial.
1: El que jo crec que serà, o el que a mi m'agradaria?
0: Bona pregunta.
1: No hi ha molts canvis, eh? Això
0: no, fem el que a tu t'agradaria.
1: No hi hauríem...
0: Bueno, fem el que ens agradaria. Anem
1: sí,
0: a, anem a
1: no hi hauríem massa canvis. Jo crec que portaria, no sé tu, però jo confio molt en David Raya.
0: A veure, jo confio més en Joan, perquè l'he vist més, però David Raya és un porter espectacular, però també t'he de dir, jo crec que serà Unai Simón, eh?
1: Sí, serà Unai Simón.
0: Serà Unai Simón, segur. Els laterals, has dit que està molt clar.
1: Sí, Cucurella i Llorente.
0: Cucurella i Llorente, també superclar. A la parella de centrals, aquí hi ha una mica més de debat, potser un serà Cubarsí segur, sembla.
1: Jo crec que l'altre serà, com va ser també ahir, Laporte. És cert que tenim a Eric García, però Laporte sempre ha rebut molta confiança del míster. O sigui, jo crec que la parella de centrals serà aquesta.
0: Sí, jo també crec, perquè a més Laporte és esquerrà i això dona molts punts. Mig del camp, aquí és complicat.
1: Sí, a veure, Pedri i Rodri, encara que és, no sé, és cert que Rodri també ve d'una lesió, al igual que, per exemple, Zubimendi, però és que veus a Rodri...
0: Sí, ha de jugar.
1: I ha de jugar. O sigui, Rodri-Pedri.
0: Rodri-Pedri.
1: I aquest et pots complementar
0: amb... Clar, aquí tenim Olmo, Fabián...
1: Gavi,
0: què posaries tu?
1: Merino també tens. Merino. És que tens aquesta sort de... Tens un problema molt bon.
0: Sí, és un d'aquests problemes. Santos problemes, no?, que diuen.
1: Sí.
0: Però si tu t'haguessis d'inclinar per on?
1: Merino.
0: És molt difícil, eh? Merino.
1: Merino, potser.
0: Merino. Jo potser tiraria... Depèn del partit, però si és un partit de molt control, potser tiraria per Fabián.
1: Sí.
0: Anem a la davantera, canviem això. Per la dreta, evidentment, Lamine Yamal. Per l'esquerra, si està bé, Nico Williams.
1: Exacte.
0: I en punta...
1: Oyarzabal.
0: No hi ha dubte aquí. Per tant, una mica el que més dubte genera potser és l'acompanyant de Cubarsí i l'acompanyant de Pedri i Rodri. Veurem què fa Luis de la Fuente. Ho seguirem de prop aquí al refugi, evidentment. Sergio, gràcies per venir, gràcies per comentar-nos una mica aquest partit contra el Perú, i fins aviat.
1: Gràcies a tu.
0: Adéu.

0: noticiari.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. A aquesta hora ha de començar l'acte més massiu del Papa Lleó XIV a Catalunya. És a l'estadi olímpic Lluís Companys, una vetlla de pregària davant de 40.000 persones. El pontífex, però, no hi arribarà fins a 7:45 del vespre amb el Papa Mòbil. Anem fins a l'estadi Unitat Mòbil amb Xavier Cussó i Gemma Bonet. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs sí, aquí és a punt de començar aquesta vetlla de pregària. De moment encara no ha començat, no veiem els presentadors de moment a l'escenari. Són Xavier Pérez Esquerdo i la periodista de Ràdio Estel, Mercè Arraga, els dos conductors de l'acte que començarà a partir d'aquí a uns minuts. Té dues grans parts. La primera part amb concerts i actuacions com Sabor de Gràcia, Álvaro Soler o Alfred García o també Sergio Dalma. I una segona part d'aquest acte que serà més el moment del recolliment, quan arribarà el Papa Lleó XIV amb el Papa Mòbil i després hi haurà testimonis de la fe de diversos joves. Finalment, diverses pregàries i tot plegat està previst que acabi a 9:15 del vespre. Gemma Bonet, Catalunya Ràdio, Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: Encara sobre aquesta visita del Papa a Catalunya, el president Salvador Illa li ha agraït personalment que utilitzi el català durant aquesta estada. El cap de l'executiu s'ha reunit a soles durant mitja hora amb el pontífex al Palau Episcopal, que és el lloc on s'allotja Lleó XIV durant aquests dies, a la plaça de la Catedral de Barcelona i a tocar del Palau de la Generalitat. Anem cap allà, Albert Prat, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda. Sí, Salvador Illa ha sortit satisfet de la reunió porta tancada amb el Sant Pare, que ha servit per donar-li la benvinguda. Durant mitja hora han parlat de com veuen el panorama internacional, han obert el meló de la intel·ligència artificial i Illa li ha donat les gràcies que faci gestos per Catalunya després de sentir-lo ja que en migdia a la catedral pronunciant les primeres paraules en català. El mateix president ho ha explicat a la sortida de l'audiència papal als micròfons de Catalunya Ràdio.
5: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no, no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
4: Aquest migdia, després de la pregària a la catedral, el president del Parlament també ha parlat uns minuts a peu dret amb Lleó XIV. Josep Rull li ha traslladat que Catalunya és una nació amb llengua pròpia i li ha remarcat la importància que demà visiti la presó de Brianzo. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
2: Més notícies, Montse Pujol.
6: El sindicat USTEC i el Departament d'Educació es reuniran demà per primer cop després del rebuig majoritari dels docents al principi d'acord tancat fa 10 dies. Tot això després que 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'hagin manifestat aquest matí a Barcelona en el marc de l'última vaga educativa del curs. Educació situa el seguiment de la vaga en prop de l'11%, mentre que els sindicats eleven la xifra fins al 20%.
2: A l'Afganistan, les forces de seguretat del govern talibà han reprimit a trets amb pals i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. De moment no hi ha constància que la repressió hagi provocat víctimes mortals.
6: Les autoritats de Belfast demanen calma davant de les crides de l'extrema dreta a sortir al carrer en protesta per l'atac perpetrat per un home sudanès que ahir va mirar de decapitar un home de raça blanca. La policia alerta que augmentarà la seva presència per controlar eventuals disturbis.
2: Adif emprendrà accions legals contra Siemens per les dues avaries d'aquest migdia al centre de control de Rodalies de Barcelona i que estan afectant el servei. En un comunicat, la companyia diu que la situació és reiterada, injustificada i intolerable. Un dels usuaris que sortia nerviós dels accessos de Sants ens ha explicat que feia tard per treballar precisament a la vella de pregària del Papa a l'Estadi Olímpic.
7: Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i a Montcada bifurcació, aturats més de mitja hora. Una vergonya. I ha arribat una miqueta tard.
2: Tot i que la circulació de trens s'ha reprès al cap de 20 minuts en els dos casos, es preveu que els retards s'acumulin fins al vespre. Ara els esports. Sonia Oleart, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. El Barça es carallarà contra Florentino Pérez, el president del Madrid. En té els detalls, Ramon Salmurri, bona tarda.
0: tal? Bona tarda. El Barça presentarà una querella contra el president del Real Madrid, Florentino Pérez, del Departament Jurídic del Futbol Club Barcelona. Té tota la documentació preparada per enviar un... Allà es farà un cop Florentino Pérez sigui investit de nou president del Real Madrid. La querella arriba després de les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira en la roda de premsa on va anunciar la convocatòria d'eleccions.
9: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
0: Rafael Yuste, el president del Futbol Club Barcelona, ho ha explicat en la trobada del Senat Blaugrana. Assegura que Florentino Pérez té ràbia del que ha aconseguit el Barça i explica, a més, que aniran a per ell. Ramon Salmorrer, Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Gràcies, Ramon. A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Aquest enfrontament implica que el cinquè definitiu partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada es jugui a les 7 a Blanes en lloc del Palau Blaugrana, un partit que podreu seguir en directe per Esport 3. I en futbol sala i també per Esport 3, el Barça visita l'Inter Movistar a les 9 del vespre en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana els classificaria per la final.
1: Fins aquí les notícies.
10: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

l'objectiu de reforçar el dispositiu organitzatiu de l'esdeveniment que passarà pel municipi el pròxim 5 de juliol. L'Ajuntament fa una crida a les persones majors de 16 anys perquè s'incorporin a l'equip de voluntariat que donarà suport a la jornada. Les persones interessades poden inscriure's a través del formulari habilitat per l'organització. Per participar-hi no es requereix experiència prèvia, tot i que cal tenir 16 anys o més i poder comunicar-se en català, castellà, anglès o francès. La iniciativa forma part dels preparatius del Grand Depart Barcelona 2026, que tindrà la capital catalana com a punt de sortida oficial del tour i recorrerà diversos municipis de l'àrea metropolitana, entre els quals Sant Just. Pel que fa a cultura, l'espai de lliure creació Carme Malaret de Sant Just inaugurarà el dijous 11 de juny a 7:45 del vespre la mostra amb el nom d'Aurar-se, una exposició de l'artista i fuster multidisciplinari Pep Aymerich que es podrà visitar fins al 14 de juny. La proposta presenta una experiència plàstica basada en formes ovalades de fusta emmarcades per cèrcols de botes de vi, amb una presència destacada dels elements daurats. Aymerich, artista vinculat al gironès, desenvolupa la seva trajectòria en disciplines com l'escultura, el land art, l'escenografia, la performance i el videoart. Durant els 4 dies que durarà la mostra, el públic tindrà l'oportunitat de conèixer de prop el treball i l'univers creatiu de l'artista. La programació es tancarà el diumenge 14 de juny amb un vermut de cloenda. I encara en cultura, el Casal Popular La Sala ja ho té tot a punt per la celebració de la tercera edició de la seva revetlla popular de Sant Joan, que tindrà lloc el pròxim dimarts 23 de juny a la plaça Antoni Malaret i Amigó de Sant Just. Aquesta iniciativa va néixer amb la voluntat de recuperar l'esperit festiu al carrer i oferir un espai de trobada comunitari per tot el veïnat. L'esdeveniment s'iniciarà coincidint amb l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça, i la proposta central és un sopar popular de caràcter intergeneracional. Segons ha explicat Maria Granados, membre de la sala, als micròfons de Ràdio d'Esvern, el format es basa en la reserva prèvia de taules on cadascú porta el seu propi menjar per compartir amb el seu grup. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: Bona tarda, Carles. Bona tarda, Javi. Què tal? Com esteu?
1: Bona tarda!
2: Bona tarda, Jaume.
0: Ja estàs millor, Javi, que abans t'havies una mica cansat, eh?
2: Estic molt cansat, eh?
0: És que la calor ens està deixant tontos, ja,
2: però
0: tots.
2: Però a mi em deixa aplatanat i avui ha sigut un dia molt cansat i estic com... com una balsa.
3: Avui sí, farem ASMR.
2: Avui estic ASMR total.
0: Mare meva ASMR.
1: Un dia podríem fer
0: home,
1: un dia.
0: Aquí li dones un toque... Aquí, a veure...
2: us guiaré, però no paro.
0: Sou dels que us agrada o dels que us fa una mica d'angúnia?
1: A mi m'agrada, però no em fa tingles. Saps que diuen que has de sentir com...
0: Ah, sí?
1: Sí, diuen que has de sentir com unes coses quan escoltes ASMR. Jo no sento res.
0: No,
1: però no em fa rebuig, m'agrada, em relaxa.
0: A mi depèn, eh?
1: Sí, eh?
2: Per mi ha de ser...
0: Depèn del que faci la persona.
1: A veure, el típic ASMR húmedo a vegades potser m'estressa. Però...
0: O el de la gent menjant.
2: Mira, a mi
1: que... fusta, coses de fusta...
2: A mi el que m'agrada, i a vegades em poso per dormir, és gent com reparant coses.
0: Oh, jo també!
2: Una caixeta de música antiga i escoltes com s'escutxen les brochazos de...
0: Sí.
2: I com ho netegen. Ui, a mi això... Em poso aquest vídeo i... I me quedo, però vaja, o sigui, tieso, eh?
0: No, Carles, Javi, soc dels teus,
2: Restaurando objectes molt antics, que con toda la
0: ronya... Axe Restoration, sí.
2: Uf.
0: No, m'encanta. Són boníssims.
1: Sí, puc entendre perquè és com ASMR sec, no? En plan de
2: sorollet, coses... Ai, no, és que m'agrada...
0: Inclús els de cuina també estan molt bé, eh? Vídeos que són receptes de cuina, que no parla ningú, però només sents com tallant les verduretes com fregeixen.
2: Sí, depèn d'aquests vídeos. A mi els de cuina m'agraden perquè me'ls quedo mirant.
0: Sí.
2: Perquè m'agrada la recepta.
0: No, no,

0: Ara no m'adormo.
1: El meu fit és cuina i futbol, eh? I poc més.
2: El Javi no et direm el que és.
0: No.
2: El seu fit
0: és cuina també, hi ha molta cuina.
2: Ah, sí?
1: Un altre tipus de cuina.
2: Sí. Molta petxuga.
0: Sí. Sí, no, bueno, sí.
1: Bueno. Molt bé, molt bé. Escolta, avui que ens porteu, va. Que ens hem posat a parlar de teatre.
2: No, però està bé parlar. Mira el seu fit. Ensenyarà la càmera.
0: No, ensenyarà la càmera. És veritat, que no me'n recordava.
1: Això és privat.
0: És privat.
2: Bueno.
1: Bueno, la, no gent, la gent que s'imagina.
2: Que...
0: Ah, té. Salpicando.
2: Doncs no. Avui us portem la review de La Promesa, que vam anar la setmana passada, el dimecres
0: 3 de
2: a veure l'obra al Teatre Borràs.
0: Correcte.
2: Que està a Urquinaona, sí, no està
0: a la universitat.
2: A universitat. Vale? Per si us equivoqueu i us baixeu us a la parada que no és.
0: Ell ja
2: jo em vaig baixar i quan vaig arribar vaig veure Teatre Goya i vaig dir, ai, que aquí no és.
0: No, bé,
1: el Teatre Borràs és teatre xulo, no?
2: Bueno, sí, sí, és maco, és maco. No és molt gran, no he comptat quantes seients hi ha.
0: M'ho va preguntar Javi Conta i vaig dir...
2: Ves parlant, vaig a buscar.
0: I has anat a preguntar a la persona incorrecta. Doncs això, vam anar a veure dimecres passat La Promesa del Teatre Borràs, amb text de Yogo Alonso i Sílvia Navarro, que segons el Carles... és el típic vodevil de comèdia, no, del típic vodevil de comèdia catalana, és a dir, sopar on surten tots els secrets d'un grup d'amics, bàsicament, amb comèdia i el punt de drama àlgid, però després tota la resta tot és una resolució amb comèdia igualment.
2: Però un drama molt còmic també.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, té un moment que com a públic estaves hihi jaja hihi jaja i de cop el públic està 10 minuts sense riure. Tornen a riure.
2: Saps? El públic ho dirà la resta de la gent, perquè nosaltres potser vam estar més sense riure.
0: Sí, sí, no, però vull dir com a concepte. Públic com a concepte. Com a sensació de sala.
1: No, no, la sinceritat del Carles sí, sí. És un gran valor d'aquest programa. Sí. És un gran valor d'aquest programa. Per tant, típica comèdia catalana. Eh?
2: Sí, típica comèdia catalana que podeu
1: que
2: veure...
1: Ho vam estar comentant quan vau portar... Quan la vau recomanar. Sí. Arribi, però quan la veu recomanar, ja ho vam dir, no? Aquesta típica comèdia catalana.
2: Es veia, apuntava maneres.
0: I al final, molt... pum, Diana.
2: Sí, molt centrada en els 90. Si sou persones que heu viscut als 90, crec que us pot interpel·lar molt més. Jo els he viscut, però, bueno, què vols que digui, no els recordo gaire. Llavors, per lo que sea, no m'ha interpel·lat gaire.
0: Sí, per fer una breu sinopsi, La Promesa ens posa la tesitura de la... No me'n recordo el nom. D'una noia que torna...
2: Sara?
0: Sara
2: és l'altra.
0: No, Sara és l'altra.
2: No recordo.
0: Irene. Bueno, no, jo no sé.
2: No, direm no Irene.
0: La Irene. Que malament, no me'n recordo. D'una noia que torna del Brasil, vale, i ha tingut com un viatge ben...
2: D'introspecció
0: i tal. Sí. I s'ha comprat una casa nova i fa un sopar de retrobada amb el seu grup d'amics, no? I és una festa temàtica ambientada en els 90. Llavors cadascú va com un tòpic dels 90, no? El dels Jocs Olímpics, la del cau, la no sé què, no sé quant.
2: Que va la ruta del bacalao, sí. Que jo no sé el que és, però bueno, la gent que està sentint el programa segur que sí.
0: Por aquí.
2: Una mica rotllo yonqui.
0: Yonqui, sí. Sí,
2: Luke Yonqui Ferrero.
0: Kinky Ferrero. Total, que en meitat de del sopar, la matrona, anava a dir,
2: La Irene,
0: la persona que de la casa, enverina els seus amics i els posa a prova. Perquè,
2: sí, han de superar unes proves, sí, per aconseguir l'antídot, però aquestes proves tenen referència a una cosa del seu passat, vale, comú.
0: Correcte.
2: No farem molt però més spoiler.
1: Els enverina rotllo mortalment.
2: Sí. Sí. Amb un verí del Brasil, sí, de la tribu dels...
1: Aracuya!
0: No, Orocoro!
2: No, era com Aracuya.
0: No, era Orocoro.
2: No, era Aracuya. Sí, era Orocoro. Hi havia una...
0: Era Orocoro. Jo dic Orocoro.
1: Orocoro
2: o... Aracuya. Aracuya o
0: alguna cosa. No, Aracuya no.
2: Sí, hi havia una A segur.
0: Que no. Sí. Gens. Ni a cap A.
1: Per tant, aquí està una mica el drama, no?
0: Sí, aquí està el drama.
1: El verí està el drama.
2: És que tampoc pateixes. Jo no vaig patir gens per la vida d'aquests personatges. Jo sabia que salvarien.
0: Sí, sí. I... A més, hi ha un moment que tenen... Bueno, spoilers, ho aviso. Si no, tanqueu els ulls, anava a dir, les orelles un segon. Hi ha un moment que estan a punt de ja tenen l'antídot a la mà i els havia dit fa 10 minuts. En 5 minuts us farà efecte el verí. I portaven 10 minuts parlant i jo pensant, però perquè no esperen el verí? I dic, l'antídot s'està morint.
2: No, i 10 i 15. O sigui, estar un munt d'estona agonitzant. Però
0: sí,
2: bueno,
0: sí, sí,
1: que s'haguessin mort, no, si fos veritat.
0: Sí, no, si sí, fos clar, veritat, total. Que s'haguessin mort.
2: Bueno, llavors...
1: Llavors, anem al que ens interessa.
0: Sí.
1: L'hem d'anar a veure o no l'hem d'anar a veure?
0: A veure.
2: Si has viscut als 90,
0: sí,
2: potser et val més la pena. Si no, no vagis. O sigui, si no, no hi vagis. 100% sí, no hi vagis. Jo crec que no és una obra per la generació Z.
0: No, no és una obra per la nostra, ni generació Z, ni millennial, crec. Bueno, millennial,
2: bueno, millennial encara, sí, clar, els protagonistes són millennials. O sigui, millennial va molt enrere. Ja. Saps? Amb 40 anys pot ser millennial.
0: Sí, bueno, si has viscut als 90, jo crec que hi ha bromes, hi ha coses que t'interpel·len més. O sigui, no, saps, jo no era el target demogràfic ni de...
1: Clar, potser el target és a partir de què? A partir dels 30?
0: Potser.
2: No, perquè jo els estic tocant i no... I no, o sigui, no. Jo crec que 35 mínim cap amunt.
1: Vale.
2: Però, o sigui, l'obra és correcta, està bé, passa una bona estona. Sí. Tampoc se't fa llarga. I té els seus giros i aquestes coses. I dius, ah, vale, tampoc et vola la perruca. No, no penses, uau, quin gir dramàtic més. És que des del principi també fan com un aviso del que passarà. Hi ha un moment en què intenten treure el tema tabú. I després no el treuen i llavors tot al final és sobre aquest tema que tenien com... La promesa era que no parlarien més d'aquest tema. Llavors,
0: exacte.
2: Bueno, acaba tocant una mica tot, una mica reflexió social també.
1: Sí, no, potser és d'aquestes obres, pel que dieu, perquè no, evidentment jo no l'he vist, però d'aquestes obres que juguen molt amb la nostàlgia d'haver format part del que es va viure als 90 i si no ho has viscut, doncs és el que tu dius, no? Perd bastant.
0: Sí, sí. Però tot i així es pot entendre i no és tal. Hi ha bromes concretes de dir, ah, vale, això ho estan dient per tal. Però bueno, crec que dintre d'això és una obra que, com diu el Carles, està bé, té punts divertits, té punts que bueno, que estaven bé, normal, correctes. Mm-hmm. Per mi és una obra correcta.
1: Sí, sí que està bé.
0: De dir...
1: Perquè
0: bueno,
1: potser aniràs a altres coses abans.
0: Sí,
1: i ja està.
0: Però està bé.
2: Mm-hmm. És lleugerament previsible, també, jo crec.
0: Sí, és,
2: no,
0: sí.
2: No sorprèn gaire. Mm-hmm. T'esperes tot el que passarà.
0: Sí.
2: Però
1: si anem,
2: bueno...
1: I si anem a punts forts i punts dèbils? Què és el que més us va agradar d'aquesta comèdia?
0: Per mi,
1: bueno, d'aquesta comèdia-drama.
0: Per mi el punt més fort és l'escenografia. Mm-hmm. És... No, no, de veritat, em va agradar molt.
2: A mi, claro, no.
0: A mi, per mi...
2: Escoltar les opinions.
0: No, a mi em va agradar. He de dir que com la
1: perquè
0: l'escenografia
1: que
2: és
0: un pis.
2: Pijo, però lleig.
0: Un pis. No, però el pis no en si, sinó com estava distribuït, els mecanismes que tenia era sobre una porta, sobre en què, com s'il·luminava el pis, que tenia unes llums per dintre de la paret. A mi això em va agradar.
2: A mi em distreia perquè és un pis molt lleig. O sigui, si ets una persona pija, no tens un pis tan lleig.
1: Bueno,
2: o sigui, era...
1: bueno.
2: Potser sí, però
1: bueno,
2: tampoc, és que tampoc era pijos... pija el personatge, saps? O sigui...
0: Bueno, no era...
2: No acabava d'entendre per què aquest personatge tenia aquesta casa. És
0: però perquè
2: no
0: tenia molts diners per la promesa.
2: Ja, però... O sigui, si ho veieu, veureu que és un pis que dius what the fuck. O sigui, té unes coses, unes formes, uns colors.
0: Era Gata Ruiz de la Prada.
2: Sí, però... I veus, vaig intentar fer aquesta broma i és que no feia gràcia. Bueno,
1: en fi. Quin és el punt
2: per
1: fort?
2: Mi el punt fort...
0: Ostres.
2: A mi els actors em van agradar. Em van agradar com ho feien. Eren l'Eduardo Lloveras, Eduard Buch, Marc Rodríguez, Mercè Martínez, i nosaltres no vam veure la Carol Rovira, que és com l'actriu que surt en el pòster, la prota, sinó que vam veure la Clara Altarriba, que molt bé.
0: Sí, no molt bé.
2: Que és la, bueno, suposo que es parteixen les funcions.
1: Mm-hmm.
2: Tres d'ells surten al Com si fos ahir, per cert.
1: Segell de qualitat.
2: Sí. Sí, són el Francesc Laneus i el... Ai, mai em surt el seu nom. Bueno,
1: el
2: lampista.
1: El Francesc és el que està en tonto, no?
2: El que està sense fe... Bueno, ara ja té feina.
1: Ja té feina, ara, sí.
2: I la Neus és la seva germana.
1: Vale, sí, era Mercè
2: Martínez. Els dos.
1: Sí, sí, era Mercè Martínez, que ha fet moltes coses.
2: Que el Francesc ha de dir que, vestit com estava vestit de Ruta del Bacalao... Bueno, no es diu Francesc, es diu...
1: Tu ja li, poses el nom de...
2: Sí,
1: de com si fos
2: hosti, semblava molt més jove. Vaig pensar, uau. Sí, com que tenia una figura i un cos com molt, molt juvenil.
0: Sí.
2: Bueno... Sí, em va sorprendre, no, no. Perquè allà a la sèrie sembla un cinquantón,
1: sí, surt bastant
2: molt així pringadet, no? Mm-hmm. I a l'obra vaig dir, ai, pues...
1: I a veure, hi ha el punt dèbil, el que menys us va encaixar, el que diríeu això?
2: Per mi l'humor. Per mi era un humor molt bàsic que no va acabar de... A mi no em va acabar d'arribar.
0: No, jo crec que estic d'acord.
1: Sí, aquí estem d'acord,
0: Sí, sí, sí, va, no ens quedem... És que no tinc res més
1: ens quedem amb això i... properes dates, fins quan podem veure aquesta obra?
0: Doncs la podeu veure fins al 12 de juliol, de dimecres a diumenges, al Teatre Borràs.
1: Per tant, moltes funcions,
2: moltes oportunitats per veure-la.
1: Sí. Moltes oportunitats.
2: Si us espereu, segur que baixen el preu de les entrades.
0: Era bastant assequible, si no recordo.
2: Sí, no era molt car.
0: O sigui que...
2: Bueno, per nosaltres segur que no va ser molt car, però... però per la gent que hi vagi no és molt car, no és
1: si, algú, si algú li encaixa si algú,
2: si algú li agrada als 90 té una tarda així tot en torrona, vol veure una obra que no és gaire llarga, que està bé de preu, vol veure actors com si fos ahir, vols que vagi a veure La Promesa,
1: vols que vagi a veure La Promesa, clar que sí,
2: sí.
1: No va valorar-la amb nota. O us poso molt en un compromís?
2: No,
0: no.
2: Ho vam parlar just quan vam sortir
0: sí,
2: del teatre.
0: Fet, sí.
1: De l'1 al 10.
2: Jo crec que vaig posar un 6,5.
0: Tu vas posar un 6,5 sí. I vaig posar un 7.
1: Mm-hmm. Per tant, és això que dèiem. Està bé.
0: Sí, ja és correcte. És notable
2: baix.
0: Sí, és un, per mi és un, sí, un notable. Està, està bé, està correcte. Està correcte.
2: Mm-hmm. Ah, i destacar una cosa, que és que l'ajudant de direcció és la Júlia Cortina, que la coneixem,
0: ah,
2: de fet.
0: Correcte.
2: Que es va estudiar biologia amb mi el primer any, després mira. Se'n va anar a aules i llavors
0: sí,
2: va coincidir
0: amb tu.
2: Sí,
0: i la vaig conèixer a aules.
1: Ah, o sigui,
0: sí,
1: l'heu conegut.
2: En les ambients diferents. Diferents. Sí, sí. Mm-hmm.
1: Sí, sí.
2: En etapes diferents de la seva vida.
1: Molt bé.
2: Va estar ajudant a dirigir Germans de Sang, crec.
1: Ah, mira.
2: I ara està aquí.
1: I Germans de Sang, que us va agradar moltíssim, no?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Mm-hmm. No, no, no crec que la Júlia hagi tingut molt a veure amb això. A vegades, bueno, el text és el que és, vull dir,
1: sí,
2: tampoc
1: sí, sí.
2: No...
1: Ja. No, no, segur,
0: bueno,
1: segur.
0: Una bona direcció fa sí. Lluir els actors.
1: Això sempre.
0: Perquè...
1: Molt bé.
2: La direcció és el Pau Roca, que és un actor de comèdies així també, que jo he vist en altres obres i bé.
0: Mm. Bueno... Sí. Potser, no sé.
2: Potser és que no era mal públic, no passa res.
0: Sí,
1: potser,
0: no,
1: a vegades passa
0: res,
1: això,
0: no passa
1: potser
0: res.
1: És el que dèiem, no? Que no era el target, mm. Escolta, també pot passar.
0: Oi,
1: però
0: tant.
1: Bueno, aquí està La Promesa, qui la vulgui anar a veure, doncs té temps fins al 12 de juliol. Anem amb la programació cultural, altres propostes, per si no ens acaba d'encaixar La Promesa, què podem anar a veure?
2: Doncs portem dues.
0: Correcte.
2: La primera és El Maldà, que ja n'hem parlat moltes vegades, saleta petita, sí. Íntima... Portem una obra amb dos actors que són germans de la vida real i que es diu El meu germà, i la tenim des del 4 de juny fins al 12 de juliol també. Mm-hmm. No sé si va ser el 12 de juliol, però mm-hmm. també està fins al 12 de juliol. Són el Marc... perdó, el, no, el director... Bueno, el que ha escrit sí. L'obra és el Marc Artigau i està interpretat per el Llorenç i el Robert González. Fun fact, un d'ells és parent d'un profe del meu institut. Llavors, mira. Per això vaig conèixer l'obra, va ser com em va dir, ah, ho està fent tal, i vam dir, anem a buscar-la.
0: Mhm.
2: I bàsicament doncs, és una obra que combina una mica l'humor, la música, petits relats per reflexionar sobre els vincles de la relació entre dos germans, una cosa que ens interpel·la molt al Javi i a mi.
0: Moltíssim.
2: Com a persones que no tenim germans.
0: Que som fills únics.
1: Bueno, però sou com una mica germans, no? També.
2: És veritat.
0: Sí, això sí que és veritat.
1: Sou uns germans no de sang, però escolta, sí, sí, d'amistat, sí. Això també és maco.
2: Germans de sang.
0: Germans de sang, sí!
2: I res, doncs, aquesta història tan calidoscòpica i tendra, no? Parteix una mica d'aquesta situació real de parlar de la relació entre dos germans per portar-ho a un escenari, ja us dic, molt, molt íntim del Teatre Maldà, que al final és una sala molt petita amb, sí. Amb poques localitats. Per cert, Teatre Borràs, 725 localitats.
1: Teatre important, que, doncs.
2: Teatre gran, mm-hmm. Lustrós.
0: Sí, sí,
2: però
0: sí,
2: aquest
0: sí,
2: no, aquest és un teatre molt més íntim.
1: Sí. Molt petit, és molt xulo,
2: eh? És sí, molt xulo, és molt xulo. Jo, com que encara no hi he anat,
1: contacte
2: penso,
1: gairebé
2: potser...
1: directe amb els actors, eh?
2: Clar, dic, potser podem anar a veure aquesta, perquè el Javi també, quan li vaig dir, la vam buscar i va dir, ah, pinta guai.
0: A mi em va cridar molt l'atenció perquè em sembla que... Pot ser un text molt interessant, el fet que ells dos siguin germans, crec que pot ser una cosa molt tendra, no, em genera expectativa, curiós, em genera curiositat, perdó.
1: Sí, sí, no.
0: Sí.
1: I això a vegades és el més important, que t'esperti,
0: sí, sí, sí.
1: El t'esperti alguna cosa.
0: Sí,
2: i de moment té bones respecte. Crítiques, si vas a Teatre Barcelona, de moment té un 5 de 5 en aplaudiments.
0: Ah, molt bé.
2: O sigui
1: aplaudiments,
2: que
1: això és important.
2: Sí, és que ho puntuen en aplaudiments allà, en aquesta web.
0: No. I a sobre, per el mòdic precio de 16 euros, un horeta i quart d'obra, o sigui, una
1: perfecte.
0: Obra que no es farà llarga, dos actors, 16 euros, crec que està molt
2: sí,
0: bé.
2: Sí, si anem ja us comentarem, a veure
0: sí.
1: Molt bé.
2: Què tal.
1: Perfecte, comenta. Doncs sí, sí. Ens l'apuntem i a veure si en algun moment ens porteu la review. Passem a un musical.
0: Doncs sí, portem una sorpresa que del 11 al 14 de juny, és a dir,
1: dies,
2: aquesta
1: eh?
2: Setmana i ja...
0: Aquesta setmana i ja ve al Teatre Apolo Tarzán el musical.
1: Uh-huh.
0: És un... Bueno, el Tarzán crec que no l'he d'explicar. Crec que no l'he d'explicar a ningú la història
1: de
0: Tarzán. Bueno, pues és una proposta portada per Theater Properties i és... Vam veure un vídeo, el Carles i jo, de l'obra...
2: Sí, el trailer.
0: I va ser com, ah, bueno, pues mira, fan Tarzán el musical. I de cop, vaig dir, que fort, si fan acrobàcies, és tot molt
2: ja,
0: visual,
2: igual,
0: i aigua,
2: alianes, i amicus.
0: I alianes, i gent fent, no sé, jo vaig sense dir, ah! O sigui, em va generar també molta intriga, però a nivell tècnic. L'altre va ser
1: vale.
0: Més a nivell
1: text.
0: Creatiu, text, la sensació, aquest va ser com, anem a veure què són capaços de fer aquesta gent.
2: Es veu una producció totxa.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Clar, això sembla una cosa amb diners, amb calés darrere.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: No, i val diners, si la voleu anar a veure, val diners, sí. Perquè el més baix que podeu trobar són uns 30-32 euros a dalt de tot.
1: On ho fan, això?
0: A la Teatre Apolo.
2: I si aneu a la platea, a davant de tot, doncs pot costar 50 i pico, sí. No sé, quasi 60. Mm-hmm. O sigui que és un musical d'aquesta rotllo Broadway.
0: Sí, sí.
1: Clar, perquè Theater Properties, entenc que això ve de fora, o no?
2: Doncs jo no tinc molt clar, la veritat. No, suposo tampoc. Que sí, suposo que sí. El que sí que està clar és que ve de les Espanyes, no? Però ara sí. Estan de gira. O sigui, van començar per Espanya, ara han vingut aquí a Catalunya, fan aquí a Barcelona, fan a Lleida... Després tornen cap a Espanya, fan València, fan Granada, crec.
0: Vale. Sí. Mm-hmm. Màlaga, crec que van veure.
2: Per Màlaga, sí. O venien de Màlaga. O no, venen de Fuerteventura, crec. Bueno, no sé.
0: No
2: estan girant.
1: Per tant, en castellà, l'obra.
2: En castellà.
0: El bo és que pagues un preu alt, però tens una obra de 2 hores, un musical, bueno... No sé.
1: Home, i si tenen una gira per Espanya, entenem que un musical consolidat.
0: Sí, que tenen cara i ulls. O sigui, sí, això és segur.
2: L'única llàstima és això, que sigui tan poc temps, perquè no dona temps quasi. Que sí. No, aquesta setmana no pots, ja, pues
1: ja pam,
2: t'has d'anar a Lleida.
0: Com te vaig a Lleida, i si no, a Màlaga, i si no, a Fuerteventura.
1: Ja està. Sí, si no, mira, pots aprofitar per fer una escapadeta.
2: Però si mireu el tràiler... flipareu perquè està molt ben parit.
0: Sobretot això pels més joves i no tan joves de casa, si us agrada un musical i teniu així unes ganes de veure una miqueta de gent fent acrobàcies i el boig, jo crec que pot ser una bona oportunitat. Sí, sí.
1: Theater Properties, ara mirava, més de 10.000 funcions musicals, una empresa referent en teatre musical, de productora. Pues, per tant,
2: o sigui, es veu que ja hi ha diners, que s'han invertit molts
1: quartos,
2: diners.
1: Aquí hi ha quartos, sí.
0: Hi ha molta pasta.
2: I a més que no és Tarzan tal qual, és com una mica
0: reimaginació de la història.
2: És com una família que els expliquen el conte de Tarzan mentre viatgen a una illa, llavors d'aquí apareix tot lo de Tarzan. Vull dir que si aneu, tampoc us penseu que trobareu tal qual la història de Tarzan des de l'inici fins al final, sinó que hi ha una mica de... llicència poètica diferent, no? Però bueno, molt bé, fins al 14 de juny, o sigui, aquest diumenge, doncs, si voleu anar al Teatre Apolo, allà està.
1: És funció una cada dia?
2: Diria que sí.
1: 11, 12, 13, 14, no?
2: Crec que sí, però ara no me'n recordo perquè vam mirar una obra que hi havia 2 per dia i no sé si era aquesta. Potser era aquesta, potser... Bueno, potser hi havia aquesta, crec que hi havia una a les 5 i una a les 8 i mitja, crec. Bueno... Busqueu a la web, sí, que avui en dia amb internet.
1: Mira.
2: Tot es troba.
1: Es troba fàcil, clar que sí. Molt bé, doncs mira, n'hi ha diverses.
2: Sí, mira, les 5 i les 8 i mitja, veus? Sí.
1: Però tot són moltes obres, són moltes funcions, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: 7, sí.
1: 7 funcions, per tant, bueno, si teniu disponibilitat, teniu temps per anar-hi, doncs aneu-hi, que segur que estarà bé, si teniu cartera també per anar-hi, doncs
2: aneu-hi. A més, fa temps que no portàvem un musical, recomanar.
0: Correcte, tota la raó.
1: Exacte, és la vostra especialitat, eh?
0: Sí.
1: Molt bé, doncs, escolta, per anar acabant, anem amb la recomanació musical d'avui, no?
0: Doncs sí. Volíem parlar una miqueta de que la setmana passada...
2: Aquest finde, sí.
0: Aquest finde, jo no ens n'hi hem vist, ja.
1: Bueno, setmana passada, no?
2: Sí,
0: finde passat. Va ser el Primavera Sound.
2: I llavors, arrel d'això, doncs, volíem recomanar una cançó d'una de les cantants que van al Primera Sound, al qual no hi vam anar, ho estem dient sense haver-hi anat, ojalà, però és que a l'acreditació costa 350 pavos.
0: Ni el dia gratis hem anat.
2: O sigui, a mi...
1: Val 350 euros?
2: És molt car. Si ets resident a Barcelona i la compres com molt d'hora, potser són com 220.
1: Mare meva.
2: Però si no, 350 pavos.
1: Bueno, és el que ho vaig comentar ahir dilluns amb una companya, amb la Sons de Casa, amb la Montse Baqués. És una mica festival per guiris, no?
2: Bueno, és que ho diuen, no?
1: Per
2: Twitter i tal, s'ha tornat... Era una cosa molt alternativa al principi. Total. I ara s'ha tornat al Coachella de Barcelona, llavors està ple d'expats que es queixen de que cridem molt els catalans.
1: Go home.
2: A Twitter.
0: Uf, go home, literally.
2: I
0: no en anglès.
2: I bueno, perquè ho entenguin.
0: Go home, literally.
2: Bueno, aneu a casa.
1: Aquí a Sant Just tenim uns quants, eh?
0: Sí, no. Que se'n vagin i no tornin.
2: Doncs, al Primera Sound vam tenir actuacions com les de Addison Rae, Marina, Jade, Pink Panthers, totes cantants que més o menys algun dia hem parlat i hem recomanat alguna cançó. Jo vaig plorar, però em va ser molt de greu. No podia ser-hi, la veritat. Vaig pensar, hòstia, és que hagués sigut el festival de la meva vida.
1: T'hagués agradat ser un expat d'aquests?
2: No, m'hagués agradat ser un català que va allà amb la seva pulsareta. Però no m'hagués agradat, per exemple, haver pagat els 350 euros i que després va haver un dia que els va ploure lo más grande i no va poder veure ni un concert, que va ser quan anava la Doja Cat i la Bad Gyal.
1: I una altra també bastant potent, Massive Attack, que també era bastant potent.
2: Aquest no sé qui és, però sí, em sona el nom.
1: Sí. Però per tant, Bad Gyal no va acabar tocant, eh?
2: No,
1: ni en una altra, ni en una altra data, eh?
2: No, de moment no. Val, crec que els hi han tornat els diners, sí, d'allò, aquella part de l'abono i tal.
1: La part del dijous la tornaran. Dijous,
2: això, però no, bueno, actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo, que està molt catalana últimament, ja és la seva segona actuació sorpresa a Barcelona.
0: Molt bé,
2: i després Skrillex, Gorillaz, bueno, molta gent, molta penya, la veritat.
1: Sí.
2: I volíem recomanar una cançó de la Addison Rae, que va ser una de les caps de cartell del dissabte, si no m'equivoco. O no, de divendres.
0: Divendres.
1: No la conec gaire, la Addison Rae.
2: És que realment té una història molt interessant, perquè ella era una... Bueno, es va fer com viral a TikTok fent balls.
0: Sí.
2: A l'època pandèmia i tal.
1: Ai, sí, que em sona ara.
2: I arrel d'aquí va dir, jo vull ser cantant.
0: I però primer també va fer una pel·li.
2: Ah, sí?
0: Sí, va fer una pel·li.
2: Hòstia, això veus.
0: Té una pel·li que és la, com este canvio de el chico feo de repente que lleva gafas y brackets.
1: Alguien
0: se
1: como cort... él.
0: ¿Veus?
1: Alguien como él.
0: Alguien como él.
2: Y
0: se
2: guapo y
0: se corta el pelo, le quita las gafas, le quita los brackets y bueno, es un tío que estaba fuerte igual que antes, claro, pero ahora a la alta le agrada. ¿Sabes?
1: Oh,
0: sí.
2: Vaja.
0: Era això.
1: La de sempre.
0: Sí.
1: Per tant, doncs, ara té la faceta de música, no?
2: Sí, i està triomfant bastant perquè té com una identitat pròpia molt xula, no? Molta gent la critica, he de dir.
0: Molta, també,
2: però...
0: Sí, la critica a mi em recorda com el fenomeno Britney, que passava
2: abans.
0: Sí, que
2: té un rotllo molt Britney.
0: Un rotllo molt Britney de...
1: Que lo amas o lo odias, no?
0: Sí.
2: I molt d'estrella del pop, molt... Pues això, molt pop, molt cantant bragues.
1: Vale.
2: Literalment, el seu set de primavera era el 90% amb sostenidors i calces.
0: I calces.
2: Però és el seu show, i amb talons i fent la vertical, balla molt bé,
0: sí, balla molt
2: canta
0: bé,
2: regular, però té cançons, sí, molt guais.
0: Però llavors, fa molt bon show.
2: Fa molt bon show.
1: Vas, escolta, recomaneu-nos una cançó de la Addison Rae, va.
0: Doncs us recomanem Fame is a Gun, de Addison Rae, de l'àlbum Addison.
1: Mira,
2: el seu segon àlbum, crec, però el primer no... Crec que va passar molt desapercebut.
0: Sí, la
2: veritat. Aquest és com el seu àlbum, àlbum.
1: Is a Gun. Molt bé, doncs escolta, yes, escoltem Addison Rae, i avui ens acomiadem amb Fame is a Gun. Javi, Carles, gràcies per venir. Què passa, què passa?
2: No, ens afecta tot el calor.
1: Javi, Carles, gràcies per venir un cop més aquí al refugi de Ràdio d'Esvern, i ens retrobem la setmana vinent.
2: Amb sorpreses!
1: Sí! És veritat, que ho hem dit.
0: Ai! Sí.
1: Se vienen cositas.
2: Ai, que haurem d'apretar-nos a la càmera.
0: Ai!

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
4: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
5: Tu sí?
4: Esclar.
6: Marcel, cada cosa on toca, eh?
5: Esclar.
7: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
8: I ara sí, arrenquem amb l'última secció d'avui. Anem amb Cultura al dia, amb la Sara Vitó. Bona tarda, Sara, què tal? Com estàs?
9: Bona tarda, Jaume, doncs aquí estem, un dia més, ja trobo a faltar això,
8: home, clar
9: eh?
8: Que sí, clar que sí, la setmana passada vas venir, però... Sí, no.
9: No, ja ni te'n recordes.
8: No vas venir la setmana passada.
9: Aquesta és l'estima que tu em tens.
8: No, molta, moltíssima.
9: Si no em trobes a faltar.
8: No, sí que t'he trobat a faltar, però...
9: Sí.
8: La setmana passada no vas venir?
9: No, estava d'exàmens.
8: Ah, és veritat, que em vas posar l'excusa dels exàmens.
9: No és cap excusa.
8: és la realitat. Bueno, per tant, una pregunta important. Has aprovat tot? O creus que has aprovat
9: doncs
8: tot?
9: Doncs no ho sé, perquè encara no m'han donat les notes.
8: Però creus que has aprovat tot?
9: Home, jo espero, no?
8: No, espero no. Creus o no ho creus?
9: Home, la setmana vinent són les recuperacions i a mi encara no m'ha arribat cap nota, com m'hagi suspès.
8: Però vas tenir bones sensacions o no?
9: Home, mig-mig.
8: Mig-mig, bueno, mig-mig.
9: Aprovat raspadet, jo crec.
8: Doncs bueno, esperem que siguin aprovat raspadet, que com diem els universitaris, un 5 són 6 crèdits.
9: Exacte.
8: Per tant, esperem que així sigui. Escolta, de què ens toca parlar avui, va?
9: Doncs mira, parlarem d'un tema que no sé si hauràs sentit ja aquesta setmana, ¿vale? I no és el papa, no és el papa.
8: Però ho ha relacionat.
9: No, tampoc tant, eh? O sigui, apareixerà una miqueta, però res, una coincidència, jo crec. No, parlarem de que demà, justament, el 10 de juny, farà 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
8: Llàstima, eh?
9: Bueno, jo crec que hi ha 100 anys aquest home.
8: Ja ho tenim
9: assumint, si no hagués tingut aquest final tràgic, igualment ja estaria mort també.
8: Sí, home, això segur. Per tant, fa 100 anys que va morir Gaudí demà, eh?
9: Sí, demà fa 10 anys. I bueno, sabem que va ser una figura superimportant, sobretot en el món de l'arquitectura, perquè la va revolucionar, literalment. I va ser una de les figures més representatives d'aquí, del modernisme català.
8: Totalment.
9: I bueno... Sí que és veritat que, tot i que està com molt ficat dins d'aquest moviment, sí que és veritat que després va acabar tenint com un estil molt propi i que fa que no siguem capaços com de definir-ho dins d'un únic corrent artístic.
8: Sí, gaudinià, no? Podríem dir. Sí. En comptes de modernista, gaudinià.
9: Sí.
8: Feia el que li rotava, però sí que és cert que home, és un dels grans arquitectes, per no dir el... principal arquitecte de Catalunya, no?
9: Sí, sí.
8: Almenys el que té més nom, això
9: sí,
8: segur.
9: Sí, d'aquí a Catalunya segur, sí, sí. Uh-huh. I bueno, sí que és veritat que tot i que no el podem com encapçalar en un únic moviment, sí que sabem que totes les seves obres estaven com molt relacionades amb la natura, no? I que donava als edificis doncs, formes així com amb moltes corbes i que recordaven elements, sobretot de la naturalesa, no? Per exemple, la Casa Batlló que tenim doncs les zones aquestes que sembla que l'edifici està en moviment, a la Pedrera també tenim doncs, la façana bastant, sí.
8: Sí, que sembla que ja tingui moviment també la façana.
9: Sí, sí, o en el Parkway, que és com tot de molts colors, mm-hmm. i sembla així que també com més una natura més com fantasia.
8: Clar, amb el drac del Parcuell, home, sí. També el trencadís, hem de parlar del trencadís, aquests mosaics de rajoles, no?
9: Sí.
8: De colors, que sí, també sí. És característic de Gaudí.
9: Sí, i sobretot de la Sagrada Família també.
8: Clar,
9: que, bueno, la seva obra més emblemàtica i amb la que més es pot veure això, no? Perquè no sé si s'ha entrat algun cop dins de la Sagrada Família.
8: O saps que jo ho tinc pendent?
9: No has entrat mai?
8: Almenys que jo recordi, no. Ho tinc molt pendent, eh?
9: Jo vaig anar de petita, eh? Amb jo els meus pares.
8: Vull tornar ara, però quan pugui, perquè és que vull veure per dins.
9: Hòstia, no, sí, visc sí, a Barcelona,
8: maco, bueno, quasi a Barcelona, i no pot ser que no hagi anat.
9: No, jo ho recomano. O sigui, era molt petita, però me'n recordo que... O sigui, molt petita, a veure, tenia uns 10 anys, ja. O sigui, ja tinc memòria dels 10 anys. Però me'n recordo que em va impactar molt. Jo sempre, quan era més petita, en aquesta, sobretot, edat, em donava com més igual, no? Quan feia aquestes coses amb els meus pares, de
8: sí,
9: tal...
8: Sí, a tots.
9: Sí. Però sí que és veritat que me'n recordo molt de la Sagrada Família.
8: Mm-hmm. Se't va impactar, sí.
9: Sí, sí.
8: No, quan som petits... A mi em deia a mi mare, anem a veure una església?
9: Sí, rotllo, total.
8: Quin rotllo.
9: Quin rotllo, però
8: mira. Ara ho veus i dius, ostres, és espectacular.
9: Sí, mira, jo de fet, ara sempre que vaig de viatge, entro a totes les iglesies.
8: Jo també. I això 100% ho dic sempre, que és culpa de la meva mare.
9: Sí, mare total.
8: Sempre entra a totes les esglésies, no sé per què, però a mi ja m'ho ha enganxat. Dic, ara quan vaig a qualsevol lloc, doncs entro. Perquè, mira, no, jo sóc ateu, més igual, ho puc dir, però no sé, m'agrada. Són edificis molt xuros.
9: No, sí, està molt guai. Pues bueno, mira, doncs tot aquest tema de l'aniversari de la mort de Gaudí ho relacionarem amb una sèrie, vale? Mm-hmm. No sé si has sentit parlar, es va estrenar l'any passat, diria.
8: A veure.
9: Que es diu Ciutat de Sombres.
8: A on?
9: A Netflix.
8: Ciutat d'Ombres.
9: Bueno, és... Bueno, sí, és parlant en català i castellà, és una mica així...
8: Doncs no l'he vist.
9: No.
8: Ara estic mirant fotos a veure si em sona, però... Ah, mira, vale. Ja veig perquè està relacionat
9: amb...
8: Ara comentaràs.
9: Sí, sí.
8: No l'he vist.
9: Pues és, bueno, haig de dir que crec que mai havia parlat de una sèrie o una referència cultural que fos d'aquest tema, però és una temàtica de thriller policíac.
8: Vale.
9: O sigui,
8: ets molt de sèries com aquesta?
9: No. O sigui, de petita sí, perquè les veia amb la meva mare. Mm-hmm. La meva mare li encanten, la veritat. De fet, és una sèrie que quan la vaig veure li vaig dir a la meva mare, te l'has de veure 100% perquè t'encanta. Sí. I bueno, és una sèrie que està ambientada aquí a Barcelona i, bueno, sobretot veiem molts d'aquests edificis d'Antoni Gaudí. De fet, cada capítol té el nom d'un dels edificis.
8: Vale.
9: Sí.
8: Per tant, un edifici és pedrera, eh?
9: Sí.
8: Vale.
9: Sí.
8: Ai, un edifici.
9: Bueno, un capítol. De fet, el primer.
8: Vale,
9: el primer es diu pedrera.
8: Vale, perfecte.
9: Sí, vale. Doncs la història bàsicament es basa en... Bueno, que al primer capítol veiem un assassinat d'un empresari molt, molt important de Barcelona que apareix segrestat, està assassinat i cremat viu dins... Bueno, està penjant literalment de la façana de la pedrera. Vale, llavors, doncs, aquesta com és un cas molt impactant i els Mossos no saben què fer i decideixen reincorporar a un policia, que era el Milo Malart, que havia estat apartat temporalment per molts problemes personals i professionals, que al final, doncs mira, de fet, se'l va fer fora perquè li va fotre un cop de puny a un dels seus companys, llavors van dir, bueno, fora, però sí que és veritat que al veure tota aquesta brutalitat van dir, doncs, el necessitem.
8: Aquest és el millor, no?
9: Sí, el necessitem la tornada. I a més, sí que és veritat que el posen amb una companya que ve de Madrid, que es diu Rebeca Garrido, que bueno, al principi doncs, no tenen una relació molt d'amistat, no? Perquè ell la veu com la seva cangur.
8: Vale.
9: Com que cuidarà d'ell i tal.
8: Mm-hmm.
9: Però bueno, aquest primer capítol es diu el de la pedrera, que és el que ja hem comentat abans. I bueno, aquí ells ja comencen a investigar i veuen com que no sembla un simple assassinat, saps? Mm-hmm. Com que no...
8: No és el típic, no?
9: No.
8: És una... Com es diu això? És una història bastant típica de sèries policials, eh? Sí. El típic, els companys que no s'acaben portant bé, bé,
9: no, sí, no es porten bé al principi. Hawaii 5-0, total.
8: Sí, però després es fan super, super,
9: super amics. Super besties,
8: sí. Sí, sí, sí, sí,
9: sí. Sí, sí. I bueno, aquí doncs, ens ho presenten tot, no? Doncs els personatges, el cas... També veiem molt com el trauma del Milo, que condicionarà literalment tota la sèrie, mm-hmm. perquè, o sigui, hi ha com molt paral·lelisme durant la sèrie entre el cas i la seva pues, experiència personal, no? O sigui, va perdre com dos familiars de cas d'un suïcidi. Vale. Primer el seu pare, que tenia una malaltia mental i de la malaltia mental es va suïcidar, i després el seu nebot. O sigui, el fill del seu germà. Mm-hmm. I aquesta és una malaltia hereditària, la del pare, per tant, tots dos, tant el seu germà com ell, la tenen. Però, vale. Bueno, el Milo se'l veu bastant més centrat perquè es pren la medicació i mentre que el seu germà pues,
8: no ho fa.
9: Llavors, el veiem en repetides ocasions, el germà, que doncs, està amb la seva investigació, no, el Milo, i de sobte apareix el germà com un boig i el Milo es queda una mica com desquadrat.
8: Aquests traumes, no?, que té ell.
9: Sí, exacte. Després tenim el segon episodi, que tenim el Palauwei.
8: Vale.
9: Vale, i bueno, doncs aquí apareix un altre cos, també assassinat, i veiem com moltes similituds. I aquí és quan ells comencen a pensar, els investigadors, que pot ser doncs, un assassinat en sèrie, no? Mm-hmm. Però, clar, doncs a la comissaria no diuen vosaltres esteu bojos, aquestes coses aquí no passen, literalment. I hi apareix una figura, que és la del Mauricio, que és un periodista,
8: vale.
9: Que pensaràs, oh, que és un periodista, una sèrie, ens encanta. No, sí,
8: no
9: és
8: ens encanta, no, en
9: no,
8: aquest
9: no,
8: cas.
9: No, no, no, en aquest cas no, perquè, a més, és un periodista que busca, sobretot, la fama, perquè havia estat com molt apartat del seu programa i necessitava com molts minuts de televisió.
8: Necessitava cridar l'atenció, no?
9: Exacte. Mm-hmm. I llavors presenta el cas, bueno, té com un topo, no?, a la comissaria i va explicant gairebé tot el que parla en la comissaria o explica a televisió.
8: Vale.
9: I comenta allò de l'assassí en sèrie. Què passa? Que tot això fa que el cas es torni supermediàtic, que tothom estigui super atemoritzat, llavors, caos total...
8: La gent entra en por, no?
9: Sí, sí, sí, sí. I a més, pues, és això, que totes les coses que intenten portar en secret, pues,
8: clar, al final, clar, no. Clar. Acaben sortint a la llum i això és pitjor per la investigació.
9: Exacte, sí, sí, sí. I a més, és que és això, és que no és ni tan sols tenir notícies, és premsa groga. O sigui, no és premsa rosa, però és premsa groga totalment. Mm-hmm.
8: Sensacionalisme...
9: Sí, sí, sí, sí. I bueno, tot això pues, va passant sobretot en el tercer capítol, que s'anomena Cripta de la Colina Güell, un altre edifici de...
8: Els meus avis es van casar allà.
9: Ah, sí? Hola, que guai! Sí, sí, sí. Ai, sí. Que maco!
8: A Santa Coloma, no crec que és? No, sí? Sí, sí, sí, sí. Santa Coloma de
9: Cervalló. De Cervalló, pot ser.
8: Ai, ara m'estic dubtant. Digues, digues.
9: Vale, pues, llavors, en aquest capítol, el Mauricio rep un vídeo per part de l'assassí.
8: Mm-hmm.
9: Llavors, o sigui, es torna tot encara més mediàtic perquè posen aquest vídeo, que es tracta d'unes imatges de, literalment, com està tractant a una de les seves víctimes, no?, abans de matar-les, perquè l'assassí el tenia 5 dies sense beure ni menjar res abans de cremar-los vius, literalment.
8: Vale, jope.
9: Sí.
8: Bastant fort, eh?
9: Sí, sí, bastant fort. I aquí és quan doncs els investigadors comencen a tenir primers sospitosos i veuen que tenen un motiu bastant transcendental, no? Perquè està agafant com persones bastant
8: clar,
9: importants
8: clar, clar.
9: Home, a Barcelona.
8: I això de que tot passi a edificis
9: sí,
8: de,
9: sí, que ja
8: de Gaudí també...
9: Hi ha un superpatró, o sigui, són persones que, tot i que semblen que no estan gaire vinculades, són persones molt importants vale. dins de la ciutat i sempre, doncs... En jocs com molt emblemàtics,
8: molt concret,
9: no?
8: Sí, sí, sí, sí,
9: sí. Sí, i aquí és quan comencen a pensar que poden ser sobretot problemes d'habitatge i molta violència institucional cap a la persona, bueno, cap a víctima, assassí, bueno, com ho vulguem dir, no? En plan, aquí sí que és veritat que aquesta sèrie mostra com molt un balanç.
8: Un balanç.
9: No? Sí.
8: Però, sí. Per tant, què vols dir amb lo de l'habitatge?
9: Que era va ser una persona que va ser desnonada, literalment. Que va
8: passar... L'assassí?
9: Sí, sí, vale, sí. Vale, i que té com aquest motiu de, per això, com he patit violència institucional a Barcelona, ara pues, faig tot això.
8: Eh?
9: Sí, era una venjança, literalment.
8: Vale, vale, vale. La cripta sí que està a Santa Coloma, eh?
9: Sí?
8: La Cervalla, sí, sí.
9: Molt bé. Sí, sí, sí. I llavors, això, tot això, acaba desembocant en el quart episodi, el Parkway, que és aquí quan ja veuen una altra víctima i diuen, vale, sí, és que és un assassí en sèrie i tot això que estem sospitant és que és real, o sigui, és real. I bueno, pues, continuen apareixent moltes informacions filtrades i, bueno, pues, l'assassí cada cop està fent com més coses i el Milo i la Rebeca cada cop van com més cap endarrere. En plan, tenen com sospites, però com que mai acaben arribant a una conclusió.
8: Vale.
9: No?
8: O sigui, ja confirmen que estan davant d'una assassí en sèrie,
9: sí,
8: però encara no tenen gaire clar qui és.
9: No, no, no tenen ni idea, literalment. Ni idea, perquè tenien com un sospitós, però l'agafen, l'interroguen i veuen com que...
8: Que no.
9: Que no, que no, no, no. I després tenim el cinquè episodi, que és els Pavillons Way, que és això, com la màxima tensió, perquè de sobte l'assassí queda amb el Mauricio, que era el periodista.
8: Vale.
9: I li diu, sí, tinc molta informació per tu, necessito que quedem a aquest lloc, tal, no sé què. I bueno, doncs no veiem com res, però sí que és veritat que veiem com es treu
8: la màscara.
9: La màscara. Bueno, portava un casc de moto, perquè no se'l veiés ni a gravacions ni res, perquè evidentment el Mauricio, sempre que pues, parlava amb ell o algú, quedaven presencialment i no volia, sabia que el gravarien per posar-ho a televisió. Llavors posava com aquest casc.
8: Clar.
9: I bueno, pues, al final el mata i també apareix.
8: Maten el Mauricio?
9: Sí.
8: Ja diuen, no? Qui juga amb foc s'acaba cremant.
9: Exacte, sí, i de fet, ben cremat, que acaba.
8: Ah, mira, justament, perfecte. Sí. Queda perfecte, doncs.
9: Sí, sí. I, bueno, després, l'últim episodi, que és el de la Sagrada Família, aquí ja descobrim... Pues,
8: són sis, per tant.
9: Són sis capítols. Està bé, són 40 minuts, més o menys. Vale. I està molt bé perquè, com he dit, que cada episodi té com el nom d'un dels edificis aquests molt emblemàtics, posen, mentre estan arribant, com... imatges i una veu en off on t'explica una miqueta com la història. O sigui, està molt bé.
8: Bueno, doncs sí que sembla bastant... La sèrie sembla bastant com en referència a Gaudí, no?
9: Sí, totalment.
8: Perquè són totes les seves obres i a part te les expliquen una miqueta.
9: Sí, no, està molt bé. I aquí és on t'he dit que veurem una mica referència al papa, perquè justament, o sigui, es fa un acte a la Sagrada Família on ve el papa Benet, l'anterior.
8: Vale, anterior?
9: No, anterior no, l'altre. Sí, perquè la sèrie està ambientada el 2010, que això no ho he dit.
8: Vale.
9: Però sí, més o menys. I sí, o sigui, allà és quan l'assassí diu, vale, aquest és el meu moment, voy a liar la parda.
8: Vale.
9: I aquí va culminar tota la meva obra d'arte. I no us explicaré com acaba, perquè crec que és bastant...
8: Està bé, Sara, que no us expliquessis.
9: No. Ja us explicaré gairebé tota la sèrie, no?
8: Sí, sí. Experta en spoilers.
9: Sí, bueno, no passa res. Sí, jo vinc a fer aquí una recomanació i explicar-vos una mica... No? Bueno, a veure, és evident, si tu llegeixes la sinopsi d'aquesta sèrie...
8: Bueno, ens has dit que hi haurà assassinats...
9: Que és un assassí en sèrie i a llocs de Gaudí, o sigui... Crec que va sortir a les notícies fa... No sé si l'any passat, on van explicar una miqueta... O sigui, ja havia d'explicar-ho al periodisme perquè veiéssim una mica...
8: No, i ja fa un any...
9: Sí, no, encara no...
8: No,
9: crec que fa 6 mesos, però no passa res.
8: Bueno, fa 6 mesos, la gent ja se l'hauria d'haver vist.
9: Exacte. Tu, per exemple, segur que no te l'has vist.
8: No, però ara m'has fet spoiler i ja no me la podré veure.
9: Sí, no, perquè no saps com acaba. No saps com acaba.
8: Sí, que és l'important.
9: Exacte. Llavors, no explicaré res de com acaba, ni qui és, ni res, perquè jo és un plot twist que jo vaig dir...
8: És xulo, per tant.
9: Sí, jo vaig dir, no m'ho esperava, la veritat.
8: Guai.
9: Està molt bé. Però bueno, sí que és veritat que al final pues, acaben enxampant aquesta persona i aquí és on es veu sobretot molt reflectit tot el trauma del Milo, sobretot amb el suïcidi, perquè al final... Pues, bueno...
8: Home, et marca.
9: Et marca
8: molt i no sé, deu ser molt complicat gestionar tot això.
9: Sí,
8: deu ser molt complicat. No, però també deies, té relació amb el papa, però realment a la pel·lícula surt el que està fent el papa, bueno, el que farà el papa demà. Perquè demà el papa ve
9: aquí
8: a la Sagrada Família.
9: Sí, total. Tant... Sí, és literalment. Imagina't què passava, saps?
8: Esperem que tot vagi bé.
9: Ara passa qualsevol cosa i anem a la Sagrada Família.
8: Ha muntat un dispositiu de seguretat que, mare meva...
9: Sí,
8: ostres. Sí, molt fort, molt fort.
9: No estic gens al corrent.
8: Ja,
9: no, la veritat és que he estat com super desapareguda.
8: Home, els exàmens són els exàmens.
9: Exàmens, després cap de setmana de festa, la veritat, no m'he enterat gaire.
8: No tot han sigut els exàmens.
9: No. Bueno, en plan, els exàmens els vaig acabar divendres i després al cap de setmana necessites una mica de
8: desconnexió.
9: No? I mentre desconnectava, pues, després, amb tota la ressaca, em vaig veure aquesta sèrie per portar aquí tot això al dia. D'això no es parla, però el meu treball...
8: Ah, o sigui, aquesta sèrie te l'has vist en res.
9: Sí, en un dia.
8: En un dia?
9: En un dia, molt, una tarda.
8: Una tarda, eh? Sí. Una tarda. Vale.
9: Sí. Però sí, o sigui, la recomano molt. És a dir, que jo és el que he dit abans, en plan, no soc de veure aquest tipus de sèries, sobretot trames policials o llibres policíacs, aquestes coses, no m'agraden. Sempre les he vist només amb la meva mare, la típica de Hawaii 5-0 i Castle.
8: Sí.
9: I Enesis Los Angeles també he vist.
8: I alguna més, no n'hi ha. Bueno, clar, CSI Hawaii, CSI Miami, sí, totes les variants. Sí.
9: I ja t'he dit que em va sorprendre molt. També crec que és el fet de que estigui a Barcelona, que és la meva ciutat, i que vaig reconèixer... Aquestes coses també agraden, no? Quan sí, veus que està gravada 100%. A Barcelona, mm-hmm, i dius...
8: T'enganxen més.
9: Sí.
8: Dius, ostres, mira, aquí potser visc jo, no sé què, o dic... Una típica imatge aèria, i dic, a veure on està mi casa. Sempre la intento buscar.
9: Ah, doncs mira, jo aquestes coses no les faig, perquè normalment sempre agafen al centre i com jo estic a l'altra punta, dic, doncs pues no.
8: Barris obreres no surten representats a les pel·lícules, clar que no.
9: Home, alguns cops sí. Però
8: per lo malo, normalment.
9: Sí, sí.
8: Però bueno.
9: Facto. No, però sí, està molt bé.
8: No, que l'altre dia vam parlar del 47, que era el teu barri.
9: Sí, no era el meu barri, però va, és no el barri, meu districte. Sí. Va,
8: districte.
9: No, però està guai. A mi, jo, per exemple, he tingut sort que de 6 edificis que mostren, he entrat a 3, a la meitat.
8: Mira.
9: Que va ser la Sagrada Família, que ja ho he dit abans, la Pedrera,
8: vale,
9: que vaig entrar amb el col·le, vaig fer una excursió. Mm. I està molt guai perquè te l'ensenyen per dins tal, xulo, i em va fer il·lusió, sobretot era el primer que encara estava una mica amb la roixaca forta que em feia mal al cap, vaig pensar, ai que guai.
8: A quin curs?
9: Jo a segon de batxillerat, a Història de l'Art vam entrar.
8: Ai que guai,
9: sí.
8: Que xula l'excursió.
9: De fet jo no feia Història de l'Art, però em van dir vols venir, que em surt més barat, i vaig dir, home, pues sí, segur que em surt més barat d'excursió que no si fos qualsevol altre dia.
8: 100%.
9: I està molt guai, sí,
8: doncs jo crec que només he anat a...
9: I al Parc Güell.
8: O sigui, crec que no he anat a cap altra cosa més de gaudir.
9: Sí, molt malament.
8: M'he de posar les piles.
9: Sí, més ara que és el centenari.
8: Clar. Ara si ens fan ofertes, no?
9: Bueno, crec que per gent jove, ja.
8: I per gent de Barcelona, també.
9: Sí?
8: Jo vaig entrar al Parc Güell gratis.
9: Ah, sí?
8: Sí.
9: Jo no, jo vaig amb el col·le. Però sí.
8: Clar, tu vas anar tot amb el col·le.
9: Jo sí.
8: Això tampoc compta gaire, eh?
9: Home, però he anat, no? Ja està.
8: Sí, això és veritat, això és veritat.
9: No, sí. I està molt bé, sobretot ara, recomano molt anar a aquests llocs, sobretot perquè aquest 2026, no sé si ho saps, però Barcelona és la capital de l'arquitectura.
8: Ah, mira.
9: Sí, sí.
8: De l'arquitectura internacional, no de Gaudí,
9: sí,
8: de tot.
9: Sí, no, de tot. Sí, que guai. Nomenat.
8: Segur que ho han fet també per del Gaudí, eh?
9: Segurament, està molt relacionat. Sí, perquè és això, Barcelona és molt també coneguda pels edificis emblemàtics de Gaudí. Mm-hmm. Bueno, és que el símbol més destacat de Barcelona és la Sagrada Família, o sigui, clar, tens allà, que ni tan sols està acabada, però...
8: Que li queda poc.
9: Li queda poc, que li queda ja poc. Veurem.
8: Que demà inauguren la torre aquesta que toca el cel, diuen.
9: En sèrio?
8: Clar, per això ve el papa.
9: Jo no m'he enterat, eh? Això,
8: el papa ve a inaugurar i a beneir la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família.
9: Molt bé, doncs no ho sabia, no ho sabia. Estic
8: sempre,
9: molt...
8: sempre cada dia aprens una cosa nova.
9: Sí, sobretot amb tu, pensa'm.
8: Ah, exacte. Jo també amb tu, sobretot sèries.
9: Sí.
8: Que l'has de veure.
9: Sí.
8: Bueno, Sara, gràcies per venir avui, perquè se'ns ha menjat el temps.
9: Molt bé.
8: Ens retrobem la setmana vinent.
9: Sí, fins la setmana vinent.
8: Que vagi bé.
9: Igualment.
8: I fins aquí el refugi d'avui. Gràcies per ser-hi i gràcies per la confiança. Ens retrobem demà.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just busca voluntaris pel dispositiu del Tour de França 2026. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 9 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Pepa Aymerich exposa la seva obra més recent a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret, de l'11 al 14 de juny. Maurice Ravel, orfebre de la música. Nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Xavier Echevarria. El periodista i crític musical repassarà la trajectòria i el llegat del compositor francès en una sessió programada l'11 de juny a la Residència de la Mallola. La Revetlla Popular de la Sala arriba a la tercera edició amb més d'un centenar d'inscrits en la primera setmana.

La campanya de voluntariat del Tour de França Grand Départ Barcelona continua en marxa a Sant Just amb l'objectiu de reforçar el dispositiu organitzatiu de l'esdeveniment que passarà pel municipi el pròxim 5 de juliol. L'Ajuntament fa una crida a les persones majors de 16 anys perquè s'incorporin a l'equip de voluntariat que donarà suport a la jornada. Les persones interessades poden inscriure's a través del formulari habilitat per l'organització. Per participar-hi no es requereix experiència prèvia, tot i que cal tenir 16 anys o més i poder comunicar-se en català, castellà, anglès o francès. La iniciativa forma part dels preparatius del Grand Départ Barcelona, que tindrà la capital catalana com a punt de sortida oficial del Tour i recorrerà diversos municipis de l'àrea metropolitana, entre els quals Sant Just. Coincidint amb el pas de la cursa, la placeta del Gualdenset es convertirà en el principal espai de celebració popular del municipi. Durant el matí s'hi organitzaran activitats, propostes d'animació i el seguiment de la prova en una jornada pensada perquè veïns i visitants puguin viure l'esdeveniment de manera col·lectiva. Un dels moments més esperats serà el pas de la caravana del Tour, prevista aproximadament 2 hores i mitja abans de l'arribada dels ciclistes. La comitiva promocional repartirà regals i material entre el públic i contribuirà a crear ambient festiu al llarg del recorregut.

L'espai de lliure creació Carme Malaret de Sant Just inaugurarà el dijous 11 de juny a 7:45 del vespre la mostra Daurar-se, una exposició de l'artista i fuster multidisciplinari Pep Aymerich que es podrà visitar fins al 14 de juny. La proposta presenta una experiència plàstica basada en formes ovalades de fusta emmarcades per cèrcols de botes de vi, amb una presència destacada dels elements daurats. Aymerich, artista vinculat al gironès, desenvolupa la seva trajectòria en disciplines com l'escultura, el land art, l'escenografia, la performance i el videoart. Durant els 4 dies que durarà la mostra, el públic tindrà l'oportunitat de conèixer de prop el treball i l'univers creatiu de l'artista. La programació es tancarà el diumenge 14 de juny amb un vermut de cloenda.

La pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran porta per títol Maurice Ravel, orfebre de la música, i anirà a càrrec de Xavier Echevarria, periodista i crític musical. L'acte tindrà lloc l'11 de juny a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola d'Esplugues de Llobregat. La sessió estarà dedicada a la figura i l'obra de Maurice Ravel, un dels compositors més destacats de la música del segle XX. La conferència oferirà una aproximació a la seva trajectòria artística, al seu llegat musical i les característiques que han convertit les seves composicions en referents de la música contemporània. L'entrada serà gratuïta per a les persones associades, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar 5 euros.

0: El Casal Popular La Sala ja ho té tot a punt per la celebració de la tercera edició de la seva Revetlla Popular de Sant Joan, que tindrà lloc el pròxim dimarts 23 de juny a la plaça Antoni Malaret i Amigó de Sant Just. Aquesta iniciativa va néixer amb la voluntat de recuperar l'esperit festiu al carrer i oferir un espai de trobada comunitari per tot el veïnat. L'esdeveniment s'iniciarà coincidint amb l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça i la proposta central és un sopar popular de caràcter intergeneracional. Segons ha explicat Maria Granados, membre de la sala, als micròfons de Ràdio d'Esvern, el format es basa en la reserva prèvia de taules on cadascú porta el seu propi menjar per compartir amb el seu grup.
1: Aquest és el tercer cop que la fem i bàsicament perquè ens ha funcionat molt bé des de l'inici. Vam començar-la a fer bàsicament perquè creiem que calia un espai al poble per celebrar la revetlla d'una manera popular perquè tothom la celebra al jardí de casa, no? I creiem que és un bon dia per celebrar-ho al carrer i a més celebrar-ho amb veïns, no només amb familiars o amics. I bàsicament volíem potenciar una mica això.
2: Val, perfecte, entesos. Al principi la fèieu davant del local, no?
1: Exacte, sí, el primer any. El que passa és que ens va quedar petit, també l'espai, perquè va venir molta gent i vam prioritzar fer-ho a la Malaret. També perquè ho volíem fer coincidir amb l'arribada de la Flama, que arriba a la Malaret. I d'aquesta manera quedava tot més aglutinat, a la gent que organitza la Flama també els anava bé que després hi hagués esdeveniments allà i a nosaltres també ens anava bé fer-ho conjuntament. La nostra intenció sempre és fer el màxim de coses amb el màxim d'entitats o organitzacions del poble.
0: L'èxit de la convocatòria és evident, amb més de 100 persones inscrites en només una setmana. La festa comptarà amb servei de bar, un grup de versions i punxadiscos i s'allargarà fins a les 3 de la matinada per assegurar una celebració completa. Abans de la revetlla, el dissabte 13 de juny, la sala sumarà forces amb l'Ateneu de Sant Just per organitzar la tercera edició del Mercat de Segona Mà i Artesania. Com a novetat d'aquest any, l'esdeveniment es traslladarà a la plaça Camoapa, al barri Sud, amb l'objectiu de guanyar espai

0: tan just, però no és gent que té un local amb un comerç. Ho fèiem a la Malaret, perquè l'espai realment és més acollidor, el que passa és que l'any passat ja ens va quedar petit. També pel tema de l'ombra, no teníem prou carpes i finalment hem decidit fer-ho a la Camoapa per estar més, per tenir més espai, bàsicament, a veure com funciona. Sí, això serà un benefici perquè al barri sud sempre hi ha més moviment, no?, que potser al barri centre, per tant, jo crec que en aquest sentit anirà bé.
1: El mercat estarà actiu fins de les 11 del matí fins a les 2:15 i oferirà parades de creadors d'artesania local, no comercial i objectes de segona mà, acompanyat de servei de bar i música. Finalment, l'entitat també ha programat un taller de ratafia el divendres 19 de juny, conjuntament amb el celler de Can Mata, amb inscripció prèvia obligatòria. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern,

L'Ajuntament de Sant Just celebrarà demà dimecres 10 de juny el sorteig públic per determinar el número de desempat en el procés d'admissió de les escoles bressol municipals. L'acte tindrà lloc entre les 12 i la 1 a la sala de sessions de l'Ajuntament i servirà per establir l'ordre de prioritat en aquells casos en què les sol·licituds obtinguin la mateixa puntuació durant el procés de preinscripció. El sorteig és organitzat per l'Ajuntament de Sant Just dins l'àmbit d'educació i formació i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube municipal.

0: El prestigiós sociòleg, periodista i doctor en econòmica Salvador Cardús ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar les claus i els desafiaments de la immigració a Catalunya. Durant l'entrevista, que dona continuïtat a la tertúlia organitzada el passat mes de maig de l'Ateneu de Sant Just, Cardús ha portat dades molt significatives sobre la realitat demogràfica del país, destacant que gairebé la meitat dels residents actuals han nascut fora del territori català. Cardús ha explicat que les estadístiques oficials sovint amaguen part de la realitat i, tot i que oficialment es calcula que hi ha un 26% de població estrangera a Catalunya, aquesta xifra no té en compte els processos de nacionalització, que només l'any 2024 van fregar les 50.000 persones. A més, el sociòleg ha recordat que cal sumar-hi les persones nascudes a la resta de l'estat espanyol que viuen al país.
1: Per exemple, en un sol any, no sé si era el 2024, ara estic parlant de memòria, no tinc els papers al davant, però em sembla que era el 2024, es van arribar a nacionalitzar estrangers com espanyols amb una proporció d'uns 50.000 o 50.000 persones en un sol any. Uh-huh. Aquests, en la mesura que s'han nacionalitzat, a les estadístiques deixen de ser estrangers, però de fet han nascut fora del país i, per tant, les condicions socials de coneixement de la realitat on ara viuen, de coneixement de la llengua, de condicions moltes vegades socials, per molt que es nacionalitzin, segueixen sent les d'un estranger que ha arribat aquí fa poc temps, no? Dificultats de trobar un lloc de treball, etc. Per tant, les xifres a vegades són unes, però amaguen, per exemple, no tenen en compte aquesta realitat, el fet que una bona part d'estrangers, sobretot els que venen de països llatinoamericans, tenen la possibilitat de nacionalitzar-se.
0: Un dels punts clau de la conversa ha estat la gestió de la llengua catalana en el procés d'acollida. Segons Cardús, a diferència d'Espanya, on la immigració llatinoamericana no genera debats lingüístics perquè ja parla espanyol, a Catalunya cal un esforç addicional per transmetre que el català és la llengua pròpia del país. En aquest sentit, ha instat la societat catalana a expressar clarament les seves regles de joc culturals i lingüístiques.
1: De fet, la condició d'immigrant no és una condició per sempre. La condició d'estranger no és una condició per sempre. Tu pots haver nascut on vulguis del món, arribes a un país, t'hi acomodes, t'hi adaptes, t'incorpores, aprens la llengua, acceptes, et fas teus els costums bàsics d'aquest país i deixes de ser immigrant. La immigració, jo sempre deia a la universitat, en els meus estudiants, deies que les xifres, quan et diuen xifres d'immigrants, compten els que han nascut a fora o els que no estan nacionalitzats. Però això és una mesura equivocada, perquè hi ha molta gent que ha nascut a fora, o fins i tot que encara no té la nacionalitat, però que ha entès a quin país estava i ha abandonat o ha superat la seva condició d'immigrant i ja és una persona, incorporada a la nació catalana, al nou país en el que ha anat a viure.
0: Malgrat els debats actuals i l'anomenat estrès lingüístic, Cardús s'ha mostrat optimista de cara al futur. Ha assenyalat que Catalunya disposa de serveis públics de

qualitat, com la sanitat i l'escola, que són eines clau per la cohesió social. Tot i que ha reclamat més recursos econòmics, una millora de pressupostos, tant l'escola pública com el sistema sanitari necessiten més inversió per gestionar la pressió demogràfica, ha parlat de lluita contra l'espoli fiscal, ha recordat que la pèrdua anual de 20.000 milions d'euros dificulta l'atenció i la integració dels nous ciutadans i també ha parlat d'optimisme lingüístic. El sociòleg preveu que amb el temps el català tornarà a ser la llengua majoritària del país. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

Sant Just Desvern ha impulsat un recorregut de murals sobre els drets dels infants per sensibilitzar la ciutadania sobre les situacions de guerra, pobresa, desigualtat i exclusió social que afecten milions de nens i nenes arreu del món. La iniciativa s'ha desenvolupat amb l'artista Carolina Dan, especialista en art urbà, i utilitza l'espai públic per divulgar els principis de la Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides. Els murals, ubicats en diferents punts del municipi, representen diversos drets fonamentals de la infància i conviden a reflexionar sobre la necessitat de garantir-los. En el marc del projecte, l'artista ha restaurat el mural del camp de futbol municipal, que havia patit un acte vandàlic fa uns mesos. Els murals ja fets dins del recorregut són el del dret al joc, educació, vida digna, llibertat d'expressió i la salut, i es troben a l'Escola Montseny, a l'Escola Canigó, al Passatge del Mercat, a la plaça Malaret i al Centre Cívic Joan Maragall. El recorregut continuarà creixent amb noves intervencions que completaran l'itinerari, les ubicacions de les quals es donaran a conèixer pròximament. L'actuació s'emmarca en el compromís de Sant Just amb la defensa dels drets de la infància a través de programes com Ciutats Amigues de la Infància d'UNICEF i Ciutats Defensores dels Drets Humans.

0: La parròquia de Sant Just i Sant Pastor de Sant Just d'Esvern ja ho té tot a punt per la històrica visita de papa del papa Lleó XIV a Catalunya avui, dia 9 i demà 10 de juny. Segons ha explicat mossèn Xavier Sobreví als micròfons de Ràdio d'Esvern, la comunitat local s'ha mobilitzat ràpidament i ha omplert un autocar de 50 places per acompanyar el pontífex durant el seu desplaçament al monestir de Montserrat el dimecres 10 de juny. Els feligresos de Sant Just sortiran en autocar a 7:45 del matí del dimecres 10 de juny per poder accedir al recinte de Montserrat, on l'accés estarà molt restringit. Els assistents es col·locaran a la plaça exterior del monestir, equipada amb pantalles gegants i cadires, per seguir la pregària del Sant Rosari i l'actuació de l'Escolania de Montserrat.
1: Per exemple, Montserrat. L'organització l'ha portat directament a Montserrat. Nosaltres, com a parròquia, vam demanar 50 places i les tenim. És a dir, la parròquia de Sant Just ha organitzat un autocar que està ple i que anem a Montserrat sortint a 7:45 del dimecres dia 10 i podem acompanyar doncs, el papa i estarem allà. Ja estarem no dintre de la basílica, sinó a la plaça que està fora, que hi posaran cadires, posaran pantalles i en principi doncs, està previst això. Sí que hi haurà gent a dintre, però tot això també és una mica més restringit. No? Llavors, sí que en aquest sentit jo estic relativament content de com ha anat la gestió. La gent podia inclús demanar particularment entrades directament a Montserrat i a nivell de famílies o així, o havia grups ja més nombrosos i no ha hagut cap problema per poder-hi anar a això. Perquè la capacitat també de transport fins al monestir doncs és limitada. Sí que nosaltres doncs això, amb l'autocar doncs ens podem pujar fins a dalt, és l'establert i en allà doncs poder participar dels actes i després de això cap a 1:15 doncs el papa s'anirà a dinar amb els monjos i llavors doncs la gent ja podrà tornar o quedar-se una mica més allà, bueno, cada grup veurà una mica el que vulgui fer si es queda una mica més o menys, no?
0: La visita papal té un fort lligam local des del primer moment, ja que el pontífex serà rebut a l'aeroport del Prat pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, diòcesi a la qual pertany Sant Just. A més, els actes del matí del 10 de juny transcorreran íntegrament en territori d'aquest bisbat, incloent-hi una breu visita del papa a les recluses del centre penitenciari de Cambrians i la posterior pujada a Montserrat.
1: A veure, aquí veiem que el papa en la visita a Barcelona va a Montserrat, que això forma part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i el mateix matí, el dia 10, doncs, passa per la presó de Cambrians i que allà té una trobada doncs, amb els presos, una trobada curta, no arribarà a mitja hora o una cosa així, i després doncs, acaba anant a Montserrat el dimecres, el dia 10, a les 12, està prevista l'arribada a Montserrat, per resar el Sant Rosari, per cantar a Mare de Déu amb la companyia extraordinària de l'Escolania de Montserrat i per estar allà amb els peregrins, etc. No? Llavors, sí que altres bisbats de Catalunya no, però a nivell de Catalunya estaran dos bisbats. Des del moment que l'aeroport doncs, és part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en el Prat de Llobregat, i després aquestes dues visites doncs, que són doncs, el matí del dia 10, tinc entès que després també es queda a dinar a Montserrat amb els monjos, i després ja per la tarda baixa a Barcelona.
0: Més enllà dels actes de caràcter més proper, el papa Lleó XIV seguirà una agenda frenètica durant la seva estada de dos dies. El dimarts 9 arriba a l'aeroport a 1:00 PM amb la recepció oficial a la Catedral de Barcelona i una gran trobada multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a partir de les 6 de la tarda. I demà dimecres farà visita a Cambrians i Montserrat al matí. A la tarda, trobada amb entitats socials a la parròquia de Sant Agustí del Raval i finalment la consagració i il·luminació de la nova creu de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. La benedicció d'aquesta torre dedicada a Jesucrist coincidirà amb els actes del centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, convertint la cita en un esdeveniment d'abast mundial que els veïns i veïnes de Sant Just podran viure en primera persona. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Demà dimecres 10 de juny a les 10 del matí s'obriran les inscripcions a les activitats del mil·lenari del curs 2026-2027 per antics alumnes. Tindrà lloc al Centre Social al Mil·lenari. I a les 11 del matí, sortida cultural de l'aula d'extensió universitària amb una visita a l'exposició Chess Matís. I a les 12 serà el sorteig públic pel número de desempat de les escoles Bressol a la sala de sessions de l'Ajuntament. També es farà retransmissió en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. I dimecres a 6:15, reunió de la tribu a l'Ajuntament de Sant Just. I a 6:45, conferència de finances al Centre Cívic Soledat, Sants i Serafini. Dijous 11 de juny a 6:45 de la tarda, hora del conte. Aquí hi ha gat amagat. Organitzat per la Jugateca Ambiental del Parc del Mil·lenari. A 6:00 de la tarda el dijous, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb la conferència Maurice Ravel, orfebre de la música, a càrrec de Xavier Echevarria, periodista i crític musical. A 6:00 de la tarda del dijous, una visita guiada de l'exposició Distopies Íntimes, al celler de Can Ginestà, a càrrec de l'artista Pepe Jiménez. I a 6:45 el dijous, la segona conferència del cicle Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, que tindrà lloc a la sala Isidor Cònsul de Can Ginestà. I a 6:45 de la tarda, dijous 11 de juny, la Mostra Express a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret, una exposició d'obres de Pep Aymerich. I dijous a 9:00 de la nit, entrevista a l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal d'Esplugues Televisió. Divendres 12 de juny a 10:00 del matí, campanya de donació de sang al Casal de Joves. Es pot donar de 10 a 2 i de 4:45 a 8 del vespre. I divendres a 6:00 de la tarda, festa final de curs del Servei Local de Català, al pati de les escoles. I divendres a 7:00 de la tarda, música en directe al Binomi, a la plaça del Parador, número 3C, i a 9:15 de la nit, al Chocolate Box, al carrer Rosa de Luxemburg, número 4. Música en directe dins la programació de les terrasses musicals. I a partir de 9:15 de la nit, el divendres, dins del programa de Summerfest, la Pool Party, a la piscina de la Bonaigua. I divendres a 9:00 de la nit, festa del Sagrat Cor de Jesús a la plaça Sagrat Cor. Passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 13 a 9:00 del matí, amb el motiu del Dia Europeu de la Prevenció de Càncer de Pell, al local de dona i empresa s'oferiran noves revisions cutànies gratuïtes. Dissabte a partir de 10:00 del matí tindrà lloc la tercera edició del Mercat de Segona Mà i Artesania a la plaça Camoapa, de la mà de l'Ateneu i el Casal Popular La Sala. I dissabte a 6:15 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. A 7:00 de la tarda dissabte, el fi de curs de l'Escola de Ball Raquel Rubiales a la plaça de la Pau, amb mostra de balls de tots els grups i edats, amb un sopar i fi de festa. I per acabar amb la programació de la Setmana Sant Just, dissabte 13 de juny a 8:00 del vespre, hi haurà música en directe a la Trinis Café Bistró, a la plaça Maragall número 4, dins la programació de les terrasses musicals.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just busca voluntaris pel dispositiu del Tour de França. La campanya s'adreça a majors de 16 anys per col·laborar en el pas de la cursa pel municipi. Pepa Aymerich exposa la seva obra més recent a l'espai de lliure creació Carme Malaret. La mostra amb el nom d'Aurar-se es podrà visitar de l'11 al 14 de juny i presenta una proposta artística basada en formes de fusta i elements daurats. Maurice Ravel, orfebre de la música. Nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Xavier Chavarria. El periodista i crític musical repassarà la trajectòria i el llegat del compositor francès en una sessió programada l'11 de juny. La Revetlla Popular de la Sala arriba a la seva tercera edició amb més d'un centenar d'inscrits en la primera setmana.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Joan Notícies d'avui, 9 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Joan Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
3: Quan el cinema es fa ràdio.
5: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
6: Això és un blues, tio.
5: Com que un blues?
6: Sí,
5: per just... Per què un blues?
6: Just blues.
5: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: Perdoneu, eh? Perquè si seguim ens prendrem més mal, encara. Prendrem més mal, Pep, aquí.
1: O tierra del sol, suspiro por verte.
0: Ja no m'atreveixo, aquí està molt amunt.
1: Ahora que lejos yo vivo, sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
0: Ara això és quan diuen, podem tallar, després això podem tallar, diuen, el pregunten a l'entrevistat.
1: Jan, ja pots posar la música de veritat.
0: Ara la de veritat.
1: La de veritat, ara.

0: bueno que ya regresó. Vamos a brindar por ella. ¡Salud!
1: Bona tarda, amigues i amics de Ràdio Desvern. Demanar-vos disculpes per la llicència que ens han pres. Està clar que tenim que millorar com a duo, però ho hem volgut intentar perquè la cançó s'ho mereixia.
2: La cançó s'ho mereixia o no?
1: Bueno,
2: la cançó mereixia algú
1: més. No es mereixia que la destrossessin així.
2: Ah, exactament. El duo Cuernavaca, que ens hauríem de dir, no? El duo Cuernavaca. Perquè sonava una mica, la cosa una mica vacuna.
1: Bueno, a veure, tornem enrere i diem que avui és 9 de juny del 2026, és dimarts, i per tant això, encara que no ho sembli, és cinema sense condicions. I el primer que fem sempre quan comencem és preguntar-li al Jan Hernández com està, com li ha anat la setmana.
3: Molt bé, de vacances ja.
1: De vacances?
3: Sí, estic molt
1: fantàstic,
3: content,
1: home.
3: Sí, sí.
1: Fantàstic, ja veus. Bueno, per nosaltres aquí...
3: Els tres mesos d'estiu, molt llargs.
2: Molt llarg, i tant. El largo i càlido verano.
3: Passin llargs.
1: Molt bé.
2: Sí, senyor.
1: Bona tarda, Anastasi. Què tal? Com, lo mateix, també, com ha anat la setmana?
2: Bé, feina.
1: Quines impressions?
2: Sí, impressions de molta feina. He tingut una setmana fins al final, ja t'ho vaig comentar. He preparat el programa, lògicament, però enmig d'altres coses que s'havien de presentar.
1: La feina sempre és bona, sobretot si al final es cobra.
2: Bueno, aquest és el tema. Es cobra algun dia, digues.
1: Molt bé, i el que us parla, Pep Armengol, que també ha tingut una setmana suportable, diguem. Bueno, avui hem començat de la forma que hem començat, però tot seguit hem pogut escoltar de tal ment, exactament, de tal ment seria el títol de la pel·lícula, però Jane Russell, que és l'actriu protagonista, va interpretar aquest tema dins de la banda sonora que es diu I was a peach tree. Aquesta composició és un moment molt romàntic de la pel·lícula en la que a la nit el Clark Gable, que és el protagonista, se'n va a prop del carro, estem en una pel·lícula de l'oeste, llavors hi ha un desplaçament de bestiar i per tant també hi ha una colònia, bueno, una sèrie de colons que tenen que desplaçar-se des de Texas a Montana, i precisament un dels que es condueix és el Clark Gable. La cançó, ja he dit, és una cançó romàntica, és a la nit, i ella està baixant el toldo per posar-se a descansar a dalt del carro. A partir d'aquí, pues, dir-vos que és un western dirigit per Raoul Walsh. Raoul Walsh va morir als 93 anys, va néixer al segle a finals del XIX, 1887, i va morir el 1980. De totes formes, l'última pel·lícula la va fer el 1964. És a dir, que o bé va dimitir de director, o bé estava fotudet i ja va deixar el tema de la direcció pels altres que venien del darrere. L'última pel·lícula d'ell, després comentarem una mica la filmografia, va ser Una trompeta llunyana amb el Troy Donahue i la Susan Pleasant, que potser alguns la recordareu perquè ha sigut moltes vegades passada per la tele, també.
2: Sí, la pel·lícula i la Susan Pleasant també la recordo molt bé.
1: Sí, Molt bé. Llavors, ja que hem parlat de Clark Gable i de Jane Russell, dir que els altres dos components del quarteto principal d'actors serien Robert Ryan en el paper d'oponent i Cameron Mitchell amb el paper de germà de Clark Gable. Tots ells sobre el pes de la capacitat seductora que exerceix amb els tres la presència de Jane Russell. L'argument dels Implacables, títol amb el que es va estrenar aquí The Tall Men, d'una certa similitud amb The Big Trial, ja, The Tall Men, The Big Trial. The Big Trial és una gran pel·lícula, una obra mestra, m'atreviria a dir jo, del mateix Raoul Walsh, però que la va dirigir a 1930.
2: Sí, abans que aquesta...

0: Los Implacables, perquè li tenia una tendresa especial pel que vas representar en la meva infantesa, que va ser quan la vaig veure per primera vegada. Després la vaig veure al cap de 25 anys, ja amb DVD, i ara l'he tornat a veure 25 anys després, al pensar-la com a clàssic. Doncs bé, després de tanta devoció per la pel·lícula, tinc que reconèixer que ara he anat a veure, que en el seu dia és de 1930, no l'havia pogut veure, The Big Trail, i tinc que confessar que Big Trail és un... Aquesta és una bona pel·lícula, Els Implacables, però Big Trail és una obra mestra, sí, mestra indiscutible, i a més, us diré que té una dolçor i una atenció tan gran amb la composició dels diferents fotogrames i amb la evolució del contingut de la trama, que moltes vegades et dona la impressió que estàs veient un reportatge sobre la conquesta de l'Oest. És impressionant. Sí, amb un blanc i negre meravellós, la pel·lícula, així com aquesta, té la meitat d'aquesta pel·lícula que comentarem avui, Els Implacables, és amb estudi. I la segona part, que és la externa del trasllat del bestiar, és amb exteriors. L'altra és absolutament tota feta amb exteriors. És impressionant. Mm-hmm.
1: Sí.
0: Ja que estem parlant de Big Trail, només dir-vos una cosa, ja us l'hem recomanat, i dir-vos una... Ja té algunes anècdotes aquesta pel·lícula. Una d'elles és que estaven buscant un protagonista i els protagonistes que els hi agradaven, el productor i el director, no estaven disponibles perquè estaven rodant por ahí. I llavors resulta que el director estava a la Fox i va veure que estaven descarregant un carregament de mobles per muntar una escena d'aquestes que amb un estudi, no? I veu ell l'esquena d'un paio que tenia 1,90 m d'alçada i una escena considerable que textualment diu: el vaig veure desplaçant un sofà del segle XVIII com si fos de plomes. I el va trobar i li va dir: jove, vostè com es diu? Diu: jo? Pues em dic Morrison. Diu: ah, molt bé. Diu: escolti, i vostè què fa aquí? Diu: no, bueno, m'han contractat. Diu: jo en realitat m'he apuntat per estudiar per actor, però m'han apuntat per fer trasllat de mobles i tal, perquè clar, s'ha de guanyar els diners mentrestant, no? Diu: pues escolta, deixa créixer el cabell i torna d'aquí 15 dies que vull parlar amb tu. Molt bé, al cap de 15 dies el que després seria John Wayne, però que en aquell moment es deia Morrison, torna i diu: què tal? Diu: a veure, mira, llegeix-me aquests textos. Li va donar uns textos de la pel·lícula, del guió, els va fer llegir, li va agradar la veu que tenia, una veu profunda, una veu de caixa toràstica important, i li va dir: ja diré algo. Va parlar amb el productor, li diu: escolta, vull que el vegis, aquest xaval. Diu: i qui és aquest tio, Morrison? Diu: no m'agrada gens. Diu: això, aquest cognom Morrison és de missioner. Diu: sí, ja, a mi tampoc no m'agrada. Diu: i què podríem fer? Van agafar una espècie de guia de telefònica, van començar a mirar noms i diu: hòstia, Wayne quedaria bé, no? I l'altre diu: sí, però que no sigui Anthony, eh? Que Anthony em recorda un novel·lista que no m'agrada gens. Diu: bueno, pues posem-li John. Diu: ah, això ja m'agrada. Així va néixer el nom de John Wayne. I a partir d'aquí el van cridar, el van contractar, i ell va ser el protagonista de la versió aquesta de Big Trail.
1: De Big Trail, el gran viatge.
0: Aquesta és l'anècdota que us volíem comentar. Sí. Què t'ha semblat a tu la pel·lícula?
1: Jo et dic que, a mi, d'entrada, haig de dir una cosa molt ràpidament, perquè no consumim massa metratge aquí.
0: Sí, m'ho has comentat i és important.
1: La pel·lícula jo no l'he vista en condicions. Vam dir que, el Pep em va dir que la pel·lícula estava realment a YouTube, i està a YouTube, amb una durada més o menys la correcta, 2 hores i 2 minuts. No sé massa per què dura 2 hores i 2 minuts, perquè en realitat no té ni crèdits de principi ni crèdits de final. I la pel·lícula oficialment dura 2 hores i 2 minuts. Per tant, hi ha alguna cosa que se m'escapa. Però en qualsevol cas no seria el problema. El problema és que és una pel·lícula que no porta subtítols, que els has de seleccionar tu. Per defecte, el que fa és la intel·ligència artificial precària, encara, que és la que funcionava amb YouTube fa molt temps, que va de lo que sent, va posant-ho en anglès, i sent en anglès, ella ho explica en anglès, i per tant ho escriu en anglès, o bé pots dir català. I si dius català, llavors interpreta. I a partir d'aquí els subtítols són bastant delirants. Però el problema més gran és que jo, que no pago res per veure YouTube, fins ara podia veure pel·lícules més o menys senceres. Ara no. Ara cada 7-8 minuts hi ha un tall de publicitat. Tall de publicitat doble. Es pot llarg i es pot curt. Què vol dir? Que el més aconsellable, i a més he estat estudiant el tema, i a part d'anar a casa el Pep a veure el seu DVD, que té, que això no puc suggerir perquè és casa seva, però realment ell té un DVD que està en condicions, les pel·lícules, com tot, pateixen amb els anys, cada com més llarga sigui el temps que fa que la pel·lícula es va fer, més transformacions van patint. Detall, ja vam parlar l'altre dia quan estàvem en una altra pel·lícula, parlàvem de la durada diferenciada amb unes versions i unes altres. En aquest cas és de format. La pel·lícula està rodada amb un cinemascop, com diu el Pep, impecable, que és un format que es diu 2.55, que és amplada de pantalla molt, molt ampla. Acabava d'inventar-se pràcticament quan aquesta pel·lícula es fa. I després, a partir d'aquí, es poden fer formats intermedis. Llavors, el que jo he vist, per exemple, a YouTube, és un format, segurament és un 2.35, que vol dir que la pel·lícula l'han apretat pels costats. I què passa quan apretes una cosa pels costats? Pues que el centre s'aixeca. Què vol dir? Que les figures es converteixen en grecos. És a dir, sí. Estira les cares de les persones, el penjat que apareix al principi de la pel·lícula amb un arbre és un penjat estirat. És a dir, quan vaig veure allò, vaig dir, Déu meu senyor... I bueno, el so és més o menys correcte, miraculosament, de la pel·lícula. El so anglès és bo i la música sona bé, però és accidentat veure aquesta pel·lícula en aquestes condicions. Per tant, jo seguiria el consell del Pep i diria, me la veuria sabent que passarà tot això, no hi ha altra manera de veure-la, i mirat totes les plataformes del món on es podia veure i ja no es pot veure ara, és a dir, no podem accedir a algunes. A Estats Units sí que la podríem veure, però aquí no. Nostres, no hi ha cap plataforma que estigui útil en aquest moment per veure la pel·li, per tant ens hem de conformar a veure-la així. Hi ha un Blu-ray que ells denominen el top del Blu-ray bo, que és el Twilight Time, es diu. Mm-hmm. O sigui, el temps del crepuscle. El Blu-ray es diu així, és a dir, la companyia que va dir el Blu-ray es diu així, entenc...
0: És la versió més actual.
1: La versió més actual, que és del 2019. I aquesta sembla ser que ja és estupenda, perquè té el format, té tots els de subtítols, clar, troba-la.
0: Bueno, podeu provar. El que sempre us diem, Biblioteca de la Filmoteca, sí, o Biblioteques Municipals.
1: Sí, la pregunta que m'has fet és què et va semblar. Malgrat tots aquests accidents, la pel·lícula jo l'he vista, la pel·lícula, és clar, va haver una pel·lícula que cada 7-8 minuts t'has d'aturar, menjar-te la publicitat i esperar que passin els 45.
0: Ha de ser una tortura
1: veure-la. És una tortura. Però tot i així, la sensació meva és que la pel·lícula arrenca molt interessantment, perquè la pel·lícula arrenca amb aquesta història que expliques d'un pacte entre 3 persones que són molt diferents. Ells dos són el Wayne i el seu company, són 2 germans fora de la llei i que intenten guanyar. Fins ara han estat fent robatoris i fent el que fos, però que de cop troben aquest personatge que han vist que portava un cinturó de diners, que s'acaba de posar un cinturó de diners sota la jaqueta.
0: Sí, en realitat ells anaven a robar un banc.
1: Ells anaven a robar un banc.
0: Però robar allò típic de manos arriba, esto es un atraco, i roben 3.000 dòlars. No? Però veuen un tio que es carrega amb un cinturó de bitllets grans.
1: De molts bitllets grans. I per tant decideixen que el van
0: segrestar-lo, en principi.
1: En principi sí. Primer pensen potser robar-lo, però després veuen que poden arribar a un pacte amb ells. Per què no fem un negoci que és... Anem junts, traslladem, com deies tu molt bé, des de Texas a Montana, aquests caps de bestiar, que és una bestia...
0: 4.500 caps de bestiar.
1: Però són reals, jo penso que hi són a la pel·lícula, els 4.500. I amb això després ens partim els beneficis d'una manera determinada. La cosa acaba després diferentment, però bé. És a dir, que la pel·lícula estem vivint aquest fet. Jo l'arrencada m'interessa molt. La compra de bestiar, la presentació del personatge de la Nela, que és
0: Jane Russell.
1: Jane Russell. La Jane Russell, molt bé, l'inici d'història d'amor entre els dos em sembla interessant. Sí. Sobre una mica potser passa massa de cop, o sigui, de cop no saps si hi ha hagut entre ells ni un petó i de cop veus que dintre de la cabana hi ha una intimitat que potser no te l'esperes. Però bueno, està bé, que tirin. No?
0: Sí, però sembla que amb ells no hi ha intimitat. En canvi, després, amb el Robert Ryan, queda claríssim que hi ha hagut sexe.
1: Que hi ha hagut sexe, exacte, això queda clar. Clar, tota aquesta primera part, el projecte, diguem, de l'Stark, són entre el minut 20 i 35, vol dir dura uns 15 minuts, la compra del bestiar i presentació de Nela entre 35 i 50, vol dir 15 minuts més, però és que la gran conducció del ramat, aquesta pel·lícula que és en si mateixa, ramat, que vindria a ser l'equivalent, dura, del 50 al 85, dura 35 minuts, estem veient passar caps de bestiar, creuant rius, passant, pujant carros que han de baixar des dels penya-segats, que deies que aquesta mateixa escena ja existia en la pel·lícula de Big Trail, ja existia el mateix, ell mateix s'autocopia, però això està molt bé. A mi aquesta escena em va cansar. Potser hi pot passar també el fet aquest de les interrupcions forçades per la publicitat. A partir d'aquí, a mi em funciona molt bé. 15 minuts més per triangle amorós i tensions entre els personatges, per aquest mateix triangle. Crisi entre germans i tal, i l'atac indígena. Aquí jo amb els indis em vaig divertir. Necessitava una escena com aquesta, una escena d'indis i cowboys, que dèiem llavors, no? I l'agraeixo, i quan arriben finalment i al final del recorregut, i la resolució.
0: A més, s'ha de dir una cosa, la pel·lícula, tant els indis com els cowboys, són creïbles,
1: Sí, totalment.
0: Que no són d'aquells que els veus afaitadets, no, tenen les característiques pròpies de gent d'aquests que ho passen difícil, Vull dir...
1: Sí, a més, aquesta pel·lícula té una cosa, que és que té molts elements...
0: Estan tallats pel temps... Sí. I pels efectes també del clima extrem, etc.
1: Clar, una vida molt dura. No és fàcil creuar amb aquest bestiar, que pols, els carros que salten damunt i avall. És a dir, és molt dura aquesta vida, i amb aquest bestiar pel mig, que és un bestiar que realment és com un camió, és com un d'allò, com un tren. És a dir, que ja ho veiem alguna escena, que arrasen, de cop es mengen un carro, com si fos un tren travessant un pas de nivell.
0: Fins i tot d'una forma estratègica, com que l'atac dels Sioux és molt important perquè són un nombre bestial que s'han disposat. Clar, pels Sioux allò principalment és menjar, que se'ls ve a sobre.
1: Sí,
0: i llavors, clar, tenien que atacar per quedar-se amb la... amb la manada, no? I aquí ells el que posen en marxa és una estratègia de posar els carros en cercle, que després això ho hem vist en moltes pel·lícules també, per defensar-se en principi de la primera embestida, però després el que fan ells precisament és preparar una embestida del bestiar, i l'embestida del bestiar és la que acaba amb bona part dels indis.
1: Els indis s'han posat realment en una posició molt bona estratègicament.
0: Aquí hi ha unes escenes que són molt difícils de realitzar.
1: Molt.
0: És a dir, no volem ni pensar...
1: No, jo sempre que veig això...
0: els que devien quedar lesionats allí.
1: No, i a més que és difícil de preparar-la, no és un ajudant de direcció. No, un bon ajudant de direcció... No, 25 ajudants de direcció. I el que deies tu abans... gent que realment sàpiga conduir bestiar.
0: Sí.
1: De veritat.
0: Sí.
1: O sigui que,
0: allà hi havia d'haver professionals...
1: molts professionals, moment, allà.
0: Que no tenien text, però que tenien molt que dir en la conducció del bestiar.
1: Molta tècnica. I sí, és veritat que el format està molt ben aprofitat, el format CinemaScope està sempre ple, ben col·locat, tant com deies, molt bé observaves tu, tant en les escenes d'interior, quan ha de compondre un quadre, que normalment era molt més quadrat, estàvem acostumats a veure un cinema molt quadrat, i una planificació, doncs ara veiem a l'esquerra, ara veiem a la dreta, aquí amb un sol plano resols tot.
0: Ell agafa la càmera fixa, jo crec que prèviament ha posat com tenien que anar els actors, i d'aquesta forma aconsegueix una utilització del CinemaScope extraordinària, d'una forma que és molt difícil, perquè normalment quan hi ha un pla que és pla mig de dos personatges, el que més se li escau és el 4-3, no?
1: Sí, és els 4-3, que és el que ho hem vist tants anys, a més, que ens semblava
0: el
1: més natural.
0: És el més corrent.
1: Clar, més natural.
0: I aquí resulta que el veus i dius, ostres, quina planificació, tu.
1: Clar, aquest home, tu has començat a dir abans, aquest home té un mestre únic, potser el millor mestre, i ell considerava el seu mestre, que és el Griffith.
0: David Ward Griffith.
1: Aquest home, clar, Griffith era l'Einstein del cinema americà.
0: Sí.
1: És l'home que inventa pràcticament el llenguatge cinematogràfic des del cantó, aquest cantó de l'Atlàntic, és el que inventa per dir-ho entre cometes, tota una sèrie de coses que fins aleshores no es feien. La càmera es bellugava molt poc fins a aquest moment. Griffith és el que comença a bellugar la càmera i ell és el seu ajudant en moltes d'aquestes pel·lícules. I actor, com deies,
0: actor, el Nacimiento de una Nación, que és una pel·lícula de referència imprescindible per tothom que es vulgui estudiar la història del cinema des del començament.
1: Sí. I per tant, el tio que tenia ja molta preparació, diguem, vull dir, perquè si no, no pots abordar aquesta carrera que té, vull dir, si recordem una mica els títols d'ell, tu els tens segurament...
0: Sí, després comentaré.
1: Vale.
0: Sí.
1: Amb la pel·lícula, jo, més cosetes. De la pel·lícula,
0: hi ha una cosa que volia comentar que m'ha agradat molt de la pel·lícula, perquè ara estem parlant d'una pel·lícula que té de 5 a 12, 70 anys. És del 55, sí, i estem al 26.
1: 71, sí, sí.
0: 71.
1: Sí, sí.
0: Bé, doncs hi ha una cosa que quan estem dintre del terreny romàntic del principi, que hi ha una relació continuada entre els personatges de la Jane Russell i el Clark Gable, hi ha un moment en què hi ha una ruptura. Per això entra en joc el Robert Ryan, que també està captivat per ella, però clar, mentre ella sembla que és, entre cometes, la dona de, o serà la dona del Clark Gable, no entra en el trap. Però en el moment en què ella li diu a ell què passa, jo sóc una dona lliure, i de fet ella actua com a tal, com a
1: sí, sí,
0: un personatge modern en aquell
1: sí,
0: moment,
1: sí.
0: Tot i que a mesura que avança la pel·lícula potser més que lliure ja comença a ser una mica pendó. Bueno, però hi ha una cosa, i és que dius, i com es trenca això d'una forma tan radical? Perquè, si no, es convertiria aquí el Clark Gable en un oponent que aniria directament a enfrontar-se amb el Robert Ryan. No,
1: sí,
0: no, en absolut. Ells dos mantenen una relació professional de conducció del bestiar.
1: Tenen una feina,
0: acompanyats de Cameron
1: diners.
0: Mitchell, sí, sí, que és el germà petit
1: sí,
0: de Robert Ryan, sí, sense cap tipus de problema. Però quin és el motiu del trencament? El motiu del trencament és que una nit tenen una discussió i ella li diu, mira, la teva forma o la teva aspiració a la vida és arribar a Fontana.
1: A
0: no, és no, tornar, cobrar, tornar a Texas, agafar un ranxo petit
1: sí, sí,
0: i viure allà, tindre fills, etc. L'aspiració meva és acabar aquest viatge i trobar un marit que li agrada la ciutat, perquè a mi m'agrada viure en una ciutat, no m'agrada viure en un ranxo,
1: sí,
0: i a mi m'agrada tindre també accés a una ajudant a casa, una assistent, el que
1: sí,
0: sigui,
1: sí, sí, sí,
0: a vestits per anar canviant i anar a festes, etc.
1: Bueno, s'ha fet una imatge de la seva vida diferent. Llavors, de la que té.
0: Jo, en un ranxo, no. I això és motiu de trencament. Llavors, aquí podíem dir que hi ha tres personatges que persegueixen tres somnis diferents. És a dir, hi ha un detall moral alta, podríem dir, que seria un somni menor, el de Clark Gable. Muntar un ranxo i una família a Texas. Hi ha un altre detall moral baixa, que seria el de Robert Ryan, un somni gran. Fer-se home important, dels més importants, si no el més important, de Montana,
1: sí,
0: que és allà on aniran a vendre el bestiar. I llavors hi ha un somni de talla moral baixa, però supeditada a l'amor, segons la pel·lícula, perquè així és com van les coses a la pel·lícula, que seria el tercer somni, el de Jane Russell, que pretén un estatus social urbà i seguretat econòmica. Però, finalment, es deixa vèncer per l'estima, pel romanticisme, etc. Fins aquí.
1: Sí, és un dibuix dels tres personatges.
0: Serien els tres personatges. L'altre personatge, Cameron Mitchell, que és el germà a la pel·lícula del Clark Gable, és un personatge menor que fa d'acompanyament del germà gran,
1: sí,
0: té tendència a la beguda.
1: Bastant important.
0: Sí. I llavors, pues, esclar, la beguda li provoca moments d'irritació, per tant, de tensió, i té un final esperable.
1: Sí, per un cantó esperable, per una banda bastant tremendo. La pel·lícula, és clar, és que tracta de moltes coses. Els temes majors serien realment aquest viatge d'un cantó a l'altre que l'hem vist en altres pel·lícules.
0: Sí, aquest és el tema més important. Sí. El
1: tema de la relació...
0: Sí, perquè això està entroncat amb la conquesta de l'Oest.
1: La conquesta de l'Oest, que de fet hi havia una pel·lícula que llavors, exactament així, que me la va... Hi ha moments que me la va recordar, la conquesta de l'Oest, que
0: sí,
1: la vam veure tots amb Cinerama.
0: Hi ha el moment... Hi ha el moment, sí, la vam comentar aquí, sí. Hi ha el moment del bestiar, que és això. El que passa aquí està més desenvolupat.
1: Sí. Després el tema, en la pel·lícula també toca el tema del tema germans, o sigui, relació entre germans. Sí. Bueno, estan allà a la pel·lícula també, això. Mm-hmm. El tema dels romans, de romance, eh?
0: Sí, sí,
1: d'un
0: sí.
1: tipus i d'un altre, que sembla que s'insinua un tipus, com deies tu, de romans amb ell, i després és amb l'altre. La rivalitat romàntica que neix a partir d'aquí, tema de moltes pel·lícules que s'han fet. Menors, temes menors. La pel·lícula passa enmig de tempestes de neu. En tromes de negocis, hi ha indis covanxes, indis de cota, el tema de l'embriaguesa.
0: Els siucs, també.
1: Els siucs, després, al final, que són els que tanquen. I després hi ha una cosa també divertida, que són els indis nord-americans. Aquesta cosa de sang mixta, aquesta lleialtat mexico-americana, en la pel·lícula reflecteix, d'alguna manera.
0: Sí.
1: Tot i que han tingut conflictes, que hi ha hagut la guerra fa poc a Mèxic...
0: El personatge mexicà és molt important.
1: El personatge mexicà i tota la seva tropa que porta, és a dir, cadascú porta la seva gent.
0: Ells han sortit de l'exèrcit confederat.
1: Sí, ells surten, venen de la guerra, esclar.
0: I això fa que els mexicans els hi tinguin més tendència cap a Clark Gable i cap al seu germà Cameron Mitchell, que no pas l'altre que representaria més... una mica la forma de fer dels Yankees.
1: Sí, pues sí, pues sí. Aquest és una mica també un motiu de germanor, de germanament.
0: Agermanament
1: amb el personatge.
0: Amb el personatge.
1: És que ell ho defineix molt bé. Luis em sembla que es diu el personatge mexicà, no? Sí. El Luis ho explica en un moment determinat. Ell està enamorat pràcticament del personatge del Clark Gable.
0: Jo li diu, jo li dec la vida, mi em diuen que demà mai de posar en perill la meva vida i no ho dubto un moment.
1: No dubtaré ni per un moment. Sí, una
0: això és una bofetada que li dona a ella, que després ella, amb silenci, desapareix, perquè ella, hi ha un moment en què la seva família, que són colons, que anaven precisament a colonitzar, són atacats pels indis, però el Clark Gable, hi ha un moment en què pensa que poden estar en perill, deixa els altres que vagin tirant amb el bestiar i diu, en dos dies us agafaré. Torna enrere i ja estan tots morts, menys ella, que estava dalt d'un carro i els indis no la van veure.
1: No la van veure, sí.
0: I llavors, naturalment, ell la recupera, la posa al seu cavall, torna amb els altres i ella baixa el cavall i li diu vostè m'ha salvat la vida. Bueno, ja saps que es parlen de vostè durant una bona estona. Sí. No? I aquí el mexicà és el que li fa veure que ella, en lloc d'anar amb l'altre, que és una revista, etc. Potser hauria de pensar qui li ha salvat la vida com a un deute moral que té. No?
1: Sí, sí, sí. No,
0: bueno, són aquestes lliçons una mica elementals que funcionen
1: estem
0: bé.
1: Western, finalment estem en un western.
0: Clar, estem en un territori western. Llavors no podem demanar l'exquisitesa de...
1: No, i en aquest 2 en 1 que avui estem fent, que és a dir, estem donant el consell de veure una pel·lícula, però també de veure una altra, i diríem més... Potser val més la pena començar per veure The Big Trail.
0: Molt més començar pel principi.
1: El gran viatge, que és el Big Trail. I els homes grans, que finalment, els homes grans també és l'altre tema. És a dir, ella vol un home gran. Un home gran en el sentit d'un gran home. Invertim els termes aquí. Un home important, li direm aquí. Els homes diu... Es parla dels homes grans. La pel·lícula està en plural. Men està escrit en bé. Per tant, vol dir homes grans. I, en canvi, diu, no m'agraden els homes petits. I no refereix als homes baixets, refereix als homes sense ambició.
0: Aquí està.
1: I ell és un home, en el fons, el Clark Gable, amb per tota això, la seva
0: per
1: humanitat.
0: Per això deia allò dels tres somnis.
1: Clar, no estava molt ben vist.
0: Somni menor, un somnial i una altra mixtura.
1: Mixtura dels dos. Aquest és una mica, sí. Bueno, aquest és una miqueta, vosaltres a decidir de veure'n una, veure les dues, o no veure en cap.
0: Nosaltres us recomanem les dues, però comenceu per la primera, Big Trail.
1: Sí, seria bo.
0: I després ja anirem cap a Talment.
1: Sí.
0: I mentrestant, mentre veieu la segona, la primera, la millor, la segona, hi ha possibilitats de veure-la, que la incorporin a Filmin o amb alguna plataforma.
1: A Filmin hi ha 3, 5, 10, 13 n'hi ha de pel·lícules de Raoul Walsh, i en canvi aquesta no hi és.
0: Sí.
1: No hi és, és
0: sí,
1: una...
0: precisament, és que la primera està a Filmin.
1: I a La Gran Jornada, que a més és la que està més ben puntuada, està amb un 8,1.
0: Sí, sí, és que escolteu, és que, ja dic, si aquesta és una bona pel·lícula, sí, l'altra és una obra mestra, sí, sens dubte. Per tant, la de 1930, de totes, és per mi la que sí, cal veure. Sí. Hi ha una anècdota, que no passa de ser una anècdota, o sigui, es podríem parlar de la fitxa tècnica, però, bueno, en realitat, no, per dir-ho aquí molt, per la ràdio, sí, tampoc no aporta massa. Però sí que hi ha una curiositat que la vull ressaltar. La pel·lícula aquesta té un guió de dos guionistes, un és Sidney Bem i l'altre és Frank Nugent, o Nugent.
1: Sí.
0: Llavors, sí, està basada en una novel·la. Aquesta novel·la jo he trobat, d'entrada, allò, per complicar-te la vida, dos autors. Un en un lloc he trobat un que es diu Clay Fisher i en un altre Jack Allen. Jack Jack Allen. Bé, llavors m'he posat a mirar i he estat consultant diversos llibres i en un dels llibres, que és una història del cinema de l'Oest d'un company crític que admiro molt perquè em sembla un tio que en sap un rato, que és Quim Casas,
1: sí, sí.
0: Aquest ens dona com a guionista, com a autor de la novel·la, Clay Fisher, que la va signar també amb el pseudònim de Will Henry. Doncs bé, he estat investigant per altres fonts i resulta que definitivament el primer que vaig trobar jo, que és Jack Allen, és l'autor i que tant Clay Fisher com Will Henry són dos pseudònims. És a dir, cap dels dos és en realitat l'original, el seu nom del que va fer la novel·la, Jack Allen. És curiós perquè aquestes coses a vegades t'hi trobes, no? També igual amb la música, amb bandes sonores i això,
1: sí,
0: que quan comencen a sortir pseudònims, que no sé per qui, si eren raons fiscals o comercials o què, a la que comences a trobar pseudònims o vas a l'arrel o si no...
1: És una investigació, fas de policia, has de ser, sí, amiga de policia.
0: Fas una petita falla.
1: Sí.
0: Si et sembla, anem cap a la filmografia.
1: Sí.
0: La filmografia de Raoul Walsh és de més de 100 títols, però d'aquests 100 n'hi ha uns quants que són obres mestres. I després hi ha el primer i l'últim, que sempre s'han de dir. El primer, 1913, va començar amb The Pseudo Prodigal. Aquesta va ser la seva primera pel·lícula. Mm-hmm. Després, ja us hem dit que abans havia fet d'actor amb David Ward Griffith amb El naixement d'una nació. Després, a l'any 1924, i dintre del cinema silent o mut, va fer una pel·lícula extraordinària amb Douglas Fairbanks i Anna May Wong, que es va titular El lladre de Bagdad. Una pel·lícula per veure-la. És
1: d'aventures, tip
0: blanc i negre, d'aventures,
1: sí, molt divertida.
0: És molt bona.
1: També té, fixa que aquesta també m'ho havia fixat, un 8,6, és la més,
0: sí,
1: alta.
0: Sí, és que és extraordinària. Sí, és
1: més que la The Big Trail. Més.
0: És extraordinària. Sí. Llavors, el 1929, hi ha una anècdota, ell va dirigir In All Arizona, la vella, en la vella Arizona. Aquesta pel·lícula li van donar l'Òscar a la millor direcció el 1929. Però per què és curiosa aquesta pel·lícula? Bueno, pues perquè si vosaltres veieu una fotografia de Raoul Walsh, veureu que porta un parche a l'ull dret.
1: Correcte.
0: Com se'l va fer aquest parche? Pues anava pel desert amb un cotxe descapotable, bueno, un totterreny, i tal com ha de ser, en aquella època encara més, només portaven una finestreta al davant, pues va saltar una guineu amb tanta punteria...
1: Alguns llocs diuen guineu i altres llebre. Però bueno, sí, sí, hi ha diferència.
0: Posem una llebre.
1: El resultat és el mateix.
0: El cas és que va anar amb tanta finura que amb la ungla li va tallar l'ull dret.
1: Sí, sí.
0: I aquest va ser el motiu que a partir d'aquell moment, clar, no tenia ull, doncs es va posar un parche, cosa que després va ser imitada per alguns actors i sobretot directors de Hollywood.
1: I tant, bueno, imitada perquè
0: a
1: més
0: a més... I a més a més li van gastar als col·legues moltes bromes del tipus aquell que el productor diu, bueno, però ara tu podràs conduir així. Diu, passa fantasma que condueixo millor amb un ull que amb tu amb dos. I coses d'aquestes, o sigui, es gastaven moltes bromes, tenien coses bastant... bromes pesades, que a mi m'han recordat una mica les bromes aquelles que gastava el Buñuel, que també era una mica cazurro amb això.
1: Sí,
0: quan estaven allà a la residència d'estudiants,
1: sí,
0: es fotien bromes pesades, bastant pesades.
1: Sí, expliquen tant ell com
0: Lorca. Pues aquests també ho recordo. Bueno, tornem a la filmografia. Llavors, aquesta és el 29, i no l'Arizona, Oscar a la millor direcció. El 1930, The Big Trial, amb John Wayne, que és el seu debut, ja ho hem explicat abans. Després tenim el 1939, Els turbulents anys 20, amb Jim Gagney i Humphrey Bogart, una gran pel·lícula. Mm-hmm. El 1941, El último refugio, High Sierra, una pel·lícula emblemàtica, Ida Lupino i Humphrey Bogart. El 1941 també una que jo recordo de jove ja, perquè se n'ha parlat molt pel títol, que és molt utilitzat a vegades com a coletilla parlant, que és Murieron con las botas puestas.
1: Sí.
0: No? O sigui, quan ho dones tot, diu, mira, aquest va morir amb les botes posades. Eh? Val.
1: Que, per cert, les botes també són un tema de la pel·lícula
0: sí,
1: a veure. Eh?
0: Sí, sí.
1: Actualment, també les botes és un tema important.
0: És un altre tema.
1: De caràcter eròtic, en aquest cas.
0: Sí. Bueno, tingueu en compte una cosa. En moltes pel·lícules de l'Oest, posteriors a aquesta, veureu com els homes i les noies s'acostumen a treure la bota d'una forma molt curiosa.
1: Sí.
0: Un es posa com si es posés a cavall de la cama de l'altre i amb el peu que no té la bota li donen una empenta al cul perquè empenyent surti la bota
1: fàcil. La bota. Sí, sí,
0: això ve de Raoul Walsh.
1: Sí.
0: El 1945, Objetivo Birmania, amb Errol Flynn. Errol Flynn també va fer 5 o 6 pel·lícules amb Raoul Walsh. Era un dels seus actors preferits. Un altre és James Gangnell, amb el que el 1949 va fer El Rojo Vivo, un thriller d'aquests també important. El 1951 va fer una pel·lícula que té dos títols, El capità Horacio Hornblower, i també aquí la van traduir perquè fos més fàcil, suposo, per digerir el títol, amb El Hidalgo de los Mares. Aquesta és una pel·lícula interpretada per Gregory Peck i Virginia Mayo, molt bona. El 1951, Camí de la Forca, que també és un clàssic del cinema de l'Oest. El 1955, estem a la d'avui, Els Implacables. 1957, va fer L'esclava lliure, en Clark Gable, Yvonne de Carlo i Sidney Poitier. Aquesta és una pel·lícula que passa a Àfrica, d'aventures, que, bueno, després, el 1960, es va posar amb el cinema històric i va fer Esther i el rei, que segurament va fer Les delícies de Terence Moix.
1: Mm. Sí, un tipus de pel·lícula que a ell li podia
0: agradar. A ell li agradava.
1: Sí, sí.
0: I el 1964, com hem dit abans, al començament del relat, va fer l'última de més d'un centenar de pel·lícules, que es va titular Una trompeta llunyana, amb Troy Donahue i Susan Plessett. De les 15 més bones que més o menys hem comentat, hi trobareu thrillers, cinema bèl·lic, cinema de l'Oest, cinema històric, d'aventures i cinema de gàngsters.
1: Mm-hmm.
0: És dir, que és de molt complet amb els seus continguts. I fins aquí, Raoul Walsh, d'avui.
1: Exacte, abans que deies allò, deixem res, tancar
0: sí,
1: molt ràpid.
0: Sí, sí,
1: dos directors que no venien els noms abans, que també porten pagat, el Nicolas Ray, també va portar
0: pagat. Sí,
1: i el John Ford també va portar pagat.
0: I el John Ford,
1: una època bastant llarga.
0: Sí, sí.
1: No sé si després va solucionar
0: el problema. Sembla que en trobaríem algun altre.
1: I en trobaríem algun altre, segurament.
0: Amb algun dia farem un programa sobre els directors que portaven parxa.
1: Empegat. En català, malauradament, no
0: tinc pagat. Mira que el parxa queda...
1: El parxa és molt castellà.
0: Queda molt castellà, sí.
1: Parxa Sor Virginia, que deia.
0: Sor Virginia? Oi tant. Sí, sí. Uns resultats que no fallaven.
1: Exacte. Jo, sí. Correcte.
0: Sobretot al cap de 10 dies de posar-lo, perquè si no, igualment tampoc hauria fallat.
1: Et haguessis curat igual.
0: Però bueno, això no, no tenim res contra la sort Virgínia.
1: No, ni molt menys.
0: I molt menys si parlem de Virgínia Mayo.
1: Sí, i moment si parlem de coses santes que avui en dia, avui hem de vigilar.
0: Avui tenim que anar molt en compte.
1: Tenia
0: perquè...
1: una anècdota que no explicaré avui, perquè anem molt llargs.
0: No, anem molt llargs.
1: Del papa, president. Tenia una relació al papa i al cinema. Ja la faré la setmana que ve. Encara bueno, recordarem
0: de,
1: el
0: de papa. De totes formes, jo ara no em puc aguantar, perquè ja que el mateix papa ha dit que ell és del Madrid,
1: sí.
0: Pues, sembla, rumoreja sí. Que Déu és del Barça.
1: Pot ser, que de fet, és clar, estaria, llavors està en inferioritat ell de condicions.
0: Jo crec que sí, clar, perquè si no deixa Déu, de ser un subordinat.
1: Clar,
0: eh?
1: Si és Déu, ja, és que no, aquí no pots guanyar. Ja.
0: Bueno, ho diem perquè no els blancs no se'ns creixin ara amb excés.
1: Els blancs han fet molt el ridícul. Ja,
0: estàs d'acord, Jan, amb això?
1: Ja t'ho diré.
2: I tant.
0: Molt bé.
1: Ja t'ho diré que els blancs...
0: Si vols afegir alguna anècdota sobre el tema?
2: No. Però molt d'acord.
1: Jo no he vist, no he escoltat més que un minut i mig, no l'he vist, no l'he escoltat sencer, el que va passar en el Bernabéu amb els dos Manolos de la COPE fent una retransmissió, diguem, d'un teòric partit que en realitat estava en conceptes religiosos. I barrejaven futbol i religió. Jo crec que el papa devia al·lucinar molt, perquè el minut i mig que he escoltat, i em va durar uns quants mesos, es veu, ja m'ha produït una vergonya aliena tan grossa que, bueno, avui he agraït veure la simplicitat de la cerimònia a la catedral de Barcelona. I pensant, mira, això, veus, no sé què estarà passant avui a l'Estadi Olímpic.
0: Bueno, abans ho estàvem comentant, a veure si aquest home, ja que ha vingut a veure Espanya i Catalunya,
1: sí.
0: A veure si es dona compte, per si algun dia li arriba alguna nota sobre el particular, que una cosa i una gent són Espanya, i una cosa i una altra gent és Catalunya. I a partir d'aquí que faci, que s'aclareixi amb Déu i tot això, i si pot fer alguna cosa que ho faci, si no, tranquil. Però almenys que es doni compte de la diferència.
1: Ja que toquem el papa, ho faré molt ràpid, un minut. El papa es diu Prevost, de cognom.
0: Sí.
1: Correcte. Quina relació hauria entre el papa i el cine? Bueno, pues el papa es diu Prevost i la moviola, aquest tema que sempre hem parlat, que és l'eina que fèiem servir abans per muntar les pel·lícules, hi havia diverses marques, italianes,
0: i una d'elles
1: deia Prevost. És a dir, per què? Perquè el papa, tot i que el seu origen reconegut no és francès, el cognom Prevost és francès, i l'amo de l'empresa Prevost de Milano, que fabrica les movioles, resulta que era de la zona en què França i Itàlia tenen frontera, la zona alpina.
0: Sí.
1: I llavors el cognom passa d'un cantó a l'altre.
0: Segurament era de la Vall d'Aosta.
1: Bueno, la Vall d'Aosta, una d'aquestes que tocaven els dos cantons. Sí, llavors, el papa, que també remotament també ve d'aquesta zona, segurament el seu cognom ve d'allà, doncs bueno, s'acaba dient com una moviola de cinema, per tant.
0: Bueno, a veure, hem recuperat el papa d'alguna forma pel cinema.
1: Home, li hem fet una petita
0: ja tenim, sí, tenim alguna cosa bona.
1: Molt bé. Ja està.
0: Endavant, sembla que tenies preparada alguna cosa sobre el camp de les sèries.
1: Sí, com que hem anat tocant temes que han demanat més temps general, no hem arribat a parlar d'aquesta sèrie que, per cert, l'havia pràcticament ara oblidat. Però no, la recupero. És una sèrie que està a Filmin, és una sèrie francesa, que es diu El cas de Laura Stern, l'affaire Laura Stern. No és que estigui basada en un fet real específic, sinó que és un fet que ni reconstrueix un fet concret, un crim concret, però sí que es basa en un tipus de cosa que pot passar i que està passant a la societat francesa i segurament a l'espanyola i segurament a altres societats europees, que són, de fet, aquest és un moviment que a la pel·lícula és una ficció, que es diu Femme de Vue, que vol dir dones de peus, dones d'en peus, que lluiten contra el maltractament de parelles.
0: Molt bé.
1: Evidentment que el maltractament també pot ser en l'altre sentit. El majoritari és de l'home a la dona, perquè és el majoritari que es denuncia més i l'estadística és així. I la pel·lícula comença amb una escena terrible en la que realment la gent estan reunides. Ella té una farmàcia, regenta una farmàcia, Laura Stern, i és a dintre d'aquest local de farmàcia on tenen les seves reunions aquest grup de Femme de Vue. I aquest grup s'està reunint. Un dels casos que s'està portant és el d'una dona que està turmentada per la persecució del seu marit, que a més ha dit que la matarà, és a dir, que la matarà, i efectivament quan surten per protegir-la amb ella, el marit el veuen a fora movent-se, i quan surten a fora protegint-la amb ella, passa allò que havia de passar. És a dir, que malgrat tot el marit aconsegueix arribar fins a elles i es produeix un desenllaç fatal. Aquest inici és l'inici d'un canvi en la personalitat de la pròpia protagonista, de la Laura Stern, que fins ara ha sigut una dona ben pensant, amb bones intencions, que vol arribar realment a aconseguir, és una obra social la que està fent, que aquestes dones tinguin una defensa real, perquè és un fet que sembla ser que la policia les denúncies d'aquest tipus les passa una mica per alt, almenys és el que elles tenen, aquesta sensació. Es presenta un segon cas al cap d'un temps, es torna a trobar ficada ella al mig i torna a acabar malament, amb la qual aquí ve el tema del vengador justiciero. És a dir, hi ha un moment que ella diu me voy a tomar la justicia por mi, no sé per què dic en castellà, però ara em prendré jo la justícia per la meva mà. I llavors la pel·lícula fa un gir cap a thriller, molt interessant, la sèrie, fa un gir cap a thriller molt interessant i ho fa d'una manera impecable, és a dir, una realització simple.
0: Planificació i execució.
1: I execució, més una claredat d'aquest tipus, és el que dius tu. I molt net també de realització. Molt simple, 4 episodis, 45-50 minuts de durada, a Filmin la teniu amb un 8,7 de lloc, que déu-n'hi-do, i uns 52 minuts, diuen aquí, d'episodi. N'hi ha de 50, n'hi ha de 48. I és una sèrie del 26, és una sèrie superrecent.
0: Sí, jo es pot veure sencera, eh?
1: Sí.
0: Ja sabeu, cap a Filmin.
1: El caso de Laura Stern, endavant. I, bueno, després hi ha l'altre, però l'altre, vam més o menys parlar-lo de l'Isaki, vam tocar-la per sobre.
0: Rebelejar.
1: Vam dir que jo veuria un segon, i ara ja hi ha un segon i un tercer capítol.
0: Un segon i un tercer,
1: i sí. Jo, veient tonteries, m'ha passat, i dic la veritat totalment, m'ha passat que he vist altre tipus de tonteries de les sèries que no hagués hagut de veure, i m'havia oblidat que tinc pendent això. I, evidentment, la tinc pendent, o sigui que m'hi poso ja i veig tot.
0: Home, jo crec que, tal com vam parlar arrel del primer episodi, que l'hem vist tots dos,
1: sí.
0: La pel·lícula, o sigui, la sèrie promet.
1: Sí, sí.
0: Després jo vaig veure el segon, i clar, el segon no té l'empenta que té el primer, però com que anem a una sèrie de 8, a veure, el segon pot ser un pas de 8 passos, i el tercer pot ser un trencament cap a coses interessants que es van introduint, etc. Com que la música de fons és interessant. En primer lloc, estem en un barri que ens colpeix, ens toca.
1: Ens toca molt.
0: És un barri amb història, perquè parlar del Raval vol dir parlar de la història de Barcelona dels últims 150 anys, perquè és un barri que té les parets que deixen anar signes de violència i de vivències d'aquests anys, que són tan importants per Catalunya també. Llavors, clar, tenint en compte la sensibilitat i les vivències familiars del Pol Rodríguez, el codirector, i de l'Isaki, i la sabidoria i la forma de fer de l'Isaki la Cuesta, és molt probable que la sèrie,
1: sí, jo tinc que
0: la sèrie enganxi, i a més amb motiu per enganxar a molta gent. Estem parlant aquí de dos bàndols que estan en les antípodes, que uns són els que volen fer una societat en la que domini el mercadeig i els grans propietaris i tal, i l'altre és la resistència dels comerços tradicionals.
1: Sí.
0: Llavors, aquí hi ha temàtica que pot molt, molt actual, també,
1: i
0: que pot interessar a molts dels nostres oients. Portaves algun altre...
1: Sí, portada, però l'he començada. No m'agrada parlar de la sèrie que no he vist el final.
0: Ah.
1: Té bona pinta, i és interessant, parlant d'Isaki, lliga amb ell, perquè es diu Los que sobrevivieron,
0: sí.
1: I parla d'un tema que l'Isaki també va tocar amb La noche más larga,
0: sí.
1: Em sembla que era
0: sí,
1: el tema del Bataclan a París, el dia aquell terrible.
0: Un any i una noche.
1: Un any i una noche. M'he inventat
0: aquest
1: un títol que no existia.
0: Títol,
1: un any,
0: sí.
1: Que també existia un documental sobre el tema, que jo en aquell moment ho vaig
0: Bataclan.
1: Veure tot. Primer vaig veure Bataclan el documental, un any i una noche després, i ara és un tema que a mi em fascina bastant, perquè és cert que té un punt de morbo, perquè totes les coses tenen el seu punt de morbo. Ja t'imagines, està ficat allà dintre el que va ser allò, ha de ser terrible.
0: Hòstia.
1: Però a més és que està tocat des de punts de vista diferent. El documental era meravellós. Lo de l'Isaki per mi és una pel·lícula que em va colpir molt profundament.
0: Sí.
1: I aquesta, he vist dos capítols, però sincerament la trobo molt Los que sobrevivieron. Està a Movistar. I penso que és una sèrie interessant. De moment porto vista dos capítols i apunta maneres. En té vuit, també. En té vuit. Per tant, hem de veure una mica com es desenvolupa.
0: Està a Movistar?
1: Està a Movistar. Està a Movistar, és francesa, una producció molt correcta. Recorda a vegades la manera de fer de l'Isaki, fins al punt de que penso que l'han vista segur. És a dir, que han vist la pel·lícula. Perquè té plantejaments de converses, aquestes que li han tant a l'Isaki, molt proper, converses amb una taula de quatre i resoldre-les tan bé com ho resol ell.
0: La pel·lícula que està feta com una recreació
1: és un curiós,
0: o estem parlant a tor passat.
1: A tor o passat. De fet, encara que hi ha flashbacks i veus moments, diguem, en què van passar els fets, en realitat el plantejament és que eren 11 persones que estaven en un passadís estretíssim i en allí van viure 2 hores i mitja terribles, que van sentir i veure tot el que no volien ni sentir ni veure, i van patir la sensació que anaven a morir de mort imminent fins que la policia va entrar. Llavors, aquest record que tenen tots, hi ha algun d'ells que tiba dels altres per trobar l'altra gent. Va intentar localitzar els 11 que estaven allà. Internet avui en dia ajuda molt, i tal, fins que aconsegueix reunir 9. I aquests 9 comencen a fer ja en el segon capítol un periple, tornen, van a veure'ls la policia que va entrar i els va salvar, van després al mateix Bataclan a visitar el Bataclan, buit totalment. És a dir, és una mena de punt de vista diferent. El trauma que cadascú porta a sobre, compartit amb el trauma dels altres. I és clar, és una manera de fer una lectura a posteriori del que va poder ser tot allò. Clar, en 8 capítols donen molt de sí, també. Veurem per on va l'assumpte. Pot anar pitjor, pot anar millor.
0: No, s'ha de veure si són 8. Si són 8 i que portes 2 o 3?
1: De fet, em sembla que vam arrencar el tercer. Sí, vam fer 3, sí. 3.
0: Bueno,
1: sí,
0: en tot cas, ho anirem comentant.
1: Exactament.
0: Jo us volia parlar de 3 pel·lícules, però com que segurament no donarà temps, d'entrada us diré els títols, perquè són pel·lícules que us recomano per diferents motius. Estan les 3 en estrena en aquests moments, és a dir, que les podeu veure en un o altre cinema de la ciutat. Per començar, n'hi ha una que es diu Backrooms. Aquesta pel·lícula és l'òpera prima. La podríem inscriure dintre del que és cinema fantàstic i de terror. Té les dues coses, és cosa, té moments de cinema fantàstic i també té algun moment típic de cinema de terror. Està dirigida per Kane Parsons i és la seva òpera prima. Hi ha dos actors bàsics. Ell és Chadwell Ejiofor, és una mica complicat el cognom, Chiwetel Ejiofor, i ella és una actriu bastant coneguda, que segurament haureu vist en diverses pel·lícules, que és Renate Reinsve. És una actriu, no sé si és danesa, però és una actriu nòrdica, crec, i és una actriu... A mi m'encanta tot el que fa. La pel·lícula que veig que interpreta ella, alguna cosa tindrà, perquè em sembla que és una dona que sap escollir molt bé allà on se posa.
1: És important, si això...
0: Sí, home, això en una carrera...
1: És determinant.
0: És determinant. Ja dic, la pel·lícula la podríem inscriure dintre del que és terror psicològic. Té una tendència que posa en qüestió algunes formes de comportament social, és a dir, que en aquest sentit pot ser crítica i si no crítica un toc d'avís sobre algunes exageracions cap a les que té tendència la societat actual, i per altra banda ho filtra tot això a través del cinema de terror, que a veure, a vegades s'utilitza el cinema d'humor per fer una cosa en la que seria potser massa rigorós i massa dur fer-ho directament, i llavors hi posen o bé el mateix de l'humor, o bé el mateix de la sàtira, o bé aquí una mica les claus del cinema de terror, no? Us la recomano. A mi em sembla que és una pel·lícula que val la pena, perquè també, dintre del que és el cinema fantàstic i de terror, és una proposta estètica molt diferent.
1: No, és interessant.
0: O sigui, entrem en el que és una dimensió desconeguda, i tant l'entrada com la sortida, com el que estem fent mentre està passant l'acció, tot va cobrant un cert sentit, fins que inevitablement, clar, la trama té que anar avançant i cada vegada ens atencem més cap a lo que és la clau de terror, i aquí hi ha, fins i tot amb la crítica també hi ha dissidències amb acceptar-ho o no acceptar-ho tant.
1: N'hi ha una pel·lícula més de gènere, llavors.
0: Sí,
1: és com
0: però
1: més gènere.
0: Jo diria que és una mica un cine...
1: Interessant.
0: No té res a veure, però està amb la línia Ari Aster. I amb la línia Shyamalan.
1: Vale.
0: Si us agrada Ari Aster i Shyamalan, aquesta pel·lícula no us decebrà. Una altra pel·lícula, El drama. El drama de Christopher Borgli, que és el guionista i el director, és una pel·lícula que és curiosa perquè és una comèdia dramàtica, però negra. És dir, s'ha de dir una cosa. Vas mirant la producció i un dels coproductors no és altre que Ari Aster. I clar, Ari Aster ja sabem, Hereditari, Midsommar, és dir, que si fa això amb clau de comèdia, perquè aquí no té res a veure, o sigui, abans l'he citat...
1: Midsommar és d'ell, eh?
0: Sí, Midsommar és d'ell, sí, i Hereditari també.
1: I Hereditari, sí.
0: Dos bones pel·lícules de terror o de terror fantàstic.
1: Sí,
0: aquí no, aquí la pel·lícula, el Christopher Borgli, és el que diem, no? Què utilitza? Doncs utilitza la comèdia dramàtica. Tenim una parella enamoradíssima que es casa, i al cap de 4 dies, per dir-ho així, pues sorgeix un problema molt gros de banyes.
1: Vale.
0: De banyes desconegudes que es coneixen, i a partir d'aquí la cosa es complica fins a 1 hora i mitja. No, 1 hora 46 exactament. És una pel·lícula que val la pena veure-la, perquè, o sigui, no és una comedieta aquelles allò, no, té la seva canya. I per últim, una pel·lícula, aquesta és dramàtica, que porta per títol Love Me Tender, com la cançó d'Elvis Presley, però
1: no cantarem,
0: ja aviso que no...
1: No la cantarem.
0: Podríem acabar, cantant Love Me Tender.
1: Vull escoltar el que hem fet avui.
0: Però no, de moment us deixem amb la idea de que és francesa, que té una durada de 134 minuts, que és d'una directora, Anna Lassenap Cambet, i que està interpretada per la gran Vicky Krieps. També té un paper menor Fedor Rakin. I aquí ho deixem, amics, fins la setmana que ve.
1: Adéu.

0: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

0: Qërshë në tuë është tu?
1: Qërshë
0: në tuë? Jo, ma. Ita.
1: A qërshë në blues, ti?
0: Kom ku blues?
1: Si,
0: Për ke blues?
1: Qërshë blues?
0: A, qërshë blues. Perfekt.
2: Bona noig, blusers del món mundial. Això és Just Blues. I aquí estem els sospitosos habituals durant la vara. Emilio Alonson, com estàs?
3: Bona noig, David. Molt bé.
2: Molt bé. I el Jan, què tal?
4: De vacances, ja.
2: De vacances. Ah, mira quin somriure fa, un somriure d'orella a orella. I aquí tenim aquí un convidat que potser no parlarà, però el senyor Manuel Gausachs, que és un membre d'aquesta casa perquè fa un programa que es diu Creadors de Cançons.
5: No? Fabricants de Cançons.
2: Fabricants de Cançons.
5: Ah, bueno, hòstia, em feies parlar.
2: No, bueno, parla sense por. Vinga, va, engeguem.

0: Doncs això eren els G20, un grup que ens agrada molt, el grup de Matthew Stubbs, i aquesta cançó es deia Crazy Love i és de l'últim EP dels G20, on participa ni més ni menys que el senyor Charlie Musselwhite.
1: Un abans, no? Un abans del, perquè encara no ha sortit, no?
0: Bueno, ha sortit tocant l'harmònica.
1: No, dic el disc...
0: El disc, sí, un avançament, jo per això deia un EP, perquè hem fet aquí com unes prèvies, i res, el senyor Charlie Musselwhite està aquí bufant l'harmònica, i en el següent tema cantant, que el posarem a continuació, el senyor Charlie Musselwhite té ni més ni menys que 82 anys, i encara canta i bufa fantàsticament.

you doing?

0: Això era el G20 amb aquest avançament del seu proper disc amb la nova formació formada per Matthew Stubbs, que és l'alma mater, Cody Nielsen a l'altra guitarra i a la veu, i el senyor Josh Keegans a la bateria. Un grup fantàstic que val la pena tenir-los en compte. I anem a l'agenda, perquè aquesta setmana tenim el 13è Festival de Blues de Rubí.
1: Tretzè,
0: sí. Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: I per parlar-nos d'aquest festival tenim ni més ni menys que el seu organitzador, el senyor Carles Pujante. Carles, com estàs?
2: Hola, bones.
0: Com estem?
1: Què tal, Carles?
2: Bueno, pues mira...
0: Molt nerviós?
2: Ara mateix, de reunió de junta i acabant d'enllestir tots els serrells de les últimes coses ja que ens queden.
0: Molt bé, o sigui que t'hem tret de la reunió.
2: Sí, bueno, però tranquil, doncs, molt agraït.
0: Bueno, doncs, que ens disculpi la Junta, no? Que ens disculpi la Junta. Doncs escolta, ens presentes una mica al festival, ens dius que hi haurà i com heu trobat això?
2: Bueno, sí, mira, el festival aquest any ha sortit bastant rodó i molt semblant a el que ens agradaria en un futur que fos el festival.
0: Uh-huh.
2: Comencem dimecres amb una xerrada on expliquem el blues de Chicago.
0: Sí.
2: Un moment. Comencem això amb una xerrada del blues de Chicago i enfocat a la figura del Muddy Waters.
0: Sí, senyor.
2: Després, el següent dia...
0: Que tindré l'honor de portar-la.
1: Sí. Qui la fa, la xerrada?
2: Sí. Es que el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. I aquí estan a Rubí, estan contents amb les xerrades que fas i llavors no podíem perdre aquesta ocasió, també.
0: Molt bé. I què més?
2: Bueno,
0: això serà en el Sant Patrick's, no? En el Sant Patrick's, sí, a les 9 de la nit.
2: Sí, dimecres a partir de les 8 al Sant Patrick's. Després, al mateix Sant Patrick, el dijous farem la jam obligatòria de qualsevol festival,
0: uh-huh.
2: Que lo portarà la Sibèria en van.
0: Molt bé.
2: Divendres ja comencem amb les actuacions grosses allà al
0: castell,
2: al teatre del castell.
0: Uh-huh.
2: Obrirem festival amb el Ibai García Project, uh-huh. que era des d'Euskadi.
0: Uh-huh.
2: Que bueno, tenim ganes d'escoltar-lo perquè també l'he vist que està tocant en festivals com Cazorla i alguns d'aquests i tenim ganes d'escoltar-lo, un blues així
0: rockero, no?
2: per tothom i que serà la millor manera de començar. Això divendres a partir de les 8:30, que si m'equivoco en alguna hora...
0: Sí, et corregim.
2: Sí, em vas corregint, eh? I després un concert que ens fa molta il·lusió, que és un concert així aconseguit a última hora, Salvado por la Campana, que és el del Pau Ball, a Quartet.
0: Molt bé.
2: Que per les ressenyes que tenim, que en Benicàssim i això, és el que va agradar força i, bueno, i crec que és així segur perquè... Jo m'estan trucant inclús gent de preguntant per aquest músic que...
0: És un guitarrista, de Texas, no?
2: Sí, de Texas, sí. Així una mica Steve Vaughan, amb una miqueta d'algo així més novedoso i més jove, no?
0: Uh-huh.
2: Que jo crec que és una bona cosa i una bona notícia pel món del blues, que hi hagi artistes així.
0: Molt bé.
2: I això serà a partir de les 10, crec que serà.
0: Molt bé.
1: Dissabte hi ha un munt de coses.
2: Sí, sí, aquest any patirem per estar a tot arreu. Després, dissabte, tindrem una altra cosa que també ens agrada molt a la societat, que és la matinal musical amb blues a tots els racons de la ciutat.
0: Uh-huh.
2: Tindrem 7 actuacions per locals, d'esmorzar, després de vermut, alguna botiga de roba de la llar que s'ha volgut també a incorporar aquest any i alguna coseta així.
1: O sigui que pots fer, pots esmorzar, fer la compra...
0: Clar, tot mentre escoltes blues.
1: Sents blues per tota la ciutat.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Aquest any tenim la xurreria, que s'ha afegit la xurreria i farem allà, començarem a les 10. I, bueno, i després això, després ja el vermut i fins la 1 tindrem concerts durant tot el matí.
0: Molt bé.
2: I per acabar, pues, amb un músic d'aquí de Rubí, com el Sergi Estella, davant del Casal Popular, el Crac. Uh-huh. Allà farem una paelleta popular.
0: Això no està anunciat, eh? Això no està anunciat.
2: Això és per que escoltin el programa.
0: Ah, això mateix, una primícia, una primícia.
2: I farem això, farem una paelleta, tindrem actuació de Sergi Estella i, bueno, no podrem quasi ni fer la migdiada, que ja haurem d'anar a una altra vegada a l'amfiteatre del castell.
0: Molt bé.
2: Allà començarem a les 8 amb The Higgs, amb la Carla Sunday.
0: Sí.
2: Després continuarem amb la Irene Corinne, amb la seva banda i com a artista convidat el Balta Bordoi.
0: Molt bé.
2: Que també tenim ganes d'escoltar la Irene Corinne. Nosaltres encara no l'hem escoltat en directe, però per gravacions i coses que hem escoltat, crec que és una cosa molt interessant de veure.
0: Sí.
2: I que jo, perquè he escoltat, et porta bastant a les dames dels blues i a aquella textura de veu que escoltes en gravacions antigues.
0: Molt bé, sí, sí.
2: I després ja tindrem el dissabte el plat fort, que serà el Daninello, amb el seu espectacle de 40 anys als escenaris, amb un septeto, bueno, amb una bona base rítmica, ja bateria, congas, vents, bueno, també amb moltes ganes d'escoltar i que portava molt de temps intentar portar el Daninello i mira, ja al final aquest any ha pogut ser i ha quadrat tot i el tindrem a Rubí.
0: Fantàstic.
2: Vale, després...
0: I el diumenge?
2: El diumenge, pel matí, farem ja, com també des de la societat hem fet també l'escola de l'Indie Hop aquí, pues també aprofitarem i farem una matinal de ballades de l'Indie Hop.
0: Però l'escola aquesta de l'Indie Hop també depèn de la societat de blues de Rubí o això va independent?
2: Sí, sí, sí.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, és una iniciativa nostra en col·laboració amb la Sandra, que és la professora, i en col·laboració amb el Casal Popular, que és deixant l'espai. I, bueno, ja som uns quants que estem en P2.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Sí,
2: aprenent a moure. Molt bé, és interessant, és fàcil i jo sempre que dic que jo, com ho diu el Fito, que hi ha una cançó que diu que sordo d'un pie, pues jo que també sóc sordo d'un pie i encara sí, veus tu que vas aprenent coseta. I posarem en pràctica tot això pues, el diumenge a la Rambla del Ferrocarril a les 12.
0: Molt bé.
2: I, bueno, i aquí ja estarem, suposo que bastant cansadets, i només ens quedarà el concert de Cluenda, que serà el Lluís Coloma Trio, amb el Kit Carlos, que vindrà des de Sevilla.
0: Que també serà en l'escenari del castell?
2: També al castell.
0: Molt bé.
2: A l'amfiteatre del castell.
0: Fantàstic, doncs un programa rodó. 13 edicions, com ho porteu?
2: Encara amb ganes i encara amb emoció, no? De com ara que ens truqueu, que estem aquí acabant de definir els últims detalls i tot això. Realment amb il·lusió, no? Ja no som tan joves com fa 13 anys, no?
0: Oh,
2: però bueno, encara tenim una mica d'il·lusió i de ganes i bueno, i això que diem, que cada pal que
0: aguanti la
2: a la roda, pues alguna de moment tenim la capacitat de buscar alternatives i de fer bueno, d'aquesta resiliència de la que tant parla el blues, no? Pues nosaltres de moment la tenim també.
0: Molt bé, pues escolta, continueu endavant, perquè jo crec que Rubí s'està transformant en el centre neuràlgic del blues a Catalunya, i des d'aquí una forta abraçada i molts ànims.
2: Moltes gràcies a vosaltres per haver pensat en nosaltres i us esperem aquí.
0: Perfecte.
2: Per fer la receta.
0: Molt bé, una abraçada, Carles.
1: Molta sort.
0: I records a l'Anna.
2: Molt bé, ara li donaré.
0: Vinga,
2: moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, doncs ja sabem. El plan del cap de setmana.
0: Sí.
1: Un dels plans de cada setmana, però segurament el més gros, no?
0: Molt bé, i els que vulguin, si algú vol triar alguna de les bandes, doncs he portat aquí una mica d'una mostra de cadascuna d'elles. Per exemple, podem escoltar l'Ibai García amb el seu Blues Project. Endavant.

0: Això era Ibai García, del País Basc. Pachoski es diu aquesta cançó, del seu disc Chasing the Blues. I més cosetes, perquè podem sentir també, perquè això serà el divendres, i el divendres guitarreo a tope a Rubí, perquè després vindrà el senyor Paul Ball, i doncs això, podem escoltar There's Something You Should Know, d'aquest senyor.
1: Val.
0: D'aquest senyor de Texas.

0: Doncs això és el senyor Pol Val, que estarà el divendres a Rubí, i el dissabte estarà el Sergi Estella, que rima amb...
1: paella.
0: A fer la paella popular de Rubí, i podem sentir alguna coseta d'ell també, perquè aquest tema Looking for Trouble...
1: Looking
0: for Trouble, buscant brega. Buscant brega del seu àlbum Blood Like Wine.

0: Aquest era el senyor Sergi Estella i buscant brega. I si el voleu veure, doncs això, a Rubí a l'hora de la paella, com a les 12 i mitja, no?
1: Sí, 13, posa.
0: Sí, a les 13, fantàstic.
1: El crac.
0: El crac. El crac.
1: Fantàsticament.
0: El crac, què és el crac? I per la nit, la senyora Carla Sanday, que em sembla que està fincada també a Rubí, doncs estarà amb els seus The Hicks i també m'agradaria sentir-lo una miqueta, no? O què? Va, doncs som-hi. Del seu àlbum Teardrop Sessions, Teardrops from My Eyes.

Doncs aquí estaven The Higgs amb la magnífica veu de la Carla Sunday, i els podeu veure a Rubí també en el 13è Festival de Rubí. I una altra cosa que podreu veure el dissabte serà l'automenatge del Dani Nello als seus 40 anys de carrera musical, de 40 anys sobre els escenaris. I per celebrar-ho, pues, podem posar aquesta cançó que es diu Wine-O. Oh.

0: Doncs això era el senyor Dani Nello, que celebra 40 anys sobre els escenaris i ho farà el dissabte a Rubí com a final de festa del dissabte. I com a final de festa ja i cloenda del festival, doncs tenim ni més ni menys que el senyor Lluís Coloma, mestre del Boogie Boogie, amb el Kid Carlos de Madrid i...
1: De Sevilla.
0: I això, i podem escoltar Boogie Wins Again, que millor.

0: El senyor Lluís Coloma, The Boogie Wins Again.
1: The Boogie o The Blues?
0: The Boogie.
1: Ah, era The Blues?
0: The Boogie. Era The Boogie. Sí, sí, sí. El Lluís Coloma, que
1: sí,
0: que
1: no, fa? No, no, diria el títol de la cançó.
0: Faig dubtar, eh? No, The Boogie. Boogie. Boogie, Boogie Wins Again. I el tindreu de cluent del Festival de Blues de Rubí el diumenge.
1: Déu-n'hi-do, el festival.
0: Déu-n'hi-do. Què més coses tenim a l'agenda, eh?
1: Donarà de sí. Ens ha donat més de tres quarts del programa, gairebé. Més coses de l'agenda, doncs pues, continuen les xerrades a la Biblioteca Tec, la sala del Blues per tu. I demà dimecres a les 19 hores hi haurà una xerrada superinteressant a càrrec d'un gran del blues de casa nostra, el pianista August Terrats, que a més és dibuixant, Terrats, i parlarà, farà una xerrada sobre blues i dibuix. Bueno, o sigui, a mi em sembla superinteressant, perquè m'agraden totes dues coses.
0: Sí, ho és, sí, ho és.
1: M'agrada el blues i m'agrada el dibuix.
0: Doncs escolta'm, és la teva xerrada.
1: És una xerrada que no podem perdre'ns. I hi haurà música en directe a càrrec de la Màriam Barahona i del Marc Ferrer.
0: Molt bé.
1: Sí, ja ho sabeu. Blues per tu a la Biblioteca Tecla Sala, dimecres 10 a les 19 hores.
0: Molt bé. I el Festival Clot amb Blues del senyor Leo Cayuela, aquest dijous 11 a les 20 hores, ens portarà el Chino Swing Slide amb el Tota al bar de la Farinera del Clot.
1: Mm. Molt bé.
0: I el diumenge 14 a les 7 de la tarda, Clot amb Ball a la plaça Carme Monturiol de, això, del Clot.
1: Molt bé. El Clot, que també està prenent força com a barri de Barcelona de activitat musical.
0: Una perquè, coseta, sí.
1: Sí, sí, perquè també aquest dijous, a les 20 hores, estareu vosaltres a l'Olalà del Clot.
0: Sí, amb un projecte així de country rural que es diu Dirty River. I bé, allà estarem a veure
1: que,
0: si...
1: Tot i que no formi part del festival, forma part del Clot.
0: Exacte.
1: O sigui que, molt bé. Visca el Clot. A més és un... Tota la zona és magnífica, és tot al voltant del mercat del Clot i és una zona peatonal amb bars i terrasses que és fantàstic estar per allà. O sigui que molt recomanable. I més coses de l'agenda. Continua les celebracions del 30è aniversari de Bad Music. I aquest diumenge 14, a l'horari de vermut, a les 12 hores, tindrà lloc un altre concert d'aquest seguit de concerts de celebració del 30 aniversari de Bad Music. En aquesta ocasió serà The Whisper and Friends. Així que ja ho sabeu, el diumenge, horari vermut.
0: Molt bé. I per acabar, com a mínim, els destacats de la setmana, tindrem a la BBBB, és a dir, la Barcelona Big Blues Band, en el Jamboree, el diumenge, tant a les 19 hores com a les 20:30, i aquesta setmana porten com a convidat el saxofonista baríton, el senyor Pere Miró.
1: Fantàsticament.
0: O sigui, aneu al Jamboree, aneu al Jamboree, aneu al Jamboree, i qualsevol dia deixen de fer música.
1: S'ha d'anar al Jamboree. I per la resta de l'agenda, ja sabeu, teniu els Jitters de Blues de l'estimat Lluís Souto. Jo destacaria una cosa més, tot i que no estigui destacada a l'agenda de Lluís, però que sempre és destacable que surti un nou joc que fa música en directe. En aquest cas és el 700 milles, que està al final de la Rambla, molt a prop del Monument a Colom, i que aquest dijous 11 a les 20 hores tindrà a la Sweet Marta i al Johnny Bigstone. O sigui que estem de celebració, que hi hagi un nou joc que esperem que duri molt.
0: Exacte, esperem que duri molt. Esperem que duri molt i benvingut sigui. Benvingut sigui en aquesta ciutat òrfana de música en directe.
1: I tant, i tant. Seguim!

Blues for a Day, Dinah Washington, introduint aquesta secció d'efemèrides del blues d'un dia com avui. Què va passar? Un dia com avui, de 1924, el Jelly Roll Morton grava un dels primers blues que es van gravar, que es deia Jelly Roll Blues, amb la seva banda. Per Genet Records a Richmond, Indiana, sentim Jelly Roll Blues.

0: Jelly Roll
1: Morton.
0: Jelly Roll Morton. Jelly Roll Blues, és difícil de pronunciar. Molt bé, també un dia com avui, un altre aniversari. Naixia a Doddsville, Mississippi, un bluesman, guitarrista i divulgador anomenat Fruitland Jackson. Havia sentit tu parlar del Fruitland?
1: No.
0: No, no? I havia sentit algun nom així.
1: I que es deia algun... Fruitland, no.
0: I no és un, no és un sobrenom, no és un no. Nickname, es diu així, Fruitland. Fruitland, o Fruitland.
1: Fruitland.
0: No, no sé, o sigui, suposo que els seus pastissos d'aniversari no són de xocolata, són de fruita.
1: Sí.
0: Fruita variada. Però bueno, sentim, a més, té una cançó que és Happy Birthday Blues, sentim-la, que més adient, no?, que sentir Happy Birthday Blues.
1: El dia del seu aniversari.
0: Exactament.
1: Molt bé.

0: Happy birthday, Fruitland.
1: Happy Jackson, birthday.
0: Nascut el 1953. Bueno, el tio té reconeixement, a més de tenir discos i no sé si ha fet coses amb l'Alvin, Jan Blood, Heart, però a més té reconeixements WC Handy Awards per la seva labor divulgativa amb nens i amb escoles de blues. I, o sigui que des d'aquí...
1: Feliç aniversari.
0: Feliç aniversari, Fruitland.
1: Fruitland.
0: I també, celebrant aniversari de molt més antic, del 1902. Un tal Nehemiah James.
1: Tals estar rebusques, no, últimament?
0: Més conegut com Skip James.
1: Ah, bueno, va.
0: que naixia a Benton i a Mississippi. Sentim Hard Time Killing Floor.
1: Oh, yeah.

0: Keep James. Hard time killing floor. Nehemiah. Hard time killing floor. I ja que parlem de killing floor, i un altre aniversari, tot i que demà, 10 de juny del 1910, fa anys, Chester Arthur Burnett.
1: Aquest era
0: Howling Wolf. I acomiadarem el programa d'avui amb sí. Killing Floor.
1: Quina millor cosa.
0: Quina millor cosa. Quina una millor Killing Floor a una altra Killing Floor, d'un aniversari a un altre. Bona noig, Bruxelles del món mundial. Proper dimarts, darrer programa de la temporada. No us ho perdeu, que tindrem convidats.
1: Això mateix.
0: David Jan.
1: Fins la setmana que ve. Bona noig a tothom. Bona nit.

professionals d'èlit i que servissin de referència i provoquessin la creació d'obres modernes i importants. És en aquest context que Erik Eriksson, nat l'any 1918 a Vores, a l'oest de Suècia, crea l'any 1945 el Cor de Cambra d'Estocolm i prengué 7 anys més tard la direcció del Cor de la Ràdio Sueca, que amb els cors de les òperes d'Estocolm, Malmö i Göteborg era l'únic cor professional del país. En el curs del viatge de descoberta de la música coral europea, el Cor de la Ràdio Sueca i el Cor de Cambra d'Estocolm han fet sortir de l'oblit les obres de Poulenc, Jolivet, Messiaen i Martin. L'arc expressiu de les obres reunides és veritablement remarcable. André Jolivet va compondre l'any 1953 Epi Fatalame, obra a 12 veus per orquestra vocal, basada en textos sagrats egipcis, hindús, xinesos, hebraics i grecs, per celebrar d'una manera dimnari i mística el 20è aniversari del seu casament. Aquesta obra serà interpretada per Bjørn Hugan, tenor, Marianne Melina, soprano, Sven-Erik Alexandersson, tenor, i el cor de la Ràdio d'Estocolm, que dirigeix Erik Eriksson.

Olivier Messiaen, quan tenia 28 anys, va fundar l'any 1936 el grup França Jove, amb André Jolivet i Daniel Lesure, però no va trigar massa a fer-se un camí propi i personal entre un catolicisme intensament viscut, les tècniques avantguardistes i una filosofia global de la naturalesa. D'Olivier Messiaen escoltarem la seva obra Cinc refranys, una rèplica vocal de la Turangalila, sinfonia en 10 moviments que exalta l'agenda de Tristany i Isolda en un mite de l'amor, de la natura i de la mort. Interpretada pel Cor de Cambra d'Estocolm i dirigit per Erik Eriksson.

Sou a la sintonia de Ràdio d'Esvern al 98.1 de la freqüència modulada. Aquest és el programa La música coral més de 1000 anys d'història. Estem escoltant música dirigida per Erik Eriksson amb el cor de la Ràdio d'Estocolm i el cor de cambra d'Estocolm. I ara, fins al final del nostre programa, escoltarem música de Frank Martin, compositor nat a Ginebra i que considerava, fent referència a la seva missa, com una qüestió entre Déu i ell. Una obra escrita amb una música interioritzada d'una puresa plenament arcaica. Canta el cor de la Ràdio d'Estocolm i dirigeix Erik Eriksson.

0: Són les 11, el 9 de juliol. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Algú es deu pensar que potser ja estem de vacances o que ells haurien d'estar de vacances. No he dit 9 de juliol, però no, som el 9 de juny.
1: A gairebé tothom li agradaria, però encara ens queda un mes. Bé, en tot cas, en aquesta última hora que tenim per davant i que podem apamar, entrevistarem els dos presentadors de l'acte de la vigília d'oració del Papa Montjuïc, la periodista Mercè Raga, de Ràdio Estel, i Xavier Pérez Esquerdo, col·laborador d'aquesta casa, de la tarda, de Catalunya Ràdio, concretament.
0: Avui era la vigília perquè demà és el dia gros de la visita del Papa. Repassarem els escenaris pels quals passarà: Cambrians, Montserrat, el Raval i sobretot la Sagrada Família. I aquí, a la Sagrada Família, ens detindrem per parlar d'arquitectura. Benedetta Tagliabue no només ens explicarà la seva visió de l'edifici de Gaudí, sinó que també ens portarà a altres esglésies contemporànies repartides per diferents països i que ella considera que són úniques.
1: I qui tindrà avui l'última paraula del dia és una persona que en sap molt d'una de les malalties que tenen més prevalença a la nostra societat. Parlem de la diabetis. Ell acaba de publicar un llibre que es diu Más allá de la glucosa, cómo entender y tratar la diabetes desde la alimentación. Li demanarem, per exemple, què és la glucosa. És la part més evident, segurament, de la diabetis, però és l'únic indicador que hem de tenir en compte. Ell es pregunta: quantes vegades has escoltat frases com canvia els teus hàbits, tingues més força de voluntat, posa't a dieta, frases que diu que ens culpabilitzen. Amb ell aprendrem una mica més a conviure amb diabetis o no, amb la qüestió de l'alimentació. Serà a la part final del programa, 11:45 de la nit. I anirem a pams, com sempre. Tenim ara mateix 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I d'entrada escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 9 de juny. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat. Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tot, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
4: Gracias por la acogida a Barcelona. Bon dia i bon descans.
5: Que el Papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
6: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
7: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
8: Ja acabem de passar la Junquera i ara en camí a Ucraïna, on previsiblement entrarem, creuarem la frontera el dia 12, molt a la matinada, per anar directament a la hasta Odessa a deixar les ambulàncies.
9: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
10: I si vol passar abans d'anar-se'n, vol passar a pagar l'IVA de tot el que deu, perfecte.
11: La idea és defensar la laïcitat i la confessionalitat de l'Estat.
12: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
13: vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i a Montcada bifurcació aturàs més de mitja hora. Una vergonya.
14: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
15: M'ha semblat un regalet, la veritat.
16: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
17: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
18: O és la pau, però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
2: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: A les 11 i 7 minuts, i encara hi afegirem un document sonor més del dia d'avui.
19: Bona tarda a tothom! Bona tarda, Catalunya!
20: Bona tarda, Barcelona!
19: Bona tarda, Xavi Pérez Esquerdo!
20: Bona tarda, Mercè Raga!
1: Són ells dos, els periodistes Mercè Raga, de Ràdio Estel, i Xavier Pérez Esquerdo, col·laborador de la tarda de Catalunya Ràdio, que han presentat la vella d'aquesta tarda a l'Estadi Olímpic. Mercè, Xavier, bona nit!
21: Molt bona nit, Agnès!
1: Esteu refets ja o no?
21: Manel, bona nit!
0: Bona nit a tots!
21: Bona nit, jo... Xavi, on ets tu? Perquè, o sigui, ara mateix som perdudes. Anem amb la Neus Sala, que és una de les coordinadores de la vella, i la Cece Bertran, que ens ha ajudat en tot. I ara hem sortit al Poblenou, no, Neus? Portem com mitja hora perdudes, però bé. Molt, molt satisfets.
20: Jo, gràcies a Déu, m'he trobat uns veïns i m'han pujat al seu cotxe.
1: Què dius?
21: Ah, sí, de debò, que bo.
20: Sí, estic al cotxe. Mira, em porten a casa com un senyoret.
1: D'acord, per tant, ha costat, sortir de l'Estadi Olímpic.
21: Sí, una miqueta.
1: Aviam,
20: sí, aquí... però era una festa.
1: Era una festa. Escolta, heu parlat amb el Papa, heu pogut parlar-hi un creuament de paraules, un algo?
21: Endavant, Xavi.
20: No, gens, res. De fet, ens hem quedat més estona del que havíem de quedar-nos allà dalt de l'escenari.
21: Sí.
20: I havíem de... O sigui, quan entra el Papa per protocol i ja està. Cert és que hem estat treballant molt aquesta altra part de la vella on nosaltres no hi érem, però ens hem quedat una estoneta a dalt i hem d'anar, per favor, podem quedar-nos un parell de minutets més, i sí que després ja estàvem més cansats i hem volgut anar a canviar-nos i desmaquillar-nos i seure-ho i poder-ho gaudir des de les primeres fileres.
1: Home, jo imagino que de vegades he viscut aquesta feina amb una certa intensitat, és a dir, és un aparador increïble i a més, doncs, la proximitat amb una figura com aquesta, sí, sigueu o no creients, eh?
21: Sí, no, la veritat, Agnès, Manel, ha estat una experiència, de debò, per mi, i segur que pel Xavi també, una de les millors experiències de la meva vida, sens dubte. Jo, com a creient, puc dir-ho també, ha estat un repte personal i professional immens, però que des del primer moment, no sé com explicar-ho, Xavi, hem tingut una pau, vull dir, ha estat com que ens sortia del cor, no? I el fet de poder... Sí. Doncs, participar en aquesta acollida per rebre el papalló, i no sabeu com s'ha posat l'estadi quan han sortit les imatges amb Sor Lucía, que era com el primer contacte amb el Papa, la gent, però és que, mira, ha rugit com un lleó, perquè realment ha estat impressionant, Xavi, i més, o sigui, viure-ho des de l'altra banda de l'escenari, no?
20: Que sabia greu, perquè justament estàvem portant la gent cap a una

0: i ja ho hem deixat tot a mans de Déu. Jo sempre, bueno, ho comparo, no és que ho compari, però he tingut aquesta mateixa sensació quan organitzes un casament, que tu vas organitzar pensant en tots els detalls, però el dia, arriba el dia que dius, ara ja ho poso en mans de Déu i ja fluï.
1: Sí. Sí,
2: doncs molt bé. Escolta, i com us va arribar la proposta? Fa molts dies.
3: Ui, Agnès, Manel, fa molt... Sí, Xavi, què va ser? Fa uns mesos ja, no?
0: Jo diria, a mi crec que va ser el mes de gener. Crec que va ser una cosa
2: al mes de gener. Sí, al gener, Déu-n'hi-do.
3: Al gener, i Agnès, havíem d'estar discreció i callats, que no podíem dir a ningú.
0: I però això, feia gràcia, bueno, perquè, clar, jo treballant en tants mitjans de comunicació sentia que tothom anava dient aquí rumors i vindrà no sé qui, vindrà la Rosalía.
3: Clar, no, i jo a Radio Estel. Clar, i imagineu-vos, jo a Radio Estel, que, clar, nosaltres, o sigui, imagineu-vos com ho estem, com ens estem focalitzant amb aquesta visita del Papa, i jo pensant, és que jo no hi seré.
2: Clar, o sigui, clar, realment...
3: És una persona menys, no? Però tenim un equip fantàstic, i ha anat molt bé, i demà sí que hi seré, però bé, és això, perdó, Xavi, però jo la sensació era... Ho haig de poder explicar a l'equip, però no podia.
2: Mare de Déu, és a dir, anàvem organitzant el dispositiu, no?, de la ràdio per cobrir-ho,
3: sí,
2: i tu pensaves, bueno, a mi estan comptant-hi, però jo no hi seré.
3: Sí, no, però sí. Al final s'ha pogut coordinar bé, però sí que això és com a més d'anècdota, no? Però el Xavi, jo crec que té una anècdota molt divertida amb la teva dona, no, Xavi?
0: No, clar, jo no podia dir res, absolutament.
2: Però no li vas dir?
0: No, les coses de l'Església, Agnès i Manel, que la Iglesia no està
2: parada. Ja, veure...
0: El moment que la meva dona anava veient que em trucaven cada dos per tres els mossens i tota la cúria i el bis, i em deia, escolta, m'has d'explicar alguna cosa? Que t'has de fer diaca o alguna cosa? I vaig demanar permís, sisplau, si podia dir alguna cosa. Però l'anècdota més divertida ha estat avui, que quan ja la Mercè estava a l'estadi, jo venia de Barcelona Televisió amb la Núria Ferrer i venia de camí, que per cert avui es podia circular de meravella per Barcelona.
4: Sí, és veritat.
0: Sí. Em diu la Mercè, no saps què m'ha passat? I dic, què? Diu, m'he deixat el vestit a casa.
2: No, ostres. Mercè...
4: Ostres.
2: Quins nervis, no? De sobte?
3: Però ha estat una carambola, eh? Perquè just estava parlant amb el Xavi i dic, Xavi, on ets? I em diu, soc al Poblenou. Doncs canvia de direcció i passa per casa meva i m'agafes el vestit. I ha estat un angelet que he tingut.
2: No, sí. Això dona mostra, jo crec, dels nervis, no? Perquè si no, no t'oblides una cosa així. Vull dir, és evident que...
3: No, perquè, clar, anàvem amb maletes, o sigui, anàvem com molt preparats, però clar, el vestit, exacte. Però tu imagina't, Agnès, Manel, l'emoció que teníem, que jo el que volia era ja rebre el Papa, mira igual el vestit.
0: Ai, tens la bossa?
3: Ni res, sí.
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí, tinc la bossa, sí, ara l'he agafat, el vestit.
2: Ara ja és igual, tenés. Sí. Ara si el perdessis sí. Ja... Escolta'm, i us queda alguna cosa demà encara, Xavier? Teniu feina encara o què?
0: Oh, ja està, ja hem acabat, gràcies.
2: Ja està,
0: a tu,
2: senyor. Ja
3: jo
2: està,
3: no, jo no. Ja jo demà Sagrada Família amb Radio Estel, focalitzada. Ara sí, ara, Agnès, Manel, ho haig de donar tot, perquè com no he estat aquests dies, almenys
4: sí,
3: ara...
4: Sí, demà compensar.
3: Exactament, però
0: ara
3: t'he de dir
0: que hem fet un màster.
2: Home, m'ho imagino.
0: Un màster de protocol,
3: però escolta,
0: de litúrgia.
3: Però ens han acompanyat un equip,
0: molt.
3: Un equip.
0: Meravellós.
3: Però un 10, amb la Neus, amb la CC, amb la Carme Monté, amb l'Ignasi Miranda, amb mossèn Bosch. Ens ho hem passat tan bé que jo crec que el camí ha estat el millor regal.
2: Home, mossèn...
3: No volia que s'acabés.
2: Mossèn Bosch, que és el Carles Bosch, que és
3: correcte.
2: Aquest mossèn tan jove, de 32
3: sí.
2: anys, que ha estat l'encarregat de fer l'organització de l'acte multitudinari d'avui i que crida l'atenció justament per això, per la seva joventut, perquè no en veiem gaires de mossèns doncs, tan joves, no? I ja tant en primera fila organitzant en un acte com aquest.
0: Però t'he de dir que avui s'ha fet gran de cop.
2: Li han caigut els anys de cop, no?
4: Demà canes.
0: Sí, he vist començar a veure canes i dic, ostres, Carlos, que estan sortint moltes canes.
2: De sobte,
3: no? Però hi ha hagut un moment, Xavi, te'n recordes? Va ser ahir, crec, que a l'assaig general, que de cop i volta érem nosaltres allà a l'estadi olímpic, i dic, me'n vaig a la sala de família, i dic, però després torna, sí, després torno, ara vinc, o sigui, és que era tot arreu, i dic, però que noi, d'on treu l'energia? Vull dir, sí o no, Xavi?
0: És jove.
2: És l'edat,
3: sí,
2: no?
3: I la il·lusió i les ganes.
2: També. Escolteu, doncs...
0: Bueno, escolta, jo també vaig presentar una gala amb tu, Agnès, recordes?
2: Sí, però estem anant molt enrere.
4: A veure, no, però expliquem-ho bé, què va ser això,
0: La gala de final de la...

0: Sí, no, doncs fa concretament...
1: Ja, perquè sou de la mateixa promoció, vosaltres dos.
0: Som de la mateixa, però el Xavi va estudiar... Oi, tu vas fer audiovisual, ai, publicitat.
2: Jo vaig fer comunicació audiovisual.
0: Amb la Mary, jo me'n recordo, esclar, amb la seva dona. Jo ara m'estic recordant de la dona i dic, no li ha dit, tu, després de 30 anys junts.
1: O sigui que veu fer una gala aquí els dos, eh?
0: Vam presentar
2: a l'auditori, sí.
1: 40.000 persones no hi havia, però.
0: No, i teníem 20 anys.
1: Doncs has anat prosperant. D'aquí 10 anys pronostico que presentaràs davant de 150.000 persones.
0: Ja pot ser, vés a saber. És passet a passet, cada 25 anys es multiplica la cosa.
1: Exacte.
0: Bueno, una abraçada molt forta, Xavier, Mercè, i gaudiu d'aquestes bones sensacions que us ha deixat això d'avui.
3: Moltes gràcies. Gràcies, bueno, Agnès, gràcies, Manel. Adéu, Xavi.
2: Manel, Agnès, el seu la mirada.
1: Amunt, amunt.
0: Vinga, ben amunt.
3: Vinga, adéu, bona feina. Adéu, bona nit. Adéu. Bona nit.
1: Passa un minut i mig d'un quart de 12 de la nit. Demà es viurà també un fet insòlit, i és que serà la primera visita d'un papa a un centre penitenciari espanyol, i es produirà demà al matí a Catalunya, de camí a Montserrat. Lleó 14 s'aturarà a Brianzo, on es trobarà amb una vuitantena d'interns. Montse Poblet, bona nit.
4: Hola, bona nit. Són homes i dones de Brians 1 i 2 i també de la presó de Batràs, que habitualment participen de les activitats de la pastoral penitenciària i assisteixen a les misses que es fan dissabtes i diumenges a les presons. La Josefina és una de les escollides per parlar amb el papa. Li llegirà un text escrit per ella i revisat per la pastoral.
5: Que li diré és que estic molt emocionada, molt agraïda de que ens vingui a veure i que s'hagi acordat de nosaltres, dels interns també. Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts.
4: La visita del papa a Brians s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà del centre, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó 14 serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
6: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
4: L'acte es farà al Teatre de la Presó. Només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brians 1 cantant Ayúdame a caminar, i el tancaran elles mateixes amb una estrofa del Virolai.
0: I el papa Lleó 14 també serà demà al matí a Montserrat, que l'últim any ha celebrat el mil·lenari del monestir. L'abadia espera aplegar unes 8.000 persones que han hagut de fer reserva prèvia. Des d'aquesta tarda ja hi ha restriccions d'accés a la zona. Monistrol de Montserrat, Nàtia Dell.
7: Tot a punt a Montserrat, la vigília de la visita del papa, que ha d'arribar a l'abadia a 3:15 del migdia i s'hi estarà fins després de dinar. No es pot accedir al monestir des d'avui en cotxe, excepte els vehicles autoritzats i autocars de grup amb reserva prèvia. A la visita de Lleó 14 es preveu l'assistència aquí a Montserrat d'unes 8.000 persones acreditades, entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes de diferents punts de Catalunya i fidels amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe tot l'acte. Es recomana anar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat i caldrà pujar amb cremallera o aeri. L'acte central del pontífex serà la pregària del Sant Rosari, que presidirà a l'interior de la basílica amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. Cap a 1:15 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels i visitants. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar per cert el seu mil·lenari, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
1: Doncs tot seguit enfilarà cap al barri del Raval. El papa, que és de l'ordre dels Agustins, anirà a la parròquia de Sant Agustí per conèixer de primera mà les entitats que ajuden persones vulnerables. Albert Prat.
8: Sí, amb la visita a aquesta parròquia del Raval i a la presó de Brians, el Vaticà vol enviar un missatge que el papa també està al costat dels més vulnerables i que vol conèixer de primera mà la feina de les entitats que estan cada dia al peu del canó, tal com explicava la setmana passada el rector de la parròquia de Sant Agustí, el pare Faustín, en aquest programa.
9: Quiero hablar con los responsables para saber un poquito cómo se actúa la arquidiócesis de Barcelona en las obras sociales.
8: De fet, el pare Faustín i Lleó 14 es coneixen bé, perquè el rector d'aquesta parròquia va acompanyar, va fer de xòfer a Robert Prevost abans de ser papa en un viatge dels Agustins a Tanzània. A la trobada de demà davant de 200 persones, el pontífex parlarà amb la responsable de Càritas de Barcelona, amb el director d'Obisno, una associació que ajuda a antics presos i a persones amb addiccions, i amb una religiosa que acompanya víctimes d'explotació sexual.
0: El punt àlgid de la visita del Papa a Catalunya serà demà al vespre amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. L'acte començarà a 8:15. El Papa hi arribarà amb el Papa Mòbil després de fer un recorregut d'un quilòmetre per l'Eixample amb l'objectiu de saludar els ciutadans. Oriol Pujador, com serà?
10: Doncs a 6:15, una hora abans, a la confluència del carrer Rosselló amb el Passeig de Gràcia, quan començarà aquest recorregut del Papa Mòbil. La comitiva avançarà en línia recta pel carrer Rosselló per acabar girant al carrer Sardenya. A 8:15, com deies, és quan s'espera que comenci l'acte oficial. 8.000 persones assistiran a la benedicció, 4.000 a dins, 4.000 més a fora. A la plaça de Gaudí, per seguir-ho a través de pantalles gegants i amb cadires de plàstic instal·lades. També hi haurà 250 bisbes i cardenals de tot el món i moltes, moltes autoritats. Els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, el president de la Generalitat, el del Parlament, 14 ministres, 7 consellers, l'alcalde de Barcelona. Quan acabi la missa, Lleó XIV sortirà a beneir la torre, s'il·luminarà des de terra fins a la creu i un espectacle de drons que dibuixarà el rostre d'Antoni Gaudí tancarà la nit. Recordem que l'acte de benedicció es fa demà, 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte.
1: 9 minuts i arribarem a 12:45 de la nit. Aquí tenim una escena diària quan acabem el Catalunya Nit, i és que ens creuem amb la Marta Romagosa, parlem fluixet, sí, perquè estan fent aquí el butlletí. Avui això no passarà, perquè ja la tenim situada també a Montserrat. Marta Romagosa, bona nit.
11: Què tal? Bona nit, com esteu?
1: Oh, quina veu ja de pau,
11: estem,
1: eh?
11: Ja? Sí, realment. Sí. Tu no saps, jo avui he entrat en pau molt abans de començar la nit dels ignorants, que sempre és el meu moment de pau. Avui he sigut molt abans, perquè és que és per estar aquí i veure-ho, això, eh? No dono l'abast de fer vídeos del silenci que hi ha i aquest ambient de... Vols dir que aquí passarà alguna cosa demà?
1: Segur.
11: I sí.
1: Sí, segur que sí, segur que sí. D'entrada, avui, nit dels ignorants des de Montserrat, què tens previst?
11: Doncs mira, a part de sempre, ja sabeu que obrim els telèfons i la gent, no hi ha dia que no ens digui alguna cosa que ens sorprèn, vull dir que tothom sap que avui som a Montserrat i estic convençudíssima que hi haurà oients que trucaran per explicar alguna anècdota, algun casament, alguna altra cosa, alguna caiguda o qualsevol altra cosa que els hagi passat aquí a Montserrat, perquè hi ha molta gent que és molt aficionada a pujar a la muntanya de Montserrat. A part d'això, doncs hem demanat al portaveu i administrador del monestir, el pare Bernat Juliol, que ens vingui a veure per explicar-nos una mica tot això, com està organitzat, i saber aquelles coses també curioses, no?, que volem saber, com ara, no sé, si li regalaran alguna cosa al Sant Pare, què menjaran quan facin l'àpat plegats, quines autoritats que hi ha, què se'ls hi diu, com han d'anar vestides aquestes autoritats, sobretot els que hi hagi dins de la basílica, perquè clar, esperen entre 8.000 i 10.000 persones, vull dir que és una xifra que ens diuen que és de les habituals quan hi ha molta gent a Montserrat, però clar, això passa durant tot el dia i aquí passarà en un període molt concret de temps, per tant, o sigui, tot està super organitzat perquè la gent es pugui moure el mínim possible només allà on poden anar. Vull dir que està tot molt ben muntat, però veurem que a vegades passen coses, doncs, que no es poden preveure.
1: Exacte.
11: No? I després, aprofitant que nosaltres aquest dia de la setmana sempre fem una ruta per algun lloc o pel món o per Catalunya, aquesta setmana li hem demanat a en Gerard López, home, que ens faci unes rutes per Montserrat, ja que som aquí. Jo no sé si demà al matí, entre una cosa i l'altra, m'animo, i un cop passada tota aquesta seguretat encara acabo fent alguna ruteta. Però vaja,
1: sí, tu,
11: demà no a les 12 serem aquí també, vull dir que ja ho veureu.
1: Això t'anava a dir, que no sé quina hora podràs sortir tu de Montserrat després.
11: Doncs no ho sé, haig de fer una intervenció al matí amb l'Ostrell, al matí, sí, de Catalunya Ràdio, i després intentarem baixar, perquè clar, la pròxima nit hem de tornar des dels estudis aquí on sou vosaltres. Vull dir,
1: doncs que no t'hagin
11: i...
1: de fer un lloc al Papa Mòbil.
11: No, segur que no, segur que no. Intentarem colar-nos al cremallera, que això sí, hem pujat al cremallera fabulosament, pràcticament sols aquesta tarda, i espero que demà també puguem baixar, o com a mínim sabent que hem d'estar a la ràdio una hora determinada i que necessitem una mica de descans abans, doncs que ens puguin, ja no dic colar, però sí intentar baixar amb una mica de marge per poder arribar a temps a tot, no?
1: Molt bé, doncs t'escoltarem, que aquí tots som ignorants. Bona nit.
11: Doncs vinga, bona nit, que vagi bé.
1: Adéu.
11: Adéu.
1: Doncs va, fem una pausa per la publicitat i després no us perdeu la ruta, podríem dir, turística i arquitectònica que farem amb la Benedetta Tagliabue, perquè valdrà la pena.
12: Catalunya nit.
13: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
14: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
15: 31.614. 31614. Sèrie 18.
14: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
13: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
16: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
17: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
16: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
13: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
16: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
13: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
17: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
16: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
18: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
13: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
19: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
13: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.
21: La nit dels ignorants s'hereda.
22: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
21: Pot arribar a travessar oceans.
23: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
21: Veu com creixen els seus oients màgics.
24: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
21: I posa la pell de gallina.
25: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
13: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
25: És que m'heu posat la pell de gallina.
13: Cada migdia a la una, La solució, amb Elisenda Carot.
26: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
27: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
26: Per aprofundir en tota mena de temes.
28: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
26: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
29: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
13: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La solució, amb Elisenda Carot.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
12: Catalunya nit.
30: Luna a la de una. Y cuando quieres sale eso y no crece la lechuga.
12: Les notícies sota la llum de la lluna.
30: Luna, que te mereces.
12: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
30: Luna, a la de una.
12: Catalunya Ràdio.

0: Avui estem parlant molt de la visita del Papa, ja fa dies que en parlem i més que en parlarem, però no seria el mateix, sens dubte, sense la Sagrada Família. No sabem ni tan sols si passaria per aquí el Papa si no hi hagués un edifici com el que va imaginar Antoni Gaudí. I quan parlem d'arquitectura, que és el que volem fer ara, parlar d'arquitectura i d'esglésies, però quan parlem d'arquitectura ja sabeu que aquí ens agrada trucar a la Benedetta Tagliabue, que és la nostra col·laboradora al Catalunya Nit, i la podem saludar ara mateix. Benedetta, bona nit.
1: Hola, bona nit. Què tal, Manel?
0: Bé, molt bé. Mira, moltes ganes de parlar amb tu, perquè ara ho volem agafar això per la banda de l'arquitectura, i d'entrada volíem fer una primera parada amb aquesta basílica, aquesta església que mirarà tot el món demà, o bona part del món, i que realment atrau moltíssima gent, que és la Sagrada Família. És sens dubte una icona, hi ha gent que els agrada, gent que no els agrada, hi ha debat, però en qualsevol cas, com la veus tu, la Sagrada Família, com a arquitectònicament?
1: Arquitectònicament, ara no hi ha res a dir, és un monument excepcional, és algo increïble, i a més és molt telegènica, o sigui que quan la veurem a la televisió tots ens quedarem impressionats, com ha passat fa uns anys amb l'altra visita papal. I aquesta vegada la veiem més adelantada, o sigui, serà encara més impressionant.
0: Clar, quan es parla de la Sagrada Família, doncs hi ha gent que es limita al m'agrada, no m'agrada. Fins a quin punt, més enllà d'això, de que agradi o no, és un edifici excepcional? Fins a quin punt? És a dir, què la fa diferent?
1: La fa diferent perquè el concepte original és el concepte d'un personatge, que és l'Antoni Gaudí, que era realment més que genial. No se sap d'on venia, no? La seva manera de pensar, la seva manera de concebre l'arquitectura. Però, clar, l'Antoni Gaudí també deia que una catedral, perquè aquesta és una gran catedral, no la fa una persona, la fan generacions, amb tots els desitjos de les generacions de tenir un lloc de cult molt important. I llavors, en aquest sentit, és molt correcte que l'Antoni Gaudí ha donat unes línies guies, ha donat una part construïda que és increïble, i ara l'estem seguint construint en anys i anys. O sigui, em sembla una cosa molt coherent amb el pensament de Gaudí.
0: És un edifici amb mil i un detalls. És a dir, perquè si la veus de lluny, veus bàsicament aquesta mena de columnes mirant al cel, no?, per entendre's, les torres, però cada cop que hi ha plans, allò, detall de l'edifici, a tot arreu hi ha coses.
1: És increïble, però jo crec que això és molt correcte, no? Si tu mires la façana de la Nativitat del Naixement, ja veus que Gaudí anava endavant en detalls. O sigui que era lentíssim perquè ell construïa detallet darrere detallet. Clar que tenia com el plan general, no? que hi ha més o menys el plan general del que ho volia fer, però anava fent, agafant una fulla, una senyora, una gallina, i fent com aquesta composició increïble feta de detalls. Llavors, ara, al seguir la feina, m'ha semblat molt important que tots els arquitectes, pensadors, dissenyadors que han seguit, artistes que han seguit aquesta feina, han donat tanta importància als detalls. Em sembla fonamental.
0: Per dintre també, la majoria de gent la veu per fora, per dintre també en té molts. A tu, en general, t'agrada la Sagrada Família?
1: A mi la Sagrada Família m'encanta. Quan era només una façana, dos torres i unes escales helicoïdals que arribaven cap a dalt, a mi m'encantava anar allà, portar els meus turistes, fer les escales caminant, i realment és una experiència impressionant. Però ara és encara més. Ara és més complicat entrar-hi, però és una experiència increïble. Si tu portes algú de fora, quan entra la Sagrada Família, és difícil que no digui uau, i quedi estupefacta.
0: Clar, ara ja és l'església més alta del món, ara anirem per altres escenaris, però abans, si et fessin triar, que això ja m'imagino que és molt difícil, complicat, però un edifici de Gaudí, tu et quedaries amb la Sagrada Família o en triaries un altre?
1: Mira, la Sagrada Família sí, però no és del tot del Gaudí, em sembla, perquè clar que s'ha acabat amb uns planos a Gaudí, però s'ha tingut que inventar molt, llavors és una cosa més col·lectiva. Jo crec que m'agraden edificis com, per exemple, el Parque Güell, que no és un edifici, és un paisatge, o un edifici com el Palau Güell, que és una cosa molt preciosa, molt cuidada. Pues, no sé, Gaudí és fantàstic tot.
0: Sí, el Palau Güell, que passa molt desapercebut per molta gent, eh? Hi ha costum de veure la Pedrera, de veure la Casa Batlló, la Sagrada Família i el Parc Güell, i en canvi aquest edifici que està al Raval...
1: El Palau Güell, exacte.
0: Exacte, no és tan comú. D'acord, doncs
1: I
0: va.
1: I val la pena.
0: I val la pena, sí. El que és evident és que com a església suposo que podem dir que la Sagrada Família és única
1: sí,
0: al món.
1: Sí, és increïble, única al món. I aquest any, ja veuràs, demà serà un deslumbre, una cosa impressionant.
0: Segur que sí. Única al món, però això no vol dir que no hi hagi altres esglésies que per un motiu o un altre també siguin úniques al món. Si ens fixem una mica més o menys en edificis contemporanis, perquè moltes vegades quan pensem en esglésies allò retrocedim segles, eh? Però si pensem més o menys en el món contemporani, a quines esglésies ens portaries tu si poguessis triar?
1: Mira, com esglésies com úniques i especials, per exemple, jo tinc una que està al meu cor, que és a Itàlia, i es veu molt bé perquè és l'església de l'autopista. I aquesta era l'idea, no? Posar una església que la veiés al número més gran de persones possibles, perquè a l'autopista mira quanta gent passa. I aquest arquitecte molt bo, que era un arquitecte de l'època feixista i al final de la seva vida era molt religiós, ha volgut fer aquesta obra que es veu des de l'autopista, que és una obra d'arquitectura excepcional. Ella es deia Giovanni Michelucci i la seva església és l'església de l'autopista.
0: Ostres, doncs una idea molt original, perquè normalment també, això que dèiem de tirar segles enrere, normalment les autopistes ens les imaginem al centre històric d'una ciutat, doncs aquesta a l'autopista. Va, doncs ja en tenim una per fer turisme. Aquesta on la trobaríem?
1: Exacte.
0: Quin lloc?
1: Aquesta a l'alçada de Florència, una
0: molt
1: mica
0: bé.
1: Abans de Florència, a l'autopista A1 italiana, i val la pena sortir, anar com cap a l'aeroport, per trobar l'església i anar-la a visitar, perquè realment és preciosa dintre també.
0: O sigui, m'encanta la idea, eh? En comptes d'àrees d'allò de servei, de peatge, parem per anar a veure l'autopista, a l'església de l'autopista.
1: L'església de l'autopista, veus que bé.
0: Doncs ja tenim una, va, quina altra?
1: Quina altra? Bueno, jo crec que una altra tira una mica molt cap a Itàlia, perquè sóc italiana, però una altra que és excepcional és el santuari de Padre Pio a Sant Giovanni Rotondo, in Puglia, che è una cosa incredibile. E deriva da che Padre Pio era come considerato un san, non so se era san realmente o che, però all'epoca, diciamo, quando egli stava vivo, era un personaggio super carismatico che tenía molti seguidori e han tenuto che fare una iglesia espressamente perché, claro, arrivavano a avere con 30.000 persone allà. Allora, han tenuto che fare una gran iglesia. Però tenien una contraddicció, perquè el padre Pio era un fraile, com es diu, cappuccino, o sigui, una cosa franciscà, una cosa com humilde, i llavors no volien fer una mega iglesia més gran que el Vaticà. Llavors han creat un arquitecte molt bo, que és el Renzo Piano,
0: sí.
1: I gli han demanat a fer una iglesia fabulosa, enorme, però nel mateix temps humil.
0: Bé, bé, clar, això ja entrem en el món de les contradiccions de l'Església, que també donaria per molt. Però és veritat que l'estic veient ara en imatges, jo conforme la Benedetta va dient coses, m'ho vaig obrint aquí a internet, i realment tant la de l'autopista com aquesta són espectaculars.
1: Són espectaculars. Aquesta de Sant Giovanni Rotondo té com... no té façana, pràcticament. És com un lateral que tu veus. I veus aquesta estructura feta de pedra de veritat, o sigui que han treballat els enginyers d'Aro, per Peter Rice, que era un geni, amb el Renzo Piano, i han fet aquestes arqueries de pedra plena. Una cosa impressionant i que ara, avui en dia, no es pot fer.
0: Clar. Va, doncs ja en tenim dues, a banda de la Sagrada Família. On més ens pots portar?
2: Mira, puc portar a Harvard, a Boston, a prop de Harvard hi ha el campus del MIT,
0: sí.
2: I allà Saarinen, un arquitecte boníssim que era del nord d'Europa, però que després s'ha mogut als Estats Units, ha fet una capilla, però una capilla molt oberta. És una capilla molt bonica quan entres i et preguntes, però aquesta és una església o què? I després llegeixes la placa i veus que aquesta és una capilla que vol acollir a totes les religions. Llavors no hi ha símbols específics i hi ha un lloc per contemplar, per entrar com una mica en meditació, però qualsevol religió està acceptada per aquí. I jo crec que això és sí. molt maco.
0: Sí, l'acabo de consultar també i és ben bé així. És molt original, de dintre molt bonica, per fora gairebé no diries que és una capella o una església. I és veritat que no sí. hi ha, per exemple, la típica creu o un campanar no. o aquest tipus d'elements, eh?
2: Exactament, i juga molt amb la llum que realment és la meravella que tots els humans tenim, és el joc principal d'aquesta arquitectura, és una arquitectura estupenda.
0: Molt, molt recomanable. Va, doncs tenim temps per una església més i et deixem aquí alguna que hagis fet tu, que sabem que n'has fet una de molt moderna i de molt xula, així que aquesta ha de ser teva, eh?
2: Sí, bueno, nosaltres hem tingut la sort de fer una església i és a Ferrara, que a més és una ciutat italiana molt i molt maca, i saps, fer una església és una gran experiència, realment, perquè treballes amb tot el tema de l'espiritualitat, del ritual, de la litúrgia, i amb artistes al costat. Ha sigut realment meravellós fer aquesta església a Ferrara acompanyats de l'artista Enzo Cucchi. Ha sigut molt maco.
0: És impressionant. Si la veiem per fora, descriu-nos una mica, perquè crec que la teulada la gent hi reconeixeria la vostra mirada, eh?
2: Jo crec que sí, eh? La teulada té aquesta cosa com de bòvedes una mica catalanes des de fora, està feta amb una estructura de formigó molt, molt forta i molt fina, i també està tota recoberta d'aquests totxos molt típics d'allà, que nosaltres hem treballat d'una manera especial. Però també la teulada sembla suspesa, perquè hi ha com una línia de finestres que fan veure la teulada suspesa sobre els murs. Llavors tens aquesta cosa com d'entrar ja en un edifici en suspensió.
0: Efectivament.
2: I quan entres...
0: I ara t'anava a dir, i per dintre el que heu fet amb la fusta és impressionant.
2: Sí, sempre teníem la fusta al cap, eh? Teníem moltes ganes de fer una coberta de fusta, fer l'estructural de fusta, que és molt complicat, llavors hem utilitzat la fusta com a element acústic, perquè clar, a dintre de la iglesia l'acústica té que ser suau, no tens que perdre els sons, i llavors allà hem fet una recobertura amb una fusta molt trençada que dona aquesta impressió de tenir quasi un dibuix molt càlid a sobre del cap, que dona realment tota una atmosfera. Els murs són de formigó, tal qual, no hem pintat, no els hem tocat, són molt durs, i la coberta de fusta és molt suau. I llavors també el paviment és molt suau, perquè és una pedra de pulla molt, molt maca, molt dolça, de color beige. I llavors tens aquesta cosa com de contrast també, no? Mm-hmm. I l'obra de Enzo Cucchi amb totes unes grans creus i unes formes de ceràmica negres és molt impactant, impactant.
0: Quan us arriba un encàrrec com aquest o quan guanyeu un concurs per fer una església, com adaptes la teva arquitectura a l'encàrrec en concret? Perquè aquí estem parlant d'una església molt moderna, és a dir, convido la gent a... Després posarem a la nostra pàgina web, quan pugem aquest àudio, posarem el llistat d'esglésies perquè qui vulgui les pugui anar trobant. Però com adaptes l'encàrrec que et fan amb la teva visió de dir vull fer una cosa contemporània, moderna, com és aquest cas?
2: Mira, jo crec que és contemporània moderna i en el mateix temps una mica barrejada amb la història. Tant que hem recuperat peces, per exemple, hem recuperat fustes, hem recuperat unes bigues antigues, enormes, abandonades, que estan al centre de l'església i fan una gran creu. I jo crec que aquesta cosa del contrast és molt important, molt maca.
0: Efectivament. Doncs, Benedetta Tàlia, avui hem començat a la Sagrada Família i hem acabat a Ferrara, però entremig ens hem trobat amb tot d'esglésies úniques al món, que també segur que faran que molta gent visiti aquests temples més enllà que siguin religiosos o no. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
1: Gràcies. Gràcies, Maria.
3: Tres quarts de 12 de la nit, és hora de treure el cap a la rotativa d'Imprinsa, allà al comandament, com sempre, un dia més. Lídia Téllez, bona nit.
4: Hola, bona nit, Agnès.
3: T'han arribat les portades de l'Ara i el Periódico?
4: Sí, han arribat.
3: Va, endavant, pues amb l'Ara.
4: Per una banda tenim, Trump acusa l'Iran de batre un helicòpter nord-americà a Ormuz i avisa que respondrà. Una altra notícia, Espanya lidera el decomís de droga a Europa. I la notícia principal, el papa reivindica un país divers, acollidor per a tothom. I la foto de portada és ahir el papa a la catedral. Després, la mateixa foto també la tenim en el periòdico, i en aquest cas diuen, el papa llama a los catalanes a ser constructores de unidad. Una altra de les notícies, a partir d'hoy el juez tomará declaraciones a vecinos, médicos y abuelos del bebé maltratado. També tenim fallos de software. Rodalies i Adif emprendran acciones legales contra Siemens por los cortes d'ayer. I un mundial marcado por la tensión geopolítica alza mañana el telón.
3: Molt bé.
4: Fins aquí.
3: Molt bé, Lídia. Moltes gràcies. Bona nit.
4: Bona nit. Fins demà.
0: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marguell.
5: Sí, comencem per la Vanguardia. Evidentment, avui la foto destacada és per l'acte del papa aquesta nit, aquest vespre a Montjuïc. El papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família, que serà demà. També en aquesta portada punxa l'última vaga de docents del curs a Catalunya. Un parell de titulars més que la Generalitat i Adif culpen Siemens de les caigudes a Rodalies i també l'assassinat d'una nena d'11 anys commociona França. També en aquesta portada de la Vanguardia, però també ho llegim al País, Donald Trump amenaça l'Iran amb represàlies per l'abatiment d'un helicòpter dels Estats Units i, de fet, informacions de fa poca estona asseguren ja que avui els Estats Units han llançat una sèrie d'atacs contra l'Iran com a represàlia. El punt avui, també, obertura amb la visita del papa a Catalunya. Bon dia i bona hora, agafen les paraules que ha dit Lleó 14, tan sols arribar, equilibris entre el català i el castellà en el primer dia de la visita del papa Lleó a Barcelona. I també en aquesta portada, el punt avui, augment dels alumnes que accedeixen a les proves d'accés a la universitat via la formació professional. I acabem amb El País. La foto és per avui el líder del PSOE Extremadura, perquè els socialistes extremenys ofereixen el seu vot al PP si prescindeix de Vox. I també destaquen en aquesta portada que el judici a David Sánchez acaba en versions oposades entre la UCO i els testimonis.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc, i recomanem, per cert, a tothom que s'estigui desplaçant en cotxe pel centre de Barcelona que s'informin bé, perquè ens diuen que han començat restriccions que poden comportar algunes aturades puntuals.
5: Sí, sobretot a la zona de la Sagrada Família, carrers com el carrer Rosselló, doncs ja comencen a trobar-se tallats i això ja està complicant una mica la circulació en aquests punts.
0: Molt bé, doncs això avui hi serveix també per demà, sí, durant tot el dia. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
5: Bona nit.

0: ens faltaran 12 minuts per les 12, 12 minuts perquè se'ns acabi el dia i, com sempre, els volem aprofitar fins al final.
1: Amb la persona que tindrà avui l'última paraula del dia, que fa més de 30 anys que conviu amb una malaltia crònica que arreu de l'Estat afecta més de 5 milions de persones adultes. Quan li van diagnosticar, quan va debutar, era una persona esportista, anava amb bicicleta, de muntanya, també de carretera, i al final ho va deixar, diu que estava tip de no poder controlar els seus nivells de sucre a la sang. En aquell moment es va posar les piles, explica, i va començar una carrera de recerca que l'ha portat a ser un referent com a nutricionista expert en diabetis. Ara acaba de publicar el llibre Más allá de la glucosa, cómo entender y tratar la diabetes desde la alimentación. El nostre convidat d'avui és el Serafín Murillo, ell és nutricionista expert en diabetis, treballa a l'Hospital Sant Joan de Déu i és professor a la Universitat de Barcelona. Bona nit i benvingut, Serafín.
2: Molt bona nit.
1: Aviam, la primera, has après alguna cosa avui venint aquí al programa?
2: He pres moltes notes i era, bueno, és un dia amb una notícia impactant i he agafat com tres rituals que he vist, no? Un alt de tota la litúrgia de l'Església, com realment està molt treballat, és un ritual antic. Un de nou, que és una gran novetat, que és algo que s'acaba, que és el dels treure els còdics de la farmàcia. Jo crec que això ha sigut una notícia que no sé què faran els fabricants de cúters a partir d'ara amb totes aquestes eines. I després un altre ritual, que era el de Rodalies, que ni tan sols amb la visita l'hem pogut evitar, no? Però tenim de diferents.
1: Doncs és una bona, no? Bona idea, allò expressada en tres moments diferents. A veure, has publicat Más allá de la glucosa, com ho entendem i tratar la diabetes des de l'alimentació, però potser abans hauríem d'entendre com funciona el nostre metabolisme per entendre què és la diabetis.
2: Clar. Parlem de diabetis i són moltes diabetis. Sí. Imaginem un nen, a l'hospital tenim nens que malauradament amb un anyet ja tenen diabetis, parlem diabetis tipus 1, pot haver-hi una diabetis a l'embaràs, pot haver-hi una diabetis tipus 2, que és la que tracta el llibre, una persona normalment d'edat més avançada, amb més sobrepès. El que tenen en comú és que els nivells de glucosa en sang, que és aquest sucre, augmenten per sobre del que hauria de ser l'habitual.
1: Sí. I el cos no és capaç, no, de fer baixar aquests nivells de sucre a la sang. Què comporta tenir diabetis?
2: Té dos parts. Una és el que pot passar en el futur o en el present, aquest nivell de sucre elevat pot conduir a problemes, a malalties de futur al llarg dels anys, més risc cardiovascular, d'algunes complicacions que passen per tenir aquests nivells de sucre elevats amb el temps. L'altra és la feina que dona, no? És a dir, el tractament. Això no és em prenc una pastilla i prou, sinó que, sobretot associat al tractament amb insulina, necessita regular aquesta insulina, s'ha de fer de pàncreas. És a dir, el que fa el pàncreas de forma meravellosa és com anar amb un pilot automàtic, hem de passar-ho a manual, no? I no sabem fer això, no? I hem de mesurar els nivells de glucosa, aplicar la insulina que toca, comptabilitzar els aliments, tot, perquè la part aquesta de la nutrició és tan fonamental. No?
1: Anava a preguntar que no sabem de la diabetis, però deu ser sobretot això, digues.
0: Exacte, no, anava a dir, has parlat de diabetis 1 i diabetis 2, i has posat els exemples, no?, d'algú petit o algú que ho agafa de gran. Els tractaments serien el mateix o no?
2: No, tenen... El punt comú és la glucosa que augmenta, però el tractament és totalment diferent. A la diabetis tipus 1, que pot presentar-se a qualsevol edat, abans pensava que només amb nens, però qualsevol edat, i aquest sempre va associat amb insulina, des de l'inici. La diabetis tipus 2 és com una cursa de fons, que quan la glucosa en sang apareix, ja sabem que 10-15 anys abans ja comencen a bellugar-se coses al cos que predisposen cap a aquesta diabetis. És a dir, que un cop que a l'analítica de la revisió d'empresa o que la visita al metge dona aquella notícia no molt desitjada de que la glucosa està elevada o que tens diabetis, doncs 10-15 anys abans ja començaven a gestar-se coses que no hem pogut aturar. I aquesta diabetis tipus 2 també pot acabar amb insulina.
1: Potser hi ha una altra cosa que no sabem, potser la diabetis 2 es pot prevenir, la diabetis 1 en canvi no tant.
2: Sí, malgrat que s'estan fent esforços amb recerca, hi ha recerca molt prometedora amb diabetis tipus 1 per intentar frenar-la, això també, si s'agafa molt, molt a temps. Amb la diabetis tipus 2, aquí hi ha part del llibre sobre això, no? És a dir, clar que en teoria sí, és possible frena la diabetis tipus 2, però en la meva opinió humil, és molt poc probable, perquè això suposa un canvi d'hàbit que va a vegades molt més enllà de la persona, no? Reduir el pes corporal, canviar l'alimentació, augmentar l'activitat física, regular la son, són els horaris, són, abans parlàvem dels horaris dels àpats, etc. Doncs això és algo que sí que és probable fer, però que a la pràctica, si mirem les enquestes, mirem els estudis, són poques les persones que són capaces de fer aquest canvi, no només, això no és per un dia, sinó per la resta de la seva vida, no?
1: Perquè la diabetis 2 sí que va íntimament lligada a l'alimentació.
2: Va lligada a la genètica, com a malaltia tens una part genètica que per molt que puguis fer, si vas cap a aquella via, potser la frenaràs, baixaràs una mica el ritme, però arribarem igual. I sabem sobretot que és el greix localitzat a la zona abdominal, aquest excés de greix, una activitat sedentària, però sabem que hi ha moltes més coses que no teníem molt controlades. Contaminants, també horaris, la son, l'estrès, tot això va afegint coses que ens van apropant, perquè realment el que ens passa és que el pàncreas produeix insulina, però tots aquests factors fan que aquella insulina no tingui l'efecte que hauria de tenir.
0: I amb l'alimentació què podem fer? Què recomanes?
2: Podem fer moltes coses. El primer de tot és que no ens desbordi tot el que podem fer, no? És a dir, a vegades som massa agosarats en explicar coses que podem fer, i això cada persona veurà fins on pot arribar, no? Perquè la llista de coses a fer és fantàstica, és tremenda. Hem fet piràmides d'alimentació, s'han fet mètodes de plat de Harvard, que no era de Harvard, que era europeu, però que s'ho van apropiar. Hem fet llistes de diferents formes de pautar alimentació. Hem creat models com la dieta mediterrània o l'alimentació mediterrània, que segurament estan molt integrats al que tota la població més o menys coneix, no? És a dir, sabem que hem d'augmentar fruites i verdures, reduir aliments ultraprocessats, que a les farines, l'arròs, la pasta siguin millor integrals, que hi hagi llegums, això són menjar més peix que carn, i reduir el consum. Aleshores, més o menys ja tenim com una llista que sabem que, més o menys, quan passem aquests qüestionaris de si es sap o no sap, a vegades hi ha dubtes, però tot això ja més o menys ho tenim en compte. El problema és que el coneixement no t'assegura que posar-ho en pràctica. És a dir, coneixement és bàsic, és la primera part, per això escrivim llibres com aquest, fem tota la divulgació possible, però després que l'objectiu que posem no estigui massa allunyat de la nostra realitat. I això hem de ser molt, tot una mica compassius amb la realitat de cada persona, no? Fins on pot arribar. I aquí és on tenim la part aquesta crítica, no?
1: Que bo, interessant, també, no? Saber fins al marge que un té i com... Clar. Clar, els tractaments han canviat molt en els últims anys?
2: Sí, molt, molt, molt. Segurament jo vaig estudiar fa molts anys i durant molt de temps no calia estudiar massa, i amb els últims 5-10 amb diabetis tipus 1, per exemple, ha canviat com se li ha donat la volta tot el tractament amb sistemes tan al·lucinants que són capaces de quasi controlar els nivells de glucosa en sang amb una bomba d'insulina connectada amb un sensor de glucosa, i això ha millorat i està millorant fins i tot la reducció d'aparició de problemes a llarg termini amb els nivells de glucosa elevats. En diabetis tipus 2 la notícia és la irrupció d'aquests fàrmacs que ajuden a controlar el pes corporal, a controlar la gana, que van aparèixer fa més de 20 anys ja amb diabetis, i ara s'apliquen també amb obesitat, i que estan ajudant a que la prevalença o la gestió de la diabetis sigui més favorable.
1: Vas amb bici o no?
2: Menys del que m'agradaria.
1: Però has tornat a agafar la bici, no? Vull dir que
2: poc, perquè quan... Això passa amb molts ciclistes, eh? Alguns continuen, però altres quan deixen la bici faig altres coses, però després costa tornar-hi.
1: És que és duríssima,
2: sí,
1: la bici.
0: Però si haguessis sabut el que saps ara sobre la malaltia i tot plegat, no hauries deixat la bicicleta?
2: No, jo crec que tampoc no tenia massa condicions de base, eh? O sigui, jo tenia més voluntat que a classe, eh? Però segurament no l'hauries deixat.

0: La veu de Tom Waits és única, feia molt temps que no treia cap tema nou i ara ho ha fet conjuntament amb una banda que també feia molt temps que no publicaven res, Massive Attack, és una cançó protesta en realitat, Boots on the Ground, contra les polítiques del president nord-americà Donald Trump i que aquesta setmana ens serveix per anar preparant-nos per l'última paraula, Agnès.
1: L'última paraula del dia, avui la tindrà en Serafín Murillo, ell és nutricionista, expert en diabetis, a l'Hospital Sant Joan de Déu, professor també de la Universitat de Barcelona. Ha escrit Más allá de la glucosa, cómo entender y tratar la diabetes desde la alimentación, que es pot comprar a partir de demà, 10 de juny, a totes les llibreries i que ens servirà per entendre doncs, què passa en el nostre cos i sobretot com podem relacionar-nos amb l'alimentació d'una manera segurament més saludable amb diabetis o sense diabetis. Gràcies, Serafín, per acompanyar-nos, per ensenyar-nos aquestes coses. I res, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
2: Doncs és cert que la nutrició és un camp abonat per mites, per falses creences. Parlem del dejuni intermitent, d'aquests fàrmacs que dèiem per baixar de pes, de si prenc magnesi, creatina, diferents suplements, també si eliminem els hidrats o no, si traiem greixos, si els tornem a posar, i una mica una petita crida de no perdre el plaer del menjar, de la part social, de la part fins i tot el dia d'avui espiritual del menjar. I veiem persones que mengen amb culpa, amb por, amb malestar, no? I ni tan sols la diabetes mereix això. Jo crec que ho hem de retornar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest dimarts davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
2: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
1: Aquest dimecres, el cap de l'Església Catòlica va beneirar la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. Més notícies, Oriol Pujador.
3: Els Estats Units han atacat aquesta nit diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut aquest aparell. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc patat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau.
1: La NASA ha presentat aquest dimarts els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'últim abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per tres nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve, orbitarà a la Terra durant dues setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista per l'any 2028.
3: Adifi i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries informàtiques d'aquest dimarts que han aturat la circulació de trens i han provocat retards durant tota la tarda. Segons fonts ferroviàries, les avaries s'haurien produït quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
4: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
1: El president de la Junta de Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha estat reelegit aquest dimarts gràcies al suport de Vox. L'acord d'investidura inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i al fet de contribuir a la prosperitat comuna. Vox tindrà una vicepresidència i tres conselleries al govern castellano-lleonès. L'aliança política entre PP i Vox continua a Andalusia, on aquest dimarts han començat les converses per formar govern.

0: Ha mort als 94 anys el coreògraf Albert Sans, personalitat destacada de la dansa tradicional catalana. Va ser durant molts anys el director de l'Esbart de Rubí, l'entitat que ha informat de la seva defunció.
1: La seva gran aportació van ser un sentit teatral d'espectacle als balls populars. De fet, va treballar amb grans noms de l'escena, com Enric Majó, Fabià Puigcerver i Lluís Pasqual. Sans va crear més de 60 coreografies, algunes de molt conegudes, com el ball per l'Òpera Marina, d'Emilio Arrieta, i sobretot el ball de Gitanes de Rubí. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 1992 i l'any següent el Ministeri de Cultura li va atorgar la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts.
0: I els esports, el Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga ACB contra el Tenerife per 100-67.
1: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
0: I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final, s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
1: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
0: El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez per l'Atlètic de Madrid, però l'Atlètic de Madrid l'ha rebutjada.
1: I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per un gol a 6 en l'últim partit de la fase de classificació.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: Xavi Canalías pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías. El programa que desperta Catalunya.

Quin dia tan diferent. Avui som a Montserrat, en un estudi de ràdio creat expressament, situat just davant de la plaça del monestir. I hem arribat a mitja tarda, conduint un cotxe de Catalunya Ràdio fins al pàrquing del Cremallera, i després pujant a la muntanya pràcticament sols, gaudint del paisatge i de les vistes espectaculars. Només s'hi podia arribar amb l'aeri o amb el Cremallera. Les mesures de seguretat són extraordinàries. Aquesta hora és negra nit, però veure com es ponia el sol i com el color del cel anava canviant davant la magnificència de la muntanya ha estat un espectacle meravellós. Podria dir que no l'havia vista mai com avui, la muntanya, sense gent, això sí, amb molts periodistes, tècnics, de les desenes de mitjans de comunicació que s'han acreditat per ser testimonis de la visita del Papa al monestir benedictí, on demà Lleó XIV arribarà per venerar la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. Nosaltres, abans de tancar-nos en aquest estudi, hem anat a posar un ciri a la Mare de Déu, un pels de casa i un altre per una amiga que està passant un mal moment familiar. Tenim l'estudi, un despatx convertit en estudi de ràdio, amb una finestra des d'on veiem la plaça, que demà segur serà un formiguer de gent, convertida en una mena de platea amb desenes de cadires enfocades cap a la basílica i al davant diverses pantalles gegants des d'on tothom podrà gaudir i seguir el que passi dins de la basílica. Ara mateix, no us diré mentida, fa fresqueta, 16 graus, hi ha algú de l'equip que no sóc jo i que s'ha hagut de comprar una dessuadora perquè no ha portat jersei, el jersei de rigor que cal als vespres encara a Montserrat. Només se senten les campanes del monestir tocant les hores i els dos quarts. Algú, això sí, vigilant pel carrer, fins fa no res, els gossos de la policia fent inspeccions de seguretat i la resta de persones que hi ha aquí a la muntanya que s'han tancat ja a les habitacions de l'hotel o a l'alberg o a les cel·les, als petits apartaments, per descansar abans del brogit de demà. Nosaltres tenim els fanals de la plaça, que ens il·luminen l'ànima, i tot l'equip humà ampliat del programa que us acompanyarem fins a les dues de la matinada. Ampliat perquè avui, la nit dels ignorants des de Montserrat, la fem Pep Casanovas, Matilde Seoane, Oriol Fidalgo, Macià Closes, Aina Grau, Mònica Muñoz, Núria de la Fuente, Víctor Rodríguez, Pepi Quinteros, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I com sempre, la vostra veu és el primer que volem escoltar. 93

0: unes tanques de seguretat forrades amb una roba de color negre, i fins fa una estona n'hi ven 4 o 5 per terra, i jo diria que aquest soroll que acabeu de sentir de fons, perquè em sembla que s'ha pogut sentir a través de la ràdio, doncs són algunes tanques més que deuen haver anat per terra, perquè insisteixo que fins fa una estona hi havia 4 núvols, ha començat a fer vent, i crec que algunes d'aquestes tanques han anat per terra, però jo crec que fins l'endemà al matí no les tornaran a recollir, perquè tampoc no hi ha d'haver ningú tret de nosaltres quan acabem i ens n'anarem a dormir. Doncs comencem aquesta nit dels ignorants avui aquí en directe des de Montserrat. Ja ho sabeu, teniu el telèfon del directe, avui podeu trucar igual, podeu parlar de Montserrat, ho podeu preguntar el que us vingui de gust al 93-201-7474, si hi ha algú que vol explicar anècdotes de Montserrat, benvingudes, i si la resta dels oients podeu parlar d'altres coses, on esteu fins en els nassos de que parlem del mateix, teniu alguna altra pregunta, resposta, queixa, felicitació, indignació, ja sabeu que sempre, sent respectuosos, ho podeu fer a través del telèfon de la nit dels ignorants, el 93-201-7474, i com també sabeu, doncs ens deixeu i els sentim d'un dia per l'altre els missatges que ens arriben al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I precisament avui ens hi hem trobat un missatge de la Margarita des de Terrassa que crec que ha volgut compartir, que ella hi va fer una cosa important aquí a Montserrat.
1: Aprofitant que esteu a Montserrat, us volia comentar que aquest any, el desembre, farà 40 anys que ens vam casar allà. Va ser per casualitat, perquè no estava pensat siquiera, però un dia que estàvem passant el dia, vam entrar a preguntar, perquè el meu marit em va dir: si vols que ens casem per l'església, més que res pel tema familiar, jo ha de ser aquí, perquè aquí no faré... Aquí m'agrada. Ell és escalador i tenia uns vincles amb els germans d'allà, de Montserrat. Vam entrar a preguntar, no ens van posar cap però, cap ni un. Vaig preguntar quant costava, perquè llavors ja a la meva parròquia em cobraven bastant, i em van dir que res. Evidentment, sempre si vols donar la voluntat, però em van dir que res. I no sé si li vaig caure bé a aquell germà, però em va dir, com jo no volia missa, em va fer una cerimònia i em va dir: nena, tu entres a tal hora, que així et cantarà el virolai. Bueno, a l'altar major, i va ser molt maco. Va ser molt maco. Bueno, és igual, és una anècdota personal, però la volia comentar aprofitant que esteu aquí. I també és veritat que quan jo vivia a Barcelona... era veïna del Parc Güell, el meu lloc de jocs era el Parc Güell, a les columnes, a la placeta, i cada diumenge anàvem a fer el vermutet per allà. Són uns records molt bonics, molt bonics. Bueno, els volia compartir.
0: Doncs, Margarita, moltes gràcies, perquè ens agrada molt això que compartiu. A més, aquesta facilitat amb què fa uns anys enrere algú podia anar aquí al monestir de Montserrat i dir: hola, que em vull casar, i dir-vos: endavant, us podeu casar, com l'altre dia ens va trucar un altre gent dient exactament el mateix, de fa uns quants anys més, de la Basílica de la Sagrada Família, de dir: hola, que ens voldríem casar aquí, a la cripta petita, i, ah, doncs mira, us va bé el dia tal de maig, i un altre gent que ho va compartir. I sí, i ara, imagina't, ves al darrere de casar-te o aquí a Montserrat o a la Basílica de la Sagrada Família, que hi deuen unes cues espectaculars, i ho has de preveure amb moltíssima antelació. I no deixa de ser curiós, no?, que fa uns anys això era, doncs, facilíssim. Així que gràcies a la Margarita per compartir-nos aquesta història familiar. Ens truca el 93-207-474, l'Emili, des de Barcelona. Bona nit. Hola, Emili. A veure, l'Emili no, o no em sent o no sap que estic parlant amb ell, perquè el telèfon de fons el sentim. Emili, estàs aquí? Hola, Emili. Em sembla que no hi és. Emili? No, la següent, anem a la següent. Va, perquè l'Emili no contesta, no sé si no ho sent o no contesta. Josefina, des del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, bona nit. Hola?
2: Oh, jo sóc l'Emili.
0: Ah, Emili, ara sí, Emili, que no em sentia. Emili, abans que l'he saludat i no m'ha contestat. Emili, vostè dirà, bona nit.
2: Bona nit. Primer vull dir que he gaudit del concert que s'ha fet a l'estadi Lluís Companys a l'Avinguda del Sant Pare. una cosa, suposo que vosaltres l'haureu vist també directament des de Montserrat, com esteu dient, però se'm posava la pell de gallina. L'Escolania, el Dàlmates, en fi, un concert de meravella. Bé, a banda d'això, jo vaig trucar fa dues setmanes per una Vanguardia que ja està entregada i ara tinc, per si algú està interessat, del 1935 al 1936 uns 25 o 28 patufets de la primera època. Si algú li interessa, que li passeu el telèfon i que es posi en contacte.
0: Molt bé. Patufets de la primera època, m'ha dit que del 1926?
2: Del 35, del 1935 al 1936.
0: Molt bé. Doncs
2: no
0: ja
2: sé si n'hi ha 25 o 28.
0: O 28, perfecte. Molt bé, Emili. Doncs si algú està interessat, li passem el telèfon de l'Emili. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: Moltes gràcies, Emili. Una abraçada. Bona nit.
2: Igualment.
0: Ara sí, la Josefina del Mercat de Sant Antoni. Bona nit.
3: Hola, Marta. Bona nit. Per tu i tots els savis ignorants. Bé, tinc que dir-te que tinc enveja d'aquesta de Montserrat. Però una enveja sana, eh? Perquè jo no hi puc estar-hi, però desitjo que ho passis molt bé. Bé, mira, esta tarda jo he estat escoltant Catalunya Ràdio, el programa que fèieu del Papa,
0: sí.
3: I he sentit que un senyor ha dit que havia sentit per una emissora castellana que la cripta de la catedral, quan ha baixat el Sant Pare per resar a Santa Eulàlia, ha dit que allà estava enterrada la Mare de Déu. Ai, per favor, m'he quedat paradíssima.
0: Ai, ai, ai.
3: Com pot ser que puguin posar persones amb un micròfon per dir aquestes bestieses? Però almenys la persona que té que fer és tenir una mica de coneixement de que allà hi ha Santa Eulàlia enterrada.
0: Clar.
3: Bueno, si més no, els seus
0: restes, sí.
3: Però m'he quedat paradíssima, eh?
0: I això ha sigut a la tarda avui, vaja.
3: Avui és de tarda, quan jo estava veient a casa i estava veient la tele i ho he sentit a Catalunya, al menú. Catalunya
0: sí,
3: Ràdio,
0: sí, a la tarda,
3: Ràdio,
0: sí, sí.
3: No, a la tele, a TV3.
0: A TV3, a TV3.
3: Sí, per TV3, perdó, que em sembla que ho he dit malament. Bueno,
0: sí.
3: Per TV3, i ho he sentit, i dic, és que no pot ser que puguin agafar persones amb tan poca cultura.
0: No, això t'ho has de preparar una mica, no?
3: Home,
0: no pots
3: dir,
0: no,
3: evidentment.
0: Sí, sí, a veure, perquè tots podem tenir un lapsus, però vaja, sí, sí. S'ha de preparar millor les coses,
3: sí.
0: Tota la raó, Josefina.
3: Et desitjo que t'ho passis bé.
0: Gràcies.
3: I que tot vagi bé. I també volia, amb aquest senyor que també he dit, allò d'aquesta tarda,
0: el concert.
3: Allò, sí. Companys, ha sigut preciós.
0: Ha sigut bonic, eh?
3: Fins al final.
0: Que bé.
3: Jo crec que a Espanya hi ha hagut molta quantitat de gent, però jo em dóna la gana de dir que aquí hi ha hagut molta qualitat.
0: Molt bé. Així,
3: aquesta
0: ja està, ben clar.
3: Sense
0: molt bé, Josefina,
3: ningú, eh?
0: Moltes
3: no
0: gràcies.
3: No ningú fes.
0: No, no, i ara? Molt bé,
3: bueno,
0: gràcies per la trucada, una abraçada. A tu,
3: i
0: bona
3: una abraçada
0: nit.
3: Per tu i per tothom.
0: Gràcies, bona nit. Adéu.
3: Adéu, adéu.
0: La Pepita de Mataró, bona nit.
4: Hola, bona nit, bona nit. Bueno, primer de tot, felicitar els que han organitzat això de l'estadi de companys. Ha sigut meravellós, però preciós, preciós, eh? No m'he mogut de la televisió. Bueno, m'he emocionat molt. I ara també et volia comentar una vivència que fa 3 anys vam anar amb les meves germanes, que en tinc 2 i jo 3, vam anar a passar 3 dies a Montserrat. Van ser meravellosos aquells dies. I ara ho recordo amb molta nostàlgia, perquè una d'elles, la que era religiosa, fa 2 anys que ens va deixar, i he pensat molt, com t'ho has explicat aquestes nits, la plaça sola amb les faroles, ho he reviscut. I per això us ho volia comentar. Perquè
0: que bonic poder-ho fer, de tota manera.
4: Poder-ho
0: sí.
4: fer com vam fer, sí,
0: clar,
4: sí, sí.
0: Clar.
4: Jo crec que ja ho vam fer-ho perquè, a veure, li vam dir, Carmen, anem a Montserrat, i ella diu, sí, sí, i amb molta il·lusió, i al cap de mig any ens va deixar.
0: Clar, almenys teniu aquell record de les germanes de fent aquest viatge i estan
4: aquest
0: aquí juntes.
4: Viatge, tot això,
0: que això no us ho treu dues, ningú.
4: No, perquè totes dues som viudes i ell era la monja, era l'àngel que teníem a la família.
0: L'àngel de la guarda.
4: Sí, sí.
0: Però encara
4: sí,
0: el teniu, eh, Pepita?
4: Sí, el tenim, no, ara el tenim al cel.
0: Que els àngels de la guarda no fan festa mai.
4: Sí.
0: Això està clar, eh?
4: Bueno. Sí,
0: Pepita, gràcies per explicar-ho.
4: Era tot això, eh? Era tot
0: molt
4: això.
0: Bé.
4: I molt felicito a tots els que hagin organitzat això perquè s'ho mereixen, eh?
0: Molt bé. Gràcies, Pepita. Una abraçada. Bona nit. La nit, Remei ens truca, bona nit.
5: Hola, sóc Remei, jo, o no?
0: Sí.
5: Sí. Ah, vale. És que telefono perquè ja ho vaig intentar-ho, però no sé si és massa tard, perquè la meva àvia es va casar a la cripta de la Sagrada Família.
0: Ah, l'àvia també, sí, sí.
5: Aquests dies ho dèieu, sí. No hi ha ningú que ho digui, però clar, jo no vaig poder agafar línia.
0: Ai.
5: L'àvia, que era neta del restaurant de les Set Portes, que som, sí, que el nostre avi era el fundador, i ella es va casar a la cripta. Mm. Jo no sé quin any era, devia ser el 2010 o no sé, perquè quan el seu nòvio va arribar de la guerra de Cuba, llavors es van casar i van casar-se a la cripta. Ho dic perquè fa
0: molt
5: dies,
0: bé,
5: eh?
0: Molt bé, fa molt, ella. Fa molt, sí. Perfecte,
5: fa
0: moltes
5: molt
0: gràcies,
5: temps,
0: Remei.
5: Però ja era devia ser de les primeres.
0: Segurament.
5: Que s'hi podien casar, mm-hmm, perquè en la cripta. I llavors també volia dir una altra cosa.
0: Digues.
5: Que ahir que hi havia aquell incendi a Lleida.
0: A Lleida, sí.
5: Sí, i llavors jo era per dir, perquè esclar, estem esperant a veure si s'incendiarà el dipòsit d'amoníac.
0: Sí, sí.
5: Jo he tingut molts anys una botiga de una papereria de material molt especial,
0: sí,
5: i teníem moltes bombones d'amoníac perquè era per revelar planos i tot això.
0: Clar.
5: I se'ns va incendiar. Llavors els bomberos ens van dir, no patiu perquè l'amoníac no s'incendia. Jo volia dir això, no patiu perquè els bomberos d'aquí a Barcelona, i d'això fa anys, van dir l'amoníac no s'incendia. O sigui que no passarà res perquè
0: no
5: la gent
0: res.
5: Estava abandonant
0: la casa.
5: I nosaltres que teníem com 50 bombones d'amoníac de molts litros i tal, i ens van dir els bomberos que no patíssim.
0: Molt
5: o
0: bé.
5: Sigui que era per dir-ho per si to...
0: perquè
5: no
0: tothom
5: que
0: quedés tranquil. Clar, perfecte,
5: perquè tothom quedi tranquil, que no s'incendia.
0: Molt bé.
5: Vale.
0: Moltes gràcies, Remei.
5: Escolta'm, que vaig demanar ja fa molt temps el disco de T'esperaré, que se'm va morir el meu marit.
0: Sí, però si la vam posar, Remei, mare de Déu.
5: No, jo no la sento, m'ho veu dir. Que
0: sí que l'hem posada, jo diria que l'hem posat una o fins i tot dues vegades aquesta temporada. Mira,
5: a quina hora la poseu? Jo a
0: no ho sé.
5: Mitja, estic fins a l'una i mitja cada dia.
0: Doncs vull l'hem dir, posada, no, no, no l'hem sé. Posada, segur. Però vaja, ja ho intentarem una altra vegada, va, Remei.
5: A veure, intento.
0: Vinga, una abraçada. Gràcies, bona nit, adéu. La Núria des d'Olesa, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Ai, que et tenim a propet avui, Núria.
6: Sí, però tu encara estàs més a prop que jo. De la Montse.
0: Jo estic més a prop de quina Montse?
6: De la Montse, de la Montserrateta.
0: Ah, no, home, sí, de la Montserrat. Sí, carai, jo estic carai.
6: Clar, ben a prop que la tens.
0: I tant que la tinc a prop. Doncs
6: pues mira, a mi no em fa cas. A veure tu, com estàs més a prop, a veure tu si te'n fa cas.
0: Que jo tinc aquí una llista de peticions i jo vaig fent, eh? Vull dir que demana, sí. Demana.
6: Vale, cariño, vale. Tu fot-li.
0: Digues.
6: Digue-li que faci alguna coseta més per la nostra llengua, eh?
0: Mm.
6: Perquè, escolta, van comptagotes ara. T'has adonat?
0: M'he adonat. Sort que nosaltres aquí tenim un microclima, eh? I potser quan fem el programa ens oblidem, no? Però sí, sí que ho sé. Me n'he adonat molt, moltíssim.
6: Carinyo, o sigui, en comptagotes, tu. O sigui, que a veure si obre una miqueta més la xeta.
0: Doncs va, demà posarem un Siri per la llengua, vinga.
6: Vale, carinyo.
0: D'acord,
6: bona
0: Núria.
6: Bona nit a tu, sort, i bona nit a tots els ignorants.
0: Gràcies, bona nit.
6: Vinga, adéu, reina,
0: adéu. A Lluís, des de Premià, bona nit.
7: Hombre, bona nit.
0: Què vol dir aquest la hombre?
7: La setmana passada vaig fer el salt, dona.
0: Escolta'm. Ah, anava a dir, jo dic, què he fet? Ah. Jo no he fet res, mare meva. Hombre, com volem dir, ara hora.
7: La setmana passada dic, vaig fer el salt. I aquesta setmana, la primera vegada que m'ha passat de molt de temps, és que he estat, i els he comptat, amb una llista d'espera de 8 davant meu. O
0: carai,
7: sigui, que la marinera, l'Aina, la feina que deu tenir avui,
0: sí, eh? Sí, sí. Bueno, l'Aina, avui tenim doble. Tenim la Núria als Estudis de Barcelona i l'Aina està aquí amb mi a Montserrat, perquè no em perdés. Carai, hem pujat juntetes.
7: M'ha semblat que no era la veu, però no. M'ha semblat que no era la veu, però bueno, és igual. Bueno, aviam, a veure, perdó. Jo volia tocar el tema això del Papa de Roma, del Sant Pare.
0: Sí.
7: Sense, cuidado, el que vaig a dir, potser algú pot sentir-se ferit, allò que diuen sensibilitat o com se digui, vull dir, però no és la meva qüestió d'intentar ferir ningú, però Vull dir el que penso perquè si no rebento, com diem, no? Mira, sobre la visita del Papa, aviam, és una visita que ha costat molts milions, molts, no vull dir exagerat perquè no els sé, però han dit molts milions, que ho pagarà... Em sents, perdó?
0: I tant.
7: Ah, perdó,
0: sí,
7: és que se m'ha
0: sí, passat
7: una cosa
0: sí.
7: al mòbil. Sí, se m'ha passat una cosa al mòbil, unes llums, salades, i dic, oi, aviam si s'ha tallat. Bueno, que aquesta visita, tant a Madrid com a Barcelona com a Canàries, vull dir... costarà, repeteixo, molts milions. Que la pagarem entre tots, vull dir, la pagarem nosaltres, no? Però el que ens sap greu, i jo no és qui cregui en aquesta gent, però la pagaran també els musulmans, la religió islàmica, els evangelistes, etcètera, etcètera, etcètera. I no entro
0: tothom
7: en més
0: que viu i treballa a Catalunya, no? Sí, sí.
7: Manen?
0: Sí. Dic, ho pagarà tothom que viu i treballa a Catalunya i que paga els impostos,
7: naturalment,
0: no? Naturalment,
7: sí. Naturalment. Que no professen la religió catòlica.
0: Sí.
7: Això, perquè també se m'entengui, és com aquell que és soci culer, com jo, del Barça, i hem de pagar també per ser soci de l'Espanyol, per no dir del Madrid. També té molta conya, no? Que siguis d'un club i tinguis que pagar per un altre, perquè se m'entengui, no? Vull dir, jo penso que aquest tema, amb molt de respecte per aquests senyors, pel que he dit de la sensibilitat, l'haurien de pagar les persones que professen aquesta religió. Perquè els que són agnòstics, jo no és que sigui agnòstic, però estic amb una miqueta de la banda agnòstica, perquè és molt difícil, perquè els sentiments estan més a la boca que al cor de les persones. Això ho dic clarament perquè ho sento així. És molt fàcil dir soc agnòstic, però avui dia em sembla que és més difícil ser agnòstic que ser ben creient. Em penso, però bueno, és igual. Això, una. Però la que més m'ha preocupat, la que més m'ha fotut parlant en plata, és la visita del Papa a Madrid en el Parlament, en el Congrés dels Diputats.
0: El Congrés.
7: Mira, això, a mi, Marta, t'ho dic sincerament, i això sí que ho dic clarament, i si algú se'm emprenya, allò que diuen en català se m'en repò. Però, torno a repetir, ho tinc que dir-ho perquè si no rebento, i penso que la gent ho pensa, també el que passa que potser per prudència no ho diuen, però jo, ja a l'edat que tinc, ja poques coses em preocupen. Mira, és un centre que tothom sabem que és un centre polític, no és un centre religiós. I em sembla no bé ni malament que hi hagi anat aquest senyor. A mi el que em sembla fatal, denigrant, i no sé quina qualificació donar-li, però sí diria hipòcrita i fals, són aquests polítics que han aplaudit quan el Papa parlava, diguéssim, del tema de... De l'eutanàsia dels bebès, ara no em surt la paraula.
0: L'avortament.
7: Exacte, perdona, que a mi...
0: Ja t'he entès.
7: M'he despistat.
0: T'has posat nerviós, no? Ha fet el discurs i ha parlat de l'avortament i tot això,
7: exacte,
0: sí.
7: Exacte, perquè m'emprenya molt i per això estic nerviós. L'avortament, que no em sortia i que em perdonin els oients. Quan ha parlat de l'avortament, si us vau fixar-hi alguns, van haver-hi una sèrie de polítics, alguns van tindre l'honradesa de no hi anar-hi. Això jo ho trobo molt bé. La seva religió els diu que no hi han d'anar-hi, doncs no hi van. Alguns polítics no hi van anar-hi. Però els que van anar-hi van aprovar aquesta llei de l'avortament, que el Papa va demanar que estava naturalment en contra, van aplaudir però amb les orelles. M'explico? I van ser uns quants de polítics, eh?
0: Sí.
7: Jo li dic això, a part de ser hipòcrites, els dic falsos i no una paraula més gruixuda perquè a la ràdio no els hi puc dir.
0: No, però falta si respecte.
7: Exacte, però si els hi pogués dir de cara a cara, els hi diria.
0: Això.
7: Com a poquet els hi dic falsos e hipòcrites, repeteixo, però els hi diria paroles molt més gruixudes. O sigui, tu aplaudeixes amb una persona que està en contra del que tu has aprovat, però seràs bandarra, i ara aquesta se m'ha escapat, perdó.
0: Bandarra es permet, va, sí.
7: Val.
0: Queda clar, Lluís.
7: Em va saber molt greu. No sé què opinen els oients, però em fa l'efecte que és bastant fotut. I aquesta gentussa que vam fer això, els paguem nosaltres, eh?
0: Sí,
7: això
0: sí.
7: Encara em fot més.
0: Tots
7: gràcies, Marta, i bona nit a tothom.
0: Gràcies, Lluís, bona nit. La Maria Pilar, bona nit.
8: Hola, bona nit. Bueno, aquest senyor té tota la raó. Només, què passa? Que ens tenen enveja. I si hi ha una cosa aquí, doncs ells també. I, bueno, per donar pel sac. Perquè
0: apa, vinga, ja està tot dit.
8: I des del primer a l'últim, una colla de mentiders, perquè només fan que mentir. Obren la boca i menteixen, i ja està. I són així, i no hi podem fer res. Bueno, era per Montserrat, bueno, jo a Montserrat, la veritat, era perquè em van explicar un acudit de la Mare de Déu de Montserrat,
0: ah, sí?
8: I la veritat és que em va fer molta gràcia.
0: A veure, a veure.
8: Mira, no, diu que fan una reunió de Mare de Déus, la Mare de Déu de Montserrat, la del Pilar, després la del Rocío i la de València, la Mare de Déu de l'Esperança. La Mare de Déu de l'Esperança diu, ai, xiquetes, aquesta que negreta que és i que lletgeta, i té un nen tan negret, i la del Rocío, ai, és verdad, hija, és muy fea, muy fea. I la del Pilar diu, ah, ja habéis visto, totes sempre lleva el mismo vestido, jo tengo uno per cada dia, i això és veritat, eh? I contesta el nen de la Mare de Déu de Montserrat, diu, mare, els hi foto la bola pel cap en aquestes.
0: Sí. Ara no sé si puc riure perquè la tinc per aquí darrere, la Mare de Déu de Montserrat, i jo, aquest acudit no sé si li agradarà a ella.
8: Jo me l'estimo molt perquè hi he anat a cantar dues vegades. O sigui,
0: d'acord,
8: una
0: doncs si te l'estimes ja ho has fet des del cor, ja està. No,
8: sí,
0: quedem perdonades.
8: Jo me l'estimo i he anat a cantar dues vegades a Montserrat, una a la inauguració de la restauració, hi havia també tota la política allà davant, o sigui que, però sí. Bueno. Que vam fer la cançó de la Terra, o sigui, tot de poemes del Verdaguer musicats, que els va musicar el Rafael Subiracs, que havia sigut escolanet de Montserrat.
0: Sí, senyora.
8: I la veritat, bueno, jo a més l'havien restaurada i estava tan maca que em vaig assentar que no hi havia ningú, perquè jo ja anava vestida i l'altra gent estaven allà arreglant-se i estava sola a la basílica. I em vaig una alè de pau i de tranquil·litat, i jo tant que hi havien passat la gamusa per tot arreu i estava tan net i polit tot.
0: Com ara, avui també està tot net i polit i escolta'm, una
8: avui,
0: pau avui, increïble.
8: Segurament, però
0: demà al vespre ja ho veurem, però avui està tot net i polit, tot sí, com una patena.
8: Era tan maco, i l'altra vegada de l'aniversari dels 25 anys de coral, que també hi vam anar a cantar a fer un concert.
0: Que bonic.
8: I la veritat, tinc molt bon record, i vaig anar a portar ara fa 62 anys el ram de núvia. El ram de núvia que
0: això es feia molt abans, sí, sí, sí.
8: Sí. El vaig anar a portar a la cripta de la Mare de Déu de Montserrat, també. O sigui, que hi tinc molt bons records. A més, coneixia molts monjos d'allà, eh? O sigui, que ara ja em sembla que ja no n'hi ha cap, però en coneixia uns quants.
0: Maria Pilar, moltes gràcies per compartir-ho.
8: Bon programa demà.
0: Gràcies.
8: Una bona transmissió, de veritat, que, bueno, en fi, que us vagi tot molt bé i que tingueu molta salut i
0: sobretot
8: molta alegria de ser en aquest lloc.
0: Sí, senyora.
8: Que
0: moltes gràcies, Mare Pilar. Adéu-siau, bona nit.
8: Bona nit.
0: D'aquí tres, no, d'aquí no. Passen ja 3 minuts de 2:15 de la matinada.

0: Aquesta nit estem aquí a Montserrat fent la nit dels ignorants, a poques hores que el papa Lleó XIV visita l'abadia dins de l'estada de 2 dies que el pontífex fa a Catalunya. De fet, aquest dimarts, només arribar, ha anat a la catedral de Barcelona, després al vespre ha tingut un acte amb els fidels de l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest dimecres, al migdia, abans que a la tarda faci la benedicció de la nova Torre de Jesús de la Sagrada Família, el papa pujarà fins aquí, on som nosaltres, fins a Montserrat. Serà el segon pontífex que ho farà en els 1000 anys d'història del monestir. El primer va ser Joan Pau II, el novembre del 1982, per tant fa gairebé 44 anys. Ho va fer enmig d'un fort temporal, amb una esllavissada que va matar 2 noies que pujaven a la missa que havia d'oferir i que es va haver de suspendre precisament per aquests aiguats. El temps aquest dimecres, per sort, serà molt diferent, no haurem de patir per això, i per saber una mica com estan els preparatius, conèixer de primera mà tots els detalls d'aquesta visita, avui ens acompanya el pare Bernat Juliol, portaveu i administrador del monestir de Montserrat. Pare Bernat, bona nit, benvingut.
1: Bona nit.
0: Tot a punt ja, jo he pogut passejar una mica, encara era de dia, ara és negre fosc, hi ha molt de silenci, però tot a punt encara queden petits serrells que la nit anterior encara no es poden tancar i s'ha d'esperar que torni a sortir el sol per poder posar-s'hi.
1: Sí, evidentment, jo crec que el que podíem tenir organitzat aquesta nit està organitzat. Demà al matí encara falten alguns serrells i després, com tots aquests grans esdeveniments, sempre hi haurà coses no previstes que caldrà anar afrontant a mesura que vagin sortint, evidentment.
0: Però coses no previstes d'organització, no, perquè està tot previst, no?
1: Sí, però
0: quan passen coses.
1: Sempre passen coses.
0: De fet, m'agradaria saber la transcendència que té pel monestir aquesta visita del papa, perquè, clar, això ha passat just després o al final, per entendre'ns, de la celebració del mil·lenari. Era evident que l'any passat no hi havia possibilitat i, en canvi, ha acabat fins a arribar a aquest punt i avui la visita, aquestes pròximes hores, és una mica la culminació d'aquesta celebració del mil·lenari de Montserrat?
1: Sí, totalment. Nosaltres, evidentment, durant l'any passat que estàvem celebrant el mil·lenari, sempre hi havia la idea de que el papa pogués venir, no? I fins i tot abans, quan ja ho estàvem preparant, ja parlàvem d'aquesta possibilitat. Sí que és veritat que el 2025 va tenir una primera part amb el papa Francesc, que ja estava gran i malalt, i que, per tant, no va ser possible. I una segona part, a partir del maig, que ja havia estat escollit papa Lleó, però que, evidentment, encara no havia començat a fer viatge, per enllà es veure també que no seria possible. En canvi, quan semblava que no podríem, no? Que no seria possible un viatge del papa a Montserrat en el context, en el marc del mil·lenari, doncs ha sortit aquesta possibilitat i jo crec que és una cloenda fantàstica, una cloenda històrica de la celebració d'aquests 1000 anys de la fundació del monestir.
0: Clar, quan es va dir que el papa vindria per la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, no sé si des de Montserrat deu dir ai, que perilla, i que anirà allà però no pujarà fins a Montserrat.
1: No, jo diria que precisament no van ser 2 opcions de o, sinó que va ser i. No? Per tant, el fet que el papa vingués a la benedicció de la Torre de la Sagrada Família, jo crec que també això va ser un incentiu o va ser el motiu pel qual després va ser possible que amb motiu d'aquest tancament dels 1000 anys doncs també pugés a Montserrat. Però em sembla que aquí, diguem-ne, Sagrada Família i
0: Montserrat van de la mà,
1: vam unir,
0: no?
1: Vam unir esforços per fer possible que el papa vingués a Catalunya.
0: Em sembla que no és la primera vegada, per això, que el papa, quan no ho era, crec que havia vingut a Montserrat.
1: Sí, nosaltres no ho sabíem, no és una visita que fos coneguda per la comunitat. Fa uns mesos el pare abat Manel Gasc va tenir ocasió de saludar el papa a Roma i el papa se'n recordava perfectament. Jo he estat a Montserrat, quan el pare abat es va identificar com abat de Montserrat, diu, jo he estat a Montserrat el 2013, crec que va dir a l'octubre o el novembre, no recordo quin mes, però se'n recordava perfectament, quan ell era el general dels Agustins, que havia vingut a una visita aquí a Catalunya, i allò típic que una tarda el van portar de visita a Montserrat.
0: Per tant, ja sap on trepitja, vull dir, sap on ve. Abans de centrar-nos en la visita específica, una mica d'informació de servei, perquè ara hi ha molta gent que ens pot estar escoltant i deu pensar, calla, mira que demà, com que no tenim res a fer, pujarem fins al monestir i anirem a veure el papa. I clar, entre d'altres coses, hi ha gent que ha de saber que no tothom pot entrar, que hi ha unes restriccions de mobilitat, que si algú ve ha de ser amb cremallera o amb l'aeri, que crec que hi ha d'haver una reserva prèvia. Per tant, si algú vol improvisar aquest matí de dimecres i dir jo vaig a veure el Papa, li hem de dir?
1: No, nosaltres recomanem que no, perquè entre altres coses són organitzacions molt complexes, hi ha tot un tema de seguretat que ens demanen que tothom qui estigui demà a Montserrat estigui identificat, i per tant ha calgut fer reserva prèvia, tant la gent que estarà a la Basílica, dins de la Basílica, com la gent que estarà a les places, com la gent que estarà en algun lloc de Montserrat dels que hem habilitat perquè es pugui seguir aquesta celebració. Per tant, anava a dir, si una persona no ha pogut fer reserva prèvia, sí que li recomanem que no pugi demà a Montserrat, perquè és que no podrà,
0: no podrà accedir, físicament,
1: no podrà accedir al que és el recinte del santuari.
0: Quanta gent espereu que vinguin aquí demà?
1: Total, esperem que hi hagi unes 10.000 persones aquí dalt a Montserrat. Sí que és veritat que per Montserrat, diguem-ne, 10.000 persones en un dia, no és que sigui una xifra, diguem-ne,
0: espectacular. Sí
1: que és veritat que no és normal per nosaltres tenir-los amb un horari tan concret, és a dir, normalment quan parlem d'aquest, és a dir, 10.000 persones un dia que a Montserrat hi ha molta gent,
0: Sí.
1: Però vol dir que els detenim des de les 8 del matí,
0: clar,
1: fins
0: que van,
1: a les 6
0: van oscil·lant
1: de la tarda. Exacte.
0: Aquí no, estarà tothom
1: al
0: mateix moment.
1: En canvi, tenir tanta gent amb un horari tan concret, doncs ha estat un repte logístic, però jo crec que hem aconseguit poder organitzar suficientment bé perquè tothom qui pugi doncs ho pugui fer amb comoditat i el màxim de possible. Evidentment, sabent que serà un dia diguem-ne que no es podrà fer tot el que vulguem de seguida, no sé, que hi haurà uns tempos, que haurem d'esperar el Sant Pare que arribi, que fins que no hagi...
0: No, va prou a l'hora, tot i que avui hi ha hagut un petit retard, perquè em sembla que l'avió també ha arribat tard, però crec que aquests dies a Madrid, per exemple, anava prou a l'hora, vull dir que van seguint l'ordre previst bastant...
1: Esperem que sí, però si no, és una d'aquelles coses que...
0: No passa res.
1: Que haurem d'afrontar...
0: Paciència, t'esperes, no?
1: I ja està.
0: Sí, clar. Sí. Teniu un llistat molt concret d'autoritats civils i eclesiàstiques que assistiran, perquè veig que aquí a la plaça on som nosaltres davant hi ha tot de seients, com si fos una platea, amb tot de moltes pantalles, per tant, molta gent el que passi dins de la Basílica ho veurà des d'aquí fora, però a dins suposo que hi haurà les autoritats. Qui hi haurà dins, veient de prop el Sant Pare?
1: És a dir, d'autoritats eclesiàstiques, primer hi haurà el Sant Pare i el seu sèquit, que és diversos membres del secretari d'Estat, diversos membres de la Cúria Romana, que són els que l'han estat acompanyant a tots els actes durant aquest viatge. A part, han confirmat la seva presència 71 bisbes d'Espanya, de diferents diòcesis d'Espanya, per tant, una quantitat important dels bisbes que hi ha en aquest moment a Espanya. I d'autoritats civils han confirmat la seva presència el ministre de Transports, que porta la delegació del president del govern, el president Illa, president de la Generalitat, president del Parlament. Vindrà també la ministra d'Igualtat, diversos consellers del govern de la Generalitat de Catalunya, alcaldessa de Monistrol, Montserrat és municipi de Monistrol de Montserrat, per tant, l'autoritat local és l'alcaldessa de Monistrol, presidenta de la Diputació de Barcelona, per tant, diverses autoritats.
0: I una curiositat, hi ha un codi per vestir, evidentment, a part dels bisbes, que ja sé que no, diguéssim que tenen el seu propi, però hi ha un codi per vestir?
1: Nosaltres, els assistents, almenys els de l'interior de la Basílica...
0: Sí, els de l'interior, està clar.
1: Sí que els hem demanat un dress code.
0: Sí.
1: Que és vestir color, diguem-ne, vestir formal.
0: No pots venir de color groc ni amb tirants, sinó que has d'anar fosquet.
1: Hem vestit formal, els hem demanat vestit formal, sense entrar en detalls de si corbates sí, corbates no, vestit formal i evitar colors llampants i colors clars.
0: És a dir, que ningú vingui de blanc, com va fer la reina, diguéssim.
1: No, la reina podia.
0: Podia, ho sé,
1: la reina podia,
0: exacte.
1: Precisament perquè és d'aquelles coses del protocol vaticà, diguem, ancestrals, que només poden anar de blanc davant del papa les reines catòliques.
0: Les reines,
1: no?
0: Sí.
1: I per tant, hem evitat...
0: Sí, aquí l'alcaldessa de Monistrol no pot venir de color cru, sinó que hauria d'anar amb una cosa més fosqueta.
1: L'alcaldessa de Monistrol ni ningú.
0: Ni qui sigui.
1: Ni ningú, tot i que em sembla que tampoc ningú posarà el crit al cel. No,
0: però és una qüestió, quan ho veus les imatges,
1: sí.
0: És curiós, no?, que la gent a vegades diu, hi ha una manera de vestir, doncs sí, hi ha una recomanació, està clar, no? I com
1: sí,
0: passa
1: és
0: amb altres
1: formal,
0: esdeveniments. Les... persones que sí que poden venir, per tant, que han fet aquesta reserva prèvia, es podran moure amb llibertat? Les botigues estaran obertes o tot està una mica depenent d'aquestes hores en què hi haurà el papa aquí, específicament, i aquí estarà tot contingut?
1: Tot voltarà a l'entorn del papa, perquè és que no diguem-ne, logísticament és complicat organitzar-ho d'una altra manera. La gent que té reserva prèvia, tothom té una zona assignada, per tant, o bé la plaça de Santa Maria, el passeig de Sant Jordi, amb la reserva, i també hi va el lloc
0: la zona
1: on es podran moure, diguem, per la zona que tenen assignada, però sí que dins de l'espai que els hi correspon.
0: I les botigues sí que estaran obertes normal?
1: Les botigues estan obertes normal. El museu sí que estarà tancat, però les botigues estaran obertes.
0: I llavors, a partir que se'n vagi... Després fem el quan marxa. El papa és previst sobre l'agenda que arribarà cap a les 12. Uh-huh. Evidentment, el pare abat Manel Gasca el rebrà. I a partir d'aquí, què passarà després? Un cop el rebi, on serà? Aquí la plaça?
1: Sí, el pare abat rebrà el Sant Pare, si mirem la façana del monestir, a la porxada principal. Sí. El papa arribarà amb el cotxe fins allà.
0: Fins a la porta.
1: Allà el saluda el pare abat, li dona la benvinguda a Montserrat. I llavors el Sant Pare anirà caminant fins a l'interior de la basílica. En l'atri està previst que hi hagi uns 1.500 nens i nenes d'escoles cristianes a Catalunya, per tant, que també puguin... Em pensava que era una oportunitat única per nens i nenes, que a vegades els tenim oblidats, no? Mm-hmm. Que per nens i nenes que també poguessin tenir aquesta experiència de veure i de conèixer el papa. I llavors, un cop a l'interior de la basílica, hi haurà un parlament de benvinguda del pare abat. Es resarà el rosari, que és el res marià per excel·lència. Hi haurà un discurs del Sant Pare, també. I abans de finalitzar, diguem-ne, aquesta estona de pregària, l'escolania cantarà la Salve Regina i el Virolai, que són els cants típics del migdia a Montserrat amb els peregrins. I el Sant Pare després pujarà al cambril, la Mare de Déu, per venerar la Mare de Déu. I un cop fet això, encara el Sant Pare sortirà al balcó principal del monestir per saludar la gent que hi ha a les fora, a les places, diguem-ne, que no han
0: que pogut no
1: seguir directe, quan s'han pogut seguir per pantalla, però no han pogut entrar dins de la basílica. I després ja comença una part més privada de la visita, que és el dinar amb la comunitat de monjos i amb els escolans.
0: I aquí hi ha un menú pactat també o no?
1: Vam pensar sí, ja ho m'han pactat, però vam pensar que si el Sant Pare es volia quedar a dinar en un monestir, no era per anar a dinar a Can Jovany o en un gran restaurant, però
0: potser no? Un mató o alguna cosa així,
1: o una crema catalana,
0: no?
1: Hi haurà una crema catalana, però serà dinar un menjar molt, molt casolà i molt tradicional,
0: del que sempre fan habitualment.
1: Exacte, és un dinar de festa d'un dia en monestir.
0: Abans ens deia que hi havia la salutació a l'entrada. Jo pregunto, aquesta salutació i l'inici de la benvinguda del discurs, en quina llengua serà?
1: El parlament que fa el pare abat a l'inici és el 90% en català. Hi ha un moment que saluda els bisbes que han vingut de fora en castellà i que fa una salutació en castellà, però el parlament és 90% en català. El discurs que farà el Sant Pare...
0: No, jo deia el pare abat.
1: Sí, el pare abat és català amb un fragment, amb un paràgraf en castellà que saluda els bisbes que han vingut de fora i la gent que ha vingut de fora. Uh-huh. Però la resta és totalment en català.
0: Ell després doncs farà potser com va fer ahir o avui, i ha dit alguna cosa en català i després, evidentment, ha fet el discurs en castellà, no?
1: Nosaltres els hi hem dit que creiem que seria bo.
0: Sí?
1: Quan s'estava parlant de ho estàvem preparant, els hi vam dir que creiem que seria bo i que...
0: Quan hi ha hagut una mica de polèmica, sí. Hi ha hagut un divendres, havia gairebé tots els expresidents de la Generalitat i del Parlament, alguns líders polítics firmaven una carta dient, home, reivindicant una mica la llengua i la cultura catalana. A més, estem aquí al bressol de la catalanitat, que és Montserrat, no? I si vosaltres veu fer perquè també fos possible que el Parlament del Pare Abat fos en català, no?
1: Sí,
0: i demanar-li que ell fes alguna cosa també.
1: Primer que el Parlament del Pare Abat els hi van presentar en català i ens van dir que no hi havia cap problema, perquè senzillament ens han demanat que el papa pugui tenir el text al davant per seguir-lo i no ens han posat cap tipus d'inconvenient perquè fos en català. El rosari també és en català, hi ha una part en llatí que són les lletanies i una benedicció que és en llatí, però la resta és en català. El que els hi van presentar, ens van dir que no hi havia cap tipus de problema. I llavors et torno a dir, el que ja no sé és el discurs del Sant Pare, m'imagino que alguna cosa dirà en català, m'imagino, però això sí que en desconec totalment.
0: Hi ha una altra qüestió al marge de la llengua, i la passa només un moment per sobre, una altra qüestió polèmica que ha envoltat aquesta visita del Papa, dilluns es va reunir a Madrid amb víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església, i no hi havia de les que van denunciar abusos a Montserrat. Hem sentit el primer denunciant d'aquests abusos, que lamentava que el Papa no es vulgui reunir amb les veus més crítiques entre les víctimes. No sé si des de Montserrat considereu que el Papa hauria de fer un gest amb totes les víctimes.
1: Jo no sóc ningú per dir què ha de fer el Papa o què no ha de fer el Papa, no? Evidentment, tinc molt respecte, respecto moltíssim les opinions de totes les víctimes que hi pugui haver i el que defensen. Em consta que això, que el Papa va tenir una reunió amb, amb víctimes, desconec els criteris que es van utilitzar per quins van ser cridats i quins no, però no, desconec totalment i per tant no tinc elements per pronunciar-me al respecte.
0: Aquest dinar que farà, suposo que és un regal també per la comunitat, en definitiva, perquè és un moment íntim on no hi haurà periodistes, no hi haurà, encara que hi haurà pregunti el menú, però bé, allà no hi haurà ningú que pregunti res i que tot el que es digui allà i que es pugui compartir, la pregunta, es compartirà o es farà un dinar en silenci mentre algú llegeix?
1: La regla de Sant Benet és molt sàvia.
0: Per això.
1: La regla de Sant Benet és molt sàvia, llavors la regla de Sant Benet diu que en els monestirs, quan hi ha un àpat, es menja en silenci mentre algú llegeix.
0: Sí.
1: Per què? Perquè d'aquesta manera, mentre s'alimenta el cos, també s'alimenta l'esperit. I mentre menges, diguem, l'aliment material, també sents algú que llegeix i per tant alimentes el cos i l'esperit. Però com deia, la regla de Sant Benet és molt sàvia i preveu excepcions a la regla.
0: I aquesta és una?
1: I llavors diu que l'abat pot fer excepcions en atenció als hostes. Jo se'n sembla que un hoste com el Papa mereix que fem una excepció al que fem habitualment.
0: I podeu parlar de qualsevol cosa.
1: Es podrà parlar i dialogar durant el dinar.
0: Hi ha alguna petició expressa des de Montserrat al Sant Pare? Algun missatge que es vulgui transmetre aprofitant que el tindreu aquí i que això no passa sempre?
1: A nosaltres ens agradaria que conegués millor la realitat de Montserrat, amb aquest Montserrat que és monestir benedictí mil·lenari, que és santuari marià, per tant, lloc d'esperança, lloc de peregrinació, i en la mesura del possible també intentarem explicar-li la realitat catalana i de Catalunya i del nostre país.
0: I algun tipus de present que s'endurà el Sant Pare d'aquí?
1: La comunitat li farà un present.
0: Sí? Però que no es pot dir.
1: Li regalarem una imatge de la Mare de Déu de Montserrat.
0: Petita o gran?
1: És una imatge que no és tan gran com l'original, però és una imatge d'un tamany, diguem-ne, que se'n recordi de Montserrat.
0: És a dir, que l'ha de facturar a l'avió, eh? Vull dir, no la pot portar.
1: L'ha de facturar, no sé si el Papa factura o no
0: però
1: factura.
0: Però no la pot portar al seient del costat, diguéssim.
1: Exacte.
0: No?
1: Però ens va semblar que el millor regal que li podíem fer és que s'emportés una imatge de la Mare de Déu, no? Que és la cosa més preuada que tenim aquí a Montserrat.
0: Pare Bernat Juliol, portaveu i administrador del monestir de Montserrat, gràcies per participar avui a la Nit dels Ignorants. Que vagi tot sobre rodes, si pot ser, tot sobre el paper, i si no, com m'ho ha dit abans quan ha vingut, i ha dit l'Església arriba tard, com ho ha fet?
1: Sí, això,
0: m'ha dit una
1: cosa,
0: frase molt bonica.
1: M'agrada dir que l'Església sempre espera l'últim tren, però sempre l'agafa.
0: Això li hauríem de comunicar als de Renfe, que estaria molt bé. Pare Bernat Juliol, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vostès.
0: Bona nit.
1: Bona nit.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda.
1: Catalunya Ràdio.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
3: Aquesta veu no és de ningú.
4: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
3: Quina història, mare de Déu.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: La millor hora del dia.
5: Brava per l'equip de la tarda.
3: És increïble.
6: D'aquí a 6 minuts arribarem a la una de la matinada. Des de Montserrat, des del silenci d'aquesta plaça davant just del monestir, amb els fanals encesos, les tanques per terra perquè fa vent i totes han anat per terra, pràcticament totes, i oients que ens escolten des de qualsevol lloc de Catalunya i d'altres que van en ruta i que ens truquen, que són en David i en Dani, i ens diuen que són periodistes. Bona nit.
7: Hola, bona nit, bona nit.
6: I esteu en ruta perquè esteu anant o tornant de?
7: De Barcelona, justament. Hem vingut a Barcelona de manera casual per una reunió que teníem i bueno, la nostra curiositat periodística ens ha fet dir, bueno, anem a veure si veiem al Papa, no som creients, però bueno, esta cosa periodística que tenim ens ha fet pujar fins a l'estadi Lluís Companys i hem esperat que s'hagi acabat l'acte i finalment hem vist la comitiva com passava i ens ha saludat el Papa perquè l'hem pogut veure en primera persona i en primer pla, justament.
6: Mira tu, carai, tu amb els periodistes, de quins mitjans sou vosaltres?
7: Som el Dani, és periodista de Canal Terres de l'Ebre, i jo mateix soc periodista de Ràdio Tortosa.
6: Molt bé, escolta'm, tanta acreditació que necessitem, tanta seguretat que tenim, tantes coses que ens han demanat nosaltres per ser aquí a Montserrat, que si la foto, que si no, que si l'acreditació, que si vigila que no pots entrar, que no pots pujar, que no pots... I vosaltres resulta que heu anat i heu vist el Papa i torneu i no heu explicat, diguéssim que no heu vingut expressament per parlar sobre el Papa, sinó que heu vingut per una reunió de feina, no?
7: Exacte, i per casualitat hem trobat un aparcament prop de Lluís Companys, hem pujat
6: no
7: cap a dalt i ha sigut com... havia de ser aquesta
6: home,
7: cosa.
6: Home, doncs sí, això ja ho podeu explicar, diguéssim, quan sigueu vellets podeu fer les vostres memòries el dia que va venir el Papa i nosaltres, sense tenir res, ens vam plantar pràcticament al davant, eh? Això sí que és tenir sort.
7: A més, estem també molt contents perquè hem detectat una curiositat, que és que el Papa de Roma ha parlat en català occidental. Tenim una explicació per això, creiem, no sabem exactament si és certa, però tenim una intuïció que ara Dani la pot explicar.
3: Bueno, la cosa és que això potser ens estem tirant a la piscina, però creiem això, que parla occidental perquè veiem que no fa aquestes neutres, no? Que parla molt tal com escrivim, no? en occidental, i és perquè al Vaticà hi ha un tortosí i ens pensem, això ho hauríem d'averiguar realment, però hauríem de veure si és este ebrenc qui és qui li ha ensenyat el català. Això ho hauríem d'averiguar.
6: Home,
7: perquè
6: doncs,
7: ens consta que sí que una persona interna del Vaticà li estava com ensenyant el català al Papa i és veritat que tenim un expert del Vaticà que és de Tortosa i està allà i podem intuir que pot ser ell. Li haurem de preguntar.
6: Doncs sí, jo trobo que l'haurem de trobar, preguntar-li a veure si realment ell l'ha fet que tingui aquest accent i que no sigui del català central, diguéssim, sinó que vosaltres l'heu sentit més com a vostre. David
7: sí,
6: i Dani...
7: Exacte.
6: Sí. Moltes gràcies per trucar-nos, que tingueu bona ruta fins a casa i res, bona feina.
7: Gràcies, bona nit.
3: Gràcies, bona nit.
6: Que vagi bé, bona nit. En Guillem, des del Fort Pienc, bona nit.
8: Hola, bona nit, Marta.
6: Com estàs, Guillem?
8: Bé, mira, volia donar tres opinions, a veure si em dona temps. La primera, que saber la meva opinió sobre les investigacions que fa la UCO és que no tenen credibilitat, perquè si no em desmenteixen els historiadors, en el cop d'estat del general Franco, el cos de carrabiners, que era un cos policial, com que no li va donar suport, es va eliminar. En canvi, la Guàrdia Civil, que li van donar suport, es va promocionar i va substituir a tot arreu els carrabiners, no? Llavors, clar, aquest cos té l'herència franquista. Llavors, clar, ja amb això ja tinc prou com per a que les investigacions que fan tinguin tendencioses nacionalistes espanyoles, no? És a dir, que, bueno, després també sobre l'actitud de l'estat espanyol respecte al viatge del papa, pues fan, en la meva opinió, han tingut la seva actitud xulesca i de robar a Catalunya, perquè clar, jo suposo que han posat la condició, sí, el papa pot venir a Catalunya, però com que Catalunya és Espanya, que passa per Madrid. Ens han fet, diguem, pagar un peatge i ens han robat el protagonisme. I, bueno, i per últim, un fragment del discurs del papa, sí. Que Catalunya havia de ser un país on tothom se sentís ben tractat, estigués a gust. Clar, això ja no és igual que en Espanya. En Espanya ho podia dir també, perquè els espanyols no es tracten als catalans també com nosaltres el tema és estrangers. Els espanyols, quan veuen que un se'n vol anar d'Espanya, li pega la porra, el denuncien, el jutge, l'empresona, etc. I bé, això, doncs, estem acostumats a que es tracten així, però tot i així crec que està bé que ho digui.
6: Molt bé, Guillem, com sempre, gràcies per les teves reflexions aquí al programa.
8: Molt bé, molt bona nit.
6: Molt bona nit. Arribem amb en Guillem del Fort Pien, que arribem pràcticament a la una de la matinada. Tornem a la connexió perquè els companys informatius doncs es posin al dia del que és notícia i nosaltres ens aixequem, fem una volteta i tornem després amb més preguntes vostres, amb més respostes i encara més converses des de Montserrat. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units han atacat aquesta nit diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, al costat sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. Repassem ara altres informacions en format més breu. El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV i a qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Després de la treva política per la visita del papa, el Partit Popular ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres el Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El líder popular aprofitarà la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions. I a motiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del seu 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme en peces de Shostakovich i Brahms. Una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació. Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats, escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
2: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució... Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
1: L'empresa Wine Palace ha assumit la publicació de la guia des de fa uns mesos i està fent el tast per a l'edició del 2027, que com a novetat comptarà amb la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran, volíem dir, per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Esports, el Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final ha sigut de 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final, s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals. Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, per cert, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja ha rebutjat. I el Benfica ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió del seu entrenador, José Mourinho, i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
0: Fins aquí les notícies. A Catalunya Ràdio. Postdates.
3: No hi havia València dos amants com nosaltres. Cardamans com nosaltres en som parits ben pocs. Del llibre de meravelles, de Vicent Andrés Estellés.
0: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Doncs vinga, la una de la matinada i sis minuts. Tornem a ser aquí, a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, encara des de Montserrat. No ens hem mogut del mateix lloc, encara més silenci. Els mateixos fanals de la plaça del monestir encesos, les tanques continuen per terra, però les poques llums que veiem en algunes habitacions, o bé de l'hotel, o bé de l'alberg, o bé de les cel·les, doncs aquelles habitacions amb llums enceses s'han anat apagant. Potser queda algú dormint amb la ràdio sota el coixí, vés a saber, i ens estan escoltant. Potser no, potser estan dormint perquè demà tindran un dia llarguíssim, tots els que són aquí, perquè hi ha molta gent que ha vingut a treballar i d'altres que han vingut a passar el dia perquè tenen totes aquestes acreditacions i poden estar aquí. Va, que ens truca el 932017474 en Joan des de Vallcarca. Bona nit.
2: Hola, Marta, bona nit. I escolta, una pregunta.
1: Digues.
2: El fet de que estiguis a Montserrat avui,
1: sí,
2: la nit dels ignorants, què hi pinta amb el viatge del Papa?
1: Què hi pinta?
2: Perdona, sóc molt ignorant, jo.
1: No, no, perdona. La pregunta és, què hi pinta la nit dels ignorants? Què hi pinta el Papa? No, és que no he entès.
2: No, què hi pintem nosaltres?
1: Què hi pinta la nit dels ignorants?
2: Sí.
1: A fer el programa des d'aquí?
2: Sí.
1: Doncs és una proposta que ens van fer per començar la programació especial que porta Catalunya Ràdio des de tot el dia d'avui i serà tot el dia de demà, i com que demà al matí jo també haig de fer alguna intervenció al programa del matí i no podia venir a les 5 del matí o a les 6 del matí perquè està tot tallat, van dir, està bé d'anar-hi abans, així som. No, aquesta me la sé, te la puc contestar.
2: Vale, perfecte. Vale. Una altra cosa, el pobre papa, i ja cal que truqui a Fiumicino, que l'esperin el divendres o dissabte, el següent dia arriba a Roma una altra vegada,
1: sí,
2: al Vaticà, perquè amb la mà de coses que li han regalat aniré carregat quan ho vegis tu.
1: Sí, abans dèiem que al Vaticà deuen tenir una
2: vida... La Solucía, li han tractat allà unes nines que no sé què, Mare de Déu Santíssima. La Pilarín Vallès és una llengonissa de Vic. No vegis tu el que porta...
1: Aquesta no arribarà a Roma, eh? Ja se l'hauran menjat abans,
2: ja
1: segur.
2: Ja se l'hauran menjat, suposo.
1: Segur.
2: Ben fet.
1: Sí, deuen tenir una habitació allà al Vaticà plena de coses, d'això que els castellans diuen pongos.
2: Sort que el Vaticà és el Vaticà, perquè si tingués un pis de 90 metres quadrats...
1: No hi cabria, està clar. Sí.
2: Escolta'm una cosa, dos petites anècdotes de Montserrat. Jo vaig fer els exercicis espirituals que es feien en aquell temps, abans de fer la mili, i vaig estar-hi una setmana.
1: Uh-huh.
2: Quina setmana!
1: Què passa?
2: Fantàstica!
1: Ah.
2: Amb un ordre extraordinari. I em vaig fer amic del monjo que es cuidava de parar la taula, de servir, perquè em vaig presentar, dic, mira, a casa meva tenia un restaurant aquí, i diu, que em vol dir això? Diu, i tant. I ell va parlar amb un altre monjo, perquè clar, si feia una cosa, podia estar amb un altre. A més, allà començava a les 7 del matí, fins a les 7 o 8 de la tarda, no?
1: Uh-huh.
2: Fantàstic. Vaig passar una setmana, que quan vaig arribar a Vic, la mare li vaig dir, dic, ho he passat divinament. Diu, ara se'm faràs monjo, tu. M'entens? La mare
1: no,
2: i un altre dia em van pujar per darrere la basílica, uh-huh, arran de muntanya, que hi ha uns ferros enganxats per enganxar-se,
1: sí,
2: que suposo que és cap allà els degotalls. Quan som amb vostès a vegades penso, per on carai devien pujar? I van veure un monjo, un eremita que viu sol, però tenen que baixar una vegada a la setmana a veure l'abat o no sé què. I vivia, que també vivia dalt amb una ermita de fusta, enganxada a la muntanya, i vivia tot això. Però, escolta'm, fantàstic anar-hi, i amb unes vistes que hi havia des d'allà dalt, i són unes anècdotes que m'han quedat. I la segona anècdota, amb uns amics van a Montserrat i em van robar la cartera.
1: Sí, això me'n recordo, que ho vas dir un dia, no?, que parlàvem de robatoris.
2: Sí.
1: A Montserrat et van robar la cartera, eh?
2: Ah, doncs, i qui s'ho espera, això? Escolta, a Montserrat, nada menys. I bueno, quan era dintre la basílica, ja per despedir-nos de la Mare de Déu,

0: mòbils també se'n porten.
1: Però
0: Avui
1: ho dubto, perquè avui aquí hi ha molta seguretat. Ja crec que estem, podem estar tranquils. Molt bé, Joan.
0: No sé en què Montse de Pots pugui passar això. I ella em va dir, per això que...
1: Ai, que s'ha tallat el Joan, no sé què ha passat, però vaja, que ja hem entès el què, ja hem entès que no... que es roba a qualsevol lloc. A veure si en Ventura, des del parc de la Ciutadella, bona nit. Ha passat alguna cosa? S'ha bloquejat tot? M'ho esteu dient de veritat? No hi ha cap trucada en aquests moments? No. Tot bloquejat. Molt bé, tot bloquejat. Escolteu-me, és un tema nostre, perquè aquí no afecta la seguretat de la muntanya de Montserrat. Si deu haver caigut la centraleta i teníem una, dues, tres, quatre persones esperant de trucades. Així que us demano una mica de paciència perquè intentarem fer allò que es diu normalment un reset de la centraleta telefònica, a veure si podem recuperar tots aquests oients.
2: La nit dels ignorants, un programa per ser feliç.
3: Mira, Marta, és la primera vegada que truco.
1: Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels, molt contenta.
3: I fa, pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa i resulta que al començament, quan ho portava el Carles Cuné, els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys quasi, i a part a tots els equips que ho heu portat, us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia. Una abraçada
1: per tots.
4: Des d'aquell dia per mi es va fer de nit.
2: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa.
5: Catalunya Ràdio.
2: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
6: Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta a Catalunya. Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
7: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
8: Sí.
7: Sí, estàs còmode?
8: Sí, sí.
7: T'agrada presentar l'Estat Passant? Sí,
8: estic còmode perquè treballo poc.
7: Clar, és fàcil.
8: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
7: I... m'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
8: Ja ho veies, que allà arribaves tu i es creava una tensió.
2: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
1: Una de la matinada i 15 minuts. Jo diria que hem recuperat una mica aquesta centraleta que se'ns ha desvirtuat, eh? I tenim aquí la Moreneta que està fent de les seves i ha dit, calla, que jo us ajudaré. I ara hem recuperat el Ventura des del parc de la Ciutadella, diria. Bona nit.
10: Hola, bona nit.
1: Sí, que l'hem recuperat, sí. Què tal, sí. Ventura?
10: Bé, bueno, jo volia compartir amb vosaltres que la Sagrada Família forma part del guió de la meva vida. Jo he viscut 30 anys al barri de la Sagrada Família i vaig créixer, he anat als Minyons Escoltes, agrupament Escolta Antoni Gaudí de la Sagrada Família, he jugat a pilota i coneixo els fossars de la Sagrada Família. He recollit en el seu dia com el Domun, hi havia un diumenge que recollia amb guardioles metàl·liques diners per la construcció del temple. M'he casat allà a la cripta, els meus fills estan batejats allà, els funerals dels meus pares també, el que passa que ara ja visc al parc de la Ciutadella, però la seva família forma part, pues, com he dit al principi, pues, una mica part del guió de la meva vida, no?
1: Déu-n'hi-do, eh? Tot, és que ho has dit tot, eh? O sigui, batents...
10: Bueno, faltava que m'haguessin batejat, que no va ser allà, però bueno...
1: Però vaja, però gairebé, eh? Perquè els fills sí, vull dir que Déu-n'hi-do.
10: Bueno, per això que demà el que faran, que intentaré, evidentment, no arribar-hi, però potser ho veuré a distància. Per exemple, una idea és veure-ho des del carrer Marina a la Monumental, que es veu, almenys, es veu la creu, uh-huh. I si hi ha coses de focs d'artifici i drons, pues, també... Mm-hmm. Perquè fins a la façana i tot això suposo que serà més complicat. Clar. I bueno, un detall curiós és que com l'agrupament escolta que hi havia, de tant en quant els de la OGE ens assaltaven els locals i ens el destrossaven, no?
1: Vaja,
10: i
1: ostres.
10: Que...
1: Déu-n'hi-do el detall.
10: La Sagrada Família forma... Pues, tinc bastant coneixement.
1: Sí, sí, ja ho veig. Doncs espero que et puguis enfilar on sigui i que ho puguis veure bé demà, perquè, home, si algú s'ho mereix, ets tu, amb tot aquest historial que tens de relació amb la Sagrada Família.
10: Bueno, jo vaig estar també amb una... A la part del carrer Sardenya, també, una inauguració que van fer d'una de les torres, que, bueno, ara ja no, vull dir que ja ha crescut, abans de que el prengués possessió de l'arquitecte el Subirac, doncs sí, també vaig estar amb una inauguració d'aquelles.
1: Molt bé. Molt bé, Ventura, doncs gràcies per compartir-ho.
10: De res.
1: Que vagi molt bé, bona nit. Adéu-siau. Ara hem pogut recuperar en Lluís de Cambrils, bona nit.
5: Oh, bona nit. No, jo només trucava perquè me sembla que ha estat el primer senyor que ha trucat, que es diu Emili, que oferia uns números del Patufet de l'any 35
1: sí,
5: i 36.
1: Sí, sí.
5: Perquè si no els ha demanat ningú, m'estaria bé tenir-los, perquè jo en tinc una bona col·lecció i els afegiria
1: als
5: exemplars que jo tinc. Sí.
1: Doncs mira, Lluís, et passarem el telèfon de l'Emili perquè us poseu d'acord i te'ls vagis a buscar o te'ls faci arribar o com funcioni aquest d'allò, d'acord? A través, no sé si avui o potser demà, a través de la Núria ara o de l'Aina demà,
5: sí.
1: Passarem el telèfon perquè li puguis, us pugueu parlar.
5: Que li pugui trucar. Ah, molt
1: d'acord?
5: Bé. Escolta, doncs... et puc fer una pregunta, una curiositat. Que
1: sí,
5: ara,
1: i tant, mare de Déu.
5: Els senyals horaris que doneu per la ràdio, bueno, pràcticament
1: sí.
5: Totes les emissores,
1: sí.
5: Fan sis tocs, sis pitos.
1: Sí, senyor.
5: Que sabríem dir per què són sis.
1: Sis? Per què? Això és una pregunta d'ignorant que ha de contestar. Són cinc pitos i l'hora en punt. El sisè és l'hora en punt.
5: Sí, sí. Sí. Ah, bueno...
1: Es queda pendent per contestar, sí, sí.
5: Sí?
1: Una pregunta d'ignorant. Queda pendent, d'acord?
5: D'acord?
1: Molt bé, Lluís, gràcies.
5: Vinga, gràcies.
1: Bona nit.
5: Adéu.
1: En Jordi, des de Mataró, vaja, en ruta deu estar el Jordi, oi? Bona nit, Jordi.
11: Bona nit. Mira, ara mateix arribant a Manresa.
1: Ah, mira.
11: Esperem que no vingui la pluja. Està plovent bastant entre Sant Ramon... Jo vinc de Pujal, del costat de Sant Ramon.
1: Sí.
11: I cap a Calaf, fins quasi arriba aquí a poc abans d'arribar a Manresa, està plovent bastant.
1: Està plovent
11: ara
1: bastant.
11: Ara ha parat de ploure. Però a Calaf fotia un xafa guapo.
1: Que jo he vist que demà al matí aquí a Montserrat també plou un parell d'horetes, però espero que després em sembla que ja no.
11: Bé, doncs mira, ara està buidant els núvols cap aquí, cap a la Segarra.
1: Molt bé.
11: Mira, aprofitant que esteu a Montserrat,
1: sí.
11: Us volia el Xavier, ja ho sabia, perquè li havia enviat fotos, tu no crec que ho sàpigues, jo, en un camion, a la part de darrere de la cabina, porto la Mare de Déu pintada a mà amb les muntanyes de Montserrat i el monestir. És una obra que va fer, quan vaig estrenar el camió fa 14 anys, una noia que es deia Flora Biosca, que es va morir, pobreta,
12: que era un artista de l'aerògraf. Porto la imatge de la Mare de Déu a darrere la cabina, amb les muntanyes, i es veu el monestir també, tot al darrere de la cabina del camió.
1: Si algun dia et veig per la carretera, vaja, et reconeixeré segur, no?
12: Sí, bueno, quan vaig enganxat amb el remoc,
1: que no es veu.
12: Clar, que no es veu. Tractorosola, sí, quan vaig amb la tractorosola i vaig per l'autopista, bueno, la gent em fa fotos, m'empita i em saluda, bueno, és tot un espectacle.
1: Que bo, sí. Que bo. Doncs no ho sabia, dir, Jordi, no.
12: Vale, i podríem dir que és la Mare de Déu més viatgera de totes les que hi ha.
1: I tant.
12: Perquè ara mateix porta 1.206.000 quilòmetres aquesta Mare de Déu. Ostres, a la cabina.
1: Mare meva. Ja ho pots ben dir, ja ho pots ben dir, Jordi. Doncs no ho sabia, ja gràcies per dir-ho.
12: Ja us enviaré una foto pel WhatsApp.
1: Va,
12: del programa, d'acord. I així la podeu veure.
1: Així la puc veure, perfecte. Molt bé, Jordi.
12: Vale, ja que esteu a Montserrat, dic, hòstia, deixem-me compartir-ho.
1: Oh, i tant.
12: Dic que porto la Mare de Déu més viatgera.
1: Més viatgera, sí senyor. Molt bé, Jordi, gràcies.
12: Dic que bona estada a Montserrat i bon programa.
1: Igualment, bona ruta. Adéu-siau, bona nit.
12: Adéu.
1: La Irene, des de Sants, bona nit.
13: Bona nit, Marta, i tothom que escolta. Miri, li volia comentar que a dintre la basílica, per anar a adorar la Mare de Déu, es passa per la banda dreta, que fa aquell passillo que passa sí. Per darrere. Doncs quan arribes a l'últim, que hi ha a banda esquerra, queda una barana de fusta. Uh-huh. I aquella barana hi ha una marqueteria amb la muntanya de Montserrat, amb la serra. Pues aquella marqueteria la va fer el meu pare.
1: Què perquè diu ara?
13: Jo sóc d'Esparreguera. El meu pare treballava en una fusteria que en deien a Cal Fusteret. I el meu pare era banista. Pues aquella marqueteria la va fer el meu pare. I quan arribaves ja a darrere del cambril, que hi ha les escaletes amb aquell escolanet, aquelles uh-huh. dues portes, de darrere el cambril i una altra d'aquella, no sé on va, allà era la mateixa fusta que aquella barana amb la marqueteria. Però ja fa temps que les van treure, aquelles portes, i em van posar unes de rústiques. I em va saber molt... Em va saber
1: de greu, clar.
13: Perquè és un orgull per mi que doncs, el meu pare havia fet allò, perquè
1: clar,
13: nosaltres érem d'Esparreguera. I diré el nom del meu pare perquè se sàpiga. Antonio
1: sí,
13: Rosina.
1: Antonio Rosina
13: va fer aquella marqueteria que hi ha.
1: Molt bé. Doncs aquí queda dit. Sí, senyora, ben reivindicat. Irene, moltes gràcies.
13: Molt bé, que passin bon dia, eh?
1: Igualment. Adéu-siau.
13: Bona nit.
1: Bona nit. La Fina des de Lleida, bona nit.
14: Hola, bona nit.
1: Què tal, Fina? Sí,
14: hola.
1: Et sentim.
14: Mira, vale. Era per explicar-vos una vivència que vaig fer jo a Montserrat.
1: Sí.
14: Vaig estar vivint a Montserrat, que hi havia una escola de monges, durant 2 anys i mig.
1: I com és això? Sí, sí.
14: Vale. Era, si mal no recordo, jo ara tinc 68 anys. Llavors en devia tindre 16. Aquells anys hi havia una escola a Montserrat de nenes i els nens a l'escolania. I, bueno, no sé, per circumstàncies de joventut i tal i qual, hi vaig voler anar, i vam anar jo i em vaig emportar amb les germanes bessones, perquè sola no m'hi deixaven anar. I, bueno, i allà vam estudiar, estudiàvem i treballàvem al monestir.
1: Déu-n'hi-do, no havia conegut ningú que hagués vingut aquí a l'escola.
14: Oh, doncs pues n'hi ha... Vam ser una bona colla, no sé si amb 40 hi ha algun nenes. I amb ja ens deien les nenes de les monges.
1: Clar.
14: Aquesta escola està posada, encara hi és l'edifici, el que no sé el que hi ha ara. Al davant de la tenda d'on hi ha les tendes,
1: sí.
14: Baixant les escales, a mà esquerra, allà, aquella porta era
1: allà era l'escola.
14: Sí.
1: Déu-n'hi-do, molt bé. Doncs sí. Gràcies per compartir-ho, jo ni ho sabia, vull dir que està bé, descobrint coses
14: sí, sí.
1: noves aquest programa.
14: Sí,
1: moltes gràcies, Fina.
14: Ja fa molts anys, això.
1: Ja fa anys, sí, sí, però bueno, queda per sempre. Sí. Molt bé, Fina.
14: Tant.
1: Moltes gràcies.
14: Molt bé,
1: gràcies.
14: Moltes gràcies, bona nit.
1: Bona nit.
14: Adéu.
1: Adéu. La Constança de Terrassa, bona nit.
15: Hola, bona nit. No, mira, jo volia comentar quan va morir la meva filla estimada. Jo hi vaig passar una setmana aquí.
1: Sí.
15: I quan obria la finestra i veia aquella muntanya tan negra, fa una cosa. I llavors estava un dia prenent una cosa baixa a la cafeteria.
1: Sí.
15: I venen dos noies, una moreneta, negreta, i l'altra blanca, I devien tenir uns 22, 23 anys. I em van dir, ai, vamos a hablar un poco contigo, que te vemos muy, muy, muy triste, muy triste, perquè ella havia perdut jo, llavors la meva filla. I llavors, bueno, m'està parlant una mica i diu, y ahora nos vamos a dormir a la montaña.
1: ¿A la montaña?
15: I dic, a la montaña, ¿os vais? Dice, sí, sí, cogemos el saco y nos vamos allí a dormir. Y yo dic, si hace, digo, da mucho miedo, que no veis cómo está, tan negro, tan negro.
1: Sí.
15: No, nosotros no tenemos miedo, nosotros no tenemos miedo. Després vaig pensar, bé, si són dos àngels que voltaven per aquí, perquè, escolta,
1: ja pot anar
15: dormint a la muntanya.
1: Al mig de la muntanya, no, sí, sí, Déu-n'hi-do. Quin moment, Constança. Sí,
15: vaig
1: sí.
15: Pensar, seran dos àngels, perquè, escolta, es fa una mica de... Obres la finestra, jo estava...
1: Sí, jo les tinc aquí darrere les muntanyes, i encara es diferencien
15: negres,
1: del cel
15: negres,
1: i tot. Sí,
15: negres,
1: sí.
15: Eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Molt bé,
15: bueno,
1: Constança.
15: Bueno, això, que... Adéu.
1: Gràcies.
15: Bona nit.
1: Adéu-siau, bona nit. És la una de la matinada i 28 minuts. No anirem a dormir, però potser demà al matí, vés a saber.
2: On anem? Amb Gerard López.

0: inventant.
1: I és clar, com que avui som a Montserrat, he pensat, a veure, demà al matí, quan em llevi, sigui l'hora que sigui, ves que no pugui fer una volteta si és que em deixen els serveis de seguretat del Papa, ves que no pugui fer una volteta i dic, quin millor que el Gerard López per fer-nos una passejada per Montserrat. Bona nit, Gerard.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: Darrere o davant del Papa ja ho veurem si ens deixen moure, però jo crec que tu deus tenir un llistat de coses per veure boniques aquí a Montserrat.
2: Sí, a veure, t'he proposat, et proposo, vaja, ho proposem als oients, una volta perimetral, una ronda per Montserrat.
1: Una ronda per Montserrat.
2: Com ho veus?
1: Sense retencions.
2: És el sender del Mil·lenari, es va inaugurar l'any passat, és una ruta perimetral, com et deia, és el PRC 1025, es va dissenyar amb motiu d'això, dels 1000 anys de Montserrat.
1: Sí.
2: L'ha promogut la Federació d'Entitats Excursionistes, la FEC, d'acord? I això amb el suport del Patronat de la Muntanya.
1: I tu l'has pogut fer sencera?
2: No, sencera no. L'he fet a trossos, en diferents èpoques de la meva existència, per entendre'ns, no? Que si fas una mica de Frankenstein, doncs surt una part,
1: important.
2: No tota ni molt menys, però una part sí, no? De fet, és una de les gràcies d'aquesta opció, no? Perquè no cal fer-la tota, d'acord?
1: Ara vas un dia una mica, un altre dia una mica més,
2: clar,
1: no?
2: La pots fer per trams, o sencera, com vulguis, no? Depèn una mica. Quan es va inaugurar, el programa No Cal Anar a Suïssa en van fer un especial d'aquesta ruta, amb els responsables de la federació, i que són els que, de fet, la van dissenyar, no?
1: Molt bé.
2: Som-hi, Marta?
1: Va, som-hi. A veure, abans d'anar per feina, abans d'anar-me'n a dormir, que jo tinc una idea de què em puc trobar demà si que m'acabo animant. Això fa pinta una mica de ser llarg, potser?
2: Sí, és una ruta mil·lenària, per tant tens 10 segles per fer-la,
1: sí,
2: d'acord?
1: D'acord.
2: Apunta, estem fent un PR, un sender de petit recorregut, aquest el que dèiem, el PRC 25, tot i que això de petit és relatiu, perquè estem parlant, apunta, 27 quilòmetres en 300 metres.
1: Petit no és,
2: No, demà, home, clar, Montserrat és gran,
1: Sí. Sí, sí, sí.
2: Demana entre 9-10 hores de caminada.
1: Ui.
2: Però jo te la presentaré per trams, perquè puguis triar el que més et faci el pes.
1: I val? Si un dia, que avui no podrà ser, si un dia la vull fer sencera?
2: Doncs mira, si la vols fer sencera, sense presses, donar tota la volta i tornar al mateix punt d'inici, aquí on som, no?
1: Sí.
2: Es pot executar en un dia llarg, però també tens l'opció de fer-la en 2 dies i dormir a la muntanya, per exemple.
1: I si la faig en aquests 2 dies, a veure, on passo la nit? Perquè, clar, a la intempèrie, vols que faci vivar? A veure, sí que ja tenim una edat, això ja ho havia fet quan era més jove. No sé si ara...
2: Tot depèn d'on decideixis començar i on decideixis fer la mitja part i passar la nit, clar. Mira, t'ho dic perquè hi ha més d'una possibilitat. Montserrat té, com saps, molts punts d'accés i, de fet, el trajecte passa a tocar de poblacions com el Bruc o Collbató i sempre pots anar a buscar un lloc per dormir en aquestes poblacions, no?
1: Molt bé, molt bé.
2: N'hi ha, ho he mirat. O, si vols, no sé, també es pot dormir aquí mateix al monestir, no?
1: Sí, perquè, sí, i tant, i tant.
2: Com saps, hi ha més d'una possibilitat. Després te'n proposaré una de concreta, que realment crec que val bastant la pena. Per cert, un altre detall que està bé saber, en realitat aquesta ruta del Mil·lenari és bàsicament una suma d'altres camins
1: sí.
2: que ja existeixen. No és que haguéssim passat amb l'esbrossadora...
1: I han dit, ara fem un de nou.
2: No. Hi ha una part nova petitona, és petita, i així fent números ràpids diria que potser menys del 10% és sender nou de trinca. La resta és això, ajuntar camins que ja existien. Si et sembla, podríem recuperar el que explicava el president de la federació, Jordi Merino, el dia que es va inaugurar el sender.
3: El sender enganxa diferents GRs, com el que diem nosaltres. N'hi ha 4 GRs que tenim a la muntanya, no?, que són diferents. És una volta circular que al final fa tot el parc. Vol dir, qui vulgui conèixer el parc en una jornada d'un dia molt ràpida o en 2 dies, doncs té el sender perfecte per fer aquesta activitat esportiva.
1: O sigui, que empalma 4 GRs, 4 senders de gran recorregut.
2: Correcte.
1: Això,
2: Faràs un GR, un altre, sempre segons si fas el tram nord, el tram de ponent, de sud, depèn de cada moment.
1: I una cosa que m'interessa especialment sempre, el desnivell, perquè ja em fas patir, perquè miro aquí a Montserrat aquestes muntanyes meravelloses i això té moltes agulles.
2: Pensa que la ruta és perimetral, no es complica massa la vida en aquest sentit. Per tant, apunta, el punt més alt de la ruta, 1.018 metres. El més baix, 378. Però clar, com que anem fent pujades i baixades, al final tot el desnivell que acabem acumulant són 1.400 metres, però clar, repartits en 27 quilòmetres. No bufem abans d'hora. Ja et veig a venir, tot és factible. I això, clar, comptant que fas la ruta sencera, perquè, insisteixo una vegada més, sempre es pot seleccionar un petit tram i fer una caminada d'anar i tornar més planera d'una tarda, no? És que la ruta té de tot, Marta.
1: Té de tot, d'acord. Ara imaginem que la vull fer sencera. M'apunto per fer-la sencera un dia. D'on podem sortir del monestir mateix, per exemple?
2: Doncs sí, senyora, va, sortim del mateix monestir.

0: Virolai.
1: Ja, hi ha pell de gallina.
0: Original,
1: Virolai, pell de gallina, ja, sí.
0: Mossèn Cinto, la lletra, la música, Josep Rodoreda, 1880. Per cert, segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, això de Virolai és una catalanització d'una paraula francesa.
1: Ah, sí? Sí. Ara has fet d'ignorant.
0: Correcte.
1: Pregunta-resposta.
0: Viglé.
1: Viglé.
0: Viglé, que seria dues paraules, el del verb girar.
1: Sí.
0: Viglé, que seria la girar, tornar, la tornada d'una cançó, i el lé, que es refereix més a, una, a un poema,
1: a
0: una cançó.
1: Ah, que bona,
0: la barreja, Virolai.
1: Mira, veus, una pregunta d'ignorant que has contestat tu mateix. O sigui que un virolai és això, un poema musicat amb una estructura concreta que inclou una tornada, no?
0: Correcte.
1: Sí, sí, més o menys.
0: El que passa que ara mateix, per començar la sortida amb aquesta versió del Virolai, tenim un problema,
1: ja hi
0: Marta.
1: Som. Quin sí. problema?
0: T'he explicat abans que volia dividir la ruta, no?
1: Sí.
0: Doncs fem 5 trams. Farem la volta al perímetre de Montserrat, com dèiem, en sentit contrari a les agulles del rellotge i, per tant, comencem sortint del monestir, com dèiem, i ho fem en sentit nord per anar a buscar la part obaga de la muntanya. Començarem així. Però què passa?
1: Què
0: que aquest
1: passa?
0: Primer tram puja una mica. Val?
1: Ja,
0: comencem
1: ja
0: bé.
1: Ja comencem,
0: va?
1: Sí.
0: Per tant, hem de buscar un virolai una mica més contundent que imprimeixi una duresa que demana aquest primer tram. Què et sembla?
1: Home, amb això tens força per pujar el que sigui.
0: Obeses.
1: Total.
0: Amunt, amunt, comencem a pujar, trempats i xerois entre agulles de pedra, anem a buscar l'ermita de Sant Benet i per aquest pas que acabarà oferint grans vistes, anem trescant fins a vorejar les agulles del Gat i de la Prenyada. I aquí assolirem, atenció, el punt més alt de la ruta, aquests 1.018 metres que dèiem.
1: Però aquest és el més alt de la muntanya, no, oi?
0: No, la muntanya, el més alt, és a Sant Jeroni, 1.236 metres. Passat aquest punt àlgid, anirem perdent alçada ja progressivament, avall avall, fins que arribarem al Serrat del Moro, que és a tocar de la carretera, just on hi ha també el conegut monestir femení de Santa Cecília. I aquí pot ser un punt d'inici, també, allò que dèiem, eh?
1: Sí, però fins ara, diguéssim, quan portaríem?
0: Ara ja portem 5 quilòmetres.
1: 5,
0: pam,
1: d'acord.
0: I a partir d'aquí comença el nostre segon tram del sender, ara ja plenament per la cara nord, i ara amb les agulles a sobre nostra, a la nostra esquerra. Aquí la ruta és una mica més planera. Ja fèiem aquesta versió.
1: Canvia el ritme del Virolai. Sí, sí, ja ho veig.
0: Bueno,
1: ja ho veig.
0: Tot i que és una versió maquinera, però t'he agafat la part tranquil·la.
1: D'acord.
0: Aquesta, de casu. Ara caminem encarats cap a Ponent, d'acord? Estem al segon tram, mirem cap a Igualada per entendre'ns. Vinga, Tito, cap a Igualada.
1: Sí.
0: Avancem entre la carretera que tenim a la dreta, les parets i agulles a la muntanya que ens queda a l'esquerra. Al principi tindrem al damunt Sant Jeroni, per tant, el punt més alt, el que dèiem abans, i a poc a poc, mentre anem avançant, tindrem fermes vistes de tot el vessant nord. Tenim tot el Bages a sota nostra i, si el dia ho permet, veurem el Prepirineu i el Pirineu perfectament.
1: I aquest segon tram, quan fa de llarg?
0: Aquí estem parlant d'uns 4 quilòmetres i mig, no arriba ben bé el 5, anem avançant cap a Ponent, com dèiem, mirant cap a Lleida. Per entendre'ns, creuarem barrancs i sentirem motoristes que passen cagant llets per la carretera de sota.
1: Ja,
0: això.
1: Aquests no ens interessen per això, ara mateix.
0: Però hi són. Quan ja arribem a l'altre extrem de la muntanya, farem el tram famós dels Frares Encantats, que és allò, agulles i parets clàssiques de la muntanya, verticalitat al màxim, que la veurem a sobre nostra, i passarem per sota de dos punts emblemàtics, la Foradada i la Cadireta.
1: Ai, la Cadireta, sí,
0: que anem
1: sí.
0: de dir d'aquella pedra que sobresurt de forma triangular. Jo hi veig un gat.
1: Tu hi veus un gat?
0: Jo hi veig un gat, sí.
1: A la Cadireta hi veus un gat?
0: Sí, només jo, però...
1: Ah, d'acord. No he sentit ningú que hagi vist un gat allà.
0: Si estàs a sota, veus un gat. Però has d'anar sota. Però com que el camí passa per allà, mireu. Ja em direu,
1: a veure si hi ha un gat.
0: Ja m'ho direu.
1: Molt bé.
0: Després arribarem a l'altra punta de la muntanya, al Coll de Guirlo, que és la banda oposada on som ara, el monestir. I aquí podríem dir, mira, ja en tinc prou.
1: Sí.
0: Sortir pel Coll de Can Massana, que és a la carretera que va del Bruc a Manresa, i ho deixem aquí.
1: Ho deixem aquí, perquè a partir d'aquí, què comença? El tercer tram, ja?
0: Tercer tram. Aquesta versió guitarrera de Toni Jiménez ens diu una mica l'esperit d'aquesta part.
1: D'excursió, d'esplai.
0: Ah, que sí? Ara fem el tram de Ponent de la muntanya, vorejarem tot el Serrat de la Portella, anirem a buscar el vessant sud cap al Bruc i, com deia Marta, ara som al punt oposat del monestir, a l'altra banda de la muntanya. Portem més o menys el 50% de l'excursió.
1: Només la meitat, déu-n'hi-do. Per tant, si decidim fer la ruta en dos dies, ara, en aquest moment que tu dius, hauríem de pensar ja a buscar un lloc per passar la nit.
0: Correcte, sí? Busca un tros de pedra per fer bivac.
1: D'acord.
0: No, no, aquí, he perdut entre les agulles d'aquest sector de Ponent, trobem un refugi.
1: Home, perfecte, perfecte.
0: Podem passar la nit al refugi d'agulles Vicenç Barber, no sé si el tens al cap.
1: No tinc el gust de conèixer-lo, no.
0: Està situat al bell mig de la regió d'agulles, és ideal per escaladors i caminaires intrèpids com Marta Romagosa.
1: Segur, segur, la primera.
0: A 892 metres d'alçada i ens queda just a mig camí. Bueno, potser has de fer una mica de petita desviació, però tècnicament és molt petita. Podem dir que estem a dins del recorregut, eh?
1: Tu hi has anat en aquest refugi, sí?
0: No hi he anat, no, hi he passat no. A la vora, diguem, sí. Però no hi he passat nit. Et dic que té espai de 20 places guardades, 16 de lliures.
1: Sí.
0: I molt important, segons ens van dir, almenys fa un any, el refugi d'agulles hi foten un arròs de fàbula.
1: Carai.
0: O si més no, és el que ens van dir fa un any, No he pogut actualitzar dades, arrosseres, però...
1: Ara sí, és millor o pitjor que fa un any,
0: Això sí, recordeu, un refugi no és un hotel.
1: No és un hotel. Mm? No, molt bé. Fem un arròs, vaja, a la nit jo no ho faria, però vaja, cadascú fa el que vulgui. Dormim al refugi i l'endemà continuem fent camí?
0: Doncs sí, anem baixant cap al Bruc, ara ja, d'acord? I acabem de consumar aquest tercer tram del vessant oest. Per cert, saps que t'he dit que una part petita del recorregut no era nova? Doncs és el tros que fem ara.
1: Que era nova?
0: Perdona, que era...
1: Que era nova, m'has dit,
0: Correcte, que era nova.
1: Ara, no m'enganyis a mi.
0: No, perdona, al revés, que era
1: ara
0: nova.
1: Ara sí, ara ve el tros.
0: Ara fem aquest petit tros, un dels pocs trossos que no aprofita altres senders, sinó que s'ha fet expressament per aquesta ruta. Uh-huh. És un tram d'uns 3 quilòmetres que va del refugi fins a tocar del Bruc.
1: Molt bé, i això què, tranquil·lament?
0: Sí, així, xinoxano, anem separant-nos de les agulles, anem perdent alçada cada cop més, enllestirem aquest tercer tram que ja ens situa a la part solella de la muntanya i quan arribem a una masia, Can Rovira, ara ja toca... Bé, un canvi de xip perquè som al nucli urbà del Bruc i aquí, atenció, podem començar un quart tram de la ruta. Ara farem el tram sud del traçat. Anem del Bruc a Collbató. Bonica versió, també, del
1: Virolai. També, és que no sé on t'has trobat tantes versions del Virolai.
0: N'hi ha moltes,
1: sí.
0: Una per any del mil·lenari. Aquesta és una part més propera, la que fem ara, zones urbanes. Ja veuràs que passes pel costat de camps i de sembrats diversos. És més planer, durant una bona estona tindrem la muntanya una mica separada ja de nosaltres. Uh-huh. Per tant, aquí és ja més camp. Tenim pista ampla i també s'hi pot fer en bici bona part d'aquesta part.
1: Està bé,
0: interessant.
1: Sí.
0: Tindrem la muntanya a l'esquerra, com sempre, i les cases dels nuclis urbans a la dreta. I a mesura que ens acostem a Collbató, anem avançant en sentit sud-est, a poc anem perdent alçada encara més, i de fet, quan arribem a Collbató, haurem arribat al punt més baix de la ruta, 370 metres.
1: Mm, molt bé.
0: Per cert, crec que aquest és un dels trams on veurem menys, només menys, exemplars d'un element molt genuí d'aquesta muntanya. Saps quin?
1: No, quin?
0: Aquest... Sí,
1: les cabres
0: que han anat guanyant presència des que tenim el parc natural.
1: Molt
0: ara
1: bé.
0: N'hi ha moltíssimes. És un tram, com dèiem, el que farem ara, de la ruta del mil·lenari, que és dels més fàcils, més de passejada, diria jo, que de res més. Són 6 quilòmetres, el donem per acabat quan arribem a Collbató. I a partir d'aquí, ara sí, cinquè i últim tram per tornar al punt d'origen, al monestir de Montserrat. Música tranquil·líssima.
1: Home, tranquil·la, perquè ara si arribem aquí és que haurem fet un esforç que necessitem aquesta música,
0: Sí, tot i que ens tocaria donar una mica més de canya, saps per què?
1: No, per què? Perquè va amunt, això?
0: Perquè torna a pujar fort,
1: ja
0: ara.
1: Ja m'ho penso.
0: Sí, de Collbató, que és el punt més baix, remuntem, ens encarem cara nord-est, per tornar al punt d'origen. I passem per punts molt visitats, com per exemple les coves del Solnitre.
1: Home, i tant,
0: I ens anem enfilant amunt. Pujarem fins al Pla dels Soldats, que és de 850 metres d'alçada. No és pas una alçada excepcional, de fet, altres punts de la ruta també els té, però, clar, aquí hi ha una petita diferència.
1: Que sortim una mica massa avall, potser, no?
0: Clar, sortim de Collbató, que és el punt més baix, i amb poca distància hem de guanyar molta alçada, per tant, aquí hi ha més desnivell.
1: I quan arribem al monestir, al cap de quant?
0: 7 quilòmetres.
1: 7 quilòmetres.
0: Novament, entre cabres, parets i agulles montserratines.
1: Déu-n'hi-do. Jo no sé si ho faré quan em llevi, però si no, ja he pres nota per la pròxima vegada. Però aquest de 6 quilòmetres potser està bé per acabar.
0: Per trams,
1: si ens deixen, perquè amb tota la seguretat que hi ha al voltant del pub, em sembla que haurem de sortir d'aquí volant per arribar a fer la nit dels ignorants a la pròxima nit.
0: Fantàstic.
1: Gràcies, Gerard.
0: A vosaltres.

0: Doncs arribem a 3:15 de la matinada. Ja dic que avui no dormirem pas, no farem bivac, i això de l'excursió de demà al matí jo crec que m'ho hauré de pensar una mica, perquè entre la feina que tenim i les mesures, com deia, de seguretat, molta muntanya amunt no crec que pugui fer. Però vaja, com a mínim tenim les idees, en Gerard ens ha posat al dia de tot el que podem fer. El que passa és que hi ha una cosa que no he fet encara, que és llegir tots els missatges de WhatsApp, perquè no ens ha donat temps. Hem tingut tantes trucades avui, ens heu explicat tantes històries que no he explicat el que altres oients ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. Hem escoltat en començar un testimoni de la Margarita de Terrassa, que ens deia que es va casar a Montserrat, però els altres ens els heu deixat escrits i jo ara us els llegeixo. Per exemple, la Mercedes del barri de Sants de Barcelona ens deia: avui a TV3, diu, m'ha decebut, donaven les notícies de les 9, com cada dia. Mentrestant, per Televisió Espanyola, des de Barcelona, diu la Mercè, sortia el pare Lleó 14 i l'Escolania de Montserrat cantant el Virolai, i després el Sergio Dalma acompanyat de l'Escolania. Diu, ha estat preciós, ens diu la Mercè, des del barri de Sants. Un altre missatge que ens ha deixat al WhatsApp del programa, en Xavier, des de Mollerussa, diu, sobre el per què es fa servir l'amoníac a les càmeres de fruita, i tot això ve arran de l'incendi que hi va haver en una cooperativa, diu, s'utilitza per refrigerar. És un refrigerador natural, ecològic, i que necessita molt poca energia per baixar la temperatura. I en Jaume, des de Tàrrega, ens escriu sobre el mateix tema, referent a l'amoníac del foc de Lleida d'ahir. Podia ser que l'amoníac fos el líquid que utilitzen les màquines grosses per funcionar i fer fred. Diu el Pere Joan, potser li agradarà saber que les fruites de pinyol no tenen ossos. La part que espero que li agradi i potser li farà riure és on tenen la I, els préssics. Pronuncia nord-occidental, diu, pronuncia. La resposta és el pinyol. La I del préssec és dins el pinyol. Els animals tenen pell i ossos, en canvi les fruites tenen pela i pinyol. I la Maria Rosa ens diu, parlant de Gaudí, la meva germana Sílvia va fer la comunió a la cripta de la colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló l'any 1975. En Felip des de Gramunt diu, què hi ha d'original de Gaudí i la Sagrada Família? Per què no s'anomena mai els arquitectes que van portar la major part de l'obra si no hi havia plànols? Per què donen tota l'autoria a Gaudí i no als arquitectes posteriors? Si tenen en compte que els plànols originals van ser destruïts pels anarquistes en esclatar la Guerra Civil Espanyola l'any 36, i quan Gaudí va morir només el 15% del temple estava construït. I la Marta des de la Bordeta diu, aquesta nit no us podré escoltar perquè demà he de matinar, només compartir amb vosaltres que, com sabeu, visc a la Bordeta, a prop de Montjuïc, i a 8:15 he sentit els helicòpters sobrevolant l'estadi on hi havia el Sarau del Papa. Per xafarderia i curiositat he buscat a quina tele feien la retransmissió. Només a Televisió Espanyola, evidentment tot retransmès en castellà. M'ha sorprès, de fet no massa, que tots els diàlegs, intervencions en català, tant pel part del Papa com de l'arcabisbe i de gent que ha intervingut en català, hagin estat trepitjats pel locutor espanyol de Televisió Espanyola. Són molt, molt hàbils, ens diu aquesta oient. Diu, en canvi, la resta s'ha subtitulat. Què està passant aquí? Arribem al final, va.
1: El conte per anar a dormir.
0: Va, que aquesta setmana tanquem el programa ja amb les històries que van mereixer aquest Premi Mercè Rodoreda 2017, editat per Proa. Es titula El que pensen els altres, el llibre, i és de l'escriptora Clara Caraltó. De fet, va ser la seva estrena a la literatura. I el conte d'avui es titula Eva. L'Eva era d'aquesta mena de gent que tenen alguna cosa als ulls que sembla que només et farà patir. Èlia, hem de construir una cabanya. Serà un lloc nostre i prou. I a partir d'aquell moment, dins el meu cap, hi ha hagut el record de l'estiu amb cabanya i tots els altres estius. Van passar setmanes fins que no vam aconseguir les canyes, els fils i les fustes per muntar una mena de xabol als afores del poble. L'Eva era així. Sempre volia, buscava i perseguia. Tenia aquells ulls enormes i verds, oberts al món, com si li haguessin de fer mal de tant que volien retenir. I unes pestanyes rectes i fosques. L'Eva era d'aquelles noies que caminen tan decidides que fan moure la cua de cavall a banda i banda del cap. De cabells estirats, de pell morena i fina. Èlia, no pot passar d'aquest estiu que no haguem fet un petó a un noi. I dit i fet. A mi em feia la sensació que a l'Eva el món l'angoixava perquè no en tenia mai prou. I sempre em tocava frenar-la i fer-li veure que, a vegades, a la vida, hi ha coses que t'han de fer por, que no et pots atrevir amb tot. A l'escola no baixava del 9 i feia una lletra recta i ordenada que jo, sense adonar-me'n, sempre vaig imitar. Èlia, el Pau té la llengua tova, t'ho juro. Mai m'hauria pensat que una llengua pogués ser tan tova. Aquella nit de festa major els vaig espiar al camí fent-se petons, concentrats, drets i sense moure's. Jo vaig trigar més d'un any fins a petonejar-me amb el Joan i a finals d'estiu, un vespre que ja feia un aire fred i havíem de portar jaqueta, però vaig estar molt contenta de poder-n'hi donar la raó amb allò de la llengua tova. A l'institut, l'Eva encara traia més bones notes. Sempre estava atenta, preguntava i si calia qüestionava els professors. No ho feia amb mala intenció. No crec que a cap professor li sabessin greu les preguntes de l'Eva. Més aviat se sorprenien que algú en aquelles classes fos capaç de sentir la inquietud inacabable per entendre el que passava al seu voltant. Jo, des del meu lloc, me la mirava amb els mateixos ulls de perplexitat i encís que els professors. Èlia, no pot ser que suspenguis les matemàtiques. I les tardes senceres per fer-me entendre els exercicis de classe amb explicacions i trucs que em recordava uns minuts abans de començar l'examen. Els nois tenien una relació estranya amb l'Eva. Els provocava una sensació que oscil·lava entre la fascinació i el rebuig. L'Eva, a més, tenia una bellesa que impactava pel fet de no ser conscient que la posseïa. Sempre vestia senzilla, mitja esportiva, amb texans i jerseis amples. Era alta i tenia la boca grossa i rosada. S'agafava els cabells de qualsevol manera sense adonar-se que, si hagués estat una bona estona intentant fer-se un recollit especial, no hauria aconseguit aquell efecte de despreocupació que la feia tan bonica. Sempre he pensat que els nois li tenien una mica de por. Suposo que la veien tan valenta, veien que quan l'Eva parlava tothom callava i que li era igual el que pensessin d'ella, que no hi havia altre remei que mirar-te-la fascinat des de la distància. Perquè l'Eva anava pel món i semblava que el món se li hagués fet a mida. Quan prenia punts amb l'estol de bolígrafs de colors a la seva taula de la classe i els llibres ordenats al calaix, quan arribava a agafar l'autobús amb la motxilla, la bufanda, una mà a la butxaca i l'altra, la torrada amb mantega, o quan a la primavera jèiem a la cabanya i ella, amb els braços morens i les mans plenes de polseres, feia dibuixos de branques i fulles en una llibreta. El dia que el meu pare va tenir l'accident, l'Eva va ser la primera a venir a casa. Èlia, tant de bo el dolor que sento pogués fer que tu el sentissis una mica menys. Va ser a casa amb mi, nit i dia, més de 10 dies. Va plorar amb mi, va dormir al meu llit i em va abraçar. Em va fer riure i em va explicar tot el que pensava sobre la vida i la mort, sobre els moments viscuts i la plenitud de la vida del meu pare, sobre la conformitat i el dol. Sopava a la taula amb la meva mare i amb mi, ajudava a treure els plats i ens donava la conversa com si algú ens l'hagués posat allà només per fer tot una mica més fàcil. Mai he sabut prou bé com agrair-li tota aquella temporada perquè va ser una tardor que es va fer molt llarga. I quan hi penso, m'adono que la presència de l'Eva va aconseguir endolcir i embolcallar la tristesa. Les nits d'estiu, més caloroses, anàvem a la piscina del poble. Jo no volia saltar-hi d'amagat, però l'Eva no va parar fins que la vaig voler acompanyar. Em va fer escaleta amb les mans i ens vam enfilar per la paret del darrere. La piscina era immensa i de nit encara s'hi veia més. Vam banyar-nos despullades molta estona a l'aigua negra i brillant. Em recordo prop de les fosques i les formes fosques del cos de l'Eva que nedava amb els cabells deixats anar. Veus com havíem de saltar, Èlia? Si no, ens hauríem perdut i no hauries tingut mai aquest moment. Ens vam embolicar amb les tovalloles que duíem a la motxilla, vam menjar formatge i llonganissa i ens vam partir una cervesa fresca. Èlia, jo vull anar a estudiar a l'estranger, tinc ganes de viatjar i viure fora. Vam tornar a casa amb el cabell humit i una olor forta de clor. A mi aquella nit em va costar molt adormir-me perquè per primera vegada vaig veure clar que l'Eva se m'escaparia, que era inevitable que marxés per sempre per seguir aquella cosa que la inquietava i que no sé dir si era el coneixement o el món que li era desconegut o tot allò que li costés aconseguir. M'imagino que en aquell moment el poble ja li quedava petit, i això que quan anàvem a la universitat va seguir venint gairebé cada setmana. Ella va estudiar economia perquè deia que la fascinaven els números, però que volia dedicar-se a alguna cosa que la connectés amb la societat. Escrivia en una revista de la universitat i es quedava a tots els seminaris. També va ser l'època de les parelles més o menys estables i de la meva primera feina com a infermera. Quan em van presentar el Ferran, vaig quedar parada perquè no me l'havia imaginat tan gran ni tan prudent. Semblava que tot el que digués s'ho pensés molt i realment no deia res que no tingués sentit i que no portés alguna cosa interessant a la conversa distesa i una mica inconexa que teníem l'Eva i jo a la terrassa del bar del poble. Li recordo la mirada amb aquell no sé què, com quan em va dir que l'estiu faríem una cabanya, aquells ulls de fer patir. Èlia, el curs vinent marxo a fer el doctorat a Nova York. Has de venir a veure'm, eh? Jo vindré per Nadal, però tu has d'estalviar prou per venir a passar el juliol amb mi. I m'ho deia, i als ulls no se li veia cap por. Marxava indefinidament tan lluny i no li feia ni una mica de respecte. Va marxar. Aquell setembre l'Eva va omplir una maleta i va marxar sense saber quan tornaria. A mi em va passar que no entenia com podia sentir coses tan diferents. Una enyorança que punxava i que em feia estar de mal humor i, a la vegada, una satisfacció i una calma de saber que l'Eva se'n sortia, que era feliç i que no se sentia sola. Ens escrivíem sovint i parlàvem per videoconferència. Quan feia un parell de mesos que vivia als Estats Units, es va tallar els cabells curts i els ulls encara se li veien més grossos. Èlia, és dur el curs del doctorat. Em fan pencar fort, però m'encanta. I la ciutat, Èlia, és impossible sentir-t'hi sol. Aquí és tot. Estava més prima i parlava entusiasmada de la seva nova vida. El Ferran aniria un parell de setmanes a veure-la, però havien quedat que amb tanta distància no volien forçar res que els fes patir més que ser feliços. A mi em va ser impossible anar a passar un juliol amb ella. Treballava a l'hospital comarcal i no tenia unes vacances tan llargues. Amb el Joan pagàvem un lloguer a prop de casa a la meva mare i, a més, aquell abril em vaig quedar embarassada. Primer no ho volia, però després, amb aquella panxa que em creixia, no vaig poder deixar de sentir una felicitat que es va esborrar la mica de culpabilitat i de dubte. Era jove i no ho havia decidit com hauria volgut, però no hi va haver cap motiu de pes que em fes tirar enrere. Quan li vaig dir a l'Eva, va plorar d'emoció. I aquella emoció seva em va fer plorar a mi. Jo vull ser-hi, Èlia. Cada vegada que fèiem una videotrucada tenia més panxa i més coses per explicar-li, com l'havia vist, com es posava i com el notava dins moure's com un animaló. Li van posar Ada. Va néixer al gener i l'Eva va poder ser-hi. La va agafar i acaronar moltes estones i se la mirava fascinada. A mi em costava de creure que l'Eva tingués una filla meva als braços. Ella volia canviar-li els bolquers, provar de calmar-la quan plorava i entendre quan prenia llet del pit i quan només el volia per consolar-se. Li va costar acomiadar-se perquè va dir que quan tornés a veure-la ja hauria canviat molt. Li va petonejar la cara i les manetes i em va dir a l'orella: «Ets feliç, oi, Èlia?» Amb la nena tinc menys temps per trucar i escriure a l'Eva. Però de tant en tant veig l'Ada com plora i com mama i m'imagino que l'Eva potser creua una vinguda o dona una classe a la universitat. La veig entre els articles que llegeix i aquelles fórmules matemàtiques impossibles i no puc evitar buscar en els ulls de la meva filla aquell neguit de l'Eva que sempre l'empeny endavant i no li fa tenir mai por. I em plantejo si ella sabrà trobar el que la farà feliç. La qüestió és saber que ho tens a prop, que t'hi agafes i que no s'escapa, que no t'abandona, que no enyores gairebé cada dia aquells ulls que t'haurien fet patir encara molt més i que ara, ja saps, que enyoraràs sempre. Doncs no podíem acabar millor, un relat bonic sobre l'amistat per un programa diferent, amb molts testimonis de molts vosaltres que ens heu volgut trucar avui, coincidint que nosaltres, sí, hem vingut a fer el programa aquí a Montserrat, dormirem poquetes hores, demà farem una miqueta més de feina i després doncs ja tornarem cap a casa per descansar i demà a la nit ser fent la nit dels ignorants des dels estudis, amb tots plegats, els de sempre, i vosaltres a l'altra banda. Així que gràcies, com sempre, per participar, per fer que el programa cada dia sigui diferent amb els vostres testimonis. I demà, a partir de les 12, ens tornem a escoltar. Que descanseu. Bona nit, fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. IAO 14 continuarà aquest dimecres una visita a Catalunya que aquest dimarts ha tingut com a acte més multitudinari la vetlla de pregària que ha ofert a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 persones. En el seu discurs, el papa ha intercalat el català i el castellà i ha convidat els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir, amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
2: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
1: El papa ha viscut un autèntic bany de masses a Montjuïc en un ambient marcat per l'emoció i amb una destacada presència de joves.
3: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
4: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
5: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
1: Hores abans, al migdia, Lleó 14 havia presidit una homilia a la catedral de Barcelona tot just després d'aterrar al Prat, on va ser rebut per la plana major política catalana. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
6: Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns.